Amb el somriure de la Pepuca convertit en cançó, us diem adéu avui. Aprofito per donar les gràcies als nostres companys de l'emissora de Sevilla i al control tècnic de Radio 4, Irene Moreno, a la producció, Sonia Rodríguez. Famílies, feliç setmana.

0: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
2: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
3: Badó, no puc més.
4: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
3: Badó, em passo el programa de tardes.
4: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
5: Bon dia i bona sort.
4: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
6: Ràdio 4. D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
7: Molt bona tarda, què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a una nova edició del D'on ets tu, el programa que mira la realitat des dels marges, però també posant al centre les persones, aquest espai on intentem sempre entendre què passa al nostre voltant des d'una mirada una miqueta més social, més pausada i potser també a vegades una miqueta incòmoda. Aquell moment de la setmana en què obrim les finestres i portes perquè entri una miqueta d'aire fresc, que a vegades sempre és necessari. Però abans de començar el programa d'avui, permeteu-me una petita reflexió personal. Sempre he pensat que les persones que tenim a vegades el privilegi de parlar des d'un micròfon públic tenim també una certa responsabilitat social. La de no parlar només quan tot va bé. La de no convertir la ràdio en una bombolla allunyada de la vida real, no? Al final, jo crec que la força de la ràdio és aquesta capacitat que té d'apropar-nos des d'allò quotidià, des d'allò que ens passa. Allò que ens passa també a nosaltres, perquè, mireu, vull compartir amb vosaltres una experiència, i és que aquests últims dies, per una qüestió de salut, vaig estar ingressat a l'Hospital Trueta de Girona, i he passat pràcticament 3 nits. Nits llargues, en alguns moments difícils, d'aquells que et fan baixar el ritme de cop i mirar-ho tot amb una altra perspectiva. Però, sobretot, aquests dies crec que m'he sentit bastant cuidat. I dic cuidat no només des del punt de vista mèdic, sinó també humà i personal. Perquè les persones que sostenen el nostre sistema de salut, moltes vegades ho fan en silenci. És una de les estructures més importants que tenim com a societat, aquesta sanitat pública, les infermeres, les metgesses, metges, els zeladors, persones de neteja, especialistes administratius, o sigui, tota una infraestructura imprescindible de gent que hi és a totes hores quan la majoria del país dorm a vegades, quan les famílies esperen que, doncs això, que algú pugui ser atès o algú que simplement necessita atenció. Doncs jo, a vegades per atzar, i fins i tot és fins i tot injust recordar-ho quan t'hi veus afectat en primera persona, però que és important sempre reivindicar aquesta necessitat de defensar el que és nostre i el que és de tots. Perquè, a veure, no és només una frase feta, perquè sembla que sigui una frase buida, una frase feta, però aquest no ha de ser només un discurs automàtic, sinó que quan passes moltes hores en un hospital, entens que defensar allò que és de tots no és una consigna ideològica, sinó que és una necessitat col·lectiva. Perquè el sistema aguanta gràcies a professionals que, malgrat el cansament, la pressió i les mancances, continuen sostenint una part molt fràgil de la vida dels altres. I també hi ha una altra cosa que crec que és, i a mi m'ha impressionat bastant, estan aquests dies a l'hospital, que són les històries, la quantitat d'històries que es creuen en un lloc com aquest. Ja us ho podeu imaginar, les persones que heu estat, però jo crec que és la primera vegada que em passava, però la veritat que és bastant impactant. Les milers d'històries que es creuen a cada minut en un passadís, la vulnerabilitat compartida, la gent que espera una notícia, les famílies fent relleus, persones soles, converses a mitja veu. Per això, crec, també, a part d'aquesta reivindicació importantíssima, creiem també des d'aquest programa avui, humilment, intentarem fer una cosa que a vegades la ràdio pública ha de fer, que és connectar i acompanyar. Encara que sigui només durant una estona, intentar també alleugerir una mica el soroll, la pressa, o fins i tot el dolor, o parlant de les coses senzilles que ens travessen. Intentarem fer-ho, intentarem doncs, que aquest programa sigui un petit homenatge a totes aquestes persones. Benvinguts al D'on ets tu? Sou a la Ràdio Pública, sou a Ràdio 4, una miqueta també a casa vostra.

0: de la nuit.
1: I no se m'ha acut millor forma de començar el programa aquesta tarda del D'on ets tu. Mireu, vull parlar-vos d'un fenomen que s'ha anat popularitzant els últims anys, que són les xerrades TED. A veure, a algú li sonarà, però és que els últims anys, els podcasts, els formats de conversa llarga, els continguts centrats en explicar idees, han ocupat un espai cada vegada més central en la cultura digital. Avui escoltem persones parlant durant molta estona, potser un 20 minuts, potser una hora, sobre filosofia, política, salut mental, educació, no sé, moltíssimes coses. Però és que abans que es popularitzés tot això que té a veure amb els podcasts, molt abans, fa molts anys, potser no tants, es parlava d'un moviment que girava entorn a un concepte que és l'storytelling. L'storytelling, que és aquesta capacitat d'explicar històries, d'explicar coses que a nivell mediàtic ens inspiren. Però abans de que tot això existís, abans que tot això s'aturés, jo crec que pràcticament totes les plataformes digitals, hi havia un moviment que eren les xerrades TED. Les xerrades TED van començar a popularitzar-se en entorns acadèmics, on la força i jo crec que l'element imprescindible era com som capaços de compartir històries, idees que poguessin transformar la societat.

0: Parlem en aquest últim tram del programa amb Usman Umar. Va arribar finalment a Barcelona després d'anys marcats per la precarietat, la desorientació i també la necessitat de reconstruir-se personalment. És un jove ja conegut, activista, emprenedor social, que forma part de la història també d'aquest país amb la seva contribució, amb el que ha anat també explicant i transformant. Segurament una part interessant del seu recorregut és que amb el temps va decidir transformar aquesta experiència en alguna cosa més gran que el relat individual. I aquí és on apareix Nasco Feeding Minds, un projecte que treballa perquè joves de Ghana puguin accedir a l'educació tecnològica i oportunitats digitals sense haver d'arriscar la seva vida migrant. Una idea molt potent perquè desplaça completament la mirada tradicional de l'ajuda humanitària. No es tracta només d'assistència, sinó de generar un nou model d'autonomia, de coneixement i de capacitat i futur. També és interessant perquè l'Usman incomoda algun relat simplista. No encaixa del tot ni en la narrativa victimista ni tampoc en el discurs meritocràtic, sinó que probablement el que connecta amb molta gent i el que fa que l'Usman i la seva història connecta amb moltes persones és que parla des de la contradicció, des de la memòria i des d'una mirada molt directa sobre Europa, Àfrica, privilegis, identitat i dignitat. Em fa molta il·lusió, especial il·lusió, saludar l'Usman aquesta tarda. Usman, molt bona tarda, amic, com estàs?
1: Molt bona tarda i, ostres, amic, germà, mil i una, gràcies per la introducció, t'agraeixo tot cor, la veritat, gràcies. I per a mi és un plaer poder compartir aquesta estona amb tu.
0: Escolta, ja feia sempre, doncs, tenia com ganes que poguessis participar en el programa. Usman, he explicat, jo crec que hem explicat tantes vegades la teva vida, crec que l'has explicat en conferències, però bé, et faré la pregunta perquè és obligada, no? Tu com arribes i com passes, no, d'estar al carrer després d'un procés migratori traumàtic en convertir-te en referent per molts altres joves?
1: Doncs mira, jo sincerament reconec perfectament que el meu cas és singular, diferent. Em considero una de les persones més afortunades del planeta, doncs. Uh-huh. Ho dic de tot cor, perquè raons per no haver arribat viu, tenia milers i milions de raons. Situacions que he estat pensant que era l'últim sospir de la meva vida, no tinc dits per comptar aquests moments. Tot i això, he aconseguit sortir viu.
0: Clar.
1: Després d'això, vaig entendre que realment jo vaig sobreviure concretament al desert de Sahara, on vaig estar 3 setmanes caminant dia i nit junts amb 46 persones més, on finalment només 6 vam arribar a Líbia amb vida. Recordo perfectament que jo era el més petit del grup. Havia homes molt més forts, més grans que jo, que no van sobreviure, tots van morir, no van aguantar.
0: Clar.
1: Un cop a Líbia, a les presons, la indiferència, les tortures, no sé com vaig aguantar tot això. Després vaig acabar al mar amb pater. Sense saber nedar, les 4 pateres, només va arribar un a Espanya. I aquest un era la meva patera. O sigui, no tinc paraules adequades per descriure realment lo afortunat que em sento d'avui estar aquí, poder estar parlant amb tu. Per tant, tot aquest bagatge, tota aquesta història, és la que m'ha fet pensar que aquesta sort seria egoista si no comparteixo la sort per ajudar altres. Per això vaig crear la Fundació Nasco Feeding Minds per donar formació, informació i oportunitats a altres nens, nenes a Ghana, per evitar que pateixin la que jo hi vaig patir. Perquè crec, sens dubte, que tots els meus companys que venien, amb qui venia aquí, venien per falta de formació, informació i, sobretot, veníem per buscar una oportunitat. Per tant, si el 97% dels companys van morir tots al camí, això vol dir que animar-los que vinguin aquí per tenir una vida millor és una farsa, és absurda. El que havia de fer és treballar l'origen del problema per crear prosperitat allà. I justament la Fundació Nasco el que vam focalitzar és crear prosperitat a l'origen del problema. Mm-hmm. Però com que ningú neix a pres, el que vaig començar a fer primer és escoles digitals perquè aquells joves tinguin accés a la formació i un cop que ja estan formades Doncs creem oportunitats a través de programació des de Ghana per a empreses d'Espanya. Sense cap necessitat de pujar cap pastera o saltar cap valla de 7 milions per venir a Europa a buscar un futur millor. Sinó, des de casa seva. Fa 15 anys això semblava la xorrada més gran del món, perquè quan vaig començar a buscar suports, ningú m'obria la porta perquè deien que això és impossible, que una empresa espanyola donés feina a un nen, un xaval negre a Ghana. Això és impossible. Però jo tenia clar que realment la solució real a la migració era justament traslladant les oportunitats allà. Però com que ningú més ha après, primer havia que formar-lo, no? I avui és una realitat.
0: Usman, expliques, jo crec que has explicat de forma molt, molt il·lustrativa el teu periple, el teu projecte, no? Tu fas després d'un procés bastant traumàtic, migratori, travessant el desert, ara explicaves, el 95% de les persones que anaven amb tu no van a tenir la mateixa sort que tu, amb només 13 anys arribes aquí a Europa, a Barcelona, i amb un cop de sort, és a dir, tu estaves un dia al carrer dormint, amb 13 anys, com molts d'aquells menors joves que estan al carrer dormint, arriba una parella de dos persones catalanes que decideixen emportar-se a casa seva, t'acullen i durant tota la seva vida et donen com una oportunitat, i tu això després ho reverteixes i converteixes aquesta experiència traumàtica en un projecte, en una ONG, no? Per poder... Jo crec que...
1: Un propòsit.
0: Exacte. No, aquesta entitat que el que fa és ajudar en origen a joves que, com tu, anhelaven o somiaven o miraven des del seu país aquells avions que creuaven el cel, aquells ocells de ferro, no? Que tu sempre explicaves.
1: Doncs,
0: et vull preguntar, Usman, tu estàs ara has fet moltíssimes conferències, moltíssimes xerrades, molts projectes, temps més enllà, és a dir, què és el que et tira, què és el que t'impulsa després d'aquesta experiència, perquè tu ara mateix t'has convertit en referent per moltes altres persones migrades en un context de molta violència també mediàtica, a tu què t'impulsa, què et fa que continuïs endavant amb aquest projecte?
1: Doncs, jo sincerament crec que motius per no fer res, hi ha 50.000 motius per no aixecar el llit cada matí. Però a la vegada també hi ha mil milions de motius per aixecar i lluitar per millorar una mica l'entorn que ens envolta. No podem quedar-se indiferents a la situació que estem vivint. La responsabilitat de cadascú és fonamental per poder canviar un petit tros del món que envolta. No canviarem el món probablement, però el trosset que ens toca podem fer alguna cosa. Jo, sincerament, quan torno a Ghana i veig aquests nens i nenes a les escoles informàtiques de Nasco a Ghana, només la il·lusió, la seva felicitat i veure que realment el que jo hi vaig patir, aquesta terrible experiència que vaig viure, i tots els meus amics que van morir, per exemple, que a Musa, que va ser un dels meus millors amics amb qui vam superar el desert junts, però, desgraciadament, el mar no va poder superar-lo. No? Doncs, quan veig la cara d'aquests nens i nenes, veig muses que han pogut salvar la seva vida a casa. I per mi, cada matí, quan m'aixeco i penso, mira, allí va ser dur, però avui pot ser un món millor, puc fer alguna cosa per millorar una miqueta més aquest món que ens envolta, una mica millor a la vida d'un d'aquests nens i nenes a Ghana, doncs això és el que més em dona energia i il·lusió de seguir lluitant, perquè raons de no fer res hi ha masses, però jo crec que el secret està, a part de tot aquest patiment i tot això, sempre trobar la força i l'il·lusió de seguir endavant, perquè cadascú, la responsabilitat de millorar el món depèn de cadascú de nosaltres.
0: Hi ha un concepte que gira entorn a la teva vida sempre, que és l'educació. Tu, durant aquest temps, aquesta família que t'acull, et permet formar-te i convertir-te fins i tot, si no m'equivoco, en docent a ESADE, entre altres universitats, formacions... tu t'has format, i això jo crec que tu has tingut claríssim. Des del moment en el que has vingut aquí, tu, el teu objectiu ha estat formar-te.
1: Mohamed, mira, jo sincerament crec sens dubte que si un alimenta l'estómac, menja un dia, però si alimenta estativament, menjaràs més de 100 anys. No és teoria, és la pràctica, és la realitat. No és una idea, és un fet. Jo vaig arribar a Espanya en 18, vaig arribar a Espanya en 2005 amb 18 anys, pràcticament. Vaig sortir amb 12, 13 anys, vaig estar 5 anys per arribar a Espanya. Segle XXI, eh? O sigui, vaig caminar més de 20.000 quilòmetres, segle XXI. Avui en dia, qualsevol espanyol o català que vulgui anar a Ghana, amb 10-12 hores, agafa un avió fins a Accra. Jo vaig trigar 5 anys per arribar. No entrem a aquestes papeles mèdiques, per mi crec que és una pèrdua d'energia. Però anem mal al cas. Arribes a Barcelona, 17 anys, 17-18 anys, pràcticament no sap llegir ni escriure al carrer. Quan vaig tenir la gran sort que aquesta senyora Montse em va acollir al carrer Nava de Tolosa, al barri de Clots, doncs vaig descobrir que els blancs no són genis, ni sent, ni són metges per tenir la pell blanca, sinó hi ha alguna cosa que deia educació. Eh? I vaig abraçar això amb tota la meva energia i la meva il·lusió. Amb només 6 anys, vaig arribar a 2005 en alfabet, 2011 vaig entrar a la Facultat de Química. T'havia passat per sistema educatiu, tot el sistema educatiu espanyol, selectivitat, i vaig entrar a la Facultat de Química perquè volia entendre si la màgia negra era veritat o la ciència era veritat, no? I
0: la màgia negra, que forma és molt pròpia de la cultura africana, no? I tu volies entendre si aquella màgia negra existia o no.
1: Correcte. De fet, el meu pare era xaman de la tribu i, de fet, em va salvar gràcies a això, perquè quan jo vaig néixer en la tribu on vaig néixer, que això és un cas particular concret, no tot l'Àfrica és així, ni tot Ghana és així, sinó la tribu on vaig néixer, quan una dona moria durant el part, creien que el culpable era el bebè. Llavors havien que posar fi a la vida d'aquest bebè també per evitar que no sigui massa car, no? Però clar, el fet d'estudiar el pare, que era el xaman, doncs ningú es va atrevir a posar la mà a sobre sense supervivir. O sigui, vaig sobreviure gràcies a això. No?
0: Ah, tu vas sobreviure gràcies a... És a dir, que, és a dir, cops de sort, eh? La vida com és...
1: Mohamed, mira, soc molt afortunat. Jo sempre dic que m'ha tocat la loteria més gran de la humanitat, molt més que Euromillón. Molt més que Euromillón, que és el dret a la vida. Des del moment que vaig néixer, ja va tocar la loteria de sobreviure, perquè automàticament m'ha tenint que havia matat. Llavors jo crec que, per mi, l'educació ha sigut clau en cada moment de la meva vida. Avui estic aquí gràcies a haver abraçat l'educació amb tota la meva il·lusió i energia. I jo crec que l'educació és l'únic que ens farà lliures. Si ens alimentes només l'estómac, ens mantindrem, sobreviurem, però si ens alimentem la ment, serem lliures. Per tant, jo intento compartir amb tots els oients que ens escolta, des d'esclau, sempre abracin l'educació. Sigui qui sigui la dificultat, no tinc la més mínima idea quin problema cadascú està passant, però sobretot no menyspreïs l'educació, perquè és el que ens faràs tot lliure.
0: Doncs ens quedem amb aquest missatge, Usman. Et convidaré un dia, és a dir, a l'estudi, ens has de venir aquí a l'estudi un dia i parlar en largo y tendido. M'agradarà molt que no fer-ho per telèfon. Què et sembla?
1: Seria un plaer, company.
0: Doncs mira, ho gestionem, però sí que et volíem saludar aquesta tarda per veure com estaves, però gestionem perquè vinguis un dia a l'estudi i parlem tu i jo amb calma.
1: Seria fantàstic. Si vols, quan presentem la pel·lícula que està gravada, que sortirà el dia 25 de juny, quan presentem la pel·lícula, doncs si va bé...
0: Em sembla molt bé.
1: Quedem per poder compartir una mica doncs, com ha pogut fer arribar aquesta història a la gran pantalla.
0: Fantàstic. Doncs quedem així. Doncs moltíssimes gràcies, Usman.
1: Gràcies. Una forta abraçada.
0: Escoltàvem ara l'Usman, que sempre és inspirador. Escolteu, que ara ens deia una cosa, que és que han fet una pel·lícula de la seva vida que s'estrenarà d'aquí poquet i la veureu als cinemes. És a dir, podreu anar a veure el cinema, qualsevol cinema d'aquest país i veure la seva història. Llavors, evidentment, el tindrem en aquest programa per parlar d'aquesta pel·lícula que s'estrenarà molt aviat. I ara, agrair-los que haguem convertit aquesta, que hàgim compartit aquesta tarda de dissabte. Ha estat un autèntic plaer i m'agradaria acabar amb una cançó perquè, ja ho heu vist aquests últims dies, ha tornat a Maya, a l'Oreja de Van Gogh, i té una cançó que es diu Geografia, que ens va, com es diu, una miqueta com a anell al dit per acabar el programa. Geografia, amb aquesta cançó, us desitjo que tingueu molt bon cap de setmana. Fins la setmana vinent.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya!
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Batollador.
0: Què tal? Molt bon dia, benvinguts al Despertador de Ràdio 4. Avui és divendres, dia 22 de maig del 2026. El divendres és el dia lifting, Fem tot això de cara de salut. Cada vegada, passi el que passi, Per cert, avui estava recollint el cotxe i em trobo un que es diu Enric, que té una... No sé si això ho puc dir o no, en qualsevol cas estarà dormint segur, que té una pizzeria. On vas tu tan arreglada?
2: Bueno, pues perquè estic fent un vídeo de Acompanya'm un dia a la ràdio. I ara li faré creure a la gent que em maquillo cada dia.
0: I que corres com un animal, no?
2: I que corro... Sí, sortirem molt guapos, he pensat. Ells tan guapos i jo amb aquesta mala cara tots els dies dic avui maquilla't com si ho fessis cada dia, com si tu per l'estreaming...
0: És que no m'ho puc creure. I sí. El reportatge que sortirà, que entres que és de nit i surts sí. Que és de nit encara,
2: clar,
0: no?
2: Clar, pràcticament. Clar. Imagina't, s'ha de contar tot una mica exagerat a les xarxes.
0: No, està clar.
2: És molt divertit, ja ho veieu.
0: Que anava a recollir el que estava dient, anava a recollir el cotxe i em trobo que té una pizzeria, que per cert és molt bona, eh? I me'l trobo tirant la brossa... I em diu, vas a treballar? I dic, i tu què, vens de festa? I diu, no, he anat a no sé què. M'ha dit, com excusant-se, no?
2: Ostres!
0: Ai, els dijous, que es carrega el diable. A veure, divendres 22 de maig del 2026, arrenca el programa 173 del Bon Dia i Bona Sort. Avui el sol sortirà quan sigui un quart i 5 minuts de 7 del matí i el sol ens deixarà 3 minuts per un quart de 10 del vespre. I avui en falten 53 per les vacances d'estiu. Ens llevarem amb una jornada molt tranquil·la, marcada per l'estabilitat d'un anticicló. Però, ja ho dèiem, aquesta setmana és superanticicló. Predominarà el sol a gairebé tot el territori, amb alguns núvols de tarda al Pirineu i Prepirineu, però sense risc de tempestes importants. També hi haurà bancs de boira marítima davant del litoral, especialment a la Costa Brava, tot i que no arribaran a entrar terra endins. Això farà que a les ciutats costaneres doncs, tinguin unes temperatures que s'aguantin una mica més baixa. Montse, bon dia, bona sort.
3: Molt bon dia i bona sort, i bon divendres.
0: Avui abordarem el cas Zapatero,
3: Ai, sí. Repassarem una mica com està el cas a hores d'ara.
0: No sé si has arribat al capítol d'embargament de comptes.
3: Sí, clar, bé, de fet ho diem a l'informatiu, comentarem també després una mica més detall, perquè és una quantitat exacta o aproximada dels diners que se suposa que hauria cobrat de manera il·legal.
0: I escaig mil, no?
3: 490.000 i un pico.
0: Molt bé, i avui que és divendres estem ja a les portes de l'Aplec del Cargol, Jaume! L'Aplec del Cargol! Sé que de mirar m'ho dir. A mi m'ho apunta la llista de coses que me la deixo. Avui parlarem de l'Aplec del Cargol, no?
2: Bon dia i bona sort, Catalunya. Avui parlarem de cargols, de l'Aplec, de cargols i de la pena que tinc per no poder estar en guanyar l'Aplec del Cargol. Me'n vaig a treballar a Eivissa, sí, però... Qui és de Lleida entén que no és tan
0: quina
2: guai
0: llàstima,
2: anar a treballar...
0: Quina llàstima de vida, de veritat. Quina llàstima de vida.
3: Pobre, que s'ha d'anar a Eivissa.
0: Sí, pobreta. Amb un peso de casoplón que allà no la trauran ni amb forfets.
2: No, un hotel.
0: Bé, amb un hotel. Sí, és igual, amb un pedaço d'hotel que allà no la trauran ni amb forfets. Bé, com sempre, el control tècnic, el Jaume Bernet, l'Oriol Ortiz i el Gorka Domingo. Sí, no? Delgado. Sempre em poso Domingo. Però és que avui n'hi heu posat. El Gorka Delgado. Les 6 i 3 del matí, família. A la producció el David Alcalde, que si no el diem, després el David...
2: Home, el nostre David.
0: David és un tio perillós, vull dir, que si no ho menciones, igual t'enganxa mig passadís.
2: Cuidao
0: amb el David, Quan te posa l'ull, posa la bala, Atenció, perquè dormim malament. Com heu dormit avui?
2: Ho estàvem parlant quan hem arribat. Hem coincidit que ens hem llevat abans de que sonés l'alarma i ja no ens hem pogut tornar a dormir. M'ha tornat a passar el que em va passar i avui t'ha passat a tu, no?
0: Però a quina hora t'has llevat tu?
2: A les 3.
0: A les 2. Mira, el proper dia també un missatge.
2: Vale, doncs sí, perquè jo estava molt avorrida, la veritat.
0: Jo a les 2 ja no he conciliat més el son,
3: Mare meva.
2: És horrible, desastre, horrible. No,
3: jo encara he dormit poc,
0: aquí es veu qui té problemes i qui no, aquesta taula, La Montse dorm com una
3: patina. No, jo sempre, afortunadament, i toco fusta, el tema dormir, caic ràpid i el mantinc. Dia especial.
0: Tot s'hi endarà.
3: Afortunadament.
0: Dormir malament pot fer que el cervell s'inventi records falsos. Això és Talking Hits?
3: Sí, Talking Hits.
0: Bona, bona. Un estudi de la Universitat de Califòrnia ha demostrat que dormir poc augmenta la possibilitat de crear records falsos o confondre situacions que no han passat realment. Els investigadors van observar que les persones amb falta de son tenien més dificultat per diferenciar entre records reals i informació inventada. Ai, com vas arribar? Que van dir, tu tindràs festa a partir del 17 de juliol. No, és un record inventat que t'has fet tu sol al teu cervell. L'estudi destaca la importància del descans per al bon funcionament de la memòria i la concentració. David, com has dormit tu avui? Mira que espavilat.
4: Doncs molt bé, la veritat.
2: Sí,
4: vaig anar a dormir una mica tard. Sobre
2: què vas fer? Què vas fer tan tard?
0: Però si fa veu de no haver dormit, eh?
4: Estudiar, la veritat.
0: David és ten.
2: Estudia,
0: és home zen. És molt zen. Has estudiat. Què estàs estudiant, tu?
4: La carrera de comunicació a la UOC.
2: Molt bé.
0: Molt bé. A la UOC?
4: Sí.
0: Comunicació audiovisual?
4: Sí, sí. Bueno, no, audiovisual no. És comunicació en general.
0: Ah,
3: és la mateixa que vaig fer jo, també.
0: Sí, sí. Jo també, a la UOC, també.
4: Que ho vam estar parlant.
0: Ho vam estar parlant?
4: Sí, amb la Montse.
0: Amb la Montse, clar.
2: Clar.
0: Doncs res, és allò de que, tal com deia, que un estudi de la Universitat de Califòrnia ha demostrat que dormir poc augmenta la possibilitat de crear records falsos. Això és el que havia recordat jo, que era...
2: A mi m'encanta aquesta notícia, perquè ja podria recordar... O sigui, si m'he d'inventar els records, que els transformi en records bons.
3: Clar.
2: No?
3: Clar.
2: Que el meu cervell m'està traint, donem-li la volta, que un record dolent el convertim en un record bo.
0: Ho tindrem en compte.
2: Gràcies.
0: Avui és 22 de maig i atenció perquè el calendari ve carregadet de dies mundials curiosos, reivindicatius i algun que sembla inventat per algú molt fan de videojocs i del negre. Avui és el Dia Internacional de la Diversitat Biològica. Del negre com a color, entenc, no?
2: Ara ho entendràs.
0: Avui és una jornada oficial de les Nacions Unides per recordar la importància de protegir la biodiversitat del planeta, perquè cada espècie que desapareix afecta l'equilibri natural. I després nosaltres ens pensem que salvar el món és reutilitzar una bossa del súper. Bé, també dic una cosa, hi ha algunes espècies que estaria bé que desapareixessin. I no animal, precisament. També és el Dia Mundial del Pac-Man.

0: Avui també celebrem un dels videojocs més mítics de la història, el Pac-Man. Es va estrenar el 1980 i continua sent una icona absoluta de la cultura pop. Després buscarem, descarregarem un Pac-Man.
1: Però escolteu-me, perdoneu la meva ignorància. Què carai és el Pac-Man?
0: El Comecocos.
2: És el Comecocos, no?
0: El Comecocos, clar.
1: Pac-Man?
0: El Pac-Man és el nom del...
2: Del que es menja els fantasmes.
1: Jo era més de la serpiente del Nokia, us en recordeu?
0: Sí, però això està molt més endavant, eh?
1: Més endavant?
0: Mai tant. El Comecocos és dels anys 80.
2: Era d'aquelles màquines dels recreatius, aquelles màquines grosses.
0: Brutal. Hi havia el Pac-Man, hi havia l'Space Invasion, hi havia... Ja no sé què més hi havia. Hi ha jocs que et pots descarregar que hi ha tots aquests que formen part de...
2: Jocs vintage.
0: Sí, els vintage, que són autèntics. Doncs bé, el Pac-Man es va estrenar el 1980.
1: Déu-n'hi-do.
0: I continua sent una icona absoluta de la cultura pop. Una boleta groga menjant fantasmes, bàsicament com nosaltres entrant a la cuina a les 2 de la matinada o com el company que he vist avui, que no sabia ni tenir el cap ni tenir el cotxe.
1: Ara entendràs el del negre. Lo del negre, perquè avui...
0: És el Dia Mundial del Gòtic. Sí, existeix el Dia Mundial del Gòtic, una jornada dedicada a la cultura gòtica, aquella estètica fosca, dramàtica, intensa, nascuda de la música post-punk. Gent vestida de negre, mirant profunda i frases que semblen subtítols d'una ruptura sentimental.
1: És curiós que avui se celebri aquest dia, perquè us en recordeu, ara Zapatero, que està a les seves filles, no? Sí, eren les
2: eren
1: dues.
2: Les dues.
1: I jo recordo que vaig presentar l'any passat la presentació de la celebració del matrimoni homosexual i Zapatero em va dir, a mis hijas les gustas mucho. Digo, ay, no sé si a mí me gusta eso. No per res, però és que recordeu aquelles fotos, tenen cara de bona gent, però clar... Allò,
2: home, va ser
1: molt impactant. Potser ara són una altra cosa.
2: No, ara tenen una agència de comunicació.
1: Ah, fixa't.
0: Que també sembla que els volen imputar tot plegat, eh? I atenció, perquè el cap de setmana també arriba amb uns quants dies destacats. Demà dissabte, dia 23, serà el Dia Mundial de la Tortuga. Una jornada dedicada a protegir aquests animals que fa milions d'anys que són aquí i que segurament miren la humanitat pensant aquesta espècie no acabarà bé. Per cert, sabeu que les tortugues a través del magnetisme poden distingir on està la Terra encara que estigui a centenars de quilòmetres.
2: Però què vols dir, la Terra?
0: La Terra.
2: Les tortugues marines?
0: Sí, clar. Sí.
2: Mare meva.
0: No ho he explicat molt bé, però vull dir...
2: Crec que ho he entès.
0: La cosa anava per aquí. Em va sortir ahir, vull dir, casualitats de la vida.
1: Que fort.
0: Sí, que a través de electromagnetisme, és una cosa així.
2: Quines cracs, mare meva.
0: Poden saber on està? Sí,
2: ens donen mil voltes, ja t'ho dic ara.
0: Ja.
2: No.
0: Sí,
1: qualsevol animal.
0: Però jo tampoc em vull reencarnar amb una tortuga, eh?
2: Bueno, no sé.
0: Jo que tot el dia vaig ràpid, anar a poc em posaria nerviós.
1: Jo el que me ratlla de les tortugues és tanta vida que tenen. Escolta, s'ha de morir abans a la vida.
2: No.
1: Però mandra, fa viure,
0: ja
1: no?
0: Ja tot el dia fotent ous.
1: Tot el dia fotent el capet cap endins, la pudor que fan que és horrible.
0: Que a més a més posen els ous al lloc que no te la toca.
1: Ai, allò. Per favor.
0: A la platja de Mataró, una tortuga ha posat ous. Van fer durant no sé quants mesos tot de relleus perquè la gent no s'acostés als ous.
2: Home, clar que sí. S'ha de respectar que les tortugues posin ous. I ara que vius, Mataró, no t'imagino de tortuga. Ara m'he imaginat a tortuga i t'he vist com patir en vida. Vull dir, que el teu cos vagi molt lent i la teva cara nerviosa intentant anar ràpid.
0: Tinc cap necessitat de ser una tortuga. No se m'ha perdut res, ningú.
2: L'antitortuga.
0: A dins del closca tot el dia. A dissabte... No, que escolta'm, que sí, que molt bé, respectem el descans dels animals. Però també és igual. Va, dissabte... És que...
1: Jardinet.
0: I dissabte també serà el Dia Mundial contra la melanoma. Un recordatori de la importància de protegir-nos del sol i vigilar la salut de la pell. Sobretot aquí, que arriba el maig i hi ha gent que ja es posa torrada com si fos una croqueta. I per últim, dissabte 23 celebrarem el Dia Internacional del Futbol Femení. Girls, we run this mother. Yeah. Mira, avui recuperaré un vídeo que penjaré a les xarxes,
1: sí?
0: De tirant-li un penal a l'Alexia Putellas.
1: Què dius?
0: Sí.
1: Això ha passat?
0: Això ha passat.
1: Això ho has viscut, no, o és un record inventat?
0: No, això ho he viscut. Això ho he viscut. Ara no sé si li vaig tirar jo a ell o ell a mi.
1: Ah.
0: Em sembla, me'l va tirar ella.
1: Bona.
0: Va fotre una colada que no vegis. Encara que no sigui una jornada oficial de la ONU, demà moltes entitats esportives celebren també el futbol femení, un esport que durant anys va ser invisibilitzat i menys tingut i que avui omple estadis i genera referents per a milions de nenes.
1: Meravelloses.
0: Queda molt de camí encara, eh?
1: Sí, però com ha canviat.
0: Home, ha canviat moltíssim. I encara hi ha d'haver-hi... ens falta més futbol base. Jo vaig posar la meva filla, que va dir vull fer futbol. Després us ensenyaré també les imatges. I és allò de... entendreu per què no va seguir jugant a futbol,
1: Ai, la princesa.
0: Tenia el company allà, xutava i la pilota s'anava cap allà. Però la llàstima és que no hi havia equip femení de futbol de la seva edat.
1: Clar.
0: Ella li feia molta il·lusió perquè volia jugar a futbol, però tot eren nens.
1: Clar.
0: I va provar un dia, dic, doncs, escolta, prova. I això, perquè feien grups mixtes. Però el primer dia anava rient, anava mirant jo i anava rient, tota l'estona rient. I quan acabava dir papi, diu que a mi no m'agrada.
1: Que patini.
0: Doncs una altra cosa. No, tampoc patina ara ja. No, també, papi, ja estic fart. D'aquí un minut arribem a 6:15 a.m.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: Dilluns 22 de maig del 2026, el dia que ens devem, sabem que l'Audiència Nacional ordena bloquejar els comptes de l'expresident José Luis, Luis Rodríguez Zapatero. Perdoneu.
2: Una mesura cautelar que ha imposat el jutge José Luis Calama, responsable de la causa que investiga Zapatero per presumptes delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals, tot en el marc del rescat de la companyia aèria Plus Ultra. L'import del bloqueig ascendeix a 490.000 euros, corresponents a l'import rebut de la societat Anàlisis Relevante. El jutge Calama també ha ordenat bloquejar els comptes de les seves filles, responsables de l'agència de comunicació, que també hauria facturat a aquesta empresa.
0: Avui s'aprovaran els pressupostos de la Generalitat per presentar-los formalment al Parlament.
2: Sí, el president Salvador Illa ha consolidat la majoria parlamentària per aprovar avui els primers pressupostos de la seva legislatura amb el suport dels comuns, que es va assajar ahir al matí. Els comptes inclouen noves inversions en habitatge, mobilitat i polítiques socials. Obren una nova etapa d'estabilitat que el govern vol convertir en el gran aval de la legislatura.
0: I la reunió entre Educació i Sindicats finalitza de nou sense acord.
2: La nova reunió d'Educació i Sindicats va tornar a acabar ahir sense un acord després de dues hores de trobada. Les dues parts s'han citat a reprendre les converses avui divendres a les 12, de nou amb la mesa sectorial.
0: I els 44 activistes de la flotilla amb passaport espanyol arriben avui a Barcelona, Madrid i Bilbao.
2: Els activistes de la flotilla amb passaport espanyol arriben

0: els nostres companys Pep Gorgori i Sílvia Tarragona.
1: Doncs moltes felicitats a tots els guardonats. Jo saps que jo tinc un premi, Ràdio Xixó de Catalunya?
0: Sí, me'n recordo.
1: 2012, sí. Millor professional de ràdio.
2: Ostres, què et sembla?
1: Com t'has quedat?
2: Pues igual que em vaig quedar amb el Record Guinness,
0: amb el llibre.
1: Espera, em quedaré amb un altre.
2: Això és sorpresa.
1: A premi a Ciutat de Barcelona, també.
2: Què?
1: Sí.
2: Què?
1: I tant.
2: És fort, eh?
1: Això és molt heavy.
2: Això és heavy.
1: I també em van donar un diploma del Dia Mundial de la Logopèdia.
2: És broma.
1: No, t'ho juro, europea, de veritat.
0: De la logopèdia.
1: L'associació europea de logopèdia.
0: Mira, tu. Mira, veus? Ja veus?
2: Guaita,
0: currículum,
2: guaita.
1: Ara que ja sap parlar, donem-li un premi a aquest nano. I me'l van donar. Ara. A veure, passa una cosa que... Hi ha el Jaume que està al control. El Jaume és molt fi, treballant.
2: És molt fi treballant.
1: Però sempre quan acaba l'informatiu, la cua l'aguanta, i quan està a punt de desaparèixer fa un fade-out, i quan ja està al límit, tira la cinturina del
0: tema. Perquè és un artista.
1: Li encanta fer-me patir. Va, anem al temps des d'AME. Noelia García, bon dia i bona sort.
3: Bon dia. Avui divendres pugen notablement les temperatures a Catalunya i serà un dia de calor. S'esperen màximes elevades, especialment a zones de Lleida. Els termòmetres marcaran 24 graus de Tarragona, 27 a Barcelona, 31 graus a Girona i 36 graus a Lleida. Avui temps estable i ambient d'estiu, predominen el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Atenció durant la tarda al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma aïllada. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies i molt bon dia, Noelia. Per cert, missatge que m'acaba d'arribar ara diu: deixa de vacilar, logopèdic. La gent que d'això. Tu què estaves preguntant?
2: Que m'ha sentit...
1: No. Novak Djokovic, sí.
2: Correcte, doncs això. Ara el felicitarem.
1: Pels aniversaris.
2: No et precipitis.
1: Molt bé, dèiem que en Jaume té ofici, es nota. És 7:15. Va, que anem a posar... Mira, nosaltres posem les espelmes i el que m'ha enviat el missatge posarà el cava. Què et sembla?
2: Ah, així sí. Equipasso.
1: Vinga, 22 de maig i avui tenim aniversaris. És que el que ha enviat el missatge és un dels que promou de manera més àmplia, no només al país, sinó fora del país, Corpinat, aquesta D.O. de
0: meravellós, que bé.
1: D'aquest escumós, que és una passada. És el Lluís Prats de Gramona.
0: Salutacions.
1: 22 de maig i avui tenim aniversari, moltíssimes personalitats, tennis, música, moda, actors polèmics i dues dones que aquí són absolutament icòniques. Comencem amb un que en fa 38 anys.
2: Exacte.
1: i que fa 38 segons que ara Estacidor sap com es pronuncia el seu nom.
2: Mira, guaita.
1: Avui 38...
2: Novak Djokovic. Doncs sí, sens dubte.
1: És que l'Ares avui s'està filmant per no sé què.
2: No, que ja està el mòbil apagat. Si només són 3 segons el que necessiten.
1: I anirà de graciosa durant tot el programa.
2: Que va, no, ja no m'estic filmant. Estic graciosa perquè marxo a Eivissa i tu no.
1: Però ja veus, mira. Et dic una cosa, m'apunto també a la llista de coses que de veritat m'agapatinen. Digues.
2: Va, un dels millors tenistes de la història. Novak Djokovic ha aconseguit una cosa molt difícil, que és competir en l'era de Rafael Nadal i Roger Federer i acabar convertint-se també en una llegenda absoluta. Té una mentalitat competitiva brutal, una mica obsessiva, diuen, una disciplina física espectacular, però és un personatge també controvertit, perquè les seves postures davant la pandèmia i algunes declaracions van generar molt debat. No sé si ho recordeu tot i això.
1: Sí.
2: Home, esportivament...
1: No va poder jugar a l'Open d'Austràlia, perquè no es volia vacunar i van dir, si tu no et vacunes, no entres.
2: Exacte.
0: Totalment.
2: Continuem.
1: De tota manera, que no és l'únic, que pensa així, que al final tothom té la manera de pensar que no volien que injectessin segons quines coses al cos. Vull dir que això... bé, a 50... Sí, aquest també és un altre jardinet i un altre debat.
2: Per això.
1: Que crec que no ens correspon. 55 anys per...
2: Willy Toledo! La veritat que... cada cop que llegeixo o sé algo de Willy Toledo, em porte amb una conta que hi ha a les xarxes que es diu Willy Torpedo.
4: Oh.
2: Us la recomano. Boníssim.

0: el que fan. Boníssim.
1: Pots dir només una cosa del que fan? Perquè amb el que rius han de fer coses molt bèsties.
0: Són, són molt... Van a saco amb Willy Toledo. Van a saco, confirmem que van a saco.
1: A saco amb ell?
0: Sí. Confirmem, sí. Venga, sí. El cas és que Willy Toledo fa 55 anys avui, aquest actor tan reconeixible gràcies a pel·lícules com El otro lado de la cama. M'encanta, vaig riure molt amb aquesta pel·lícula. O sèries mítiques com Siete vides. Ell sempre ha tingut una carrera molt vinculada, el que deia, a l'activisme polític i social, per això aquesta paròdia a xarxes de Willy Torpedo, això l'ha convertit doncs, en una figura tan admirada com criticada, eh? D'aquests personatges que no et deixen indiferent.
2: Va tenir problemes també, no?, per dir alguna frase...
1: Sí.
0: Fora de lloc, fora de lloc. Ha pixat fora de test.
1: I avui en fa 38...
0: Arturo Vidal. Ell és un dels migcampistes més intensos i guerrers dels últims anys. Va passar per clubs enormes com el Barça, la Juventus o el Bayern. Cabell impossible, tatuatges, un caràcter fort. Vidal sempre ha transmès aquesta energia de futbolista que viu cada partit com una batalla.
1: 38 anys ja.
0: Sí? Ja? Què vols
1: carai,
0: dir?
1: No, que Déu-n'hi-do.
0: Sabeu que l'Arturo Vidal, o sigui, jo, a mi, clar, hi ha coses que passen a la vida que només ho entén qui ho viu. I amb l'Arturo Vidal he tingut converses precioses. El seu fill va ser diagnosticat de diabetis tipus 1.
1: En sèrio?
0: Jo vaig fer una jornada, jo no tinc un record Guinness, però podria. Vaig fer una jornada de 24 hores amb un 14 de novembre que celebrem el Dia Mundial de la Diabetes. Es celebra el Dia Mundial de la Diabetis. Arturo Vidal va estar tan mono, nois, en sèrio. De les millors persones que recordo com... Bueno, pues al final te toca de prop, ets pare. Bueno, em va facilitar tot, va ser una entrevista preciosa... sempre està disponible per tot el que tingui a veure amb la diabetis. És un tio que em va sorprendre molt per la seva humanitat, que evidentment és lògic.
1: Era curiós perquè fora del terreny de joc era un tio amb molta humanitat i dins del terreny de joc era un killer, era
0: sí,
1: un viking.
0: Sí, això m'han dit.
1: Era un destraler, era un tio amb garra, que
0: això
1: es diu.
0: Això m'han dit, sí.
1: I avui fa 55 anys, icona de la moda dels anys 80, 90, 2000
0: sí,
1: i 3000.
0: Sí, tal qual. Estem parlant de la gran Naomi Campbell. Quin tros de dona, nois, quin tros de dona. Una de les supermodels més importants de tots els temps, com deies, Badó. Ella va revolucionar les passarel·les als 90 i forma part d'aquell grup de models que van transcendir la moda per convertir-se en icones a tots els nivells. Ella és elegant, magnètica i també coneguda pel seu temperament fort, diuen. Continua sent una figura molt poderosa dins del món fashion.
1: Home, qui ha tingut la desgràcia de treballar amb ella, diuen que és... I dic la desgràcia, perquè moltes persones... sobretot gent que formava part del seu servei, que déu-n'hi-do, que aguantar-la... O sigui,
0: aguantar-la complicat, mirar-la és un gust, escolta.
1: Que es prenien els diazepans com si fossin crispis per aguantar. Era horrorós.
0: Que fort.
1: Home, de fet, havia tingut diverses denúncies, per això.
0: Uau.
1: Va, aprofitant també per felicitar els que bufaran espelmes el dissabte 23, és a dir, demà.
0: Exacte, demà compleix 45 anys, miren i barguren. M'encanta aquesta actriu, eh? És una de les actrius còmiques més estimades de la tele. Ella ha brillat sobretot en sèries com La que s'avecina o Aida. Té una capacitat brutal per la comèdia. És una tia que és que la mires i ja et fa riure.
1: I en fa 51...
0: Mònica Naranjo! Una autèntica diva, eh? Ella és veu, dramatització, potència i espectacle. Va marcar els 90 i els 2000 amb himnes com Desatame o aquesta que sona, Sobreviviré, i continua a tenir un fandom absolutament fidel. Una artista única, amb una personalitat escènica impossible de copiar.
1: Gràcies, Ares.
0: A tu sempre, Badó.
1: En 5, 6:45.
3: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badó Lladó.
1: Entrem en territori Info Plus. Aquesta notícia, jo no sé si ho sabíeu això, però resulta que una investigació situa una presumpta filla de Putin vivint en secret a París.
2: Doncs sí, una investigació periodística internacional apunta que una jove relacionada amb el president Vladimir Putin estaria vivint a París sota una identitat diferent i allunyada de l'atenció mediàtica. Segons aquestes informacions publicades, la jove estaria fent vida a la capital francesa amb el nom de Luisa Rosova i estaria vinculada al món de la moda i l'oci nocturn com a DJ. Sembla contradictori perquè Putin sempre ha mantingut la seva vida familiar en secret i resulta també doncs, contradictori amb el discurs crític fet del Kremlin cap a Occident. Tot i això, la relació familiar no ha estat confirmada oficialment i la informació es basa en filtracions i investigacions periodístiques que, òbviament, doncs, s'han de confirmar.
1: La notícia va acompanyada de fotografies d'aquesta presumpta filla de Putin com a DJ. I la veritat és que canyera, eh? O sigui, canyera. Estàvem també, com abans parlàvem del món del futbol, que la introducció del futbol femení cada vegada ha entrat i ha entrat amb molta potència, amb molta força. Jo crec que també en el món del DJ estan sortint unes DJs és que són una autèntica annada d'olla.
0: Una bestia,
2: ni tant, ni tant.
1: I atenció, perquè Sofia Vergara explica que busca en una parella, el que busca una parella després del seu divorci. El que voldries tenir un
0: Bentley de color blanc i un de color... L'actriu Sofia Vergara ha parlat obertament sobre el tipus de relació que vol després de separar-se del Joe Manganiello aquest. Vergara assegura que busca una persona divertida, atractiva, saludable i amb una situació econòmica, escolta, similar a la seva. Segons va explicar, quan hi ha una gran diferència d'ingressos dins la parella, doncs poden aparèixer problemes, tensions i ressentiment amb el pas del temps. Les seves declaracions no han sentat igual de bé a tothom per la manera, com diríem, tan directa d'explicar el que moltes persones pensen però no acostumen a dir públicament.
1: Això és debat, eh? Si les parelles han de tenir el mateix grau d'ingressos...
0: Les parelles han
1: jo crec que no, eh?
0: Han de... No, evidentment. Han de contribuir a la compte comú, als gastos comuns...
1: S'han de complementar, ja està, no passa res.
0: Però, no podem, però si no cobrem lo mateix, no.
2: Home, de manera proporcional, no? Seria potser lo just.
1: A mi, de veritat, que si ve una parella amb mi que ara està que la pasta que surt per les orelles...
0: Pues molt bé per tu.
1: Jo no tinc cap problema. Home, cap ni un, eh?
0: Clar,
1: però cap
0: no.
1: Ni un.
2: Clar, perquè no li veig el problema.
1: Perdona, i si tampoc té un duro, tampoc. Vull dir,
0: exacte,
1: tampoc.
0: Sí, per l'altra banda, clar.
1: Però vull dir que ella ho deia perquè volia una parella que estigués en el seu estatus econòmic igual que ella.
0: Clar,
1: que si no interessava.
0: Jo també ho veig diferent, perquè com que jo sempre seré la pobra de la parella qualsevol, o sigui, això pot ser
1: no, jo també,
0: 2000
1: jo estic allà,
0: o
1: també.
0: 2030.
2: També dic una cosa, que igual ha tingut males experiències la dona i diu, ara ja no passo per aquí, no? Per trobar-hi una explicació, penso. Igual, no
1: igual
2: sé.
1: Li hem volgut aixecar aquí.
2: Clar,
1: no?
2: Vés a saber. Igual ella, entrarien... Ara ja diu, a partir d'aquí, jo ja almenys amb mi ja no conté.
1: S'ha acabat, home. Això és com la...
2: Pot ser,
1: qui,
2: eh?
1: Qui era aquella? La dona de quin famós raper que anava de que li paguessin més diners, que volia que li paguessin 60.000 euros mensuals.
2: Ah, sí,
1: recordeu?
2: Sí. No recordo el raper, tens tota la raó. Sí,
0: però
2: que anava a la justícia a demanar que l'augmentés la...
1: Estava cobrant 40 i escaig.
2: La custòdia dels fills, no?
1: El
2: era
1: mes,
2: això, no? Dels fills.
1: 40,
2: va anar-hi a la justícia i la justícia va revisar els comptes, els números i tot plegat i va dir de 40, no a 60, sinó a 6.000.
1: A 6.000.
2: Va rebaixar encara.
0: Boníssim.
1: Vinga, va, i atenció, Bad Bunny, jazz a Barcelona, hotels de luxe, passeig per la ciutat i concert imminent.

0: gràcies a aquest, per no espai. De veritat. Dic, aguantem la cançó fins al moment que hi ha els coros.
1: Aguantada, aguantada.
2: No, els coros ja els ha fet l'Ares.
0: Vinga, va, ja els tenim aquí, a Bad Bunny.
2: Bad Bunny actua avui i demà a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, i l'artista ja s'ha deixat veure per Barcelona. S'ha allotjat a l'Hotel Mandarín Oriental del Passeig de Gràcia, on també ha estat vist entrant i sortint amb el seu equip de seguretat. Durant la seva estada s'ha deixat veure caminant per aquesta zona cèntrica de la ciutat, una de les més concorregudes pels turistes. I la seva visita, recordem que forma part de la gira mundial de Tirar Más Fotos World Tour. La primera actuació tindrà lloc aquesta nit, la segona demà, i l'ambient a la ciutat és d'expectació, amb milers de fans preparant-se per als dos concerts que prometen ser els esdeveniments, dos dels esdeveniments.
0: Ja comença a haver-hi bogeria davant de l'Hotel Mandarín, eh?
2: Home, les imatges van ser boníssimes.
0: Ja comença a haver-hi bogeria davant de l'Hotel Mandarín, i, per cert, no podia actuar en el millor dia. És a dir, quan comença aquesta onada de calor, és el moment de fer una actuació de Bad Bunny, perquè és una cosa tan caribenya, tan càlida...
2: I a l'Estadi Olímpic, a l'aire lliure...
0: No. Serà un festival d'aquesta nit.
1: No és per res, però clar, a Bad Bunny, una de les seves primeres actuacions, quan no el coneixia ni el Tato, jo ja el cantava, soy peor, ahora soy peor, va venir a Lleida dos vegades, l'hem tingut a Vilova, a la discoteca de Lleida, dos.
0: Que no estigui demà a la plec del Carrol.
1: Ah, és que això està de pensar. Si s'ha d'amagar, que vagi a la plec a amagar-se, i tant.
0: Així que no hi ha ningú allà,
1: No, clar, no el veurà ningú.
0: Vinga, va, i un cas de donació de cos acaba en un ús molt diferent al que pensava la família. Canviem radicalment de tema, perquè aquesta és una història...
2: Ui.
0: Dura... Saps tu aquesta història?
2: No, espero escoltar-la.
0: És dura de veritat, aquesta història. Explica.
1: Jim Stauffer va donar el cos de la seva mare, Doris Taylor, amb la idea de que pogués servir per a la investigació de l'Alzheimer o per a la formació d'estudiants de medicina. Tot i això, més tard va descobrir que el centre de donació havia entregat el cos a l'exèrcit per fer proves d'explosius.
2: Ai, què dius?
1: Amb l'objectiu d'analitzar l'impacte d'una detonació en un cos humà, sense que ell hagués donat un consentiment clar per a aquest ús. La falta de transparència en alguns programes de donació de cossos i, evidentment, la necessitat d'especificar amb detall per a què es poden utilitzar, evidentment, ha indignat a la família, ja que asseguren que mai haurien acceptat un ús d'aquest tipus. Heavy, eh?
0: No, és molt bèstia. És a dir, que aquí donen per la investigació, resulta que la posen allà amb dinamites...
1: Bum, bum, bum! Perdó. M'ho he imaginat així.
0: Doncs això. Vinga, 2:15 de 7 del matí.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
1: Ara se'ns veu.
0: Ara sí.
1: Ara se'ns veu, confirmat. Home, és que tenim la gent patint, David, la gent patint un dia que em maquillo i no se'ns està veient a l'streaming.
0: Doncs ja es veu perfectament.
1: La gent ja es pot veure.
0: Ens podeu veure a través de la web de Ràdio 4,
1: exacte.
0: De RTV Play, ho dic bé?
2: RN Audio, RTV Play, sí, exacte, Ràdio 4.
0: RN Audio, RTV Play.
2: No, és així.
0: Vinga, gràcies, Montse. 2:15 de 7 al matí, el Barça femení ja és a Oslo per disputar la final de la Champions. I això coincideix demà, que no és casualitat, en el Dia Mundial del Futbol Femení.
2: Tal qual. L'expedició del Barça femení ja ha arribat a Oslo per preparar la final de la UEFA Women's Champions League contra l'Olyonnais. Les jugadores van ser rebudes amb un espectacular art de Sant Martí després d'aterrar a la capital noruega en un ambient d'il·lusió i confiança abans del partit més important de la temporada. L'equip de Pere Romeu buscarà conquerir la quarta Champions en la història del club aquest dissabte a l'Ueval Stadium.
0: Home, estaria molt bé, eh?
2: Ai,
0: estaria molt bé que aquesta vegada sí que s'emportin la final de Champions. L'any passat a Lisboa va ser un drama, eh? A veure si ho poden aconseguir. Mentrestant, seguim parlant del Barça per accelerar les obres de l'Spotify Camp Nou durant aquest estiu.
2: El Barça aprofitarà els propers mesos sense futbol a l'Spotify Camp Nou per donar una empenta important a les obres de remodelació de l'estadi. El club preveu avançar especialment a la tercera graderia, on ja s'estan preparant les zones per instal·lar els nous seients. L'objectiu és ampliar progressivament l'aforament durant la temporada vinent i continua desenvolupant altres espais del projecte Espai Barça, com el nou museu i la futura botiga oficial.
0: Mentrestant, Laporta avisa que la pròxima temporada serà molt més dura i exigent.
2: Sí, Joan Laporta va fer balanç de la temporada del Barça i va posar en valor el gran moment que viu el club amb dues lligues consecutives i un vestidor molt unit. El president blaugrana va elogiar la feina de Deco i de Hansi Flick i va assegurar que estan construint un projecte sòlid i il·lusionant, però també va advertir que el nivell d'exigència augmentarà molt la propera temporada. A més, va afirmar que el club podrà reforçar-se per ser més competitiu i va tenir paraules també d'agraïment per Robert Lewandowski, que va situar-lo com una peça clau en el creixement recent de l'equip.
0: I Enrique Riquelme, això m'agrada molt perquè tenim carnassa a la graella, fa el primer pas per presentar-se a les eleccions del Real Madrid.
2: Sí, l'empresari Enrique Riquelme ha comunicat oficialment la seva intenció de presentar candidatura a la presidència del Real Madrid, convertint-se en el primer aspirant a disputar el càrrec a Florentino Pérez en molts anys. Ara haurà d'aconseguir l'aval econòmic exigit, que de fet ja ha dit que el té. S'haurà d'aprovar pels estatuts del club una quantitat milionària vinculada al pressupost anual de l'entitat, i Riquelme assegura que treballa en un projecte il·lusionant per al futur del club, advertint que això, hi ha un possible risc d'una possible privatització parcial del model actual de el Real Madrid. Per tant, doncs, campanya a la vista.
0: I mentrestant, Pep Guardiola vol descansar després del City mentre creixen les ofertes pel seu futur.
2: Tot i que encara no és oficial, el món del futbol dona gairebé per feta la sortida de Guardiola del Manchester City aquest estiu després de 10 anys plens d'èxits. El tècnic català desperta l'interès de diverses federacions i de grans clubs, especialment d'Aràbia Saudita, United, és a dir, els Emirats Àrabs Units, i també al Marroc, mentre que equips com el Milan o la Juventus també segueixen la seva situació de prop. Segons les informacions, l'opció de dirigir una selecció nacional sedueix també Guardiola, però el seu pla immediat seria fer un any sabàtic, això és el que de moment ell està apuntant, i allunyar-se de la pressió després d'una dècada al màxim nivell a Manchester.
0: I estàvem fent una entrevista, em sembla que era ahir, a Luis Enrique, que deia que marxa al City, i diu, no m'ho crec. Anava dient, no m'ho crec. I se'n va, no m'ho crec. I diu, tu parles amb el Pep Guardiola? Diu, sí. Diu, però és que no parlem de futbol. Boníssim. I acabem, els tenistes planten cara a Roland Garros per reclamar més premis econòmics.
2: Diverses estrelles del tennis preparen protestes durant Roland Garros per exigir un millor repartiment dels ingressos dels grans slams. Entre les mesures previstes hi ha reduir les rodes de premsa i evitar entrevistes amb mitjans oficials com a forma de pressió cap als organitzadors, doncs, per apuntalar aquestes reclamacions de premis econòmics.
0: Gràcies, Montse.
2: A tu.
0: 2:06 de 7 del matí. Què tal si li posem una mica de música? Ja és divendres 22 de maig del 2026 i tenim ganes d'escoltar bona música.
1: Cançó de divendres. Vinga,
2: cançó de divendres. Sí, la d'aquesta hora i la de la propera també ho serà. Anem a recuperar aquest gran èxit de Doja Cat amb Xisa. Una cançó que fa olor de primavera, no
1: molt,
2: em diu que
1: molt,
2: no.
1: Molt.
2: És Kiss Me More.

0: tal com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: Amb Xavi Freixas.
0: Hola, Picó.
2: Estan caient ruixats molt forts.
0: Gonzalo Bernardo, una vegada més, eh?
2: Sí, però estem a Catalunya
0: bon dia. I
2: estem en la tardor.
0: Bon dia.
2: Bon dia per algú.
3: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és lo millor.
4: Puc dir una cosa?
0: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del Diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
5: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
0: Doncs moltes gràcies.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
1: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallach Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana. Bon dia i bona sort amb Badollador.
6: D'aquí 4 minuts, arribem a 6:45 del matí. Els titulars en portada aquesta hora de la premsa escrita. Comencem amb La Vanguardia, Montse.
7: Que avui titula El jutge bloqueja els comptes de Zapatero i de l'empresa de les filles. El periòdico destaca les comunitats del PP i del PSOE pactant el pla d'habitatge. El País avui diu El jutge bloqueja 500.000 euros dels comptes de Zapatero. El Mundo titula Zapatero va passar 36 factures en viatges al Marroc, la Xina i Colòmbia. Al diari Ara avui llegim Els sindicats no afluixen i exigeixen una nova proposta al govern. L'ABC avui destaca La justícia bloqueja els comptes bancaris de Zapatero i La Razón diu El Consell de Ministres va utilitzar carril VIP per al rescat de Plus Ultra.
6: Pel que fa a la premsa esportiva, comencem amb el diari Esport.
7: Que avui titula, tant de bo recordem, Oslo per la quarta.
6: Ho farem. I Mundo Deportivo.
7: Que diu primer nivell.
6: Dos apunts, dos apunts. Primer, no et robaran el micro. M'estava fixant amb la Montse i parla amb el micro agafat.
7: És veritat, últimament ho he fet. No sempre, però sí.
6: Primer, segon, aquests anells no són de bisuteria, eh?
7: Aquí hi ha quartos,
6: claro,
8: eh? Claro.
7: Et diré una cosa.
6: Només amb un es paga les nostres vacances, eh?
7: No. Aquest no, eh? Aquest t'ha enganyat, eh? El bo és aquest, eh? Però aquest el porto de seguretat. Perquè no vull perdre l'altre. Llavors, clar, aquest és una bisuteria.
6: Un de seguretat, l'altre de compromís.
7: Sí, aquest és de compromís.
6: És
7: sí,
6: maco, eh?
7: És molt maco.
6: Molt maco.
7: Gràcies.
6: Molt maco.
8: Mira, aquest 3 euros, el vigeu vigit.
6: I veus aquest?
8: No entenc.
6: Doncs és el que està en una caixa de casa d'algú. I m'agradaria recuperar-lo. D'aquí a 2 minuts arribem a 6:45 del matí. Va, anem per l'arrestació
8: per la teca,
6: perquè s'acosta a la plec del Cargol i ara és el moment de reivindicar el Cargol des del Bon Dia, Bona Sort. Aquest cap de setmana recordem que Lleida torna a convertir-se en la capital mundial del Cargol amb una nova edició de la plec del Cargol i, clar, l'Ares avui ha vingut especialment motivada.
8: A veure, evidentment.
6: No cal que sigui la plec del Cargol perquè Lleida sigui la capital del Cargol. Perquè
8: això és veritat.
6: Això ho és tot l'any, eh?
8: Però, clar, avui és el tret de sortida de l'aplec del Cargol i, clar, jo estic a un pas, nois, de convertir-me oficialment en experta sobre cargols. Jo ara mateix, jo podria entrar a un congrés científic i començar dient hola, bona tarda, porto 48 hores investigant babes i closques. I, escolta, s'ho tragarien, ningú sospitaria res, eh? Perquè, clar, una és lleidatana i arriba l'aplec i de cop el Cargol deixa de ser un animal i es converteix en una religió.

0: fet, els cargols a poc a poquet. Per començar, dades. Aquest any a la plec es calcula que es cuinaran aproximadament 16 tones
1: mare
0: de cargols, nois. 16 tones! O sigui, és una barbaritat.
2: Però on explicaràs d'on procedeixen?
0: No ho explicaré, no és massa informació. Te porto tantes dades i si vols et faig el dilluns un especial d'una segona part.
2: Sembla, sí,
1: perquè no, igual que... per allà les rodalies no hi ha tants cargols, no?
0: Imagina't, jo he intentat imaginar-me físicament el que són 16 tones de cargols i sincerament crec que el cervell humà no està preparat per processar aquesta informació.
2: Has fet el procés de quants cargols serien?
0: No, és impossible.
2: És possible, vaig a calcular.
0: Ves calcular. Jo he pensat en altra cosa important. Qui va ser la primera persona de la història que va veure un cargol i va decidir menjar-se'l?
1: És veritat. Què?
0: Perquè, clar, siguem honestos, nois, el cargol no és un animal que entri visualment.
1: No, d'entrada no diries.
0: Que entri per la vista. No és un panda, no és un dofí, per exemple.
2: No, sí, és veritat, no entra per la vista.
0: És literalment una boleta amb bava que surt quan plou. Però, clar, arriba un lleidatà i diu, espera't un moment, posem-li allí oli.
2: A veure, em deixes explicar-vos això
0: tant,
2: ràpid?
0: Mira, favor.
2: Diu, depèn molt de la mida del tipus de cargol, però fent una estimació aproximada, un cargol petit metàl·lic... No, són cargols de menjar. Anem a buscar els cargols.
0: Jo segueixo amb les dades, perquè parlant de lentitud, una de les dades més fortes i que més m'has demanat aquesta setmana és la velocitat dels cargols.
1: Ah,
0: vale?
1: Sí.
0: Un cargol es mou aproximadament a uns 50 metres per hora.
1: Ai.
2: Home, doncs molt em sembla,
0: Però per això et dic, no us sorprèn.
1: 50 metres per hora.
2: Això deu ser que li pica alguna cosa, Home, 50 metres per... És molt, un cargol 50 metres per hora? On s'ha vist, això?
0: És
2: moltíssim.
0: És massa.
1: Però sense entretenir-se pel camí, no? Vull dir, anar
2: directe. Home, de cara a idea, sense pensar en res.
0: A veure, el cas
2: perdona,
0: és que...
2: Perdona, i amb les banyes avall per no tallar el vent.
0: Imagina't. Un cargol veu una pujada i pensa, ufa, això ja si de cas dilluns.
2: És com, la meva filla és un cargol, veu una pujada i diu, ja la faràs tu.
0: Exacte. Però espera't, perquè la velocitat és gràcies a la famosa bava, que tant... és una cosa fastigosa que el surt no perquè sí, sinó perquè és una substància que els ajuda a lliscar, a enganxar-se a superfícies i a protegir el cos quan passen per llocs que els podrien fer mal, perquè ells se poden fer mal també. És a dir, el cargol porta la seva pròpia crema hidratant, les seves rodes i el seu sistema de suspensió incorporats.
2: Tanta tècnica per acabar la boca de l'Ares. Perdoneu un moment, Si parlem de cargols de muntanya, els cargols vius, tipus bobé o vinyal, un cargol adult acostuma a pesar entre 15 i 25 grams, aproximadament amb closca. 16 tones serien 16.000 quilos, és 16, milions de, 16 milions de grams.
0: Milions.
2: Si cada cargol pesa 20 grams de mitjana, hi cabrien uns 800.000 cargols. Si són més petits, d'uns 15 grams, aproximadament hi cabrien 1 milió de cargols.
0: Una bestia. Vale,
1: ara hauríem de calcular 800.000 cargols entre la gent que va a la plec de cargol, a veure quant cargols toca per barra.
2: Quant
1: és la plec
2: de cargol?
0: De visitants?
2: Sí.
0: Entre la gent que és de Lleida i la gent que ve de fora, 1 milió de persones,
2: doncs
0: més o menys.
2: Un cargol per persona.
0: No ho sé.
1: A 8.
2: Són de lletres, per fer-ho fàcil.
0: Exacte.
2: 1 milió de cargols, quantes persones? Un milió de cargols.
0: La dada que més m'ha impactat, nois, sobre els cargols tenen entre 14.000 i 25.000 dents microscòpiques.
1: Què dius?
0: Sí, dents. És a dir, no tenen una boca com nosaltres, evidentment, però tenen una mena de llengua rugosa que es diu ràdula, que està plena de microdents que fan servir per rascar i triturar els aliments. O sigui, tu veus el cargol allà tan innocent menjant una fulleta d'enciam, però en realitat està passant-li una radial diminuta.
1: Tot això us ho mengeu, els que mengeu cargols, també t'ho dic.
0: Exacte,
1: tot això us ho foteu.
0: Menys la merda no me la menjo. La merda s'ha de treure, no és això.
2: Home, és el que s'ho menja, que diu que allà és on hi ha el no sé què.
0: No, tampoc te passi, s'ha de treure...
2: Sempre hi ha el cunyat, això es menja perquè...
1: Té proteïna.
2: I després dius, va, doncs vaig deixant les meves aquí i te les menges com si fossin olives.
0: Sí, per tu. Ai, per favor, prou, calla.
2: Cacauets,
0: Nosaltres ens mengem els cargols i què mengen ells? Exactament, plantes, fulles, fruites, vegetals, humils, petits, però alguns també poden menjar cartró o petites restes amb calci, perquè el calci es diuen que és molt important per tenir força a la closca.
2: Però les dents va molt bé el calci.
0: És, clar,
2: home, tenen 20.000.
0: És que tot té sentit en el món dels cargols.
2: Imagina't perquè... tenir que posar bràquets a un cargol.
1: Oh!
2: 20.000 bràquets.
0: Bé, clar, imagina't. Aquí hi ha una altra dada curiosa i preciosa, i és que els cargols ja neixen amb la closca. Eh? És a dir, quan surten de l'ou, la closca està... existeix, el que passa que és molt fina i gairebé transparent, però ja està. I a mesura que el cargol va creixent, la closca també creix amb ell, afegint noves espirals i, escolta, tu imagina't el cargol...
2: Hi ha granges de cargols, no, a Lleida?
0: Hi ha granges, ja, bueno, jo tinc tant records de sortir a buscar cargols quan plovia, o sigui, a Lleida plou i els nens, bueno, almenys abans, és guai, o sigui, no és allò de, ah, quina merda la pluja, no, anem a agafar cargols, és meravellós.
2: Bé,
0: és
2: passa, jo estava a Rius i també passava.
0: Bueno, però no sou de Lleida.
2: No, no, però també passava.
0: Cas és que el cargol neix literalment amb la casa posada a sobre, eh? No pateix hipoteques, no pateix Airbnb, no pateix m'ha pujat el lloguer, el cargol va pel món amb el seu apartament dúplex enganxat a la seva esquena.
3: Plou i fa sol, les bruixes estan tinen. Plou i fa sol, les bruixes porten dol.
0: El cas és que els cargols també es protegeixen. Es protegeixen, perquè quan tenen por el clima és dolent, s'amaguen dins la closca per conservar la humitat i protegir-se dels depredadors. Imagina't, ells tenen el seu propi búnquer,
2: clar,
0: eh?
2: Clar, clar, clar.
0: Després he descobert una altra dada espectacular, i és que els cargols poden dormir fins a 3 anys seguits. Aquesta m'ha encantat, eh? 3 anys, perquè no, però no perquè siguin mandrosos, eh? Que no ho són. Ho fan quan les condicions són massa extremes per ells, per exemple, massa calor o massa sequera.
2: Doncs amb l'onada de calor, igual hi ha un que avui es desperta directament a la cassola. Eh?
0: Directament, clar. Ells entren en una espècie d'hibernació per estalviar energia i sobreviure, que jo et dic, sincerament, hi ha dies que jo també ho faria.
3: Dia sí, dia també, veure sortir el sol, sortir al carrer.
0: I per acabar, una dada que em sembla meravellosa, els cargols són hermafrodites, és a dir, tenen òrgans reproductors masculins i femenins alhora. I això, clar, els facilita molt la reproducció, perquè pràcticament qualsevol altre cargol adult pot convertir-se en parella seva. El cargol va tan evolucionat que nosaltres encara discutim segons quines coses, ells ja fa milions d'anys que ho tenen tot resolt, eh? Sincerament, després de tot el que he llegit aquests dies, jo crec que el cargol és un animal, que diria que l'animal més savi de la vida, del món,
2: molt
0: sencer.
2: Bé.
0: Llavors, valent, sí, però porta la casa a sobre, sap desaparèixer quan el món es posa agressiu, surt quan les condicions són bones i viu sense presses. Hauríem d'aprendre, dels cargols.
1: Home, sí.
0: Per això la gent de Lleida els hi fem una festa tan gran, perquè al final l'aplec del cargol no és només menjar cargol, sinó que va de trobar-se, de fer colla, de compartir taula i de reivindicar una tradició que forma part totalment de la identitat dels lleidatans.
2: Gràcies, Ares. Felicitats a Lleida, perquè celebren aquest cap de setmana, que seria la seva, no oficial, però festa major.
0: I tant,
2: L'aplec del cargol, dic no oficial, perquè quan és la festa major de Lleida?
0: La de tardor és a setembre i al maig tenim una altra. Tenim moltes festes a Lleida.
2: Va, doncs, escolta'm, l'aplec del cargol, que seria la festa per antonomàcia de Terres Lleidatanes.
0: Correcte.
2: Que passeu un molt bon cap de setmana. I que gaudir. És un bon cap de setmana per conèixer gent nova, per retrobar-se amb gent que fa molt de temps que no veus. És un bon cap de setmana per anar a Lleida.
1: I a més farà bo, eh? Farà calor.
0: Sí,
1: molta calor.
2: De seguida ho expliquem, som-hi.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
2: Va, anem a dades que us deixaran atònits. El riu Amazones aboca al mar uns 209.000 metres cúbics d'aigua per segon.
1: Mare meva.
2: Més que els rius més grans del món tots junts, eh? Primera, segona. El Mont Everest té una alçada de 8.849 metres, però segueix creixent cada any. Creix 4 mil·límetres cada any a causa del moviment de les plaques tectòniques.
1: Per cert, ahir vaig veure una fotografia de la gent que està pujant a l'Everest ara, en aquesta temporada, és el rècord. És a dir, la fotografia sembla, no sé com dir-t'ho, és a dir, és que és una cosa que dius, com pot ser que hi hagi tantíssima gent?
2: Ja fa temps, sí.
1: S'ha establert el rècord de llicències aquest any i és una cosa estratosfèrica. Com pot ser? Però si no hi caben?
2: Hi ha unes cues que...
0: No patiu, m'hi trobaran allà, no m'hi trobaran.
2: I l'oceà Atlàntic té una profunditat mitjana d'uns 3.646 metres. O sigui, tu te'n vas a l'Atlàntic i té una, la profunditat mitjana, són 3.646 metres, però el seu punt més profund, a la fossa de Puerto Rico, arriba als 8.376 metres. Tampoc m'hi trobaran allà, eh?
1: No. Va, a mi n'hi ha 10 metres.
2: Ens anem cap al Real Automòbil Club de Catalunya. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Ferran, bon dia.
5: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. De moment, amb punts amb retencions perquè no hi registren incidències. Per tant, destaquem aquestes cues, sobretot als voltants i accessos de la capital catalana. Ara mateix tindríem retencions en general amb molta menys intensitat que de normal. Tenim cues ja en tot el nus de la Trinitat, sobretot per unes retencions que arriben des de la C58 de manera molt intermitent des de Sant Quirze del Vallès, tot plegat. De retruc ens deixa cues també a la Ronda de Dalt, en aquest cas fins a Canyelles, i la Ronda Litoral amb retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. L'entrada des del Llobregat ara mateix també pateix certa lentitud per la B23 des de Molins de Rei fins a Sant Just d'Esvern o també per la A2 des de Sant Vicenç dels Horts fins a Sant Joan d'Espí i Cornellà. En sentit nord hi ha retencions a la C32 entre Viladecans i Sant Boi i pel que fa al Vallès on retencions a la C58, com dèiem, però també a la AP7, concretament en sentit sud al punt de Barberà del Vallès. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia i bona sort.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
2: José Luis Rodríguez Zapatero es va convertir dimarts en el primer expresident de la democràcia espanyola que declararà en qualitat d'imputat. Ho farà el 2 de juny a l'Audiència Nacional a petició del jutge José Luis Calama, que instrueix el cas Plus Ultra. Ara expliquem tot bé aquest cas i una miqueta cronològicament què és el que ha passat des de que dimarts vam conèixer la notícia i d'on ve tot plegat.
1: Sí, exacte, sobretot d'on ve tot plegat perquè hi ha una xarxa, hi ha una trama que és justament el que s'està investigant i que de vegades, doncs, ostres,
2: hi hauria una xarxa, hi hauria una trama.
1: Sí, exacte, que s'està investigant i hi hauria uns serrells doncs, que potser no queden clar i anem a intentar posar una mica d'ordre a tot això i explicar-ho una mica bé. Última hora és que, evidentment, com hem dit abans, el jutge Calama ha demanat que es bloquegin els comptes de Zapatero com a mesura cautelar per l'import que ascendeix a aquests 490.000 euros
2: que seria, el que hauria rebut
1: per aquestes tasques que ara explicarem.
2: El conegut com la mossegada. Eh?
1: Exacte. Zapatero està sent investigat, per, entre d'altres, pel cobrament de comissions per tasques d'intermediació, com ara el polèmic rescat de l'aerolínia Plus Ultra, una companyia que, recordem, va rebre 53 milions d'euros de diners públics. I com s'ha arribat fins aquí? Doncs aquesta aerolínia estava sent investigada originàriament a Suïssa i a França per un delicte de blanqueig de capitals. Llavors, aquests dos països van demanar col·laboració a Espanya per escorcollar domicilis espanyols. Això va posar en alerta la Fiscalia Anticorrupció, però moltes proves, sobretot converses, han estat aportades pels Estats Units, a través d'un departament de l'Ambaixada dels Estats Units a Madrid que investiga operacions criminals internacionals. Llavors, la causa apunta que la companyia aèria Plus Ultra hauria fet servir els 53 milions de diners públics que va rebre en manera de rescat per part del govern espanyol durant la pandèmia per blanquejar diners procedents del contraban d'or veneçolà i de la malversació d'ajudes socials de Veneçuela. Això segons la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional i segons la Fiscalia Anticorrupció. Aquest rescat de 53 milions presumptament no reuniria les condicions segons una consultoria externa.
6: La consultora Deloitte, en su informe técnico para el rescate...
7: Deseo, en primer lugar, expresar mi...
1: Podem sentir la les dades de la consultoria?
2: Tornem a recuperar la sintonia.
6: La consultora Deloitte, en su informe técnico para el rescate, expuso dudas sobre la capacidad de seguir funcionando, graves problemas de caja y una deuda con la Seguridad Social que ascendía a casi 452.000 euros, algo en teoría incompatible con recibir ayudas públicas. Sin embargo, Plus Ultra obtuvo un certificado de estar al corriente con esa deuda en agosto de 2020. La deuda, según el juez, aún existía.
1: Tot i així, el rescat va ser aprovat pel govern el 9 de març del 2021. Segons l'autor del jutge, Zapatero hauria posat els seus contactes personals i la seva capacitat d'accés als càrrecs de l'administració al servei de tercers interessats en obtenir decisions favorables. Però Zapatero, en un vídeo publicat dimarts, el dia que va saltar la notícia de la seva imputació, negava aquesta implicació.
7: Deseo en primer lugar expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia. Al mismo tiempo quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra.
1: De fet, Zapatero ja va negar tenir cap mena de vinculació amb la trama Plusultra el passat mes de març al Senat, quan va ser cridat també a declarar en el marc de la comissió d'investigació del cas Coldo. Bé, de quina manera hauria interferit Zapatero? Doncs la companyia Plusultra hauria pagat presumptament 460.000 euros a una empresa que es diu Anàlisis Relevante, propietat de Julio Martínez Martínez, per uns diversos encàrrecs en els últims 5 anys. Anàlisis Relevante, per la seva banda, aquesta empresa va fer una sèrie de pagaments a Zapatero per una quantitat similar, per unes tasques que haurien estat de consultoria. I és que l'empresari Julio Martínez, d'Anàlisis Relevante, segons el magistrat, rebia instruccions directes de Zapatero i s'encarregava que aquestes instruccions s'executessin.
8: En las conversaciones que el juez utiliza como prueba, los directivos de Plusultra señalan directamente a Zapatero como su contacto. Nuestro pana Zapatero detrás, dicen, aunque aseguran que no hablan con él directamente, pero sí con un lacayo suyo, en referencia al empresario Julio Martínez.
1: I Anàlisis Relevante també hauria contractat l'agència de comunicació de les filles de l'expresident, una agència anomenada What the Fab. Recordem que també el jutge Calama ha ordenat bloquejar els comptes de les filles.
9: Se promociona com una agència de màrqueting digital, aunque su actividad en redes apenas cuenta con publicaciones o seguidores. Esa agencia habría ingresado cerca de 1 millón de euros en 5 años por maquetar informes, y estos son los principales pagadores, entre ellos Inteligencia Prospectiva, una compañía sin apenas actividad, o la agencia Anàlisis Relevante del empresario Julio Martínez.
1: Hem de recordar que l'empresari Julio Martínez, propietari d'Anàlisis Relevante, també l'expresident de Plusultra, van ser detinguts el mes de desembre. Si acabem de posar números a tot plegat...
2: Detinguts pel mateix cas?
1: Sí, sí, detinguts per aquest cas. Si acabem de posar números a tot plegat, en total, Zapatero i les seves filles haurien obtingut, segons tots aquests números, 2 milions d'euros. En concret, segons les xifres aportades per Calama, l'expresident hauria percebut 1.525.000 euros i les dues filles 423.700 i escaig. Recordem que José Luis Rodríguez Zapatero haurà de declarar en qualitat d'imputat el proper 2 de juny per suposats delictes d'organització criminal, de tràfic d'influències i de falsedat. Evidentment, això ha tingut reaccions, òbviament. Els socis de govern de Pedro Sánchez han passat en unes hores de posar en dubte tota aquesta investigació, a mostrar públicament la seva preocupació. Un cop publicada la interlocutòria completa del jutge, en aquest cas escoltem primer Gabriel Rufián dimecres al ple del Congrés.
10: Después de leer las 88 páginas del auto judicial,
11: estoy jodido.
10: Gabriel Rufián matiza su posición.
11: Un enorme afecto a Zapatero, pero también tengo ojos en la cara.
10: Y aunque no descarta que el expresidente sufra una cacería judicial, dice, exige a Sánchez una respuesta.
11: Si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor. La izquierda somos otra cosa.
1: Un ple, el de dimecres, en què Pedro Sánchez va defensar la presumpció d'innocència de Zapatero i també doncs, va parlar Alberto Núñez Feijóo i li va recriminar aquest recolzament.
12: Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA.
13: Evasiva, según Feijóo, que acusa a Sánchez de estar detrás de todo.
14: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España?
2: Déu-n'hi-do, gràcies, Montse. A partir del dia 2 començarem a sortir de dubtes a veure què ha passat amb tot plegat.
1: Sí, de moment poden passar encara moltes coses d'aquí al dia 2. De moment sabem això, que l'ha citat l'Audiència Nacional i que els comptes de Zapatero i de les seves filles queden bloquejats.
2: Gràcies, Montse.
1: A vosaltres.
2: Les 7:03 del matí. Aprofito per saludar a la Gurgui, com estàs?
15: Bon dia,
2: molt Anna,
15: bé.
2: Bon dia, bona sort.
15: Carregada, vinc,
2: Com carregada?
15: Carregada de safreig.
2: Molt bé. Pensava que anaves amb maletes que tornaves a marxar d'aquí.
15: No. Aquest pont, a gaudir.
2: Com? Dilluns feu festa.
15: Clar, és veritat. Avui els meus fills tenen festa, també.
2: Tenen festa o tenen vaga?
15: No, festa, lliure disposició.
1: Clar, els meus el dilluns.
15: Ah, clar, és que va variar. Mm.
2: Ah, està molt bé. O sigui, tenen dilluns, dimarts, dimecres...
15: Sí, ale.
2: Ai, dilluns, dimarts, no, dimecres. Perdona, divendres, dissabte, diumenge, dilluns.
15: Clar, i dilluns perquè aquí és festa local a Barcelona.
2: Està molt bé. Escolta, entre les vagues, les festes de lliure disposició...
15: Vinga, ja estem a final de curs.
2: Aquests nanos no se'n recorden ni del camí cap a l'escola.
15: Ni de suma.
0: Ja t'aviso que en el teu cas, dilluns no tens festa, ni vaga, ni lliure disposició, ni res de res. Ara, sí,
2: que tinc dilluns...
0: Bon dia, bona sort.
2: No, els nens.
0: Els nens, també. A part.
2: No. Dilluns precisament no els tinc. Alba, bon dia, bona sort.
16: Bon dia, què tal?
2: Molt bé, i tu?
16: Pues jo fatal. Jo quan tenia l'edat dels fills de l'Anna, jo no tenia... A mi hi havia vaga i els meus pares em deien, anem a cap al col·le.
2: Sí.
16: Ara, avui dia, vine.
2: No, és que anàvem molt al col·le.
1: Jo crec que anàvem
16: jo més. Jo sempre. Jo hi havia vaga i la meva mami, vinga, nena. Dic, però hi ha vaga. Diu, no, tu estudia. Dic, pues estaré sola.
2: Molt bé.
16: I
2: estava sola?
16: No, hi havia 3 o 4 més.
2: Molt bé.
0: Escolta, va, una cosa, un apunt. Un oient, te podria dir molts, no? Un m'ha enviat un missatge dient com m'has dit que un cargol va a 50... Carinyo, he dit 50 metres per hora, que vol dir 0,05 quilòmetres per hora.
2: 50 metres per hora?
0: Claro, que és 0,05 quilòmetres per hora. És a dir, per segon són 13, de 13 a 15 mil·límetres. O per minut, quasi un metre. Ho estic dient bé, no? És que ara m'esteu liant. Òscar, carinyo, has d'estar atent. He dit
2: un metre, 10 minuts.
0: Clar, no, per hora seria... Per hora és així.
2: No, 10 minuts no.
1: No, arriba. Has dit 50 metres per hora.
0: Exacte.
1: Per tant,
0: 0,05 quilòmetres per hora.
1: Exacte.
0: Clar, la velocitat l'hauria d'haver dit per quilòmetres per hora. Clar, ha sentit 50 l'Òscar i ha dit, m'esclat el cap, no van tan ràpid. No, Òscar, van a 0,05 quilòmetres per hora. Dit això, menja temps que estan boníssims.
2: Molt bé. Dit això, anem a la pregunta del dia. Quina longitud pot arribar a saltar un tigre?
1: Mare meva.
2: A, 10 metres. B, 12 metres.
1: Ai, que no hi ha tanta diferència. 10 metres, va, l'A.
2: 12.
16: 12.
0: 12, jo també 12, va.
2: 12. De seguida la resposta. És 22 de maig de 2026, el dia que ens vam sabent que l'Audiència Nacional ordena bloquejar els comptes de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Una mesura cautelar que ha imposat el jutge José Luis Calama, responsable de la causa que investiga Zapatero per presumptes delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals en el marc del rescat de la companyia aèria Plus Ultra. L'import del bloqueig ascendeix a 490.000 euros corresponents a l'import rebut de la societat Análisis Relevante. El jutge Calama també ha ordenat bloquejar els comptes de les seves filles, responsables de l'Agència de Comunicació, que també hauria facturat a Análisis Relevante.
2: I avui s'aprovaran els pressupostos de la Generalitat per presentar-los formalment al Parlament.
1: El president Salvador Illa ha consolidat la majoria parlamentària per aprovar avui els primers pressupostos de la seva legislatura amb el suport dels comuns. S'ha llegit ahir al matí. Els comptes inclouen noves inversions en habitatge, mobilitat i polítiques socials i obren una etapa d'estabilitat que el govern vol convertir en el gran aval de la legislatura. La Junta de Portaveus marcarà el calendari de passes per la seva aprovació definitiva, que es preveu per la primera meitat de juliol.
2: La reunió entre educació i sindicats finalitza de nou sense cap acord.
1: La nova reunió d'educació i sindicats va tornar a acabar ahir sense un acord després de 2 hores de reunió. Tot i això, va haver-hi avenços sobre l'escola inclusiva, segons fonts presents a la trobada. Les dues parts s'han citat a reprendre les converses avui divendres a les 12, de nou amb la mesa sectorial.
2: I els 44 activistes de la flotilla amb passaport espanyol arriben avui a Barcelona, Madrid i Bilbao.
1: Així ho van expressar ahir des de la missió humanitària, on han especificat que un activista d'origen israelià s'ha quedat en terra a El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha precisat que són 44 persones i ha agraït a les ambaixades israeliana i turca la tasca que n'han garantit la protecció.
2: I nit de celebració ahir per Ràdio 4 i la 2CAT, els Premis de Ràdio Associació.
1: Sí, la nostra companya Pilar Sanpietro ha estat reconeguda amb una menció d'honor per la seva trajectòria de més de 4 dècades i el seu compromís amb el periodisme cultural i mediambiental. En la categoria Millor Podcast ha guanyat Escolta Poblet, un viatge sonor al cor d'aquest monestir del segle XII i que signen els nostres companys Pep Gorgori i Sílvia Tarragona.
2: Anem pel temps. Gràcies, Montse.
1: A tu.
2: La informació que ens acosten des d'Emet amb Noelia García. Noelia, bon dia i bona sort.
17: Bon dia. Avui divendres pugen notablement les temperatures a Catalunya i serà un dia de calor. S'esperen màximes elevades, especialment a zones de Lleida. Els termòmetres marcaran 24 graus de Tarragona, 27 a Barcelona, 31 graus a Girona i 36 graus a Lleida. Avui temps estable i ambient d'estiu, predominen el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Atenció durant la tarda al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma aïllada. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'Emet.
2: Gràcies i molt bon dia. Són les 7 i 9 minuts del matí. Vinga, va, tornem a recuperar la pregunta. Havíem dit quina longitud pot arribar a saltar un tigre. 10 metres o 12? Montse?
1: 10.
2: 10.
16: 12.
2: 12.
0: 12.
2: 12. Doncs... tu has dit?
1: 10.
2: T'emportes el pernil. 10 metres.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
2: Comencem nova hora del Bon Dia, Bona Sort. Avui és divendres, dia 22 de maig del 2026. Divendres ja et lleves d'una altra manera.
15: Sí.
2: Eh? Tu et lleves destrossada perquè és l'únic dia de la setmana que et lleves tan aviat, no? O no,
15: no, però jo sóc de llevar-me d'hora, eh? Sí, aquí... si me'n vaig a dormir d'hora, rotllo a les 10, jo a les 5 ja estic llevada.
2: A les 5?
15: Sí, però me'n vaig a dormir tard.
2: A què vas a dormir? Doncs
15: pues a les 12 o així, però jo a les 6 em llevo ja esmorzars i tot. Vull dir, jo no tinc problema.
2: I els dijous a quina hora vas a dormir?
15: Ahir me'n vaig a dormir a les 11 i mitja, 12.
2: A les 12? Sí, sí. I t'has llevat a les 6?
15: No, home, no, badó, a les 5.
2: A les 5?
15: Clar.
2: I fas migdiada avui o no?
15: No, jo no faig migdiades.
1: Quina energia,
15: abans
1: mare meva.
2: Molt fan de la Gurgui. No fas migdiada, o sigui, aguantes ja del tirón,
15: sí,
2: eh?
15: Sí, home, clar.
2: I si al vespre tens un sopar i...
15: Aguanto surti? Del tirón, si no em trobo pitjor.
2: En sèrio?
15: Si jo em poso a dormir, m'aixeco malament.
16: O perquè no fas de power humor. Nap. Bueno. La power nap són 30 minuts. Amb allò estàs recuperadíssima. Sí, sí, sí. Sempre tinc comprovat.
1: I com passis d'aquí... Sí, ja s'ha acabat el dia.
2: Vols que et digui que opino jo de la power nap? També et dic una cosa, eh? Sí, hi ha els... Quants minuts has dit que són?
16: 20-30.
2: Molt bé.
16: Allò que tanca els ulls els tornes a obrir.
2: Fas els 30 minuts, si fas 35-40 lleves fet pols, però després has de passar. O sigui, has de passar...
1: Ah, has de fer la volta completa.
2: Ah, exacte.
1: Has de fer l'hora i mitja, vols dir.
2: Has de fer l'hora i mitja, que és la nostra.
15: Clar, i no et quedes dormit al minut, no?
2: Què és la nostra?
16: Jo sí.
2: Per cert,
1: jo sí.
2: Avui hem de ser feliços per... Per què hem de ser feliços?
15: Va, ja he fet la part conyona dels cargols, ara he fet la part una mica emocional. He intentat fer-ho una mica general perquè tots entengueu del que estic parlant. Avui hem de ser feliços per aquells llocs i aquelles festes que, passi el temps que passi, sempre sentirem una mica nostres. Oh, oh, que la vida es pari fins que surti el sol. Perquè, nois, hi ha festes que van molt més enllà de la festa i aquest cap de setmana Lleida es viu l'àplec del cargol, que sí, vist des de fora, pot semblar gent només que menja cargols, però pels que ho hem viscut tants anys és molt més que això. És entrar a una penya i sentir aquella olor de menjar, de fum, de música i pensar, ja hi tornem a ser un any més. És retrobar-te amb gent, com deies abans, Badó, que fa un any que no veus, i reprendre la conversa com si fos ahir mateix. És dormir molt poc, és riure molt i sentir que durant uns dies la vida és una mica més simple. I aquest any jo no hi podré ser, però m'he adonat una cosa, i és que hi ha records que no necessiten que hi siguis físicament perquè continuïn formant part de tu. Perquè al final aquestes festes acaben sent records col·lectius, moments que mentre els vius, potser no ho estàs valorant del tot, però amb els anys entens que allò era felicitat pura. Aquelles taules plenes, aquella sensació de llibertat, aquella manera de sentir-te part d'alguna cosa. Ara m'estic emocionant.
1: Ai.
15: Sentir-se part d'una ciutat, d'una família, d'una colla, d'una història compartida. I crec que m'he fet gran i he entès això, que moltes vegades la felicitat no feia soroll mentre estava passant. Però hi era. I he estat molt feliç molts anys a l'Aplec del Cargol. Avui hem de ser feliços per tots aquests llocs i tradicions que encara ens emocionen, perquè tenir un lloc on continuar sent dels teus és un regal preciós.
1: Bravo!
2: Bravíssim, bravíssim.
0: És així, però mira, tu també t'has emocionat.
2: No, no, és que
0: us ho juro, no us dobleu la maduresa, això, és mirar enrere i dir, tio, que feliç era, i no ho veia en aquell moment, i no ho sabia en aquell moment.
2: Perquè a vegades no sabem valorar els grans moments mentre els estem vivint.
0: Exacte.
2: I que maco que ho puguis expressar d'aquesta manera, i que maco que t'emocionis, perquè si no et haguessis emocionat, segurament no series ara Teixidor.
0: Sí, veritat, així és.
2: I això és una meravella.
0: Bon aplec per tothom.
2: Sempre ho dic en aquest programa, a vegades ens posem en modo dramàtic perquè som així i perquè no ho podem evitar. Però, clar, és que jo miro l'Ares i se'm comencen a anar els ulls, però és que no vull mirar la Montse perquè passa el mateix.
0: És contagi. No,
2: jo, de veritat, les vegades que més he plorat i més he rigut en un programa de ràdio és que ha sigut
0: aquest.
2: Què passa amb aquest programa?
1: Que som, de veritat, eh?
2: De veritat,
15: no, és molt bonic allò de érem feliços i no ho sabíem.
0: I no ho sabíem. Molt bé. Érem feliços i no ho sabíem, sí.
2: Escolta'm una cosa, que siguem feliços ara i que ho sapiguem.
0: Exacte.
2: També us dic una cosa. Ara estaves dient que estaves explicant tot això i m'ha emulat un tema que vaig dir alguna vegada. Jo sóc de Mataró i quan es celebren les Santes de Mataró, tots aquells dies que es celebren Santes, és curiós perquè es crea atmosfera.
0: És brutal.
2: Es crea atmosfera. Jo, encara que no vagi... Jo visc a Caldetes, però encara que no vagi... I cada any baixo per les Santes. Però si algun any no he baixat a Mataró, saps que noto les Santes?
1: Ho perceps a l'ambient.
2: No, però encara que no estigui a Mataró. O sigui, ho noto. Dic, hosti, són dies de Santes, saps?
0: És fort, això.
2: Ho noto. I ja quan baixo, doncs... intento que els meus fills, els darrers anys, doncs puguin viure...
0: És que això és molt guai, com a pares.
2: Actes de les Santes i que formin part d'aquesta festa.
1: A mi em passa també igual amb les festes de maig de Badalona. Oh. Ja fa molts anys que no visc a Badalona, visc a prop, però no hi visc allà al municipi, i em passa igual, eh? Al maig dic, ostres, és que fa olor a cremada del dimoni, fa olor a tot el que significa la festa. És veritat, eh? És curiós.
2: Que gran. Ah, gràcies, Ares.
0: A tu sempre, a vosaltres.
2: Gràcies, Montse.
1: A vosaltres, sempre.
2: Un quart de 8 del matí. Avui és 22 de maig del 2026, tal dia com avui, però del 1977.
1: Ángel Nieto es va consagrar campió mundial de motociclisme per...

0: adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida.
1: Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida.
2: Mira, que també eren feliços i no ho sabia.
3: Tal qual.
4: També, digue'm, a veure si també m'has posat el convit. Ja.
5: Saps què passa? Que dic, ostres, ha quedat una mica llarg, però clar, si poso un, també és de justícia posar l'altre.
4: I això tampoc ho pots editar, perquè dius, aquí falta alguna cosa. Vinga, va, i tal dia com avui, però del 2017...
5: Un terrorista suïcida matava 22 persones durant un concert de la cantant Ariana Grande al Manchester Arena.
6: 10:30 p.m, el concierto de Ariana Grande llega a su fin y de pronto... De repente escuchamos una explosión, pero sonaba como un eco, dice esta joven que asistió al concierto. Luego pensamos que fue un globo y luego el caos.
5: 9 anys d'aquest dia.
4: 9 anys, de, tal dia com avui, tal i com dius, això va marcar la, la carrera d'Ariana Grande i que
5: i
4: la va afectar, bueno, de fet, a dia d'avui encara està afectada per, és que per no estar-ho, eh? Per aquest atemptat. Vinga, va, hem arribat a 1:45 d'avui del matí. Anem a posar una mica de música, ens desengrassem, ens desinhibim amb una cançó 100% de cap de setmana.
5: I tant, això t'anava a dir, anava a presentar-la tal qual, el tema ideal per avui divendres, que el serveix Dua Lipa, una autèntica especialista en animar-nos aquí al Bon Dia i Bona Sort. Som-hi amb Dance the Night.

Ràdio 4 et convida a l'Acústicament Fest 2026. Una festa amb les millors bandes que han passat per l'Acústicament. Dijous, 28 de maig, a les 8 del vespre, a la Sala La Nau de Barcelona. Amb les actuacions de Júlia Colom,

0: Magalí Sare. Masoni.
1: I no hi ha flor del taronger sense la fred del febrer.
0: Hipnosi. Vine a gaudir amb nosaltres de la millor música en directe gràcies a Ràdio 4. Acústicament Fest 2026. Apunta't a través de formulari al web de Ràdio 4. Acústicament Fest, el festival de les ments acústiques.
2: Bon dia i bona sort amb Bedollador.

0: Vinga, un quart i dos minuts ara mateix de 8 del matí. Anem amb les portades dels diaris. Comencem per La Vanguardia, Montse.
1: Que avui titula: el jutge bloqueja els comptes de Zapatero i l'empresa de les seves filles. El periòdico destaca: les comunitats del PP i del PSOE pacten el pla d'habitatge. El País avui diu: el jutge bloqueja 500.000 euros dels comptes de Zapatero. El Mundo diu: Zapatero va passar 36 factures amb viatges al Marroc, la Xina i Colòmbia. El diari Ara avui destaca: els sindicats no afluixen i exigeixen una nova proposta al govern. Al diari ABC llegim: la justícia bloqueja els comptes bancaris de Zapatero, i La Razón avui titula: el Consell de Ministres va utilitzar carril VIP per al rescat de Plus Ultra.
0: Anem a fer una ullada a la premsa escrita, esportiva.
1: El diari Esport avui diu: tant de bo recordem Oslo per la quarta.
0: Això és el compromís que té el Barça femení. Ja estan a Oslo demà, a veure si ens poden portar la quarta Copa d'Europa. I pel que fa a Mundo Deportivo,
1: que destaca: primer nivell.
2: Bon dia i bona sort amb Badollado.
0: D'aquí 7 minuts arribarem a 8:15 del matí. Gurgi, va, entrem en matèria.
3: Vinga, sí, que anem carregats.
0: Conta'm a la Gurgi, perquè la que no t'enteres...
3: I ha hagut de canviar l'escaleta, perquè clar, ja tenim la confirmació de Lamine Yamal i la influencer Inés García, perquè jo us portava el seu viatge a Grècia, que no teníem clar si era ella o no, però bueno, us explico primer qui és Inés García. És una influencer sevillana de 21 anys, que per cert, la guanyadora en tots aquests dos safrejos que us porto avui, ara ho entendreu, és la nostra influencer Dulceida, ara us diré per què.
4: Vaja.
3: El cas és que la Inés García és una influencer que té ja un recorregut, tot i tenir 21 anys, i va ser fitxada per l'agència de la Dulceida, que recordem que a part d'influencer ella té una de les agències de representació, que per cert l'Ares és una representada,
4: sí,
3: d'aquesta,
4: sí,
3: agència,
4: sí, amb management.
3: Amb la qual ja la Inés García era una noia coneguda. El fet és que a finals d'abril ja se'ls va veure a Lamine Yamal i a Inés García al Garraf dinant, i van començar a partir d'aquí a sonar els rumors.
0: A veure, com es coneixen? Us sap com es coneixen aquests dos?
3: A Badó, a tant no arribo. Jo no, a veure, et puc dir com coneixen els futbolistes a les noies. I a part, perquè ara seré molt crítica amb això i ara ho parlarem. Òbviament per xarxes socials, perquè jo sóc entesa...
0: Bueno, perdona, com el 60%, clar, o 70% de,
3: pues
0: de les relacions d'avui en dia.
3: Els famosos iguals comencen fent-te fueguitos, no et segueixen, perquè clar, si no està la Gurgi i dos més i aquí ja els pesquem,
4: claro,
3: i llavors comencen
4: però
3: així.
4: Però això jo no segueixo la noia que m'agrada, perquè clar, sé que l'enxampa ràpid.
3: Això és cert, perquè no hi ha qui t'atrapi a tu.
0: Doncs escolta, jo segueixo tothom.
3: Pues mira, jo no t'he espiat a tu. El cas és que, bueno, el que sí que va fer la Inés García, que ja ho va fer la Minya Mal amb la Nicki Nicole, és que van agafar, que jo crec que eren de les primeres cites, un helicòpter per Barcelona. I aquí també se'ls va començar a pescar, perquè el seu, el Moja i el Soja, són els millors amics de la Minya Mal, i també van penjar els mateixos stories que
0: el
3: la Inés.
0: El Moja i el Soja, és que de veritat, no, no. És que és tot... És com,
3: sembla una salsa, eh?
0: Dili Manili, eh?
3: El cas és que... aquesta
4: contamina a Barcelona amb l'helicòpter.
3: Pues mira, igual que amb la Nicki Nicole, eh?
1: Ho deixo, sí, perdona, mateix, ho deixo anar, eh? La primer... No va ser molt original, eh? No.
0: Perdona, la primera sí... Home, si va funcionar amb Nicki Nicole, igual...
1: Ja, però podria fer una cosa especial, clar, no? Per recaviar.
4: Però si té 20
0: anys. La primera cita...
3: 19.
0: La primera cita és sempre agafar l'helicòpter i anar a fer una volta.
3: Sí, primer el dinar al Garraf, després l'helicòpter, i aquesta setmana els paparazzis els van pescar pels carrers de Grècia, on ella portava un vestit de quadrets, bitxí, i ara diré per què, perquè no es tenia molt clar si era la Inés o no, però ella, en els seus stories, a l'Instagram, va pujar justament publicitant el vestit de bitxí, on ja era una clara confirmació que era ella.
4: Bueno, i també ella volia confirmar-lo.
3: Clar, bueno, que no
0: estava... Ho volia confirmar.
4: Home, i tant.
1: Home, és un detall que no sé
4: que jo encara no ho acabo d'entendre, perquè és que jo crec que està mal llamint llamant un premi, no és. Però bueno, aquest és el meu punt de vista.
3: Bueno, ara ho comentem. El cas és que també va penjar una foto on sortia un vaixell i es veia la bandera de Grècia. Blanco i en botella, clar, era ella i ja està. La notícia que ha variat tot és que quan van sortir aquestes fotografies hi ha un noi, perquè veieu la magnitud dels rumors, que Twitter va dir... va pujar una foto de la Inés García, la nòvia ara de Lamine Yamal, amb un noi. Val? I ella comentava aquella fotografia com deia: us estimo molt. El cas és que aquest noi va deixar entendre que la Inés García tenia un nòvio de fa 5 anys.
0: Ai, ai, ai.
3: Val? I que havia deixat, mira-les com són, que ha dejado al nòvio de 5 anys per estar amb la Lamine Yamal. El cas és que molt ben fet la Inés García va pujar uns stories i va dir: això és mentira, és un amic meu, i em sembla fatal que es digui això. Tenim el tall.
5: ¿En qué momento se ha dicho por Twitter o por donde sea que yo llevaba 5 años de relación con mi amigo Gonzalo? Sentido. No tiene ningún sentido, no tiene consistencia ninguna. No, es que, no sé, por hablar podemos hablar todo, pero me parece una tontería.
3: El cas és que,
6: amb 21 anys, un nòvio de 5 anys.
3: Clar, bueno,
1: però a més, em dic una cosa, i si fos veritat, què?
3: I si fos veritat, totalment amb la
1: Qui
3: Montse.
1: Passa?
3: I és més, o sigui, a part la narrativa és que ara ja ha quedat el relat de que la Inés ha deixat, la víbora ha deixat el nòvio per estar amb la Lamine Yamal. O sigui, estic farta...
0: Ai, de veritat.
3: Farta de que
0: veritat,
3: sempre...
1: Sempre contra la noia, eh?
3: Amb la noia. És més, bueno, he canviat l'escaleta perquè ja tenim la confirmació, perquè tots hem vist les imatges.
0: Escolta un moment, però aquestes tonteries també les alimenten molt, i perdona que em posi un jardinet. Segons quins periodistes, eh?
3: No, però és que no era ni un periodista, era un tuitero random penjant això, que s'ha viralitzat, i el hate que li ha arribat a aquesta noia, que ja ho vam veure aquí amb l'Esther Expósito, que us vaig dir que va haver de limitar comentaris...
0: Però Anna, deixa'm dir-te que segons quines històries també...
3: Home, jo crec que tenim una responsabilitat de com expliquem les històries
0: totalment.
3: I també de donar veu als stories que ha publicat la Inés García i després...
0: Abans, hi ha una cosa que és clau en el periodisme. Abans de poder explicar segons quines coses... Assabenta't bé d'aquestes coses. I ves fins al fons de la qüestió de les coses. Quan les tinguis clares, després, i siguin certes, després les pots explicar, les pots escampar i pots fer amb elles el que et doni la gana. Clar. Però no expliquis les coses.
3: I la manera d'explicar-les, perquè mira esta de què.
4: Però jo també crec que la Inés, el que passa és que és una nena de 21 anys, vull dir, en el moment en què tu et tornes un personatge públic, perquè estàs amb una persona pública, també has d'entendre que estar allà mirant qualsevol comentari sobre tu, bé no et farà. Vull dir, la gent opinarà.
3: Però a veure, és un personatge públic que no s'ha fet per la Lamine Yamal. El cas és que el hate era tan bèstia. El cas és que inclús ella desmentint, i ara amb l'oficialització de la parella, perquè els hem vist a la festa del sopar que va fer el Barça el dimecres, van anar junts, que em sembla molt bé, perquè al final tampoc no estiguis tant de rodeo, van anar junts, i si vas a les publicacions de la Inés García, és horrorós, horrorós els comentaris, estómago tendries que tenir, la comparen amb la Nicki Nicole, amb comentaris despectius, vull dir, deixem de... No sé, sembla que a tots els seguidors de la Lamine Yamal ja els agradaria estar amb ell, no? O sigui, al final, deixem de fer exercir aquesta violència, perquè al final no ens porta res.
0: Bé, aquí veig en el guió que dius que és el mateix que va passar amb Esther Expósito i amb Mbappé.
3: Totalment.
0: Que ella va ser... És que, o sigui, l'acarnissament que van tenir amb l'Esther Expósito, em sembla que va ser...
3: Hi ha un problema en els aficionats.
1: Sí, sí. I a les xarxes, una mica en general, estan tornant impracticables, les xarxes. La gent vol callar tot el seu odi, tota la seva ràbia.
3: Sempre anem a per les nòvies dels futbolistes. Sí. Ens preguntem per què els futbolistes sempre agafen influencers o cantants. Això ens ho preguntem? No? Doncs pues vinga, posem el foc en un altre.
0: A veure, polèmica.
3: Clar, ho sento, Alex, però necessitaria una hora amb aquesta polèmica.
6: A veure, deixa'm dir-te...
4: Pues no, que tinc la meva secció.
6: En la teva defensa, perquè el Badó no sabrà qui són, que ahir em va trucar la Gurgui i em va dir: faig aquest tema, dic, no sabrà qui són, però explica-li bé, perquè és el tema del dia.
3: No.
6: Està tot Catalunya enganxat.
0: A veure, explica-m'ho bé, qui són.
3: No.
0: A veure, Àlex Tous i Mireia Sala.
3: Àlex Tous, el cognom, és el net de la fundadora de Tous, una de les famílies, et podria dir, de la burgesia catalana, i Mireia Salaet és una influencer catalana.
6: Cosina de Rosalía.
3: Cosina segona de Rosalía, no ens oblidem. O sigui, tenim aquí dos protagonistes catalans.
0: Gorka, pren nota, que després hi haurà examen.
3: Un safareig nacional i internacional.
6: Boníssim.
3: Increïble. Que un cop més la Dulceida entra dins d'aquesta qüestió.
0: Aquesta la Dulceida, que és la papa...
3: Aquesta setmana s'ha forrat la Dulceida.
1: Està tot arreu, la Dulceida.
6: No t'ho imagines.
3: S'ha forrat aquesta setmana.
0: A la missa del papa estarà la Dulceida al costat.
3: No, aquesta setmana s'ha fregat les mans la Dulceida. I ara entendreu també per què. El cas és que la Mireia i l'Àlex Tous van començar a sortir junts, van ser una parella que es va viralitzar molt perquè fan contingut de lifestyle, d'ensenyar la seva vida, el tema de la roba, tal. El cas és que era una parella molt seguida. Ho van deixar, ho resumiré molt perquè és una història molt llarga. El cas és que ho van deixar i la Mireia va anar a un podcast. i va acusar-lo de ser infidel. Vale, l'Àlex, i l'Àlex, realment, ell en ningú moment va respondre. Sí que és veritat que era una relació d'anades i vingudes, que quan sortien de festa, pel que tinc entès, ella s'enfadava molt, llavors que podien deixar 24 hores i potser en unes 24 hores l'Àlex va ser infidel a la Mireia. El cas és que durant uns mesos, que això es porta molt a les xarxes socials, la Mireia li tirava indirectes a l'Àlex i, clar, el va deixar pues, com de mal tio, mala persona i tal. Fins que l'Àlex Tous es va fartar i va posar a les xarxes un vídeo de 25 minuts.
4: Oh. Un vídeo
3: que va dir... Ara girarà la truita, perquè ara ja no me callo, no puc més. El cas és que, bueno, ell estava realment dolgut, perquè en aquesta història, la Mireia, en aquesta relació, la Mireia li explicava a l'Àlex Tous que ella, el seu primer amor, havia sigut el Benny Júnior, que és company del Morat, no? Ho dic bé, el cantant. Exacte. Morat, que té més d'un milió de seguidors, vull dir, és molt famós. I que era una relació que ella, per molt que hagi sigut exnòvios, no ho podien deixar, ja es veien... quedaven, inclús estan amb l'Àlex Tous, i l'Àlex Tous ensenyant els whatsapps, super comprensible. El cas és que tot això l'Àlex Tous, en aquests 25 minuts, explica i mostra proves on aquesta relació de la Mireia amb el Benny Júnior és totalment inventada. O sigui que ha sigut una mentira
4: bomba
3: total per fer-li mal. El cas és que, clar, la truita es va girar i, clar, les crítiques eren cap a la Mireia. T'has inventat una història només per fer mal al nòvio. Llavors ella va saltar i va dir que el dia 20 parlaria i donaria les proves de que això era mentira.
1: El dia 20? Fa dos dies.
3: Fa dos dies. Però saps què era? No anava a parlar. Anava a fer una cançó. Total, que la cançó se li va filtrar abans d'hora i ara jo sé perquè va pujar uns stories a millors amics...
0: A veure, un moment, tenim la cançó?
3: No.
0: Home...
1: Una cançó que parla de tot això, eh? Que és la seva resposta.
3: Una cançó és que és dolentíssima, perdona. És un Shakirazo contra l'Àlex que li diu de mentida i tot. Total, com es va filtrar la cançó, tot el hype, no? Era perquè la cançó tingués tirón. El cas és que vaig tenir accés a millors amics i va dir que ara i el dia 20 no parlarà. Que ja les mentires i ja les polèmiques passen i que ella ja no farà cas a tot això. A veure, a tu si t'estan acusant que t'has inventat una relació, tu surts i ho demostres que has estat amb el Benny Junior.
1: Digo yo,
3: llavors tu... Has estat tota la vida, a part l'Àlex... I ben, bueno, el cas és que...
1: La teva opinió llavors és que ell és, diguem-ne, qui té el seny i el criteri? O...
3: Home, ensenyar sí, no? Totes les proves...
4: M'encanta, Montse, m'encanta. Saps on tenim les proves? A puerta cerrada, que sortirà l'Àlex explicant tot.
6: Exacte. Van tenir l'Alba i jo, l'hem entrevistat i sortiran...
4: Arriba, sabeu que explico jo tot
0: abans. Ho hem de deixar aquí.
3: L'últim comentari, la Dulceida va agafar l'Àlex Tous de representat. Vull dir que la Dulceida aquesta setmana, com us deia, que per ser la Mireia va deixar l'agència perquè era bastant conflictiva.
4: Clar, és
0: molt bé. Gràcies, Gurgui. Déu-n'hi-do, eh? Ara, després preguntes, eh? D'aquí a res, ja podeu trucar. Avui, novament, si últimament en aquest programa estem molt firats de regals. I el regal d'avui és d'aquest Premium. Però quan dic Premium, ho dic amb totes les lletres i amb la boca ben oberta. 902... No, perdona. 900-630-630. 900-630-630.
2: Bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: I és que Barcelona és aquest 2026 la capital mundial de l'arquitectura. I estem celebrant oficialment l'any Gaudí. I a la ràdio ho volem fer per la Porta Gran, perquè, atenció, avui regalem el premi més buscat, més exclusiu, més car d'aconseguir, una entrada doble gol, amb accés sense cues per la Casa Batlló. Sí, ho heu sentit bé, amb el recorregut gol, que és diferent, eh? Podreu recórrer els seus balcons a somnis, viure l'experiència immersiva en 360 graus del Gaudí Cube, que és una experiència molt guapa, eh? Jo hi tinc l'oportunitat de fer-la, no sé si ho heu fet vosaltres.
3: Sí,
0: pues molt xula, eh? 900-630-630. Podreu tafanejar l'últim pis habitat originalment, que s'acaba d'obrir al públic, i al·lucinar amb la millor tecnologia immersiva a la Casa d'Aldra. Un pla reservat per uns pocs i que avui us regalem des del Bon Dia i Bona Sort. 900-630-630. Recollim a la trucada. Ara és el moment aquell de ritual de el David, que agafa el telèfon, li pregunta el nom, cognom, hola, què tal, des d'on truques, de seguida passem, què faràs el cap de setmana?
6: Mires el plec.
0: Ens ho estem passant molt bé amb la Gurgui, ara de seguida les notícies. El tenim o no el tenim? No? Sí? No?
1: Sí?
0: A veure...
1: Què està passant?
4: Jo crec que s'ha d'emportar la Montse, perquè amb lo tenta que ha estat el salseo de l'Àlex...
1: Sí, no, jo pensava dir que... A veure si me la puc emportar jo.
0: És que el teníem, però s'ha penjat el d'això. Escolta, si no anem a l'informatiu i la passem després. El tenim o no? Sí, va. La recollim ara. Hola, bon dia i bona sort. Hola?
7: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Amb qui parlo?
7: Ana Maria.
0: Ana Maria? Des d'on truca l'Anna Maria?
7: De Barcelona.
0: Com estàs, Anna?
7: Molt bé.
0: Et parlo de tu, eh? Mira, o et parlo de vostè?
7: Molt bé. I jo també a tu, si no te saps de greu.
0: Molt bé, doncs parlem de tu, com si haguéssim estudiat junts. Anna Maria, has anat mai a la Casa Batlló o no?
7: No, no hi anem mai.
0: Doncs, Anna Maria, entraràs per la porta gran, eh? I, a més a més, sense fer cues... És una entrada gold, eh? O sigui, és
7: quina bé,
0: és
7: quina bé.
0: És el millor que hi ha per poder anar a visitar la Casa Batlló. Anna Maria, tens plans pel cap de setmana?
7: Com?
0: Si tenies plans ja pel cap de setmana.
7: No, no, en principi no.
0: Molt bé. Les entrades són teves i és més. O sigui, no només ens enrotllem regalant-te les entrades, sinó que tens mig any per anar-hi quan et doni la gana. Què et sembla?
7: Mitjany, molt,
0: perfecte. Que bé. Doncs escolta,
7: molt bé, molt bé.
0: Anna Maria, enhorabona i a gaudir-les. Una forta abraçada.
7: Moltíssimes gràcies. Sí?
0: Que vagi bé. Adéu, bon
7: dia. Vale, adéu, bon dia.
0: Bon dia i bona sort.
2: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badollador.
0: 22 de maig del 2026, el dia que ens devem sabent que l'Audiència Nacional ordena bloquejar els comptes de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Una mesura cautelar que ha imposat el jutge José Luis Calama, responsable de la causa que investiga Zapatero per presumptes delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals en el marc del rescat de la companyia Aèria Plus Ultra. L'import del bloqueig ascendeix a 490.000 euros corresponents a l'import rebut de la societat Anàlisis Relevante. El jutge Calama també ha ordenat bloquejar els comptes a les seves filles, responsables de l'agència de comunicació, que també hauria facturat a Anàlisis Relevante.
0: I la reunió entre Educació i Sindicats finalitza de nou sense acord.
1: La nova reunió d'Educació i Sindicats va tornar a acabar ahir sense un acord després de dues hores de reunió. Tot i això, va haver-hi avenços sobre l'escola inclusiva, segons fonts presents a la trobada. Les dues parts s'han citat a reprendre les converses avui divendres a les 12, de nou amb la mesa sectorial.
0: I avui s'aprovaran els pressupostos de la Generalitat per presentar-los formalment al Parlament.
1: El president Salvador Illa consolidat la majoria parlamentària per aprovar avui els primers pressupostos de la seva legislatura, amb el suport dels comuns segellat ahir al matí. Els comptes inclouen noves inversions en habitatge, mobilitat i polítiques socials i obren una etapa d'estabilitat que el govern vol convertir en el gran aval de la seva legislatura.
0: Els 44 activistes de la flotilla amb passaport espanyol arriben avui a Barcelona, Madrid i Bilbao.
1: Així ho van expressar ahir des de la missió humanitària, on han especificat que una activista d'origen israelià s'ha quedat en terra hebrea. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha precisat que són 44 persones i ha agraït a les ambaixades israeliana i turca la tasca que n'hagin garantit la protecció.
0: Nit de celebració ahir per Ràdio 4 i la 2CAT als Premis Ràdio Associació.
1: La nostra companya Pilar Sampietro ha estat reconeguda amb una menció d'honor per la seva trajectòria de més de 4 dècades i el seu compromís amb el periodisme cultural i mediambiental. En la categoria El millor podcast ha guanyat Escolta Poblet, un viatge sonor al cor d'aquest monestir del segle XII i que signen els nostres companys Pep Gorgori i Sílvia Tarragona.
0: Anem pel temps des d'Emet, la informació, Noelia García. Noelia, bon dia.
8: Bon dia. Avui divendres pugen notablement les temperatures a Catalunya i serà un dia de calor. S'esperen màximes elevades, especialment a zones de Lleida. Els termòmetres marcaran 24 graus de Tarragona, 27 a Barcelona, 31 graus a Girona i 36 graus a Lleida. Avui temps estable i ambient d'estiu, predominen el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Atenció durant la tarda al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma aïllada. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies i molt bon dia. Ens anem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. RAC, bon dia.
9: Bon dia. Comencem la jornada d'avui divendres amb força tranquil·litat a la xarxa viària catalana. A hores d'ara parlem només de retencions i amb molta menys intensitat que de normal. A hores d'ara no es registren incidències destacables. Trobem lentitud ja cap al nus de la Trinitat amb retencions per la C58. També hi ha afectacions a la ronda de dalt de retruc amb congestió fins a Canyelles i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. Al Llobregat també comencen a formar-se ja algunes cues per la D23 des de Molins de Rei o a la A2 des de Sant Vicenç dels Horts, tot plegat en direcció a Barcelona. Per últim, al Vallès també tenim retencions més enllà d'aquesta C58 per la C17 a Parets del Vallès, a la C59 a Caldes de Montbui o també a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en direcció a Tarragona o en sentit nord al punt de Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies i molt bon dia.
2: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: A vegades, a parlar de luxe i postureig, doncs sovint posem el nostre imaginari col·lectiu en altres en escenaris. Jo què sé, a Porto Cervo, què et diré jo?
1: A Mònaco.
0: A Mònaco, exacte. Però, i si anem a la Costa Brava? A la Costa Brava?
6: Brava. Brava ha sigut la costa, i tant que aquest any ha estat bravo.
0: Ah,
6: però és blava com els dos.
0: És la blava. No, és que... Què passa, que no hi ha postureig a la Costa Brava?
6: Home! Per això et dic.
1: A mi ja m'anava bé la Costa Brava, eh?
0: A mi molt millor. No, és que pensava que parlaríem de la Costa Brava.
1: Home, la Costa Blava...
0: La Costa...
1: Saint-Tropez...
0: Jean-Saint-Marc...
6: A tot això,
0: vam. Què passa a la Costa Blava? Jo que vull anar a la Costa Brava.
1: Jo també.
0: En fi, va.
6: No, un altre dia us porto a la Costa Brava. Però no, avui serà la Costa Blava. I és que Dames lliura la Palma d'Or a Canes.
1: Sí.
6: Clar, el tema és que durant 10 dies el que s'ha estat lliurant és pues, una autèntica batalla d'egos. Per què? Pues perquè quan hi ha famosos hi ha molt de postureig. I aquest any l'organització ha dit, fins aquí, prou. Si acabo, han prohibit vestits transparents, han prohibit aquelles cues quilomètriques que l'únic que fan és col·lapsar les escales per pur postureig. I han emitit una ordre que ha sigut ben clara, i és fer fora a tothom que la liés. I clar, jo avui...
0: Com que la liés? Què vol dir que la liés?
6: Bueno, és que ara t'explicaré. Espera, no t'avancis. Que estem a la Costa Blava. Tranquil·litat i relax. Jo avui el que vinc a fer és, com sempre, destapar pues, els que només inverteixen milions per fer postureig, dels que són suficientment intel·ligents com per convertir aquest festival en una bona inversió per fer-se d'or. I ara anem a començar, com tu em deies, Badó, amb el que ha estat el postureig més viral d'aquestes escales. Parlem de l'actriu Maciel Taveras, que a l'edició del 2024 va protagonitzar un meme que avui dia, en aquesta edició, ha sigut el protagonista del festival. Ella lluïa supercontenta un vestit, no?, de la dissenyadora Janina Azar, valorat a més de 50.000 euros.
1: Mare de
6: com devia ser el vestit. Una cua de 30 metres que portava impresa a la cara del Jesucrist.
1: Tom?
6: O sigui, tot una parafernàlia. Clar, la cua era tan sumament llarga que col·lapsava totes les escales.
1: Portava la cara de Jesucrist, has dit, a la cua?
6: Sí. A la capa. Sí, la cara. Allà en tamany, pues, molt gran. El cas és que, clar, la seguretat, responent a l'ordre, van dir, senyora, vostè s'ha d'anar. La van començar allò a empenyar sutilment.
1: Ostres,
6: cap a... Clar, li van tapar sense voler pues, la cara del Jesucrist i ella es va ofendre fins a tal punt que li va fotre una empenta en directe a l'organitzadora i quasi la fa caure de cul. Pues senyora, ostres, portar un vestit de 50.000 euros i barallar-te com si tinguessis 15 anys, estàs a la porta de la discoteca, pues amb un postureig una mica quinqui, jo crec.
1: Sí, vinga, sí,
0: va,
1: sí.
0: Un
1: sí.
0: Altre postureig.
6: Clar, és que jo per seguir parlant de postureig em permetreu, i com no podia ser d'una altra manera, perquè no se'n fiqui gelosa, jo haig de parlar de la reina del postureig, que és la Kim Kardashian. La Kim encara no té una pel·lícula, poc li queda, també us ho dic. I el cas és que s'estima que es gasten uns 200.000 euros al dia per llogar un iot de luxe, que es diu Oscar II, on fa festes durant tota la setmana de que durà el festival.
1: 200.000?
6: Al dia. Però espera't, això només per llogar l'iot. El cas és que, pobreta, després del que li va passar a París, ella té por que li tornin a robar. Aleshores es gasta 100.000 euros més, és a dir, ja anem per 300.000 euros al dia en contractar un equip de 20 exmilitars d'elit, que el que fan és blindar el vaixell, però això no és el més heavy. Sí, això dintre de les seves possibilitats econòmiques tampoc no em sembla tan exagerat. Lo heavy és que a tothom que puja amb aquest iot, el que fa és fer-los firmar un contracte en el que s'especifica que si se'ls corre la bogeria de penjar una foto que ella considera que surt malament, els hi fa pagar una penalització de 2 milions d'euros.
1: Ostres, ostres. Mira, és el que es gasta ella la setmana, perquè he fet els càlculs mentals mentre parlant.
6: 2 milions 100.000.
1: Quin mareig de números, quin mareig.
0: Què dura el festival?
1: Una setmana, has dit, no?
6: Perdona,
1: 10 dies.
0: Home, doncs puja una mica més, eh?
1: Bueno, jo he calculat per una setmana, 2 milions 100.000 per una setmana entre la seguretat i el iot.
0: 3 milions.
1: Clar, afegeix 300 per dia més, 3 dies més, exacte. 900, 3 milions justos.
0: 3 milions.
1: Justos.
0: Clar, mira, número rodó.
4: 3 milions. Clar, amb ella li agrada tot rodonet. Allà,
0: no, i el comptable també. I què més?
4: Clar, el cas és que jo crec que ja el postureig ha començat a delirar una mica. Aleshores anem ara amb la reina de l'hipocondria, la Lady Gaga. Aquesta senyoreta el que fa és gastar-se 120 milions... Cony,
6: a veure...
4: Què passa? És que m'ha liat el zero i amb tants diners no. 120.000 euros amb un equip de seguretat que el que fa és escombrats electrònics. És a dir, durant 3 vegades al dia per la suite van pensant allà a l'escombrat en busca de microespies.
1: Ostres!
4: Ens hem equivocat, clar, per si acaso, algú...
0: ens hem equivocat d'ofici perquè els preus estan pels núvols, eh?
4: No, no, però espera't, que el més que he vist que compta amb, amb una persona que jo des d'aquí li dic que pobre, pobre senyor, senyora, que el que ha de fer és tastar el menjar prèviament a que ella se'l mengi per assegurar-se que no està enverinat.
0: Ah, això està molt bé.
3: Això ho feien els Reis abans. Vinga,
4: va, però per favor, senyora, que va presentar 2 cançons, tampoc no va allà tancar un pau de nuclear, la Pau, jo què sé, fa coses molt rares, no, aquesta dona?
0: I,
4: i com dic sempre, que jo ja crec que em començo a semblar una mica mami, encara hi ha gent amb seny, tot i que també us diré que a comparació de segons qui tampoc s'ha de tenir massa. Però bueno, el cas és que mentre alguns pues, estan allà tastant el menjar o alquilant iots per fer festes i penjar-los a l'Instagram, n'hi ha qui va fer negocis de veritat. Aleshores, parlem d'un luxe intel·ligent amb el Leonardo DiCaprio. S'estima que l'actor es gasta 40.000 euros per nit en la suite presidencial de l'hotel Martínez. Clara, la gent em dirà, escolta, Alba, molt intel·ligent gastar-te 40.000 euros la nit. Bueno, a veure, és que aquest home no puja a la xarxa social. Ell el que fa és blindar la suite, prohibeix els telèfons i allà es reuneix amb els productors i directors pues, més rics del planeta. Clar, el tema és, es pot arribar a gastar 100.000 euros al cap de setmana? Sí, però home, surt amb un contracte firmat per la pròxima pel·lícula que probablement guanyarà 40 milions de dòlars. Però escolta, jo crec que això s'ha de fer negocis.
0: Bé, bona inversió. Gràcies, Alba.
4: A vosaltres.
0: No, és que no tens per res més, perquè avui hem de posar... A veure... A l'estat de l'any, el que serà l'autèntic protagonista aquesta nit a l'Estadi Olímpic.
1: Exacte,
0: eh?
1: Avui, demà, Bad Bunny en concert a Barcelona. Oh. Res, repassem ràpidament 5, només 5 dels seus èxits més importants que sonaran aquesta nit. Aquesta, una de les antigues, una de les clàssiques, Soy Peor.
10: Sigue tu camino, que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otros.
1: O el títol del seu nou àlbum, que també porta el nom mal d'aquesta cançó, Debí tirar más fotos.
10: Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude.
1: Col·laboracions de, amb grans estrelles internacionals n'ha fet moltes. Aquesta va ser amb Rauw Alejandro.
10: Baby, no te haga, tú sabes lo que va a pasar. Si no te lo saco, me va a tener que envasar.
1: I per últim, el seu èxit potser més massiu, aquesta Titi me preguntó.
10: Titi me preguntó si tengo muchas novias.
0: Doncs amb la música de Bad Bunny, que actuarà aquesta nit al Palau,
1: a l'Estadi
0: Olímpic, i demà també, a la seva segona actuació a Barcelona, posem punt i final. Marxem de cap de setmana. Gràcies, Montse.
1: A vosaltres, bon
0: Anna,
1: dia.
0: Anna, Alba, bon Ares.
4: Bon dia.
0: Dilluns hi tornem en punt quan siguin les 6 del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya, i bon cap de setmana. Bon dia.

Hola, molt bon dia, benvinguts. Obrim el Cafè d'Idees. Acaba una setmana carregada de notícies que han revolucionat l'actualitat. La positiva, que a Catalunya el govern ja compta amb els primers pressupostos que s'aprovaran després de 3 anys. La negativa és la imputació històrica de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, a qui el jutge ahir va decidir bloquejar els comptes. La possibilitat que algú que va dirigir el país durant 8 anys hagi pogut cometre delictes tan greus, primer, fa caure un mite de l'esquerra i, segon, i més preocupant, fa trontollar els pilars d'una democràcia que fa anys crea desafecció i desànim entre la ciutadania. Però és divendres i hem de parlar d'altres coses. Avui tindrà lloc a l'Estadi Olímpic el primer de tots els concerts que Benito Antonio Martínez Ocasio farà a Europa. I la primera ciutat escollida és Barcelona. Enhorabona des d'aquí als que hagin aconseguit entrades per Bad Bunny. Comencem.

0: Amb els suports garantits, ara sí, el president Illa aprova en poc més d'una hora en un Consell de Govern extraordinari el projecte de pressupostos per l'any 2026. Començarà, doncs, el tràmit parlamentari d'uns comptes que, si es compleixen les previsions, haurien d'estar aprovats a principis del mes de juliol. Lorena Amo, bon dia.
1: Molt bon dia, Gemma. És el segon cop que la consellera d'Economia, Alícia Romero, presentarà els pressupostos de 2026 al Parlament. El primer intent va ser el 27 de febrer, però sense haver arribat a acords. Salvador Illa els va retirar abans de perdre la votació. Els republicans ara ja no posen la recaptació de l'IRPF com a línia vermella. Després de reconduir les negociacions i arribar també a un acord amb els comuns, el govern té el camí obert.
0: Uns pressupostos que, diuen des de govern, donen estabilitat per afrontar la segona meitat de la legislatura. Anem fins a les portes del Palau de la Generalitat. Iliana Viera, molt bon dia. Quina és l'agenda per avui?
2: Doncs ens espera un matí ben atapeït. A partir de les 9, el govern es reuneix de forma extraordinària amb aquest únic punt a sobre de la taula, que és d'aprovar aquests pressupostos, que són els primers que tindrà Catalunya des de l'any 2023. I a partir d'aquí ja tota l'atenció es trasllada al Parlament. A partir de les 10, la consellera Romero els entrega, els lliura al president Rull. També es veu amb els grups per explicar les línies mestres d'aquest projecte, uns grups que tenen 10 dies per presentar esmenes a la totalitat, i a partir de la setmana vinent tot un carrusel de comissions on cada conseller explicarà els números del seu departament. La previsió és que tot aquest tràmit parlamentari, aquest calendari parlamentari, s'allargui 6 setmanes perquè el govern els pugui aprovar durant la primera quinzena del mes de juliol. Són, com estem comentant, els primers pressupostos de Salvador Illa, però es dona la paradoxa que podrien ser també els darrers, perquè l'any vinent és any electoral amb eleccions generals i municipals, i d'aquí que la consellera Romero parli de que són uns pressupostos de mirada llarga, amb aspectes pel 2027 i també pel 2028, però els socis d'investidura ja alerten l'executiu que aquest suport és només pels pressupostos i que no és pas un suport pel que queda de legislatura.
0: Gràcies, Iliana. I mentre les negociacions entre Educació i els sindicats continuen sense un acord, i avui al migdia es tornen a reunir, Lorena.
1: Els docents Gemma han entregat una proposta al departament en la que demanen un augment de sou d'uns 500 euros i la incorporació de 6.400 noves places. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, diu que es tracta d'una proposta de màxims, però que encara hi ha recorregut per seguir negociant. USTEC exigeix al govern que presenti dades per poder avançar en les converses. La CGT ha marxat abans d'hora de la reunió perquè el departament denuncia no ha prioritzat les converses sobre els sous.
3: ...dels aprenentatges i també una millora.
1: El Parlament demana el cessament de la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa pel conflicte amb els docents. La cambra també ha reprovat a la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos per la infiltració en assemblees de mestres. Una petició que ha rebut el suport de Junts, Esquerra, la CUP i els Comuns. Els del BIAC, per cert, han acordat amb el govern prohibir les infiltracions d'agents en moviments socials sense autorització judicial.
0: L'Audiència Nacional colla encara més a l'expresident Rodríguez Zapatero i bloqueja gairebé 500.000 euros dels seus comptes bancaris. Ho fa després d'imputar-lo per considerar que està al capdavant d'una suposada trama de tràfic d'influències.
4: El jutge Calama ha ordenat bloquejar exactament 490.780 euros, l'import que suposadament hauria cobrat de la consultora Anàlisi Relevante, que li hauria pagat les comissions pel rescat de Plus Ultra. Ho fa 2 dies després d'imputar-lo i d'escorcollar algunes de les seves propietats. També ha congelat els comptes d'altres companyies investigades i els de les filles de l'expresident. Segons l'interlocutori del jutge Zapatero, hauria posat els seus contactes personals amb els càrrecs al servei de tercers. El magistrat apunta contactes de directius de Plus Ultra amb el Ministeri de Transports i una reunió de Zapatero amb qui era ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá. Fonts pròximes a Escrivá asseguren que només van parlar de la Covid.
0: El govern defensa que el préstec de 53 milions que va fer a l'aerolínia Plus Ultra per rescatar-la després de la pandèmia va passar tots els filtres. Recorda que es van rescatar també altres aerolínies com Air Nostrum, Volotea o Air Europa.
1: Però a la interlocutòria, el jutge Calama dubta que l'aerolínia Plus Ultra complís els requisits. Fons del govern diuen que fins que no tinguin accés al sumari del cas i no tinguin proves, seguiran creient en la innocència de Zapatero. A més, desvinculant aquesta investigació de l'acció de l'executiu, el ministre Òscar López tanca files amb l'expresident.
5: Yo confío en Zapatero y creo en Zapatero y defiendo a Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
0: Mentre el Partit Popular, amb majoria al Senat, cita a la secretària de Zapatero i a l'exministre Escrivà a la comissió que investiga la CEPI. El que descarten els populars de moment és la possibilitat d'una moció de censura. Escoltem Alicia García.
6: Les anuncio una ofensiva total en la comisión de investigación CEPI. Vamos a seguir exigiendo responsabilidades políticas a todos los que participaron, colaboraron o miraron para otro lado. No vamos a regalar una victoria a Sánchez con una moción de censura fallida porque nos faltan los votos.
1: Els populars sí que lliguen el futur de la legislatura al cas Zapatero, però els socis de govern mostren cautela i volen esperar a la declaració de l'expresident el dia 2 de juny. Segons ha pogut saber Ràdio Televisió Espanyola, Zapatero no tornarà a parlar fins després de la seva declaració davant del jutge. El seu advocat es planteja demanar un ajornament, diu que és per la complexitat del cas.
0: I l'oferta de Rufián per encapçalar una candidatura única que aculli partits estatals i sobiranistes ha trasbalsat els partits d'esquerres. No convenç els sobiranistes i entre les esquerres d'àmbit estatal hi ha divisió d'opinions.
1: Sí, per exemple, Sumar ha donat la benvinguda a la proposta de Gabriel Rufián i Podemos creu que amb Irene Montero farien el tàndem perfecte. En canvi, Izquierda Unida ho critica i aposta per un projecte d'esquerra federal amb una proposta integral de país que satisfaci tothom i que no prioritzi cap realitat territorial concreta. A Esquerra Republicana, el seu partit, no s'ho plantegen, perquè apunten la independència és la prioritat. Escoltem Pablo Bustindú, Ione Belarra i Enrique Santiago.
7: Es impepinable para que las elecciones del año que viene la izquierda esté a la altura y ofrezca una alternativa sólida.
8: Que hagamos equipo, que colaboremos, pero creo que es el momento también de ser respetuosa con los tiempos de Esquerra Republicana.
9: Los hiperliderazgos individuales, los egos desmesurados han sido un problema en la política de la izquierda.
0: El Pla Estatal d'Habitatge tira endavant per unanimitat. En total són 7.000 milions d'euros fins l'any 2030 per ampliar l'oferta pública d'habitatge i blindar-la contra la privatització.
1: Catalunya és la tercera comunitat que més diners rebrà, poc més de 1.000 milions d'euros. Per davant només estan Andalusia i Madrid. El 60% dels diners aniran a càrrec de l'Estat i el 40% l'aportaran les comunitats. L'objectiu és que el 40% de la partida es destini a la construcció d'habitatges, el 30% a rehabilitació i el 30% restant a ajudes al lloguer, al lloguer a opció de compra i a l'adquisició d'immobles en l'àmbit rural. Les comunitats del PP ho critiquen, però han acceptat el repartiment dels fons que proposa el govern. Escoltem la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
10: Lo relevante es que hayamos conseguido alcanzar ese acuerdo. Cuando se quiere llegar a un acuerdo y se trabaja por él, se consigue.
0: I l'equip de la defensa de Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, vol desmuntar la investigació policial i provar que la mort del seu pare va ser accidental.
11: Reconstruccions dels fets amb tècnics especialistes i gravacions de l'escena amb càmeres que han portat dels Estats Units. La defensa de Jonathan Andic prepara el seu informe per desmuntar els indicis que hi ha contra ell. Tenen drons que enregistren en 3D amb els que han sobrevolat la zona de Montserrat, per on el fundador de Mango i el seu fill van passejar aquell 14 de desembre de 2024. També han utilitzat maniquís per a demostrar que es va precipitar per una caiguda fortuïta i no perquè el seu fill l'empentés, i desmuntar així l'argument de l'empremta i l'homicidi.
12: Mantienes tu inocencia.
11: Els advocats i tècnics amb els que treballa l'equip de Cristóbal Martell aportaran proves d'alta tecnologia. Examinant minuciosament el sumari de més de 1.000 folis, consideren que hi ha moltes inexactituds i valoracions que es poden rebatre, però per això hauran de presentar recursos i Jonathan haurà de tornar a declarar.
0: I avui arribaran a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la flotilla detinguts i deportats per Israel. Denuncien maltractaments i tortures durant la seva retenció.
1: De fet, els activistes que ja han arribat a Turquia, Grècia o Itàlia relaten vexacions, agressions sexuals, tortures i fins i tot l'ús de pistoles elèctriques. En les pròximes hores aterraran a Madrid, Barcelona i Bilbao els 44 espanyols deportats per Israel. Han fet nit a Istanbul, on en alguns dels tripulants de la flotilla han hagut de ser traslladats amb ambulància a hospitals del país per les lesions rebudes. Brasil i Corea s'han sumat a les protestes de diversos països europeus, entre els quals el govern espanyol per la detenció en aigües internacionals i el tracte rebut per part d'Israel, en concret del seu ministre de Seguretat, Ben Gavir.
0: Anem fins a Jerusalem. Ens escolta el corresponsal de Televisió Espanyola, Marc Camp de la Creu. Marc, molt bon dia.
12: Bon dia.
0: Marc, encara no hi ha hagut disculpes públiques del govern israelià, tal com se li ha exigit des d'Espanya. Creus que les podem esperar? N'hi haurà?
12: No n'hi haurà. No cal que les esperem, més enllà d'aquest missatge de Netanyahu que va fer ja per recriminar l'actitud del seu ministre, el Ben-Gvir. Mireu, ahir, per exemple, hi va haver un missatge a les xarxes socials, un vídeo d'una de les portaveus del govern. Era un vídeo per recollir d'ahir els 5 millors moments de la setmana, i en aquest vídeo hi havia el moment de detenció dels activistes de la flotilla. Aquí l'anomenen la flotilla de Hamas constantment, i el ministre d'Exteriors, en un altre missatge, va dir que ningú a partir d'ara podrà superar aquest bloqueig naval de la Franja de Gaza. A més, avui estem en un dia festiu pels jueus, un dia sagrat, demà també és un dia de descans per ells, no hi haurà declaracions polítiques. Ells aquí ja passen pàgina i volen portar l'atenció a poc a poc a un possible reinici de la guerra amb l'Iran.
0: Entendre'ns el comportament del ministre de Seguretat, la correcció que li ha fet a Netanyahu com el ministre d'Exteriors, són reals o s'emmarquen en els futurs comicis?
12: Sí, s'emmarquen també en aquestes eleccions que han d'arribar després de l'estiu. Ens pot semblar trist, però el Ben-Gvir sabia perfectament què feia quan gravava aquest vídeo a les xarxes socials, perquè sap que això li pot comportar més vots en aquest sector de la societat israeliana, que està més radicalitzada, i és una part de la població que li agrada d'alguna manera aquesta mà dura contra els estrangers o contra qualsevol que per ells pugui semblar un enemic. A més, hem de tenir en compte que a l'octubre el Ben-Gvir ja va gravar un vídeo molt similar, però en aquell cas no hi va haver tant enrenou polític ni tampoc crítiques internes. Ara hem de tenir en compte això, que hi haurà eleccions després de l'estiu, que el Netanyahu i el Ben-Gvir no formen part del mateix partit i que comencen ja a marcar distàncies i perfils polítics diferents. Llavors hi ha aquest també l'element de la pressió internacional. En el cas dels països europeus, Israel ja hi està acostumat, no li importa tant la condemna de governs europeus com el nostre. Sí, els preocupa una mica més l'actitud dels Estats Units, perquè l'ambaixador de Washington aquí es va queixar també pel tractament humiliant als membres de la flotilla.
0: Molt bé, Marc Cap de la Creu, gràcies per aquesta crònica en directe. Molt bon dia. I encara en plana internacional, Donald Trump fa marxa enrere i autoritza ara el desplegament de 5.000 soldats a Polònia. Tot això quan fa només una setmana va cancel·lar l'enviament d'efectius a Europa.
1: Trump justifica aquesta contradicció dient que envia les tropes en honor al president polonès, que reivindica l'aliança amb els Estats Units. Precisament la reducció del desplegament militar a Europa serà un dels temes a l'ordre del dia de la reunió d'avui dels ministres d'Exteriors de l'OTAN a Suècia. De camí a la cimera, el secretari d'Estat de la Casa Blanca, Marco Rubio, ha insistit en que estan decebuts amb la posició d'alguns aliats en la guerra de l'Iran i posa l'exemple d'Espanya.
13: Per què és bona l'OTAN per als Estats Units? Perquè ens dona bases a Europa que ens permeten projectar poder en cas d'un conflicte a l'Orient Mitjà o en un altre lloc. Així que quan aquesta és la raó clau de ser l'OTAN i després hi ha països com Espanya que ens neguen l'ús d'aquestes bases, llavors per què estàs a l'OTAN? És just fer-se aquesta pregunta.
1: I el mateix Marco Rubio ha expressat cert pessimisme sobre la possibilitat d'arribar a una solució diplomàtica amb Cuba. Després de la imputació de l'expresident Raúl Castro, la Casa Blanca intensifica la campanya de pressió sobre l'Havana i envia un dels portaavions més grans de la Marina nord-americana de camí a l'illa.
0: El Barça ja és a Oslo, on demà buscarà la seva quarta Lliga de Campiones. Pere Romeu s'ha endut tota la plantilla per enfrontar-se dissabte al Lyon. Caroline Graham ja amb l'alta mèdica. Ens ho explica des d'allà la Mercedes González.
14: A aquesta hora el Barça descansa al seu hotel de concentració a Oslo. Aquesta tarda farà l'últim entrenament a l'escenari de la final, l'Ullevaal Stadion. Pere Romeu podrà comptar amb la noruega Graham Hansen, que ahir va rebre l'alta mèdica. El principal dubte és si Irene Paredes es recuperarà a temps dels seus problemes musculars. Serà la quarta vegada que el Barça i el Lió es troben en una final europea. L'última va ser el 2024 i va acabar amb les blaugranes aixecant la seva tercera Champions.
0: L'equip masculí tancarà la temporada demà al camp del València després de 3 dies de celebracions per la segona lliga consecutiva amb Flick. Però l'autèntica muntanya russa d'emocions es viurà demà dissabte a Girona a les 9 de la nit en directe a Teledeporte.
1: Sí, Gemma, i és que als de Michel només els hi val la victòria demà contra l'Elx per mantenir-se a primera. Aquesta nova final és precisament contra l'equip que li va impedir l'ascens al 2020.
15: Però hi ha una cosa que aquest club ha fet sempre. Aixecar-se.
1: El Girona ha recordat en aquest vídeo que hi ha hagut molts finals de temporada a Montilivi que han acabat amb alegria i d'altres durs per l'afició i per l'equip, com per la pandèmia, i amb unes grades buides, Pere Milla va marcar el gol de l'Elx que mantenia el Girona segon. Ho va viure en primera persona Adai, aleshores jugador de l'equip blanc i vermell. Escoltem els dos protagonistes d'aquell any.
15: Es va colpejar de la manera més cruel.
16: Sí, gol de Pere Milla en l'últim 96. Pere, quan el veig... Quan el veig, dic, me cago... I després ja el saludo, però després el saludo, un tio de puta mare, que bueno, el futbol té això.
17: És que va ser increïble, sense paraules, la veritat. I bueno, encara tinc allí molts amics i bueno, espero que s'aconsegueixin salvar.
0: Tant de bo, demà se salvin. L'empresari Enrique Riquelme ha anunciat que s'enfrontarà a Florentino Pérez per la presidència del Real Madrid, un cop reunit l'aval dels 187 milions d'euros necessaris.
1: Riquelme ara té fins demà a la mitjanit per oficialitzar la seva candidatura. I a casa nostra, preocupació per la continuïtat del Lleida Club de Futbol. L'entitat ha denunciat per un presumpte delicte d'estafa el que havia de ser el nou inversor del club. I els Mossos ja l'han detingut, acusat també de falsedat documental. L'adjunt a la presidència, Marc Torres, es mostra molt pessimista, tot i que hi ha temps fins al 5 de juny per trobar un nou inversor.
0: Els Premis Ràdio Associació de Catalunya han guardonat com a millor podcast Escolta Poblet, el projecte de Sílvia Tarragona i Pep Gorgori a Ràdio 4. La 2CAT ha recollit el Premi Ràdio Associació Audiovisual 1924. El jurat també ha reconegut la trajectòria de la periodista Pilar Sampietro pels seus 42 anys vinculada a Ràdio Televisió Espanyola Catalunya.
18: I us he de dir que durant anys m'he sentit molt i molt sola en la ràdio ambiental. Ara que ens hem de reinventar com a periodistes, ara que la paraula periodista la disfressen de comunicador perquè hi entri de tot i sense filtre, jo us demano que retornem a l'ofici.
19: Ràdio 4 també té fe. Ràdio 4, Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya, que és la pública, pública, pública, des de fa 50 anys va néixer amb la fe d'explicar la vida a través del nostre idioma i continua amb la mateixa fe i continuarà.
0: Enhorabona, companya, sou un orgull per aquesta casa. I aquesta tarda comença el cap de setmana més gran a Lleida, el de l'Aplec del Cargol, una festa gastronòmica declarada Festa d'Interès Turístic Nacional. I una de les persones que més l'espera és en Rafa Jiménez, director de comunicació de la FECOLL, la Federació de Colles de l'Aplec del Cargol. Senyor Jiménez, hola, molt bon dia.
20: Què tal, com esteu? Molt bon dia.
0: Què tal? S'hi reuneixen més de 16.000 collistes als Camps Elisis. Com se senten els lleidatans per l'arribada d'aquests 3 dies i 3 nits de germanor?
20: Pues mira, ens trobem molt, molt entusiasmats perquè comptem l'any dies enrere cap a la plec. Vull dir que ja per fi avui ja estem al dia zero i aquest vespre tota Lleida pues, canalitzarà la seva emoció col·lectiva més gran que tenim a la ciutat, on, com bé has dit, prop de 17.000 ja som... Aquest any hem comptabilitzat uns 16.850 penyistes, amb 124 colles, que torna a ser un rècord en número de colles, i esperem que la festa torni a ser un referent en gastronomia, en germanor i, sobretot, amb aquest esperit de convivència que té la plec, en el qual tots ens igualem durant un cap de setmana i visquem uns dies al voltant de la taula impressionants.
1: També, ara explicava xifres rècord, també hi haurà rècord de cargols, no sé quantes estones se n'arriben a menjar aquests dies.
20: Sí, clar, nosaltres quanta més gent som, doncs més cargols necessitem, no?, per poder una mica cobrir les necessitats bàsiques. Però parlem d'unes 14 tones, que és algo més de les dues o tres reaccions de caragols que podem menjar, diguem, cada penyista cada dia, més tota la gent de fora que ve i que menja caragols tant al recinte, que tenim dos espais habilitats per la gent que ens visita, que es pugui trobar com a casa, tot el programa de festa de la ple que s'obre al públic en general, és gratuït, l'accés és lliure, i també molt enfocats en la internacionalització de la ple, que és algo que estem perseguint. Té festa... Se considera ja festa d'interès turístic internacional per tota la gent que ens visita d'arreu.
0: Molt bé, doncs Rafa Jimena, molt bon aplec del caragol, que gaudeixin.
20: Molt bé.
0: Que gaudeixin molt de la festa.
20: Us esperem a tots, moltes gràcies.
0: Gràcies, bon dia. I Bad Bunny actua aquesta nit a l'Estadi Olímpic de Barcelona. És el primer dels dos concerts a la ciutat i dels 12 que farà Espanya, a més del tret de sortida de la seva gira per Europa amb Debí tirar més fotos.
1: I serà, Gemma, un espectacle de 2 hores i mitja, la gira de Benito Antonio Martínez Ocasio, ja ha passat per Puerto Rico, Amèrica Llatina, Austràlia i Japó, i ara arriba a Europa amb xifres milionàries. Només a Espanya ha venut 600.000 entrades en menys de 24 hores. A Barcelona, unes 100.000. L'últim cop que va actuar a la ciutat catalana va ser el Sonar de 2019.
0: Doncs allà a l'Estadi Olímpic hi ha la nostra companya, la Marina Sala, per comprovar si el fenomen Bad Bunny també porta els fans a fer cua més de 12 hores abans del concert. Marina, bon dia, quin és l'ambient?
2: Molt bon dia. Sí, continua l'expectació, la gran expectació per Bad Bunny. Si el concert és a les 8 del vespre, a les 8 del matí ja hi ha a les portes de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, 260 persones. Ho sabem perquè van numerades, s'han numerat i tenen aquest sistema perquè ningú es coli. I les primeres persones van arribar el dimecres a les 12 del migdia. Per tant, porten dues nits dormint al carrer. Tot perquè volen sentir de ben a prop el cantant de música urbana més escoltat el 2025 a Spotify. El fenomen Benito Antonio Martínez Ocasio. Després parlem amb aquesta gent i us explico tota l'organització que hi ha per aquí, però comencem a assajar, no, ja? Com el cridareu?
21: HPR!
2: Anem fent. Després parlem amb ells.
0: Molt bé, Marina, després tornem amb tu. Doncs va, anem amb el temps, avui amb la Sònia Papell. Sònia, molt bon dia, estem a finals de maig, però tenim per davant un divendres completament d'estiu.
22: Bon dia, Gemma, bon dia a tothom. Doncs sí, si esteu a punt de sortir de casa, feu-ho amb màniga curta, sandàlies, ulleres de sol i crema solar, perquè tens raó, Gemma, ens espera un divendres de ple estiu. De fet, si sortiu al carrer a aquesta hora, ja notareu aquesta suavitat tèrmica de les temperatures. A la costa, la majoria de termòmetres es mouen entre els 16 i els 18 graus, però en alguns barris de Barcelona la temperatura ja no ha baixat avui dels 19 graus i al Cap de Creus han tornat a repetir amb una nit tropical, a cada que és la mínima ha estat de 20 graus. Cap a l'interior, la temperatura ronda entre els 14 i els 16 graus i només la Rebequeta la necessitarem al Pirineu a aquesta hora perquè les temperatures encara estan per sota dels 10 graus, però en general molta suavitat de temperatures. Una bonança associada a la massa càlida que tenim a damunt, que procedeix del nord d'Àfrica, que s'estén, abraça tota la península i s'estén per bona part del continent europeu. Penseu que avui, a 1.500 metres d'alçada, la temperatura ronda els 15 graus. La setmana passada, tal dia com avui, estàvem a 5 graus i va fer un cap de setmana de març, amb neu, amb ruixats, amb fred. Doncs bé, aquest cap de setmana serà completament diferent, amb una calor d'estiu, perquè aquesta massa càlida ve acompanyada de molta estabilitat atmosfèrica. Una dorsal anticiclònica que també abraça bona part del continent i que manté un temps molt tranquil i encalmat, amb petites excepcions. Per tant, dit això, tenim per davant un matí en què, superades les boires, els núvols baixos que hi ha arran de costa, sobretot cap al litoral sud, cap al Delta de l'Ebre, i que es desfaran ràpidament, deixaran pas a un matí de cel serè i de sol radiant fins a migdia, quan començaran a créixer novament nuvolades a l'àrea pirinenca. Durant la tarda, aquestes nuvolades del Pirineu tornaran a deixar ruixats i localment alguna tronada intensa, mentre que a la resta de Catalunya ens espera una tarda de sol radiant. A punts de la costa, els bancs de boira que es formen damunt del mar poden arribar a tocar algunes poblacions costaneres i fer una miqueta la guitza, deixant el cel més variable. Pel que fa a la temperatura, de matinada en pujat, doncs ve de dia, els termòmetres continuen tirant cap amunt. Ahir va fer calor, avui encara en farà més. A la costa els termòmetres ballaran entre 23 i 27 graus, a l'interior entre 25 i 30 graus, però compte perquè avui a molts punts de la Catalunya central, de les comarques de Ponent, de la Vall de l'Ebre i algunes valls del Pirineu, la temperatura s'enfilarà fins a valors de 30.

0: menys enguany, perquè és una primera calorada que serà intensa, extensa i persistent. Ho expliquem. Tenim a damunt nostre, us explicava ara, una dorsal anticiclònica que mantindrà durant molts dies seguits una estabilitat atmosfèrica absoluta, amb petits matisos que després parlarem. Però aquesta estabilitat farà que tinguem moltes hores de sol i, per tant, una radiació molt forta fins a finals de mes. Això què farà? Doncs anirà rescalfant aquesta massa càlida d'origen africà els pròxims dies fins a convertir-la en una autèntica bombolla càlida. A capes mitjanes de l'atmosfera, la temperatura anirà pujant. Avui està a 15 graus, doncs bé, la setmana vinent podria arribar a fregar els 20 graus. Són valors molt elevats, propis del mes de juny, que faran que tinguem una calor intensa i persistent. Mireu, aquest cap de setmana i també bona part de la setmana venent són les anomalies que tindrem. Temperatures més de 10 graus per damunt del que caldria esperar a finals de maig. Anem a posar números a tot això. Comencem pel cap de setmana. Al cap de setmana, la calor serà d'estiu. A la costa, màximes que rondaran entre els 25 i 27 graus. Tot i la boira, que frenarà una moqueta a la pujada dels termòmetres. A la majoria de comarques, tant dissabte com diumenge, la temperatura rondarà entre 27 i 31 graus. Però, novament, a punts del Pla de Lleida, les comarques de Ponent, la Vall de l'Ebre, Valls del Pirineu, els termòmetres durant dissabte i també diumenge poden superar els 35 graus. Calor d'estiu durant el dia i calor d'estiu també durant les nits, perquè les nits i matinades d'aquest cap de setmana seran molt suaus i agradables. A la costa festejaran entre 16 i 19 graus. Tornarà a caure alguna nit tropical en alguna població costanera. Cap a l'interior, els termòmetres per damunt dels 15 graus i només al Pirineu es mantindran suaus al voltant dels 10 graus i les matinades seran més fresquetes. Pel que fa al cel, aquí tenim alguns matisos. Mireu, el contrast entre les altes temperatures de l'aire i l'aigua del mar, que encara està fresqueta, recordeu que es troba entre 20 i 22 graus a molts punts de la costa catalana, afavorirà aquesta formació de bancs de boira de núvols baixos damunt del mar, que a estones poden fer la guitza perquè s'endinsaran cap a alguna població costanera i faran la guitza en el sentit de si volem anar a la platja, doncs trobarem un cel més variable tant dissabte com diumenge. Dit això, posem símbols als mapes. Demà, un dia marcat per aquestes boires costaneres, en general es desfaran, però en alguns punts poden fer una miqueta el ronso i ser més tossudes a l'hora de desfer-se. Un dissabte marcat pel sol, amb núvols alts durant la tarda i amb aquestes nuvolades convectives que creixen fruit de la pròpia calor, és un fenomen també típic de l'estiu, i que poden tornar a deixar alguna tronada cap a l'àrea del Pirineu. Diumenge repetirem la situació, sol en general, boires damunt del mar que poden tocar terra i fer una miqueta la guitza, i a la tarda, novament, nuvolades amb ruixats i tronades a l'àrea del Pirineu. Però tenim per davant un cap de setmana majoritàriament dominat pel sol. Això vol dir que tindrem un índex ultraviolat molt alt, per tant, sortiu de casa amb protecció solar. Mireu, enguany la primavera ha estat molt distreta, però ara sembla que definitivament l'estiu té ganes d'arribar, perquè penseu que aquesta calor arriba per quedar-se.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Sònia. A les 8:20 del matí, Sergi Molera, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: El bloqueig dels comptes de Zapatero és el titular, evidentment, que predomina les portades, però tu vols començar destacant una imatge de la Sagrada Família.
2: Sí, perquè és la que apareix a totes les portades que s'editen des de Catalunya, de la majoria de diaris, com per exemple el periòdico L'Ara i La Vanguardia. És la primera imatge que veurem, la de la sala creuer de la Sagrada Família, que ahir va acollir doncs, la presentació dels actes previstos per la visita del Papa. Uns 600 cantaires rebran el pontífex a la Sagrada Família, ens diu el diari Ara, i a partir d'aquí cada diari aposta per un titular diferent. El periòdic ens parla del pla d'habitatge pactat per les comunitats del PP i el PSOE. L'Ara ens diu que els sindicats no afluixen, els sindicats d'educació i exigeixen una nova proposta al govern. I La Vanguardia, sota una imatge de Bad Bunny, que avui farà aquest primer concert a Barcelona, ens parla d'aquest bloqueig dels comptes de Zapatero.
3: Precisament sobre Zapatero vols destacar dues portades editades a Madrid.
2: Sí, comencem per la del Mundo, que és sobretot per la imatge que encapçala aquesta portada, que diguéssim que és una imatge una mica treta de context, però que resumeix una mica la situació del govern ara mateix. És la imatge de Pedro Sánchez i la vicepresidenta tercera del govern, Sara Hessen, a la base aèria de Torrejón de Ardoz, on van presentar doncs, el plan d'incendis del 2026, i se'ls veu vestits de negre, i Sara Hessen li està fent com un gest d'abraçar a Pedro Sánchez i té certa cara de tristor, i això li va molt bé al Mundo per dir que el govern busca consol. L'ABC, per la seva banda, avui directament aposta per una caricatura de Zapatero, pràcticament com si es tractés del Jueves i no d'un diari generalista, i posen una imatge de Zapatero que les seves celles són doncs, aquestes grues de les refineries de petroli.
1: Sobre la imputació de Zapatero hem trobat coses més serioses que no aquesta portada, sí. I hem trobat un article de la

0: García Méndez al Mundo, que ens ha interessat, oi, Sergi?
1: Sí, perquè li fa un perfil molt extens a Zapatero i ella comença dient que és un home amb molt bona sort i que la vida l'ha tractat molt bé i es pregunta si ara amb aquesta imputació continuarà tenint aquesta bona sort i continuarà tractant-lo bé la vida. I directament diu que ella va parlar amb Zapatero quan estaven començant a sortir totes les informacions sobre la seva possible imputació i li va dir que parlaven d'ell com si fos un oligarca rus. I ell directament li va contestar que eren deliris i persecucions obsessives. Veurem, doncs...
0: Això li va dir fa 4 dies.
1: Li va dir fa 4 dies. I ella, doncs, es pregunta si aquesta sort ha abandonat definitivament aquest home feliç, com defineix Zapatero.
2: I a La Vanguardia, Carlos Zanón interpel·la aquelles persones que no s'han vist sorpreses per la imputació de Zapatero. Com ho fa? Què els hi diu?
1: Hi ha un fet determinant que fa que tu no et sorprenguis per si has vist per la situació de Zapatero, que si has vist Bambi 2, la venjança, diu Carlos Zanón amb el seu...
0: És que recordem que a Zapatero li deien Bambi.
1: Exacte.
0: Des de l'oposició es deia que era com un Bambi.
1: Era com un Bambi i ell juga amb aquest humor al Carlos Zanón i diu que les persones que han vist Bambi 2 hauran canviat la imatge que tenien de Bambi 1, que és aquest cèrvol indefens que li maten la mare. Doncs a Bambi 2 diu que es converteix en un ésser voraç, assassí, venjatiu, que cobra, diu, tota comissió que pugui, diu que Carlos Zanón, i que per tant el Bambi de Valladolid potser no era tan bo com semblava.
0: Sergi, avui ens vols parlar del final d'una etapa per la televisió nord-americana. El mític presentador Stephen Colbert ha fet el seu últim programa.
1: Sí, després de 33 anys fent el The Late Show de la CBS, ha acabat aquesta matinada, bàsicament perquè Paramount, que és qui ara és propietari de la CBS, ha decidit, per motius financers, diuen, acabar amb el programa, el que passa que darrere sembla que hi ha certa pressió de Donald Trump, i precisament Colbert el que ha fet, que ho estem llegint al País, és portar diverses veus crítiques amb Donald Trump. L'última ha estat Bruce Springsteen, que ha estat al programa, i ha cantat, i ha... A més a més, ha dedicat unes paraules a Donald Trump.
3: You're the first guy in America who's lost his show because we got a president who can't take a joke. Through the winter's ice and cold.
1: Bé, bàsicament el que ha cantat la cançó de Streets of Minneapolis, que es va fer tan famosa durant tota la problemàtica amb l'ICE, i ha dit que estava allà per donar suport a Stephen Colbert perquè era la primera ciutadà dels Estats Units que havia perdut la seva feina perquè el president no sabia encaixar una broma.
2: Tornem a obrir finestra Canes ahir, sensació dels Javis i de Penélope Cruz.
1: Sí, exacte. Avui és un portal dels Javis del País per aquesta ovació que van rebre per la seva pel·lícula La bola negra, que pràcticament tothom desconeixia, pràcticament ningú l'havia vist, i de fet la postproducció de la pel·lícula es va acabar fa només uns dies. I per tant van generar molta expectativa i al final van aconseguir, doncs, una ovació de gairebé més de 20 minuts i aplaudiments, bastant per sobre de la mitjana del que acostumen a ser en aquestes prèmiers de...
0: Sí, perquè a Cans els agrada aplaudir durant estona.
1: Sí, però han superat...
2: 7 minuts. Ha fet com mandra.
0: És que cada dia hi ha 7, 8 minuts d'aplaudiments.
1: Com a l'òpera.
0: Com a l'òpera, Sembla que ja arriba.
2: Almodóvar, 8.
0: 8.
1: Sí.
2: Javi,
0: és 20.
1: L'han doblat.
0: Anem amb els esports, Sergi. Que hi ha eleccions al Real Madrid.
1: Sembla que n'hi hauran.
2: Marro,
1: Enrique Riquelme ha dit que s'enfrontarà a Florentino Pérez per la presidència del Real Madrid. Ho recull avui el diari Ara, per exemple, que hauria recollit aquests 187 milions d'euros necessaris i ara té per oficialitzar aquest aval fins dissabte a la nit, a les 12. Feia 20 anys que no hi havia eleccions al Madrid, per tant, déu-n'hi-do.
0: En parlem amb la companya de l'AS, Carmen Colino. Bon dia, buenos días.
4: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
0: ¿Sorprendida, Carmen, o era lo que te esperabas?
4: Yo no, pensé que no se iba a presentar. A ver, todavía faltan presentar todos los papeles el sábado. El ayer a la Junta Electoral le mandó una carta diciendo que tenía la intención, ¿vale? Si tiene la intención es que tiene el aval y tiene un poco la idea, pero todavía falta que lo presente y tiene de límite hasta el sábado.
0: Hasta mañana, medianoche.
4: Hasta mañana. Y entonces veremos a ver lo que pasa en el momento en que presente todos los papeles. La Junta Electoral los chequeará y entonces las elecciones se podían producir el 7 de junio, el domingo 7 de junio. O sea que, pero es verdad que él ha presentado eso, que quiere presentarse, pero todavía los papeles no están en poder de la Junta Electoral Central. A mí me ha sorprendido porque yo pensé que sí, que iba a decir, pues eso, que se quería presentar, pero que al final no tenía el aval, es verdad. Que el aval para presentarse a las elecciones del Real Madrid son nada más y nada menos que de 187 millones de euros, porque tiene un presupuesto de 1.200 millones. Es muchísimo dinero. El martes por la mañana me decían que no tenía el aval todavía, que estaba hablando con los bancos para que se lo dieran, y en estas horas pues ha debido conseguirlo. También la junta directiva no tenía en la cabeza a Gemma qué junta directiva, porque en su idea era estar preparado para 2028 porque era un periodo que acababa en 2029 y te recuerdo que Florentino las ha convocado 3 años antes. Ya tiene parte de esa junta directiva, tiene que tener los vicepresidentes 15 años de antigüedad, que no es nada fácil, y los directivos tienen que tener unos 10 años. Se han filtrado algunos nombres, está el hijo de Vicente Boluda, que fue presidente del Real Madrid un periodo corto de tiempo, pero estuvo cuando dimitió Calderón, el hijo de Fernández Tapias, que también, bueno, Fernández Tapias fue vicepresidente de Florentino Pérez, y es verdad que en cosas con su padre ha habido algún juicio y tal. Rosauro Baro, que todos conocemos, ahora mismo está en Acciona, es el marido de Amaya Salamanca. Luego Dámaso Quintana, que es socio de Enrique Ricalme, y otros nombres como David Mesonero, Carmen, Iberdrola o Ángel Martín.
0: Necesito un mapa, hija, me estoy perdiendo con tantos nombres. Oye, aquí en la mesa hay preguntas, Sergi.
4: Lo que queráis.
1: Buenos días, Carmen. Aparte de presentarse, que ahora sabemos que se va a presentar seguramente, ¿tiene posibilidad Riquelme? Porque hoy, por ejemplo, en la portada de LAS casi no aparece esa intención de presentarse, es portada de la Euroliga. No sé si desde Madrid no se le ve como un rival de Florentino.
4: A ver, es que la Euroliga es importante, es la final de la Euroliga también. Pero sí, claro que evidentemente si comparece, él cree que tiene posibilidades. Yo creo que con Florentino Pérez lo tiene difícil. Ya han salido nombres a la palestra como Klopp y como Haaland, que podrían ir con él. A mí me cuesta creerlo realmente, porque Klopp es un hombre al que llamó un Florentino y le dijo que no tenía la intención de entrenar este año. Entonces, por eso a mí me cuesta creer que con Riquelme sí que cambie. No sé, vamos a ver. Luego en el aire está el tema Mourinho. Ya sabéis todos, y lo hemos hablado aquí, que Florentino Pérez ha llegado a un acuerdo con Mourinho y ahora Mourinho va a tener que esperar hasta que se celebren las elecciones. Sinceramente, yo creo que es muy difícil derrocar a Florentino, pero es un primer paso para darse a conocer, para decir dentro de 4 años aquí estoy y tengo un proyecto serio. Hasta ahora lo está haciendo a matacaballo, porque es verdad que no lo tenía en mente.
0: Muy bien, Carmen Colino. Y mientras tanto el Barça en PortAventura, ¿eh? Ahora comentaremos. Carmen.
4: Oye, muy bien, me parece bien. Y además algo altruista, ellos han ganado la Liga. Yo no creo que sea criticable, aunque ayer leí algunas críticas, no entiendo la razón, me parece bien que...
0: Yo no he leído ninguna crítica.
4: Y ahora se van a por aventura. Te diré una, que esta sí que puede ser un poco criticable y esta sí te va a gustar. Ayer Vinicius se fue a Brasil. Y a mí me da la sensación que el sábado no va a estar en ese último partido.
0: Qué fuerte, Carmen. Es muy bueno.
4: O sea, sabía que te iba a gustar.
0: Esto se marca dentro de la pelea Vinicius, Mbappé...
4: No lo creo. Yo creo que tenía permiso del club. Creo que ha ido a hacer algo del Mundial. De momento no ha trascendido. He visto una foto por ahí de unas zapatillas. Es posible que pueda hacer de unas brasileñas que esté haciendo algún spot.
0: Me ha gustado.
4: Pero si ha ido de viaje. Yo me sabes que te lo cuento todo.
0: Lo de Vinicius en Brasil me ha gustado. Gracias, Carmen. Un abrazo.
4: Un abrazo, adiós, hasta
0: luego. Acabem. Doncs el Barça sí, PortAventura.
1: Sí, PortAventura, una imatge entranyable, d'uns quants jugadors del Barça, Lamine, Pedri, Ferran Torres, Robert Lewandowski, Cubarsí i Bernal van anar a PortAventura, a més a més amb un rerefons solidari, perquè van passar per un apartat de la Fundació PortAventura que acull a nens amb malalties greus i, per tant, també van tenir aquest punt solidari els jugadors del Barça ahir.
0: Molt bé, doncs gràcies, Sergi. Anem amb l'entrevista política del dia. Avui la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, la senyora Jéssica Albiach, ha vingut aquí al Cafè d'Idees.
5: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines a favor del nostre país.
6: Crec que el més difícil ja ho hem aconseguit, que és que tornin a seure el govern i els sindicats que venien mobilitzant-se. Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa.
7: La condició unànime era, si parlem d'inclusiva, hem de parlar també de salaris. El que volem deixar molt clar és, per continuar negociant salaris, primer hem de revertir les retallades.
8: Evidentment, nosaltres sabem que no només a l'àmbit educatiu, sinó que en molts àmbits a vegades s'ha d'obrir el pressupost. El pressupost, insisteixo, és viu i es poden moure coses. Marge, en aquests moments, diguéssim, clar, el tenim tancat, no n'hi ha. Evidentment, si hi ha voluntat, doncs veurem què prioritzem i, evidentment, potser alguna cosa s'haurà de deixar de fer per poder atendre aquesta o altres demandes.
0: Darrere... Passen dos minuts de dos quarts de nou. Senyora Albiach, molt bon dia.
9: Molt bon dia.
0: Com està?
9: Bé, la veritat que bé.
0: Contenta? Per fi han aprovat els pressupostos. Dic per fi perquè ja havien pactat el febrer fer-ho,
9: sí,
0: però han necessitat una segona tongada, no? Bueno, per dir que sí als pressupostos, per què? Perquè han calgut dues negociacions.
9: Bueno, al febrer nosaltres fem la nostra feina, arribem a un acord signat, ambiciós, sòlid, i l'altre soci que es necessitava, que era Esquerra Republicana, doncs no arriba a un acord amb el govern de la Generalitat arran de discrepàncies o a causa de la recaptació de l'IRPF. Ara han arribat a un acord tres mesos més tard, jo crec que és una bona notícia, però clar, ja no estem davant d'un pressupost que serà pel 2026, perquè a més l'aprovació definitiva seria el juliol. Per tant, ja estem en un pressupost que tot me fa pensar que serà pel que queda de legislatura, és a dir, 27 i 28, i per tant, diem, a aquestes alçades el que hem de fer és actualitzar-ho per fer-lo més ambiciós.
0: Però jo no acabo d'entendre com estem donant per fet que serà l'únic pressupost, sí, de la legislatura. Abans s'aprovaven pressupostos cada legislatura.
9: Cada any, vols dir.
0: Cada any, perdó. I ara vostès donen per fet que aquest ja serà, imagini's, és el primer i m'està dient que serà l'últim.
9: Gemma, jo el que vull aplicar és el principi de precaució. L'any passat no vam tindre pressupostos i vam haver d'anar a suplements de crèdit. Enguany hem vist que la negociació, deixa-m'ho dir així, ha sigut una agonia. Vull dir, i hem estat 4 o 5 mesos negociant el pressupost. L'any vinent, que hi haurà eleccions municipals i generals, no creus que encara serà més difícil? Doncs, a veure, si el govern a mi me diu vull intentar-ho, jo el primer que li faré serà preguntar, com està el compliment de l'acord que vam signar l'any passat? Perquè sabeu que nosaltres disposats a negociar, però sembla que s'ha complit l'anterior. Però a partir d'aquí, per si de cas, i pensant que Catalunya necessita millores en educació, en sanitat, en mobilitat, no?, les rodalies, doncs el que volem és, bueno, principi de precaució, i, per si de cas, fem un pressupost que pugui servir per la resta.
0: Ara en parlarem del pressupost, m'interessa molt que ens l'expliqui, perquè ens han entrat les seves demandes en l'habitatge, ara en parlem. Sí. Però, senyora Albiach, no puc continuar sense comentar amb vostè una notícia que porta avui al periòdico, que diu que la trama de Zapatero va pactar una comissió del 3% per la construcció del complex de 2.000 milions del Hard Rock de Tarragona. Se'n recorda quan parlàvem del Hard Rock?
9: Com no me vaig a recordar?
0: A cada entrevista. Vull que em comenti, sí, això, perquè, no sé, com valora aquesta informació, segons la qual les empreses de Julio Martínez, l'amic de Zapatero, va pactar aquesta comissió del 3%, sí, si aconseguia que el Hard Rock tirés endavant.
9: Doncs mira, si abans estava convençuda, malgrat, recorda, totes les pressions, totes les acusacions de que estàvem fent caure un govern, de que s'havien convocat eleccions per la nostra culpa, si abans estava convençuda, ja en el seu moment, malgrat tot el que caia sobre nosaltres, de que el Hard Rock no era el projecte que Catalunya necessitava, quan jo ahir llegeixo aquesta notícia, encara me vaig reafirmar més. És que tampoc m'ha estranyat tant. Segurament sí que estiva... possiblement vinculat a Zapatero, evidentment, i l'amic de Zapatero, evidentment això no pots intuir-ho, però el que sí que pots intuir és que darrere sempre d'aquests megaprojectes, d'aquests pelotazos urbanístics, perquè acaben sent pelotazos urbanístics, sempre acostuma a haver històries rares de comissions, d'interessos empresarials, quan se barreja pel mig, no?, tantes empreses, tantes històries estranyes.
0: Clar, però vostè contempla que al darrere de les pressions del PSC a favor d'aquest projecte la legislatura passada, que recordem, van pressionar molt perquè es fes, podia haver-hi la pressió d'empreses privades com la de Julio Martínez, que ara el jutge vincula amb l'expresident Zapatero.
9: Jo seria molt prudent i
0: però demanaran explicacions
9: a Salvador Illa? Molt greu.
0: A partir d'aquesta informació demanaran explicacions a Illa?
9: Nosaltres el que anem a fer, i de fet ja estan començant a mirar-ho els advocats del partit, és començar a investigar quina informació n'hi ha veritablement a l'auto. És a dir, d'on, no? Vull dir, hem vist una notícia en premsa, em semblen acusacions molt greus, per tant, volem conèixer primer tota la informació i a partir d'ahí, principi de precaució. Però ja t'he dit, a mi el que no m'ha sobtat tant és que darrere d'un projecte d'aquest estil pugui haver comissionistes. Crec que no seria la primera vegada que ho veiem al nostre país i arreu.
0: I en el tema de Zapatero suposo que es mostrarà molta prudència, ara mateix vostè ho deia, però hem vist que hi ha hagut una mica de canvi d'actitud, perquè quan es va conèixer la imputació, la portaveu de Sumar, Verónica Barbero, va dir al Congrés que tenia certs dubtes sobre la investigació, és a dir, insinuant que podia ser un cas de lawfare. Vostè també té dubtes? Vostè també creu que podem estar davant d'un cas de lawfare?
9: A veure, jo crec que n'hi ha molt de lawfare, l'hem patit, la petita de Colau, Barcelona en Comú, Mònica Oltra, el món independentista, Podemos... ara no tot és lawfare. I, per tant, jo sí que, evidentment, sóc prudent amb la presumpció d'innocència, però també és cert que estan apareixent notícies que a mi no m'agraden gens. I, a més, jo crec que les esquerres hem de ser implacables amb la corrupció i que també n'hi ha certes coses que potser no són delicte, però que no són ètiques ni estètiques. I que, per tant, nosaltres hauríem de ser molt pulcres. I t'ho dic des d'una formació que tenim les mans netes, no? I en aquest sentit, per nosaltres, la corrupció és d'una gravetat extrema i més per a un espai progressista, perquè primer és un atac a la democràcia, també, evidentment, a les finances de tots i de totes, no? Dels impostos que recaptem. Però crec que també té un fort impacte en la credibilitat de la feina que fem els polítics, no? I jo crec que la gent, i més progressista, que és carai, molt exigent, com ha de ser-ho, crec que això, sens dubte, és un cop per a moltíssima gent progressista que fins i tot, fixa't, igual no ha votat mai a Zapatero, igual no ha votat mai al PSOE, però que sí que s'havia convertit, sobretot, d'expresident. Fixa't que t'he dit, més que com a president, sí que s'havia convertit d'alguna manera en un referent en política internacional, en mediació de conflictes...
0: És el cas de vostè? A vostè li ha caigut un mite?
9: Fixa, no m'ha caigut un mite perquè jo recorde quan Zapatero era president, no? I quan vam rescatar a la banca amb 54.000 milions d'euros... és a dir, per a mi va fer coses que estaven bé, no? Recordem la retirada de les tropes d'Iraq, però també va fer coses que eren molt greus. Jo recorde quan el 2008-2009, la campanya del 2008, ells negaven la crisi econòmica, quan ja hi havia gent que estava amb l'aigua al coll i ja començava a haver, no?, tot el tema de la bombolla immobiliària. Jo crec que ja t'he dit, jo crec que ha fet fins i tot més bona feina com a expresident que com a president. Ara, clar, el que s'ha vist, no? I per tant jo crec que s'ha de conèixer tota la veritat.
0: I de quina manera pot afectar el govern? Perquè aquest govern, com vostè diu, clar, s'ha sustentat molt amb la figura de Zapatero. És a dir, ha estat un recolzament per Pedro Sánchez. Com pot afectar de manera la manera que vagi avançant la investigació en aquest govern?
9: Com dic, jo no sé si tant el govern, però sí pot contribuir a la desmobilització de l'electorat progressista. I evidentment dius, aquest també, no?
0: Vull dir,
9: jo dic amb tot el...
0: Aquest també, diu.
9: Jo dic amb tot el principi de prudència, no? Però dius, bueno, a mi aquí estan sortint coses que me grinyolen i que hem de saber-ho tot.
0: I fins quan es pot aguantar això, senyora Albiach? Fins quan es pot aguantar? Fins quan aguantaran vostès i no demanaran eleccions anticipades?
9: Doncs mira, per a mi n'hi ha un... Te diria, dos qüestions que són capdals. La primera és si n'hi ha algun tipus d'intervenció directa de Pedro Sánchez o no en qüestions de corrupció. I la segona és si n'hi ha finançament il·legal del Partit Socialista o no. Per a mi aquestes són clarament dues línies vermelles que si se traspassen és que el govern caurà i si no nosaltres ja tractarem també de tombar-lo perquè seria del tot inacceptable, no?
0: I si es demostra que el que feia Zapatero tenia la connivència dins del govern de Pedro Sánchez, vostè m'ha posat dos exemples, però també podria passar que aquests negocis que feia se l'acusa de tràfic d'influències. Per tant, dins del govern pot ser que hi hagi algú a qui va influir.
9: Bueno, per això, hem de conèixer a fons tot el que està passant. També sabem, i no se'ns oblida, que n'hi ha tot un aparell de l'Estat que va en contra d'aquest govern especialment, que ho hem vist també, per exemple, en el cas del fiscal general, que jo crec que aquí s'ha hagut un clar cas de lawfare. En canvi, tenim casos que per a mi no són lawfare, com pot ser Ábalos, no? I, per tant, jo crec que s'ha d'acabar de diferenciar molt bé i també crec que hem d'aprendre d'aquestes coses. I, per tant, crec que s'ha de regular molt bé a on comença el lobbisme i a on acaba el tràfic d'influències i què poden i no poden fer els expresidents.
10: Però mira, miri, estava dient, em parla del desànim a les esquerres, sí, sí, la desmobilització, per això em porta a preguntar-li, creu que caldria avançar les generals abans de les municipals per no perjudicar la quantitat d'alcaldes que ara mateix deuen veure com hi haurà, pot haver-hi una certa desmobilització a l'esquerra? S'haurien d'avançar les generals abans de municipals?
9: Jo crec que jo no puc respondre com a president del govern, jo te puc respondre com a membre d'un espai progressista que sí que està governant amb el Partit Socialista, però que no és socialista i que a més som contundents amb el PSOE en temes, per exemple, com l'habitatge, que pensem que arrosseguen.
10: Però formen part del govern, vostès.
9: Sí, sí, sí, sí, no, i en aquest sentit el que dic és, jo no puc decidir el que fa Pedro Sánchez, però sí que puc participar en les decisions que prenem nosaltres com a espai. I crec que ara més que mai és el moment de ser capaços d'articular, igual que en el 2023 vam crear una eina que va ajudar per tindre un govern progressista a l'Estat, crec que ara és molt important que siguem capaços d'articular encara amb més ambició, encara amb més ambició, una eina que puga ser útil per a tota la gent progressista del nostre país.
10: Una eina? M'està parlant d'aquest paraigua del que parla Gabriel Rufián?
9: Jo t'estic parlant d'un front popular, d'un front ampli, on tothom pugui sentir-se representat.
10: I liderat per Gabriel Rufián?
9: A mi em semblaria que és com començar la casa per la teulada. Jo crec que és molt bona notícia que Gabriel Rufián, en una de les seues declaracions, perquè a mi el que me passa amb Gabriel, que crec que és molt bona notícia que diga que vol ajudar, no?, i que fem equip en articular, com dic, aquesta eina per crear una alternativa d'esperança pel poble d'esquerres i progressista del nostre país, però jo sí que crec que n'hi ha un tema fonamental amb Gabriel, que és claredat. De què estem parlant exactament? Perquè una cosa és quan escoltes a Rufián, una altra és quan escoltes a Esquerra Republicana. Jo crec que urgeix una reunió amb Gabriel Rufián per a que acabi d'aclarir exactament què és el que vol fer, perquè a més recorde, vull dir, nosaltres ja estem treballant en la construcció i en l'articulació d'aquest espai, i crec que aquí no sobra absolutament ningú, perquè com dic, o sigui, hem de ser capaços de desbordar, i evidentment Gabriel jo crec que seria, jo crec que no, és molt benvingut.
10: Ara, seria un bon líder, seria un bon líder d'aquest espai, és a dir, un espai com aquest necessita una cara visible, un líder.
9: Necessita una cara visible.
10: Gabriel Rufián seria un bon líder d'aquest espai?
9: Jo crec que seria una bona possibilitat. Jo crec que ara dir sí o no seria com massa precipitat. Evidentment, si Gabriel està disposat a participar, no?, i a fer equip amb forces a nivell estatal per articular, com dic, aquesta alternativa d'esperança, em sembla que és molt bona notícia. A partir d'aquí seiem i veiem, perquè clar, el problema és, tu ara comentaves, falta un any per les eleccions generals. Un any i dos mesos, si no n'hi ha un avançament. És que ja comencem a estar en temps de descompte. És que ja, jo crec que s'està esgotant el temps dels tuits, de les conferències, de les declaracions.
10: Clar, però jo va dir molt clar l'altre dia, va dir que volia encapçalar aquesta llista unitària de les esquerres, es va semblar entendre, però ahir l'espai de vostès va respondre una mica dividit. Bustinduy va dir que li semblava molt bona notícia l'oferiment, que és el que està dient, però en canvi el portaveu d'Izquierda Unida, Enrique Santiago, va dir que els hiperlideratges individuals i egos desmesurats han estat sempre un problema. Vostè, bueno, diria que Rufián té un ego desmesurat.
9: Jo no conec suficientment a Rufián per a fer aquesta afirmació. Jo el que sí que crec és que té un capital polític molt important, que és capaç d'arribar a moltíssima gent. I a més jo crec que d'una manera bastant transversal, que malgrat que prové del món independentista, però que quan tu escoltes parlar a gent d'altres punts de l'Estat, els agrada el discurs de Rufián, és a dir, és capaç d'arribar aquí. I jo crec que aquí pot ser molt útil, perquè, per exemple, en Catalunya no tenim un problema. És a dir, n'hi ha 48 diputats i diputades que van des de Catalunya al Congrés dels Diputats. 40 dels 48 van votar a favor de la investidura. Per tant, el que te n'adones és que el problema no el tenim a Catalunya, el problema el tenim en moltes altres províncies, bueno, on costa més de penetrar un discurs que siga progressista, i que és cert que jo crec que Gabriel sí que enganxa.
10: Ahir em va sorprendre, vostè diu, que es posin d'acord amb Esquerra també, amb el discurs, perquè ahir va estar aquí Oriol López d'Esquerra, i ells van dir, sí, estem disposats a fer una candidatura ampla a les generals, a Catalunya, però que Rufián estigui acompanyat de més gent. Jo directament li vaig preguntar pels comuns i ell va dir que no estava pensant en fer coalició amb els comuns.
9: Clar, jo crec que aquí el tema és...
10: No sé si vostès estarien disposats a integrar-se a una candidatura d'esquerra.
9: A més, que això no té massa sentit. Primer, que jo crec que el problema, com he dit, no el tenim a Catalunya. 40 dels 48 diputats de Catalunya al Congrés van votar a favor de la investidura. Els altres són del Partit Popular i de Vox. Per tant, aquests no els portarem. I segon, per a mi això no és un front ampli. És a dir, jo el que vull que és un front ampli on totes les forces polítiques se puguen sentir representades, i ja no les forces polítiques, sinó sobretot els votants d'aquestes forces polítiques. Per tant, jo crec que així sí que és important aquesta reunió amb Gabriel per saber si ha decidit emprendre el seu propi camí o si, no sé, vull dir...
10: Però demana una reunió amb Gabriel Rufián, sí. I qui més? Qui ha d'estar en aquesta reunió? Esquerra? Vostès? Bueno,
9: nosaltres, per suposat.
10: Vostès li estan demanant una reunió a Gabriel Rufián.
9: Nosaltres ens sentim interpel·lades quan Gabriel fa aquestes afirmacions, però clar, no només nosaltres, és a dir, jo estic convençuda que altres forces de l'Estat se senten interpel·lades per les paraules de Gabriel. I per tant, nosaltres volem una reunió per saber, Gabriel, en quin punt està. Si està parlant de crear equip, no?, i de fer equip a nivell estatal, o... no? I què significa això davant d'Esquerra Republicana? És a dir, ell està aleshores agafant un camí independent d'Esquerra Republicana o no? Perquè, clar, jo ahir també escoltava l'entrevista que li va fer vostè a l'Oriol López i no tenia res a veure amb el que jo vaig interpretar de les paraules de Gabriel. I, per tant, jo crec que aquí, com deia, estem en temps de descompte, articular un espai progressista amb moltes forces, amb molts lideratges, que sigui mobilitzador, no es fa d'un dia per l'altre. I, per tant, si dins d'un any tenim eleccions generals, això necessita ja començar a crear unes bases. De fet, nosaltres, el dia 30, per exemple, tindrem un acte aquí a Barcelona amb Agustín Duy, amb el ministre Agustín Duy, amb l'Ernest Urtasun, també companyes de Mas Madrid, i perquè estem creant, no?, una mica aquest xup-xup que pensem que és necessari per començar ja a preparar els membres per a aquest espai.
10: Teníem tants temes per abordar que se m'ha tirat el temps a sobre. Em queden els 10 minuts últims i em disculparà per parlar de pressupostos,
9: vale,
10: que és el tema important, perquè avui el govern els aprova,
9: sí,
10: ja, i vostès han centrat totes les gairebé les demandes, la majoria, en habitatge. En què canviarà la política d'habitatge del govern? Perquè, escolta, hi ha ciutadans que poden dir des de les esquerres posen l'habitatge al centre,
9: sí,
10: ja ho van fer amb Aragonès, ara amb Villa, però, en canvi, el problema persisteix.
9: Sí.
10: Què està fallant?
9: Doncs mira...
10: Fan alguna autocrítica de dir alguna cosa no ens està funcionant?
9: Sí, jo crec que estem posant les eines. Ara, evidentment, aquestes eines necessiten un cert marge de temps per començar a tindre efectes i, sobretot, també cal una voluntat real del govern de la Generalitat d'utilitzar aquestes eines. Mira, per nosaltres, la política d'habitatge ha d'estar basada en quatre pilars. Un pilar, clarament, és la rehabilitació. Tenim barris a Catalunya que s'estan ensorrant i aquí, doncs, hem acordat 1.200 milions d'euros per intervenir en 120 barris de Catalunya, de tot el país, des d'ara fins al 2028. Clar, les rehabilitacions no sempre són tan ràpides com ens agradaria, però bueno, ara tenim una bona partida. L'altre, evidentment, és ampliar el parc públic d'habitatge i per això nosaltres què fem? Doncs mira, una idea que ja va la Janet Sanz impulsar a Barcelona, que és... tenim locals comercials tancats, buits, tenim oficines que no estan sent utilitzades, doncs això també pot servir d'habitatge, si ho reconvertim. I per tant, el que hem acordat amb el govern és una llei per poder utilitzar tots aquests espais que ara estan inservibles i convertir-los en habitatge. Doncs aquí també ampliar el parc públic d'habitatge. Per un altre costat, tenim gent que està sent desnonada i, per tant, hi ha una situació d'emergència habitacional o que no arriba a pagar el lloguer i, en aquest sentit, dupliquem les ajudes de lloguer. I, per un altre costat, evidentment, tenim un règim sancionador que vam pactar amb el govern al seu moment.
10: Que no es compleix.
9: Que no s'està complint.
10: Per què no s'està complint?
9: Tenim vam acordar 100, la contractació de 100 inspectors, que ja, dels quals 60 ja estan treballant. Altres 40 estan sent contractats i s'estan formant.
10: He dit que no s'estan complint perquè fins ara, si la dada és bona, s'han iniciat els tràmits per multar 7 casos, només.
9: N'hi ha més, estos 7 és el darrer paquet, però és cert, i aquí nosaltres som molt crítiques amb el govern, no n'hi ha una voluntat real. Gemma, fa 2 dies estaven desnonant a l'Olaia i els seus 3 fills d'un edifici al carrer Buenos Aires. Però és que és exactament el mateix fons voltor del que parlàvem fa 2 setmanes, 15 dies, al barri de Gràcia del bloc de Sant Agustí. O sigui, ja comença a ser un bé conegut el fons aquest de New Amsterdam Developers. O sigui, jo crec que tothom s'hauria de quedar amb aquest nom. O sigui, què està passant? Que el govern li pot posar multes de fins a 900.000 euros i està mirant cap a un altre costat. I per això el que hem pactat amb el govern és, molt bé, t'hem donat les eines, no ho has fet, ara creem una direcció general i pactem el nom de la persona que estiga al capdavant d'aquesta direcció general, perquè ha de tindre voluntat política i atrevir-se.
10: Serà una persona proposada pels comuns?
9: Ha de ser una persona de consens. No serà, també ho dic, una persona dels comuns. És a dir, perquè alguns diuen, ah, ja esteu entrant. No és una persona dels comuns, és una persona independent que per la seva trajectòria, la seva feina, la seva sensibilitat i tot el que ha fet en defensa del dret a l'habitatge, i a més de vull dir que és una persona que l'àmbit, no? Que l'espai el coneix bé, volem que siga de consens amb el govern de la Generalitat.
10: Em pot dir el nom?
9: No, no li puc dir el nom perquè, com dic, encara hem d'acabar de pactar aquest nom.
10: A l'anterior acord, al febrer, recordo que van aprovar prohibir les compres especulatives.
9: Sí.
10: Quan entrarà en vigor aquesta prohibició?
9: Nosaltres vam registrar la nostra pròpia llei al Parlament per prohibir les compres especulatives. D'ahir el govern de la Generalitat va dir fem un grup de treball per consensuar-ho, molt bé, ja vam fer aquest treball també, i ara diguem que s'obri un nou moment, una vegada s'han aprovat els pressupostos, Esquerra Republicana ja ha acabat les negociacions i ja ha signat també, ara s'obri un moment en el que hem de parlar amb Esquerra Republicana, amb la CUP i també amb les entitats en defensa del dret a l'habitatge per tirar endavant aquesta llei que a nosaltres ens agradaria, i aquest era una mica el compromís i la idea, que estigués abans de l'estiu.
10: I una cosa més, això del tren orbital,
9: sí.
10: Volia comentar-ho també amb vostè perquè s'ha unit a la negociació dels pressupostos, però sobretot amb Esquerra Republicana,
9: sí.
10: L'impuls d'aquesta nova línia, recordo que era un dels compromisos que el PSC i vostès van signar a canvi de la investidura de Salvador Illa.
9: Sí.
10: Què li ha semblat que ara la fotografia aparegués Illa amb Oriol Junqueras, sense vostès?
9: A mi, de veritat, que no m'importa. O sigui, jo crec que si pensem bé en el tren orbital, que és aquest que connecta tota la segona corona sense passar per Barcelona, i que, per tant, jo crec que és necessari per descentralitzar una mica, és un projecte que està al calaix fa 20 anys. Vull dir, és un clàssic dels comuns, però també voldria dir no només dels comuns. El que passa és que nosaltres sempre hem sigut molt insistents en el tema transport públic i trens, perquè pensem que és el transport del futur. Aleshores, nosaltres a l'acord d'investidura, ara Esquerra ha decidit també sumar-se a la defensa del tren orbital, doncs genial.
10: I sí, vostè diu, no ens importa, però és veritat que era una reclamació dels comuns, era un projecte molt reclamat pels comuns,
9: sí.
10: I ha quedat ara, de cara a l'opinió pública, com un triomf, si m'ho permet dir-ho així, d'Esquerra Republicana, d'Oriol Junqueras.
9: Bueno, tenim uns
10: això li
9: quants...
10: preguntava, si tenim... no era estrany no veure'ls a vostès a les fotos.
9: Tenim uns quants anys per davant, fins que el tren orbital estiga, per anar fiscalitzant, per anar...
10: I l'últim aspecte que també voldria parlar és el tema dels mestres.
9: Uh-huh.
10: Els mestres, alguns, estan una mica molestos pel fet que els comuns no hagin supeditat el suport als pressupostos a la resolució del conflicte. Per què? Per què no ho han fet?
9: És que jo no contraposaria negociació sindical amb acord de pressupostos. De fet, crec que l'acord de pressupostos, i més, i ara afegiré el que li hem traslladat formalment al govern, pot ser una palanca i pot servir. Primer, nosaltres li vam exigir al govern de la Generalitat que havia de tornar a seure amb els sindicats. I fins això s'ha complert. Segon, també vam dir, en aquestes negociacions no pots parlar només de lo que tu vulguis. Has d'escoltar també el que t'estan proposant i també, per tant, parlar de tot el que els sindicats i els docents t'estiguen plantejant. I això també s'ha complert. I tercer, nosaltres li hem dit al govern, Catalunya no pot suportar allargar més aquest conflicte educatiu. És cert, hi ha un primer acord que no s'havia conegut en Catalunya de tal magnitud, això s'ha de reconèixer.
10: El primer acord en parla el de comissions amb UGT.
9: Exacte, és a dir, Catalunya no havia vist un acord en matèria educativa d'aquesta magnitud fins ara. Ara bé, són tants anys de desinversió, d'infrafinançament, de retallades, que evidentment la comunitat educativa ha dit és que no és suficient,
10: ja, però senyora,
9: i per tant s'ha de tornar a negociar. I ara nosaltres li diem al govern, sí, el problema és pressupostari, si no tens marge pressupostari, nosaltres estem disposades a recalendaritzar algunes mesures, perquè, com dic, nosaltres tenim algunes de les mesures pensades no només pel 2026, sinó també plurianuals, és a dir, pel 2027-2028, doncs n'hi ha alguna cosa que en lloc de fer-ho en dos anys, se pot fer en tres. També ahir vaig escoltar a la consellera d'Economia, l'Alicia Romero, quan parlava amb vostè, i va dir, el pressupost és viu i en principi n'hi ha marge. Per tant, jo crec que n'hi ha més, no tant un problema econòmic, sinó un tema de voluntat.
10: Sí, però no hi ha hagut un problema d'estratègia política, perquè vostè diu, van arribar a un primer acord i l'ha aplaudit, però ara estan revisant l'acord. No és ben bé així. Van arribar a un primer acord només amb comissions UGT i van deixar de banda l'USTEC. No es van precipitar, no va ser un error per part del govern signar aquell primer acord?
9: Gemma, jo el que no faré serà ni enfrontar sindicats ni enfrontar acords. La realitat és, la comunitat educativa té moltes necessitats de fa molt de temps. Se va arribar a un primer acord que s'ha vist que és insuficient. I per tant, ens podem quedar en la queixa i en el retret de que és insuficient? O podem dir, tornem a escoltar a la gent, seiem, dialoguem, negociem i arribem a nous acords. I jo crec que aquesta és la línia. És a dir, jo crec que bastant difícil està sent ja la situació en la comunitat educativa, com per no dir, mireu, si és que tots volem la millor educació pel nostre país. Per tant, no enfrontem sindicats, no enfrontem acords, anem tots a una i resolguem la situació ja.
10: I en cap moment de veritat no va tenir la tentació de supeditar una cosa a l'altra? És a dir, supeditar el tema de l'educació al sí, als pressupostos?
9: Bueno, nosaltres vam valorar molt, evidentment, la negociació de pressupostos. El que passa és que partíem de dues realitats. La primera, nosaltres teníem un acord ja signat al febrer i ara estàvem parlant d'una ampliació. Jo he estat en contacte permanent amb els sindicats d'educació, de la mateixa manera que també ho estic amb el govern i ho vam estar comentant. I la segona, com dic, si el problema era l'assignatura de pressupostos, nosaltres, no? per allò de que sembla que el pressupost ja està tancat, nosaltres vam dir, o sigui, pels comuns no quedarà, volem que s'arribi a un acord, li estem exigint al govern que s'arribi a un acord i, per tant, tota la predisposició del món a ajudar en el que calgui.
10: Doncs hem d'acabar, són gairebé les 9 en punt. Jessica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels Comuns, gràcies.
9: A vosaltres.
10: Per venir aquest matí aquí al Cafè d'Idees. Bon dia.
9: Bon dia, un plaer, com sempre.
11: Yo confío en Zapatero y creo en Zapatero y defiendo a Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero. Es oficial que sí. Aquí todos somos inocentes, salvo que se demuestre lo contrario.
12: Por ello, les anuncio una ofensiva total en la Comisión de Investigación CEPI. Porque vamos a seguir exigiendo responsabilidades políticas a todos los que participaron, colaboraron o miraron para otro lado. No vamos a regalar una victoria a Sánchez con una moción de censura fallida porque nos faltan los votos.
13: Es impepinable para que las elecciones del año que viene la izquierda esté a la altura y ofrezca una alternativa sólida.
14: Que hagamos equipo, que colaboremos, pero creo que es el momento también de ser respetuosa con los tiempos de Esquerra Republicana.
15: Los hiperliderazgos individuales, los egos desmesurados han sido un problema en la política de la izquierda.
10: Les 9 en punt, obrim aquesta segona part, aquesta tertúlia del Cafè d'Idees, amb la periodista del Crític, la Laura Aznar. Bon dia, Laura.
16: Hola, molt bon dia.
10: I també amb el periodista i advocat Ricard Fernández Déu, que té una veu tan reconeixible que potser algú ha sentit, just quan ja estàvem punxats, que deia quina llàstima. Ricard, bon dia.
17: Bon dia, Gemma.
10: Això és un off the record, que estàvem fent. Sí, però i que no, tu deies, quin desastre tot.
17: No se sap el
10: tot.
17: Que em referia.
10: No. Jo dic que hem dit, quin desastre tot. I he arribat a dir, todo está manga por hombro, sí. Laura.
17: Déu-n'hi-do com està tot plegat.
16: Sí.
17: Sí, senyora.
10: T'estaves referint a la situació del expresident Zapatero?
17: Fonamentalment.
10: T'ha decebut tot el que has conegut, Ricard? Aviam. No sé si per tu era un referent, eh?
17: Aviam.
10: Zapatero.
17: El primer que hem de dir és que estem en tràmit d'instrucció. Això és el primer que hem de dir. Perquè la gent diu, no, és que el jutge ha imputat el senyor Zapatero i no veiem proves per enlloc. No, és que les proves no toquen ara.
10: Toquen els indicis.
17: Indicis racionals de criminalitat. Aquesta és la qüestió. I llavors, quan aquests indicis resulten suficients i versemblants, el jutge, doncs, raona a través d'un instrument, l'auto, que s'ha fet públic i que tothom coneix, i l'imputa una sèrie de possibles delictes.
10: L'assenyala com a líder d'una trama, i aquí és on...
17: Organització criminal, tràfic d'influències...
10: Permeteu-me que ja saludi el catedràtic de dret processal de la Universitat de Barcelona, el professor Jordi Nieva. Professor, bon dia.
16: Bon dia.
10: L'introdueixo ja a la conversa amb la Laura i el Ricard. He volgut assenyalar això de que l'assenyala com a líder de la trama perquè vostè ahir escrivia al País que la interlocutòria fa una afirmació impròpria. I va semblar impròpia dir això.
16: Sí,
10: per tant, li començo preguntant pel to del jutge Calama, que fa un relat molt directe, molt contundent sobre el que hauria fet Zapatero.
16: Sí, una cosa és exposar tota una sèrie de dades. A mi no m'agrada parlar entre indicis i proves, perquè al final una prova és un indici de més valor, vull dir, o d'un valor molt contundent, no? M'agrada més parlar de les dades que té l'auto. I amb les dades que es posa, evidentment cal investigar això.
10: Cal investigar.
16: O sigui, perquè aviam, hi ha unes quantitats que són grans, potser no tan elevades per un expresident del govern, vull dir, perquè estàs contractant no qualsevol, estan contractant doncs, una persona doncs, que té una trajectòria, és a dir, no serien tan elevades. En canvi, les quantitats que ingressa l'empresa de les filles, aquestes sí que són elevades. Cal anar una mica amb compte, vull dir, perquè també podem anar amb el prejudici de són les filles, són dones... Compte, vull dir, també amb això, no? Però sí que són unes quantitats massa grans, no? I sobretot s'ingressen des d'empreses que no semblen estar actives més que per fer això. I, clar, això, evidentment, són dades que porten a una investigació.
10: Empreses que tenien molt poca activitat.
16: Exacte.
10: I de cop podien transferir 500.000 euros
16: i no se sap
10: a un altre compte que no sap ben bé d'on sortia.
16: Més que de cop, al llarg del temps, però clar, al final si sumes, doncs efectivament doncs surten aquestes quantitats. No? Què li falta a l'auto? El que li falta a l'auto és la vinculació de Zapatero amb tota aquesta trama més enllà de l'ingrés de les quantitats amb una posició de cim d'aquesta organització criminal, que és el que diu reiteradament a l'auto. I jo aquí em pregunto si no ho diu perquè es guarda algun as a la màniga per fer declarar, diríem, l'imputat, a veure què diu, i després doncs, treure totes aquestes dades, que podria ser una estratègia, o bé no hi ha res més. No ho sé, no? Clar, si no hi ha res més, amb això no el podrien condemnar mai. Ara bé, que ningú pensi que això està injustificat, que aquesta investigació no s'hauria d'haver obert, que això és l'ofert, no. O sigui, aviam, aquí estem parlant de coses que cal aclarir i ara estem desenvolupant tota una investigació precisament per aclarir-les.
10: Professor, li vull preguntar per aquesta decisió del jutge de bloquejar els comptes de Zapatero. És l'última mesura, és la que és notícia avui. L'entén, la mesura... Sí,
16: sí, sí, era clar, necessari. Home, és que qualsevol jutge prudent ho faria. Ja. És a dir, tu estàs imputant un ingrés indegut de les quantitats bastant grans i l'obligació del jutge és assegurar la persona i els béns d'aquell que és imputat, precisament perquè si un dia és condemnat, doncs pugui pagar i no es declari insolvència. És a dir, això era un pas absolutament necessari que sembla espectacular vist des de fora, però en realitat no ho és. És la cosa lògica.
10: Amplio perquè puguin fer preguntes. Els companys de taula. Va, Laura.
18: O sigui, si l'entès bé, professor, vostè planteja que amb les dades que surten a la interlocutòria s'han d'investigar els fets que es descriuen, però que no hi ha cap indici que apunti el senyor Zapatero com a cap, com a líder d'aquesta eventual organització criminal. Sí. No hi ha cap qüestió que s'hagi demostrat en la interlocutòria que demostri que això és així.
16: Exacte. En una conversa informal, doncs podríem dir, home, si persones vinculades amb Zapatero, que parlen de Zapatero amb les seves converses i que després li ingressen diners, doncs, vaja, vull dir, han format com una mena de grup per obtenir una sèrie d'ajudes públiques, i aquí la clau, la peça fonamental per obtenir aquestes ajudes per la influència és Zapatero, doncs home, el més lògic és que sigui Zapatero el que està allà al mig. Però clar, això és una opció de les, almenys, no sé, en Ricard Fernández Déu, jo crec que estarà d'acord amb mi, de les com a mínim 10 que podríem crear un jurista amb el nostre cap i que probablement les altres 9 serien absolutòries si estiguéssim defensant el Zapatero. És a dir, és qüestió d'imaginació, al final.
18: Llavors, per què creu que el magistrat s'aventura a fer aquesta connexió, aquesta relació?
16: Bé, perquè ha de comunicar a l'investigat que ho és i la raó per la qual l'està investigant. És a dir, és la seva obligació. El que passa és que

0: saps, d'aquestes dades, les dona per bones. I està bé que li donis una presumpció de veracitat al que diu la policia, però, clar, com a jurista, doncs vull veure aquest informe, vull veure totes les dades i a partir d'aquí, escolta'm, si hi ha, que caigui, caigui.
1: Jordi, hi ha una cosa...
2: D'acord amb mi que després de 2 anys, que sembla que són els que porta la instrucció des de que es va començar, des de que es va endegar, home, en 2 anys el jutge haurà mesurat i haurà calibrat perfectament la versemblança de les afirmacions que fa la unitat de delictes fiscals i econòmics. No?
0: Suposo que sí, el que passa és que tu ho saps igual que jo, i perdona que t'ho deixi, però fa tants anys que et veig...
2: Jo també ho he fet.
0: I a més ets company, exactament, sí, no? Clar, tu saps que l'Audiència Nacional està col·lapsada.
2: Obviamente.
0: Per tant, clar, el temps que té cada jutge a dedicar-se a cada cas és molt limitat, inclús en un cas tan important com aquest, no? Per tant, jo insisteixo...
2: Ara estaràs d'acord amb mi que l'auto aquest, 85 pàgines, sí, està molt ben confegit.
0: Sí, el que passa és que, clar, també el que vull veure és l'informe policial al qual es basa, perquè, clar, per exemple, aquí veiem tota una sèrie de quadres sinòptics que això ve directament de l'informe policial.
2: Probablement.
1: Jordi, jo et volia preguntar per la figura de Julio Martínez, l'amic de Zapatero.
2: Hi ha dos Julios Martínez. Julio Martínez Solà.
1: No, jo dic Julio Martínez Martínez.
2: Ah, aquest és l'amic del Zapatero.
1: Molts mitjans l'apunten com un possible Aldama. És a dir, que la fiscalia pugui buscar el seu penediment o jugui, no?, a buscar el penediment perquè tiri de la manta. I obtenir els beneficis en el seu processament.
0: Aquest és el gran risc.
1: Així és com funciona la figura dels... penedits, no?
0: Aquest és el gran risc per Zapatero, que aquest faci el mateix que l'Aldama, comenci a anar per totes les televisions i a dir coses. Efectivament, és el gran risc i sí, ho podria fer, no? Vull dir, perquè clar, perquè al final aquest sí que l'auto dona dades molt concretes de com intenta muntar una societat fora, com intenta fer això, com intenta fer l'altre, i clar, que ell digui, no, sí, todo me lo ordenaba Zapatero, no? Vull dir, jo aquí, això és perfectament possible, però, home, un jutge rigorós això també ho tindrà present.
2: Oh, i tant.
0: Sí,
1: I en aquest cas, vaig posar un element sobre la taula, també sorprèn el paper de les filles de Zapatero, perquè el mateix expresident va reconèixer al Senat que una de les exigències que ell posava per ser contractat per la consultora Anàlisis Relevant és que es contractés a les seves filles.
0: Això per
1: Jordi, també t'ho vull preguntar. És ètic que un expresident es serveixi del seu prestigi per beneficiar les filles?
3: I és legal.
0: Sí.
1: I és legal.
0: Aviam, jo amb aquest tema no he volgut fer gaire sang pel tema de són les filles, són dones, etc. És a dir, el prejudici pot ser fort, no? Malgrat tot. Però em sembla una frivolitat cobrar a través de les filles quantitats que elles probablement no ingressarien mai per la feina que fan. Vull dir, això és el que queda més lleig de tota aquesta operació. I això és el que, sigui delicte o no, que jo no crec que ho sigui, si no hi ha blanqueig.
2: Si no hi ha blanqueig, no hi ha delicte.
0: Exacte.
1: Clar, veus, això em porta a preguntar-te quan hi ha delicte i quan no. És a dir, quan parlem de tràfic d'influències, a veure si ens ajudeu a l'alòria entre els dos.
2: Són dos delictes diferents.
0: Sí, exacte.
1: Però quan és delicte i quan no,
0: el
1: tràfic d'influències?
0: Mira, el blanqueig de capital és, clar, vull dir, es tracta de que diners negres doncs, es converteixin en blancs a través de diverses operacions que poden consistir o bé en la seva ocultació, o bé, doncs, tu, per exemple, doncs, obres un bar o un supermercat, fas factures, doncs, fa una facturació falsa i a partir d'aquí doncs, vas ingressant diners al banc.
1: Però l'Alta no l'acusa de blanqueig de capital?
0: No. No, ho deixa anar, vull dir, al final acabaria sent acusat d'això.
2: Traspua.
0: Exacte, traspua.
1: Però l'acusa de organització criminal i tràfic d'influència.
0: Més tràfic d'influència. Sí, aquí ve el gran problema, que tu coneixes perfectament. Pràcticament no hi ha ni una sentència a Espanya que condemni per tràfic d'influències. És a dir, es parla molt d'això, però al final, quan en el cas concret els jutges s'enfronten amb aquella conversa... Amb
2: és la... difícil de demostrar.
0: Exacte, amb la qual algú hauria trucat a algú i li hauria dit «Oye, mírate esto con cariño, ¿eh? Oye, este expediente me interesa. Oye, tú sabes la importancia que tiene para nosotros». O sigui, no acabes de veure, o sigui, quan sí i quan no. Clar, si et mires el codi penal, no és tan confús, no? Però, clar, el problema és que el codi penal, al final, s'ha d'aplicar uns fets. I els fets que podrien ser tràfic d'influències hauria de ser una influència forta de l'estil. Imagina't que, per exemple, doncs, no sé, jo he tingut una posició de força sobre una persona que ha treballat amb mi i conec coses d'ell i li dic, escolta, aquest tema m'interessa molt, eh? Vull dir, aviam, mireu-vos-ho bé, perquè això seria...
1: Hi hauria un possible...

0: exemple, xantatge.
1: Exacte.
0: De dir, ajuda'm o si no...
1: Pràcticament una pressió suficient com per aconseguir un resultat que pot ser legítim. Eh?
2: Vull dir, això és molt difícil de demostrar.
1: Sí, perquè estem parlant de converses, clar. I, aviam, ningú que sigui mínimament intel·ligent fa això per WhatsApp.
2: Clar.
1: O sigui que és molt complicat, però sobretot és complicat el què? Perquè l'Audiència de Barcelona va dir en una sentència que llamar per interessar-se per un expediente no era tráfico de influencias.
3: Ah. No, no, és que no
1: I no ho és.
3: És que no ho és.
1: I no ho és, però clar, però és que depèn de qui faci la trucada, no?
3: D'aquí la importància de la traçabilitat.
1: Sí, sí. Oye, ¿cómo está aquello de lo que hablamos? Saps? Clar,
0: però,
1: vull dir...
0: Però com, la jurisprudència, a veure, estàvem parlant de com la interpreta el Suprem, ha sentenciat que fer suggeriments a funcionaris, tasques de mediació no és suficient...
1: Exacte. Sí, és que al final et quedes que jo he parlat amb uns quants...
0: Hi ha d'haver una influència real, efectiva i capaç d'alterar el procés de presa de decisions del funcionari.
2: Clar, poder demostrar això?
1: I poder demostrar això és molt difícil i a més que, clar, depèn també de cada persona. Vull dir, perquè hi ha persones més influenciables que d'altres i no pots fer dependre això del delicte. Vull
3: sí,
1: dir...
3: però aquí estem en presència d'un fet incontrovertible i és el d'una companyia aèria que té 4 avions llogats, dels quals... només en funciona un, que està en fallida tècnica des de 2 exercicis anteriors a la pandèmia i que durant la pandèmia demana un rescat a l'empara dels fons que la Unió Europea posa a disposició dels governs europeus per tal de rescatar aquelles o d'ajudar aquelles companyies que ho estan passant malament a conseqüència de la... Escolti, no és el cas de PlusUltra. Perquè ja ho estava passant malament abans. És a dir, la fallida tècnica ja la tenia abans. Malgrat això, se li concedeix el rescat. Per què? Quin és el criteri que l'organisme de decisió, que és el Consell de Ministres, fa servir per tal de, efectivament, concedir aquest rescat? No se sap.
2: Clar, això és el que s'hauria de saber.
3: Qui ha influït en tot això? El ministre del RAM sembla que era l'actual governador del Banc d'Espanya, si no recordo malament. Per això, en aquests moments el Partit Popular aprofita l'avinentesa per cridar-lo a declarar.
0: Clar, però Ricard, això que planteja és molt interessant, perquè si el jutge troba que la decisió és irregular
3: aquí està.
0: I s'ha pres contravenint el dret,
3: aquí
0: qui
3: està.
0: Assumeix responsabilitats?
3: Efectivament.
0: Dir, tot el Consell de Ministres.
3: És que és col·legiat. És clar. Que és una decisió col·legiada.
0: Però el govern insisteix que el rescat es va fer amb tots els informes legals.
3: Sí, però qui va emetre aquests informes i en base a quines evidències i a quines constatacions objectivables es varen emetre aquests informes?
1: Aquesta serà la tesi de l'acusació, amb seguretat.
0: Doncs, professor, n'hi hem de deixar aquí, però quan creu que pot durar aquesta instrucció? Quan pot durar tot el procés fins a arribar al judici?
1: Us sona el cas Pujol?
2: Ostres, però vols dir tants anys?
1: Sí.
2: Sí?
0: De veritat? Podem parlar de 10 anys?
1: Si el jutge per alguna raó no decideix accelerar aquesta causa, que estaria molt bé, eh? Vull dir, perquè...
3: Ho hauria de fer.
1: Ho hauria de fer perquè els ciutadans ens mereixem saber si un expresident del govern espanyol ha estat involucrat en això o no. Per tant, sí que es podria accelerar, no? Ara, si segueix el curs que segueixen, o el de curs que segueixen les causes de l'Audiència Nacional, doncs podrien estar parlant tranquil·lament de 5 o 6 anys d'instrucció i després pel judici, doncs 3 o 4 anys més. És a dir, que podríem parlar de que Zapatero pràcticament tindria 80 anys quan això s'estaria jutjant.
2: Mare de Déu.
0: Professor Nieva Fanoll, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Per haver-nos acompanyat. 9:25, anem a un resum de l'actualitat. Lorena, què ha passat mentre parlàvem aquí nosaltres amb el professor Nieva?
4: Doncs Gemma, que segueix la reunió extraordinària del Consell Executiu on s'aprovarà el projecte de llei dels pressupostos. Quan acabi, l'executiu remetrà el projecte al Parlament per iniciar la seva tramitació parlamentària. A les portes del Palau de la Generalitat està la Iliana Viera.
5: Un cop acabi aquí a Palau aquesta reunió del govern extraordinària, tot el focus estarà ja al Parlament per iniciar el tràmit parlamentari d'aquests pressupostos que es preveu que tot plegat s'allargui 6 setmanes perquè el govern el pugui aprovar durant la primera quinzena del mes de juliol. A partir de la setmana vinent s'enceta un carrusel de comissions on cada conseller explicarà els grans trets dels seus departaments. Els grups tenen 10 dies per presentar esmenes a la totalitat a aquests pressupostos que són els primers de setmana Salvador Illa, també els primers que tindria Catalunya des de l'any 2023, però es dona la paradoxa que podrien ser també els darrers d'aquesta legislatura, perquè l'any vinent és any electoral amb eleccions municipals i també generals, i per això la consellera d'Economia parla en tot moment d'uns pressupostos de mirada llarga amb aspectes pel 2027 i pel 2028, però els socis d'investidura, Esquerra i Comuns, ja alerten l'executiu que aquest és un suport només pels pressupostos, que seran oposició i que no és pas un suport pel que queda de legislatura.
4: I a la nostra entrevista, Jéssica Albiach insisteix en la importància d'haver pactat qüestions de vivenda perquè, diu, el govern d'Illa no té voluntat real en aquesta matèria. Sobre l'opció d'un espai d'esquerres unificat que proposa Gabriel Rufián, la líder dels comuns l'emplaça a una reunió. Albiach també s'ha pronunciat sobre la notícia que treu el periòdico Avui, que apunta que la trama de Zapatero hauria pactat comissions si aconseguien el Hard Rock de Tarragona.
6: Sí que és important aquesta reunió amb Gabriel per saber si ha decidit emprendre el seu propi camí. Jo crec que s'està esgotant el temps dels tuits, de les conferències, de les declaracions...
0: Però ell ho va dir molt clar l'altre dia, va dir que volia
6: encapçalar. És que darrere sempre d'aquests megaprojectes, d'aquests pelotazos urbanístics, perquè acaben sent pelotazos urbanístics, sempre acostuma a haver històries rares de comissions, d'interessos empresarials, quan se barreja pel mig, no? Tantes empreses, tantes històries estranyes...
4: I us expliquem també que el Tribunal Suprem estudia avui si suspèn la regularització extraordinària de migrants. Ho farà a partir de les 11 del matí a petició del govern autonòmic de Madrid, d'Isabel Díaz Ayuso, Vox i tres organitzacions d'extrema dreta, entre les quals Azteoir. L'advocacia de l'Estat ja va demanar al Suprem que rebutgés la suspensió, al·legant que tindria una afectació directa sobre els drets de les persones estrangeres i també sobre l'interès general. I amb aquesta informació, Gemma, nosaltres ens acomiadem, però tornem a actualitzar a partir de les 10.
0: Molt bé, Lorena, me'n vaig a l'Estadi Olímpic. Lorena, a veure la Marina Sala amb quanta gent està. Ah, no, me'n diuen que no hi vaig. Encara no, hi aniré. Lorena, gràcies. Sí, és que volem parlar de Bad Bunny. Va, vull que el Ricard Fernández-Déu digui ara, en antena, el que ha comentat abans. Ricard, vas escoltar Bad Bunny ahir perquè aquí la Laura i jo t'ho vam demanar.
3: Per disciplina, que... per disciplina professional... Ahir em vareu demanar que me n'assabentés de qui era i de què feia i que cantava aquest personatge. I vaig esforçar-me en sentir el seu darrer disc.
2: A l'àlbum.
3: No tot.
0: No tot.
3: Un trosset.
0: Sí.
3: No vaig poder més. Em sembla infumable. Em sembla una cosa abominable. Em sembla un producte, en fi, que no té... Bueno, no té per on agafar-lo. No vaig entendre res del que diu. Una veu que és allò més fastigós que et puguis imaginar.
0: No, Ricard, tant.
3: Bueno, escolta, mira, jo sóc de Queen, sóc de Chicago, sóc de la Sílvia Pérez Cruz, sóc de la Rosalia. Tot això jo m'ho empasso, però, a més, amb un gust extraordinari, perquè sóc consumidor de música.
2: Però poden passar les dues coses, eh? A mi m'encanta Queen i m'encanta Rosalia i em flipa Bad Bunny.
3: Laura, la música és música. La cançó és cançó. Sí. Un senyor que canta, el primer que ha de fer és saber cantar. És a dir...
0: I la Patrícia, deixem que inclogui la Patrícia Caicedo, que és doctora en musicologia, experta en música llatinoamericana i identitat nacional.
3: Mira,
0: Patrícia, bon dia.
7: Bon dia.
3: Una de les coses que més m'agrada del món és el folclore americà. El folclore argentí, concretament, del qual no puc dir que sóc un expert, però sí un seguidor fervent.
7: Potser que per aquesta vessant t'agafarem amb el Bad Bunny,
0: sí.
7: Perquè ell incloc molta música tradicional, folclòrica del seu país, Puerto Rico, a la seva música, que és més moderna, fent una fusió. Vull dir que no ha abandonat totalment la música folclòrica.
0: Exacte.
7: Va abraçar...
0: Mira, et posaré un exemple, Ricard, que farà que t'agradi. De seguida vaig amb la Marina, que la tenim allà.
3: Estic
0: però...
3: fent de fiscal jo del Bad Bunny.
0: Sí, m'agrada molt que facis. Mireu, anem a posar Nova York, que és un dels temes del seu últim disc. Escoltem uns breus segons i després compararem amb un altre tema.

0: és tota una carta de presentació d'aquesta nova etapa del cantant i dius, és tot un clàssic.
1: Clar,
0: un
1: és clàssic que, de què? És que aquest és un clàssic de la salsa. Ell ha agafat una cançó clàssica, icònica de la salsa de Nova York, com ho diu ell. Com
2: sí. Nova York.
1: Clar, que és la manera que parlen els New Yorkers, que és com les diuen a les persones de Puerto Rico que se han desplaçat. Clar. Per
0: mira, mireu, Ricard.
1: Salsa de la
0: el gran combo de Puerto Rico.

0: un quote, como sí, que crida una mica la història de la salsa i la integra en una nova forma de fer fusionant amb nous estils. Però el que està fent així, així és molt més que una fusió musical. És cridar la identitat nacional puertorriqueña i posar-la en un lloc central.
1: Pues això és un altre tema.
0: Però aquí que aquest parlant... és el tema del Bad Bunny.
2: És el principal tema d'aquest àlbum, eh?
1: No, sí, però aquí estem parlant de dues coses. Estem parlant d'un fenomen artístic, és un cantant, per tant, hem de jutjar-lo com a cantant, o com a compositor, o cantant,
2: com a músic,
1: diguem-li com vulguem. Una altra cosa és la seva ideologia o la seva intencionalitat política. Aquesta és una qüestió en la que jo no m'hi fico. Vull dir, no m'interessa.
2: Però és que traspua.
3: No t'interessa, Ricard. No t'interessa.
1: La intencionalitat política del Bad Bunny... No.
3: Jo trobo molt interessant... Trobo molt interessant com s'ha enfrontat, per exemple, a Donald Trump.
1: Ah,
3: criticant el paper dels ais.
1: Hi ha molta gent que s'ha enfrontat al Donald Trump.
0: Mira,
1: per començar, el papa, que, per cert, el veuré dilluns.
3: Aquí, el papa?
1: Sí.
3: El papa de Roma?
1: El papa de Roma.
3: Què em dius, Ricard?
1: Tinc audiència amb ell.
3: Dilluns te'n vas a Roma a veure el papa?
1: Me'n vaig a Roma demà, sí. I dilluns al matí...
3: I com has aconseguit aquesta audiència?
1: A dos quarts d'onze tinc audiència. Perquè jo sóc membre de la Junta de Govern del Cercle Equestre de Barcelona, sí, que presideix l'Enrique Lacalle.
3: Sí.
1: I el president Lacalle, doncs, va enviar, amb motiu del 170è aniversari del nostre club, una carta, diguem-ne, explicant-li al papa i demanant-li, doncs, la possibilitat de poder-lo veure. I ha contestat i ha dit que sí i que ens espera el dilluns.
3: Doncs el papa segurament es veurà amb Bad Bunny, ahir ho plantejaven des de l'Església.
1: És que és un fenomen, aquest home.
3: Qui, el papa o Bad Bunny?
1: Per part del Bad Bunny, ara estem parlant del Bad Bunny, Gemma, ara no m'emboliquis.
3: Tots dos.
1: Perquè m'estàs embolicant.
0: No. I és un fenomen, jo crec, també, perquè la música no es pot separar de la seva, del seu compromís polític mai, perquè la música és com un mirall en què es reflecteixen els valors d'un moment històric.
1: Jo soc un aimador de l'òpera, que és la música elevada a la seva més important expressió.
3: Ella és una cantant d'òpera.
1: No té un component polític.
0: És clar que ho té. Mira, la meva tesi doctoral ha sigut analitzant com en la cançó lírica, en el lead, es pot veure...
1: El lead no és l'òpera.
0: No, però és un tipus de cant líric que els cantants d'òpera canten.
3: Estàs parlant amb una soprano.
0: Però també en l'òpera es podria dir... La música és un mirall en el que es reflecteixen els processos de conformació de la identitat nacional, els processos polítics, els valors d'un determinat moment històric.
1: Verdi és un exponent d'això, per exemple.
0: Clar, Verdi és un exponent d'això. I en aquest moment històric, un tipus com el Bad Bunny està... Mira, hi ha tesis doctorals sobre... l'impacte de Bad Bunny i el que fa simbòlicament en molts dels seus treballs. L'últim ha sigut una cosa que jo crec que aquest senyor ha treballat amb filòsofs, sociòlegs i de més, perquè és
1: el Bad Bunny?
0: Increïble com ell ha incorporat un món de símbols a les seves cançons per reivindicar la identitat nacional puertorriqueña i per denunciar molts problemes socials i polítics en relació a la illa de Puerto Rico.
3: Sí, la gentrificació, l'impacte del turisme a Puerto Rico, les apagades elèctriques... Deixeu-me anar a l'exterior, perquè teníem la Marina preparada. A l'Estadi Olímpic, Marina, abans em deies que hi havia 200 i escaig persones. Com està ara l'ambient?
4: I han anat pujant i aquí hi ha ambient d'emoció i jo vull començar amb Debí tirar ma foto de cuando te tuve, que és la cançó que dona nom a la gira mundial de Bad Bunny, que és inevitable cantar-la amb aquesta veu, amb aquest to, però en qualsevol cas, Bad Bunny, ja ho dèieu, és molt més que un cantant de reggaeton i trap, és un símbol cultural i ens ho pot dir tota aquesta gent que hi ha aquí fent cua, com per exemple ella, en el teu cas, per què vens aquí? Què et suposa Bad Bunny?
5: Doncs Bad Bunny per mi és el meu cantant preferit i porta anys sense venir a Europa i per mi és com una emoció, porto tota la setmana emocionada i també per viure una mica el que és el concert que et porta com a Puerto Rico, a la seva terra.
4: De fet, ens ha dit que el proper viatge el farà a Puerto Rico. Només a Espanya ha venut 600.000 entrades en 24 hores. 100.000 persones vindran aquí aquests dos dies a Barcelona. Dues d'aquestes entrades és d'ella i de la seva mare. ¿Por qué os ha unido Bad Bunny a ti y a tu madre?
6: Por la música, por cómo representa a los países que ahora mismo están muy mal en toda Latinoamérica y porque es Bad Bunny, o sea...
4: ¿Cuántos habéis gastado?
6: 900, sí.
4: Bien invertidos, ¿no?
6: Sí.
4: Hi ha emoció i hi ha ordre gràcies a ell, per exemple. I té un paper clau en tota aquesta fila avui. Per què?
7: Porque tengo una ilusión y me hace quiero ayudar a la gente.
4: Tú has ido apuntando a todo el mundo el número para guardar un orden y ¿qué acabas de chillar ahora?
7: Que quedan 15 personas, pero ahora son 13.
4: ¿13 personas?
7: Para que llegue las 3:50, para que nos den las pulseras y ahí pues la gente pues se puede ir a su casa.
4: L'organització, l'equip de Bad Bunny, muchas gracias, ha decidit que aquestes persones se'ls entregarà una pulsera per ser tan fans i entraran a les 4 de la tarda, abans que tothom, perquè tinguin aquesta recompensa per tot el que han fet. Tota aquesta és la cua d'avui, divendres, però ja hi ha gent també per dissabte, gent que té tatuatges. Ens ensenyes tots tatuatges de Bad Bunny? Sí.
8: Este era mi primero, que es del conejo de dinero, que era como ya icónico de la vieja. Este es uno más nuevo para su álbum más nuevo y luego tengo del primer álbum, que es mi álbum favorito, pero todo el mundo tiene como distinto álbum favorito y ya... Es una decisión personal, pero yo me tatué este porque me encanta.
4: Venen amb tenda de campanya, amb cadires, amb molt de menjar per aquests tres dies que porten esperant els camers. I dit això, i amb aquest panorama que veig aquí, Gemma, he d'acabar com correspon. Com serà? Nueva York!
3: Gràcies, Marina. Aquest és l'ambient que ja ens hem quedat parats quan hem vist que ja hi ha gent que està fent cua per demà. Anem a recordar un dels moments claus d'aquesta reivindicació que diem de Bad Bunny, que treu pit per la identitat de la diàspora llatina als Estats Units. Un moment clau va ser la mitja part de la Super Bowl, el Super Tazón, que li va dir ell, el primer show que es va fer íntegrament en espanyol. Veiem-ho.
9: God bless America!

0: patria, Puerto Rico.
1: Patricia, quina importància va tenir aquest moment?
2: Aquest
1: per situar moment, la cultura llatinoamericana al món.
2: Aquest moment és importantíssim, perquè des del mitjans de comunicació sovint ens referim als Estats Units com Amèrica. I aquesta és una apropiació que ve des del lloc de poder que Amèrica s'ha apropiat del continent. I per als latinoamericans és molt important deixar clar que Amèrica som tots, a més en un moment històric en el que el 17% de la població dels Estats Units és hispanoparlant, que es prevé que al 2050 serà la població més gran hispanoparlant del món, estarà als Estats Units, imagina't. Vull dir que, i a més, en un moment històric en què Trump, amb les seves polítiques
1: migratòries... Mira, anava a preguntar això, no? Quina relació hi veus a l'auge de Bad Bunny amb les polítiques,
2: clar, les polítiques
1: de Donald Trump?
2: Jo crec que és una combinació de la població tan important, del número poblacional dels hispanoparlants que ara existeix als Estats Units, que és molt important, creixent cada vegada més, amb unes polítiques migratòries repressives que, quan el Bad Bunny es para ahí davant de la càmera parlant en espanyol, aquest és un statement, és una declaració de principis.
3: Jo et pregunto, per què es diu Bad Bunny? I per què no s'ho fa dir en espanyol?
2: Mira que ara ell
1: ja reivindica molt,
2: era reivindicat el seu nom, perquè ell ha començat la seva carrera
1: com Antonio Martínez Ocasio,
2: però ara ja ell es reivindica com Benito, el fill de Benito, el net de Benito.
1: Sí, Bad Bunny s'ho va posar fa molts anys.
2: Molts anys, quan començava la seva carrera.
1: Acabem ja, Laura, l'última pregunta.
4: Em sembla un gust escoltar-te, perquè moltes vegades hi ha molts prejudicis al voltant de la figura de Bad Bunny i del tipus de música que fa, no? Perquè sovint des del desconeixement, no? I l'estigma que s'associa al reggaeton, que ell en aquest àlbum no treballa només el gènere del reggaeton, de fet treballa molts altres gèneres, doncs a vegades des d'aquest desconeixement es fan lectures del Bad Bunny que a mi em semblen molt poc aterrades. Jo crec que és claríssim en aquest àlbum la reivindicació de la cultura i l'estructura social i política pròpia de Puerto Rico, la denúncia de l'extractivisme, de dinàmica extractivistes, d'ingerències externes.
2: Exacte.
4: A mi, aquest posicionament polític de Bad Bunny, no només amb les declaracions que ha fet en relació amb Donald Trump i l'ICE, en el propi àlbum, la reivindicació de la cultura, la terra de Puerto Rico, de la llengua, de tot, a mi em sembla que és... té un impacte increïble per la quantitat de gent que és capaç...
1: Laura, a vegades s'ha dit que el reggaeton és masclista.
4: El reggaeton és masclista,
1: com contesteu això?
4: Every step you take, I'll be watching you, m'entens? I senti, no soy nada. És que és molt fort...
1: No, també. I Bad Bunny ha actualitzat una mica el discurs amb la cançó de Yo Perreo Sola.
4: Sí, però en realitat associem el reggaeton, aquest atribut de masclista... A veure, en una societat patriarcal, les expressions culturals d'aquesta societat són masclistes. El que passa que només ho conflictuem això quan arriba el reggaeton. En canvi, assumir que hem tingut grups de rock internacional, català, espanyol, que també han tingut lletres profundament masclistes, això no ho hem conflictuat mai fins que no arriba el reggaeton. El que a mi em porta a sospitar que hi ha altres com coses que s'entremesclen aquí.
2: Ell encarna moltes contradiccions. I clar, venint del reggaeton, que és masclista, com en diem, però ell també ha desafiat el gènere. No sé si heu vist aquests vídeos amb ell vestit amb faldes o com dona, com intentant com un gènere més fluid,
1: sí,
2: també
1: sí, sí,
2: aquest
1: sí.
2: Discurs. També... aquesta vessant de desafiar...
1: Sí, sí, ho estem veient el Yo Perreo Sola.
2: Exacte, ha descriminalitzat també el reggaeton, que estava associat a la criminalitat per molt de temps, als 95, que era ahir mateix. Havia polítiques d'estat que perseguien els reggaetoneros i a les persones que feien aquesta música, decomissant discos i cassets.
1: Patricia, hem parlat molt de les arrels musicals de l'Amèrica Llatina al món i tu justament estàs impulsant un festival que té molt a veure amb tot això. És el Barcelona Festival of Song, que se celebrarà de l'1 al 10 de juliol.
2: Sí, ja porto 22 anys amb aquest festival, és un miracle. És un festival de cançó lírica, de la cançó artística llatinoamericana i ibèrica en català, en castellà i en portuguès, per també decolonitzar, com fa el Baix Boni, decolonitzar el cànon dels cantants clàssics que sempre ens formem cantant en alemà, en francès, en italià, i ara la meva cosa és dir, també existeix un repertori molt important, molt vell, també molt bonic, en castellà, de compositors latinoamericans ibèrics, en català i en portuguès.
1: Doncs aquest festival de l'1 al 10 de juliol. Patricia, jo t'agraeixo molt que hagis vingut. Deixa'm que li pregunti al Ricard si després de tot el que hem dit ha canviat una miqueta la teva imatge de Bad Bunny.
3: Aviam. Quelcom té l'aigua quan la beneeixen.
1: Molt bé.
3: És a dir,
1: Molt
3: tot
1: bé.
3: El respecte del món a la gent que ha estat en condicions o ha tingut la disposició d'interpretar i de valorar, fins i tot positivament, com feia la Laura fa un moment, la feina d'aquest cantautor. Jo segueixo dient el que deia d'en Tubi, és a dir, a mi no m'interessa.
1: A tu no t'interessa gens?
3: No, però respecto i en tot cas...
1: I que canta malament.
3: Em plantejo, si no,
4: una calàndria. Però no és això el que...
2: Hi ha molts cantants famosos que canten malament, sí, però que és escolta, que el que canta és molt més, és dir, com comunicar.
1: És dir, és clar.
3: Un moment. El Robert De Niro ha fet unes declaracions contra el president Trump demolidores.
1: Sí.
3: Per tant, bé... I no ha tingut aquesta, diguem-ne, transcendència i aquesta...
1: Home,
3: personalització. Em sembla que tot això és un producte de màrqueting, de laboratori...
1: No.
2: La veu del Bad Bunny és molt més gran perquè...
1: És una carrera llarguíssima. Els productes de màrqueting duren molt poc, Ricard. L'èxit de Bad Bunny dura per anys.
3: Ningú està al número 1 del Billboard per casualitat. Ningú. I el Bad Bunny ho està.
1: Ho hem de deixar aquí.
3: Per tant, jo això ho respecto. Ara, el meu gust no és el que...
1: Ricard, que et vagi bé dilluns amb el papa, que sàpigues que Pedro Sánchez hi va dimecres. No us creuareu de miracle.
3: Jo hi vaig abans.
1: Tu hi vas abans.
3: Ja l'advertiré.
1: Ja l'advertiré. Vés amb compte amb què li dius al papa, eh?
3: No,
1: a Pedro Sánchez. Però... Patrícia, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Laura, gaudeix molt del concert
4: home,
1: avui amb Bad Bunny.
4: Avui.
1: Va, que l'Ada per allà ha vingut ja, que avui ens prepara una ensaladilla russa. Vaig cap a l'Ada amb una de les cançons més populars ara del disc de Bad Bunny, que és el Debí tirar-me fotos.
0: Y a los que seguimos aquí, no me quiero ir de aquí, seguimos aquí, puñeta. Yo Bernie tiene el nene y yo en la nena. Ya no estamos pa' la movie y las cadenas. Estamos pa' las cosas que valgan la pena. Pa'l perreo, la salsa, la bomba y la plena. Abraza al que tiene al lado y canta con el corazón.

0: Demano disculpes per qui no li agradi Bad Bunny, que hem dedicat els últims 15 minuts. Clar. Ada Parellada, bon
1: podem,
0: dia.
1: I podem continuar dedicant-li...
0: Que també t'agrada, tu.
1: Sí, vinc a defensar Bad Bunny. No només m'agrada la seva música, que se m'ha enganxat com un xiclet, o sigui, sí, la tinc ja arrelada, sinó que m'entusiasma el seu discurs i la seva reivindicació. Per tant, aquí, no, ja sé, us interessa ben poc, però jo vull dir-ho. M'agrada molt Bad Bunny.
0: Però ha vingut a reivindicar l'ensaladilla russa. Bueno, que ha tornat amb molta força,
1: Ada. Jo diria que està molt reivindicada l'ensaladilla russa i que... no sé, jo recordo fa 10-20 anys que estava a l'ostracisme, que estava relegada als bars.
0: Sí?
1: Doncs aquells...
0: va tenir un moment
1: jo
0: fosc.
1: Penso que va tenir un moment fosc i que ara, doncs, vés a saber per quina raó, ara la tenim situada, sí, en els llocs. O sigui, tractada amb aquella,
0: sí, sí,
1: amb aquella entusiasme i aquella dedicació i des del punt de vista gastronòmic.
0: Sí, sí, el trobem a restaurants d'aquests,
1: sí, sí, sí,
0: bons.
1: Sí. Tothom la reivindica, sí, i tothom hi imprimeix el seu segell.
0: Ada, comencem pel principi. D'on ve el nom? Ensaladilla russa.
1: Ah, exacte, sí. Mira, d'entrada dir-vos que durant una època, durant la dictadura, no es podia dir ensaladilla russa.
0: Ah.
1: Sí, perquè això generava... Era subversiu.
0: Sí,
1: aquest
0: clar,
1: nou
0: clar,
1: era
0: clar.
1: Subversiu. I
0: no agradava al règim, no?
1: I no agradava al règim. Per tant, es va rebatejar, era obligat, es va obligar que tots els establiments la rebategessin com ensaladilla nacional.
0: Uau.
1: Sí. I si vas a Rússia i demanes una ensaladilla russa, no t'entendran.
0: No, clar.
1: No et portaran res, no sabran de què parles.
0: Però per això d'on ve? Qui se la va inventar?
1: Se la va inventar un xef de cognom Olivier en l'hotel L'Hermitage, el luxuosíssim, sí, hotel L'Hermitage de Moscou,
0: sí,
1: i se la va inventar com un plat dedicat als seus millors clients, que eren els tsars de Rússia, vale? Els tsars. Llavors, en aquell moment, doncs, ell va fer un plat que, a més, no el va concebre com ara el tenim, com ara el fem, que és tot barrejat, sinó que era un plat del tot luxós, que anava tots els ingredients separats. Wow. I no hi havia pas la tonyina d'aquesta d'estar per casa, diguéssim, no? Sinó que hi
0: havia
1: caviar, faisà, llengua de vedella, salmó... Eren els grans productes perquè era un plat molt luxós.
0: I el xef ho servia... Tot separat, com ho tens tu ara.
1: Que, sí, exacte, però el que passa és que es va esverar quan va veure que els clients agafaven tots els ingredients i els barrejaven així. I va dir, bueno si m'han de destrossar el plat d'aquesta manera, ja ho faré jo. I va començar a fer a tots l'ensaladilla russa tal com l'entenem.
0: Llavors, si jo vaig a Rússia i demano ensaladilla russa, no me'n donaran.
1: No t'entendran.
0: Què haig de dir si vull una ensaladilla?
1: Has de demanar una amanida Olivier, com el cognom del xef famós. I ells la mengen sobretot la nit de Cap d'Any. També a Rússia ha patit els moments de crisi de la postrevolució i ara ja no hi trobaràs tant faisà, yeah, perquè aquell, en aquell moment es va adaptar a la precarietat econòmica del país i es va substituir tots aquests caviars per salsitxes bullides i per pernil cuit. I amb això, i en comptes de cogombres frescs, cogombrets amb vinagre.
0: Però clar, salsitxes, dius, nosaltres això no ho posem a l'ensaladilla.
1: Jo aquesta ensaladilla Olivier em recorda més a una ensaladilla, una amanida alemanya, d'aquelles,
0: sí,
1: les cartofensales, que la nostra amanida. El bo de tots els plats populars és que es van adaptant al seu entorn. I què tenim nosaltres? Nosaltres tenim les olives, sí, tenim els pebrots, tenim les anxoves, tenim la verdura de l'horta. I, per tant, nosaltres l'hem anat adaptant al nostre gust i amb els nostres productes. I això és el que dona valor a la gastronomia i a la cuina, no?
0: A mi m'encanta l'ensaladilla russa, t'ho haig de dir. Perquè el plat essencial és...
1: Exacte.
0: O l'ingredient és la patata...
1: Què faríem? Si nosaltres agaféssim una ensaladilla... O sigui, agaféssim totes les ensaladilles del nostre entorn, per no anar-nos més enllà,
0: sí,
1: del nostre entorn, i diguéssim... Què són els ingredients que les uneixen, que les fan universal? Quin és el mínim comú denominador d'una ensaladilla? Perquè un dirà pastanaga. No totes porten pastanaga.
0: No.
1: Un altre dirà, mongeta tendra. No totes. Pèsols, no totes. Pebrot, no totes. No.
0: Què porten totes?
1: Patata i maionesa.
0: Patata i maionesa?
1: Ja està. Tot l'altre són afegits o... Bueno,
0: o sigui, pastanaga, pèsols, mongeta tendra...
1: Sí, perquè hi ha gent que la fa sense pastanaga, hi ha gent que la fa sense anxova, hi ha gent que la fa sense olives, i clar, dius, al final, si fas el mínim, mínim, mínim, mínim, només ens queda la patata i la maionesa que identifiquen, la patata freda, sí, que identifiquen l'ensaladilla russa universal, i a partir d'aquí tot és personalització.
0: Jo ara vaig al mercat de les pageses de Sant Feliu de Guíxols i saps que ho venen en bosses? L'ensaladilla feta, tallada, trossejada.
1: Bueno, doncs mira,
0: amb patata.
1: Us mereixeu un aplaudiment. Sí, des del sí. Meu,
0: et venen la patata, pageses, mongeta
1: de Sant Feliu de Guíxols. Sou les millors. Deixeu-m'ho dir. Pageses de
0: Sant Feliu de Guíxols.
1: De Sant Feliu de... Sou les millors. Per què? Perquè heu agafat el vostre producte de proximitat i l'heu fet per tal de que les persones, els vostres clients, doncs el comprin. Us heu adaptat a
0: al ritme
1: de vida actual.
0: Jo ho compro, ho poso a bullir.
1: Fa anys dient-ho. Dient, sí. Pageses, pageses, venedors de mercat, feu el mesclum, feu la barreja d'enciams, sí, per combatre el costum aquest de comprar l'enciam amb bossa. Doncs ara han fet exactament
0: sí,
1: això.
0: Sí, sí.
1: Si normalment veuen que el client està comprant l'ensaladilla congelada, doncs escolta, no cal, jo ja te la tallo perquè tu només hagis de bullir.
0: Sí, te la tallen, l'has de bullir, i llavors hi afegeixes la tonyina, la maionesa, l'ou...
1: Jo t'haig de dir, però, que només hi ha una cosa que no combrego, o sigui, que no combrego amb tu. Jo, per mi, una ensaladilla russa bona no ha de ser de patata tallada.
0: Ah, no?
1: Ai, no.
0: I per com mi, ha de ser? Va, explica-m'ho.
1: Diguéssim, els meus trucs, o bueno, sí, trucs, la meva, per millorar l'ensaladilla russa. I ara ja tindrem enemics, perquè tothom em diu, escolta, no cal millorar la meva, que és extraordinària. Doncs sí, senyor, la teva és extraordinària. Per mi, la patata i la verdura s'ha de bullir al vapor. O s'ha de fer al vapor. Perquè
0: el vapor,
1: sí,
0: no amb aigua.
1: No bullida, sinó cuita al vapor. Què aconsegueixes? Aconsegueixes més sabor i mantenir més els nutrients i també la textura.
0: Clar, clar, clar.
1: Val? Per tant, a mi el vapor és millor. Vale. Segona, jo bullo la patata.
0: Sí.
1: I, bueno, la bullo. Sí, l'única cosa que, si no és vapor, és bullir amb pell.
0: Amb pell la patata.
1: Amb pell. D'aquesta manera també agafa menys aigua i també manté més l'estructura.
0: Llavors jo tallaria la patata amb...
1: Doncs no.
0: Com amb quadradets.
1: Per millorar... O sigui, per mi és més bona així, sí, o sigui, aixafada.
0: Què dius?
1: Aixafada com, diguéssim, de qualsevol manera, eh? Sí. No vol dir fer un puré, eh? Vol dir, sí, aixafar-la, perquè així és que aconseguim. Aconseguim que després la maionesa, que ja et deia que és fonamental, mm, i que s'ha de posar en quantitats... Ara es veu que aquesta no l'he tallada, no l'he bullit prou perquè l'he bullit amb presses.
0: Aixafem la patata.
1: Aixafo la patata de qualsevol manera i així, doncs què fa? Que aquesta quantitat de maionesa que li posaré, que serà indecent, l'absorbeix millor. O sigui, queda més integrada.
0: Sí, sí, sí.
1: Queda més integrada que tallada. O sigui, t'agafa més el sabor de la maionesa, saps? Mm-hmm. Llavors, jo fico aquí la maionesa. Aquesta no l'he pogut, perquè es veu que no l'he fet gent que esteu mirant aquesta...
0: Ah, tu, llavors, per fer l'ensaladilla fas un parell de patates grans,
1: llavors, també
0: dues pastanagues, aquí sí que la pastanaga veig que la talles la petitona.
1: Sí, la puc tallar i també la puc acabar.
0: Aixafant,
1: sí, una micatona amb la patata. Vale. I així es faig aquesta maionesa meva, aquesta ensaladilla meva, que a mi m'agrada.
0: Que bona.
1: Vale? Llavors, aixafo una miqueta també la pastanaga, o la talles ben petita, perquè això sí, la patata aixafada, però la resta de les verdures tallades ben petites, vale, que no te les trobis, que quedi com totalment integrat.
0: Llavors, vale? Hauríem d'afegir-hi la tonyina.
1: I llavors, a partir d'aquí, ja li poso la resta d'ingredients.
0: Sí.
1: D'acord? Però diguem més coses per millorar l'ensaladilla. Un cop tens això, tens aquesta patata, uh-huh, aixafada amb la maionesa, jo la deixo reposar a dins, uh-huh, de la nevera perquè se sentin els sabors, perquè agafin, eh? També amb l'ensaladilla.
0: O sigui, perdona, però abans de posar la tonyina.
1: No, amb la tonyina, disculpa.
0: Amb la tonyina?
1: Amb la tonyina. Quan ja tinc fet l'ensaladilla...
0: Recordeu, hem posat la patata, l'hem
1: aixafada.
0: Hem posat la pastanaga, la maionesa... I la tonyina.
1: I la tonyina, vale? Llavors, jo aixafo tot, també poso l'oli de la tonyina, em quedo tan ample...
0: L'oli perquè... de dins de la llauna?
1: Sí. A veure que sí, n'hi ha una mica, eh? Vull dir, potser no cal tot.
0: Això ho posaríem a la nevera...
1: I llavors,
0: un parell d'hores.
1: I llavors ho posaríem a la nevera perquè se sentin els sabors, perquè quedi tot ben absorbit i t'agafi més sabor, vale? I a partir d'aquí ja posaríem, ja ho passaríem al plat, diguéssim, un cop ha reposat a la nevera, doncs les hores que tu consideris, O, perquè també és molt important menjar-la molt freda. ¿Vale? L'has sí. de menjar molt freda, sí o no?
0: Sí, sí, a mi m'agrada molt freda.
1: Ha de quedar molt i molt freda. I a partir d'aquí tu la passes al teu plat.
0: Ai, que bona.
1: Amb el carim.
0: Mira, l'estic veient,
1: plena,
0: quina
1: pintada.
0: Plena.
1: No, calla, calla, que encara no hem acabat això, eh? Tu la poses aquí amb tota la seva tonyina.
0: Ja n'hi ha prou. Amb aquesta que has posat, ja n'hi ha prou.
1: Ja n'hi ha prou. I ara la torno a cobrir amb més...
0: Amb més tonyina. Amb més maionesa.
1: Amb més maionesa. Que n'hi hagi, eh? Llavors, tu què podries fer, per exemple? Aquesta maionesa. Aquesta maionesa l'he comprada perquè per mi la maionesa a l'estiu em fa molta por i la faig o comprada o amb llet, saps?
0: Ah, val. Llavors, no amb bou, eh?
1: Amb bou cru em fa por a l'estiu. I clar, quan menges l'ensaladilla? La menges a l'estiu. Mm-hmm. Per tant, les temperatures elevades, a més, si me la vull endur a la platja o el que sigui, clar, amb una maionesa...
0: Va, Ada, que em queda un minut per acabar l'ensaladilla.
1: Jo que estava tan entusiasmada ara.
0: Ara hi afegiria, m'imagino, unes quantes olives.
1: I poses les olives,
0: l'ou,
1: les anxoves.
0: L'ou com el poses?
1: I llavors l'ou jo el ratllo. Al final, que m'agrada molt més ratllat,
0: que
1: no pas...
0: M'encanta això.
1: Així a daus, perquè així també...
0: És que et copiaré l'ensaladilla aquesta, la faré idèntica.
1: Més, queda tot molt més integrat, vas agafant els trossets i vas integrant-ho tot, i ara sí, ja que les tenim aquí, aquestes anxovetes, hauria d'haver fet amb una forquilla.
0: Ah, poses anxovetes a sobre.
1: A mi m'agraden les anxoves.
0: La meva mare sempre ho feia així, sí.
1: I cogombrets, boníssims.
0: Ah, jo cogombre no, veus? No.
1: I,
0: no,
1: ai, no. I les olives, calla, les olives aquí dalt, tallades
0: que
1: o obertes,
0: bona, per
1: o
0: favor.
1: Que vulguis. Les olives també les podries posar dins perquè te les anessis trobant.
0: Doncs va, ja ho tenim.
1: I ja està.
0: I el pebrot?
1: És que ara no tinc temps de tallar-lo.
0: Que no, però què el posaries? Ah, talladet?
1: Clar, llavors faria així unes tires de pebrot, perquè a mi m'hi agrada i, a més, hi dona un color molt...
0: Ada, parellada, moltíssimes gràcies. És una ensaladilla perfecta.
1: Ho explica
0: Ada,
1: gairebé
0: bon cap
1: tot,
0: de setmana.
1: Que tingueu una bona amanida, Olivier.
0: Fins aquí, ja saben, el Cafè d'Idees a Ràdio 4. A partir d'ara es queden amb el Xavi Freixas. Nosaltres continuem amb més programa després, parlant de cinema. Ara anem a les notícies.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Molt bon dia. A aquesta hora està previst que la consellera d'Economia, Alícia Romero, lliuri al president del Parlament, Josep Rull, els pressupostos aprovats aquest matí perquè comencin el seu tràmit parlamentari. Allà, seguint tot plegat, hi és la Lorena Enns. Bon dia.
2: Bon dia. Si en aquests moments ens trobem a les portes al Parlament esperant que arribi la consellera d'Economia, Alícia Romero, després que el Consell Executiu hagi aprovat el projecte de pressupostos. Un cop la consellera entri a la Cambra Catalana amb els comptes, farà entrega del projecte al president del Parlament, Josep Rull, una escenificació que tindrà lloc al despatx d'audiències. Posteriorment, la mesa i la Junta de Portaveus se reuniran per admetre'ls a tràmit i per fixar el calendari de la tramitació. En paral·lel, la consellera reunirà els grups parlamentaris, també els membres de la Comissió d'Economia, per traslladar-los les línies mestres del projecte. Cap a les 12 del migdia és previst que Romero comparegui per explicar les línies mestres dels que seran ja, amb tota probabilitat, els primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Uns comptes que podrien entrar en vigor, si el temps de la tramitació ho permet, a mitjans de juliol.
0: A l'espera de conèixer el sumari del cas Plus Ultra, on el jutge imputa l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero, continuen les reaccions dels seus socis. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, acaba de demanar fa uns minuts, a la hora de la 1 de Televisió Espanyola, explicacions a Zapatero.
3: Estamos convencidos, evidentemente, que hay determinadas personas, como el expresidente Zapatero, que están probablemente, se les mira más que a otras personas en este país, pero a la vez, tengo que decirlo con toda la claridad, una vez vistos los indicios que hay en el auto, esos indicios deben ser investigados.
0: Avui, a més, diversos diaris publicen que la trama presumptament relacionada amb l'expresident del govern hauria pactat una comissió del 3% al voltant del complex turístic del Hard Rock de Tarragona, un megaprojecte polèmic que no es va arribar a construir. Els comuns que no volien el Hard Rock estan estudiant les acusacions contra Zapatero. Ho ha dit el Cafè Idees de Ràdio 4, la líder dels comuns, Jessica Albiach, assegura que no li sorprèn que hi haguessin comissionistes al voltant d'aquest projecte.
4: Darrere sempre d'aquests megaprojectes, d'aquests pelotazos urbanístics, perquè acaben sent pelotazos urbanístics, sempre acostuma a haver històries rares de comissions, d'interessos empresarials, quan se barreja pel mig, no? Tantes empreses, tantes històries estranyes.
0: El Tribunal Suprem començarà a estudiar d'aquí una hora si paralitza de forma cautelar la regularització extraordinària d'immigrants aprovada pel govern espanyol, de la que es podrien beneficiar al voltant de 500.000 de persones que ja viuen aquí. En total seran 5 vistes, una per cada petició que s'ha rebut per paralitzar el procés, entre elles la del govern autonòmic de Madrid, la de Vox o Àlex Aló i també la de Azcoir.
5: La Comunitat de Madrid al·lega que la norma afecta greument la prestació de serveis públics sense finançament o mitjans per auxiliar les autonomies. L'advocacia de l'Estat nega, per la seva banda, que hi hagi risc de col·lapse en els serveis públics i s'oposa a la paralització de la mesura perquè creu que la suspensió del Reial Decret suposaria un perjudici greu per l'interès general. El termini per poder acollir-se a la regularització finalitzarà el 30 de juny. Durant les primeres dues setmanes es van registrar, recorda'm, unes 200.000 peticions per adherir-se al procés.
0: I el retorn dels activistes de la flotilla Global Summit a Barcelona podrien endarrerir-se fins demà dissabte després de ser detinguts per Israel quan navegaven cap a Gaza per portar ajuda humanitària.
5: Els activistes de la missió, 44 dels quals amb passaport espanyol i una vintena d'ells catalans, van arribar dijous a la tarda a Istanbul després de ser deportats per l'estat hebreu. Els participants han denunciat diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma o per l'ús de tàsers.
0: La 26a edició dels Premis Ràdio Associació ha guardonat la nostra companya Pilar Sampietro amb una menció d'honor per 42 anys de periodisme ambiental i cultural. També la nova proposta de la 2CAT i Sílvia Tarragona i Pep Gorgori amb el Premi Exaequo a millor podcast per escolta Poblet. Tot plegat en una gran nit de la ràdio en català que va seguir des de la Paloma la nostra companya Montse Soto.
6: Mestra i referent indiscutible d'una ràdio pública combativa i compromesa a través d'espais radiofònics com Mediterrània, Vida Verda, Nautilus o molt lluny de Manhattan, Pilar Sampietro ha recordat a les periodistes assassinades a Gaza.
7: Nadia Al-Sayed.
6: Però també ha reivindicat una ràdio crítica que ens activi, que ens faci pensar i que ens tregui de la nostra casella de confort.
7: Ara que la paraula periodista la disfressen de comunicador perquè hi entri de tot i sense filtre, jo us demano que retornem a l'ofici. Expliquem per què la justícia ambiental, la salut del planeta, ha d'anar lligada a la justícia social, la salut de les persones.
6: Per la seva banda, Sílvia Tarragona i Pep Gorgori van rebre ex aequo el Premi a millor podcast per Escolta Poblet.
8: Ràdio 4, Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya, que és la pública, pública, pública, des de fa 50 anys, va néixer amb la fe d'explicar la vida a través del nostre idioma i continua amb la mateixa fe i continuarà.
9: I ens ho hem passat molt bé, i això per més que això va començar com un divertiment, perquè era un divertiment això, doncs s'ha vingut fent gran.
6: I la 2CAT va rebre el Premi Especial 1924 per reforçar la presència del català en el mapa televisiu.
0: Gràcies, Montse. És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4 d'aquí 55 minuts.
1: Ràdio 4.
10: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i mig. Ja és divendres i aquí comença el matí de Ràdio 4.
0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
10: Aquest matí, la salseta del Poble Sec, que estan a punt de fer 50 anys. Lo Pau de Pons, la sexòloga Alba Povedano. Tots aquests i molts més seran en directe aquí al matí de Ràdio 4. Abans, però, Lluís Carrasco, comunicòleg i publicista, com estàs?
11: Molt bé, hola, hola, bon dia.
10: Has dormit poc avui, Carrasco?
11: Avui he dormit poc, vinc de França.
10: De la capital?
11: De la capital, de París.
10: Com ha anat això, bé?
11: Molt bé.
10: Perfecte. Francesc Guillaumet, director del diari La Mañana. Bon dia, Lleida.
12: Molt bon dia, Javi, què tal?
10: Tot a punt per l'aplec del Cargol, Guillaumet?
12: Sí, sí, avui Lleida ja fa olor de Cargol i ja veig molts pinyistes que a primera hora del matí ja se n'estan anant cap als Camps Elisis a començar a preparar-ho tot. Bé, Lleida avui és sinònim de festa.
10: Diu que cada cop hi ha més colles de fora, no?, de Lleida.
12: Sí, i això és bo també, perquè vol dir que és una festa que traspassa els límits de la Panadella i de molt més enllà.
10: Sí, senyor, prepareu-vos perquè ja saps que farà calor d'estiu.
12: Sí, però és bo, eh?, per la plec que faci calor,
10: sí, bo.
12: Que rangi la cervesa, el bon beure el vi i sobretot els bons caragols.
10: No ho sé, jo tinc un record d'haver-m'hi fregit, la plec del sí. Cargol. Barrets aquest any, sí. Protecció solar i a buscar l'ombra, si pot ser. Encara us agafarà una mala gana, si no.
11: No, i especialment a l'interior, que no tenen la influència del mar encara 16 o 17 graus, per tant, a passar-ho malament.
10: Doncs sí, la veritat, és el que toca. Total, som a finals de maig, eh?
11: No, però arribarà forta, eh?
10: Forta, forta.
11: Crec que aquesta temporada arribarà forta.
10: Picarà massa forta, això.
11: Bueno, l'hivern ha estat fred, molta nevada, molta precipitació i temperatures baixes.
10: Sí, però les tendències parlen, per exemple, d'un mes d'agost que podria ser més inestable, per tant, amb més tempestes del que és habitual. Hi ha més zones del país, perquè l'estiu bàsicament són tempestes al Pirineu. Enguany, segons les tendències, que s'ha d'agafar amb pinces, sí. Bé ho saps tu, Lluís, el Picó diu que el mes d'agost podria ser mogudet.
11: Sí, però les previsions a tan llarg termini solen fallar i, per tant,
10: tinguem
11: l'esperança de que sigui temperat i que estiguem bé.
10: Tenir el mar tan calent, si després es donen les condicions, lògicament pot acabar espetegant molt fort aquest any també. De moment el tenim 2,5 graus per sobre del que és habitual. Temperatura de l'aigua superficial del mar, ara mateix, a Catalunya. I algunes boires, perquè aquest cap de setmana sol i molta calor. I n'hi ha algun que anirà a la platja, dirà tanta calor que havia de fer i aquí està emboirat i fa fresca, perquè es formen aquestes boires en aquesta època pel contrast entre l'aigua del mar.
11: Anem jugant amb el clima, que al final el clima acabarem tots nosaltres.
10: Bé, ara de seguida vindrà el Nacho Martín Blanco, també diputat del Partit Popular al Congrés. Mira, són les 10 i 8 minuts i mig. Els pressupostos donen aire al govern de Salvador Illa, però tenen diversos mals de cap pendents de resoldre, eh?, els del govern. El més calent aquests dies, el conflicte amb els sindicats de l'ensenyament. Aquest migdia a les 12, nova reunió dels sindicats amb el departament. Ultimàtum de l'USTEC. Demanen fins a 544 euros més de sou cada mes. Això d'aquí al 2029, en 4 anys. 6.400 professionals més, canvis curriculars, etc. D'aquí una estona mirarem de parlar en directe amb Iolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari d'USTEC. Com ho veus? Com i quan acabarà tot això, Carrasco?
11: Acabarà tot això? Clar, és que la meva pregunta és, acabarà tot això?
10: Per això t'ho dic.
11: No, per això et dic, perquè estem en un conflicte que és multilateral, perquè hi ha el tema de la reducció de ratis, el tema de l'escola inclusiva, el tema de la sobrecàrrega burocràtica, el tema de la manca de personal docent, el tema molt especial de manca de personal especialitzat per temes d'inclusivitat, tema de salari, sensació de deteriorament del servei públic i de l'escola pública, i un govern que, ho sento, però tota la gestió que ha fet d'aquest conflicte ha estat reactiva, no proactiva. Una espera del seu govern
13: proactivitat, és a dir, de veient que realment un sector que és públic determinant i capital per la nostra societat, com és el de l'ensenyament, patia un estrès que era insuportable i que hi havia molts indicatius de que era insuportable, hauria d'haver estat proactiu i avançar-se al conflicte. No només no ho ha fet, sinó que ho ha fet tard i malament.
10: Guilleumet. Bé,
12: això és un torcebràs que fa molt temps que dura i ja veurem qui el guanyarà, si és que l'acaba guanyant algú, perquè en tot cas potser ho patiríem tots plegats, no? Ara bé, veig que avui Javi parlava també de que parlen de canvis curriculars. Jo això ho compro, eh? Canvis curriculars per no igualar tothom per baix, per tornar a pujar el nivell de l'educació tal com estava a l'època de l'AIGB i del BUP i del COU, que tots nosaltres que estem a aquesta taula segur que han fet. Canvis curriculars per tornar a donar pes a la memòria, a l'aprenentatge, per el que és una mica la disciplina a les aules, i jo això ho compro. No compro tant aquesta idea de cada vegada anar pujant més el tema dels sous, no? Parlàvem la setmana passada amb aquella entrevista del diari Ara, que dium, si ens donen 400 euros més, deixem la vaga.
10: Ara que després Jolanda Segura va matisar, sí, que diu que el titular era...
12: Va matisar, però mira, ara ja estem parlant de 544, diguéssim, anem pujant l'aposta, i jo ho he dit moltes vegades, ho sento, aquesta vaga no té la complicitat de la societat, perquè la societat ho passa malament, perquè hi ha gent que guanya només 1.000 euros al mes, que té poques vacances, per dir-ho d'alguna manera, i que no entén que totes les reivindicacions es basin només en, pràcticament en el tema econòmic, que és el que s'està posant al focus a través dels seus titulars.
10: Bé, a tot això el Parlament demana el cessament de Parlon i Trapero per la infiltració de Mossos en assemblees de docents. El ple també demana el cessament de la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no arriba un acord immediat amb el sector. Lluís.
13: Bueno, és que alguna cosa ha de passar. Jo no sé si és cosa de Trapero, no sé si és cosa de Parlom, no sé si és cosa del propi Salvador Illa. El que no pot ser és que anem infiltrant policies dins del col·lectiu de docència com si fossin grups terroristes perillosos i que aquí no passi absolutament res. Que després no s'estranyin del divorci entre la població i els partits polítics, entre la població i les urnes, que això resulta molt perillós quan la gent deixi de votar perquè diguin i pensin, va, total, per què? Perquè ens prenguin el pèl? Desconnecto. Aquesta desconnexió és el que mata la nostra democràcia.
10: Bé, Nacho Martín Blanco, com estàs? Bon dia.
14: Què tal, Xavi? Bon dia.
10: També estàvem parlant de les vagues de l'ensenyament, ultimàtum de l'USTEC en la reunió que tindran d'aquí a menys de 2 hores a les 12 del migdia de nou al departament, a veure què passa i com acaba, si és que acaba tot això.
14: Home, realment és una cosa que és difícil que acabi de forma immediata, però el que és evident és que el govern ha de fer un esforç per atendre a unes reclamacions que són absolutament raonables, que són legítimes i que, a més, estan basades en una constatació que l'educació a Catalunya funciona de forma molt deficitària.
10: Parlàvem dels 544 euros, de fet, per ser exactes, a veure, la proposta principal és establir un complement universal per tots els treballadors en 4 anys, 478 euros cada mes, 478 euros més cada mes pels mestres i 544 per als professors de secundària. Això d'aquí al 2029. Més coses. L'Audiència Nacional ordena bloquejar 490.000 euros dels comptes bancaris de Zapatero pel cas Plus Ultra. Nacho Martín Blanco.
14: Bé, doncs jo crec que és un cas que és un escàndol, que té molt preocupada, molt inquieta el conjunt de la població del nostre país, de tot Espanya, i efectivament crec que la cosa clama a Déu. El que estem coneixent sobre l'expresident Zapatero, doncs, demostra que aquesta superioritat moral que el senyor Zapatero encarnava millor que ningú de l'esquerra queda en no res, és d'una hipocresia enorme, i tot el que hem conegut del sumari de la interlocutòria de l'Audiència Nacional realment és una cosa escandalosa.
10: El jutge també ha donat l'ordre de bloquejar comptes de les filles de l'expresident del govern espanyol, Francesc.
12: Sí, i a més pel valor, em sembla, fins i tot del que s'hauria fet o s'hauria suposadament fet amb aquest rescat d'aquesta línia, no? Jo crec que aquí hi ha una mica un parell de dos nivells d'anàlisi. El primer, quan va sortir el cas, molta gent va sortir en tromba a defensar, sobretot des del món de l'esquerra, a defensar l'expresident Zapatero, però més enllà, quan s'han anat coneixent detalls d'aquests indicis canvis que el jutge Calam ha anat posant a la seva interlocutòria, jo crec que ha baixat el nivell, diguéssim, de suport total i absolut que se li donava en el primer moment. Veurem. La presumpció d'innocència, evidentment, s'ha de respectar. Jo crec que no existeix en aquest país, perquè quan algú el fiquen al focus judicial ja tothom diu que és culpable, però en tot cas recordem que s'ha de defensar, però veurem com acaba tot plegat. És un cas que no fa massa bona pinta i sap greu. Bé. Perquè eres una persona, diguéssim, que feia de l'ètica, o fins a aquest moment feia de l'ètica virtut, no? I vaja, a mi em sap personalment.
10: Lluís Carrasco.
13: Reconec que és un tema que m'ha sorprès. Quan dilluns va esclatar, vaig pensar que era un cas claríssim de l'ofer i que en realitat el que es volia era erosionar la figura de Pedro Sánchez de forma, diria, que definitiva. A mi em semblava un cas d'això, de l'ofer o de judicatura política. En aquest país tots sabem que tenim una judicatura molt polititzada i molt instal·lada en el conservadurisme més ranci, i a més era un personatge, Zapatero és un personatge que és una miqueta l'antipolític. Va ser un president que va tenir sensibilitat per la diferència, per la singularitat dels territoris, etc, etc. Per tant, tot plegat em feia pensar que, buf, electoralisme en estat pur. He de dir que m'equivocava. Per les coses que han anat sortint, sembla ser que sí, que efectivament Zapatero no té les sabates del tot netes i que això pot ser, jo crec, que l'espasa definitiva a que talli el coll a Pedro Sánchez, cosa que creia impensable fa només unes setmanes.
10: També parlem del cas Andic, Jordi Vila, perquè avui hem conegut alguns detalls més, sí, de la seva declaració que ha filtrat, per exemple, i ha publicat el diari El País, sí, aquest matí.
15: Sí, els punts clau de les declaracions i els missatges filtrats són els següents sobre les contradiccions sobre l'accident. La versió de Jonathan va assegurar que caminava uns metres al davant del seu pare, que es va aturar a fer fotos i que només va sentir el soroll de les pedres i el cop de la caiguda. Doncs bé, la rèplica judicial, segons l'informe dels Mossos d'Esquadra publicat al País, és poc probable que no veiés caure el seu pare. A més, l'autòpsia descarta una relliscada accidental perquè el cos no presentava lesions als palmells de les mans. Sobre el mòbil econòmic, la relació familiar, tot i que Jonathan Antic va declarar davant la jutgessa que mantenia una relació molt bona i sense desavinences, l'anàlisi policial dels seus missatges de WhatsApp demostra el contrari, i demostra també una obsessió pels diners.

0: Les càmeres de trànsit van registrar que Jonathan va visitar la mateixa zona exacta de Montserrat tres vegades els dies previs al succés. Això contradiu directament la seva declaració oficial on deia que feia dues setmanes que no hi anava. Actualment, Xavi i Jonathan Antic es troben en llibertat provisional sota una fiança d'1 milió d'euros amb el passaport retirat i l'obligació de presentar-se cada setmana al jutjat.
1: Detalls que s'han filtrat i que publica aquest matí al diari El País, com dèiem, Jonathan Antic va fer 4 dies abans de la mort del seu pare una ruta gairebé exacta segons els Mossos i ho publica El País, com dèiem.
2: Saps què passa? Jo em declaro un defensor a mort de la seva presumpció d'innocència. Estic cansat de que la societat... Bueno, bàsicament per una cosa, perquè la societat ja l'ha jutjat, i no només això, sinó que l'ha executat.
1: Totalment, i la pena del telediario, en
2: estem,
1: aquest cas...
2: Clar, i estem davant d'una pena que no... Mira, si fos un cas de prevaricació, si fos un cas de malversació de fons públics, si fos un cas inclús d'homicidi involuntari o en defensa pròpia, la diferència entre l'A i el B són matisos. En aquest cas, deixem acabar, la diferència és... o és un noi que ha matat el seu pare o és innocent. Per tant, te'n vas d'un extrem a un altre. Si realment l'ha matat, és un monstre, i si no ha fet res, és una injustícia insuportable.
1: Totalment.
2: El que està vivint.
1: Recordem i subratllem que la família defensa la innocència del Jonathan. Nacho Martín Blanco.
3: Bé, jo, doncs, més enllà de dir que tot el que ha dit el Lluís em sembla raonable, em declaro... amb això, diguem-ne, incapaç de dir absolutament res, i prefereixo no dir res, Xavi.
1: Totalment d'acord amb tu, jo... també, Nacho, eh? Entenc perfectament el que dius, Francesc Guillaumet.
4: Sí, jo ho he dit abans amb el cas Zapatero, jo crec que en aquest país la presumpció d'innocència és una cosa que està sobre el paper, que la Constitució ens reconeix, però que evidentment no existeix quan algú el fiquen a la palestra i sobre els mitjans, però en temes d'aquests ja tothom fa la seua, el seu judici paral·lel i les seus condemnes. Més enllà d'això, nosaltres no podem emetre cap judicis, evidentment. Ara bé, aquest cas té tots els ingredients de novel·la negra, podríem dir, eh? Una família molt rica, un pare i un fill que no es portaven bé perquè havia intentat fer un canvi de testament, com deies també, per donar part de la seva fortuna a una entitat benèfica, que reconcilien amb una excursió a Montserrat, que amb aquesta excursió a Montserrat el pare cau per un terraplè i es maté bé, una investigació dels Mossos bé, molt ben treballada, té tots els ingredients de novel·la negra i és normal que la gent en parli a les barres del bar i al cafè, és normal.
1: Jordi.
0: A l'advocat de Jonathan Antic, Cristóbal Martell, sosté que els informes policials contenen greus imprecisions i interpretacions esbiaixades de converses antigues. Eh?
1: Ah. Bé, escolteu, mira, passen 5 minuts d'un quart d'11. Atenció a això. L'Audiència Nacional diu en una sentència que els festius que cauen en dissabte... Això interessa molt a la gent, eh? Ja veuràs com se'n parlarà aquestes properes hores. Els festius que cauen en dissabte s'han de compensar amb un dia de festa a tot el personal que treballa de dilluns a divendres. La sentència beneficiarà, de moment, els treballadors dels centres d'atenció al client, els anomenats call centers, que són els que van plantejar la demanda davant la justícia per modificar el conveni col·lectiu del sector, eh? Però vaja, atenció a això, perquè és un tema que, lògicament, se'n parlarà aquest cap de setmana, sense anar més lluny, Nacho, sense els dinars i sopars familiars. De dir, escolta'm, doncs mirarem d'explicar-ho més i millor. Parlem, per exemple, amb Eugènia Moreno, advocada del sindicat USO, d'aquí una estona, eh?
2: Anem jugant. Anem jugant. I ho dic molt seriosament, anem jugant. Després ens queixarem de si la intel·ligència artificial ens substitueix, de si les màquines ens substitueixen, de si la robòtica ens substitueix. Tots aquests no demanen festa. Anem jugant. Prendrem mal.
1: Carai. Lluís Carrasco, Guillaumet...
4: Jo, en tot cas, jo us he de dir que pel que casa meva, a casa meva, si un, diguéssim, un periodista, un fotògraf, un maquetador, treballa un dissabte que és festiu, per exemple, l'1 de maig, per exemple, o el 24 de juny...
2: No és mala sort, altre dia farà pont.
4: Sí, però aquest dia se li retribuïx durant, no la setmana següent, però aquest dia l'acumula i el pot agafar durant l'any quan vulgui, algun dia que vagi bé. Per tant, ja se li retribuïx de la mateixa manera que si un periodista ha treballat el diumenge i en conseqüència té festa el divendres de la setmana que ve, així està estipulat als nostres torns, i aquell divendres és l'1 de maig, que és festiu, doncs també aquest el pot acumular perquè representa que no pot recuperar un dia que ja tenia. Per tant, a casa meva això ja està estipulat des de fa molts anys per conveni.
1: Bé, doncs ara en parlarem de seguida, amb Eugènia Moreno, advocada del sindicat USO, i també amb Gerai Vidal, secretària general

0: General de Telemàrqueting de la CGT. No ho sé, de moment, insistim, això és una demanda presentada pels sindicats contra la patronal dels centres d'atenció al client, tot i que aquestes veus amb qui parlarem asseguren que se'n podran beneficiar els treballadors d'altres sectors. Una mala notícia, segons el Lluís Carrasco.
1: Una notícia perillosa. No?
0: Perillosa.
1: Sí, no és ni bona ni dolenta, és perillosa.
0: Doncs au, a veure què passa, d'aquí una estona hi parlarem. Un quart i mig d'11, aquest matí també entrevistarem l'escriptora i professora Núria Esponellà, a qui la vida ha posat a prova amb tres càncers i la malaltia del seu marit, que és el pagès Pere Puigverd, amb qui vam parlar l'altre dia perquè li van posar aquella multa de 10.000 euros per anunciar la seva botiga a peu de carretera.
1: Ho recordo.
0: La Núria és l'autora del llibre Amb els pits a l'aire, on explica la seva experiència amb el càncer, i aquest matí serà en directe aquí, al matí de Ràdio 4. I també parlarem de la píndola del dia després, Jordi Vila, amb la psicòloga i sexòloga clínica, l'Alba Povedano. Atenció a aquesta dada. I els que som pares i tenim canalla jove, mira, un 21% de les adolescents de 15 anys ja se l'ha pres, segons un estudi que s'ha fet a l'Aragó, eh? Per tant, parlem del 21% de les adolescents de 15 anys a l'Aragó, però vaja. I un 22% de les noies que tenen entre 17 i 18 anys se l'han pres com a mínim una vegada. Parlem amb la Povedano, d'això. Us heu quedat tots aquí mirant?
2: A mi em sembla una notícia inquietant, francament, Xavi. Jo crec que hi ha moltes reflexions que es poden fer sobre aquesta qüestió, però el fet de com s'ha banalitzat i s'ha frivolitzat sobre diverses qüestions, entre d'altres la mateixa pràctica sexual, el sexe entre els joves i els adults, però en tot cas, entre adults i adults, i entre joves i joves, vull dir, però en tot cas, tant la frivolització del sexe com la frivolització de l'avortament, com la frivolització de les malalties de transmissió sexual, com, en general, una tendència a considerar que tot és assumible i que tot és acceptable, a mi em sembla que dona per una reflexió que no s'està fent en aquesta societat.
0: Parlem d'aquí una estona amb la Povedano.
1: Barreja complicada la que ha fet el Nacho, perquè hem començat a parlar de mesures preventives, que jo crec que és una bona notícia que el nostre jovent, i tinc un fill de 15 anys, m'ha impressionat quan m'has dit, perquè el meu fill té 15 anys, però una cosa és que els nanos cada vegada tinguin més informació, estiguin més al dia i, per tant, més ben informats respecte a una cosa que és natural, que és el sexe, i això barrejar-ho amb l'avortament, francament, no sé si toca, perquè no és aquesta la notícia.
2: Jo crec que no és tan barrejar-ho, Lluís, o sigui, he fet un comentari de context que a mi em sembla que la manera com s'està enfocant l'ensenyament de moltes coses, però també l'aproximació al sexe, l'aproximació el que representa o el que pot constituir una pràctica sexual i després les conseqüències que pot tenir, és poc madur com a societat en molts aspectes, i entre d'altres jo crec que el fet que es consumeixi cada dia més píndoles del dia després no em sembla que sigui una bona notícia. Sóc incapaç de veure-ho com una bona notícia.
1: Però en canvi impedeix aquests possibles avortaments posteriors d'una pràctica una miqueta
2: doncs
1: que s'ha tapat de les mans.
2: Doncs potser la reflexió ha d'anar més, i per acabar-ho de perfeccionar, per dir-ho d'alguna manera, la qüestió ha d'anar més per un tema de formació sobre les malalties de transmissió sexual, perquè, clar, tampoc no ens fem trampes. Fer o consumir la píndola del dia després és segurament perquè s'ha produït una pràctica sexual, en alguns casos, irresponsable. I jo crec que en aquest sentit...
1: Jo diria que ella és parada. No sé per què li dones per suposat que està
2: poc responsable. No ho dono per suposat, Lluís. Dic que pot ser una relació sexual irresponsable. Llavors, potser el que hem de fer és evitar que es produeixin aquestes relacions sexuals de caràcter irresponsable.
0: Bé, escolteu, quan hi ha una separació o un divorci, hi ha molts homes que encara tenen la sensació que les dones surten més beneficiades davant la llei. Què rius, Carrasco?
1: És
0: una percepció real?
1: Jo soc un divorciat.
0: O és un mite que encara arrosseguem? Què dius, divorciat o no?
1: No, jo ja estic divorciat, però de fa 22 anys.
0: T'anava a dir quantes vegades, una?
1: No, una vegada.
0: Doncs aquí una estona en parlarem amb Abigail Fernández, advocada de família. Home, i aquest matí, qui vindrà aquí en directe és la salseta del poble sec.
3: Ah,

0: molestes más.
1: Qui no ha ballat amb la salseta del Poble Sec? Estan a punt de fer 50 anys, Jordi Vila.
2: Vols ballar amb mi, Xavi?
1: Doncs mira, no.
2: Vinga, va. Mireu, mireu. Ens hem de llançar, ens hem de llançar. Mira, després de la mort del seu líder i vocalista, Salvador Escrivà, ha passat mes de gener, ara l'orquestra es troba en un moment de canvi. Repassarem amb ells la seva trajectòria i escoltarem alguns dels seus temes més mítics. Ja estem escoltant un d'ells, aquest Hasta luego, cocodrilo. Ens acompanyarà Xavi Jordi Gas, baixista, veu de la salseta, i nou director musical.
1: El
2: i també
1: fill del Salvador, no?
2: Pau Escrivà. Sí, l'han fitxat, l'orquestra l'ha fitxat, doncs, per organitzar el concert d'homenatge, no?
1: A Salvador Escrivà, cofundador de la salseta. Grandíssim, tio, noi.
3: 50 anys, vull dir, impressiona pensar que van començar...
1: 49,
2: gairebé, encara no.
3: Impressiona pensar que es van fundar immediatament després de la mort del dictador i que segueixen allà.
4: Sí, es van fundar, de fet, amb una festa que havien de fer pel PSUC. Me'n recordo que m'ho havia explicat més d'una vegada. El Salvador Escrivà, jo hi tenia una grandíssima relació. Salvador Escrivà era de Belllloc, de les Terres de Ponent.
1: Sí, senyor.
4: Gran lleidatà i gran veu, no? Jo, aquelles nits amb la salseta del Poble Sec, aquelles festes majors, és una de les grans de casa nostra, la salseta, igual que orquestres com la Plateria, no? I la veu del Salvador Escrivà, ja traspassat aquest mes de gener, és com la de Manuel Josep, no, de la Plateria. Són aquelles veus que quedaran sempre en el nostre imaginari musical.
1: Bé, escolta, i qui també cantarà en directe aquí al matí de Ràdio 4 aquest divendres és...
3: Lo Pau?
1: Lo Pau de Por!

0: Aquest estiu et convidarem a una cargolada que no et deuen agradar els cargols a tu, Nacho Martín Blanc, amb l'Opau.
1: Com em coneixes, eh? No, però els cargols no, però l'Opau de Pons ja cada dia forma més part de la meva vida quotidiana i la veritat no el conec personalment, però ja em fa gràcia conèixer-lo.
0: És un tio...
2: Genial, l'Opau de Pons.
0: Eh que sí?
2: Pues el Guilleumet. Moltíssim, eh? Gaudireu moltíssim de les seues lletres, del seu espectacle i, de fet, de totes les seues lletres tenen un missatge darrere que són a més, molt recomanables.
0: Carai. Carrasco, només faltes tu,
3: ara. No, deia que el Nacho no sap que li agraden els cargols. Tenim una amica en comú que no li agradaven els cargols, que el vaig dur a un restaurant concret a menjar uns cargols i a partir d'aquell dia s'ha tornat
0: ja li agraden.
3: Amb un malalt dels cargols.
0: Veus?
1: El pitjor de tot és que és probable que també amb això tingui raó el Lluís, eh? Ho he d'admetre. L'única cosa que em fan reconec que em fan una mica de...
3: Jo vaig començar a menjar-la fa 10 anys, només cargols.
1: Jo hauria de donar exemple amb els nens, que ho intento amb aquestes coses, perquè els dic, heu de menjar de tot, i després quan em veuen davant d'uns cargols em diuen, papi, però no deies que s'havia de menjar de tot? I, bueno, sí, faig escarafats.
0: Gairebé de tot.
2: Segur que el Nacho i el Carrasco no han menjat mai cargols a la Brutesca, que seria una altra versió molt més nostrada de les Terres de Lleida.
0: Veus?
2: Que, si voleu saber què són, busqueu a internet, ho trobareu, però es fan directament amb la palla, al terra, i
0: sí,
2: són realment bons. Jo no hi he menjat, perquè els padrins en feien, perquè els lleidatans ja sabeu que tenim el forme i cor de caragol. Per tant, busqueu el que són els caragols a la Brutesca i veure que és una altra versió molt recomanable.
0: Ah, home, l'altre dia va ser una llauna de...
2: sí,
0: però quan media allò, d'una
2: sí,
0: dimensió...
2: Sí, sí.
0: Poc fets, Guilleumet.
2: Manem?
0: Una mica de bava, allà.
2: No, tenim una masia entre, que la sentiu, un lloc que es diu el terme de Vensa, que és la masia dels meus besavis, i fem grans caragolades amb llaunes estratosfèriques. A mi m'encanta, després d'una setmana diguéssim periodística intensa, com la que tenim també la gent que ens dediquem al periodisme, fer uns bons caragols és allò que dona l'enada d'aire fresc.
3: Bé, escolteu... Però no em busquis amb babes, eh? Ha d'estar molt torrat i jo li sigui de veritat, dels que no portau.
0: A mi també, si pot ser, eh? Soc dels teus, també.
2: Clamejats amb una mica de conyac.
0: Fa hores, des de primeríssima hora d'aquest matí, o fins i tot ja des de la matinada, que hi ha centenars, eh? Més de 500 persones segur fent cua davant l'Estadi Olímpic. Per què, Jordi Vila?
4: Doncs perquè ja tenim aquí a Bad Bunny.

0: Doncs aquesta hora, home, avui comença l'operació sortida. No és festa a tot Catalunya, eh? No. I nosaltres dilluns, lògicament, i com ha de ser, farem programa en directe. Només faltaria.
1: Al peu del canó.
0: Que hi ha gent que em diu, què feu festa dilluns, els del matí de Ràdio 4? Però com vols que fem festa? Si no fem festa ni l'1 de maig, ni el dia de Sant Joan.
1: I no la recuperem.
0: Menys ho farem la segona Pasqua.
1: I no la recuperem de forma retroactiva.
0: Doncs no, nosaltres aquí, perquè ens ho passem bé treballant i per informar, per exemple, del trànsit. Entenc que aquesta hora l'operació sortida encara no ha començat, però clar, quan he vist 600.000 vehicles sortiran de Barcelona i l'àrea metropolitana. Finaraque, eh? Què tal, com estàs? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Des del Servei Català de Trànsit, pendents del que ens puguis explicar ara mateix, Fina.
2: Bé, ara mateix en general domina la fluïdesa, tot i que tenim algunes incidències que compliquen puntualment la circulació, com a l'autopista P7, a l'altura de Sant Gregori, arran d'unes obres hi ha dos carrils tallats que compliquen la circulació en sentit nord. I també pel que fa als principals accessos a Barcelona, destaquem la C58, força retencions entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat, arran d'una incidència ja retirada, i també a la C33 aturades també en aquest tram en sentit Barcelona. De l'autopista AP7 també hem de destacar aturades entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès, a la calçada en sentit Tarragona, i també un tram d'aturades per obres a la zona de Subirats en sentit sud, on hi ha un carril tallat que provoca 3 quilòmetres de retencions des de Sant Sadurní d'Anoia a la calçada en sentit nord, en sentit Barcelona. Tanmateix, com dèieu, a partir de les dues s'espera el tret de sortida ja en aquesta operació sortida d'aquest cap de setmana llarg de segona Pasqua, i la previsió és això, que entre avui al migdia i demà al migdia sortint, hi hagi una sortida de 600.000 vehicles des de l'àrea metropolitana de Barcelona.
0: Perfecte, doncs escolta'm, des de Ràdio 4, lògicament, anirem informant també amb els companys dels serveis informatius de tot el que vagi passant a partir de les dues del migdia, aquesta tarda vespre, demà al matí, després amb l'operació tornada cap a casa, després dels... Vaja, aquests afortunats que teniu la sort de tenir un cap de setmana llarg de 3 dies. Gràcies, Fina. Una abraçada.
2: A vosaltres, a la vostra disposició. Adéu.
0: Merci, que vagi bé. 9 minuts i les 11. Tu demà cap a Montilivi. Acabes d'arribar de París.
1: No podré anar.
0: Al final no hi vas.
1: No.
0: Carrasco, ara sí que m'has decebut.
1: Sí, tinc un compromís familiar que no esperava aquest cap de setmana.
0: Mare meva. Mira,
1: estava disposat a sacrificar veure el Barça, cosa estranyíssima en mi, per compartir amb els gironistes i gironins la proesa que demà faran.
0: Demà a les 9 del vespre, qui no seguirà el partit?
1: I no podré, tu, no podré. No? Estic enfonsat.
0: Jaume Rielo, com estàs?
3: Què tal, Xavi?
0: Company d'esports d'aquesta casa. Qui més en sap és una passada. El Jaume,
1: digue'm, Pati...
0: A les 9, a les 9. Jaume, sí? A les 9, no?
3: A les 9, a les 9, tota la jornada, excepte un partit.
0: Uh-huh.
3: I 9 de 10 partits es jugaran a les 9, demà dissabte.
0: Excepte
3: l'únic
0: quin?
3: Partit intrascendent és el Villarreal Atlético de Madrid. No hi ha res en joc, per tant, el passen a diumenge.
0: D'acord, perfecte. Per tant, demà, tota la resta, vaja, pràcticament tots a les 9. A
3: sí.
0: Les 9 del vespre. Home, patirem. Patirem segur, però tinc una intuïció. Anirà bé, això.
3: Els comptes són molt senzills, Xavi. El Girona depèn de si mateix. Si guanya el seu partit contra l'Elche a Montilivi, se salva.
0: Sí, senyor.
3: És així. Si empata o perd, baixaria a segona divisió. Per
0: si
3: tant,
0: empata, baixa sí o sí.
3: Sí, sí o sí.
0: Del que facin altres.
3: És així de fàcil. És una final. Guanyant a casa contra l'Elche, el Girona se salva i, per tant, continuaria la temporada vinent a primera divisió. L'empat o la derrota suposa el descens a segona.
0: Jordi Roura, cap de redacció del Diari de Girona, responsable de la secció d'esports. Com estàs? Bon dia, Jaume. Jordi.
4: Hola, molt bon dia.
0: Què?
4: Jordi.
0: Jordi, què farem? Guanyar.
4: Doncs la veritat és que fa de mal dir. Jo crec que tots volem, evidentment, que el Girona guanyi i tots pensem que el Girona pot guanyar aquesta final, que a més doncs, es juga a casa, i que no has d'estar pendent d'altres resultats si tu doncs fas la feina i guanyes. A més, et ve un Elx, que evidentment també s'hi juga, però que és el pitjor visitant de la categoria, i que en una final, doncs, jugant amb els 14.000 aficionats que hi haurà a Montilivi, doncs, podries pensar que seria l'factible guanyar. Però clar, el Girona va començar molt malament la temporada, l'està acabant molt malament, i és aquesta la rèmora que arrossega i que l'ha portat fins aquí.
1: Jordi, sóc el Lluís Carrasco, sigues més optimista, per Déu. És que m'has fet creure que no ho aconseguirem.
4: Saps què passa? Que aquí també la gent porta moltes històries de Montilivi, sí que hi ha hagut finals que s'han guanyat, però, per exemple, l'Elx va emportar-se un play-off aquí a l'estadi.
3: La de Pere Milla.
4: La de Pere Milla, exacte.
3: Correcte.
4: Abans havia hagut la del, o després va haver-hi la del Rayo Vallecano. I va haver-hi el 2015 el gol de Caballero del Lugo quan el Girona ja tastava la primera divisió i això el va enviar en el play-off. És a dir, que una mica la gent ja està una mica escamada, que evidentment no treu de que tothom té ganes, evidentment, de que el Girona guanyi, però no serà fàcil, no serà fàcil. Jo crec que també d'alguna manera tocar de peus a terra no ens fa mal. I saber que no serà fàcil, doncs és la millor manera de que demà puguin els jugadors, empesos per l'afició, doncs guanyar aquest partit i salvar l'equip.
3: Des del 2017, no guanya una final al Girona Montilivi, des de l'ascens a primera divisió contra el Saragossa,
4: sí,
3: aquell dia...
4: I aquell no va ser una final, aquell dia els valia el resultat, l'empat a tots
3: correcte,
4: dos.
3: Correcte,
4: perquè el Girona pujava i el Saragossa se salvava.
3: Correcte,
4: i curiosament va ser un 0-0. No sé què va passar
3: sense
4: aquell
3: xuts
4: dia.
3: A porta en tot el partit.
4: Sense xuts a porta.
3: Recordo aquell partit. Anava bé l'empat per tots dos.
4: No? Tenien molta por, l'empat va anar bé per tots dos i es va poder celebrar. I l'última final, doncs, devia ser la de Tenerife, no? Que es va pujar a primera divisió el 19 de juny del 22, però era fora de casa, que es va guanyar per un gol a 3 en el camp del Tenerife i es va poder celebrar aquest ascens, que té ara el Girona doncs, jugant la seva quarta temporada consecutiva primera, en total 6, si sumem les dues, entre el 2017 i el 2019.
3: Si no contem aquesta contra el Saragossa, ens hem d'anar al 2014 per trobar l'última final que el Girona va guanyar a casa, a Montilivi,
4: sí, que era
3: permanència contra el Deportivo de la Coruña.
4: Sí, amb el Deportivo, exacte. Correcte. Amb un golaç de l'Eloi Amagat.
0: Jaume, deus menjar
4: tant,
0: cues de pas.
4: Sí, que...
3: No, però busco molt bé les coses. Soc la IA de l'àrea d'esports. No, no, ho portava els deures fets, Xavi. Tinc aquí... Això és un tuit d'un soci gironí, l'Ivan Quirós, que és una persona molt activa a xarxes, i és ell qui ha fet la feina, i jo m'he aprofitat d'aquesta feina. Qui té més números de baixar, Xavi, és el Mallorca. Té un 96% de probabilitats de baixar a segona divisió.
0: 96%?
3: 96%. Necessita 4 resultats per salvar la categoria, ha de guanyar el seu partit contra l'Oviedo, ha d'aconseguir que el Girona guanyi l'Elx, o sigui, li aniria bé al Girona també que se salvés al Mallorca i que Osasuna perdés contra el Getafe i que el Llevant sumés almenys algun punt contra el Betis. Això provocaria un triple empat.
4: Sí,
3: es pot donar, es podria donar tot plegat.
4: Salvaria el Girona i l'Elx. És a dir, hi hauria una combinació que si el Girona guanyés a l'Elx, l'Elx es podria salvar si es donaven aquests resultats que ara comentàveu.
0: Ah, Lluís Carrasco.
1: No, el que és ser optimista, realista o pessimista. Justament pels precedents que estan anunciant del Girona i tantes desfetes...
3: Ja toca.
1: La meva estadística és, ens toca segur guanyar aquest partit. Per tant, veure el got mig ple o veure el got mig buit.
0: Jo el veig mig ple com tu, Carrasco.
1: A mi sempre em ve,
0: A tot això, Enrique Riquelme confirma que es presenta a les eleccions del Real Madrid, Nacho Martín Blanco.
5: Doncs sí, ho vaig veure, ho he vist aquest matí, de fet, i bé, jo crec que la competència sempre és bona, però torno a dir el que vaig dir l'altre dia, qualsevol cosa que s'hagi de dir sobre la realitat del Real Madrid és partint de la base que Florentino Pérez és, a parer meu, el millor president de la història del Madrid i segurament de la història del futbol espanyol i europeu.
0: Sí, sí.
3: Sí, sí.
0: Diu el Nacho, ho té claríssim ell. Vaja, des del primer dia que hem parlat aquests dies de tota la, home, polèmica roda de premsa, la posterior entrevista a la Sexta...
5: Sí,
0: i tu...
5: però t'he de dir, Xavi...
0: Ho tens claríssim.
5: Aquí el Lluís m'ha sentit dir que sento simpatia i bon tracte personal amb Jan Laporta. Jo crec que l'altre dia Florentino, amb menys gràcia, però va fer de la porta. I, per tant, no criticaré ara quan el Florentino fa coses més pròpies d'un president divertit i una mica fora del políticament correcte, com és la porta. I, en definitiva, crec que va fer una roda de premsa, doncs, que segurament no és pròpia d'un home tan seriós i tan raonable com és ell.
0: Escolta, Carrasco, no riguis, home. O ara digue'm per què rius, però abans, escolta, demà a les 9, tots veient el Girona, lògicament.
3: I l'Espanyol, i pendents de l'Espanyol.
0: Pendents de l'Espanyol.
3: Que no ens hem d'oblidar de l'Espanyol, que s'ha salvat.
0: Però a les 6 de la tarda, aquest dissabte... Què passa?
3: La final de la...
0: Jaume Riello.
3: De la Champions, la final de la Champions. Sí, Barça o el Lyon, l'equip de Jonathan Giraldez, exentrenador del Futbol Club Barcelona. I veurem, el Barça buscarà la quarta, la quarta Champions de la seva història. Recordem que la temporada passada van caure a la final contra l'Arsenal. El Barça era molt favorit i va caure. Imagino que hauran après la lliçó les jugadores de Pere Romeu.
0: Quin dissabte, Carrasco. Què reies, Carrasco? No, ens queda un minut,
1: No, reia perquè no és que Florentino fes una roda de premsa menys graciosa, sinó que va ser més singular, perquè, clar, a tots ens va sorprendre aquest Florentino que no coneixíem, però va estar molt graciós.
3: Per alguna cosa potser no el coneixíem, no? Ja estava amagat, aquest Florentino.
1: També podria ser.
3: Per alguna qüestió.
5: Va tenir coses divertides, la portistes... Hola, portianes.
1: No, no, o sabia que Riquelme s'acostava i volia fer una mica de populisme, cosa necessària per guanyar eleccions.
0: Bé, Jordi Roura, cap de redacció del Diari de Girona, responsable de la secció d'esports. Moltes, moltes gràcies. Molta merda, tu.
4: A vosaltres.
0: Demà ens en sortirem.
4: Som-hi.
0: Penso com el Carrasco, eh? Sí? Jaume Rielo, ens en sortirem.
3: Som optimistes.
0: Jo
3: crec que sí. Jo crec que se salva el Girona, sí.
0: Moltíssimes gràcies, Jaume.
3: Una abraçada, un plaer, com sempre.
0: Ves passant sovint, home.
3: Sí, home, clar.
0: Et trobem aquí al matí a Ràdio 4.
3: Ve poc, clar que sí.
1: Ve poc, ha de venir més.
0: Ha de venir més, és molt bo, el tio. Sí, sí, sí, és així.
3: És un plaer sempre estar aquí amb vosaltres.
0: Guillaumet!
6: Bé, demà a l'aplec tots amb el Girona, ja que suposo que sabeu que el Lleida està a les portes de la desaparició. Per tant, des de Lleida, una abraçada a Girona i tots amb el Girona, des de l'aplec.
0: Nacho Martín Blanco, un milió de gràcies,
5: gràcies
0: com sempre,
5: Xavi,
0: Nacho. Povedano! Entra cap aquí, va. Mentrestant sentim les notícies de les 11. Fins ara mateix.

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Molt bon dia. Comencem parlant de l'habitatge. Atenció a aquesta dada. Només un de cada 10 joves d'entre 16 i 29 anys, és a dir, el 14%, s'emancipa a Espanya. Així ho recull l'últim informe de l'Observatori de l'Emancipació 2025 del Consell Nacional de la Joventut, que anota el mínim històric des de que es tenen registres. A més, els que decideixen tirar endavant en solitari han de destinar un 98% del seu salari a pagar el lloguer. Àlex Eloi, bon dia.
2: Bon dia. L'accés a l'habitatge s'ha convertit en un dels principals factors d'empobriment de la joventut. El risc de pobresa entre joves que viuen de lloguer es dispara del 25,9% al 43% després de pagar la mensualitat. Dels 1.191 euros que de mitjana cobra un jove, n'ha de destinar 1.176 a pagar el lloguer, que és el preu mitjà actual. Andrea Henry, presidenta del Consell de la Joventut.
3: Que ya no sirve con trabajar, que ya no estamos hablando de el mérito personal o esta idea que tenemos de, bueno, no te podrás emancipar porque no tienes un buen trabajo o porque no tienes un buen salario. No es verdad. De hecho, la vivienda está convirtiéndose en el principal factor de sobreendeudamiento o de pobreza, empobrecimiento de la generación más joven, de las personas jóvenes, y además es que la edad media de emancipación ahora mismo sobrepasa los 30 años.
2: Pel que fa a la compra, un jove ha de dedicar més de 14 anys de salari íntegre per adquirir un habitatge. Una situació que obliga molts a decantar-se pel mercat de lloguer i compartir habitació. Des de 2022, aquesta tendència, la de compartir habitació, s'ha disparat entre els joves un 85,4%.
0: D'aquí una hora, la mesa del Parlament Català reunirà per admetre a tràmit el projecte de pressupostos aprovat avui en un Consell Executiu Extraordinari. Lorena Enns.
4: Sí, el projecte de pressupostos del govern de Salvador Illa ja es troba al Parlament per iniciar el seu tràmit parlamentari. Després de rebre la llum verda del Consell Executiu, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha escenificat la tradicional entrega del dossier al president del Parlament, Josep Rull, al despatx d'audiències.
5: Són gairebé 50.000 milions d'euros, més de 9.000 milions en relació als darrers pressupostos aprovats l'any 2023, un creixement del 22%, l'economia va bé.
4: A les 12 del migdia es reunirà la mesa per admetre a tràmit el projecte i a 12:45 la Junta de Portaveus fixarà el calendari. El ple que previsiblement aprovarà els pressupostos se celebrarà al voltant del 2 de juliol, a Josep Rull.
6: I finalment se celebrarà un darrer ple que acollirà el debat final i, si escau, l'aprovació dels dos projectes de llei. Aquest ple se situaria al voltant del 2 de juliol.
4: En aquests moments la consellera es reuneix amb els grups parlamentaris i amb els membres de la Comissió d'Economia per traslladar-los les línies mestres del document. A partir de les 12 del migdia s'espera la roda de premsa per explicar els detalls dels comptes.
0: I anem ara fins a Lleida perquè la Policia Nacional ha detingut 3 homes per tràfic de drogues, els ha intervingut heroïna, cocaïna i 4 quilos de substàncies de tall per adulterar la droga. Joana Cendra.
7: Els detinguts eren els líders d'un grup criminal que es dedicava a vendre heroïna procedent d'Holanda. La investigació va començar per una denúncia anònima. Els detinguts tenien un pis al centre de Lleida on emmagatzemaven i distribuïen les substàncies estupefaents. En l'escorcoll es va localitzar 783 grams d'heroïna, 24 grams de cocaïna, 4 quilos de substàncies de tall per adulterar la droga i a més també tenien 2.400 euros i estris per manipular-la. La detenció es va dur a terme just quan anaven a fer una venda.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 38 anys com a presumpte autor de 6 robatoris amb força en habitatges de la urbanització Barònia de Mar, situada entre Calafell i Bellvell, Tarragona, Pilar Ribas.
8: Els fets van tenir lloc entre el desembre de 2025 i el març d'enguany i va generar alarma entre els veïns perquè provocava importants danys materials i s'enduia objectes de valor. En molts casos, les víctimes eren persones d'edat avançada. En una ocasió, va robar més de 1.600 litres de gasoil de calefacció, valorats en uns 7.000 euros que uns veïns feien servir per escalfar l'aigua i la llar. Paral·lelament, el passat 6 de febrer, els Mossos van seguir el rastre d'un ordinador portàtil sostret durant un dels robatoris. L'aparell va acabar canviant de mans i un home de 39 anys va quedar investigat per un delicte de receptació. Arran d'aquestes gestions, la policia va concloure que el sospitós venia alguns dels objectes sostrets. Finalment, els agents van detenir-lo. Durant l'entrada i escorcoll al seu domicili, van localitzar part del material robat.
0: Canviant de tema, i a aquesta hora ja hi ha cua a l'Estadi Olímpic de Barcelona per veure a Bad Bunny aquesta nit. El cantant porto-riqueny comença la seva gira europea amb 2 concerts a la capital catalana. Avui i demà, alguns dels primers fans han anat a l'estadi amb tenda de campanya i provisions. És previst que els primers en arribar entrin a l'estadi a les 4 de la tarda.
9: Bad Bunny per mi és el meu cantant preferit i porta anys sense venir a Europa. I per mi és com una emoció, porto tota la setmana emocionada i també per veure una mica el que és el concert que et porta com a Puerto Rico, a la seva terra.
10: Por cómo representa los países que ahora mismo están muy mal en toda Latinoamérica y porque es Bad Bunny, o sea...
0: I en esports, l'entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, acaba de confirmar que el de demà serà el seu darrer partit a la banqueta de l'equip blanc. Arbeloa es va convertir, recordem, en el tècnic merengue a meitat d'aquesta temporada després de la destitució de Xavi Alonso. El Madrid acomiadarà la Lliga aquest dissabte rebent l'Atlètic Club de Bilbao. És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4 a la Pública quan siguin les 12.
1: Ràdio 4.
11: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
12: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
11: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
13: Podríem llevar-nos a les 8.
11: Però per què, si ens encanta?
14: Badó, no puc més.
15: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
14: Badó, em passa el programa de tardes.
15: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
11: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
16: Bon dia i bona sort.
17: Bon dia i bona sort.
16: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó.
18: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
19: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
20: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present, no?
21: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses amb imatge.
22: Des que va arribar l'streaming hem perdut molta independència.
23: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina.
24: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 12 a 12 de la nit.
25: La música és una creació humana única.
24: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
25: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
24: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
18: Un dispositiu d'alliberació sònica.
1: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: És mig quart de 12, ja és divendres. Jordi Vila.
2: I el cuerpo lo sabe, eh? El cos ho sap, que és divendres.
1: Que m'ho portin català, t'anava a dir.
2: Per això, el cos ho sap, també.
1: Povedano.
3: Què passa?
1: Això dic jo, com
3: estàs? Com esteu, nois?
1: Bé, eh? I tu?
3: Jo bé. Sí? Estan bé, amb ganes d'acabar la setmaneta. És que és divendres.
1: Tothom té ganes de cap de setmana.
3: Sí, la veritat és que sí.
1: Que sí?
3: No t'enganyaré.
1: Molt bé. Doncs...
3: I tu? Com estàs?
1: Jo estic molt bé.
3: Sí?
1: Sí.
3: Trobes bé, ja?
1: Sí.
3: Molt bé.
1: Treballo dilluns i estic content de treballar dilluns, a dir, cap problema, tu.
3: La gent que, que està contenta de treballar els festius, de veritat, és que jo crec que no són de refiar.
1: El festiu a Barcelona.
3: No són de refiar. No sé exactament per quina raó voldries treballar un festiu.
1: Doncs mira, perquè és un dia diferent,
3: que
1: es
3: no
1: treballa
3: tens,
1: molt
3: que no tens
1: tranquil.
3: Coses a fer, tens coses a fer diferents.
1: Sí, home, però tinc dissabte, tinc diumenge.
3: Ah, ok.
1: Que també treballem, eh? Dissabte i diumenge, diumenge més que dissabte.
3: Tu quan tens vacances, Xavi, què fas? T'avorreixen? Et poses feina, no?
1: Home, no, no m'avorreixo.
3: No,
1: però,
3: eh?
1: Però vaja, vacances, vacances mai de la vida. Què passa, Marta Inglés? Lorena ha de ser ara, però si l'acabem de sentir el butlletí. És igual, anem-hi. Lorena, eh? Què ens expliques?
4: Què tal?
1: Lorena Enns, bon dia. Des del Parlament, no?
4: Exacte. Estem aquí al Parlament perquè us volem explicar que el projecte de pressupostos del govern d'Illa ja ha aterrat aquí a la Cambra Catalana per iniciar el seu tràmit parlamentari. Ho ha fet, com escoltaven, després de rebre la llum verda del Consell Executiu. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha escenificat al despatx d'audiències la tradicional entrega del dossier al president del Parlament, Josep Rull. Romero ha batallat algunes de les dades d'aquest pressupost, que ascendeix a 50.000 milions i ha xifrat en 4.600 milions els destinats a finançar els compromisos pactats amb Comuns i Esquerra. L'escoltem.
5: Són gairebé 50.000 milions d'euros, més de 9.000 milions en relació als darrers pressupostos aprovats l'any 2023, un creixement del 22%. L'economia va bé i això es nota en aquest augment dels recursos per dedicar a fer polítiques públiques al mig de la sanitat, de l'educació o dels drets socials i, per tant, crec que és rellevant aquesta xifra.
4: En aquests moments, la consellera se reuneix amb els grups parlamentaris i també amb els membres de la Comissió d'Economia per exposar-los el document. A les 12 del migdia serà el torn de la mesa i la Junta de Portaveus que hauran d'admetre a tràmit el projecte i fixar el calendari. El president del Parlament ja ha explicat que, previsiblement, el debat a la totalitat es farà el 4 de juny i el debat final podria caure al voltant del 2 de juliol. És una data previsible perquè, si algun grup decideix recórrer els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, el calendari es dilataria. Escoltem a Josep Rull.
6: I, finalment, se celebrarà un darrer ple que acollirà el debat final i, si escau, l'aprovació dels dos projectes de llei. Aquest ple se situaria al voltant del 2 de juliol.
4: A partir d'avui s'obrirà un període de 10 dies naturals perquè els grups que ho considerin puguin presentar esmenes al projecte. La setmana vinent els consellers desfilaran per les comissions per explicar les partides corresponents als seus departaments. La propera roda de premsa de la que estarem pendents, Xavi, serà la de la consellera d'Economia aquí al Parlament a partir de les 12.
1: Perfecte, doncs també estarem pendents de la nova reunió dels sindicats de l'ensenyament amb el departament a les 12 del migdia justament. Mirarem de parlar de seguida amb Iolanda Segura, la portaveu d'USTEC, perquè vaja, ultimàtum d'USTEC, eh? Escolta'm, segons com vagi avui això, patapam.
2: I a la Laura Hurtado, la nostra companya dels serveis informatius, està cobrint aquest tema. Connectarem amb ella doncs, això, a la tercera hora del programa.
1: Sí,
2: perquè ens expliqui com ha anat l'entrada.
1: Lorena,
2: no?
1: Al final, en resum, cap allà el 2 de juliol i després s'ha dit que deies això, que a partir de mig juliol aproximadament és quan podrien entrar en vigor aquests nous pressupostos, després de 3 anys sense nous pressupostos, de pràcticament 50.000 milions d'euros. Moltes gràcies, Lorena, com sempre.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada. Bon cap de setmana.
4: Una abraçada, igualment.
1: Vagi bé, Lorena.
4: Adéu.
1: Adéu, adéu. Povedano.
3: Què?
1: Què fas?
3: Què?
1: Home, no, és que avui... A veure, la píndola del dia després, els tertulians...
3: Què? Digues.
1: Han quedat preocupats.
3: Sí, eh?
1: Sí, perquè
3: normal.
1: Ha posat damunt la taula aquesta dada, un 21% de les adolescents de 15 anys ja se l'ha pres.
3: Sí.
1: Un estudi que s'ha fet a l'Aragó, diu això. I un 22% de les noies que tenen entre 17 i 18 anys se l'han pres com a mínim una vegada. Ara en parlarem, però... Avui, amb qui més parlarem, Jordi Vila?
2: Doncs, mira, avui parlarem també de separacions amb l'Abigail Fernández, perquè...
1: Advocada família.
2: Sí, sí.
1: Abigail.
2: Ens diuen que hi ha una separació o un divorci, que hi ha molts homes que tenen la sensació que les dones surten més beneficiades davant la llei, no? Sí. Quan parlem d'una separació o d'un divorci...
7: Això és el que es
2: pensa. És una percepció
7: sí,
2: real?
7: És una percepció.
2: Sí?
7: A veure,
2: o no?
7: Davant la llei, no. Davant els tribunals és altra història.
1: Ja, però sí. Què, sí o no? Les dones sempre hi guanyen amb això?
7: Bueno, mig-mig, ara comentarem. Mig-mig.
1: Ara
7: sí,
1: parlarem,
7: mig-mig.
1: Ara
7: sí.
1: parlarem perquè sabeu qui vindrà d'aquí a poca estona.
3: Sí, aquí estic quasi... Mira, és que mira, no. T'he sentit l'alegria a la veu i ja quasi m'ho imagino. No.
1: Doncs ara et diré, et sorprendrà.
3: A veure.
1: La salseta del poble sec.
3: Oh, eh.
8: Tots junts, va, picant de mans primer.

0: 49 anys, damunt dels escenaris.
1: Increïble.
0: Ve el fill del Salvador, no?
2: Sí, Jordi? Perquè, malauradament, el passat mes de gener, Salvador Escrivà, el líder mític d'aquesta orquestra, ens va deixar. I ara l'orquestra ha fitxat el seu fill, el Pau Escrivà, perquè organitzi el primer concert d'homenatge a Salvador Escrivà. Serà un de, segurament, una gira, que ara ens ho comentaran a la tercera hora, d'una possible gira, i els preguntarem si serà l'última gira de la Salseta al Poble Sec.
0: Esperem que no,
2: O no, esperem que no, perquè és una de les orquestres més mítiques d'aquest país.
0: Pau Escrivà serà aquí al matí de Ràdio 4 i un altre Pau. Lo Pau de Pau!

0: Xavi, avui tenim molt de públic, que ens ha vingut a veure.
1: Que entrin, que ens diguin
0: d'on venen, com estan veient aquest programa, aquestes sensacions, perquè veig que estan rient molt.
2: Riuen, però tenen por, crec. Ens han vist aquí fer el boig i han dit ni parlar-ne. No volen, eh? Estan resistint-se, eh? Ara. I de ploure li costa. Mira com s'anima el Xavi quan posen el Pau de Pons.
1: Com t'agrada trepitjar el Pau de Pons? Ets dolenta, Pau de
2: Pons. No.
1: Ho sabia.
2: A mi no m'agrada trepitjar ningú.
1: Ara m'agrada veure't ballar.

0: Mare del Senyor.
1: Com es nota que és divendres.
0: Mare del Senyor.
1: I
0: dic,
1: aquestes noies que ens estaven veient...
2: Qui sou?
1: La baixera ja han entrat.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
2: Com esteu?
3: Pues bé, tot bé.
2: Dic, com et dius tu?
3: Jo em dic Laura.
2: I què fas aquí a la ràdio,
3: Laura? Pues res, estàvem fent una visita tècnica perquè som, pues això, estudiants de tècnics de so.
2: Carai.
3: I, pues res, estàvem visitant avui les...
2: Aquí teniu els millors mestres, eh? Mira, aquesta es diu Marta Inglés.
3: De fet, sí.
2: En sap moltíssim, de veritat, eh? Ara entenc per què éreu al control.
1: De quina escola, sou?
3: Bueno, estem fent un curs...
2: Atansa't al micròfon.
0: Pels sons hem d'apropar.
3: Sí. No, estava fent entrades.
1: Digues.
3: M'agrada. Estem estudiant a Barcelona Activa, un curset que fan.
2: Molt bé. I tu com et dius?
4: Jo sóc Luna. Hola.
2: Hola. Quants anys teniu?
4: Jo en tinc 26.
2: 26. Molt bé. I què tal, com va això? Contents?
4: Sí, molt contents, la veritat. Tenim el millor profe per estudiar tècnic de so.
2: Com es diu, el profe?
0: Ui, estan fent la pilota, eh? Mira, sí, el profe, sí, com sí, riu. Està dient, vale, apunta els noms que pot pujar.
2: Què t'ha de posar la nota aquesta nit?
0: Potser sí. Mínim que li revisin les notes, eh? Pugem mig puntet a aquestes noies. Diu que sí. Mira, ja està, ja ho teniu.
3: Vale, genial.
1: M'agradaria preguntar-li per què heu triat aquest ofici, no? El tècnic de so. Què és el que us motiva d'aquest ofici? Que ara esteu veient que ho estem fent així en directe, que com ho veieu? Per què heu triat això?
3: A veure, jo ho vaig triar més que res perquè vaig estar estudiant il·luminació abans i ja estava dins del món de l'espectacle. Llavors, agafar els dos carrils, doncs, m'ha agradat.
1: I et veuries treballant així com la Marta Inglés, portant...
3: Home, sí, per què no?
1: un directe, per exemple?
3: La veritat que m'agrada bastant. Sí, està guai.
2: Ja, com ho veieu? Veieu difícil això o no? Lola, una mica pels joves, per la joventut avui en dia, les coses fàcils no estan.
3: No gaire, no.
2: Eh?
4: Però si t'agrada el tema, al final és fàcil.

0: Vindrà a estudiar. És molt fort això que deies. Sí, sí.
1: Escolteu, moltes gràcies per haver vingut. Estigueu l'estona que vulgueu aprenent de la Marta Anglès i companyia. Sí?
2: Com esteu veient el programa? Perquè estaven allà ja farà 5 minutets.
1: Jordi, hem d'anar avançant,
2: quines, quines sensacions esteu tenint?
0: No sé, està guai. El... tot...
2: hem d'anar avançant, Xavi.
1: Gràcies, Jordi. Jo també t'estimo.
0: Que vagi bé.
2: I estan aplaudint.
3: Mira, us aplaudeixen mig punt més.
1: Un aplaudiment, un aplaudiment. Moltes gràcies. Va, el so del dia, nois, que avui, atenció, eh? Esmorzar o berenar en una xurreria mítica de Barcelona.
2: Doncs no serà la de la cançó Una botiga de xurros al carrer Urgell cantonada
1: Borrell? Truqueu al 900-454-455, heu d'encertar el so del dia. Avui és aquest, sentim-lo. 900-454-455, xurreria Trèvol, aquest esmorzar o berenar per dues persones, un bon tiberi. Avui menjarem xurros aquí, Povedano.
0: M'encanta, m'encanta.
1: Si no marxes...
0: Saps què m'agrada més que els xurros? Les porres.
1: Les, ets madrilenya.
0: M'encanta.
2: Sí. Feien xurros.
1: T'encanta que Madrid
2: petits.
1: O les porres o tot?
0: Tot. Sí, tot, també. La ciutat m'agrada. No a l'estiu, ja. Però sí que m'agrada. No, no... sí,
1: home, hi ha molta, molta vidilla. Hi ha molta vida a Madrid.
0: Sí que n'hi ha, sí.
1: Ja que sí, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: I tant, i tant.
0: I allò és interessant, hi ha molts museus, hi ha molta part
1: passen 4 minuts d'un quart de 12.
4: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Ai, senyor, Povedano.
0: Què?
1: La píndola del dia després.
0: Què?
1: Un estudi fet a l'Aragó.
0: Tu has hagut de fer-la servir mai? No tu en la teva persona, però amb algú que estiguessis?
1: No.
0: No.
1: No.
0: Sempre,
1: però tinc,
0: sempre amb seguretat.
1: Tinc amigues que sí.
0: Que sí que l'han fet servir,
1: que l'han fet servir. I més d'una vegada.
0: Jo l'he fet servir una vegada.
1: Una vegada.
0: Sí, per un ensurt va ser, però. Ja. Però sí. Ja. Bueno, clar, vull pensar que la gent ho fa servir per això, però no, a dia d'avui ha canviat molt la cosa. No,
1: explica'ns, perquè un 21% de les adolescents de 15 anys se l'ha pres, la píndola
0: veient,
1: del dia després.
0: Estem veient que ara mateix s'està convertint en un recurs molt utilitzat, especialment amb la gent jove. Però és important recordar que no és, hauria de ser un recurs, hauria de ser un mètode d'emergència, no un anticonceptiu habitual.
1: Correcte.
0: El problema no és que no és ni que existeixi ni que s'utilitzi, d'acord? Amb això estem totes d'acord en que és molt útil, sinó que moltes persones acaben depenent-ne perquè hi ha molt poca educació sexual, i això ja ho sabeu, i us ho he dit milions de vegades, hi ha molt poca planificació o hi ha dificultats per accedir o mantenir altres mètodes anticonceptius. Vull dir que al jovent moltes vegades els hi costa molt o poder accedir a anticonceptius o poder mantenir-los, com que costa moltíssim, no? Si jo m'estic, per exemple, prenent la píndola anticonceptiva, però les que es prenen cada dia, no? Diguéssim, la regular, no la d'emergència, que és la que estem parlant avui, hi ha moltes persones que a vegades se'ls oblida, ara m'he deixat 2-3 dies sense prendre-la, ara sí, llavors, clar, quan tens una relació sexual sense protecció, perquè la idea de que tu tinguis amb la teva parella és de prendre la píndola diària per no fer servir un preservatiu, és que et trobis en un moment d'emergència i que, a més, em prengui no només les pastilles hormonals diàries, sinó que aquesta d'emergència. Llavors, sí, és un problema. Vosaltres què penseu?
2: Doncs jo, més que fer-te una reflexió, jo volia preguntar-te, que hi ha molta gent que encara no saps exactament com funciona. Hi ha gent que pensa que la píndola del dia després és abortiva,
0: no.
2: No és abortiva?
0: No, no, no. La píndola del dia després no és gens abortiva. Això és molt important aclarir-ho, eh? La píndola del dia després no interromp un embaràs existent. De fet, si n'hi hagués un embaràs perquè ja arriba arribat a la fecundació, aquesta pastilla no en serviria. El que fa principalment és retardar o inhibeix l'ovulació perquè no es produeixi la pròpia fecundació. Llavors, el que us dic, si l'embaràs ja s'ha produït, la píndola no el pot interrompre. Hem de passar per un altre tipus de pastilles, haurem de tornar al metge i de més.
1: Importantíssim també, diuen, explicar què no evita la píndola del dia després.
0: Hi ha moltes coses que no...
1: Que hi ha molta gent que es pensa que... Sí?
0: El que no evitem, seguríssim, és les ITS. Això és seguríssim. Qualsevol infecció...
2: Les malalties de transmissió sexual.
0: Una infecció de transmissió. La infecció de transmissió sexual. Això és seguríssim, que és el que no estem evitant. no, bueno, no sé, hi ha més coses que no evita, no, clar, el que estàs fent és donar-te un xut hormonal molt, molt, molt fort, que el que fa també és desregular-te la regla, és a dir, el que estem prenent són moltíssimes hormones. En moltes ocasions la desregulem, la regla, i no només sinó que la desregulem, sinó que hi ha persones que en un mateix mes he tingut més d'una, dues, tres relacions

0: relacions sexuals sense protecció, me la vull prendre i no entenc com està el meu procés hormonal i pot ser que em passi mesos sense la regla o pot ser que em vingui massa seguit perquè o he retardat l'ovulació o l'estic evitant o el meu cos va una mica boig, la veritat.
1: Mm. Bé, i riscos d'aquesta píndola, si se n'abusa, què pot passar aquí? Perquè he llegit que hi ha doctores, per exemple, que diuen que pot provocar forts sagnats, alteracions hormonals... Sí. Fins i tot anèmia, sí?
0: Home, clar, sí, el que dic, o pot ser que tingui...
1: El medicamento produce una descamación del endometrio, la capa interna, sí, de l'útero, generando sangrados que pueden durar entre 7 i 14 dies.
2: És una bomba hormonal, per entendre'ns,
0: no? No, és una bomba hormonal. Mm. Pensem una cosa, què és la regla? La regla en si és aquesta descamació de l'endometri. L'endometri què és? La capa interna de l'úter, perquè tothom es situï. L'úter és on es té el bebè, ¿vale? És com la caseta del bebè. Sí? Mm-hmm. L'úter, cada mes, el que fa és despendre la capa interna i això és el que nosaltres sagnem. La sang nostra és aquesta, d'acord? Què passa? Quan tu prens aquesta pastilla hormonal, aquesta pastilla, diguéssim, del dia després, tu provoques, en moltes ocasions, aquesta descamació perquè no hi hagi possibilitat de que hi hagi caseta, i ho dic entre cometes, d'aquest bebè, d'acord? Què passa? Depèn del moment on tu estiguis, del teu mes regular, dintre de si estàs abans de l'ovulació o després o el que sigui, podríem enllaçar tant bastants mesos sense que potser ens pugui venir com podríem enllaçar molts sagnats consecutius perquè el nostre cos tampoc està entenent què està passant i li estem donant les hormones justament perquè això estigui passant, perquè es descami, no? Perquè bàsicament es vagi desprenent aquesta capa. Llavors, evidentment que pot haver anèmies. Hi ha moltíssimes persones que tenen anèmies només amb la regla, vull dir que només per tenir la regla sense cap mena de pastilla.
1: Sí.
0: I imagina't si estàs sagnant tota l'estona, clar, estàs perdent sang.
2: Posant sobre la taula alguns altres mites que hi ha sobre aquesta píndola, ja has dit que no és abortiva, però hi ha persones que pensen que deixa estèril.
0: No com a tal, no deixa estèril. Sí que és veritat que potser podria haver algunes persones doncs, que poguessin tenir més problemes hormonals i que això els pugui impedir després poder-se quedar embarassades, però en si no deixa estèril. Tampoc és abortiva, el que us deia abans. S'ha dit també en moltes ocasions que només es pot prendre una vegada a la vida.
2: Això no és cert.
0: No és cert, no. Ara, evidentment, està al teu càrrec. Vull dir, tu vols fer una vegada, ja saps que és una bomba explosiva d'hormones. Ho vols seguir fent més vegades? Evidentment no és bo pel teu cos. Sí, ja les dones estem intentant regular-nos i ens costa moltíssim al llarg del mes, al llarg del cicle menstrual, estar regulades, doncs imagineu-vos amb aquesta bomba. I sí, això, que és...
1: És més efectiva si es pren durant les primeres 24 hores, després
0: sí,
1: de
0: 24 a 70... Jo diria que és d'entre... És més efectiva els 24
1: les
0: hores,
1: 24
0: però...
1: hores primeres...
0: Però es pot als 3 dies.
1: Fins a 3 dies després,
0: menys,
1: sí, correcte, sí. Ho diuen així, és a dir, sí. Però és més efectiva dins les primeres 24 hores, després de la relació sexual de risc, tot i que es pot utilitzar fins a 3 dies després. De tota manera, important sempre subratllar el preservatiu, continua sent dels mètodes més segurs per prevenir embarassos i malalties de transmissió sexual, també, sobretot.
0: Sí, i a més, a mi hi ha una cosa que em toca bastant, i és que en moltes ocasions, quan estem parlant d'aquest tipus de mètodes, ens centrem moltíssim en què són les dones les que han de tenir aquesta responsabilitat, no?, d'aquests mètodes, i sí que és veritat, clar, les dones són les que ens quedem embarassades, però la responsabilitat de que una dona es quedi embarassada és de dues persones, llavors hauria d'haver una corresponsabilitat.
1: Si
0: després tu tens problemes amb que aquesta dona es pugui prendre la pastilla, o que aquesta dona no vulgui prendre la pastilla, i pugui dur a terme l'embaràs, ens hauríem de preocupar abans de posar-nos un preservatiu perquè això no succeeixi. O sigui, realment, crec que aquesta responsabilitat és de dues persones i això genera moltíssim, moltíssim desgast. Jo em trobo amb persones ja, amb parelles estables, adultes, que fan ús d'aquest mètode d'emergència de la píndola del dia després, que la fan servir perquè hi ha molt desgast, veig en moltes ocasions, de la parella, de que ell no vol fer servir cap mètode anticonceptiu, ella no vol prendre cap mena d'hormones perquè està desregulada ja de per si i té problemes hormonals, llavors no volen fer servir preservatiu, però ell tampoc vol fer-se en càrrec, no?
2: És com que, bueno, i són conscients, ella... assumeixen els riscos aleshores.
0: Sí, clar, el que fan és les típiques marxes enrere, que crec que és nefast, vull dir, hi ha molts fills i filles de marxes enrere, o sigui, sisplau, no ho feu. I sí, avui es porto una espècie de llista petitona.
2: Sí, però és el que anava a dir, no?, que posem sobre la taula altres mètodes anticonceptius, no?,
0: més
2: enllà del preservatiu.
0: Sí, us poso alguns. Per començar, us diria que el preservatiu extern. Què significa preservatiu extern? El preservatiu extern és el condó que coneixem sempre,
2: el que coneixem tots de tota la vida.
0: penis. Per què li diem extern? Doncs perquè hi ha un altre tipus, que és l'intern, que és poc conegut, però és per la vagina. És a dir, és un preservatiu que posem dintre de la vagina. Per aquells nois que potser no vulguin portar un preservatiu i que diguin no és que a mi em molesta, no és que a mi m'apreta, no és que a mi tal, el que tu vulguis, no pateixis, ja me'l poso jo. Llavors és un preservatiu diferent, que té una anella, que la posem dintre de la vagina, ens cobreix tota la vagina i després surt sobre la vulva i a més ens protegeix de les ITS. Després tenim el DIU de coure, que el DIU de coure funciona sense hormones i és molt efectiu. Tenim també el DIU hormonal, que en aquest la diferència del de coure, doncs que el que va és desprenent hormones, diguéssim, i ens impedeix també doncs aquesta fecundació. Tenim l'implant anticonceptiu, tenim l'anella vaginal o el pegat, que són opcions hormonals que són bastant més còmodes per a algunes dones, per a aquelles, per exemple, aquells joves o aquelles joves que tenen problemes per prendre's aquella píndola a diari, doncs potser fer servir un anell vaginal que te'l poses i te'l deixes 3 setmanes i a la tercera setmana alarma, pam, me'l trec i tinc el sagnat, doncs pot ser més interessant. O el pegat, que és simplement un pegat com una espècie d'enganxina que te la poses a diferents parts del cos i que també vas prenent hormones. I tenim la vasectomia, que és un mètode molt segur, és molt senzill pels homes que no volen tenir fills. I que l'heu de posar sobre la taula ja. Ja n'hi ha prou que els homes pensin que els estan castrant, ja n'hi ha prou que els homes pensin que això és un problema.
2: Amb la vasectomia ja marxa enrere, és a dir, si me la faig, després ja... és per sempre que
0: hi ha maneres, ja no hi ha maneres de que es pugui fer sí? reversible. Ens hauríem d'informar una miqueta més, però deixem ja de dir, ai, no, i per què no es fa ella es fa una llogadura de trompes?
1: Jo aquí llegeixo, gairebé totes les vasectomies es poden revertir.
0: Sí, ja t'he dit, que hi ha mètodes.
1: Gairebé totes.
0: Sí, sí. Ara bé, per què tenim tan poc problema en dir, bueno, que es faci ella una lligadura de trompes? Ostres, la lligadura de trompes no és el mateix que una vasectomia, no. Però és que, clar, sembla com que amb els homes sigui com si m'estiguessin castrant, com si m'estiguessin impedint. I no hi ha canvis en res. L'ejaculació és la mateixa, el semen que surt és el mateix, vull dir, no? La potència és la mateixa, les erecions són les mateixes, no canvia absolutament res.
1: Bé, escolteu, tenim també a Abigail Fernández, advocada de família, avui amb aquest tema damunt la taula. Quan hi ha una separació, un divorci, la dona ho té tot una mica més de cara, diguéssim, més a favor que l'home, sí o no, Abigail?
3: A sobre la taula, amb els papers, no.
1: No.
3: Però sí que és veritat que amb els jutjats, encara avui estem en mig en mig. Estem en un 52,5% de guardes compartides, però en la resta, que són guardes exclusives maternes, i un 3,5% que són guardes paternes. Mm. Ara bé, venim d'un 10%, eh?
2: Perquè històricament a Catalunya els canvis normatius han anat dirigits cap a la igualtat de pares i mares en tot el referent als fills, eh? I amb la llei a la mà s'ha aconseguit, però sempre ha estat així, això?
3: No. De fet, fins que no es va dictar el Codi Civil de Família, el llibre de família aquí a Catalunya a l'any 98, aquí a Catalunya no teníem regulació ni sobre el divorci ni sobre la separació, ¿vale? Ni sobre la guàrdia i custòdia. Llavors, què passava? Que havíem de fer servir supletòriament el Codi Civil Estatal, l'espanyol. I què passa? Que a Espanya és que fins i tot avui dia, sobre el paper, encara no hi ha una corresponsabilitat entre pares i mares. Vale? Llavors, clar, és a l'any 98 quan a Catalunya regulem, com diem, la guarda i custòdia, que comencem a no fer distincions entre home i dona. Mm. No és que es parli de corresponsabilitat, sinó que no es fa distinció. Ja la dona ja no té aquesta preferència com tenia amb el Codi Civil espanyol. I a partir d'aquí comencem a evolucionar una mica.
2: I fins i tot avui dia la llei espanyola no recull expressament la corresponsabilitat.
3: No. De fet, no ha estat fins a l'any 2013 quan el Tribunal Suprem va començar a parlar d'aquesta corresponsabilitat i tant els tribunals espanyols com a Catalunya i en altres comunitats amb normativa pròpia s'ha començat a fer servir aquesta corresponsabilitat i aquesta guarda compartida comença a aixecar-se.
2: Ah. Per tant, des del 2013, els pares i les mares són iguals davant la llei en cas de ruptura?
3: Davant la llei ho hem estat sempre. Sí. Sempre. El que passa que amb els tribunals, amb els jutjats, encara el costum, les costums, encara donàvem com més prioritat a la mare que no al pare. Ja. Però sobre el paper, a Catalunya
0: però
3: mai hem estat...
0: Però en quin sentit prioritat? Vull que parlem d'algun exemple. Quin sentit prioritat de què?
3: Pues, per exemple, establir una guarda exclusiva en lloc d'una compartida. Aquí a Catalunya, avui mateix, sí que tenim que el 52,5% dels casos, parlem sempre a jutjat, eh?
1: 52,5%.
3: 52,5%. Són guardes compartides. Vale. Front al 40 i algo percent, al 44%, que són guardes exclusives maternes encara, i un 3,5% que són guardes compartides
0: paternes.
3: Això és el
0: que ens queixem, no? Habitualment d'això és que la gent es queixa.
3: Clar, jo el que em trobo és que la gent el que diu és que quan un se separa, el pare es queda sense els fills, sense el pis i sense els diners. Mm. És lo que, la sensació que té la gent. Okay. Clar, això, lo que hem d'intentar fer entendre...
1: Però hi ha casos que és així, això, eh?
3: Clar, sensació... però no és per la llei. El tema és que no és la llei qui diu
1: però
3: això.
1: La pràctica...
3: Clar, però a la pràctica hem de mirar una mica enrere el per què succeeix això.
0: És que això, aquí vull arribar jo.
3: Clar, el per què succeeix.
0: Mira, sí. me voy a remangar.
3: Per això, abans deia això del mig-mig, no? Guanyen les dones? Bueno, mig-mig.
0: Clar, sí. Guanyen, tenint tots els... És que, clar, aquí, mira, m'estic remengant, m'està donant calor. Ja, o sigui, què estan guanyant? Haver-se de fer càrrec al 100% dels seus fills? Això és bueno, el que estan guanyant?
3: I
0: sí,
3: no
0: clar, passar temps als seus
3: clar,
0: fills.
3: I no tant això, perquè al final el que hem de mirar és per què s'estableixen aquestes guardes exclusives maternes al jutjat. Perquè sí que és cert que en els procediments de mutu acord, el 65% són guardes compartides. Mm-hmm. Vull dir, si els pares pacten, el percentatge puja al 65%. Clar, si anem a jutjat, què passa? Que normalment, qui s'ha fet càrrec dels nanos és la mare.
0: Gràcies, Abigail, gràcies.
3: Clar, és la mare. A més, tenim dades, eh? Vull dir, ara us diré unes dades.
1: També digues... cada vegada més els pares, eh?
0: Sí, però sí. No és un... sí, és veritat, cada vegada més.
1: Cada vegada més.
0: I també és veritat que cada vegada més estan canviant aquests percentatges. Exacte. Això és així. Mm. Però si ens posem anem a sobre un jutjat i el que jutjat diu, ok, com és la vida d'aquests infants? Qui els va al col·le? Qui els porta al metge? Qui els recull? Qui els hi fa esmorzar? Qui els hi fa el dinar? Qui els hi fa el sopar? Qui els porta al llit? Qui no sé què? I és que el pare està treballant i la mare és la que està a casa fent-se càrrec de tot això i la família materna sobretot, ostres, ah, no, és que jo vull la guarda compartida. Per què? Perquè cuidin els avis paterns? Perquè cuidi altres persones? Faràs tu l'esforç de deixar la teva feina i haver-te de reduir segons quines hores per fer-te encara?
3: És que m'exalto, també. Aquest punt de la feina és important perquè hem de tenir en compte que avui dia, segons les estadístiques, fins al 72% dels homes tenen flexibilitat laboral, d'horaris d'entrada i de sortida. Però en el 64% de les dones.
0: Molt menys, tio.
3: Vale? Sí, però és que això no és l'important. L'important és que, tot i que els homes tenen més flexibilitat, que acaba flexibilitzant sempre és la dona. O sigui, parlem de que el 90% de la... I això segons dades de l'EPA i l'IDESCAT. No són dades de sensacions, són dades oficials. 90% de les reduccions de jornada per cura dels fills i la família és de les dones. El 90%. Només el 10% són homes.
0: És que és fort, mira, ahir per la tarda vaig fer una xerrada a una escola, vale? A les 6 de la tarda, en principi hora on ja més o menys la majoria...
3: Tothom està a casa,
0: us dic que tenia a l'aula, és a dir, a la biblioteca de l'escola, tenia 30 persones, dos pares i la resta mares. Vinga, va, m'esteu vacilant o què m'esteu vacilant? Aquests nens i nenes no tenen tot mares lesbianes, vull dir, no, l'altra persona que està a casa no és una dona, és a dir, els pares estaven a casa. Llavors, la responsabilitat de venir també als tallers és també de les dones. O sigui, això per mi és representatiu, de que qui s'està fent càrrec de tot el que comporta, no el propi fill o la pròpia filla, sinó tot el que està al voltant. O sigui, habitualment em fa pena, però és que el que jo veig, la meva realitat, el que estic veient a diari és això. Hi ha més homes que cada vegada s'encarreguen. Hòstia, doncs molt bé per fer la teva feina, clar que sí. O sigui, tant de bo hi hagués més homes que estiguessin fent la seva feina i tant de bo anéssim als jutjats i que el jutjat digués, ai, no sé què fer... Aquí compartida. Però fixa que quan ho tenen clar i diu al jutjat, ostres, sí sé què fer, li ha donat a la mare, què és? Perquè la llei diu una cosa, i la llei és igual entre
1: Abocada,
0: les dues
1: persones. Abocada, sisplau.
3: No, perdó. No, és que té tota la raó.
0: Gràcies. Abocada, gràcies.
3: Perquè, de fet aquesta sensació, no, al final, té aquest rerefons social, no? Hem de veure també d'on venim. Venim d'un 10% només de guardes compartides abans de l'any 2010. Mm. Vull dir, fa 16 anys era un 10% només. Yeah,
2: yeah. Sí, això ha canviat molt. Això.
3: Home, clar, d'un 10 a un 52%. Sí, vull dir, estem pujant.
0: Poquíssim.
3: I la societat, afortunadament, també estem evolucionant. Però encara ens queda molt. Mm. Clar, ens queda molt perquè, el que dèiem, no? 90% de les reduccions de jornada són de les mares. Però és que el 73% de la parcialitat laboral a Espanya és de les dones, també. Vull dir, al final, tot i que l'home tingui... Parlem aquí sempre de pare i mare, eh? Però vull dir, no és qüestió de sexe només, eh? Al final són els progenitors. Però és que, tot i que els homes ho tenen més fàcil, perquè tenen, a més, normalment càrrecs més elevats, on tenen pues, més flexibilitat, precisament pues, per aquesta diferència encara de segment a la feina, acaben delegant a les mares, no? A les dones. Llavors, clar, què passa? Que arribem a un jutjat i si els dos estan d'acord, perfecte, fem una compartida o fem una exclusiva, el que estiguin d'acord. Però, clar, arribem al jutjat i què passa? Pues que qui s'ha dedicat més és la mare, o que la mare pues, ja s'ha adaptat la seva jornada pues, a unes determinades hores pues, per poder portar les noves al col·le, per recollir-lo al menjar, per portar-lo a l'extraescolar. I els homes, sempre en aquest percentatge, per això dic que majoritàriament sí que s'estan fent ocupant dels fills, no volen reduir les jornades perquè està mal vist. No? Jo m'he trobat homes que diuen, home, és que la feina em miraran malament si demano una reducció de jornada per cuidar del meu fill, no? És que això ha d'acabar de canviar.
2: Per tant, encara queda camí per recórrer.
3: Ens queda molt, encara.
2: Sí que és veritat, això que comentava també Alba, que comentaves, Alba, quan vaig a la reunió de la meva filla, les reunions escolars, habitualment, si és un 30-35% pares i la resta...
3: I potser és massa, sí, perquè és que fins i tot els pediatres t'ho diuen, és que aquí ves la mare o l'àvia materna.
1: T'anava a dir avis també, Jordi Vila.
2: Els avis també.
3: El tema és que fins i tot el tema dels avis, no? Els jutjats, per establir una guarda compartida, aquí parlem quan no estem d'acord, quan és el jutge qui decideix. Clar que el recolzament familiar és important, però és que qui s'ha d'encarregar són els pares, no són els avis o els tiets o els germans. Llavors sí que hem de tenir en compte, no? Pues aquesta disponibilitat horària, aquesta disponibilitat de la capacitat que tenen els pares per fer-se curar dels fills, no? Perquè pues, si has estat ausent des del primer moment i el fill té un any, pues, encara et pots refer, però si té 10...
1: Bé, escolteu, mira, són 12:15 ara mateix.
4: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixa.
1: Povedano, per què les fantasies sexuals diu que generen culpa i vergonya? És així, això, per començar?
0: És que no tenim sempre les mateixes fantasies sexuals que les pràctiques que habitualment exercim, no, diguéssim. És a dir, a vegades tenim fantasies que s'escapen una miqueta del que és comú. No?
1: Però què vols dir, veure, per entendre-ho... Posa'm un exemple.
0: A vegades jo puc tenir una relació, imagina't, no? Que jo tinc una relació hetero molt normativa, és a dir, una relació amb, amb un noi, tenim un sexe bastant vainilla, que se li diu, que és un sexe bastant estàndard, no? D'una postura a l'altra...
2: No havia escoltat mai aquest concepte.
0: No?
2: Vainilla?
0: Un dia, si vols, el proper dia, si voleu, parlem del BDSM.
2: Ah, molt bé.
0: I parlem del que és, el BDSM.
2: Sí.
0: El BDSM, que són...
1: Fes un titular, ja has començat.
2: Sí. BDSM és el bondage, practicar sexe amb lligadures,
0: bondage,
2: amb cordes...
0: Dominació, disciplina, sadomasoquisme... i masoquisme. Llavors, tot el que surt una mica d'aquí és el sexe vainilla, que les persones tindríem com a sexe vainilla, és el sexe com més estàndard. Què passa?
2: D'acord.
0: Quan sortim una miqueta d'aquestes relacions una mica més vainilles i de cop el meu cap té una relació o té una fantasia de, jo què sé, participar a una orgia amb 5 dones, de cop és com, ai, quina vergonya, no? Com serà això vist? Per què em veuran d'aquesta forma? I què passaria si jo arribés a posar-ho, no?, a la realitat o ho compartís amb la meva parella? A vegades això ens pot portar a un lloc que no estem còmodes perquè no és el que estem vivint habitualment.
2: O potser que aquestes fantasies, no?, ens imaginem practicant sexe amb aquell company, companya de feina,
0: no,
2: o amb aquella amiga,
0: clar,
2: amiga, i que estem semi-infidels a la nostra parella. És per això, no?
0: Sí. O sigui, el nostre cap no el podem controlar. El que està claríssim és que les fantasies van soles. No podem dir, vale, amb què vull fantasejar i amb què no vull fantasejar. Llavors, sí que passa que hi ha tanta pressió social de com haurien de ser les coses i de quines coses estan ben vistes i mal vistes, moltíssim tabú, que quan jo compleixo aquests tabús, diguéssim, dintre de les meves fantasies, doncs, evidentment, em genera com culpa, em genera, doncs, una mica de malestar, i a moltíssimes persones hi passa que no ho volen compartir.
1: Bé, una altra cosa, més homosexualitat entre els homes, més bisexualitat entre les dones. Calma't, Povedano. Passa.
2: Aquest crit que vol dir que estàs a favor de...
0: Com ho veus, això? Com a una bona persona bisexual que sóc, em fa molt, molt feliç que això es pugui visibilitzar, bàsicament. Jo, per mi, hi ha una gran part que això faria que expliqui. Jo no sé si ben bé és que n'hi hagi més o que cada vegada hi ha més espais per dir-ho i viure-ho amb menys por. Llavors, això per mi és determinant. Quan disminueix també l'estigma, el que fa també és augmentar la visibilitat. Jo, del meu cas, i molt particular, m'he relacionat molts anys com a persona heterosexual, però sí que és veritat que el fet de poder viure en un entorn on es vivia molt més lliure la bisexualitat o ser lesbiana o ser gay o què sé jo, sí que és veritat que quan vaig trobar la meva parella i quan vaig començar a entendre que, ostres, també hi ha espai a que també m'agradin les noies, va ser molt fàcil verbalitzar-ho. Però fins llavors jo no ho verbalitzava perquè a mi ja m'agradaven els nois, per tant, no tenia cap dubte, no?, en aquest sentit. Crec que el fet de que sigui molt més obert fa que ens faci menys por dir-ho. I en els nois també hi ha un punt, i és que hi ha menys nois bisexuals que noies bisexuals. La bisexualitat en les noies està ben vista, però amb els nois hi ha una pèrdua molt interessant, a nivell social parlo, d'una pèrdua de masculinitat. Llavors...
1: T'anava a dir, i deuen ser, però potser no ho diuen.
0: Clar, ja, estic seguríssima que hi ha moltes més... Bueno, la bisexualitat femenina està molt més acceptada socialment i en moltes ocasions també molt sexualitzada, però en els nois no és una cosa bona, en els nois és una cosa com si haguessin perdut, no? Jo no sóc tan mascle, ara sóc també una mica gay, i clar, això dintre la comunitat gay tampoc està ben vist, perquè o ets gay o no ets gay.
2: Totes les persones, totes les persones en algun moment de la nostra vida se'ns planteja aquell moment de dir, sóc o no sóc bisexual? Tots hem tingut aquell moment?
0: Mira, jo no puc respondre a això, mm-hmm. Jordi. Jo sí que penso que si haguéssim viscut en entorns molt més oberts, i que no ens haguessin ensenyat a ser heterosexuals.
2: Sí.
0: Si no ens haguessin ensenyat, no haguéssim tingut tants problemes per poder explorar-ho. Però des de que som ben petites, ens ensenyen a ser heterosexuals. I això és així.
1: 2:45. De seguida, la salseta del Poble Sec i lo Pau de Pons, també aquí, al matí de Ràdio 4. Abans, però, Núria Esponellà, escriptora, professora i mil coses més. Núria, com estàs? Bon dia.
5: Hola, bon dia, Xavi. Bon dia. Molt bé. Ben trobat, o retrobat.
1: Sí, senyora, content de saludar-te. La Núria, la vida l'ha posat a prova amb tres càncers de pit i la malaltia del seu marit. Sí. És el pagès Pere Puigbert, amb qui vam parlar fa pocs dies, perquè li van posar, recordem-ho, aquella multa de 10.000 euros per anunciar amb cartells la botiga a peu de carretera. Sí. Avui, però...
5: Sí, sí, coses de la llei, burocràcia.
1: Sí, sí, efectivament. Al final em va pagar 6.000 sí. dels 10.000, no cal ni que me'ls tornin, que sí. facin aquestes reformes que volen fer en la norma, també a suggerència de la proposta del Partit Popular.
5: Ara, si serveix per millorar-ho, perquè els quilòmetres zero puguin vendre directament i no hi hagi problemes, doncs estarà bé.
1: Avui, però, volem parlar sobretot de tu, Núria. De fet, us espero un dia tots dos aquí a l'estudi. Avui és una salutació i parlar una mica breument del teu llibre Amb els pits a l'aire, uh-huh. on expliques sí. com i quan ho vas viure tot plegat, això. Com estàs ara mateix, Núria?
5: Estic molt bé, Xavi, la veritat és que sí, perquè he fet molta feina interna, també, eh? Després també he tingut sort en el sentit, bé, sort ben no existeix, però sí, en certa manera, perquè se'm va diagnosticar precoçment, i per tant ho he pogut afrontar també més fàcilment, no? I després per l'actitud, jo crec que l'actitud és un 90 llarg per cent de com vas portant la malaltia, que uh-huh. per mi ara ja és una malaltia passada, ja no en tinc, o sigui que penso que estic curada, uh-huh. i jo he intentat focalitzar-me molt en la salut i no en la malaltia, o sigui, si comences a estar pendent de que ja has d'estar d'alguna manera, no?, de les revisions, de les proves, de les operacions, t'angoixes molt. Llavors, si focalitzes en la salut, i per focalitzar-me en la salut, doncs el que he fet molta meditació i molta natura, per mi la natura és una gran aliada, uh-huh. Molta obertura de cor, de cap a la vida, cap a tot el que val la pena, i estar molt aquí, en aquesta freqüència de vibració, no? Bàsicament això.
1: Ja, com va ser?
5: És el que he pres.
1: Com va ser i com va anar? Quan et van trobar aquest primer tumor, Núria?
5: Això ja fa temps, ara farà 3 anys, i va ser una revisió rutinària de mamografia i bé, va sortir doncs, que sí, que hi havia un símptoma cancerigen, i després més endavant... I jo m'ho vaig agafar mig bé la primera vegada, no? Després hi ha un segon diagnòstic
1: sí,
5: que em van
1: no,
5: fer de l'altre...
1: No et cau, no et cau el món a sobre quan et diuen això?
5: A veure, és un xoc. Però no em va caure el món a sobre perquè... Jo confiava que, com que ja el metge me va dir, bueno, no és molt gran, l'hem detectat a temps, i llavors ja això em va tranquil·litzar molt. Sí que és un xoc, eh? El pitjor va ser la segona vegada que em van detectar l'altre pit. Això sí que em va deixar bastant intranquil·la i bastant malament, no? Però ho vaig gestionar força bé, jo diria, a través de... Primer que tinc una gran força interior, tinc aquesta capacitat de confiar. Tinc molta fe còsmica, que dic jo, Xavi. Després no vaig poder dir al meu marit d'entrada, perquè a l'estar ell així del cor, a tenir aquest problema al cor, qualsevol cosa, clar, qualsevol disgust li pot disparar el DAI, el desfibrador que porta, i llavors comença arrítmies i coses d'aquestes que no interessa, no? Llavors jo em vaig refugiar amb les amigues. Per mi les amigues van ser crucials. em van donar molt de suport, podia explicar-los i tot, perquè, clar, la família a vegades et trobes amb això, que la família el que fas és preocupar-los i tu el que no vols és preocupar-los. Jo hi ha moltes dones que han passat per això i que m'ho diuen també. És que llavors tens la sensació de que els estàs carregant i que no te poden ajudar després perquè es preocupen.
1: Ja. Escolta, mira, aquí ara la Povedano em recorda una cosa que hem dit ja en aquest programa important, que és que Sanitat amplia els cribatges de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys ara,
5: Sí.
1: I aquí...
5: És bo que es faci, perquè cada vegada hi ha dones més joves.
1: Sí. Mira, vull posar en valor el testimoni, que ha estat un parell de vegades també en directe en aquest programa, de la Maria Valera, 42 anys... càncer de mama amb metàstasi, i ella ha estat batallant, ha fet una recollida de... em portava més de 83.000 l'últim cop que vam parlar, 83.000 signatures que va entregar al Ministeri de Sanitat, la van rebre, i el que demanava ella és que les mamografies s'avancessin als 40, que va dir, mira, si s'acaben avançant als 45, i després per darrere s'han allargat fins als 74 anys, però aquí la gran tasca de la Maria ha estat, és i serà molt, doncs, molt important en aquesta lluita, en aquesta batalla.
5: Me n'alegro molt, perquè sort en tenim, no?, de que som lluitadores i entre les unes i les altres anirem aconseguint també millorar la situació. Jo, per exemple, faig molts tallers d'escriptura terapèutica gratuïts per entitats com Oncolliga o Associació del Càncer, perquè és molt important que puguis expressar també interiorment. T'ajuda molt a ordenar, a veure on estàs, a agafar forces... I transmetre també tot el que són teràpies complementàries, jo dic, perquè evidentment l'altre doncs ho hem de fer, però que ajuden a transitar molt millor per als processos de la malaltia.
1: Amb els pits a l'aire, així es titula el teu llibre, per què?
5: Sí, bueno, és que és així tal qual, perquè literalment, a veure, tant les mamografies com després les tactacions que et fan, com la radioteràpia, etc., estàs tot el dia amb els pits a l'aire. Fins al punt que no fa pas molt una noia que jo no coneixia de res, que va venir a una presentació, em va dir, Núria, és que t'he d'explicar una anècdota que vaig anar amb l'oncòleg fa poc, va entrar un altre doctor per fer una foto, va dir, fem una foto, diu, jo vaig treure tota la roba, diu, no, és que només de la cara. Només fer una foto de la cara. O sigui, arribem on estrem, i amb els pits a l'aire, doncs és literal, i al mateix temps és metafòric, perquè em despullo, no? Explico moltes coses meves vivencials. Jo aquest llibre potser no l'hauria volgut publicar fa uns anys, la veritat.
2: I Núria, però... explica...
1: Com ara quines que expliques aquí? Posa'ns algun exemple, això que dius.
5: Home, moltes coses, bueno, de la relació amb el meu marit. De, per exemple, nosaltres hem fet un màster de no discutir, perquè ell, com que té el tema del cor... I explico com ho fem, no? Després, també a nivell intern, com m'he sentit emocionalment, què he fet doncs, des de la natura, per exemple, no sé, rituals que dic jo, d'anar a la natura i entregar coses i, per exemple, el tema de la psicomàgia, que això funciona.
2: En el llibre expliques que t'agradava recolzar-te en un pi, imaginar que connectaves amb les arrels.
5: Exacte.
2: Per rebre la força. Sí. Això t'ho imaginaves o realment, perquè hi ha gent que abraça les soques dels arbres
5: ho
2: notes, no?
5: Ho faig, ho noto, i a més a més ho puc... És que l'imaginar-t'ho després tu pots tornar a retrobar a nivell intern quan tu ho necessites, si ja ho has fet. Com igualment qualsevol imatge, no, que tens o record, el pots tornar a reviure, doncs això és igual. I és una manera d'ajudar... sembla una cosa que no té importància, en té molta. Que passa que no, a vegades no ho expliquem perquè diuen, quines bestieses es diuen. No. Mm-hmm. Jo crec que de vegades també hi ha més persones que són conscients del poder que té. Bueno, de fet, el neurocientífic ja diuen que tant funciona. La ment es creu allò que és real i allò que imagines.
2: Jo m'aferro a això. Que comenten allò dels banys de bosc, no? Doncs passejar pels boscos, aquest contacte amb la natura, és importantíssim.
5: Sí. Fins i tot l'oncòloga, que hi vaig anar la setmana passada, em va dir, ja vas a caminar? Dic, uf, i tant que vaig a caminar, que faig exercici. I amb natura viva, no?
1: Jo, a mi, la Núria m'agrada molt com és, com pensa, i tot el que explica i com ho explica, i penso que se'n pot aprendre molt d'ella. Dius coses com, la ment és una eina i ha de ser la nostra aliada, no la nostra enemiga, Núria, sí?
5: Sí, he hagut de treballar molt amb el tema de la ment, perquè jo crec que ens passa a tots, no? Quan emmalalteixes, el primer que et ve doncs, és la por. La por és un pensament només, està generat, si no és real en si. però clar, com que hi ha la possibilitat que puguin passar coses que no t'agraden, llavors apareix la por. La por és un pensament, i també l'angoixa. L'angoixa sol ser acumulació d'estrès, de pensaments negatius. Transformar tot això no és fàcil, però es pot fer.
1: Es pot fer.
5: Jo ho vaig... Jo penso que de naturalesa sóc més aviat pessimista, eh? I tota la gent me diu, tu pessimista? No, de naturalesa, però es milito en un optimisme, amb un optimisme real, no en un optimisme estúpid, irreal, no. És a dir, que cada cosa mirar la part positiva, mirar com ho pots gestionar, i cada pensament que ve, que no és el que tu t'ajuda, perquè és un enemic teu, fora.
1: Fora.
5: Sí, saber-lo expulsar.
1: Sí, sí.
5: Expulsar així de clar, i agafar-te i anar a un altre pensament. I a mesura que vas fent això, també és com la pràctica, no? Vull dir, la pràctica d'aprendre a conduir, la pràctica és aprendre a conduir la ment. Mm. Perquè si no és un cavall desbocat que et porta al precipici.
1: El càncer de mama ha suposat un reinici de la vida. M'ha permès establir prioritats. Clar, una experiència com aquesta et canvia la vida. Ho veus tot diferent i aprens a fer-ho tot d'una altra manera una mica. Abans deies que ja no et baralles amb el Pere, que això, malgrat tot, m'ho has explicat algun dia com ho has fet, això d'aconseguir no, ja no barallar-te amb la parella. Perquè...
5: És complicat.
1: Que sí?
5: Sí, sí. És complicat, però com que estem d'acord tots dos, saps? Hi ha el punt aquell en què es començaria a incendiar i aleshores diguem, ho deixem córrer, ho deixem caure, perquè no és important. Si normalment discutim per coses intranscendents. Si no, ja no estaríem junts. O sigui, per tant... Tot això, que aquesta palla inútil, fora.
1: Fora, fora. Ah,
5: però això també ho vas aprenent, això amb la pràctica, amb el temps, amb les vicissituds que et toca viure.
1: Una altra cosa que dius, que em mirin com una víctima, no m'agrada gens.
5: Ah, no, gens, en absolut. És que des del moment en què estàs malalt, el que necessites és suport, però no una pena. És a dir, la pena és
1: correcte.
5: Que t'estan dient tu estàs molt malament, la dinyaràs, perquè, clar, vull dir, bueno, tot s'acaba bé, no?, amb aquesta malaltia. I llavors tu sents això, tu sents que l'altre té pena. I això no t'ajuda gens. És a dir, t'estan transmetent una energia, dic, tot és energia. Per tant, les vibracions que siguin altes, si estan creient en tu, si confien en tu, que tu te'n pots en sortir, et transmeten allò. Si no, te transmeten que ets una víctima, jo anar de víctima, no ho suporto, no, és que crec que no serveix per res. És que, a més, el que hem d'anar és de directors de la nostra pròpia vida, d'agafar la batuta, de dir, a veure, què puc fer jo amb aquesta situació, dintre del que tinc, perquè també has d'acceptar. A mi una de les coses que m'ha costat més, Xavi, és acceptar la meva vulnerabilitat, perquè jo era, esclar, jo em semblava que, mira, cuidava de tothom, havia acompanyat dues persones fins al moment de la mort, molt bé tot, això del meu marit que també va ser dur, etc. I de sobte, quan descobreixes que tu també ets vulnerable, aquí ja costa molt més, eh?
1: Núria, escolta'm, t'espero el dia que vulgueu, a tu. Us espero, de fet, a tu i al Pere, aquí a l'estudi del matí de Ràdio 4. Sí? Que sou de viatge ara, on sou, Núria?
5: En el matí, acompanyar-vos. En aquest moment estem a Burgos.
1: Carai, escolta...
5: He anat a Santa... Sí.
1: A Gaudí,
5: sí,
1: tu.
5: Sí, a Santo Domingo de Silos.
1: Ah, molt bé.
5: Sí.
1: Doncs escolta, no us prenc més temps, gaudiu moltíssim i quan vulgueu...
5: És el que intentem fer ara.
1: Sí, senyora.
5: Intentem fer això,
1: sí, senyora.
5: El moment, el present, hem de viure el present.
1: Doncs aquí us esperem, Núria i Pere,
5: moltes
1: quan vulgueu.
5: Gràcies.
1: Records, un petó
5: aviat,
1: per tots dos.
5: Xavi.
1: Que vagi bé.
5: A tots,
1: fins molt aviat.
5: A tots els oients.
1: Adéu. Ui, mira, Tarragona...
6: Bon dia, Xavi, com estàs?
1: Oh, doncs mira, content i feliç. Sempre que entres al programa em passen tots els mals.
6: Que bé, quina sort. Escolta'm, ja m'hauria de patentar com no ho sé, com alguna espècie de píndola de relaxació i d'amor.
1: Ai, Pilar! És la millor del món, la Pilar San Pietro. Mira, estic tan feliç d'haver coincidit aquests mesos amb tu aquí.
7: Que bé, jo també. La veritat és que sou també un aire fresc que ha arribat a l'emissora.
8: I també estic contenta que et sentis a gust treballant a Ràdio, a Ràdio 4.
1: Molt.
8: És que ara em sortia la veu de la Sílvia Tarragona quan ahir deia la pública, pública, pública.
1: Sí, senyora, ho he sentit. Ho he sentit, ho he sentit. Pep Gorgori!
9: Xavier Hola! Freixes.
8: Molt xulo, molt xulo.
1: Què? Què hem de fer?
8: La veritat és que estic molt contenta, d'aquest
9: celebrar-ho.
8: Molt feliç. Per mi, però sobretot per la ràdio.
1: Sí, expliquem-ho.
8: Per la ràdio que fem, per la ràdio compromesa amb la gent i amb la situació climàtica que vivim també. Clar que sí, els darrers anys m'he dedicat a això.
1: Bé, 26a edició, expliquem-ho bé, tot això, dels Premis Ràdio Associació de Catalunya, la gran cita anual de la ràdio en català, premi al millor podcast per Escolta Poblet de Sílvia Tarragona i Pep Gorgori. Amb el Gorgori ens hem retrobat després de molts anys. Pep, sí? Felicitats, nois i noies. I en l'apartat de mencions d'honor, el jurat ha reconegut la trajectòria de la grandíssima periodista Pilar Sampietro, 42 anys vinculada a Ràdio Televisió Espanyola, 42 anys de molt bona feina, Pilar. Felicitats per tot.
8: Moltes gràcies. Quan vaig entrar a la ràdio, a Ràdio 4, fa 42 anys, només feia 7 anys que havia nascut Ràdio 4.
1: Imagina.
8: Ara me n'adono d'això. Això significa, hosti, moltes històries. Ja us les aniré explicant.
1: Bé, i Tarragona i Pep, gran reconeixement quan només fa 4 dies. Jordi Vila només fa 4 dies que ha nascut aquest podcast i, noi, això, s'ha fet gran, això.
2: Recordem que aquest podcast, Escolta Poblet, explora l'univers sonor del monestir de Poblet, fa 4 dies ja el premi, Sílvia.
6: Home, 4 dies sí, 4 dies públics, però molts anys d'amistat, de familiaritat, d'admiració cap a en Pep, de ser la seva alumna privilegiada a l'hora d'explicar el contingut i el continent de la sensibilitat de la música clàssica, que ell com ningú en fa pedagogia. I han estat moltes nits a Poblet, han estat molts dies de feina, i estem molt contents d'haver-ho pogut fer junts, d'haver tingut el suport de Ràdio 4, i molt contents, que sí, Pep, que estem encantats.
1: Doncs sí, Gorgori.
9: Encantats.
1: Encantats, encantats, encantats és poc.
9: Encantats, molt agraïts amb el monestir de Poblet que ens han obert les portes de bat a bat i que en el podcast se n'ha vingut a parlar de molts temes, però sobretot del món actual, que és una passada que persones que tenen aquest temps per reflexionar puguin arribar a això.
1: A tots i a totes, us estimem i us admirem. Les notícies, fins ara.
9: Vinga, adéu.
4: Són les 12. Ràdio 4. Serveis informatius.
10: Molt bon dia. Comencem mirant a les Illes Canàries, perquè s'ha registrat un terratrèmol de 4,8 graus a l'escala de Richter. El seisme s'ha produït al mig de l'oceà, a 30 quilòmetres al nord de Gran Canària i a 30 quilòmetres de profunditat. El seu origen seria en principi tectònic i no volcànic, segons ha confirmat a Ràdio Nacional el director general de l'Institut Geogràfic Nacional, Itaiza Domínguez.
11: El major probablemente desde la erupción de La Palma. Y además sabemos y tenemos constancia, al menos, que se ha sentido en Fuerteventura, en Gran Canària i segurament també en Tenerife.
10: Sobre la imputació de l'expresident Zapatero, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, insisteix que s'ha de deixar treballar la justícia, que és un moment molt embrionari de la investigació i que ni tan sols han pogut escoltar encara les explicacions en seu judicial del propi Zapatero. Manté, a més, que l'auto que hem conegut parla d'indicis i que no hi ha hagut cap ingerència ni pressió en aquest procediment.
12: Dejemos trabajar a la justicia, dejemos que hagan su trabajo, que hoy lo hacen sin ninguna injerencia, sin ninguna presión. Hemos superado afortunadamente tiempos pasados donde sí se producían injerencias muy graves en el trabajo de la justicia.
10: De la seva banda, la ministra de Treball i exlíder de Sumar, Yolanda Díaz, assegura que Zapatero ha de donar explicacions i que les ha d'oferir ràpid.
13: Como siempre les digo, prudencia. Creo que el señor Zapatero tiene que dar explicaciones y darlas de manera rápida y, desde luego, dejemos actuar a los tribunales.
10: Més coses. El ministre d'Afers Exteriors d'Espanya confia que la Unió Europea imposi sancions contra ministres i colons israelians i també mesures comercials contra Tel Aviv. Després del vídeo on es veu el responsable de Seguretat Nacional humiliant els integrants de la flotilla humanitària detinguts per Israel. Àlex Eloi, bon dia.
14: Bon dia. Declaracions de José Manuel Álvarez a Helsingborg, a Suècia, on s'està celebrant la reunió informal de ministres d'exteriors de l'OTAN. Allà Álvarez ha dit que alguns dels 44 espanyols que retornaran paulatinament a Espanya, 4 han hagut de rebre atenció sanitària.
15: Se prevé que vayan llegando a España y viajando desde Turquía a España paulatinamente a lo largo del día aquellos que han requerido atención sanitaria, y ha habido 4 que lo han requerido.
10: A aquesta hora reuneix la mesa del Parlament per admetre a tràmit el projecte de pressupostos. És previst que la consellera d'Economia, Alicia Romero, comparegui en roda de premsa properament per explicar-ne els detalls. Els comptes han rebut la llum verda del govern aquest matí. Posteriorment, la consellera Romero els ha presentat al president del Parlament, Josep Rull. Els escoltem a tots dos.
16: Degut als acords que hem fet amb aquestes dues formacions polítiques, hem pogut habilitar més de 4.600 milions d'euros per fer front als compromisos 26-30 al que hem arribat amb ells.
17: Perquè el projecte de llei de pressupostos, tal com he dit, és la iniciativa legislativa amb una transcendència més gran i més àmplia de totes les que tramitem en el Parlament.
10: D'aquí mitja hora, 1:45, la Junta de Portaveus fixarà el calendari que seguiran ara els pressupostos. La previsió és que el ple que aprovarà els comptes se celebri al voltant del 2 de juliol. Més coses. Bona rebuda del comerç català a la possibilitat de pagar amb Bizum a la botiga física. Ara bé, els comerciants temen que els bancs acabin cobrant comissió per l'ús d'aquesta aplicació. Climent Sabater.
18: Des de dilluns d'aquesta setmana ja podem pagar amb Bizum als comerços, és a dir, el mateix que fem amb la targeta o amb el mòbil. Segons ha explicat en un comunicat la mateixa aplicació, no tothom el pot fer servir encara ni a tot arreu. El desplegament serà gradual durant l'any en funció de cada banc, com ha explicat el president de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, Jordi Vilagrinyo.
19: Nosaltres hem preguntat als bancs, però els bancs tampoc no ho tenen clar, encara ho estan treballant. Jo penso que és una cosa que s'anirà implementant en aquests mesos que vindran.
18: I un dels punts que els comerciants encara no han aclarit és com es farà el pagament, si es farà amb el terminal de punt de venda, com les targetes, i si hauran de pagar comissió als bancs. Més enllà d'aquesta incògnita, els botiguers consideren positiva la mesura, ja que els usuaris de Bizum superen els 30 milions.
10: Al Regne Unit, la policia amplia la investigació oberta al germà del rei Carles III. Vol saber si Andrés Mountbatten Windsor va incórrer en un delicte de conducta sexual indeguda i fa una crida també pública per demanar informació.
14: Demana que qualsevol persona amb informació rellevant es posi en contacte amb ells. També han sol·licitat al Departament de Justícia dels Estats Units accés a les versions originals dels expedients sobre el pederasta Jeffrey Epstein, mort a la presó. D'acord amb el que se sap dels seus arxius, Andrés Mountbatten hauria enviat informació confidencial del govern britànic a Epstein quan era representant especial per al comerç i la inversió. Segons les lleis britàniques, el delicte de conducta sexual indeguda pot incloure també corrupció, abús de posició en l'exercici de funcions públiques o conflictes d'interès i frau. L'ex-duc de York, apartat ja de la vida pública, va ser acusat d'abusos sexuals amb una menor en relació amb el cas Epstein, encara que va arribar a un acord extrajudicial.
10: Ho deixem aquí. La informació torna a Ràdio 4 a la pública quan sigui la 1.
4: Ràdio 4.
0: Benvinguts i benvingudes a l'entrellat.
20: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
21: Cada I ja ningú jo parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
22: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
23: Com sempre, salut i perdí.
24: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
25: La veritat per davant de tot.
26: Andy, i jo no penso dir la paraula.
27: Que ja no tinc por de dir. T'adoro.
28: M'he quedat esparverada.
29: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
30: Nena, nena, nena, nena.
0: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart d'una, ara mateix, lo Pau de Pons, la salseta del Poble Sec, ja hi som tots, nois. Però m'heu de permetre saludar un moment en directe...
2: Faltaria més, home, faltaria més.
1: A Iolanda Segura, portaveu d'Ustec, del sindicat majoritari, protagonista de l'actualitat, també avui, o potser també i sobretot avui. Iolanda, com estàs? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Ultimàtum de l'Ustec, amenaceu de trencar les negociacions i intensificar el conflicte. Si ara, a partir d'aquesta hora, perquè en teoria això ja deus fer tard, Iolanda, perquè la reunió començava a les 12. Sí?
3: Sí, sí, veig tard, tu. Ara quan acabi amb vosaltres, filo cap a la conselleria.
1: Perfecte, doncs això, que amenaceu de trencar les negociacions i intensificar el conflicte si el Departament d'Educació no us fa una proposta concreta sobre salaris a partir de la contraproposta unitària que els heu fet arribar. Ens ho pots explicar una mica més i millor, tot això, Iolanda?
3: Doncs, home, si hem de negociar, el que no pot ser és anar dilatant i que anem assistint a les meses amb l'esforç que nosaltres ens suposa, no? Perquè, a veure, i que arribis allà i que, no, i que tot sigui fum. Llavors ja vam dir, bueno, d'acord, ahir, que era el dia que ens havíem compromès a parlar de salaris, també havíem demanat doncs, que ens traslladessin, doncs, ens fessin aterrar aquestes mesures no, per la inclusiva, que volíem saber concrecions per poder també treballar sobre aquesta base. I com que ahir els salaris al final no vam tractar, doncs perquè ens van dir que no havien tingut temps d'aprofundir en la nostra proposta, entenem doncs, que ahir no ho poguéssim abordar, tots som humans i tenim la capacitat que tenim, entenem també que tots tenim compromisos, així que bé, donem un marge més, que era avui, però que avui ja havien de venir amb els deures fets, és que si no, això es va allargant, es va dilatant i... Ostres, ja hem de començar a treballar seriosament. Per això ens veiem obligats una mica a dir, bueno, molt bé, però porteu els deures fets. Si no, nosaltres ja fins aquí hem arribat.
1: Bé, la proposta principal és establir un complement universal per tots els treballadors en 4 anys, 478 euros més cada mes pels mestres i 544 pels professors de secundària. Això entenc, per tant, d'aquí al 2029. Iolanda.
3: Sí. Aquesta és la nostra proposta, que va més enllà del que està dintre del marc de l'acord. Que, a més, creiem doncs que recondueix una situació de pèrdua de poder adquisitiu, tenint en compte doncs, que també rebrem doncs, uns augments salarials per part de l'Estat. Nosaltres fem aquesta nostra proposta ara ja per començar a treballar, per dir, bueno, fins ara doncs, hem anat amb una proposta de màxims, no vam poder tampoc fer aterrar res perquè la negociació es va tallar en el moment que ens havíem d'entrar a parlar de salaris. Per tant, en qüestió salarial hem traslladat doncs ara aquesta proposta i per poder-la doncs, abordar i a veure si acostem postures i podem aconseguir doncs, posar-nos d'acord. No? De totes maneres, que quedi constància que nosaltres això sometrem a consulta i el col·lectiu també ens dirà si a la xifra que arribem, sigui la que sigui, s'ha de signar l'acord on s'ha de signar en matèria salarial, estem parlant. Perquè no oblideu que també hem d'aconseguir avançar amb el tema de la inclusiva.
1: T'anava a dir, és que aquests dies molta gent encara retreuen el famós titular de la teva entrevista al diari Ara, de dir algun tertulià que diu l'únic que volen són calés aquí al final.
3: Bueno, pues mira, la veritat, que facin una mica més de seguiment i jo penso que aquesta postura és interessada i l'únic que busca és també deixar-nos malament. No hem parat de defensar la inclusiva, de fet som els únics que hem presentat una proposta detallada de com s'ha de fer aquest desplegament de mesures i recursos, quin horitzó s'ha de posar i quin full de ruta s'ha de seguir. Som l'única força sindical que ho hem fet. I de fet també els hi vam passar un pla de xoc perquè la nostra proposta en matèria inclusiva és un pla de xoc que en els propers 2 anys desplegui una sèrie de recursos de forma, pautada i mesures doncs, a aplicar i després el que demanem molt clarament és que hem d'establir aquest horitzó, a on hem d'arribar, no? I com hi hem d'arribar, de quina manera, aquest full de ruta planificat amb la inversió necessària perquè el que no podem acceptar és que, bueno, sí, uns recursos, però no es concreti ni els criteris per desplegar aquests recursos i que això sigui una cosa cosmètica, que ara posem quatre recursos, però després això ja està. No, és que l'horitzó ja ha de ser, perquè el desplegament no pot ser quatre recursos, ha de ser el que necessita cada centre per poder tenir l'alumnat.
1: Bé, escolta, si es trenquen les negociacions, ara, d'aquí a pocs minuts, perquè això està a punt de començar, gràcies per dir les teves últimes paraules al matí de Ràdio 4, just abans de començar aquesta reunió important, la d'avui, si això es trenca, si es trenquen les negociacions, parleu d'intensificar el conflicte. Què vol dir això? Que a banda del calendari de vagues que ja està en marxa i que no acaba fins a principis de juny, es podrien convocar encara més vagues abans de final d'aquest curs, o una vaga indefinida, fins i tot?
3: Sí, qualsevol opció és la correcta. Bueno, també el col·lectiu ens ha de dir de quina manera hem de continuar, perquè ho ha de sostenir, ho hem de sostenir entre totes, i per tant, no, evidentment, això doncs serà consideració de les persones treballadores, però està clar que si no aconseguim arrencar ara res i avui es presenten sense els deures fets, que nosaltres confiem que sí que ens portaran una proposta, eh? No us penseu
1: que som pessimistes.
3: Nosaltres som optimistes. T'han
1: dit alguna cosa? T'ha arribat alguna cosa?
3: No, però bueno, en funció de com tu veus com el que diuen a la mesa, ja després de si tenen voluntat o no. I, per tant, nosaltres confiem. De fet, si anem a la mesa d'avui és perquè hi confiem. Si no, no hi haguéssim anat. De fet, nosaltres ens vam quedar a la sessió d'ahir perquè, tot i que no vam tractar el tema salarial i havíem posat també de condicions que havíem de tractar el tema salarial, ens hi vam quedar. Vam entendre les raons i també ens hi vam quedar perquè, a petició nostra, doncs ens van, diguéssim, desgranar aquestes dotacions que han sortit ara de forma inesperada, que no estan a l'acord, doncs que ens expliquessin el què. I nosaltres vam demanar i ens vam quedar a escoltar-ho, perquè nosaltres tenim voluntat de negociar. Si hem de fer, ens toca fer aquesta pressió, perquè si no, és que, bueno, sembla que, bueno, anem dilatant en el temps. També hem demanat un calendari de negociacions que sigui més compactat, no dilatat tant en el temps, no? Perquè creiem fermament que aquest conflicte s'ha de desescalar, però s'ha de desescalar tenint una proposta d'acord que realment doni resposta a totes aquestes necessitats plantejades.
1: Però entenc que això és una proposta a màxims, però, Iolanda, és a dir, que potser amb una mica menys, no, l'acord també seria possible?
3: La proposta de màxims, us vull recordar que eren els 700 euros, que era el 100% del complement específic. Aquesta era la proposta de màxims. Vale? Nosaltres pensem que la nostra proposta es pot tirar endavant, perquè hi ha uns pressupostos, ara ja els pressupostos ja hi són, ja hi seran.
1: Sí, en teoria entraran en vigor a partir de mig juliol.
3: Ah, doncs això ja serà. Donen possibilitat d'entrar, doncs, a les partides pressupostàries necessàries. Tenim els grups polítics i els grups parlamentaris, perdoneu, i els socis de govern absolutament compromesos en donar carta blanca a que s'introduessin aquestes partides pressupostàries amb la fórmula que faci falta. Per tant, bé, podem pensar que podem avançar en aquesta qüestió. Ara, bé, la negociació es tracta d'acostar postures.
1: El Parlament, recordem-ho, demana el cessament, en parlàvem també aquest matí, de Parlon i Trapero per la infiltració de Mossos en assemblees de docents. El ple també reclama el cessament de la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no s'arriba a un acord immediat amb el sector. Breument, Jordi Vila, perquè la Iolanda ha d'entrar sí o sí i ja mateix a la reunió. Endavant.
2: No, simplement que si avui USTEC també continua en aquesta reunió, vol dir que veu doncs, esperances de que hi hagi algun canvi, perquè recordem que ahir, a la meitat de la reunió, CGT i altres dos sindicats es van aixecar de la negociació. És així, no? Teniu esperances?
3: Sí, nosaltres les tenim. De fet, sempre les tenim, les esperances. Malgrat, nosaltres hem d'exercir la nostra pressió. Si veiem que no hi ha una voluntat ni un pas endavant per part de l'administració, doncs justament hem d'anar a pressionar des de... No? Si la via de la negociació s'esgota, doncs als carrers, i anar a que faci falta per arrencar aquesta voluntat. I, de fet, si ara estem en aquesta situació, és gràcies a la mobilització, és gràcies que el col·lectiu doncs està exercint tota la pressió de totes bandes. Si no, no estaríem pas assegurats conegudes aquí, s'estaria tirant endavant un acord rebutjat per la majoria del col·lectiu, i, no, i qui dia passa ni empeny. No, no, nosaltres estem compromesos absolutament amb les necessitats de les persones treballadores, som persones treballadores igual, però bueno, ens, al capdavant, no, de diguéssim, doncs, representant a les persones treballadores, i per tant hem de donar cabuda a les seves peticions. Així que el que faci falta, però també la negociació és important, perquè si no, evidentment, no arribarem mai a bon port.
1: Mm. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, mil gràcies per haver atès la nostra trucada just abans d'aquesta reunió, que havia començat a les 12. Lògicament, tenim un equip dels serveis informatius desplaçat al Departament d'Educació, perquè a la que acabi aquesta trobada, que entenc que curta no serà, informarem rapidíssimament i al moment als oients de si hi ha acord o no. N'estarem molt pendents. A veure què ens expliqueu quan acabi la trobada. Gràcies, Iolanda.
3: No, no, molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé, bon dia. Molta sort. Passen 3 minuts d'un quart d'una. Pau de Pons, que l'altre dia vas dedicar una cançó als mestres i professors d'aquest país, eh, Pau?
4: Sí, a les persones treballadores dels centres educatius.
1: I què rius ara? Què rius?

0: explicar el que puguem del pare de la Salseta i res, aquí, a la vostra disposició.
1: Jordi Gas, baixista, una de les veus de la Salseta del Poble Sec, ara també el seu nou director musical.
2: I persona.
1: I persona, també.
3: I persona, eh?
2: I persona. No,
1: s'ha de dir tot. És boquet, també. Mau. Nois, em fa molta il·lusió,
2: Molt bé.
1: El teu pare, gran persona, tota la vida. Avui ho deia el Francesc Guillaumet, també, el director del diari La Mañana, que va tenir la sort, també, de conèixer-lo.
2: Sí, tenia molta relació el Salvador amb La Mañana, sí.
1: Sí, senyor.
2: Sempre m'ensenyava els d'això, els talls que t'hi feia.
0: Retallava tots els diaris que podia de La Mañana.
1: Bé, escolta, posem una mica de Salseta al Poble Sec, aquí, Sí o no? Mira.

0: Gairebé 50 anys, damunt dels escenaris, nois.
1: Tu aviat.
0: Aviat està dit, això. El Pau només en porta 10. Bé, 10 o 12, però per arrodonir va dir 10.
1: També soc més jove, eh?
2: Sí. No, també. De fet, una de les coses que ens... Bueno, sempre sap greu, no? Sempre sap greu, però que el Salvador ens deixés... Ens va deixar, jo crec, a mitja feina. Que el Salvador també era una persona, però a vegades ho dubtava, eh?
1: Ah, sí?
2: A vegades ho dubtava, perquè acabaves... Portaves 3 hores tocant, 3 hores tocant, que això ho fa el Bruce Springsteen. Jo no he anat mai a veure'l, però diuen que ho fa. I 3 hores, jo ho trobo una bestiesa. I estàvem tots destrossats, i ell... Dic, Salvador, saps que hem fet 3 hores? Dic, ai, sí, ai, no m'he donat compte.
1: És que s'ho passava bé, home.
2: No m'he donat compte, saps? Hòstia,
3: hem de recordar que el Salvador Escrivà ens va deixar malauradament el 8 de gener, no?
2: Sí.
3: I a partir d'aquí, la Salseta del Poble Sec s'us obre un nou panorama, que és el que volem explicar també
2: sí,
3: avui, eh?
2: Que era això, no? Primera, que no es va poder despedir el a l'escenari, o sigui, diguéssim, el va agafar en una època doncs, d'això que estàvem amb un parèntesis d'esperant a l'estiu, i després que estàvem ja conversant amb ell per preparar l'any següent, el 27, que serà el 50è aniversari. Doncs.
0: Bé, mira, deixeu-me que us presenti també el Francesc Minga. Avui regalarem xurros!
2: Hòstia!
0: Amb xocolata o sense? O amb xocolata i sense, no, suposo?
4: Hola, bon dia a tothom.
0: Què dius?
4: Primer de tot, moltes gràcies per la invitació.
0: Gràcies
4: i,
0: a tu, home.
4: Sí, us he portat una miqueta de tot. Xurros amb xocolata...
0: On són els xurros amb xocolata?
4: Ara ho
0: tenim gana, nen.
4: Ho tinc aquí amagat, una
1: això
4: miqueta.
1: Això fa divendres.
0: Com amagat? Encara se'ls tornen a emportar, Pau.
1: Xurro media manga mangotero. Porta cap aquí.
2: Se't pugui cremar tot a la bossa si no ho treus.
4: Quan vulgueu,
0: xurreria Trèvol, sí? Carrer Còrsega 341.
3: Perquè quan
0: parlem de Barcelona... Barcelona.
1: Sí. Home, ja sé quina és, aquesta.
3: Sí, clar. Xurreria
4: temàtica aquí a Barcelona. I
1: sempre hi ha cua, ja sé
0: quina és. Home, és un clàssic.
3: Carrer Còrsega 341 de Barcelona. Perquè
0: quants anys fa que hi sou, noi?
4: Pues 75 vam fer l'aniversari. 70 anys.
0: Mira com la meravella.
1: Tu no els
0: fas 75 anys. Què dius, Jordi Vila?
3: No, dic que sempre que parlem de xurros, a mi em ve la cançó d'aquella que diu una botiga de xurros al carrer Urgell, cantonada Borrell. Feien xurros petits, però clar, vosaltres esteu al carrer Còrsega 341,
4: sí,
3: eh?
4: Sí, hauríem de canviar la cançó.
1: Això és allà al costat on hi havia la seu de Convergència abans, no?
4: Doncs ara m'agafes.
0: Sí, home, sí, és allà a prop, sí. Molt a prop. Sí, sí. Teniu un sol Repsol i no sé quantes coses
3: sí, teniu
0: més.
3: El Traveler's Choice 2025 de TripAdvisor i, com dius, Xavi, un solet Repsol, eh? Poca broma amb aquests xurros.
0: Ah, què tenen aquests xurros que no tinguin els altres?
4: Bueno, yo penso que cada maestrillo tiene su librillo.
0: I su librillo, què dice?
4: Pues,
0: no, bueno, tu t'ho diré, no?
4: No, són secrets que ens guardem els del sector.
0: No deuen bueno, ser oliosos, per començar, perquè hi ha molts llocs el xurro allò massa oliós.
4: La veritat
0: oliosa.
4: És que amb això ens esforcem bastant. Sí. És
0: trau xurros, home, que tenim gana.
4: Clar
0: aquí.
4: Que sí, quan vulgueu.
0: És això, ara. Faràs pregar.
1: Encara es deu pensar que l'han portat això. Aquí per xerrar.
0: Una mica també, ja, Pau. Una mica també.
1: Oita, xicolata i tot. El públic que fa fort.
0: Buah, porta. Això, el xurro sí que em perd a mi, eh?
1: Aquí us ets gormant.
0: La Pobedano diu que li agraden més les porres.
4: Això són canyes farcides.
3: D'aquesta farcida. I d'aquestes farcides?
4: Les canyes farcides és com un xurro gegant, per així dir-ho. Té un forat al mig i van farcides de cremes de festuc, de dolç de llet, de xocolata amb avellanes, de Kinder... Vinga, endolçar.

0: complicar-vos la vida, així que...
1: Vinga, va.
2: Però que, això, aquest és el de la salseta del poble sec, que també té un punt així com tu, Jordi Vila.
3: Sembla una gavina.
1: Vinga, mira, ja tenim els xurros, els anem passant, sí.
2: Jordi Gas. Veure,
3: entre els xurros i la salseta,
2: sou de xurros o no?
3: Pau.
4: Sí.
2: Pau.
4: No, jo perdoneu que poso un...
2: Aquest és el Pau Escrivà.
4: Un punt seriós un moment. No, sí. Només volia comentar, no, que evidentment jo molt agraït que parleu del Salvador, però vull dir que la salseta sabeu que és un projecte de 50, quasi 50 anys, però on han passat 60, més de 60 músics i tots són part de la salseta.
5: O més de 60, eh?
4: Més de 60. O 80. L'altre dia els comptava a l'orla que tenim un recompte. Vull dir que és una orquestra doncs, on ha passat molta gent i que han fet gaudir amb moltíssima gent en aquest país, ho sabeu, més de 200 concerts a l'any al principi del grup, dies que feien dos bolos al mateix dia, inclús tres bolos al mateix dia, vull dir que era com una cosa molt... molt, molt exagerada, no? Al principi va ser un...
5: Això ja s'estudia antropologia, ara.
1: Escolteu, i què convertia, no, el Salvador Escrivà en un líder de la vostra banda tan carismàtic, no? Transmetia molta alegria, molta passió.
5: La força, l'energia, la passió. És que, clar, no el podia seguir. Ara que parlem de persones, jo a vegades dubtava que el Salvador fos persona perquè era una màquina d'escenari.
2: S'assembla al seu pare, aquest.
5: Sí.
4: Físicament.
2: Sí, ens agrada que t'hi assemblis. Sí. Sí, home, sí, tu. Sí. Què portes, xocolata, nen? Sí. Oh, això serà gros.
1: Mare meva.
2: Sí o no?
0: Començo a servir o no?
2: Sí. Per l'amor de Déu. Se'm fa la boca aigua.
1: Tenim xurros, tenim salseta.
5: Si no he de parlar més, no parlo més. Ja. És igual.
2: Sota, aquest matí el Guillaumet ha explicat una miqueta com i quan va començar la salseta del poble. Sé que ara fa gairebé 50 anys, però
4: 77, sí.
2: Ens ho explicareu més i millor vosaltres, això.
4: I tant. Les primeres eleccions democràtiques, festa del PSUC al poble sec, i llavors volen celebrar la celebració d'aquest event, i és un grup d'amics que viuen al poble sec, nucli lleidatà, Miquel Tena, Ignasi Miquel, Muntanyès, i llavors fan un, amb el Salvador Escrivà, fan aquest primer concert al poble sec, agrada molt, i a partir d'aquí, doncs, bueno, és una època, ell ho ha explicat molts cops, d'inici, després de la dictadura, moltes ganes de festa, barris, a Barcelona, molts pobles, i bueno, explota, es fa el conjunt més gran, entre el Bercher, altres músics, que seria difícil anomenar-los a tots, i explota durant molts anys, la gent amb moltes ganes de festa, i fins ara. No?
1: I amb temes tan potents com aquest que sona, mira, saludo cocodrilo, mira.

0: Pau, i ara la salseta... La salseta t'ha fitxat per produir el concert d'homenatge a tu pare. Com va això?
1: Això és una cosa que m'ha dit ara fa un moment el Jordi amb molt de carinyo. Jo soc productor, jo soc meteoròleg, no em dedico a la música, etc. Però sí que tinc ganes de fer alguna... Clar, de cara als 50 anys volem fer algun concert segur.
2: Tu ets meteoròleg, diu?
1: Jo soc meteoròleg, treballo aquí al costat.
2: I pots confiar...
1: No, avui estic...
2: Nosaltres
1: avui...
2: tenim el Picó, aquí, el Fred Nordic
1: bon,
2: Picó.
1: Molt bon.
2: Com el millor,
1: bon
2: per mi. Però vull dir, pots, pots ratificar
1: tenim,
2: que...
1: Puja la temperatura, tenim uns dies, una... uns dies sense pluja, anticicló, tenim uns dies importants, sí.
2: Uns dies importants, uns dies insuportables.
1: Perdó, això.
2: Mira, suo com un poll. On vas aquest cap de setmana, Pau?
3: A
2: la plec del Cargol, no?
3: A Calonge.
2: A Calonge vas?
3: Sí.
2: No para de rodar, aquest.
3: El Baix Empordà.
2: Dóna més toms que el president Pujol al seu dia.
3: Ara aquí només falten los caballitos, perquè hi ha xurros i a la salsa del poble sexe amb una festa major, això.
2: Ja que sí.
3: No?
2: I ets tu.
3: La calor d'estiu.
2: Festa major a l'Udegas, no vau venir, els de la salseta.
1: Vam fer el 35. Ah, no, parlo de vosaltres.
2: D'aquest parlo.
1: Perdó, ara estic conferent amb la salseta que també va celebrar.
3: Ah, sí?
1: Sí, els 35.
2: A l'Udegas, també?
1: Sí, sí.
3: Ara als 50 vindrem. Quan ho feu?
1: Endavant.
3: Quan i on?
4: Això s'ha de tancar, però... Es farà i sí, se sabrà.
3: Farem el cas.
4: Se sabrà.
2: Aneu parlant, que jo menjaré ara.
3: Ah, foli.
2: Tinc la xocolata aquí, faltant els xurros. Eh?
3: Què vols que diguem? L'agenda del cap de setmana?
2: No, home, has fet una bona pregunta. Estem a 50 anys.
3: Ah, estem a 50
2: anys. Quan ho celebrarem, això, que hi hem d'anar, no ens
3: però
2: ho perdrem.
3: No ho saben, encara.
2: Ja ho sé. Ja, però he sentit la resposta,
0: sí que
2: també.
0: Sabia, no sabien la data, però sí que el lloc sí que més o menys el teníeu bastant definit. On pot ser aquest concert?
4: El lloc més... El més només... un, dos, tres, pam, és el Poble Sec.
0: El Poble Sec.
4: Seria curiós.
2: Home, sí.
4: Però... al principi, la salseta era un lloc de... de despedir-se seria Barcelona, i llavors qualsevol lloc emblemàtic de Barcelona tindria números. Penseu també que una cosa és fer un concert d'homenatge i l'altra, que estem donant voltes, és que fer una despedida a Catalunya.
0: És a dir, que esteu pensant en fer una gira per fer Catalunya,
2: no? Un comiat no el volem. Comiat de què?
4: També estem pensant, aviam, perquè, clar, la salseta ha tingut moltes fases. La salseta ha tingut moltes fases, i en algunes d'elles no hi havia el Salvador. O sigui que de fet, podria ser que si algú s'anima, això, d'entre tots els que n'hem format part, i això, a hores d'ara jo no ho veig, però podria ser. Saps què passa? Que l'esperit...
2: A hores d'ara tu no ho veus, això no m'agrada, això.
4: L'esperit de la salseta tenia molt a veure amb el moment amb el que es va fer, saps? Vull dir, només hi havia les orquestres típiques, la meravella passada de 5 anys, doncs això. Però després de la dictadura, les ganes que tenia la gent de sortir al carrer i la combinació que va fer la salseta de cop i volta, a posar Rollings amb una festa major, saps què vull dir? Ara després ja van venir els grups de rock i etcètera, no?
0: Sí, la vostra fórmula és combinar temes propis,
4: exacte,
0: alguns dels quals molt reivindicatius, amb versions de clàssics, no?
4: Però de rock, saps?
0: De rock.
4: Que això no es feia. Bueno, jo no sé si la Meravella fa temes de rock ara mateix.
0: I un d'aquests temes que a vosaltres us agrada molt, una de les versions que més poseu en valor i que us agrada, és la dels Beatles, no?
4: Correcte. Jo tot això, jo, per exemple...
2: Deixa el menjar, home.
0: Mira.
2: Sí.
4: Aviam.

0: Mira com mengen, els que ens veuen, deuen dir, mita-ho. Quina gana. És que, felicitats, eh? Quina moltes xocolata, gràcies. Quins xurros.
1: Moltes gràcies.
0: No m'estranya que tingueu tants premis, són els millors que t'ha estat mai, i de les millors xocolates, de veritat.
1: Doncs moltes
0: gràcies.
1: I ara
0: això que em dones és un bunyol, si no és pasquaresma.
1: Bunyols de vent, els fem tot l'any.
0: Tot l'any, com ha de ser.
1: I tant.
0: Que sí? Que sí? Mítel, mítel.
2: Boníssim, boníssim.
3: Jo vaig a la panaderia i dic, podem posar panellets, sisplau?
0: Però és molt bo, això, nen.
4: Però això són els Beatles o és la salsa del poble sec?
3: Això, sí.
4: Hòstia, però soneu millor que els Beatles, eh?
0: Ah, pensaves tu, Pau.
4: Sí, no, no. Jo, al concert dels 50 anys, vull fer una col·laboració. Vull pujar a l'escenari.
3: Ja està.
4: Vinga, va, agendem-ho. Em fotria gràcia.
0: Oh, clar,
4: si se'm
0: gràcia.
4: Permet, ojo, eh?
3: No.
4: Tampoc no vull exigir.
3: Ara aquí amb el micro de davant, ara
0: us passo.
3: Ara et diré que no, saps?
0: Sí, ja en sap. No en sap. La sap llarga, aquest Pau de Pons.
5: A més, és de Lleida, per tant, el lliga amb els inicis del Pau. Clar
0: que sí. Això esperem. Jo vindré, de públic, aquell dia.
4: Tots som molt festa majorers.
5: Clar que sí.
0: Xurreria Trèvol, carrer Còrsega 341 de Barcelona. Tot deliciós. Fins ara tot un 10, de veritat.
1: Moltes gràcies. Encara us queda provar els bunyols de bacallà per trencar...
0: De bacallà?
4: Hòstia, després de la xocolata...
0: Però després de la xocolata, això m'ho havia de fotre abans. Ara, bé, després, no? Farem el
1: vermut. Combinem, fem salat i dolç un altre cop.
0: Bé, escolta'm, recordem el so del dia, perquè els oients diuen, clar, jo vull anar a esmorzar o a berenar de franc aquí a la xurreria Trèvol de Barcelona. Només heu d'endevinar què és això, que avui ho hem posat fàcil, fàcil, fàcil. De veritat, mira... ...900-454-455... ...900-454-455... Aneu trucant, que no us ho podeu perdre, això, nois.
2: Està molt fàcil, eh? Són una pista, són molt petitets. No? Són molt petitets.
0: Ja no donis pistes, home, Jordi Vila. Sí? Mira, el telèfon treu fum, clar. Ara que han sentit que... Què menges ara, Pau? Què és això?
4: Què és això? És un xurro com a més gros farcit de xocolata.
0: Com se'n diu d'això?
1: El que t'estàs menjant és de... N'hi ha un que és de xocolata i un de semblant, que és el de dolç de llet.
4: Ah, aquest deu ser aquest.
0: Jordi, al micro,
2: sí,
0: quan
2: sí.
0: Puguis.
2: Sí, al micro.
0: Sí, tansa-li. Ja està. La Marta Inglés, veus? Ens entenem
4: avui,
0: amb la mirada,
4: avui,
0: Marta.
4: Avui va boja, clar.
0: Cada dia, pobra, va boja.
4: La fotreu per a boja. La portareu pel camí de l'amargura.
0: Gràcies, Pau. Jo també t'estimo molt. 900-454-455, sí?
4: Jo més sí.
0: Escrivà, que no és de xocolata, tu.
5: Jo m'agrada molt la xocolata.
4: Menja
0: més,
4: sí,
0: més ell.
5: Sí, el que passa que haig de beure aigua també perquè em passi una mica tot això.
0: I és de, la xocolata fa set. No us passa això? Set sí. D'aigua? Quan acabes de la xocolata sempre un vas d'aigua?
5: A mi em demana sí. Una miqueta de cap, de xampany. De cava.
4: Ah, puta. Ara també demanem xampany, eh?
0: Aquest és
5: jo,
0: bo.
5: Jo per...
1: Bueno, si m'ho haguessis dit, te'n portava.
4: A part de xurros, jo sobreu el xampany. Ja. Sí. Xampany i galetes, que diuen.
0: Molt bé. Escolta, a quan veneu els xurros ara mateix? Més o menys?
1: Ja
0: clar, depèn, no?
1: Van a pes.
0: Sí.
1: 100 grams, 2 amb 10.
0: 2 amb 10, 100 grams. I 100 grams...
1: El quilo, 21 euros.
0: 100 grams, quants xurros són?
1: Són 5.
0: Ah, Déu-n'hi-do. Sí que pesa poc, això, el xurro.
1: 5.
0: 5 xurros, 2 amb 10, està molt bé, això.
4: I és una tipa 2, eh?
0: Sí? I obriu cada dia o no? Tanqueu algun dia, deveu descansar o no? No. De dilluns a diumenge i pim-pam, com abans.
1: De dilluns a dimecres, de les 7 del matí... A les 11,
0: sí.
1: A les 11, i en canvi de dijous a diumenge, obrim 24 hores. No tanquem.
0: 24 hores? És que clar, això a la matinada va molt bé, Pau. Que sí?
4: Sí, sí, això és de post.
0: Que sí? Nosaltres anàvem a buscar croissants a Can Joan, allà al carrer Girona, ja no hi deu ser. Sí, sí. Jordi Vila, què mires amb aquesta cara?
2: Està boníssim, això, està boníssim.
4: Tu sí que estàs bo, Jordi.
0: Sí. És tremendo, aquest Pau.
4: Bueno, què hem de fer?
0: Què hem de fer? Cantar.
4: Vinga, va.
0: Sí, Carla.
4: Espera, deixa-m'ho explicar.
0: No, clar, ho has d'explicar, d'entrar la Carla...
4: Doncs
0: en castellà diuen les coses de palacio van despacio.
4: Sovint hem retratat la vida del Barça, i quan ens referim al Barça sovint parlem dels xicots. Però aquest cap de setmana, com bé sabreu i bé sabran els oients, hi ha la final de la Champions femenina.
2: Femenina, sí, n'hem parlat.
0: Demà a les 6 de la tarda.
2: Demà,
0: en aquest programa parlem de tot. I també hem parlat del Girona, demà a les 9 de la nit. Qui no veurà el Girona, nois i noies?
4: Jo.
0: Qui no?
4: Jo no el veuré.
0: No el veuràs?
4: No.
0: Tant se te'n fot?
4: Tant se me'n fot, però a més tinc fenya, no, amb aquella hora.
0: Pau, no et fitxaran mai més a la capital
4: del Girona. Jo perquè he de ser del Girona si sóc de Ponts. A veure, entenem-ho, això.
0: Pots tenir una
4: ara sembla que tots haguem de ser del Girona.
0: No, però li pots tenir una simpatia del Barça
4: tota la
0: i simpatia...
4: Tinc tota la simpatia del món al Girona.
0: I per tant, demà pendent de si continua o no
4: a primera. Abans que me'l mira, perquè tinc fenya. Però què ho enteneu? Que jo sóc de Ponts i no sóc del Girona, igual que un de Girona no té per què ser del Lleida. Ja està, no cal fotre tanta comèdia. Ara tots hem de ser del Girona perquè és l'equip de moda.
0: No, no, escolta, cadascú és de qui vol, només faltaria en aquesta vida. Jo sóc culer, però el Girona em cau amb gràcia, li tinc un especial carinyo.
4: Jo si guanyo millor, coi.
0: Ja, clar.
4: Pas que no. Ara, mirar-me'l no me'l miraré, perquè tinc fenya, a més a més.
0: I l'Espanyol, si guanya millor, també, o no? Que l'Espanyol està salvat.
4: Sí, home, ja sí que hem dit la Girona, però l'Espanyol també, tots també, del país.
0: També,
4: mal mos pesi.
0: No es pot posar ningú en contra. Clar quan treballes no. per la gent,
4: exacte.
0: Els de la Salseta ho saben bé,
4: jo
0: això.
4: Jo tinc parents que són de l'Espanyol.
0: Sí o no?
4: Sí, sí. Però,
0: molt bé.
4: Doncs, Joan, deixa-ho estar.
0: No. Va. Voleu sentir el Pau de Pons? L'heu hagut sentir alguna vegada, no?
5: Sí, molt.
0: Sentir i veure alguna
5: vegada. Sí. Sentir més que veure, sentit.
4: Doncs mira, ara veus.
0: Avui el veureu també.
4: Soc més guapo de la ràdio que en directe.
5: Si ets bo d'escoltar, ets més bo de veure.
4: Gaita, que en sap, la puta.
0: Sí que en sap, sí, aquest també. Ja ho he vist quan ha entrat, dic, aquest és bo. Endavant i quan vulguis.
4: Un moment, que m'apujo això, que sinto la música.
0: Encara no està preparat. Vale.

0: Visca el Barça i molta sort per demà a Oslo.
1: Vamos, sí. Demà a les 6 de la tarda.
2: Demà a les 6 de la tarda. Sí.
0: Estarem al cas.
1: No s'ho perdrà ningú, tampoc.
3: Extrapolar coses d'un esport amb un altre a vegades és difícil, però de futbol a futbol és relativament senzill i entenidor. De noies a homes, i del Barça, les dues. 6 finals consecutives de Champions, les noies. T'ho he imaginat això amb els nois? Si hagués passat amb els nois, estaríem parlant de l'equip, els titulars, tot seria l'equip del Barça.
2: Els entrenadors en futbol el que diuen és que en pocs anys les noies tindran més Champions que l'equip masculí.
3: I una altra cosa que m'encanta, per exemple, l'última Champions que vam guanyar, una altra cosa que... veure la Irene Paredes amb la seva parella i el seu fill al camp, però la seva parella era una dona. T'ho he imaginat això al futbol? Ostres... O sigui, estem anys llum de les dones, saps? Anys llum.
2: I qui fa aquesta reflexió és el Jordi Gas, sí. Membre de la Salseta del Poble Sec, a punt de fer 50 anys. Estarem aquí avui al matí de Ràdio 4.
1: 50 anys de Salseta del Poble Sec.
2: De la Salseta, i tant, i tant.
3: Qui els arreplegués.
2: Escolta, el 2015 vau rebre la medalla d'or al mèrit cultural de l'Ajuntament de Barcelona. Què va suposar això per vosaltres?
3: Home, la veritat és que... no només, clar, entenem, abans he començat a dir-ho, que la Salseta no era només una orquestra de ball, sinó que era, va néixer en un moment històric important. O sigui, la Salseta no s'entén si no s'entén el que passava al 77, saps? Mm-hmm. La gent, les ganes de sortir que tenia la gent, les ganes de festa, i com la Salseta, i en aquest cas de la medalla, la prateria, que també la va rebre el mateix dia, va ser un ex aequo, diguéssim, recollien tot aquest esperit, saps? Recollien tot aquest esperit del carrer, de la llibertat, d'uns paios peluts tocant ball. Podíem fer un pas doble, podíem fer... No passava res, un xa-xa-xa, un bolero, un tango.
2: Aquesta és la gràcia vostra, no? I muntar una festa a dalt de l'escenari i traslladar-la al públic.
3: Correcte.
2: Això es diu ràpid i fàcil, però... Sí,
3: perquè estem acostumats a veure-ho.
2: Com es fa això?
3: Això, no ho sé. Jo vaig arribar i veia que ho feien, i jo també.
2: Amb bona música i ganes de passar-t'ho bé, no?
3: Sí, això és important.
2: Perquè soneu molt bé, ara ho deia el Pau de Pons. Aquest tema de la versió dels Beatles sonava molt bé.
3: Això és important. Els que començaven potser estaven més limitats, però de seguida es van posar les piles i la qualitat musical, cadascú tenia la seva, fent amb el gènere, però clar, tu havies de saber, jo me'n recordo de pujar i saber fer igual un xa-xa-xa que després fotre canya amb els Rolling, saps?
2: Vull dir que... temes propis com aquesta, la salsa de l'Adrià, que us defineix molt com a salseta del Poble Sec. Aquí la tenim.

0: És aquest un dels temes que més us defineixen?
1: Bueno, jo t'haig de dir que em sembla que no és la primera vegada que el sento.
2: Un de tants.
3: Jo l'havia sentit, aquesta.
0: Sí.
1: Això va... Digues.
2: No, potser n'hagués escollit un altre. No ho sé, però bueno, sí.
1: n'hi ha molts.
2: Ah, no, jo el volia dir que la salseta també tenia aquesta màgia de ser intergeneracional. O sigui, tu veies el públic i ve allà, i jo, des que tenia 12 o 13 anys, doncs, al·lucinava, no? I, però hi havia gent molt més gran, i després ara ja en tinc més de 45, etc. I ho sento igual. O sigui, tenia aquesta capacitat de treure moltíssima gent amb temes, amb grups antics, no? I amb, no sé, aquesta selecció de les cançons, que també crec que és important, el que és, com, quan selecciones les cançons, que tingués aquesta capacitat d'arribar a la gent, no?
0: Que Pau, com a fill del Salvador, tu, això ho vau viure a casa, en el dia a dia. La salseta estava molt
2: present
0: a casa.
2: Sí, la salseta va néixer abans que jo. Llavors, des de que, clar, és a dir, tota la vida el pare ha sigut la salseta, diguéssim, no? Llavors, i casa seva, doncs, està ple de coses de la salseta i és...
4: I toqueu música per ballar, nois.
1: Sí, sí,
4: perquè
1: sí.
4: Perquè estic fart de les orquestres de festa major, sí. Que no es pot ballar.
1: Sí.
4: Sí?
3: Tu ets ballador, Xavi, tu ets ballador.
4: Ballador, si estic amb gent de confiança, sí. Perquè no en sé, m'agrada molt, però no en sé. Fa vergonya.
1: Sí.
3: Amb gent de confiança... Vas a la barra un moment i ja està.
4: I un parell de gintònics. Si no, és bastant complicat. Quan arribo no ballo mai.
1: I va arribar un moment que bueno, es feia tan bé la música que fèiem, a vegades la gent es quedava mirant o asseguda i el Salvador se'l posava molt nerviós.
4: Ara.
1: Es posava molt nerviós, perquè ell no entenia sí, que no es ballés. Ell no, això no ho entenia.
4: Ja, me la senyal.
1: So, podem fer una gira de teatre? No, no vull anar a tocar un teatre.
4: Però hi ha orquestres que allò sembla un concert.
1: Sí,
4: noi. No, més que ball de festa major.
1: Ballar era sagrat.
4: El concert està molt bé, l'hora del concert. Exacte. I després a ballar.
3: Ball llarg de tarda. Ball llarg. No, ara t'ho anava a dir, que vau començar amb un moment en què també estàvem en auge tot el tema de la nova cançó, sí. Que eren més reivindicatius, cançó protesta, però també és molt important que en un país hi hagi tot l'espectre. Vull dir, que està molt bé allò, però sovint us vau sentir... com a menys tinguts per tot aquest moviment?
1: No.
3: Perquè suplia sí, un altre...
1: Sí, però perquè l'esperit... pensa que tota aquesta gent era afins... amb quina festa vam començar, no? Amb la festa del PSUC, vull dir que... Que ja hi havia una afinitat reivindicativa i de lluita, saps?
2: Jo crec que sí, la salseta...
1: La salseta sempre ha sigut de lluita i de...
2: I bueno, i d'esquerres i...
1: Sí. No.
3: Però des de la gresca.
1: Des de la gresca.
0: Sí. I hem de recordar que veu crear el segell discogràfic Salseta Discos. Jordi, ets el productor del primer disc de Sopa de Cabra.
1: Sí.
0: Com ho recordes, allò?
1: Mira, jo me'n recordo de... Ara en parlàvem amb el Pau, de fora... Estar al pavelló de la Devesa... El Sopa feien de taloners, no havien tret cap disc encara, el Sopa feien de taloners de la Salseta i havien vengut ja del casset, aquell famós que van fer, l'havien vengut, no sé, 3.000 còpies.
0: La maqueta, no?
1: Sí. I dic, el Salvador, dic, això... Ells tenien la discogràfica, la tenien una mica així, però per les seves coses i tal. Dic, hòstia, això hauries de dir, sí, home, estem parlant a més, no sé què, va. I llavors, la veritat, jo vaig produir el disco perquè estava a la Salseta i jo feia produccions i tal. No és que jo fos un personatge de l'hòstia i em volguessin... Aquí ara m'estic tirant una mica. Tinc síndrome de l'impostor.
0: Us podríeu imaginar que arribarien tan i tan, tan lluny?
1: Home, tan i tan lluny, de fet... Tant ells com els altres, vull dir, tan i tan lluny no ho sabíem, però que si de la maqueta havíem vengut 3.000 còpies ells amb els amics, vull dir, estava clar que el disc no havia de vendre bastantes més, saps?
0: Bé, doncs mira, vam tenir el Gerard Quintana.
4: Gerard Quintana va estar aquí l'altre dia, la setmana passada.
0: Sí, el dimarts.
4: Sí. És veritat que molt amics no heu sigut mai, entre vosaltres, allò de... L'altre dia, no sé si va ser amb el Jordi González,
3: de
4: la col·lapse, de Sopa de Cabra.
3: Ell i jo.
0: És un dels temes que toca el documental,
4: sí, és a dir, diu, no sé, diu, sopars, dinars, allò, sols... Em sembla que era amb el Jordi, que deia, sols, no massa.
5: Clar, l'amistat, sembla que si no ets amic, ets enemic, però no és ben bé així. Jo crec que ens vam ajuntar 5 persones per fer un projecte i vam acabar sent una família. Els 15 primers anys la convivència era constant i extrema. Érem d'aquells grups que assajàvem 5 dies a la setmana. I al cap de setmana ens el passàvem tocant, i a més tocant en aquells primers anys, no per un sou, no per un caché, tocàvem per la barra lliure. I això encara, saps? Vull dir que segurament hem tingut un excés de convivència. Mm. Aleshores, quan vam estar... quan vam aturar, per exemple, no ens trucàvem, no ens truquem per anar de festa. Jo crec que hi ha una cosa molt de família. Jo amb la meva germana tampoc me'n vaig de marxa.
0: A la Salseta, no sé si us passa el mateix que al Sopa de Cabra, sou amics, no sou amics, o com va això?
1: Bueno, a èpoques, jo vaig estar a l'època del 85 al 2000... Mm. No, perdona, hòstia, del 85 al 90. I és que no... Sí, quedàvem, però és que era, treballàvem 200 dies a l'any. Saps què veritat?
0: També heu tingut aquesta necessitat de dir... Vaja, fem una mica d'un parèntesi, perquè ens tenim molt vistos.
1: Sí, de casa... Jo me'n recordo haver anat de vacances amb algú de la Salseta, una vegada, saps? De tenir 15 dies i anar-me'n amb ells, però sempre, sí.
2: A totes les cases hi ha de tot. Vull dir, ens entenem, ens hagin d'entendre, hi ha coses vàries, no? El contrari seria mentir. Sí. Però, bueno, la veritat també és que ha durat, no?, tants anys juntament, això també diu alguna cosa, no?
4: Xurreria Trèvol, 24 hores de xurros i xocolata. Bravo. Nen, ens has deixat sense paraules, amb aquesta xocolata, aquests xurros, aquests bunyols...
0: Boníssim.
4: Pau! Sí, no et cal dinar, nen.
3: No.
4: Avui no dinarà el Pau.
3: Avui passaré a l'hora de berenar, tornaré passant.
4: Tornes a passar pel Trèvol.
6: Digues que sí, allà hi serem.
4: 24 hores de xurros i xocolata, com ens agrada això. I de bons xurros i de bona xocolata.
6: I tant, recent fets.
4: Quin és l'error més comú que es comet en el món del xurro?
3: Menjant massa.
4: O si no valen res, no.
6: Xurros... tothom en pot fer, però fer-los ben fets és complicat, perquè entren molts factors. La quantitat d'aigua exacta, la temperatura de l'oli, segons l'època de l'any, la humitat que hi ha, tot afecta. Yeah. Llavors, és un art.
4: Però aquest xurro que no està fet d'ara mateix, de fa 5 minuts, és deliciós. Això per anar bé, quan és recent fet, deu ser espectacular del tot, ja.
6: Doncs sí, l'experiència és una altra. Però intentem utilitzar també unes bones farines perquè, tot i passar unes hores, l'experiència que tingués encara sigui bona.
4: Bé, gent jove, gent gran, gent de totes les edats.
6: De totes les edats.
4: Sí? Això del xurro i la xocolata agrada a tothom.
6: Doncs sí.
4: Sí?
6: I tant.
4: I en feu farcits de no sé quantes coses.
6: I tant, us n'he portat, encara en queden alguns, així que animeu-vos a provar-los.
1: Jo, si vull aprendre a fer xurros, què haig de fer?
3: No, vés a comprar el trèvol i ja està.
4: No t'ho dirà.
1: No m'ho dirà.
4: No, el secret no el diràs.
6: No,
1: però tu tens algun...
4: Temperatura de l'oli, per exemple. Quina temperatura ha d'estar? Ben calent, allò, no? O no?
6: Sí, i té en joc també si tu la massa que acabes de pastar, l'acabes de pastar, que es pasta amb aigua bullint, si està molt calenta, la temperatura de l'oli no ha de ser la mateixa. Canvia en funció de com tu fiques la massa.
4: D'acord.
6: Per tant, has de jugar amb tot això. Però sí, 200 graus seria...
4: 200 graus?
6: Aniries ben enfocat.
4: Però si la massa és molt calenta, no tants.
6: No, al contrari.
4: Al contrari, més. D'acord.
6: Correcte.
3: Sembla bé fàcil, eh? Diu, això ho fot com a xurros.
4: Sí.
3: No, és així.
4: No, si hi ha xurros que no valen res. Sí, cap a la trèvol.
3: Cap a la trèvol, ja està.
4: A partir d'ara claríssim, això, eh? Sí. Matilde!
7: Bon dia.
4: Bon dia i bona hora, com estàs?
7: Molt bé.
4: D'on truca la Matilde?
7: De Sant Pere de Ribes.
4: Sant Pere de Ribes. I vols anar a esmorzar o a berenar xurros amb xocolata, sí?
7: Sí, i tant.
4: Molt bé. Amb qui aniràs si guanyes, Matilde?
7: La meva filla.
4: Amb la teva filla.
7: Perquè, els xurros per ella és... el millor.
4: Doncs aquests, quan provis els de la xurreria Trèvol, del carrer Còrsega 341 de Barcelona, no em voldràs tastar cap altre, veuràs. Boníssims, tu. Matilde, endevina-ho això, no fallis ara, per la mort de Déu. Què et sembla que és el soroll?
7: Jo crec que és un pardal.
4: Un pardal? O en tot cas pardals, perquè se'n sent més d'un aquí. Són pardals, això, o no? No, Matilde! Escolta, hi pots anar pagant, que no passa res, tampoc. Eh?
3: I tant.
4: Què et sembla? Tasta'ls, de veritat, que repetiràs.
7: I tant.
4: Gràcies, Matilde. Moltes gràcies. Sap greu. Moltes gràcies i bon cap de setmana. Merci. Jesús, com estàs? Bon dia.
8: Bon dia, Xavi.
4: Què tal? Des d'on truques?
8: Molt bé, de l'Hospitalet de Llobregat.
4: Des de l'Hospitalet de Llobregat, perfecte. Esperem que l'endevinis tu. Què és això?
8: És una colla de pollets, de jabalens, podria ser.
4: Què has dit, pollets?
8: Cridaner, pollets.
4: Polls. No d'aquells que hi ha al cap, no.
3: No.
4: Dels altres, vol dir. Sí? Els polls petits. A veure.
8: Sí, tant.
4: Què, sí o no? Sí, senyor. Pollastres i gallines quan són canalla. Sí o no? Això seria. Que bonics els polls, els pollets. Jesús, escolta, m'acabes de guanyar. Què faràs? Esmorzar, berenar?
8: No ho sé, encara.
4: Encara no ho saps. Amb qui? Amb qui aniràs?
8: A la dona.
4: Amb la dona. Estarà contenta, eh?
8: Sí, suposo que sí.
4: Boníssim, de veritat.
3: Acabarà tipa.
4: Xocolata, xurros, que els hi donaràs? Que els hi donaràs?
6: El que vulguin, teniu...
4: Tant com vulguin.
6: El pack, en principi, és el pack de 25 xurros amb el litre de xocolata i després tens dos canyes d'aquestes farcides, de cremes irresistibles, a escollir.
4: Mare de Déu.
8: No m'hi do.
4: Quina enveja que m'estàs fent ara. Enveja sana, eh? Jesús, molt bé. Ens escoltes sovint o què, Jesús?
8: Sí, i tant que sí.
4: Sí?
8: I tant que sí.
4: Perfecte. Sí. Doncs moltes gràcies.
8: Tot ara. Moltes gràcies a vostès i bon cap de setmana.
4: Igualment, bon cap de setmana, senyor.
9: Bon cap de setmana.
4: Que vagi bé. Aquest cap de setmana, 3 dies pels de Barcelona, eh?
9: Sí.
3: Ah, tens raó. Sí. La Pasqua,
9: a Vic també. A Vic també.
4: A Vic també?
9: Sí.
4: A la capital d'Osona.
9: Sí.
4: Veus?
9: Ja podeu pujar tranquil·lament a Vic, que ens trobareu de festa.
4: A Belllloc no.
2: A Belllloc no ho sé, la veritat. No, jo estic aquí a Barcelona i... La festa l'ha vist que a Barcelona, a Belllloc no ho sé.
4: Diu que sortiran 600.000 cotxes. Des d'ara començarà l'operació sortir a les dues. Hem connectat amb el Servei Català de Trànsit aquesta tarda i demà al matí amb Bolic. I després la tornada, clar, t'ho diràs. Au, com en dieu dels de Barcelona, per allà Pons? Pixapins.
3: No. No ho sé.
4: No, que Pons viuen de...
3: De la gent que passen. Nosaltres hi ha clients.
4: Que macos, diu la Marta Inglés.
2: Barcelona i cap de tupí, no? Diu el pare allà. Sí.
3: Clients, nosaltres en diem clients.
4: Clients.
0: Serà un cap de setmana llarg per posar-se sota una palmera i descansar.
4: Sí, cap de setmana llarg per tu no. Tu dilluns aquí, Jordi Vila.
0: Jo dilluns aquí, sí.
3: A fitxar.
0: Sí.
4: Què vols que posin ara?
0: No, res. El tema aquest de sota una palmera i ben fumat, que és un altre dels clàssics de la salseta. Vinga, va.
4: Sota
10: una palmera i, més a més, ben fumat.
11: Que bo que s'ha quedat fortuna, nen.
12: Si truques a casa, si no m'has trobat, si diuen que me n'he anat, això no és per mi, ja n'estic ben fart. No tinc feina ni vull treballar. No duc cap maleta, no vaig...
4: Fem una cosa, Carla Villegas, sisplau, a classe. Està al telèfon, pobra Carla, és que 7 o 8 coses... No, tranquil·la, Carla, no passa res. Pau!
3: Què passa?
4: Salseta del Poble Sec, feu el que us doni la gana per acabar el programa d'avui. Si vols mig cantar amb lo Pau...
3: Jo, pues, que no la sabrà, perquè n'he fet una... per l'aplec del Cargol,
4: tira, dispara, que falten 3 minuts per la una. Endavant.
3: Tira. Vinga! Per la gent del Cargol, aplequistes, per batres. A veure si me'n recordo la lletra, eh? Jo em sembla que sí.

0: Au, visca el Pati del Caragol. Voteu vos tips. Engabat un àlmax i a pair.
1: Nois i noies, que ben s'ho hem passat, un dia més. Pau, seu Jordi, que t'infartaràs per aquí.
0: Entre els xurros i tot plegat.
1: Els xurros de la xocolata.
0: Els xurros, la calor.
2: És que els xurros aquests estan tan bons, ens hem passat a veure la salseta, mare meva.
1: Pau Escrivà, nois. Un milió. On aneu aquest estiu? Tot arreu.
3: Jo estic liat amb el projecte del llac de gener 76.
1: D'acord.
0: Ah, sí?
1: Però
0: sí.
1: Aneu, bé, no sé, i alguna fem actuació aquests propers dies, setmanes?
3: Sí, ara anem, bueno, partem per tota Catalunya. Estic, entreu a la pàgina que ho trobareu tot.
1: Doncs allà.
2: Aviseu-nos quan feu el concert,
1: Francesc,
2: de la salseta.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: Home,
3: sí,
1: això no ens ho perdrem.
3: Vindrem a presentar-ho aquí, en primícia.
2: Aquí, en aquest senyor programa. En aquest programa.
1: Queda dit, en antena, ja amb lo Pau de Pons,
3: amb lo Pau de
1: que a més a més formarà part del
3: venir,
1: Tinglado.
3: Si pot venir.
1: Aquí ho arreglem tot en directe.
0: Els xurros
3: també. I el
1: Francesc Minga, xurros de xocolata aquell mateix dia, també. Sí, queda apuntat,
0: home,
1: això, eh?
0: Home, el concert que hi ha de xurros.
1: Sí, senyor. Els oients, fins dilluns a les 10 del matí. Hi serem en directe, com sempre. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana a tothom. Gràcies.
4: Gràcies a vosaltres, eh? Gràcies.

0: Es la una.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. En marxa l'operació sortida a Catalunya amb motiu del pont de la segona Pasqua. El Servei Català de Trànsit espera que uns 600.000 vehicles surtin a aquest pont de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cristina Martín.
2: L'operació sortida ha començat avui a les 12 del migdia i s'allargarà fins demà a les 3 de la tarda. Aquesta tarda les carreteres es congestionaran a partir de les 4 i el pic de retenció serà a les 7 de la tarda. Ramon Laimiel, director del Servei Català de Trànsit.
3: Aquests 600.000 vehicles, on es concentrarà aquesta mobilitat, on esperem que es concentri més mobilitat, és a l'autopista P7, aquesta distribució litoral nord i sud.
2: Com a alternativa, Trànsit recomana la C32. Durant tot aquest cap de setmana sortiran més cotxes que mai en el que portem d'any. L'objectiu és víctimes zero, una fita que es va aconseguir a Setmana Santa.
0: La consellera d'Economia compareix a aquesta hora al Parlament per explicar els detalls del projecte de pressupostos perquè comenci la seva tramitació parlamentària. A Alicia Romero ha lliurat els comptes al despatx d'audiències del president de la cambra i ha destacat l'ambició del projecte. Els detalls, Lorena Enns.
4: Bona tarda. Si el govern inicia el tràmit parlamentari amb uns pressupostos xifrats en 50.000 milions d'euros, amb una despesa un 22% superior respecte als aprovats el 2023. La despesa prevista és la mateixa que en el projecte de pressupostos fallit del febrer, però amb la diferència que dues disposicions addicionals han permès al govern redistribuir els 4.600 milions que corresponen al pacte entre Esquerra i Comuns. D'aquests 900 milions tindran un impacte específic ja aquest 2026. La majoria aniran destinats a polítiques d'habitatge, salut i educació. Alicia Romero, consellera d'Economia.
5: A Esquerra i els Comuns s'han compromès a votar tot el pressupost, aquests 49.000 milions d'euros que puja aquest pressupost, i és cert que amb les negociacions hem incorporat aquests quasi bé 900 milions en polítiques públiques determinades que han demanat tant Esquerra com els Comuns per millorar el pressupost i per incorporar els seus accents.
4: Es tracta, però, d'un pressupost viu. Segons defensa Romero, les partides no estan tancades i si, per exemple, s'arribés a un acord amb els docents, l'executiu podria modificar-les. La previsió és que el Parlament els voti el 2 de juliol.
0: Junts considera que els comptes pactats entre el govern, Esquerra i els Comuns són els mateixos que els que l'executiu català va presentar al febrer i no solucionen els problemes dels catalans en matèria de mobilitat, fiscalitat, educació i sanitat. Salvador Vergés és el portaveu al Parlament.
6: Aquests pressupostos sumen el fracàs del Partit Socialista, sumen també les renúncies d'Esquerra Republicana i les polítiques extremistes dels Comuns.
0: De moment no avancen si presentaran esmenes. Qui sí que ho farà és el Partit Popular, que qualifica d'estafa política i d'intercanvi de cadires les negociacions dels pressupostos. Joan Fernández, portaveu parlamentari.
7: Per això, el Partit Popular presentarà una esmena a la totalitat d'aquest pressupost de forma immediata. I ho farem perquè no estem davant d'una discrepància puntual ni d'una simple diferència tècnica sobre determinades partides. Estem davant d'una discrepància total i absoluta del model del Partit Socialista i els seus socis.
0: Cop policial als lladres que actuen a la xarxa d'autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona. El treball conjunt dels Mossos, la Guàrdia Urbana de Barcelona i Transports Metropolitans ha permès reduir considerablement aquests delictes i detenir 85 multireincidents. Sergi Bassoles.
8: Els Mossos treuen pit dels resultats del Pla Campai contra la multireincidència pel que fa a la reducció de més d'un 40% dels delictes que s'han perpetrat, principalment furts, en la xarxa d'abusos de Barcelona durant el primer trimestre de 2026. Inspector de la policia catalana, José Ángel Merino.
9: S'hem passat de fets acumulats en el 2025, que van tenir més de 600. Aquest any 2025-26, el primer trimestre, van tenir 350 fets.
8: En el que portem d'any, més de 136 persones han estat investigades en relació a delictes comesos precisament en els autobusos de TMB. I d'aquestes, 85, amb un llarg historial delictiu de més de 620 detencions prèvies, han estat arrestades. Uns delinqüents que sempre busquen un determinat perfil de víctima.
9: Majoritàriament estaríem parlant de víctimes dones, turistes i col·lectius que podrien considerar vulnerables. Estem parlant de persones d'edat avançada o persones amb mobilitat reduïda.
8: I gairebé sempre actuen quan hi ha aglomeracions o aprofitant-se de les distraccions.
0: Un estudi liderat per professionals del Servei de Malalties Infeccioses de Vall d'Hebron ha diagnosticat 9 casos de dermatofilosi, una infecció cutània associada als animals que ara també s'assenyala que podria transmetre's per contacte estret entre persones. Tots els pacients van respondre bé al tractament antibiòtic. Anna Banyeres.
10: Els nou casos descrits per les unitats infeccioses de Vall d'Hebron entre desembre i març a Barcelona són homes que havien tingut sexe amb altres homes i que presentaven lesions cutànies lleus, com ara erupcions o nòduls, localitzats sobretot a la zona genital, engonals, cuixes o a l'àrea de la barba. Segons els autors de l'estudi, l'anàlisi microbiològica assenyala que el bacteri causant de la dermatofilosi, fins ara relacionat amb casos de persones amb contacte amb bestiar, cavalls i alguns mamífers, hauria canviat el seu patró de transmissió. Doctor Juanjo González.
11: La hipótesis que tenemos es que los ambientes húmedos, como las saunas o las piscinas, serían lugares que pueden favorecer la liberación y la movilidad del microorganismo y facilitar la infección, cosa que junto, especialmente cuando hay un contacto estrecho entre personas.
10: I tot i que de moment es tracta de casos lleus i poc freqüent, es recomana als professionals a vigilar les lesions cutànies per facilitar el diagnòstic i el tractament perquè és una infecció sensible a l'antibiòtic.
0: És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4 a la pública quan siguin les dues.
1: Ràdio 4.
12: Al territori clandestí parlem de cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
13: Acció comunitària. Col·lectiva. Drets culturals.
12: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
14: Idees que cremen. No sé si m'explico.
12: Territori clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Sáenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
15: L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
16: Acabada la Guerra Civil, encara hi havia por.
17: Potser molta gent pensa que té depressió i... creieu-me que potser és l'alcohol.
18: Irrepetibles.
19: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
20: T'espero dissabtes i diumenges de 4 a 5 de la tarda amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
18: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xavifòrnia.
1: Bona tarda, família. A la 1:07 comencem Xavifòrnia a Ràdio 4, aquest país radiofònic que existeix, si tu vols, fins les 4 de la tarda i pots ser-hi, d'acord? Així que ja ho tenim, ja està. Ja hem agafat el cap de setmana gairebé amb les mans i gaudirem d'aquesta vibra de divendres 22 de maig del 2026, avui celebrant el Dia Mundial del Pac-Man. Que no del Pac-Man, sinó del Pac-Man, el Comecocos de tota la vida. Aquell ninot groc que des de l'any 1980 ens va ensenyar una gran lliçó de vida. Menjar, fugir i repetir. Maria García Coll, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé, de divendres.
1: De divendres, et veu a la cara. Sí. Has jugat molt al Pac-Man, al
2: Comecocos? No gaire. Crec que a mi, o sigui, és històric, no? Però crec que quan jo jugava, i encara jugo a videojocs, m'agraden molt, m'interessava per un altre estil de videojocs.
1: Ah, sí, jugues?
2: Sí, m'agrada molt, som molt fan dels videojocs. A veure, els bàsics de sempre, no? Mario Kart i tal, però, per exemple, també conec d'altres que realment m'han canviat la visió dels videojocs. Us recomano molt, per exemple, Chance of Senar, que és un videojoc fantàstic. No són molt coneguts, però són una mica indies, els que
1: comentaré. Chance of Senar.
2: Sí, és fantàstic. No explicaré de què va, però és fantàstic. També Lorelei and the Laser Eyes, per exemple. És que m'agrada...
1: Bueno, no els conec, els...
2: És que són indies, són una mica indies, aquests videojocs que estic recomanant. I un que em va canviar la visió dels videojocs i una mica la vida es diu un packing.
1: Ah.
2: Molt bonic, la veritat.
1: Ostres, jo t'anava a dir, mira, jo quan tinc una estoneta i puc, li dono al Fortnite.
2: Per exemple.
1: Al FIFA també.
2: Molt coneguts, no?
1: Però ja fa temps que no puc.
2: A la meva parella li agraden molt els videojocs i ell m'ha introduït en aquest joc una mica dels videojocs indies i pues, la veritat és que són fantàstics, però Pac-Man clàssic de tota la vida, no? El Tetris i el Pac-Man.
1: Doncs avui comparteix el Dia Mundial del Pac-Man amb aquest 22 de maig, amb el Dia Mundial del Gòtic. Una celebració que va néixer l'any 2009 al Regne Unit i que reivindica la música i l'escena gòtica tots els 22 de maig. Hola, Carla Villegas, bona tarda.
3: Hola, què tal? Com esteu?
1: Tu ets de tot menys gòtica. Sí.
3: Però t'ho posa molt de moda. Jo me'n recordo de ser petita i veure en el meu institut les noies, nois també, però especialment noies més grans, i eren gòtiques, tot de negre, no?, amb un maquillatge molt fosc. I ara parlem de gòtiques, qui eren també? Eren les filles del...
1: Les filles de l'expresident Zapatero.
3: Que hi ha la típica imatge, no?, amb els Obama que surten i van vestides totalment de negre.
1: Històrica foto, sí, sí. Al principi la vam veure, va espantar una mica, després ja... No, que pensàvem que era un muntatge, doncs el Dia Mundial del Gòtic, Entre música fosca, literatura de terror, moda, arquitectura gòtica... Bé, queda clar que la tristesa també pot tenir molt d'estil. Així que... Feliç Dia del Gòtic. Jaume Tudela, el control, perquè tot soni increïble. Poc gòtic et veig jo a tu, Jaume Tudela. I el Joel Sevilla tampoc, no massa, a la producció.
3: No molt, no.
1: Anem a explicar-te què passa aquí avui, ja veuràs.

0: De seguida els virals amb la bogeria de Bad Bunny, perquè ja portem dies amb aquesta bogeria.
1: Sí, sí, sí, ja Maria. Portem dies, serà el cap de setmana de Bad Bunny a Barcelona, després se'n va cap a Madrid, però de moment la bogeria de Bad Bunny l'estem vivint aquí i és del que parla tothom, a la xarxa, del carrer i a tot arreu.
0: Parlarem amb el Pol Rodríguez, que és el director de Rabalejar. Té una pinta, aquesta sèrie, Maria. S'estrena avui, de fet ja s'ha estrenat HBO el primer episodi.
1: Ja la podeu veure quan acabi el Califòrnia, us poseu a HBO Max i ja teniu el primer capítol d'aquesta sèrie, que és un thriller, de moment només n'hi ha un, jo crec que us enganxarà i us quedareu allà, però parla de Barcelona, de la nostra ciutat i també dels problemes com és l'habitatge i l'especulació, no?
0: Després, a la segona hora de programa, ens visita, com tots els divendres, l'Alba Carreras per parlar de Mapaternitats. I ella avui diu que vol explicar-nos una mica la història d'Úrsula Corberó a través de l'anunci que ha fet aquesta setmana, que s'ha incorporat ja al rodatge de Jackal 2 i tot el que comporta ser mare amb un nadó tan petitó i tornar a la feina. Edició migdia per actualitzar l'actualitat, valgui la redundància, amb Eva Albiol i tot l'equip dels serveis informatius, i després, tercera hora, amb els salsejos del cor i la Vanessa Hogarth, que evidentment avui ens porta tema Isaac Andic, evidentment. I bé, Maria, tenim a l'Irene Desumvila, parlarem també d'aquests premis que va rebre gent maca d'aquesta casa ahir a la nit, no?
1: Aquí estem d'enhorabona. Avui a Ràdio 4 estem molt cofois, estem molt contents perquè Ràdio 4 va ser, i Ràdio Televisió Catalunya va ser una de les grans nominades i premiades als Premis Ràdio Associació de Catalunya. Aquesta casa, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, estem molt contents i en parlarem.

0: Boni, ja està tot a punt a Barcelona pels concerts que farà el porto-riqueny avui, divendres, i demà, dissabte, a l'Estadi Olímpic. I tant si hi aneu, com la Carla Villegas, que sí que va.
1: Sí, sí.
0: Com si no, nosaltres us explicarem ara tots els detalls, perquè a les xarxes no es parla de res més.
2: El conillet dolent ho està transformant tot. Ja va desfermar l'eufòria a Barcelona a mitjans de setmana quan va aparèixer d'incògnit per al Mandanir Oriental creuant la vorera del Passeig de Gràcia després d'arrasar a Llatinoamèrica també amb aquesta residència que va fer a Puerto Rico amb el Debi Tirar-me's Fotos Tour. Avui aquí t'expliquem tot el que has de saber perquè no et perdis res del concert si és que hi vas, i si no hi vas, doncs perquè sàpigues quin és el tema del moment. Un concert que avui n'hi haurà un a l'Estadi Olímpic, demà n'hi haurà un altre, dura entre 2 hores i mitja i 3 hores. Per tant, si entres a les 8 del vespre, que és l'hora que comença el concert sense comptar els taloners, sortiràs sobre les 11 de la nit.
0: Està bé. Bon horari.
2: Bon horari.
0: Aneu en compte després al baixar de Montjuïc.
2: Sí, d'acord? Exacte.
0: Aneu en grup, aneu en grup. Sisplau, Carla, com que
1: mira,
0: venen
1: a
0: recollir,
1: a
0: es recullen a les 11 o no?
1: Jo no estava previst que hi anés al concert, però hi ha hagut una baixa d'un germà d'un amic meu i em va oferir l'entrada.
0: Que guai.
1: Llavors, doncs, és que a mi m'han citat a les 5 a Plaça Espanya per començar, doncs, a prendre...
0: Escalfar motors.
1: Escalfar motors, ho podríem dir així. Sí. I ja després, doncs, anar cap allà, perquè és anar de festa, és sortir de festa,
0: sí,
1: realment, i gaudir d'un concert d'un dels artistes, per no dir que és l'artista del moment, jo
0: el
1: crec.
0: El més gran, ara mateix.
1: Sí, sí, sí.
0: Segurament juntament amb Rosalía, no? Qui sí genera més expectació i qui està ara mateix a... en el top mundial. Maria, em recorda això, el pla de la Carla d'avui, em recorda el que vam fer amb Coldplay.
2: Exacte.
0: Vam quedar 2 hores abans,
2: sí,
0: del concert,
2: sí, sí, sí,
0: amb els respectius i respectiva, i ho hem passat molt bé, és veritat. Sí, sí,
2: sí, sí, és que al final és anar de festa, no? Un concert és el que deia ara la Carla, perquè aquest concert de Bad Bunny serà una festa. Està dividit en 3 actes, l'escenari principal, el moment que cita, que ara en parlarem, i el tram final. Bad Bunny no dona treva, no hi ha cançons de descans per anar al lavabo o per anar a la barra.
0: No, eh?
1: Ostres, hauré d'anar al lavabo abans, eh?
2: Sí. I si no, l'hauràs d'escoltar des del lavabo, perquè el cantant aposta per una cançó sorpresa diferent a cada concert. Això ja ho hem vist amb altres artistes. Cada show és únic, no es repeteix cap aquesta cançó sorpresa a la resta de la gira. El show gira al voltant de més de 30 cançons, repertori ple d'èxits, tot i que se centra, doncs, en aquest Debi Tirar-me les Fotos, aquest el seu últim àlbum. Canta Callaíta, Baila Inolvidable, que és el que estem escoltant, Ojitos Lindos, Daiquiri, L'Apagón o Nueva York. Hey.

0: Per cert, que si us acosteu ara a l'Estadi Olímpic ja podreu veure que hi ha centenars de persones fent cua, tant pel concert d'avui com pel concert de demà, eh? Hi ha gent acampant a la porta, atenció.
1: Ho hem vist, Maria, aquest matí al Cafè d'Idees, que ha fet una connexió en directe amb la Marina Sala, justament allà, i els fans de Bad Bunny, que, per cert, Marina Sala, espectacular, ha fet una performance.
0: Sí, s'ha posat a cantar, s'ha posat a ballar en directe.
1: S'ha posat a ballar...
2: És la millor.
1: És fantàstica, és única. I la desconnexió ha estat històrica.
0: Sí, sí, sí.
1: Al moment de dir adeu, si podeu, busqueu...
2: Ostres, doncs ara ho miraré.
1: No, heu de buscar.
0: S'ha posat a cantar a Nova York i a ballar a Nova York.
1: No, però ho ha fet molt bé, molt divertida.
0: Espectacular.
1: Bé, Bad Bunny. Bad Bunny. L'home del moment.
0: Exacte, que amb aquestes cançons, com dèiem, ara cantarà Nova York, evidentment. I també, com dèiem, doncs hi ha dos escenaris, no? I un és literalment una casa rosa, no? Coneguda com la casita, és una estructura, i en parlaves, Xavi, inspirada en Puerto Rico, amb una casa amb diferents nivells, una casa real, amb interior, amb balcó, amb terrat, forma part del concepte central del show i acostuma a estar plena de cares conegudes.
1: I diuen la casita VIP.
0: Exacte. A dins hi ha cantants, hi ha actors, influencers. Quan van a Puerto Rico, a la seva residència a Puerto Rico, hi va ser LeBron James, en aquesta casita.
1: Sí, sí, sí.
0: I ara s'especula que hi anirà

0: hi ha barra lliure. Clar, allà ja pots prendre begudes, clar, és una caseta VIP, no?, com dius.
1: Alguns els hauran de treure en helicòpter, eh?
0: Gairebé.
1: Els del Barça aquesta nit.
0: A més que porten 3 dies de festa, els jugadors del Barça, perquè van tenir el sopar de final de temporada, ahir van estar tota la tarda a PortAventura, i avui se'n van al concert de Bad Bunny. Després, aquesta casita és on Bad Bunny recupera els seus clàssics, la seva música clàssica, i canta, doncs, algunes cançons tan mítiques com Titi me preguntó.

0: I en aquesta casita fa gairebé un concert, un miniconcert dins del mateix concert. Clar, perquè canta allà dins, per la gent que hi ha dins, també per la gent de fora que ho poden seguir en pantalla.
1: Ah, clar.
0: Però els qui poden veure més de prop aquesta zona del concert són els que hagin adquirit les entrades de la zona Los Vecinos, que valien 200 euros, sí, sí, es diuen així, clar, Los Vecinos de la casita,
1: clar,
0: no?
1: Clar, clar.
0: Que valien 200 euros més despeses de gestió. Atenció.
1: Uau.
0: No eren les més cares, eh? Després parlarem de les entrades més cares d'aquest concert.
1: Sí, sí, és molt interessant ara repassar preus, eh?
0: Totalment. A més, pels que arribeu abans del concert, ja us avisem que calen amb temps. Carla, tu que hi vas demà, saps que calen amb temps al concert, eh? Perquè abans que surti Bad Bunny, aquí s'ha d'escalfar motors, no comença ell cantant de primeres, sinó que tenen uns taloners que es diuen Chuy. Són un quartet porto-riqueny, exacte, que barreja ritmes de salsa, indie, sons urbans, i que, a més, ja ha col·laborat amb Bad Bunny amb cançons del seu disc David i les Smart Photos,

0: Aquesta cançó m'agrada molt, sí, que la canta Bad Bunny amb el grup Chewy, que són els que seran els taloners de Barcelona, d'aquest concert, d'aquests dos concerts que oferirà Bad Bunny. És un grup format per germans, pels germans Alondondo.
1: Aldorondo.
0: Aldorondo, gràcies. Sí, Aldorondo. Mira, ara sentim la cantant.

0: Lauren, Willy i Wester, i a més és un grup que té 7 milions d'oients mensuals a plataformes com Spotify, o sigui, no són qualsevol grup, i han participat també al Tiny Desk, que va fer Bad Bunny, un show que és perfecte per començar a encendre l'ambient porto-riqueny d'aquest show de Bad Bunny.
1: Serà molt guai,
0: no?
1: Sí, això serà històric, eh?
2: Jo, de veritat, que tenia com una mica l'espineta, no? Perquè en el moment que es van agafar les entrades, doncs la meva situació econòmica doncs no era molt bona, i tampoc és que... O sigui, a mi m'agrada Bad Bunny, però no és el meu artista preferit, no? Llavors vaig dir, mira, dona igual. I ara que puc anar, la veritat que tinc moltes ganes d'aprofitar-ho i serà guai, serà molt guai, jo crec.
1: Dilluns? Podràs venir a fer-nos una miqueta de...
2: Dilluns, m'ho ha dit la Maria, no hi seré, però bueno, us envio un àudio, una nota de veu i us explico com ha anat. Sí,
1: un report, va.
2: Oh,
1: un report en muntatge.
2: No, amb els meus amics, l'envio també report. En el moment.
1: Sí,
2: en el moment.
1: Exacte.
2: Me'n recordaré de vosaltres i vinga. Sí, ho farem guai.
0: Clar, ara deia la Carla que potser en el moment en què van sortir les entrades no era la seva millor situació econòmica, però clar, és que calia tenir una bona situació econòmica per adquirir aquestes entrades. Parlem del preu.
1: Per què, Maria?
0: Perquè les entrades, recordem que anaven des dels 80 euros fins als 615. Atenció.
1: Mare meva.
0: Sí. Es poden trobar actualment a la revenda per més de 1.000 euros, algunes entrades. I tu et preguntaràs, doncs, què inclou aquesta entrada VIP que valia més de 600 euros? Doncs, atenció, inclou un article exclusiu de merchandising.

0: Viatge, un regal especial, sorpresa, una acreditació commemorativa i la possibilitat de fer-se fotos amb un fotocall i en un fotomaton.
1: Però no amb el Benito,
0: no.
1: Vull dir, no amb el Bad Bunny, sinó tot fa fotos tu i sí. Surt un fotocall de fons.
0: Això ho remarquen al web, on diuen que tots aquests serveis són sense interacció directa de Bad Bunny, de l'artista, perquè ell no participa en aquestes activitats. No sé jo si vosaltres pagaríeu aquesta morterada, a mi m'ho sembla, per tenir marxandatge exclusiu. A veure, no ho sabem, avui, ara ho deies, en aquesta connexió que ha fet la Marina des de l'Estadi Olímpic, hi havia persones que portaven tatuatges de Bad Bunny.
1: Clar, sí, sí, jo el fenomen fan, l'entenc perfectament i el porto,
0: total,
1: diguéssim, vivint
0: sí.
1: I treballant des de fa molts anys,
0: clar,
1: a més, en altres programes de ràdio, i de tele. Però, a mi és que em sembla indecent. Ara, escolta, cadascú és lliure. Hi ha gent que potser s'estima més estalviar 600 euros per viure una experiència que mai oblidarà i d'altra, doncs, escolta, no sé, ho inverteix en cervesa.
0: Exacte. Que cadascú, clar.
1: Durant un mes, és que m'és igual.
0: Clar.
1: Que tothom faci el que vulgui. No, ara és bèstia.
0: Sí, jo no sé si pagaríeu aquests diners per anar a veure qualsevol artista. Ja no us dic Bad Bunny.
1: És que és una mica com els partits del Barça.
0: Clar.
1: Hi ha uns preus, els del Clàssic, eren una vergonya.
0: Llavors, estic d'acord.
1: Penses amb els nens o amb la família o amb... Perquè tu a Bad Bunny no aniràs sol, en principi.
0: No.
1: Pots fer-ho i segurament és una experiència maca. Però, home, que ja són 1.200 com vagis acompanyada, no?
0: Clar. Sí, sí, sí.
1: No sé.
2: És una barbaritat. Jo vaig agafar la més econòmica, que eren 80 euros. Estem a la grada, potser no és...
1: Millor grada,
2: sí, jo crec que sí. No serà la millor visió, però bueno, el que comentaves tu, Xavi, jo crec que el més important és anar amb el grup d'amics, passar-ho bé i gaudir-ho.
1: Serà una festa, encara que tinguis visibilitat reduïda, com et diuen les entrades de 80 euros.
0: Sí,
1: que també
0: sí,
1: té la,
2: Hi ha algunes que posen-ho de visibilitat reduïda, però és que realment és reduïda, perquè és que no veus absolutament res, que penses, ostres, que mira que pago una mica menys, però és que per això em quedo a casa.
1: Estem arribant al moment de comprar entrades amb una columna davant, eh?
2: Sí, totalment
0: però,
2: això.
0: Xavi, és el que deies tu dels partits del Barça. O sigui, jo, que sóc abonada al Futbol Club Barcelona i tinc l'entrada d'abonament de tota la temporada, a mi pagar 600 euros per un partit, que és pràcticament el que pago per tota la temporada, em fa...
1: És que és increïble.
0: Em fa vergonya. Llavors, clar, jo, per exemple, des del meu lloc, que per mi és el millor lloc del món, perquè m'he criat veient els partits des d'allà, jo, quan juguen en l'altra porteria de l'altra banda, jo no veig res, jo estic en un córner. O sigui, jo veig millor veure-hi, el futbol des de casa que no pas des del camp. Clar, és l'ambient, és el que vius, el que deies, és una festa, no? Encara que no ho vegis, sinó que ho sentis, doncs és aquest ambient, no? Bé.
1: Doncs canviem de tema i anem a la gastronomia. Va, som-hi.
0: Quan estaríeu disposats a pagar per unes entrades d'un concert? Doncs ara us pregunto, quan estaríeu disposats a pagar per una truita de patates?
2: A mi m'encanta, M'agrada molt la truita
1: euros,
2: de patates.
1: 600 euros, no, Carla? Pagaris.
2: No. Però és que ara s'ha posat molt de moda, no?, recuperar aquests plans de tota la vida... Ai, aquests plats, és que avui estic...
1: Pobre que no ha parat al matí de Ràdio 4.
2: I ara, no sé, per un biquini, també en un restaurant aquí a Barcelona, que és un biquini de tòfona, et cobren gairebé, no sé, sí, 50 euros, una cosa d'aquesta.
0: Quan pagaríeu per una truita de patates?
1: Jo per una truita no pago més de 3 euros.
0: Bé, jo ben poc també, perquè com que tinc granja d'ous a casa, imagineu-vos, que m'he vist tan gratis les truites.
1: Tens una vida increïble, Maria?
0: Tinc abonaments al Camp Nou i una granja d'ous a casa.
1: Viviendo la mejor vida, Maria.
0: Llavors, hi ha una truita, que és la truita més cara del món, que val 2.200 euros.
2: Ah.
0: No sé si la pagaríeu.
1: Seran ous.
0: Seran ous del coll, si són els millors del món?
1: No,
0: doncs no. Però,
1: clar,
0: hi ha una persona, hi ha moltes persones que la deuen haver tastat, però el youtuber Ibai Llanos l'ha tastat, no l'ha pagat, perquè diu que li han regalat, i ha penjat un vídeo a les seves xarxes socials.
3: Esta es la tortilla más cara del mundo. Cuesta 2.200 euros. ¿Se puede pagar a plazos? Creo que sí. Lo puedes pagar a 24 meses, a 12 meses o a 36. No lo sé, pero es una auténtica barbaridad. Esta tortilla está hecha con patata Bonnot, una patata de una isla francesa muy exclusiva.
4: Oscilan entre 300 y 500 euros el kilo.
3: Solamente salen estas patatas 2 semanas al año. Cebolla caramelizada con vino Pedro Ximénez. Es tortilla con cebolla. Aceite de oliva virgen extra de España, trufa blanca rallada y huevo marán.
4: Llevan 20 años intentando hacer mezclas con gallina marán. Mira qué huevo.
3: Yo he tenido la suerte de que me la han regalado, pero alguno se preguntará, ¿alguien la compra de verdad? Pues sí, nos ha dicho la tortillera que ha habido gente que ha pagado 2.200 euros por esta tortilla. No sé si debe ser Elon Musk, Lamine Yamal, pero sí, lo pagan. Y una de las cosas cosas que también hace que sea muy caro es que es una tortilla con caviar. Caviar de beluga iraní. No os estoy vacilando. Solo estos son 400 euros.
0: Clar, ara s'entén l'Ibai, que clar, té tot, tot això és perfecte, no? És, bueno, un, és super exclusiva aquesta truita. Llavors porta tot això per sobre, porta aquest caviar de beluga iraniana, porta un ou super exclusiu d'una gallina que no està fent barreja durant 20 anys, ceba caramelitzada amb Pedro Ximénez, oli d'oliva verge extra, trufa blanca ratllada, patata, una patata super exclusiva també que només surt dues setmanes l'any. I atenció, perquè l'Ibai, després de tastar-la, diu que és molt bona, però que no és la millor truita que s'ha menjat. Diu que la millor truita per ell és la del seu avi, la que fa el seu avi.
2: Clar. Normal.
1: Jo crec que ens passa a molts.
2: A tots.
0: Sí. Llavors, no sé si vosaltres tastaríeu aquesta truita, si home, creieu que...
2: A veure, a mi si me la regalen com l'Ibai, cap problema, clar. La cosa és que...
0: No la pagaríem,
1: Jo no pagaria 2.000 euros per una truita, jo de veritat. És que penso que és indecent.
0: No, no, jo també.
1: És indecent i que jo crec que hi ha molta gent que ja ha passat un límit de... necessitat de provar coses extravagants, que jo crec que això ja comença a ser per un mercat reduït, però que té sortida, eh?
0: Clar, clar, és el que deies ara, no? I és com aquests, aquestes carns fetes a la brasa que portaven trossos d'or
1: sí,
0: per sobre.
1: Sí, exacte, o vins d'aquests de 30.000 euros, no? O vins de 100.000 euros, en fi.
0: I que, a més, l'or aquest no li dona cap tipus de gust a la carn. O sigui, si la trufa blanca, el caviar, doncs poder li donar un gust a la truita, que és una cosa espectacular, però els trossos d'or, aquestes carns amb or a sobre, no
2: per
0: té cap gust.
2: És per fer la foto.
1: És que és això, és per fer el vídeo. Jo estuve allí, mirad, que rico soy.
0: Poder avui els jugadors del Barça es mengen una truita de 2.000 euros a la casita, no ho sabem.
1: A Lamine me pega.
0: Sí, segur.
1: Me pega.
0: Hi ha gent que ho faria... Lamine et pega. A que no et pega amb Cobercí?
1: No.
0: Veus?
1: No, ni Gerard Martín.
0: No.
1: No, la fuerza del...
0: La classe obrera.
1: La classe obrera. El triunfo de la classe obrera, Gerard Martín. Que, per cert, parlant dels jugadors del Barça, els heu vist a Port Aventura, al Xambala?
2: A mi m'ha sortit un vídeo del Pedri.
0: Sí, és aquest
2: Xambala, no? Amb el Ferran i la nòvia darrere, mirant-lo amb una cara, dient, ostres, com em deixes aquí sola, darrere, i tu et fiques amb el teu amic davant, que estic aquí cagada.
1: S'ha posat de parella del Xambala amb el Ferran.
2: Amb el Ferran.
1: Sí. I la nòvia darrere.
2: Sí, en un individual. Ella està sola.
1: Sí.
0: I la nòvia fa una cara, quan el Pedri la mira enrere, com dient-li, mira, em sap greu, li fa una cara, es toca així la trena,
1: no, no.
0: Com dient, ui...
2: Després parlarem. És una mirada de dir, després, aquí,
1: parlem.
2: Charlita.
1: Totalment.
0: També he vist especulacions a les xarxes de que hi ha un moment on la nòvia del Pedri mira amb una cara una mica lasciva Ferran Torres. I he vist especulacions de, ui, aquí hi ha alguna cosa.
1: Què dius?
2: Que diuen, o sigui, hi ha com un fandom a internet que vol que estiguin junts, el Pedri i el Ferran. Perquè com són molt amics i venen junts als entrenos... No sé.
1: Sí, ja, ja us entenc, però...
0: La gent és molt pesada.
1: Però no sé, ni que fossin Bellingham i Mbappé, saps? També es diu d'ells,
0: Sí,
1: es deia, bé.
0: No sé.
1: En fi, que s'ho han passat molt bé a Port Aventura.
0: Sí,
1: van tancar
0: sí.
1: El parc per ells.
0: Exacte,
1: no?
0: Exacte. I van anar-hi moltes parelles, també. Després en parlarem amb la Vanessa Hogarth, d'aquesta confirmació que vam tenir al sopar de final de temporada de Lamine Yamal i Inés García, la influencer sevillana, que és la parella ja de Lamine Yamal, ja ho podem confirmar.
1: I a veure, Vanessa Hogarth, si ens confirma o no que aquesta noia ha deixat el nòvio de sempre per marxar amb el Lamine. S'està especulant molt. No sé si és veritat
0: dient,
1: o...
0: Ella ho ha desmentit.
1: Ja,
2: era un amic. Diu que és un amic de tota la vida
0: sí.
2: I que no estaven junts.
1: Sí, també diu que no sabia que Lamine era futbolista, no? O sigui, que no el coneixia,
2: home,
1: no?
2: Home, mira, això t'ha d'agradar poc al futbol, però jo crec que...
1: Lamine Yamal.
2: Si no saps absolutament res de futbol, però saps qui és Lamine Yamal.
1: Totalment, és així. En fi, va, això serà a la tercera hora de programa amb la Vanessa Hogarth. I ara, si us sembla, fem una paradeta en un univers que ens encanta, que és l'univers del cinema, de les sèries, de la ficció, en definitiva. I tenim aquí un talent a Catalunya, de directors, d'actrius, d'actors, oi, Maria?
0: Totalment.
1: És el cas del Pol Rodríguez, el director d'una sèrie que donarà molt a parlar.
5: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.

0: Arriba a rabalear en un moment molt seriós, Maria, perquè no només signa una de les apostes més fortes d'HBO Max d'aquest any, sinó perquè sembla haver convertit el Raval en alguna cosa més que un escenari.
1: La sèrie creada per ell i codirigida per Isaki Lacuesta en els dos primers episodis s'estrena avui mateix, 22 de maig del 2026, i va fer història abans fins i tot d'arribar a la plataforma. Va ser la primera sèrie espanyola seleccionada per la secció oficial de la Berlinale.
0: Sí, i clar, aquí què tenim? Al centre hi ha la història d'un restaurant familiar centenari del Raval i d'una família pressionada per l'especulació immobiliària, també per la crisi de l'habitatge i tot allò que estem disposats, diguéssim que seria tot allò que estem disposats a fer per no perdre el que és nostre.
2: Que cap mosques, perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
3: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
4: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
5: Has parlat amb els del port per si volies fer 8 hores setmanals d'aquí?
6: Sí, sí, però jo tinc una feina.
5: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
6: Que aquests fills de puta es queden al restaurant.
5: Ens apugen el lloguer per 6.
6: Això és legal?
7: Suposo que volen fer pisos turístics.
8: Tots has carregat la vida dels meus pares i ho saps perfectament, tio. Ja, què collons foten?
9: Crec que hi ha una manera que es vulguin treure la cinta de sobre.
8: Com?
9: Legal, legal, no és.
1: Amb Enric Auqué i Maria Rodríguez Soto al capdavant i noms com Sergi López, Francesc Corella, Lluïsa Castell i Quim Ávila al repartiment, Rabalearo, Rabalejar sona a thriller, però també a retrat de la ciutat, de classe i de ferida contemporània.
0: Sí, sí, sí, sí, va per aquí, em sembla la història. Jo crec que és molt potent, perquè el Pol no arriba només a presentar una sèrie, aquí avui el Xavi Fornia de Ràdio 4, jo crec que arriba a tocar una de les zones més sensibles de Barcelona sense disfressar-la de postal. I jo crec que la pregunta ja no és només de què va Rabalear, sinó fins a quin punt està disposada a incomodar-nos. O no, Pol Rodríguez, bona tarda.
10: Hola, bona tarda, com esteu?
0: Va per aquí la cosa?
10: Bueno, va per aquí, sí. Va per fer un retrat d'aquesta Barcelona que estem vivint avui dia i posar una alarma que no ens transformem en una persona que no volem ser.
0: Mm. Perquè, clar, Rabalear, que no sona només a títol, jo crec que sona gairebé a verb, a forma d'estar a la ciutat, de viure a la ciutat. Tu volies explicar una història al Raval o explicar què significa avui sobreviure en un barri al que tothom mira però no sempre entén?
10: Doncs sí, a veure, Rabalejar parteix, s'inspira d'una història personal meva, és el que ens va passar a la meva família, que teníem un restaurant 90 anys al barri del Raval, que es deia Can Lluís, i el 2014 un fons d'inversió va comprar tot l'edifici i vam començar doncs, una pretella fluixa amb ells per lograr un nou contracte i ells van aprofitar la pandèmia per desnonar-nos. Llavors, a partir d'aquí, em poso a escriure aquesta sèrie i la plantejo una mica com una revenja personal. Vull dir, què hagués fet jo si m'hagués saltat les lleis i hagués intentat salvar el restaurant a qualsevol preu?
0: Rabalejar. Perquè, a més, és una sèrie en català.
10: És una sèrie en català. Bueno, té català, té castellà, té urdu, té àrab, té italià, té francès, té anglès... El que és el Raval avui dia, no? És un barri multicultural on es parla de tot.
1: Ara el Xavi ho deies, que agafes aquest verb que està imprès a la paret del Raval, no? Que és un lloc mític, i el fas teu per fer aquesta denúncia, no?, del que haguessis fet tu. Com s'agafa un material tan propi i s'escriu aquesta sèrie sense intentar, no, el que deies ara, no? Que no t'apropi, o sigui, que siguis tu, però que al final també entenc que és molt sensible, perquè ho has viscut i saps com és treballar amb això, no?
10: Sí, és molt golós. A veure, ja t'ho diré. Jo tenia molt clar que aquesta sèrie havia de ser un thriller, ja s'havien fet pel·lis molt dramàtiques i molt bones sobre la manca habitacional a Barcelona o qualsevol ciutat d'Espanya, però aquí volia fer un thriller trepidant, dinàmic, amb una conta enrere que saps que et faran fora i a partir d'aquí com intentar sortir, no? Llavors, és agafar els teus elements, és agafar els elements que has viscut, però al mateix temps també doncs, fent molt treball de camp, molta investigació, em vaig poder seure amb agents de fons d'inversió, amb espanyols i estrangers. Vaig treballar i col·laborar amb associacions al barri per saber com funcionen les plataformes de defensa d'habitatge, com funcionen les associacions i per entendre com són els xavals que estan al carrer vivint. I tot això són els ingredients que utilitzo d'una manera dramàtica i punyent doncs, per explicar aquesta història.
0: Deies que, perdó, tot plegat està inspirat, no?, en vivències teves i de la teva família. Quan es treballa amb un material tan proper, tan teu, què costa més? Protegir la veritat o atrevir-se a trair-la perquè funcioni després com a ficció? Perquè entenc que també és molt important això.
10: Sí, jo crec que tot està en funció del pes dramàtic de la història, no? I llavors sí que veus de les teves fonts i la teva experiència, però sempre amb un caràcter dramàtic, no? És imaginar-te els teus personatges amb tot aquest material ja vivencial, però al mateix temps utilitzar-lo, ser supermanipulador i utilitzar-lo d'una manera superdramàtica.
1: El Raval és un lloc que sempre ha estat tacat per un estigma, ja sigui als anys 80, als anys 90, no? Per el mal anomenat i abans anomenat barri xino, com ara també el tema de la immigració. Ara ho deies, és un barri molt multicultural, no? Com s'agafa això i es veu des d'una altra perspectiva per algú que no conegui el Raval? Jo crec que veu aquesta sèrie i el veu d'una altra manera, totalment, no?
10: Jo crec que sí. Una mica la idea també, nosaltres que som veïns del Raval i que hem passejat pels seus carrers molts anys, és un barri que viu d'un estigma. A veure, no ens hem d'enganyar que al Raval hi ha moltes situacions complexes i precàries i hi ha episodis de tot, òbviament, però poques vegades es diu que és un dels barris amb més associacions i ONGs d'Europa. Llavors, el Raval sempre ha sigut un barri molt acollidor, des de principis del segle XX, doncs, amb tota l'immigració de tota Espanya, doncs, hi havia els coros, que eren els llocs on la gent venia i podia fer la seva vida. I avui dia, que estem en un món globalitzat, doncs, la immigració ve d'altres parts dels països, no? Llavors, tot i així, el Raval és un barri on s'hi viu molt més tranquil del que la gent s'imagina.
0: L'Enric Auqué aquests dies també està parlant molt d'aquesta sèrie, evidentment, sent el protagonista, i se l'està criticant molt, perquè jo entro a X, el que abans era Twitter, i hi ha unes rajades al pobre Enric espectaculars per paraules com, per exemple, llegia fa unes hores: hay interés en poner el foco en que la ocupación es el problema y no los precios de la vivienda. També parlava l'altre dia, crec que va ser la Cadena Ser, que deia que el Raval és l'únic barri on els nens encara juguen al carrer, no? I molta gent li deia, escolta, això no és veritat, hi ha molta delinqüència, en fi. D'alguna manera aquesta sèrie també arriba per acabar amb aquests estigmes?
10: Jo, vull dir, no és que arribem amb aquesta funció, sinó que és una realitat que es viu al barri. Vull dir, jo entenc que la gent llegi tot això, aixequi moltes ampolles, perquè hi ha uns discursos que estan claríssims que són molt polaritzats, i crec que el problema de la vivenda el que ens estan obligant és això, en polaritzar-nos. Però no diu cap mentida, vull dir, no diu cap mentida l'Enric, però ja sabem que els discursos són així, ja sabem per què serveixen aquests discursos, però és cert, vull dir, és cert que els xavals juguen sols al Raval, i és cert...
0: Com quan eren petits.
10: I és cert que hi ha delinqüència al Raval, vull dir, no és una sèrie que s'amaga de tot plegat.
0: Això també s'ensenya, es mostra.
10: 300%. El que passa és que està molt bé canviar el focus de la conversació, no? Llavors, no criticar la impunitat que tenen certes empreses que poden agafar edificis sencers, buidar-los de veïns i posar-los plens de turistes. Llavors, el que està passant és el que pot passar, que ens podem compartir amb ciutats com Roma, que de 400 veïns, 400.000 veïns, fa 10 anys només en queden 25.000 en barris del centre, no?
0: Wow.
10: Clar. Llavors, d'això no se'n parla.
0: Sí, a Trastevere, per exemple, és una bogeria.
10: Exacte. Llavors, d'això no se'n parla, no se'n vol parlar. I per què no se'n vol parlar? A tothom. Tothom, a les ciutats necessitem el progrés, tothom necessitem avançar endavant, però quin és el preu, no? I quina és aquesta deriva on estem avui dia? Vull dir, el problema de la vivenda està claríssim, ens està afectant a tothom, transversalment, tu tens fills, jo tinc fills, podran tenir un espai d'aquí 10 anys els nostres fills? Doncs tal com anem les coses, no. Ara la vivenda és el primer factor de desigualtat de la nostra societat. Si utilitzem la vivenda i és un bé de consum, quan ha de ser un bé universal, llavors el que passa és això.
0: És un dels problemes més greus que tenim a dia d'avui, és terrible el que està passant, i veiem cada dia escenes fins i tot ridícules a vegades, no? Hem vist cues per veure un pis de lloguer de gairebé 2.000 euros de 70 metres quadrats i un lavabo, més de 100 persones esperant, i amb sobres amb els calés ja preparats per reservar aquell pis. S'hauria d'haver construït més pis de protecció oficial els darrers anys?
10: Òbviament sí.
0: S'ha deixat tot això en un costat molt, molt fosc?
10: Òbviament sí, però és que s'ha de regular totalment tot el sector immobiliari, no? No pot ser que passi això, no pot ser que no se'n parli, no pot ser que es facin denúncies a l'Antic dient això i no es denuncia la situació de que cadascú, aquestes cues i aquesta cosa de pagar per endavant, i no podem acceptar l'abús que hi ha amb la vivenda. I això és el que apel·la a Rabalejar. Rabalejar és una sèrie que apel·la a la protesta i és una sèrie que apel·la a la rebel·lió, diguéssim, no? I a ajuntar-nos i demanar explicacions i responsabilitats a qui podem.
1: Agafes uns actors i actrius que estan triomfant, Enric Auqué, Maria Rodríguez Soto, venen de Mamífera, de Casa en Flames, Sergi López, que evidentment, doncs, ja ho sabem, han triomfat també amb Cirat, Francesc Orella, que és un gran, grandíssim, de casa nostra, i els ajuntes tots, no?, per fer una bomba. Al final, com ha sigut treballar amb ells, amb tant talent?
10: Doncs una meravella, perquè és un gust, gent que tenen aquesta experiència, que tenen aquest talent i que són tan generosos, doncs és molt senzill. I per altra banda, a part d'ells, tenim uns 70 actors, hi ha moltíssima gent del barri que està actuant a la pel·lícula, gent que és la seva primera pel·lícula, sí. Llavors, mesclar aquests dos mons i que el que fa més por amb un director a vegades és que no es noti, no, aquesta diferència d'experiència, doncs gràcies al talent de tots aquests actors experimentats han fet molt còmode treballar amb la gent que no té tanta experiència, i al final, quan tu veus Rabalejar, fas això, fas un retrat de lo que és el barri del Raval.
0: Jo ara m'estava preguntant, escoltant-te, que clar, quan una ciutat expulsa els veïns que l'han mantingut viva, encara podem parlar de progrés o ja hauríem de dir-ne saqueig, d'alguna manera?
10: Home, jo et dic que hi ha moltes... s'utilitzen moltes tècniques mafioses amb el món immobiliari. Llavors, jo crec que sí, hi ha una part de saqueig a 300%, no? De com estem perdent nosaltres mateixos els nostres drets, com cada cop més ens ofeguen amb la vivenda, com que no pugen els sous, però sí que pugen els preus de les vivendes, doncs cada cop és més difícil tirar endavant i cada cop la desigualtat és més gran. Llavors, i la gent que espera tenir el pis de la iaia com a herència, ja veurem, eh? Ja veurem, perquè si al final has de vendre aquell pis per pagar la residència als pares, a tu ja no quedarà aquell pis. Llavors, quan no quedi aquell pis, llavors només estaràs vivint per pagar un lloc per viure. I això és el que no pot ser.
0: Que ja està passant. Que de fet, aquí hem fet dos o tres zooms ja en aquest tema, que és terrible. La gent està invertint gairebé un 90% del seu sou moltes vegades per pagar un lloguer, no? Hipoteques oblida't, evidentment. Perquè donar una entrada és impossible estalviar amb aquests lloguers que tenim. La gent s'ha de buscar la vida i viure en grup. Estem normalitzant la precarietat a un nivell terrible? O sigui, és misèria.
10: 300%. Això és el que està passant i això és el que no pot passar. I això és el que, d'alguna manera, entre tots hem de fomentar que això no passi, no? I també hem de ser conscients de quina responsabilitat tenim nosaltres mateixos com a ciutadans de que això passi. Ja parlo, a part dels vots que es podien fer a qualsevol elecció, sinó també a nivell de com viu un mateix, no? Com li pot... Ai, no, li pujo 100 euros més a aquesta persona que tinc aquí perquè pugui, perquè m'ho pagarà. Noi, plantegem les coses. Tinguem consciència. Però, sobretot, demanem responsabilitats perquè les grans empreses i aquells tenadors que tenen molts pisos no puguin tenir més drets que la gent normal. No pot ser que tu paguis uns impostos per la teva primera vivenda i, si és per la segona vivenda, no paguis impostos. Estàs ajudant a especular, amb la qual cosa no pot ser això.
0: Sí, la llei no diguéssim que la llei no ajuda ara mateix.
10: No, la llei massa. no ajuda i no és igual per tothom. Mm. I per què no és igual per tothom? Al contrari, vull dir, fomenta les grans empreses, grans tenidors, i el ciutadà avui dia el deixa en una situació que tu com a ciutadà, com a veí, no vols que t'arreglin al carrer de casa teva, perquè això saps que et pujaran el lloguer. No vols que t'arreglin la teva pròpia ciutat?
0: Que perquè... fort.
10: M'entens?
0: Que misèria, tornem a la mateixa.
10: Exacte.
0: Precarietat.
10: Exacte, llavors no pot ser que no s'aprovin certes lleis, no pot ser emparats amb uns criteris econòmics que només fan que defendre-me una gent.
1: Parlaves de consciència, qui estigui encara una miqueta desconnectat d'aquest tema, jo crec que veure Rabalejar al final també pot crear aquesta consciència, no? Que s'estreni a una plataforma tan gran com és HBO Max. Clar, entenc que també és arribar a un públic que potser no coneix la problemàtica, no sap quins problemes hi ha a Barcelona i que també l'introdueixen a aquest món, no?
10: Sí, mira, jo quan vaig començar a escriure aquesta història i plantejava, l'ensenyava el projecte a amics cineastes i molts em deien, no te la produiran, no els interessa parlar d'això. I de cop estem amb HBO. Això significa que el problema és tan gros que fins i tot HBO veu ja un nínxol de mercat. M'entens? Llavors jo crec que a tothom li travessa aquest problema, a tothom se li acabarà el contracte, a tothom. Llavors aquesta sèrie planteja això, no? Hem de respectar aquestes lleis? Com lluitem?
0: Hi ha un debat que últimament surt bastant als titulars, que és, tu ho has mencionat una miqueta abans, és que pot sonar terrorífic a priori, que és que fins que no marxin d'aquest món alguns pares, hi ha persones que no podran invertir en una casa, per exemple, no? O comprar una primera vivenda, un primer habitatge. Però jo no sé si això és tan així, perquè entre tot el que han pagat aquestes persones durant tota la seva vida, l'impost de successions, els preus com estan, i sobretot el que tu deies de les residències, a dia d'avui és una mica terrible pensar així, però potser les primeres persones que es puguin independitzar, diguéssim, d'alguna manera comprant, estan arribant als 65 anys. Fins a aquella edat no han pogut estalviar res. Estem generant una generació molt pobra.
10: Totalment.
0: Això qui pugui comprar, és a dir, qui pugui heretar alguna cosa.
10: Exacte.
0: La situació és realment alarmant. Perquè,
10: sí, sí.
0: Perquè ens trobarem a pensionistes amb una pensió mínima o mitjana pagant lloguers de 2.000 euros.
10: Això és. Això és. Llavors han de marxar, llavors la gent hi fica més, llavors els pobles comencen a ser cars, llavors comença a ser car tot a la vivenda. Llavors la desigualtat és molt més gran. Llavors què? T'has ajudat amb més gent per viure. Llavors el nou negoci ara són les residències. Cuidao.
0: Ja.
10: El nou negoci són les residències.
0: Al final tot és negoci.
10: Clar, és que s'ha d'anar al tanto. És lògic que tothom hagi de guanyar diners i que tot sigui un mercat. Però quan ja és abusiu, és quan han d'entrar una voluntat política a protegir els seus ciutadans. És així.
1: Parles de Rabalejar, parles del bar, d'aquest bar que teníeu a casa, no? El que està passant ja fa molts anys és que molts comerços de Barcelona de tota la vida estan tancant, doncs perquè no tenen relleu o perquè els hi pugen els lloguers i hi ha aquest tipus de problema. Ara l'Ajuntament, i des de fa temps, també el que està intentant és limitar el tipus de comerços que es puguin obrir en segons quins barris. No sé si això creus que podrà ajudar o si encara potser és més complicat.
10: Bueno, jo crec que els ajuntaments intenten posar mesures perquè aquestes coses no passin i mira quin tipus de mesures es posen, vull dir, és que intenten buscar com protegir això, perquè també tenen les armes que tenen, són lleis estatals, que el que ens interessa és que tinguin capital estranger o capital. Clar, pensem que venim d'una crisi del 2008 on l'Estat s'ha deixat molts diners rescatant uns bancs perquè no perdin els seus interessos en contra de la gent. Llavors aquesta deriva maquiavèlica on si tu tens capital estranger i pots entrar aquí donant la visa, la gold visa, tot això deriva a que ja Barcelona o Espanya s'ha convertit en un terreny molt prolífic per grans empreses internacionals, grans fons d'inversió internacionals, per poder fer el que volen, per poder fer el que volen directament. Llavors, amb la societat, els comerços es perden i cada cop, jo crec que al final, quan tu viatges per tot el món, tu vols trobar l'ànima de la ciutat, trobar llocs on entenguis com és aquella cultura, on entenguis com és la seva societat. I si tots ens tornem grans superfícies, no? Si no trobes aquest espai, totes les ciutats són iguals, al final, diguéssim que els discursos es van perdent i es van simplificant moltíssim.
0: Els expats, mal llamados expats, arriben moltes vegades, són professionals, són persones que treballen aquí, viuen ja aquí, els encanta, evidentment, el clima que tenim, el menjar que tenim aquí, l'estil de vida és meravellós, respecte a països com Dinamarca o Països Baixos o fins i tot el Regne Unit, molta gent amb sous d'allà, però vivint aquí. Llavors, això també està tensionant molt el mercat, perquè aquesta gent, jo, de fet, conec un cas molt proper, que li van dir el preu del lloguer i ell es pensava que era setmanal. Clar. I estava molt content. Clar. Imagina't.
10: Clar, però si els sous no pugen, però la vivenda sí,
0: clar.
10: Per nosaltres és impossible. En canvi, ells tenen sous més alts, llavors arriben aquí, i òbviament s'ha de viure molt bé aquí, tenim grans ciutats, gran cultura, i per ells és una ganga. I si pots treballar online, doncs perfecte, no? És una ganga, jo ho faria,
0: Sí,
10: jo ho faria,
0: sí,
10: però
0: sí,
10: aquesta
0: sí.
10: És la deriva que no... que passa pels temps que correm, però que, igual que canvien les derives, han de canviar les lleis. És així de clar.
0: Sí, sí. I en aquest cas també protegir la gent d'aquí, no?, de tota la vida.
10: 300%.
0: Que se l'està expulsant. En fi, podríem estar aquí hores,
1: Sí, sí,
0: agafem
1: sí,
0: la sèrie Rebalejar, que s'estrena avui a HBO Max, però podríem estar hores parlant de moltes coses que la rodegen.
10: Això és el bo de la sèrie, és això, no?, que posi el debat sobre la taula i que obri converses.
0: I que serà apassionant, perquè és un thriller, no ho oblidem, eh?
10: Sí, sí, és un thriller, és una conta enrere angoixant, dinàmica, plena de música techno, plena de persecucions pel Raval, i és una sèrie perquè la gent d'alguna manera s'entretingui, es diverteixi, però al mateix temps hi hagi una consciència social, sí.
0: Va ser difícil rodar el Raval?
10: Zero. No ha sigut gens difícil. De fet, rodo el Raval sense tallar els carrers. Vull dir, no poso figurants, i molta gent que veieu a la sèrie són els veïns que creuen el quadro, i llavors els veus, sí. Tenen les cares pixelades, perquè són veïns que van a treballar, llavors era d'etapa d'identitat. Però jo volia fer un retrat del barri al màxim possible, llavors ja vaig parlar en producció en el moment que dissenyava el projecte i no volia tallar els carrers, i em deia, però com ho farem? No poden sortir. I, bueno, doncs taparem les cares i amb digital i tal, en sèrio? Sí, sí, i tu veus la sèrie i funciona molt bé, perquè i li dona un toc de veracitat de...
0: I com documental, fins i tot, no?
10: Quasi documental. El que faig a la sèrie és abraçar tècniques documentals, diguéssim, de rodatge, càmeres amb zooms, que sembla que estiguin càmeres amagades, i allà tens a l'Enric Auqué, a la Maria Rodríguez actuant, al Sergi López actuant enmig d'un barri que segueix movent-se tan tranquil, perquè en el Raval... Òbviament, les situacions tenen les seves vides, la importància és la seva precarietat, i li importa no li importa res que tu estiguis allà amb una teva càmera, no els importa, ells tenen les seves vides. Llavors ha sigut molt senzill.
0: Doncs ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per venir a Ràdio 4, al Xavi Fornia, Pol, i bé, aquesta nit, si podem, ens deixa la nena, mirarem el primer episodi. Això serà setmanal, no?
10: És un episodi setmanal, sí.
0: Molt bé. No, estàvem acostumats ja a fer maratons, no?, a que es pengessin tots els episodis de cop, però HBO sí que ho fa, això. Ens desespera una miqueta cada setmana. Però bé, també hi ha l'altra tècnica, no?, que és la d'esperar-se i dir, escolta, ja me la menjo de
10: exacte,
0: maraton.
10: Això va com va, cadascú que la consumeixi com vulgui, però si la vols consumir de cop t'hauràs d'esperar un mes i mig. Però crec que també, a mi com ho van dir, vaig dir, hòstia, a mi que m'encanta fer maratons, però sí que hi ha una cosa interessant, perquè és una sèrie que t'atrapa, és una sèrie que t'angoixa moltíssim i pot arribar a ser una miqueta sobredosis,
0: Uf, doncs
10: si
0: llavors,
10: de maratons.
0: Setmana a setmana, ho farem així. Pol Rodríguez, enhorabona per Rebalejar i gràcies per venir.
10: Gràcies a vosaltres.
11: Xavi Forni, amb Xavi Martínez.
0: Veu de ràdio, Maria? La del Pol?
1: Totalment, totalment.
0: Quina veu, sí.
1: Una veu preciosa.
0: Com la de la Nayara. Quina veu té aquesta artista, que a més està d'enhorabona avui perquè publica finalment La Espanyola, no?
1: És el seu primer EP d'estudi, un treball intens, emotiu, on mostra la seva cara més vulnerable i ret homenatge a la seva terra, a Saragossa, i incorpora també una jota. Hem de dir que la Nayara estarà aquí amb nosaltres d'aquí dues setmanes, tindrem el plaer de rebre-la, i en aquest EP també versiona una cançó mítica, que és Como yo te amo.
0: Como yo te amo.
1: Sí, i posa la seva veu fantàstica, barrejada d'un so també molt molt d'estudi, ja ho veureu, més...
0: Del Rafael, no?
1: Sí, la mítica sí, exacte. Del Rafael, però molt diferent, eh?
0: Doncs l'escoltem i arribem a les dues. Butlletí i seguim el Xavi Fornia.

0: Què us ha semblat? A mi m'encanta la versió que ha fet la Nayara, eh?
1: Com una versió supertecnològica, no?
0: Impressionant. M'ha agradat molt, molt.
1: És meravellosa. Ella d'aquí dues setmanes aquí al Xavi Fornia, la Nayara.
0: Serà convidada de luxe aquí al Xavi Fornia de Ràdio 4 en dues setmanes, així que atentes, atents, que anunciarem exactament el dia que ve aquí a l'estudi en directe amb nosaltres, Nayara, que segurament es liarà fort a la porta de la ràdio, ja t'aviso.
1: Segurament, segurament tindrà molts fans, la Nayara, sí.
0: Bé, arribem a les dues, el que et deia, butlletí informatiu de les dues i informatiu de les dues, i després que tenim, home, Alba Carreras, Ma Paternitats.
1: Úrsula Corberó, que torna a la feina després d'haver estat mare.
0: Molt aviat.
1: En parlarem, també.
0: De seguida.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Molt bona tarda. Amb l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, l'alcalde de Barcelona considera que la ciutat salvarà inversions per valor de 600 milions d'euros, una xifra que no arribarà de cop perquè en alguns casos les partides compromeses són bianuals. Maite Boada.
2: Satisfacció a Barcelona per la garantia que els acords assolits entre l'Ajuntament i la Generalitat en les diferents comissions bilaterals podran ser una realitat gràcies a l'aprovació dels pressupostos del govern català. Segons l'alcalde Jaume Collboni, la Generalitat podrà invertir 606 milions en habitatge, salut, educació i també en infraestructures com el tramvia a Barcelona.
3: A tenir ciutadans de primera, els barcelonins, com la resta de catalans i catalanes. Trencar aquesta dinàmica és una molt bona notícia.
2: Per l'alcalde, satisfacció també per unes inversions de caire progressista i que serviran per combatre l'ultradreta.
0: I en marxa aquesta hora la mesa sectorial entre els sindicats i el Departament d'Educació, en la qual el govern ha posat una nova proposta sobre la taula que no ha estat ben rebuda pels sindicats. Seguint tot, hi és la Laura Hurtado. Bona tarda, Laura.
4: Bona tarda. Pel que fa a la qüestió salarial, no contempla incrementar més el complement específic, però sí crea tres nous complements, un per a tots els docents de centres de màxima complexitat, un pel treball de recerca i un altre per a les cotutories. També preveu incrementar un 50% els imports dels complements de tutoria que ja existeixen i el de coordinació digital, així com reactivar el cost de catedràtics. En total serien uns 105.000 docents susceptibles de rebre tots aquests complements. Són unes millores que no han estat ben rebudes pels sindicats, tot i que ara mateix continuen a la reunió. La seva proposta contempla un complement universal d'uns 500 euros mensuals assolibles fins al 2029, a més de 6.400 noves dotacions, que són unes xifres que el departament considera que es troben fora del marge.
0: Fonts properes a la investigació han confirmat a Ràdio Nacional que els agents de la UDEF van localitzar una caixa forta al despatx de José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll. A l'interior de l'edifici hi eren presents l'advocat de l'expresident i la seva secretària Gertrudis Alcázar. Aquestes mateixes fonts asseguren que inicialment no es trobava la clau per obrir-la, però finalment va aparèixer i no va caldre la intervenció dels especialistes policials. Dins la caixa forta, els agents hi haurien trobat documentació que va ser decomissada juntament amb la resta de material. Mentrestant, el PP continua a carregant contra la imputació de Zapatero. La vicesecretària de Sanitat i Política Social dels Populars, Carmen Funes, vincula la investigació en marxa directament al PSOE d'avui en dia.
5: Estamos hablando de un expresidente del gobierno que utilizaba un despacho del Partido Socialista para trabajar en esa red de tráfico de influencias que ahora el juez Calama y la Audiencia Nacional están investigando.
0: La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha demanat prudència, deixar treballar els tribunals i insta el PP a presentar una moció de censura en lloc de demanar, diu, als socis d'investidura que retirin el suport al president Pedro Sánchez.
6: Yo creo que lo que tiene que hacer el Partido Popular es ser un partido de Estado, que no lo es, asumir su responsabilidad de Estado y aunque sea por estricta dignidad, presentar una moción de censura.
0: Una moció que el PP ja ha dit que no presentarà perquè no té els suports necessaris per tirar endavant. Malestar dels pagesos de Lleida pels robatoris dels darrers dies. D'una banda, un agricultor de Serós denuncia que li han pres 6.000 quilos de cireres, de l'altra també lamenten que els lladres entren i sostreuen material de coure de granges. Joana Cendra.
7: Eren 6.000 quilos de cireres de Serós al Baix Segre a punt de ser collides i que tenien un valor de 20.000 euros. Els lladres també entren en explotacions ramaderes i s'enduen el coure que hi troben. Carola Aixut, d'Unió de Pagesos.
8: Han xafat tota la instal·lació elèctrica de fora, s'han emportat calefacció, a l'altra granja se li han emportat una placa solar i bateries i fa menys d'un mes que també van tornar a entrar en una altra granja. Vull dir, la por és que comencen a les casetes de rec.
7: Per això demanen més vigilància i que controlin la traçabilitat de tot aquest material robat per evitar que es puguin vendre en establiments o mercats il·legals.
0: Segur que molts de vostès saben que el cantant Bad Bunny actuarà aquesta nit i demà a l'Estadi Olímpic de Barcelona. El que potser no saben és que Benito, més conegut com a Bad Bunny, va actuar a Lleida el 2017 i 2018, quan encara no era una estrella mundial, ens ho explica la Pepa Sant Genís.
9: Fa gairebé 10 anys, Bad Bunny, quan encara no era tan conegut, va actuar dos cops a la discoteca Biloba de Lleida i va esgotar totes les entrades, com recorda Javi Bosch, responsable del grup Bonobo, propietari de la discoteca Biloba.
10: Perquè veiem que era un artista que despuntava i el van portar per la festa major de l'any 2017. Li va agradar tant la ciutat i el Biloba, que hi havia piscines, i el 2018 ens van tornar a trucar que tornava a fer gira i que només volia fer dos discoteques, que volia fer Ushuaia, Eivissa i Lleida. Tot venut, tot.
9: Els dos cops que va venir a Lleida, Javi Bosch va tenir un tracte proper amb Bad Bunny. Recorda que el primer any va ser més accessible i fins i tot va voler visitar la Sau Vella, però que el segon any, amb el seu caixer multiplicat per 3, ja va tenir capricis d'estrella, com per exemple tancar tot un hotel per ell.
0: Gràcies, Pepa. És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4, a la Pública, a 2:15, a l'edició migdia, amb l'Eva Albiol.
1: Ràdio 4.

0: segona hora de Xavi Fornia a Ràdio 4. Tu què tal vas? Tot bé?
1: Molt bé. Tinc molta gana, Xavi. Maria,
0: jo també, tenim gana. És el programa de la gana, aquest.
1: Sí. Clar, com que és aquesta hora.
0: No. És el programa del destiempo. Vamos al destiempo todo el rato. Perquè, clar, o dines a les 12...
1: Sí, o a les 4.
0: O a les 4, sí. O, a vegades, a l'edició migdia, a 2:15.
1: Engullint, allà.
0: No, allò és terrible. Va, anem a... Tenim ganes d'Alba Carreras, també.
1: També,
0: ara,
1: també.
0: Ara, de seguida arriben les mapaternitats, que ja la tenim per aquí. Però abans, avançar-te que... Avui, Vanessa Hogarth, a la tercera hora de programa, amb temes molt potents, com per exemple el cas Isaac Andic, que porta novetats també, claus d'aquesta investigació, i altres temes que jo crec que t'agradaran també, com per exemple la Minya Mal, aquesta nova parella... En fi, tots els salsejos del cor els porta avui la Vanessa Hogarth. I després... Parlarem també amb la Sílvia Tarragona, de seguida.
1: I tant, perquè aquesta casa avui està d'enhorabona. Ràdio 4 i Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya hi van ser les grans premiades dels Premis Ràdio Associació. Un dels premis va ser el millor podcast que es van dur Escolta Poblet, de la Sílvia Tarragona i el Pep Gorgori. Parlarem amb ells.
0: Però abans, mapaternitats.
2: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.

0: Doncs ja tenim aquí a la fantàstica Alba Carreras. Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, com esteu?
0: Molt bé, tu només t'escoltes d'un auricular,
1: potser? D'un auricular i sembla... És molt estrany, eh?
0: És estrany.
1: Estic en una peixera ara mateix.
0: Jaume, li pots posar... mig segon de delay i llavors ja tenim l'idiotizador clàssic.
1: No,
0: tota
1: per favor, no, sisplau.
0: Això és increïble. Maria, tu també?
2: Hola.
0: Què està passant?
2: Jo també, però ara he tocat la clavija en castellà dels ordinadors, no sé ni parlar a aquestes hores.
1: Dels auriculars.
2: Dels auriculars i ho he com arreglat.
0: La clavija.
1: Jo no ho he pogut arreglar.
2: Com es
1: no
2: diu
1: sé.
2: Clavija en català?
0: Clavija.
2: Ah.
0: La clavija.
2: Ara ho buscarem.
0: Què tal estàs, del 0 al 10?
1: Alba. Un 11. No, estic molt bé.
0: Molt bé,
1: on
0: ets fire, molt bé.
1: Estic superbé, amb molta energia a dintre. Revera, exacte, avui vinc amb xandall. Mm. Cosa que agraeixo que sigui ràdio i no tele, perquè, clar, vull dir, no m'he d'arreglar, no fa falta que em maquilli.
0: Perfecte.
1: Vaig despentinada, com si m'acabés de llevar i fotre un... Anava a dir un polvo i no cal.
0: Alba. El segon cafè no et deixen anar així.
1: No,
0: eh?
1: No puc anar així.
0: Perquè avui vas una mica disfressa, cirat.
2: Hola!
0: No? Una mica, és look...
1: Disfressa, de cirat tampoc, però vaig a un festival.
0: Ah, molt bé.
1: He de dir que vaig a un festival i aleshores encaixa. El meu look encaixa, potser no per aquí, però
0: estàs
1: com
0: estupenda.
1: Que ràdio, és igual, saps?
2: Es pot dir clavilla o clàvia en català.
0: Clavilla, veus?
1: Clavilla, ens encanta.
0: Clavilla, que no...
1: Ai, Xavi, estàs fatal del coll, eh?
0: No, és que són els plataners.
1: No,
0: tinc una guerra oberta. Tinc una guerra oberta amb els plataners. És terrible.
1: No, jo també el dia de Sant Jordi ho vaig passar, la veritat, bastant malament, eh? Vaig haver-me de prendre dos i pastels. No ho recomano a ningú, perquè després t'adorms una mica.
0: Bé, va, podrem amb tot.
1: Anem a la matèria.
0: Tirarem endavant el programa i ho farem ara mateix parlant de mapaternitats, perquè hem de parlar d'Úrsula Corberó i l'anunci que ha fet aquesta setmana, Alba, i és que ja s'ha incorporat al rodatge de... Jacal 2.

0: Instagram per veure la publicació d'Úrsula Corberó i tampoc tinc cobertura. Avui què està passant? Problemes tècnics a tot arreu.
1: Ostres, ens estan boicotejant avui, eh?
0: Sí, no, ja està, ja la tinc, ja la tinc, ja s'ha carregat. Doncs bé, es tracta d'una publicació d'Instagram que ha fet un carrusel amb diverses fotos on ha comentat quantos cambios i que afortunada, Dios mío. En el primer carrusel, en la primera imatge de carrusel, es veu la papadeta de la criatura, ¿vale? I diu, mañana m'incorporo al rodaje de Jackal 2. ¿Cuántos cambios? I que afortunada, Dios mío. No sé si saps que ara Instagram permet fer com una mena de comentari a sota de cada fotografia del carrusel, cosa que a mi encara no m'ha arribat. Jo vull, senyor o senyora Instagram, sisplau, jo vull aquest canvi a partir d'allà.
1: Ah, o sigui que els comentaris seran diferents a mesura que tu avances en un carrusel de fotos.
0: Exacte. És a dir,
1: ja no
0: allò que posaves, un, foto de tal, dos, foto de qual...
2: Ja no cal.
0: Ja no cal, perquè sota de cada foto podràs editar i podràs posar multiple choice, de tal manera que sota de cada fotografia hi haurà el copy, que es diu, que correspondrà a cada imatge. Bé, encara no ho ha habilitat Úrsula Corberó, però el que sí que sabem és que això, que la primera foto es veu el doble mentó del seu fill amb la papada típica dels nadons. El 9 de febrer es va convertir en mare, com jo. Jo també vaig ser mare un 9 de febrer, cosa que m'enorgulleix. Tinc moltes coses en comú amb Úrsula Corberó.
1: Ah, sí? Quina més?
0: Mira, que som amics d'una persona amb la qual ella es va estar a punt de liar i jo també. O sigui, tenim coincidències...
2: Ja sé per on vas, ja
0: tenim coincidències...
1: Ah, sí?
2: Aquesta història és patrimoni de Catalunya.
1: Ah,
2: s'ha explicat moltíssimes vegades.
1: No tinc ni idea, però de què esteu parlant?
2: S'ha explicat... Ho puc dir?
0: Bueno, d'un company, d'un
2: sí,
0: company.
2: Sí, hi ha un company de professió que sempre explica que ell, en un moment de la seva vida, fa potser 15 anys, va anar a una festa on se li va comentar que també hi aniria Úrsula Corberó, no? Llavors, doncs, en aquesta festa, ell volia fer-se amic d'Úrsula Corberó per liar-se amb ella i, doncs, al final Úrsula Corberó no hi va anar en aquesta festa.
0: Deixa'm matitzar que Úrsula Corberó és de Girona i era molt amiga d'unes amigues nostres en aquell moment, amb la qual cosa, doncs, bueno, la cosa es va quedar amb un no-res i res, aquesta història d'amor no va poder ser.
1: És de la nostra generació, la Úrsula,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí. De fet, sortia ben del Pla, de 3CAT. No sé si recordeu aquella sèrie on sortia també Carlos Cuevas,
2: sí,
0: molt petit, molt petitó. Doncs ella representa que feia de nòvia del Nau Albet, que també és un actor que aquí potser no s'ha sabut massa cosa, no?, del Nau Albet.
2: Home, sí, no? I, bueno, i jo sé qui és, però vull dir, tampoc...
1: Jo
2: però
1: no tinc, no
0: un
1: tinc
0: actor controlat. D'aquests que després pues, no ha transcendit, no? Així com Úrsula Corberó o Carlos Cuevas, doncs podem dir que sí que s'han fet més famosos. En el cas de Nau Albet, potser no tant, però la fama no ho és tot, és un supergran actor. La segona fotografia, anem per les fotografies del carrusel d'Úrsula Corberó, és una imatge d'ella amb el cap amb un paper de plata a la perruqueria. I us he de dir que això també té molt a veure amb el tema dels canvis de les maternitats. Quan tu ets mare, canvien moltes coses i aleshores, a banda de posar-se en ordre les teves prioritats, que això ja ho hem comentat moltíssimes vegades, que ets mare i de sobte, pum, tot el que et resultava important ara ja és totalment banal i al revés, coses que abans per tu doncs, no prenien importància, ara de sobte doncs, prenen molta importància. I una de les coses que moltes mares ens caracteritza és que quan som mares fem un canvi de look radical. Igual que allò dels tatuatges, de fer-te un tatuatge en un moment transcendental a la teva vida, doncs els canvis de look també ho deixes amb l'ex, et talles el cabell o et fa serrell, no? A vegades prens unes molt males decisions i alguna vegada m'he fet serrell i em queda fatal. Doncs bé, Úrsula Corberó s'ha canviat la imatge completament, no sé si l'heu vist amb el seu nou look, és un nou look que si tireu més endavant al carrusel el podeu veure perquè s'ha fet com un groc d'aquests pollastres, un groc pollet, que a mi no m'agrada gens personalment, però a ella li queda molt bé. És d'aquests serrells com de fullet, perquè el té en forma de pic. O sigui, és un cabell de color groc, pollastre, amb el serrell com de fullet, però que a més és mitja melena. És a dir, és un tall de cabell que potser no l'afavoreix gaire, però podria ser que fos doncs, pel rodatge de Jackal 2. De fet, a la tercera veiem un cafè calent, una beguda calenta a la cuina. A la quarta, una imatge contra llum, on es poden veure les seves dues fragàncies, que són l'OEF, i m'encanta perquè és una altra cosa que tenim en comú amb la Úrsula Corberó, i és que portem la mateixa colònia. Bé, jo ja ho sabia perquè ella era imatge d'aquesta colònia, però és que, veieu, són moltes coses en comú.
1: Sí, sí,
0: de febrer,
1: les dues sou...
0: Aquesta persona, l'OEF, no?
1: Reines.
0: Sí, sí. Gràcies, Xavi.
1: És així.
0: Després hi ha una cinquena imatge enganxada al seu nadó a la teta, cosa que també ens fa visibilitzar el tema de la lactància materna, cosa que tampoc s'ha visibilitzat gaire amb les famoses. A banda de la Cristina Pedroche, que ella ho ha deixat molt clar, que li ha donat la teta a la criatura, heu vist
1: alguna vegada... Sí, ho ha deixat clar, sí.
0: Ho ha deixat clar,
1: sí,
0: un vestit
1: de deixar-ho
0: ple
1: clar.
0: De llet, no?, fins i tot.
1: Meva.
0: Però potser les famoses són com molt reticents a ensenyar aquest moment com tan íntim, no?, perquè és un moment de l'allatament, és un moment que no és només donar de menjar a la teva criatura, sinó és un espai compartit d'aquest vincle amb el nadó, no? I aleshores hi ha un altre tema que m'ha fet pensar molt i és en quin moment aquesta senyora ha pogut estudiar el seu paper de Jackal 2, perquè, clar, tot això s'han de memoritzar les seqüències, les escenes i tal, I clar, o sigui, imagina't allà donar el pit i memoritzar-te el text. És que és una cosa raríssima.
1: Home, és molt complicat.
0: Jo he fet coses també, o sigui, sí, he escrit guions, no? He tingut l'ordinador allà al costat i tal, però es diu que en aquest moment de lactància, que és un moment on no només estàs allà tant al teu nadó perquè s'alimenti, és un moment de vincle i tal. I també se l'ha criticat bastant a l'Úrsula Corberó per això, eh? Perquè estava fent altres coses mentre ella estava donant de mamar. Però escolta, jo què et vols que et digui? Que tiri endavant amb la seva vida, se la va criticar també quan el seu fill Dante, perquè recordem que es diu Dante, el seu fill, amb el Chino Darín, els dos dies va pirar als Estats Units a fer una pel·lícula, a rodar una pel·lícula, i se la va criticar també molt de... a ell, sobretot, perquè és com en un moment vulnerable de la vida de la dona que li canvia la vida tan radical, el tio se'n va fer una pel·lícula. Doncs bé, ara és ella qui diu no, el bebè és petit, i ha donat les gràcies també per poder conciliar, cosa que no totes ho poden fer, eh?
1: És un privilegi.
0: És un superprivilegi. La Diana, que és la que fa de Valeria, també va ser mare de Valeria, de la sèrie Valeria de Netflix, sabeu qui vull dir?
1: Sí, que ve del llibre
0: de l'Elisabet Benavent. Doncs bé, ella també va ser mare, justament, i havia de fer fins i tot escenes de sexe i tal, on la veia nua, i és una cosa que ella també n'ha parlat molt, no? De dir, ostres, és que jo acabava de ser mare i de sobte el meu paper a la ficció és completament diferent, he de tenir un cos molt més normatiu, no? Perquè quan ets mare tens estries i tens un cos com, no vull dir degradat, però al final és un cos diferent, no? Perquè passes, és com una goma elàstica, com un xiclet.
1: Sí, que fins que no passa un temps, doncs no recuperes
0: Jo encara tinc la panxa, eh? M'ha quedat una mica... Veus, això sí que no ho tenim en comú amb l'Úrsula Corberó, que ella s'ha quedat estupenda i hi ha dones que es queden superestupendes i perquè també s'esforcen i posen allà hores i tal, però al final és molta pressió estètica també quan et queda aquesta panxa de cangur, la triple sonrisa, em sembla que l'Eva Soriano ho deia un dia, no? És la triple sonrisa que et queda com
3: sí,
0: quan ets mare.
3: Sí, l'Eva Soriano ho va explicar, sí.
0: Que et queda com el primer Michelin, el segon i el tercer si et fan cesària, no? I a mi m'ha passat una mica això, que després la resta et recuperes, però a l'hora de la panxa, i entenc que sigui un moment complicat també per les actrius, perquè al fer seqüències, no sé si serà el cas de l'Úrsula Corberó, però en el cas de fer seqüències nues, doncs clar, ojo,
1: i tant.
0: Et queda un cos que potser t'ha d'agafar una doble. Bueno, jo sóc superpartidària de visibilitzar tot plegat i que al final, si és un cos a la ficció que és d'aquesta manera, doncs és d'aquesta manera i ja està, no cal posar una doble, no? Què més? Tenim altre thriller de Jackal per veure una mica per on aniran els trets. This is the
4: end. When are you coming home?
5: Now, soon. I'm on my way now.
6: Okay. Let's talk about it when you get home then.

0: Sí.
1: M'encanta aquesta cançó, eh? Home, la veritat, transmet molt.
2: Aquesta és de James Bond?
1: Sí, sí, sí.
2: És Skyfall, de l'Adele, no?
1: De l'Adele, segur.
2: És Skyfall, sí. Sí, però, no, però està cantant Adele, a veure el tràiler? No.
1: Jo crec que no, no és la... Però que és d'ella, és versió, sí, oi?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Bé, doncs aquí la veieu amb un anglès perfecte, un anglès... Veus? Coming, no sé què.
2: No, no, és que ella...
1: Un anglès perfecte.
2: Ella té un anglès espectacular.
1: Tot una artistassa,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: Bé, doncs, clar, o sigui, aquí la veiem estudiant el paper amb el nen a la teta. Clar, jo he fet moltes coses durant la teta. Per exemple, he anat al lavabo durant la teta. O sigui, la tens allà penjada i dius, de sobte tens pipi o tens aigües
2: això?
1: Majors... I jo he anat al lavabo, sento molt, vull dir...
2: Sí, t'ha passat clar, això?
1: M'ha passat això.
2: Però perquè estava sola?
1: Perquè estava sola,
2: moment,
1: la nena
2: li pots donar el pare
1: estava
2: un segon.
1: Allà enganxada i...

0: contar. Y las voy a hacer rápido. Posición clásica o de acunamiento. Posición clásica con brazos invertidos. Posición pelota de rugby. Raro el nombre, pero esta es mi preferida. Rugby, ¿eh? Y les voy a contar ahora por qué. Posición australiana. Posición
1: hi, ha, hi ha moltíssimes, no infinites posicions per donar el pit, vale? I es diu que és bo canviar aquesta posició perquè d'aquesta manera els drenatges del pit, o sigui, tu quan se't carreguen, us heu d'imaginar dos pilotes, dos globus, vale? Aleshores, aquests globus s'inflen de la llet i aleshores què passa? Que si el bebè el tens en posició rugby, que al final és agafar-lo com una pilota de rugby a sota del braç, amb el braç com si fos una nansa, i la boqueta com mirant cap amunt, no? De la teva aureola del pit. Doncs bé, aquesta posició fa que una determinada zona del pit es desinfli i per tant tregui la llet d'allà. Amb la qual cosa és bo fer aquest teta sutra, que m'encanta el nom, no? És com el que m'ha però de la teta, de tal manera que se't buidi tot el pit sencer perquè no tinguis problemes després de mastitis i de més. Jo, de fet, he patit mastitis diverses vegades i és una cosa horrible, un dolor horrible que és insuportable. Doncs bé, no sabem si Úrsula Corberó ha fet el teta sutra o no, el que sí que sabem és que ara s'incorpora en aquest paper de jaca el que fa de dona de... O sigui, és una cosa que hem d'anar canviant, eh? Que aquests papers, com més secundaris siguin per les dones, podria ser protagonista perfectament, perquè és una tros d'artista. I també és una cosa que ella és pionera, com ho ha estat també la Diana en el cas de Valèria i de més, d'actriu, un tros d'actriu que s'ha incorporat al món laboral després de ser mare i ho ha fet doncs amb la catifa vermella davant i per la porta gran.
2: Doncs sí, veurem si no troba a faltar, potser... aquest temps una miqueta de tranquil·litat, no? Que crec que està molt bé. Ahir ho comentàvem, hi ha un estudi que diu que es veu que els nadons necessitarien 3 anys amb la mare.
1: És que és molt fort
2: 3
1: això,
2: anys, perquè... No, 4 mesos de
1: no, és molt fort això perquè quan neix un cavall, per exemple, el cavall ja es posa dret i pot menjar ell ja de manera autònoma, clar. I en canvi una criatureta petita és que no pot fer absolutament res, li has de donar tu de menjar, l'has de traslladar tu d'un lloc a l'altre, no? O sigui, al final, aquestes criatures necessiten dels seus bebès, però cada vegada més s'està posant la mare al centre, no? La salut mental sobretot de la mare al centre, perquè si les generacions passades ens han dit que doncs has de ser una bona treballadora, les generacions encara més passades ens deien que havies de ser una bona cuidadora, ara ens diuen que has de ser una bona cuidadora i una bona treballadora, amb la qual cosa et peta el cap.
2: Sí. No, és molt poc temps, ho hem comentat aquí moltes vegades. Eh?
1: Sí.
2: La baixa per maternitat és insuficient, la lactància és insuficient...
1: Però a la vegada s'ha respectat també la voluntat de cada dona, no? En el sentit de que si ella
2: sí, home,
1: la
2: si dona,
1: i la seva voluntat de poder-se tornar a reincorporar, jo de fet estava molt contenta de tornar a la vida laboral perquè ho trobava a faltar i estava farta de canviar bolquers. I jo també s'ha de respectar, no?
2: I tant. Però és veritat que jo crec que hi ha molt, almenys moltes amigues que
1: I
2: jo
1: tant,
2: tinc i persones
1: i tant,
2: que jo conec
1: sí.
2: que entren en depressió absoluta quan deixen amb... 4 mesos el seu nadó a la llar d'infants.
1: I tant.
2: És
1: I poder decidir terrible. És un privilegi, i això és el que s'ha d'intentar revertir, no? Que no sigui un privilegi, sinó que sigui, doncs, al final una cosa voluntària, que tu no perdis tampoc poder adquisitiu.
2: Gràcies, Alba, t'estimem molt.
1: De res, jo també a vosaltres.
3: I a Ràdio 4, Maria, estem d'enhorabona. Ahir va ser un gran dia per aquesta casa, perquè Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya va ser molt premiada. A on? Als Premis Ràdio Associació de Catalunya. La 2CAT va rebre el Guardó Audiovisual 1924. La gran Pilar Sampietro, periodista històrica d'aquesta casa, de Ràdio 4, directora del programa Vida Verda i també de Mediterrani a Ràdio 3, va rebre una menció d'honor per una trajectòria de més de 4 dècades vinculada a Ràdio Nacional. I també Aquella nit al Tiffany's, una ficció sonora coproduïda per Ràdio 4 que es va endur el guardó a millor programa de ràdio local.
4: Però això no és tot. El podcast Escolta Poblet de Ràdio 4, presentat i dirigit per Sílvia Tarragona i Pep Gorgori, es va endur el Premi Ràdio Associació de Catalunya, que no sé parlar, ja al millor podcast. Un podcast immersiu que ens obre les portes del monestir de Poblet per descobrir-ne la vida quotidiana, la història i les persones que hi estan vinculades. Escoltem un trosset, Xavi, si et sembla, per endinsar-nos en aquest ambient de Poblet.
5: Escolta Poblet. Amb Sílvia Tarragona i Pep Gorgori.
6: Barreja d'expectació i emoció. La veritat és que estem una mica aclaparats, o com a mínim jo els he de confessar, estimats oïdors.

0: que estic perplexa davant de tanta bellesa, davant de tant silenci, malgrat el so de l'aigua que van escoltant de fons a les nostres paraules, i davant de
1: immersiu,
0: tants anys
1: immersiu. I aquí teniu la veu. Hola, Sílvia, bona tarda.
2: Bona tarda, Xavi, bona tarda, Maria, bona tarda, equip.
1: Hola, doncs... perdona, que tenim el Pep també. Pep, com estàs? Bona tarda.
3: Hola, Xavi, Maria, Sílvia, què tal?
1: Ara sí. Enhorabona, enhorabona als dos. Enhorabona, deies, gràcies. Sílvia, deies.
2: Home, estem primer de tot, gràcies per la felicitació, Xavi. Estem molt, molt contents.
1: Ai, no sé si hem perdut a la Sílvia, potser?
2: Hola,
1: ara,
2: em sents?
1: Ara et sentim.
2: Ara, perdó, és que aquí a vegades tinc poca cobertura.
1: No,
2: us deia que estem molt contents, estem molt emocionats, estem molt agraïts a la casa per haver cregut en aquesta història que va començar com comencen totes les bones històries, no? Amb amistat, amb amor, amb respecte, amb ganes de fer coses junts, i encara estem en un núvol. La veritat és aquesta, Xavi, perquè t'he de dir una cosa per una altra. Sí, no et puc dir una cosa per una altra. Estem en un núvol i molt, molt agraïts a la casa per haver-nos donat aquesta oportunitat i per haver cregut en això que ara, mentre estava escoltant aquest so de com brollava l'aigua, pensava totes les nits que ens vam passar allà, com vam passejar per Poblet, les facilitats que ens van donar des del monestir. Ha estat un somni, de veritat, un somni.
1: Ahir ho comentàvem, Maria, que s'ho havien d'endur.
4: Home, per nosaltres ho teníem claríssim. A més, parlàveu també en els discursos tant Sílvia com Pep que us sorprenia als dos que es premiés un podcast que parla de la fe, d'aquesta capacitat de mirar endins. No sé si creieu que ara mateix potser encara hi ha més necessitat que mai de mirar endins i de parar-nos una estona quan les coses van tan ràpid.
3: Jo crec que és una necessitat que sempre ha estat aquí, no? El que passa és que en el món actual potser costa veure-la, es prima molt allò, la rapidesa, la reacció ràpida i molt poc, doncs, el dubte, la reflexió, i escolta, Poblet està ple d'això, no? Està ple de reflexió, de pauses, de dubtes també, per què no? I ens va sorprendre això, ens va sorprendre molt gratament, va ser una grata sorpresa veure que aquesta mena de produccions encara tenen espai, per una banda, a la ràdio pública, com diu sempre la senyora Tarragona, que és Ràdio 4, i per una altra banda, doncs, en uns premis com són els premis de la Ràdio Associació, que està molt bé que es valorin també aquests valors, que són valors, doncs, de la ràdio, per què no? Encara que feu butlletins cada hora, es pot parar sempre una estona a pensar, a reflexionar i fer les coses millor.
4: A més d'això de parar i de reflexionar, Sílvia, tu que sempre has fet ràdio a totes les franges del dia, evidentment, però jo crec que Sílvia Tarragona sí, és ràdio de nit. Per mi, Sílvia Tarragona és ràdio de nit, és la veu. Per mi, Sílvia Tarragona és la veu, ara ho deia també el Xavi. Sílvia, d'això de parar a la nit també en saps de sobres, ho fas cada dia, el de nit de Ràdio 4. Com és també explicar aquesta vida monàstica que el que fan al final és parar, és entrar també en una mica en un oasi, no?
2: És que jo penso que els que ens dediquem a aquest ofici, els que portem ja molts anys, bé, jo sóc la més gran de tots vosaltres, així doncs que en aquest sentit no és que tingui més expertesa, però tinc més edat, així doncs que porto molts anys davant d'un micròfon i penso que entendreu perfectament que és important desprendre'ns una mica del que som, no? Això amb en Xavi, que coincidim amb això, com amb tu, Maria, com amb tantes altres coses, penso que és important que ens n'adonem que nosaltres estem a de pas, que al cap i a la fi tenim una responsabilitat molt gran a l'hora d'explicar el món a través de la ràdio pública, perquè escoltar la ràdio pública és sinònim des de fa molts anys, aquesta casa 50, de rigor i de veracitat, no? Hem de saber del que parlem i parlar del que sabem, i per això necessitem temps. I per això cal parar i pensar, i per això cal posar-nos al servei de la humilitat dels que ens escolten des de la màxima curiositat. I nosaltres hem de ser humils. O sigui que és veritat que la nit dona aquesta facilitat per l'introspecció, però penso que si tinguéssim tots a totes les franges horàries, i la crítica és principalment cap a mi també, quan estava en altres moments de la meva carrera professional, la capacitat per poder mirar els braços des de la barrera, tot és molt més fàcil, no? I crec que aquest podcast, aquests 8 capítols, serveix per pensar en la fe, més enllà de si un és creient o no, jo sóc creient, ho confesso, però més enllà de si un ho és o no, tens la capacitat per mirar les coses amb espai, amb perspectiva.
1: Masterclass. Sílvia Tarragona, gràcies, enhorabona, felicitats per Gorgori, una abraçada gegant. Arriba...
4: Us estimem molt.
1: Arriba l'edició migdia, que ens quedaríem amb ells fins a les 9 de la nit, però... Ara...
5: Són 2:15.
6: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
5: Bona tarda. El Parlament ha començat a comptar-se els números que han de marcar el país els pròxims anys. Els pressupostos del 2026 ja són a la cambra, 49.000 milions d'euros sobre la taula, pactes tancats i una majoria que aquesta vegada sí, Salvador Illa, ja té assegurada. Després de mesos de negociacions, encaixades de mans i reunions discretes, el govern ha trobat la fórmula amb Esquerra i els comuns per fer quadrar els comptes. Així ha presentat la consellera d'Economia, Alicia Romero, el projecte de llei del president del Parlament, Josep Rull.
7: Degut als acords que hem fet amb aquestes dues formacions polítiques, hem pogut habilitar més de 4.600 milions d'euros per fer front als compromisos 26-30 al que hem arribat amb ells.
8: Perquè el projecte de llei de pressupostos, tal com he dit, és la iniciativa legislativa amb una transcendència més gran i més àmplia de totes les que tramitem en el Parlament.
5: El calendari ja corre. Juny portarà els primers debats, les esmenes i el xoc parlamentari. I el juliol arribarà la votació final. Per cert, la reunió amb els sindicats i educació acaba de finalitzar i ho fa de nou sense acord. Dimarts s'emplacen a una nova reunió. De seguida desgranem aquest calendari. Ho fem amb en José Gil i l'Helena Ramos a la realització i les vies de so, l'Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Balcas a control central. I arrenca el cap de setmana llarg de la segona Pasqua. Trànsit preveu que uns 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'operació sortida ja està en marxa i les hores més complicades s'esperen aquesta tarda. L'AP7 concentrarà les principals retencions i es recomana la C32 com a via alternativa. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. S'augmenta el trànsit en aquesta xarxa viària, sobretot àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes, per exemple, ronda de dalt amb retencions destacades ja en sentit de Llobregat. A més, hi ha hagut un accident en principi ja resolt, però ha deixat molt tocada, com us deia, amb ronda de dalt en sentit de Llobregat, aturades importants. També volem repassar l'autopista AP7. Comencem en sentit nord, sentit Barcelona-Girona. Hi ha aturades a la zona de Subirats, és a causa d'un accident, retencions de més de 3 quilòmetres. Ja molt més endavant, a la zona del Vallès, també parlem de trams d'aturades de 3 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà i més endavant entre Mollet i Parets del Vallès. Per tant, aquestes zones de l'AP7 carregades, sentit nord, sentit Girona. Mirem la mateixa via, però en sentit sud. Retencions intermitents, 5-6 quilòmetres, entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès. I també en sentit sud, en sentit Tarragona, a l'AP7 aturades de 4 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
5: I queda desconvocada la vaga de Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny. UGT i Comissions Obreres han arribat a un acord amb la direcció sobre mobilitat laboral i millores d'enseguretat. També ens interessem per la previsió del temps des de l'EMET, Juan Carlos Piña.
10: Avui a Catalunya pugen lleugerament les temperatures, que són significativament elevades per aquesta època de l'any, a la depressió central de Lleida. Arribarem a màximes de 36 graus a Lleida, 31 a Girona, 27 a Barcelona, 24 a Tarragona. Per altra banda, tenim un dia d'ambient assolellat, amb núvols d'evolució al Pirineu, sense descartar algun ruixat aïllat.
5: Passen 3 minuts de 2:15.
6: Edició migdia. Eva Albiol.
5: Després de mesos de negociacions i un primer intent encallat, el govern de Salvador Illa ja té fumata blanca per als seus primers pressupostos. El Consell Executiu ha aprovat aquest divendres uns comptes amb gairebé 50.000 milions d'euros sobre la taula i una despesa que creix més d'un 22% respecte als últims comptes, els del 2023. Ara la pilota entra al Parlament i comença el debat polític. Anem cap al Palau de la Generalitat. Lorena Enns, bona tarda.
11: Sí, bona tarda. La despesa prevista és la mateixa que en el projecte de pressupost fallit del febrer, perquè en aquell projecte el govern ja s'havia guardat 900 milions d'euros a un calaix per destinar-los a les partides pactades amb Esquerra i els comuns. Del total de la despesa pressupostada, l'executiu ha previst 4.600 milions fins al 2030 pels acords amb els socis. Alicia Romero.
7: S'han compromès a votar tot el pressupost, aquests 49.000 milions d'euros que puja aquest pressupost, i és cert que amb les negociacions hem incorporat aquests quasi bé 900 milions en polítiques públiques determinades.
11: Es tracta, però, d'un pressupost viu. Segons defensa Romero, les partides no estan tancades i si, per exemple, s'arribés a un acord amb els docents, l'executiu podria modificar-les. Uns comptes amb els quals Salvador Illa podrà imposar el seu propi segell un cop quedin aprovats previsiblement a principis de juliol. Josep Rull, president del Parlament.
8: Aquest ple se situaria al voltant del 2 de juliol.
11: Tot i que el govern ja disposa dels 68 vots necessaris perquè tirin endavant, els grups tenen ara 10 dies naturals per presentar esmenes al projecte. La setmana vinent els consellers començaran a desfilar per explicar les partides corresponents dels seus departaments.
5: Uns comptes que s'aprovaran malgrat la negativa de la resta de grups, Salvador Vergés de Junts, Joan Garriga de Vox, Juan Fernández del PP i Laura Vega de la CUP.
12: No són uns pressupostos per Catalunya, com ens volen vendre, sinó que són uns pressupostos pel PSC.
13: Estem davant d'una discrepància total i absoluta del model del Partit Socialista i els seus socis.
14: I sense algú prioritari per a la nostra formació política per Vox, que és aplicar la prioritat nacional en tots els temes i sobretot amb els serveis públics.
15: Govern i socis han fet allò que s'esperava d'ells, sense massa entusiasme fora de l'escenificació. I creiem que és una oportunitat perduda.
5: La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha anunciat a Ràdio 4 que el partit estudiarà les informacions que apunten que la presumpta trama vinculada a José Luis Rodríguez Zapatero hauria pactat comissions del 3% al voltant del projecte del Hard Rock de Tarragona. Assegura que no li sorprèn que hi hagués comissionistes vinculats a aquest macroprojecte.
16: Darrere sempre d'aquests megaprojectes, d'aquests pelotazos urbanístics, perquè acaben sent pelotazos urbanístics, sempre acostuma a haver històries rares de comissió, d'interessos empresarials, quan se barreja pel mig, no? Tantes empreses, tantes històries estranyes.
5: I ha recordat que els comuns van provocar la caiguda del govern de Pere Aragonès precisament per la defensa del Hard Rock. En paral·lel, fonts properes a la investigació han confirmat a Ràdio Nacional que els agents de l'UDEF van localitzar una caixa forta al despatx de Zapatero durant l'escorcoll a l'interior de l'edifici i eren presents l'advocat de l'expresident i la seva secretària Gertrudis Alcázar. Aquestes mateixes fonts asseguren que inicialment no es trobava la clau per obrir-la, però finalment va aparèixer i no va caldre la intervenció dels especialistes policials. Dins la caixa forta, els agents hi haurien trobat documentació que va ser decomissada juntament amb la resta de material i traslladada posteriorment en caixes de cartró. A l'espera de conèixer el contingut del sumari del cas Plus Ultra, en què el jutge imputa l'expresident del govern espanyol, continuen les reaccions dels socis més contundents des de les files de Sumar. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, li ha reclamat explicacions. Ho feia a Televisió Espanyola.
17: Estamos convencidos, evidentemente, que hay determinadas personas, como el expresidente Zapatero, que están probablemente, se les mira más que a otras personas en este país, pero a la vez, tengo que decirlo con toda la claridad, una vez vistos los indicios que hay en el auto, esos indicios deben ser investigados.
5: El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reitera la confiança en l'expresident, al que considera mers indicis.
18: Estamos en un momento muy inicial de la investigación. El propio auto en el que se cita como investigado al presidente Zapatero lo dice. Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios que dan lugar a la investigación y a que sea citado como investigado el presidente Zapatero.
6: Edició migdia.
5: Doncs ho dèiem, en portada, la mesa sectorial d'educació ha acabat de nou sense acord. Els sindicats han rebutjat la nova proposta salarial del departament. Última hora, Laura Hurtado, bona tarda.
19: Bona tarda. La proposta no contempla incrementar més el complement específic, però sí crear tres nous complements, un per a tots els docents de centres de màxima complexitat, un altre pel treball de recerca i un per les cotutories. També incrementar un 50% els complements de tutoria que ja existeixen i el de coordinació digital, així com reactivar el cost de catedràtics. En total, podria beneficiar un 85% dels docents de la pública i la concertada. Uns increments, però, que els sindicats consideren insuficients, ja que inicialment demanaven un complement universal d'uns 500 euros mensuals assolibles fins al 2029. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
20: La proposta que ens ha traslladat el departament avui no és una proposta acceptable, és una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines, per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta.
19: Dimarts que ve tornaran a reunir-se i si no hi ha acord es mantindran les vagues. A més, els sindicats no descarten fer accions durant la selectivitat i la visita del Papa.
5: I atenció a aquestes dades, només un de cada 10 joves d'entre 16 i 29 anys s'emancipa a Espanya. Segons el Consell de la Joventut, és el mínim històric registrat i els que hi viuen sols destinen gairebé tot el sou, un 98%, a pagar el lloguer a l'Exaloi.
0: Sí, l'accés a l'habitatge s'ha convertit en un dels principals factors d'empobriment de la joventut. El risc de pobresa entre joves que viuen de lloguer es dispara del 25,9% al 43% després de pagar la mensualitat. Dels 1.191 euros que de mitjana cobra un jove, n'ha de destinar 1.176 a pagar el lloguer. Andrea Henry, presidenta del Consell de la Joventut d'Espanya.
21: Que ya no sirve con trabajar, que ya no estamos hablando de el mérito personal o esta idea que tenemos de, bueno, no te podrás emancipar porque no tienes un buen trabajo o porque no tienes un buen salario. No es verdad. De hecho, la vivienda está convirtiéndose en el principal factor de sobreendeudamiento o de pobreza, empobrecimiento de la generación más joven, de las personas jóvenes, y además es que la edad media de emancipación ahora mismo sobrepasa los 30 años.
0: Pel que fa a la compra, un jove ha de dedicar més de 14 anys de salari íntegre per adquirir un habitatge, una situació que obliga molts a decantar-se pel mercat de lloguer i compartir habitació. Des del 2022 aquesta tendència s'ha disparat més d'un 85%.
5: Parlem ara de qüestions internacionals. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, confia que la Unió Europea imposi sancions a ministres i colons israelians, així com mesures comercials contra Tel Aviv o Alemanya.
22: Tot plegat després de la difusió del vídeo on es veu el ministre de Seguretat Nacional humiliant membres de la flotilla humanitària detinguda per Israel. Des de la reunió informal de ministres d'Exteriors de l'OTAN a Suècia, Álvarez també ha explicat que 4 dels 44 espanyols evacuats han necessitat atenció sanitària.
23: Se prevé que vayan llegando a España y viajando desde Turquía a España paulatinamente a lo largo del día aquellos que han requerido atención sanitaria, y ha habido 4 que lo han requerido.
5: El Congo, Uganda i el Sudan del Sud celebren una cimera d'urgència per intentar frenar el brot d'Ebola declarat a l'est del Congo.
22: La malaltia ja ha provocat 177 morts i més de 750 casos sospitosos. Segons l'OMS, es tracta d'una soca sense vacuna i amb una mortalitat que pot arribar al 50%.
5: I l'OTAN celebra l'anunci dels Estats Units d'enviar 5.000 soldats a Polònia.
22: El secretari general Mark Rutte adverteix, però, que Europa ha de continuar reforçant la seva defensa per dependre menys de Washington. Rutte defensa augmentar la despesa militar davant amenaces com Rússia.
5: Tornem a casa nostra perquè l'home acusat de matar la seva exparella Figueres es troba en dependències judicials on encara estaria declarant davant del jutge. La víctima de 32 anys va morir apunyalada al mig del carrer Gemma Esteve.
24: El detingut ha estat traslladat aquest matí als jutjats de Figueres. A part de la seva declaració, el jutge compta amb tota la documentació aportada pels Mossos d'Esquadra, que han volgut esgotar el límit legal de 72 hores de detenció per recollir el màxim de proves i prendre declaració, testimonis i a l'entorn de la víctima i del detingut. Segons fonts de la investigació, el presumpte agressor, de 48 anys, acumulava nombrosos antecedents per violència domèstica i havia estat a la presó per trencar ordres d'allunyament amb altres parelles. En aquest cas, la víctima també l'havia denunciat per maltractament i entre dissabte i dilluns va ser detingut 2 vegades per agredir-la i incomplir l'ordre d'allunyament. Dimarts, poques hores després que el jutge el deixés en llibertat, hauria anat a buscar la Kimberly i l'hauria matat a ganivetades a plena llum del dia, un cas que ha consternat la població i que reobre el debat sobre l'efectivitat dels mecanismes de protecció.
5: Més qüestions al pla contra la multireincidència impulsat pels Mossos redueix un 40% els delictes en els busos de Barcelona en el primer trimestre de l'any, Sergi Bassoles.
25: El Campai Bus, el pla contra la multireincidència ideat específicament pels autobusos de Barcelona, comença a donar els seus fruits. Durant el primer trimestre de l'any ja s'han reduït més d'un 40% els fets delictius en aquest transport públic. Inspector dels Mossos, José Ángel Merino.
26: S'han passat de fets acumulats en el 2025, que van tenir més de 600. Aquest any 2026, el primer trimestre, van tenir 350 fets.
25: I és que en el que portem de 2026, els Mossos i la Guàrdia Urbana de Barcelona ja han detingut a 85 delinqüents multireincidents que acumulen, atenció, més de 620 antecedents i que, a més, sempre actuaven buscant un prototip concret de víctima.
26: Majoritàriament dones, turistes, persones d'edat avançada o persones amb mobilitat reduïda.
25: En total, el Campai Bus ha permès desarticular 5 bandes especialitzades en furs en aquest transport públic, entre elles la més nombrosa, formada per 35 integrants, bàsicament la majoria d'un clan familiar en el que delinquien tant els nets menors d'edat com fins i tot els avis de més de 70 anys.
5: En la setmana de la conscienciació de la miopia, l'OMS alerta que el 2050 la meitat de la població podria ser miop. Els experts recorden que les revisions visuals infantils són clau per prevenir problemes oculars greus en un futur en avanyarès.
1: La salut visual es desenvolupa fins als 7 anys, però el consum digital, que implica visió propera, s'ha convertit en un factor de risc per a una miopia precoç i de creixement més ràpid que, si no es detecta, pot causar problemes en l'edat adulta. D'aquí que, més enllà dels senyals d'alerta clàssics, com no veure bé la pissarra, acostar-se molt als llibres o a les pantalles, és important iniciar les revisions oftalmològiques el més aviat possible, com explica en Joaquim Grau, president del COC.
2: L'ideal és fer una revisió oftalmològica abans dels 3 anys i fent revisions anuals periòdiques. Quan la visió, diguem-ne, amb els infants i els preadolescents està una miqueta més relaxada, és en el període de vacances. Jo faria una revisió al meu fill al setembre, abans d'entrar a l'escola.
1: Només amb revisions es podrà detectar la miopia i això permetrà controlar-la i fins i tot alentir-la.
2: Hi ha tractaments amb lents de contacte, que totes les poses per anar a dormir i quan s'aixeca l'endemà el nen, doncs, se les treu i veu bé durant tot el dia. El que fa és que alenteix aquest engrandiment de l'ull.
1: Un infant amb dues diòptries té el doble de risc de patir d'adult, cataractes i degeneració macular i fins a 3 vegades més despreniment de retina.
5: Tot a punt perquè aquesta tarda a les 7 s'inauguri de manera oficial l'aplec del Cargol als Camps Elisis de Lleida, Pepa Santgenís.
3: Aquest matí les penyes enllestien els darrers preparatius perquè aquest vespre ho tinguin tot a punt quan es doni el tret de sortida a la 45a edició de l'aplec del Cargol de Lleida, una de les festes gastronòmiques més multitudinàries de Catalunya. En aquesta edició és la que hi haurà més colles, 124. Algunes com el Xulet hi participen des del primer aplec, i tot i que són experts del muntatge i organització de la penya, hi treballen tota la setmana. Salvador Morell, president de la colla El Xulet.
4: Vull dir, van començar tots, que eren joves, ja fa 45 anys, hi ha petits grups. Entre tots fem el muntatge.
3: Preveuen que serà l'aplec més participatiu, no només pel que fa a les colles, algunes s'han quedat en llista d'espera, sinó també perquè hi haurà gairebé 17.000 penyistes i esperen milers de visitants. Ferran Pèrdix és el president de la Federació de Colles de l'Aplec del Caragol.
7: Que l'aplec té una salut de ferro. La veritat és que costa moltíssim trobar una plaça per apuntar-se a l'aplec, perquè realment les colles estan totes a rebentar. En tenim 10 en llista d'espera.
3: A la Llauna, a la Brutesca, a la Gormanda, a l'aplec es consumiran fins diumenge 14 tones de caragols. I com l'any passat, s'ha organitzat un dispositiu de control als accessos al recinte de l'aplec, sobretot a la nit, per garantir la seguretat de tots els assistents.
5: I la 26a edició dels Premis Ràdio Associació ha reconegut la nostra companya Pilar Sampietro amb una menció d'honor pels seus 42 anys de periodisme ambiental i cultural. També han estat premiats Sílvia Tarragona i Pep Gorgori, que han rebut Exaequo el Premi al millor podcast per Escolta Poblet, així com la nova proposta de la 2CAT Montse Soto.
9: Mestre i referent indiscutible d'una ràdio pública combativa i compromesa a través d'espais radiofònics com Mediterrània, Vida Verda, Nautilus o molt lluny de Manhattan, Pilar Sampietro ha recordat a les periodistes assassinades a Gaza.
10: Nadia Al-Sayed, Míriam Abutaga, Fatima Hassuna, Shirin Abu Akleh, les hem de nombrar.
9: Però també ha reivindicat una ràdio crítica que ens activi, que ens faci pensar i que ens tregui de la nostra casella de confort.
10: Ara que la paraula periodista la disfressen de comunicador perquè hi entri de tot i sense filtre, jo us demano que retornem a l'ofici. Expliquem per què la justícia ambiental, la salut del planeta, ha d'anar lligada a la justícia social, la salut de les persones.
9: Per la seva banda, Sílvia Tarragona i Pep Gorgori van rebre Exaequo el Premi a millor podcast per Escolta Poblet.
27: Ràdio 4, Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya, que és la pública, pública, pública, des de fa 50 anys, va néixer amb la fe d'explicar la vida a través del nostre idioma i continua amb la mateixa fe i continuarà.
28: I ens hem passat molt bé, i això per més que això va començar com un divertiment, perquè era un divertiment això, doncs s'ha vingut fent gran.
9: I la 2CAT va rebre el Premi Especial 1924 per reforçar la presència del català en el mapa televisiu.
5: José María Rubí, bona tarda.
29: Bona tarda, Eva.
5: Esports. Demà serà el dia gran d'aquest curs per l'equip femení del Barça. Les jugadores de Pere Romeu jugaran la corona de la Lliga de Campiones contra l'Olímpic de Lió. El Barcelona es troba a Oslo, a escenari de la final, des d'ahir a la tarda.
29: Com el nostre enviat especial, el Josep Capel. Josep, en una estoneta comença tota l'activitat prèvia del partit, al propi estadi Ullevall.
6: Sí, en aproximadament 45 minuts hi haurà aquesta roda de premsa tant del tècnic Pere Romeu com d'Alexia Putellas i de Karolim Ryan Hansen. A la una, fa aproximadament dues hores, han dinat a l'hotel de concentració. Abans, les xerrades tècniques i tàctiques a partir de 4:45. Darrera sessió preparatòria, on haurem d'estar atents a l'evolució d'Irene Paredes, de Karolim Ryan Hansen i fins i tot d'Aitana, que és un dels grans dubtes de cara a l'11 titular de demà. Per cert, que el president en funció, Rafa Juste, arriba avui mateix, estarà present en el sopar oficial de la UEFA a partir de 8:15. El president electe, Joan Laporta, arribarà demà per presenciar la finalíssima. El Dio també ha arribat ja a Oslo i aquesta tarda a partir de les 6, en roda de premsa, tant del tècnic Jonathan Giraldez, l'ex blaugrana, com també d'un parell de jugadores i la darrera sessió preparatòria a l'escenari del partit.
5: Gràcies, Capel. Demà serà dia de futbol i ràdio tota la tarda i tota la nit, perquè després a les 9 comença la darrera jornada de la Lliga de Primera Divisió, encara amb dues places de descens en joc.
29: Una ara mateix és pel Girona, que està obligat a derrotar l'Elx a Montilivi. Mitchell manté el dubte d'Estuani i, sobretot, la fe en la seva gent.
8: Jo crec molt en els meus jugadors. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec en el meu equip, només.
29: A banda de Girona i Elx estan implicats en la lluita per la permanència, el Mallorca, l'Osasuna i el Llevant. L'únic que no depèn de si mateix és el conjunt balear. L'Espanyol, per la seva banda, necessita una carambola per poder jugar la propera edició de la Conference League. Ha de guanyar la Reial Societat i esperar els entrebancs de Getafe, Rayo Vallecano i València. Els de Manolo González ho acabaran de preparar aquesta tarda. El Barça està implicat en aquesta lluita perquè és el rival del València, precisament. Els blaugrana, per tant, acomiadant la temporada més talla i mirant més al futur en clau culer, el president Joan Laporta ha matitzat el que aquesta setmana havia dit Hansi Flick respecte als canvis que necessita l'equip.
11: No se trata de hacer unos fichajes cara a la galería. Yo creo que Culé ha entendido que tenemos un equipo muy potente, que tenemos unos líderes, unos liderazgos dentro del equipo que son ya de nivel mundial, que cambiar estos liderazgos yo creo que podría ser una equivocación. Lo que hay que es reforzar el grupo.
5: Un Barça que té clar i ben lligat al seu futur de la seva banqueta. No poden dir el mateix altres dos grans d'Europa, com el Madrid i el Manchester City.
29: Confirmats els relleus a les seves banquetes eren notícies esperades, però, com dic, ja estan confirmades. Pep Guardiola no continua al club Citizen després de 10 temporades i ho ha anunciat ell mateix en sala de premsa. Álvaro Arbeloa tampoc serà l'entrenador del Madrid el curs vinent. Seran setmanes animades a l'entitat blanca després que l'empresari Enrique Riquelme hagi anunciat que serà rival de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Real Madrid.
5: La cita poliesportiva del cap de setmana serà la final a 4 de l'Eurolliga de bàsquet que es disputa a Atenes avui divendres, de semifinals amb duel entre equips espanyols.
29: Des de les 8 del vespre, Madrid-València, per tant, hi haurà un representant espanyol a la final de diumenge. Duel molt equilibrat, a priori, desafiament per dos entrenadors veterans i prestigiosos que encara no tenen aquest títol al seu currículum. Sobta més en el cas de la trajectòria del tècnic blanc, Sergio Scariolo. Òbviament és maco estar aquí i competir per guanyar, però no és una obsessió. Hi ha molts grans entrenadors que no han guanyat l'Eurolliga i tot i així continuen sent grans entrenadors, deia Scariolo. Ho responia l'italià a la roda de premsa oficial quan se li plantejava i en aquesta roda de premsa l'entrenador de València, Pedro Martínez, volia parlar més en clau futur, en clau projecte taronja.
12: We are very proud to be here another time.
29: Deia Pedro Martínez, nosaltres estem molt orgullosos de ser aquí, estem orgullosos de tornar a competir per un títol tan gran com aquest i esperem tornar a fer-ho en el futur. A les 8 aquest Madrid-València, abans des de les 5 Olympiacos Fenerbahçe, això aquí a l'NBA, Nova York ha tornat a guanyar Cleveland i els Knicks ja dominen la final de la conferència, és per 2-0. La sèrie es desplaça ara a pista dels Cavaliers.
5: L'equip de futbol sala del Barça es desplaça avui a Càceres, on des de demà es disputa la fase final de la Copa del Rei.
29: Al migdia, la primera semifinal entre Cartagena i Valdepeñas, a les 4 de la tarda Barcelona-Jaén. Abans del viatge, el Dani Esclus ha parlat amb el blaugrana Catena.
13: Bueno, yo creo que el equipo está bien, que está siendo toda la temporada muy buena. Falta ese cosita de ganar, que ahora creo que llega los momentos importantes y bueno, ahora comenzamos con una Final Four de Copa del Rey, con la ilusión de ganarla y yo creo que llegamos a un buen momento.
14: Com bé dius, com d'important és per a aquest projecte tan interessant el fet d'aconseguir un títol que fa dos anys que no s'aconsegueix un títol important?
13: Bueno, yo al final creo que es una obligación, porque al final es como tú dices, que casi dos años sin ganar un título, y es un equipo que está hecho para ganar. Pero bueno, se está viendo que está todo muy igualado y que es muy difícil ganar. Pero bueno, el presupuesto del club, los jugadores que estamos aquí hemos venido a ganar y sabemos que ahora tenemos una oportunidad muy buena y creo que vamos a conseguirlo.
14: Hem de parlar del rival a les semifinals, Jaén, si no m'equivoco, l'últim equip que us ha guanyat un partit. Hi ha ganes de revanxa després d'aquella final de la Copa d'Espanya?
13: Bueno, al final, como se dice, el deporte te da otra oportunidad. Yo creo que hay que tenerlo presente, que fue el último equipo que nos quitó un título. Pero bueno, sabemos que es un rival muy duro, que en competiciones cortas compite muy bien y que nos va a poner las cosas muy difíciles.
29: A l'Univers Futbol Sala, aquest cap de setmana, fase final de la Copa del Rei, a la Lliga Sobal d'Handbol, avui es disputa el gruix de la penúltima jornada en horari unificat. Des de les 9, el Barça rebrà a Torre la Vega i el Granollers visitarà el Bidasoa.
5: I abans d'acabar, Giro d'Itàlia, Mundial de Fórmula 1 i el final de la prèvia de Roland Garros.
29: Han passat ja perquè han guanyat els seus partits. Han passat, com dic, al quadre principal Pablo Llamas, Marina Bassols i Caitlin Quevedo. En canvi, eliminats Roberto Carballés i Guiomar Maristany, encara de jugar el seu darrer compromís en aquest quadre previ, Pedro Martínez. El Giro d'Itàlia, etapa 13, un final molt trencat, ple de trampes. Eulàlio el portuguès vesteix de rosa un dia més i, per acabar, en 3 hores i mitja aproximadament, començaran els primers entrenaments del Gran Premi de Canadà de Fórmula 1.
5: Gràcies, Rui. Barcelona fa dies que parla amb accent de Puerto Rico. Aquesta nit Bad Bunny converteix l'estadi olímpic en la primera parada de la seva gira europea enmig d'una expectació que fa hores i per alguns dies que s'acumula a Montjuïc. Dues nits seguides a la capital catalana abans de saltar a Madrid amb 10 concerts més. Anem cap a l'estadi olímpic amb l'Agnès Batlle.
0: Últimes hores per veure l'artista global del moment.
15: Tenia moltes ganes d'anar, som un grup de 8. Jo crec que a nivell musical és... Bueno, el Michael Jackson de l'actualitat, però Bad Bunny és Bad Bunny, és el rei.
16: Esperando aquí sentado bajo el sol y a esperar a que sean las 8 ya y que empiece.
17: Y es la primera vez que hago esto de pasar la noche en la cola del concierto, pero bueno, vale la pena para el artista número uno que escucho siempre.
18: Somos como los primeros en la cola, ya se nota que va a ser un espectáculo único, único.
17: Me molaría mucho que apareciera Rosalía, pero eso ya es soñar.
19: Se ha abierto al mundo y hace música para todos.
20: Y una persona amb tanta veu, tanta repercussió, que pot arribar a tanta gent, dona un missatge de molta fortalesa i valentia de cara a mostrar els seus costums, la seva terra, el seu idioma, això, fidel al que hi pensa i en contra del que creu que és injust. Un clar exemple és no fer concerts als Estats Units, principalment ara que hi ha moltes deportacions, evitant que hi hagi concentracions en massa de persones que potencialment poden ser deportades. Gest com aquest d'evitar aquestes situacions, jo crec que diuen molt d'ell.
17: Para todo el mundo que decía que era un artista más de reggaetón como el resto, solo hace falta ver su discografía, que ha tocado literalmente todos los palos, o sea, desde bachata, salsa, reggaetón, trap...
20: Estoy aquí, que estaré con mi novia, mi suegra y mi cuñada, así que...
0: Tot a punt, suportant la calor com es pot, per veure el gran show del porto-riqueny, del Debí Tirar Más Fotos Tour, alternant nostàlgia, festa i reivindicació cultural. Avui i demà a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys, i seguidament, marató de 10 concerts a Madrid.
21: Debí tirar más fotos de cuando te tuve, debí darte...
5: Xavi Martínez, bona tarda.
22: Bona tarda, Eva.
5: Bueno, segur que tots els oients saben que el cantant Bad Bunny actua aquesta nit i demà a l'Estadi Olímpic de Barcelona... Això segur?
22: Home.
5: Això ho saben des d'allà fa un any, des que van sortir les entrades. Ara, el que potser no saben és que Benito, Bad Bunny, va actuar a Lleida el 2017 i 2018, quan encara no era una estrella mundial, Xavi.
22: Sí, molt fort, eh? Això no ho sap gairebé ningú, jo
5: això
22: crec.
5: Això no ho sap gairebé ningú, tu saps, però per si hi ha algun oient que no ho sap, ens ho explica la Pepa Sant Genís, des de Lleida.
23: Fa gairebé 10 anys, Bad Bunny, quan encara no era tan conegut, va actuar dos cops a la discoteca Vilova de Lleida i va esgotar totes les entrades, com recorda Javi Bosch, responsable del grup Bonobo, propietari de la discoteca Vilova.
30: Que veiem que era un artista que despuntava i el van portar per la festa major de l'any 2017. Li va agradar tant la ciutat i el Vilova, que hi havia piscines, i el 2018 ens van tornar a trucar que tornava a fer gira i que només volia fer dos discoteques, que volia fer Ushuaia, Eivissa i Lleida. Tot venut, tot.
23: Els dos cops que va venir a Lleida, Javi Bosch va tenir un tracte proper amb Bad Bunny. Recorda que el primer any va ser més accessible i fins i tot va voler visitar la Sauvella, però que el segon any, amb el seu caixer multiplicat per 3, ja va tenir capricis d'estrella, com per exemple tancar tot un hotel per ell.
5: Doncs ja veus, Xavi, per Festa Major, 15 euros les entrades.
22: Ostres!
5: I la segona vegada, ja una mica com més estrella, va tancar un hotel.
22: És impressionant. Has vist el que ha provocat aquesta setmana el Passeig de Gràcia, el Mandarín?
5: Sí, a mi m'ha sorprès que no sé si hi ha gent si treballa o no.
22: No, increïble. Ho comentàvem, de fet, avui amb la Maria García Coll. Com pot ser? Estan organitzats, aquesta gent no treballa, no?
5: Però això és veritat, estan organitzats. Hi ha gent que al final estudia al matí, altres sí, que estudien a la tarda, s'organitzen igual que a l'hora de fer les cues. Però bueno, és increïble el que ha aconseguit, està clar.
22: És impressionant.
5: Ha batut tots els rècords que es poden batre, jo crec. I bueno, esperem què sortirà d'aquesta gira, perquè hi ha moltes incògnites de qui sí, l'acompanyarà, sí, qui no l'acompanyarà, hi ha moltes apostes, o sigui que ja veurem.
22: A mi m'han dit que es veu que avui el concert d'avui a l'Estadi Olímpic a Barcelona, avui els del Barça, a la casita VIP, els del Barça, i demà potser una cantant que coneixes tu i jo també la conec.
5: Jo crec que també.
22: Potser.
5: En parlem dilluns o dimarts.
22: Una abraçada gran, Eva.
5: Una abraçada, Xavi, bona tarda.
22: Les 3, les 2 a Canàries. Maria...
1: Hola.
22: És que estic en modo Xavi Fornia també, fin de setmana, ja, de Ràdio Nacional.
1: I em estàs dient l'hora.
22: Clar, les 3, les 2 a Canàries.
1: Aquest
22: va.
1: Cap de setmana a Ràdio 1, demà, Xavi Fornia, demà, de 4 a 8.
22: A partir de les 4. Ara, a Ràdio 4.

0: Martín Noia al control, perquè tot soni molt, molt, molt bé amb el Aro Serén. I, de fet, en uns minutets parlarem amb el Martín.
1: Ho vam avançar ahir al final del programa, perquè hem parlat que la Nayara, que serà aquí amb nosaltres d'aquí 2 setmanes, treu avui EP, sí. Però també surten moltes altres novetats musicals. Jo crec que la novetat musical d'aquest divendres és, doncs, aquesta cançó que treuen el Martín Noia i el Genís Sabater, dos persones fantàstiques, tècnics de so d'aquesta casa, que a més són cantants, són productors musicals, és fantàstic.
0: Martín Noia, un productor impecable, un artista brutal. El Genís Sabater, la gran sorpresa, no? La campanada d'aquesta temporada, no ho esperava ningú, però és veritat que ell sempre ha mostrat molt d'art, perquè és un tio que, per exemple, pinta increïble.
1: I canta, canta també molt bé, ja ho sentireu.
0: Canta molt bé, toca molt bé la guitarra, i és una persona, molt especial, ja ens coneixeu, si és que el Genís Sabater és de la família des del primer dia de Xavi Fornia. Llavors, avui passarà aquí una cosa molt, molt especial, això serà per acabar el programa, eh?
1: Exacte.
0: Serà d'aquí uns 40 minutets.
1: Sentireu en exclusiva la cançó de l'estiu que s'us enganxarà a tots.
0: Voleu escoltar-la una miqueta?
1: Va,
0: només una miqueta.
1: Va, posa una mica, una mica.
0: Després l'escoltarem sencera i farem, diguéssim, l'estrena oficial, però ja des d'ahir a les 12 de la nit ja està a plataformes. Platja, brisa i mar.

0: Sí, sí, sí. Qui canta és Genís Sabater. Sí, sí, el nostre tècnic, Genís Sabater, espectacular. I el Martín Noia, que el coneixereu com a artista a Spotify i a la resta de plataformes, el podeu trobar com a Nai, N-A-Y. Ell és Nai, artísticament. Doncs Nai...
1: Jo ja l'estic cantant, Xavi. És... Ja me la sé de memòria, eh?
0: És boníssima. Bé, després l'escoltarem sencera i parlarem amb els protagonistes. Abans, hola, Vanessa Hogarth, què tal?
2: Hola, molt bona tarda. Escolta, estic flipant amb la cançó aquesta, és superxula. Hem posat a ballar-la, no sabia... Sabia que el de la cançó, però dic ell. O sigui, m'ha dit la Maria, no, és aquesta.
1: Sí, sí, sí,
2: molt
1: sí.
2: Fort, molt xula.
0: És increïble, la veritat és que ho han fet molt bé. Després ens explicaran com ha nascut tot plegat i quins plans de futur tenen. La gira mundial, en fi, una sèrie de, coses.
1: Taloners de Bad Bunny.
0: Efectivament.
2: Clar, és que igual l'estrella sorpresa és ell, el que va a la casita amb els del Barça.
0: Ja els hi agradaria.
2: M'encanta perquè...
0: A Bad Bunny i companyia.
2: També és veritat, quan has dit, em sembla tal, que segurament seran els del Barça. Jo anava a dir, són els del Barça, però ja ho sabeu tot.
0: Sí.
2: Ja ho sabeu tot aquí.
0: Quan anaves a dir tu com a exclusiva,
2: sí,
0: no?
2: Tota contenta, jo, per cert.
0: T'he rebentat
2: l'exclusiva. A que no sabeu qui anirà a la caseta del Bad Bunny.
0: És aquesta nit van els del Barça perquè demà tenen partit a les 9. O sigui, el concert de demà no hi podien ser. Van avui.
2: I aniran amb les novietes, com a la festa que van fer l'altre dia.
0: Parlem d'això o vols
2: començar
0: per
2: tant.
0: Temes
2: jo
0: una mica més...
2: Ho faig, què prefereixes?
0: Jo em trauria de sobre.
2: A l'Andic.
0: A l'Andic.
2: Ai, pobra. Perquè... Ell és que és divendres i és divendres. Tu vols una mica d'alegria. Ja ho sé, ja ho sé.
1: Xavi, has dit,
2: ja
1: un...
0: però s'ha de parlar.
1: Has dit una cosa que no us n'heu adonat i has dit jo em trauria de sobre a l'Andic.
0: Ai, ai, no, home, no, Maria.
2: No, jo anava a dir una altra cosa.
1: Ho has dit
2: però
1: tu.
2: Però és que això no pot ser... O sigui,
0: no,
2: ens traiem...
0: És un cas de debò, eh? A mi em posa la pell de gallina.
1: No, és escarrifós.
0: És esgarrifós i, sobretot, crec que no hem d'oblidar que existeix la presumpció d'innocència.
2: Això anava a començar per aquí. Mira, jo et conec molt bé. Dic, sobretot, i a més, saps qui ens ho recorda i ens ho demana i ens ho prega? La Generalitat, que m'ha sortit bé, de Catalunya, demana prudència i respecte per la presumpció d'innocència.
0: Què passa? Que, clar, és tan bèstia tot el que s'està filtrant.
2: Ja, és que, clar, hi ha l'auto, que és que jo vaig estar mirant-lo amb l'hotel Mandarín, que és on està...
0: El Bad Bunny.
2: I llavors hi havia companys de premsa, fotògrafs, i clar, tothom anava a ple, tothom s'havia llegit l'auto, tothom sabia... Clar, tothom està ficat perquè és que és un tema que a més enganxa molt, perquè és que sembla una pel·lícula.
0: No,
2: i és que és el que...
0: Sí,
2: a veure, clar que, escolta, tant de bo fos un accident, tant de bo, vull dir que seria el millor per tothom.
0: Les proves que estan començant a filtrar-se fan pensar...
2: Clar, recordem que Isaac Andic va morir el desembre de 2024, perquè va caure des de 100 metres a Montserrat, a Collbató. Llavors, que inicialment es va tancar, perquè es va considerar un accident, però ara s'ha tornat a reobrir el cas. Van detenir el Jonathan Andic, el seu primogènit, i llavors ha pagat 1 milió d'euros per poder sortir, però hi ha un jutge, estan investigant, i hi ha moltes proves. Llavors, vull fer una mica un recopilatori de les proves. Una coseta, que em ve i em va la veu. Igual em trec això.
0: Com?
2: Dels cascos, que m'escolto i em sento i em perdo.
1: Ah, perquè deu haver-hi una mala connexió amb la...
2: Doncs ja està, em poso així i ja està.
1: Amb la clavella.
0: Tens delay? Que fort.
2: Tinc coses estranyes avui, el divendres. Així estem
1: ja
2: bé.
1: Està,
2: així estem bé. Llavors, mira, hi ha unes contradiccions, per començar, que són... ell va donar diferents versions sobre la caiguda. Llavors, clar, primer va dir... Clar, són coses una miqueta curioses. Una va dir que creia que havia caigut d'un barranc, que creia. La segona va dir que anava davant seu i que el va veure caure. O sigui, o creu que ha caigut o l'ha vist caure. Després va dir que no, que ni una cosa ni l'altra, que va veure com un cor rodolant per baix. I dius, bueno, mare de Déu, a veure, clar, si tu vas amb el teu pare a la muntanya, doncs suposo que si cau... bueno, també, clar, els nervis també et poden fer esborronar una mica la memòria i el moment, no? Bueno, llavors ell també va assegurar a la policia que la seva relació amb el seu pare era molt bona. I, clar, van veure doncs, que era molt tensa.
0: Això a través dels whatsapps.
2: Clar, clar, pels whatsapps i que hi havia, bueno, hi ha hagut que si... Bueno, a veure, és que després entrarem al cas, però clar, ell volia canviar, el pare volia canviar l'herència, ho volia deixar tot en una organització, en una fundació benèfica, i volia que els fills no portés, o sigui, no fossin hereus directament del seu llegat, sinó que fossin patrons de la fundació i tinguessin un sou tots per fer aquesta activitat, no? Sí. I clar, això no ho volia, no ho volia, no estaven gens d'acord, però bueno, això està a l'aire.
0: És cert que el Jonathan Andic li va demanar una herència en vida?
2: Sí, i a més...
0: I que el pare li va donar per mantenir una relació que estava absolutament trencada?
2: Molt fort, ho va consultar amb el seu psicòleg, perquè ell tenia molts problemes amb aquest tema, i li va dir que el millor per no perdre el seu fill és que ho fes.
0: Ostres.
2: Però clar, ara sabia que també...
0: Obsessió pels calés, no?
2: Sí, i a més que són uns calés... Que ha fet el seu... O sigui, jo entenc que volen que tothom anava als calés, però si ha fet el seu pare, si a més, si els hi deixarà molts calés, perquè era una part molt gran, vol fer una fundació benèfica... Però jo, escolta, jo estaria... És això, que viuran molt bé amb la fundació sense... I ell pues, vol deixar un llegat, pues, escolta, la fortuna la va fer el seu pare. Llavors, a part d'això, que després entrarem una miqueta, la petjada. Han trobat una petjada que diuen que és deliberada, que es nota molt que algú l'ha fet, saps? Que es nota que algú... que no sigui un natural. Que aquella petjada, algú ha anat amb la sabateta i ha començat a trepitjar fort. I clar, estàvem pensant... Bueno, però si algú ha fet això, quan ho han fet, han recreat com 10 vegades la posada en escena del crim o de la caiguda, i han deliberat això, que aquella petjada era feta a proposta. Però clar, si algú l'ha fet a posta... No hi ha petjades de la persona que l'ha fet aposta, però clar, podia anar descalça la persona.
1: Per exemple.
2: És que és com també estan dient que si hi havia més persones, o sigui, a part de... És que això és un lío, però a part d'uns muntanyistes que el van ajudar, que no formen part de quan va testificar, perquè havien aparegut després de la caiguda i no eren testimonis, s'està dient una altra versió, que si hi havia una persona que va ser qui podia ser que l'empenyés. O sigui, hi havia una persona igual professional que es va encarregar d'empènyer, de borrar petjada... O sigui, això està allà. Sí, sí, sí.
0: No,
2: és molt heavy.
0: No coneixia jo aquest detall.
2: És molt heavy, sí. Sí, em va arribar ahir. Total, que a més que diuen també que la zona era apta per tothom, per famílies, que no era gens perillosa, i que l'únic lloc perillós...
0: Era on aquell.
2: Podia... Exacte, era aquest, l'únic. I que a més tenies que caminar una miqueta més per adentrar-te cap allà. Clar, llavors... és que és molt heavy, tot plegat.
1: També es diu que Jonathan Andic hauria fet aquest recorregut més d'una vegada els dies abans,
2: Tres vegades ho va fer. O sigui, va anar els dies anteriors tres vegades. També és veritat que després el mòbil, com que ara el tornaven a citar i tal, va anar de viatge i va perdre el mòbil, llavors va comprar un mòbil nou, total, que el mòbil antic ha desaparegut.
1: Vaja.
2: I no hi ha cap missatge ara de l'antic, no poden rastrejar més cosetes. I llavors, clar, si és que és veritat que aquest, el Jonathan, a part de lo de la Fundació Benèfica i lo de l'herència en vida, ell estava una mica obsessionat i com una mica dolgut, perquè hi va entrar a Mango el 2005 i el 2014 el va posar el seu pare conseller delegat. Què passa? Que van caure els beneficis un 96%.
0: Va ser brutal,
2: van perdre unes pèrdues milionàries, però vamos, del copón del 15. I llavors després ja va canviar el responsable executiu, el pare, i ell això ho portava a dintre, que no, suposo que ho tenia tan assegurat, que anava a ser l'hereu de tot, no ho assimila. Però és que jo penso, clar, tot això ho ha fet sol. Tampoc sabem si ho ha fet, La família diu que confia en la justícia.
0: Sí, presumptament. Sí, la família recolza
2: confia en ell, està destrossada i diu que tot sortirà endavant i que ell es posa a les mans de la justícia perquè investiguin tot el que faci falta.
0: A mi, és que no vull parlar ni posicionar-me ni donar opinions d'aquest tema. Ens agrada molt que tu ens expliquis els fets i com està la notícia ara mateix, a aquesta hora de la tarda, no? I el que se sap. Però és que és molt perversa. Per què? Perquè si al final... Ell és culpable, ell és un monstre. Estem parlant d'un monstre. I si no ho és...
2: Ja, imagina't.
0: Tot el que està passant ara mateix amb aquest senyor és terrible, Llavors...
2: Ja, hem de ser molt delicats, és veritat, és veritat.
0: És bestial. I fas bé en posar en situació, perquè, de fet, en aquella època en què el pare ja es volia començar a retirar una miqueta, donar un pas al costat... Ell era jove, l'Isaac Andic, llavors tenia 61 anys.
2: Sí,
0: que aquesta gent, aquests alts executius, estiren i estiren, fins als 80 i més moltes vegades, no? I quan posa el fill de conseller delegat, passa això que dius, i ell... ha de contactar de nou amb una persona de confiança, el Toni Ruiz, que és qui torna a aixecar l'empresa perquè el seu fill Doncs no ho ha fet bé.
2: No
0: va prendre després... una sèrie de decisions amb la marca, que anava molt bé. Ell pensava una altra cosa i va ser terrible. De fet, molts empleats, i això ho sabem per gent que ha treballat allà, van rebre correus de disculpes per part d'Isaac, del pare. D'alguna manera va desacreditar el fill. No directament, però indirectament jo crec que el fill se sent en aquell moment doncs molt desplaçat, clar.
2: Clar, però imagina't, però que ho havia d'aixecar
0: l'empresa. Però és que no ho havia fet massa bé. No ho havia fet massa
2: clar,
0: bé.
2: I a més que ell... Clar, tampoc estem dient si tenia raó o no, perquè evidentment si ha estat ell no tenia raó, encara que s'equivoqués el pare, però és que es veu molt que el pare va fer tot el possible perquè ell sí que fos el seu, o sigui, el successor seu, no? Sí. I clar, que demanés disculpes, que posés amb el Toni Ruiz, és que és normal, perquè havia d'aixecar l'empresa. I clar, el que passa que bé, bueno, el que va passar a la muntanya, pues, és que no s'explica clar. Per això també entre les petjades, els indicis, no ho sé. Clar, és que això és un tema que és fàcil de parlar sense micros, perquè tothom...
1: Exacte. Ha...
2: Però amb els micros és el que dius tu, que s'ha d'anar molt, molt en compte, perquè si... És que imagina't que sí que ha sigut un homicidi, però no ha sigut el fill que estava planejat, perquè clar, aquí també...
0: Mira. Presumpció d'innocència.
2: Total.
0: Una mica
2: total.
0: Com l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
2: També, també. Tot apunta, però no hi ha, clar, no hi ha proves suficients.
0: Els autos, els autos són demolidors. Són
2: per
0: molt,
2: investigar,
0: molt
2: però, no, però no hi ha res que apunti que realment no s'ha d'investigar i ja està.
0: De moment són indicis molt importants i llavors no s'han de fer, diguéssim. El judici del Telenotícies, no li deien això? Era, no? La sentència ja del Telenotícies.
2: Sí, sí.
0: Bueno,
2: i de l'opinió pública,
0: etc. Que és molt difícil, perquè és veritat que tot va cap a on va i es veu clar, però hem d'intentar ser curosos en aquest sentit, no?
2: Totalment, totalment. Hem posat amb antecedents, hem explicat com estem, però la justícia ho acabarà de determinar.
0: I ara Mango què?
2: Bueno, Mango també. Mango demana totalment estar també, no s'ha pronunciat, però el que demana és totalment estar previngut i amb tranquil·litat i que ja es veurà. O sigui, no es posiciona ni a favor ni en contra. Bueno, està esperant a la justícia el que s'ha de fer, en realitat.
0: Respecte per la presumpció d'innocència i,
2: sí.
0: I ja està. Però, clar, evidentment, això afecta la marca. Jo entenc que estaran preocupats.
2: Sí.
0: Però bé.
2: Sí.
0: Doncs, uf, quin cas. Això és, evidentment. Cas de Carles Porta. Ja li van dir, quan l'altre dia van detenir el Jonathan Andic, li van arribar com milions de tuits al Carles Porta, i va fer un, no?, i va dir que sí, que ho farien, però que, sisplau, respecte per la presumpció d'innocència.
1: I que volia esperar el judici, no?,
0: sí.
1: Per tenir-ho tot clar.
2: Clar.
1: Abans
2: clar.
1: De fer un capítol de crims.
0: Però va comentar.
2: Molt bé, clar.
1: Sí.
2: Que passa, sí.
0: Va
2: sí.
0: Confirmar que ho farà, eh?
1: Sí. Va dir que més endavant, doncs,
0: el
1: que
0: cas Andic.
2: Clar, és que tant, és... Escolta, tant si és culpable com innocent, s'ha de fer el cas Andic.
0: I tant.
2: Perquè, a més, que has de... O sigui, allà hi ha una caiguda molt estranya i sospitosa, que pot ser això, que sigui un accident, és molt estrany, però tot pot ser, i si no ho és, pues, averiguar, si no ha estat ell, què ha passat exactament. Perquè potser hi havia més interessos. Escolta, que aquí el fill era un interessat, però n'hi ha molts, perquè és una gran fortuna, i no sé, ja veurem, és bastant interessant el tema, encara que sigui un tema difícil.
0: És molt interessant.
2: Però és molt interessant, sí.
0: Bé, doncs ara sí, parlem del Barça.
2: Sí, vinga, parlem del Barça.
0: Lamine Yamal. Que el vam veure a Port Aventura... No, vam veure el Pedri i el Ferran. El Lamine va anar al parc?
1: Sí, Lamine també. Surt en un vídeo que ara no recordo a qui té al costat, crec que és Eric García, però també surt en un vídeo.
2: El dimecres van anar tots a Castelldefels a celebrar el títol de la Lliga. Que ja, bueno, ja està bé.
0: Sopar de campions.
2: Sopar de campions amb nòvies, perquè és que jo he calculat i crec que només n'hi havia un que anava sense nòvia.
1: No, jo vaig veure. Jo vaig fer l'altra llista.
2: Tots? Deuen tenir una pressió. Sí?
1: Bueno. L'altre dia vaig fer la llista.
2: Mira, la ella, comptant-ho tot. Oh, però els que no tenen nòvia, perquè els que la tenen la van portar segur, però els que
1: Dani
2: no tenen
1: Olmo,
2: deuen tenir pressió.
1: Dani Olmo té nòvia i no la va portar.
2: Ah, bueno, ella té la llista dels
1: que
2: no la
1: va portar. Ahir,
2: molt bé, molt
1: Marc
2: bé.
1: Marc Bernal va anar sense parella.
2: I per què creus que va anar sense parella?
1: No ho sé si en té o si no.
2: Home, tots, era el dia d'estrenar.
1: Eric García no va anar sense parella, no sabem si en té o no, però també va anar sense parella.
2: Ostres, mira, jo...
1: Sí, uns quants.
2: Hem de fer equipo de parejas y equipo solteros,
1: sí.
2: O els que no la porten.
1: Solters contra casats.
2: Jo tinc aquí el Lewandowski, he de portar el Lewandowski, que aquesta parella m'encanta. El Pedri amb l'Alejandra Dorta. El Pau Cubarsí amb la Martina Riera, el Ronald Araujo també amb la Abigail Oliveira, el Gavi amb l'Ana Pelayo, el Cesnic també amb la Marina Luchesno, m'encanten aquests noms. Bueno, total, que la que ens interessava a nosaltres, en realitat, era la Inés García.
0: Ah, mira.
2: Inés García, que a més hi ha una mica d'embolic per aquí, eh? Perquè és que fa poc van començar a dir que la Inés els van veure per Grècia passejant. Mm-hmm. I després ja la va presentar oficialment, van estar junts, agafats de la mà, tothom donava petons, tothom la coneixia ja, o sigui que la cosa... ells s'han deixat veure, més que deixat veure, els han pillat els paparazzi sortint de restaurants i tal. Però bueno, després de... se van anar a Grècia amb un lloc super que ningú... vamos, que no era Mykonos, saps? Mm. I la van trobar, es van trobar els paparazzi, Europa Press, ta-ta-ta, hi ha fotos, hi ha imatges, meravellós. Bueno, clar, aquestes coses fan gràcia. Llavors, Inés García, la recordem, influencer que té 100.000 seguidors, ara ja 140.000 arrel de tota l'escàndol, entre cometes, no? De sortir a la palestra com a nòvia de la Minja Mal,
0: sí.
2: I a l'Instagram té més de mig milió. Ai, perdona, a TikTok, a TikTok.
0: Va pujant, exacte. Ràpid, eh?
2: Sí, sí, sí, superràpid. Stress. I llavors, també forma part està dintre de l'agència d'influencers creada per Dulceida, mm-hmm. In Management. Però llavors, aquesta noia resulta que deien que tenia una altra parella i llavors va dir que no, deien que havia estat 5 anys amb un noi que es deia Gonzalo, mm-hmm. I que el havia deixat per sortir amb la Minja Mal. I ella mateixa ha dit que d'això és res. Que era el seu amic Gonzalo i que ja no ha deixat a ningú i que una cosa és una amistat i l'altra ho que té amb la Minja Mal. Però també, curiós, ha explicat com es van conèixer. I clar, és un tema que ningú es creu.
0: No,
2: però és molt és bonic, que, però veure, rotllo Pretty Woman. Això en plan no ens ho creiem. Inés, té 21 anyets.
0: Però si a més sabem que tots lliguen ara per Instagram.
2: Ja,
0: és
2: bueno,
0: així,
2: per Instagram, sí. O per una amiga o per...
0: Sí, però sobretot és veure unes fotos que t'agraden, mensaje ja directo i arroba la Minja Mal t'està escrivint i ja està. I...
2: Sí, i punt.
0: Però bé,
2: però jo crec que ell també, més aviat ell, deu buscar influencers guapes.
0: Xica.
2: I deu començar, com va fer el Risto.
0: Sí.
2: Igual que el Risto, va ser dels primers, no?
1: Una cosa, influencer i guapa, jo crec que van de la mà. És a dir,
2: bueno,
1: jo no
2: tot,
1: conec
2: però,
1: cap influencer lletja.
2: No, això és veritat.
0: I s'assemblen molt. Molt,
2: mira, alguna no lletja, alguna ja que no és prototip, model.
1: Poques.
2: Sí que n'hi han.

0: anat en un lloc a comprar-se una hamburguesa i que a l'hora de pagar no podia pagar i que estava passant molt malament passant perquè la targeta no li funcionava. I estava intentant passar diners d'un altre compte a l'altre per poder pagar amb la targeta i enmig d'aquesta, que estava supervermella i passant vergonya, pues va venir un noi molt maco, molt alt i molt divertit i li va dir de forma molt amable que si li podia evitar aquest moment delicat i pagar-li el compte. I resulta que van acabar de dinar junts, es van menjar les patatetes i llavors van quedar un altre dia i al cap d'alguna cita que altra va dir, escolta, tu ets el Lamine Yamal, perquè sí. Va veure doncs que...
1: Sí, sí.
0: I va dir, ja, en plan, m'has pillat. M'has enganxat.
1: Ara aniré
0: sí
1: jo.
0: Sí que sóc jo.
1: Ara
0: i va dir, uau, això és com l'Esther Expósito,
1: sí,
0: que va
1: sí,
0: dir
1: sí.
0: que es havia enamorat del somriure
1: sí,
0: del nostre
1: sí,
0: amic Mbappé.
1: I
0: dius, bueno...
1: Ara aniré no jo aquí, Glòries, a veure, no puc pagar amb la targeta i ve Robert Lewandowski per darrere i em paga l'hamburguesa del dinar.
0: Això volem que ens passi.
2: Mira, això voleu que
0: passi. De moment, la Lewandowski estan molt bé junts, però han passat,
1: diuen,
0: mira, han passat altres coses. Mira com no em sortirà el porter del Barça, que també...
2: El Joan García.
1: No.
0: L'Stegen ara s'ha separat i té una nòvia nova i ara
2: sí.
0: Estan embarassats i tot.
1: I ara serà pare amb l'Ona Sallarès.
0: Estan embarassadíssims, però escolta'm, que això també pot passar. Tu estàs casada, jo estic soltera, o sigui que l'Stegen seria per mi, eh? En aquest cas, això s'ha de deixar clar. I per edat també. El Madrid o per a mi?
1: Bé, el meu home té l'edat de Lewandowski.
0: Ah, mira.
1: Mai se sap.
0: No, que ara retirarà. Jo no vull que retiri. És que va ser parlar tu i jo de Lewandowski i que
1: anuncia
0: la retirada.
1: Dissabte. Oh. Mare de Déu, no. Tot fatal. Però
0: amb el que disfrutàvem veient-lo fer gol.
1: El veurem a l'Aràbia, segurament.
0: Algú farem, sí. Algú serà el premio de consolació.
2: Mai millor dit. Què t'anava a dir? Doncs això, que és la nova parella del moment
0: sí.
2: I t'he de dir que me peguen.
0: Sí, escolta, és guapíssim. Bueno, ja ho hem dit, no?
2: Però sí, però que... més que Nicki Nicole i més que l'Àlex Padilla.
0: La veig molt tranquil·la i per ell.
2: Sí, molt maca.
0: Et dic una cosa, que hi ha les parelles explosives que tots dos són bombes de rellotgeria i van molt bé, eh?
2: Bueno.
0: Però ells són més complementaris. Potser la Nicki Nicole i ell eren molt similars, no? I ells
2: sí,
0: es
2: això
0: com...
2: no acaba de funcionar a vegades, no?
0: Sí, sí. Hi ha d'haver una mica de complementació, jo crec, eh? Perquè l'altre pot ser molt foc i molt guai, però per ser una miqueta a llarg termini, no sé, estem comentant així, però...
2: No,
0: és que volem que els funcioni.
2: Té 18 anys, vull dir...
0: Sí, té 18 anys. Però que, va, posem... Això és una mica frívol, però posem una mica alguna aposta, a veure quan duren.
1: Sí, ho vam fer amb la Nicki Nicole.
2: Serà l'estiu de l'amor...
1: Sí, jo crec que Mundial.
2: I després ja...
1: Jo penso el mateix. Finals d'agost, sí. Dic jo.
2: Jo dic setembre, octubre. Octubre.
1: Octubre és molt. Halloween no arriben, eh?
2: No arriben a Halloween.
0: Jo crec que Halloween no arriben
1: també. Finals d'agost.
0: I a Lewandowski, quan li posareu?
2: Home, aquests estaran fins que a la mort...
1: Jo tinc una teoria sobre aquesta parella.
0: Sí, però... els volem
2: que
0: separar.
2: És parella oberta.
1: Jo, és que és una teoria personal que jo em faig en el meu cervell, eh?
0: Clar. Ja ho has dit, que és personal, ara digues la teoria.
1: No, jo penso, és la meva d'allò, doncs que cadascú fa el que vol i que són una parella fantàstica de cara a la galeria. Però és una cosa que jo penso perquè jo m'he inventat, eh? Vull dir, no ho sé, jo crec que aquest gimnàs de l'Anna Lewandowska doncs deu anar molt bé, no? No ho sé.
2: Ostres,
1: les classes de salsa
2: ets,
1: i de bachata, no ho sé, m'ho estic inventant. Potser és el que el meu cervell vol que passi, no ho sé.
2: Per rematar amb la Vanessa Hogarth parlem de Cans i de Los Javis.
0: Jo ara no sabia si volies Los Javis o Cans. Escoltem una miqueta els Javis que van dir a Cans.
2: Sí, que tenim el tall, em sembla
0: sí,
2: que és...
0: Sí, tenim el tall. Sí,
3: hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay.
4: A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+, conseguidos, malas noticias. Because we are here tonight. Porque estamos aquí esta noche. This beautiful cast, este increíble casting... This beautiful team, este equipo increíble. So, thank you, Thierry, thank you Festival, Cannes Festival, gracias Festival de Cannes, por apostar, merci.
0: M'encanta.
4: Por apostar.
0: Merci.
4: To give us the chance to be here tonight and show the world we're in the same fight. Y enseñar al mundo que estamos en la misma lucha.
5: Es una película queer, grande, ambiciosa, hecha por dos directores queer, Pues maricones.

0: Javier Calvo.
1: Tres
0: una cara nova, té una cara nova.
2: Tres protagonistes gais.
3: Sí, és veritat.
2: Ninguno soñamos que fuéramos a protagonizar una película, que fuéramos a poder escribir nuestras historias, tener una voz, ni mucho menos estrenar en el Festival de Cannes. Y aquí estamos. Gracias.
0: La bola negra.
3: Me encanta la Ambrosi.
2: Hay una frase de Federico que dice: hay que recordar hacia mañana. Por eso contamos esta historia, porque queremos hablar de aquellos que no tuvieron una voz, que no pudieron amar, que no pudieron existir, que no pudieron vivir, que tuvieron que callar, y a los que asesinaron para que no vuelva a pasar en el futuro. Gracias.
3: Una ovació de 15 minuts, eh? De 15 minuts. Jo he vist les imatges i ja podeu escoltar, no?
0: Però...
3: que no havia vist res, o sigui, no havia vist res igual a la vida. Estaven tots, però no ells. Ells embogits, la gent embogida, la gent aplaudint, l'altre
0: perquè...
3: merci. Bueno, una bogeria.
0: Està boníssim.
3: I quan traduïa però... el que ja s'havia entès, en
0: sí,
3: plan...
0: Sí, sí, sí.
3: Thank you, Spain. Gracias, España.
0: España, sí, sí, sí. We are in the same fight.
3: Sí,
0: estamos
3: sí,
0: en
3: sí.
0: la misma lucha.
3: Sí.
0: Escolta, això és perquè ha agradat molt la pel·li, llavors.
3: Molt,
0: entenc que
3: molt,
0: gent
3: molt.
0: Que va veure La bola negra, no?
3: Molt,
0: o era
3: molt,
0: que s'han endut els seus fans
3: sí.
0: allà?
3: No, sí, sí, no, no, era tota la gent.
0: No, no, que està arrasant, no?
3: Gent, si pensa que estan, bueno, estan a Cannes, igual els donen la Palma d'Or. I estan competint per la Palma d'Or també amb l'Almodóvar, amb la Amarga Navidad.
4: Mm-hmm.
3: I també amb la pel·lícula del Sorollin. O sigui, estem molta presència espanyola a Cannes. Però és que el film parteix d'una obra inacabada de Lorca, i és una pel·lícula com la més intensa que han fet, la més bèstia, gran, internacional, consolida la seva posició com a grans cineastes. I
0: molt bons, eh?
3: Molt bons, som molt bons. I la gent s'ha tornat bueno, boja per la pel·lícula. Vull dir que... I una cosa et dic, que més que són amics amb l'Almodóvar, i jo l'he vist, fixa't, en l'Ambrosi, quan feia el discurs, l'he vist influència allà al parlar, al moure's, que ha estat molt unit amb l'Almodóvar. O sigui, jo crec, això és cosa meva, però que algun consell, alguna... li ha donat perquè el veig molt, molt... Han fet un pas endavant d'intensitat profunda... meravellós.
0: Però ells, sí, evidentment, que han begut de Pedro Almodóvar sí, molt i es veu sí. en detallets.
3: Però tenen la seva personalitat, evidentment.
0: Ah, això et volia dir.
3: Totalment, no, no,
0: és
3: no, no.
0: marca Los Javis, les
3: no,
0: seves
3: no,
0: produccions,
3: brutal.
0: A més, tu de l'Almodóvar a vegades pots dir, ostres, m'agrada una, dues, tres de totes les que ha fet.
3: Sí.
0: Jo no sé si hi ha una producció dels Javis que no hagi arribat al màxim de gent.
4: Vols que et digui
3: totalment.
4: Quina a mi no m'agrada, personalment?
0: Quina?
4: La Llamada. A mi
0: mira,
4: La Llamada no em va agradar.
0: Mira, això
4: gens.
0: Va ser just als inicis d'ells, una
4: sí,
0: cosa més
4: sí,
0: infantil.
4: Sí, sí, sí. sí. I a més, i ha triomfat molt, eh? És un musical que encara a Madrid
3: sí.
4: encara es fa, però a mi La Llamada
0: però
4: no
0: la
4: m'agrada.
0: Conto.
3: Però
0: mira,
3: com a...
0: estic d'acord
3: sí,
0: amb tu,
3: musical,
0: no la fico.
3: No, no és
0: la
3: que com a musical no està mal.
4: A mi no m'agrada ni com a musical
0: no,
4: ni com a res.
0: No,
4: a partir d'aquí
0: tampoc.
4: Crec que tot el que han fet, el de més tant La Veneno, Paquita Salas, La Bola Negra, evidentment no l'he vist, però tinc moltes ganes de veure, fantàstic, però La Llamada no em va agradar a mi.
0: Home, la sèrie de la família...
4: La Messias, La Messias,
0: sí.
3: Sí, sí, sí.
0: Mm-hmm. És meravellosa.
3: És increïble. I que bé que veus que estan a uns separats, però junts i contents i benvinguts, que és meravellós
0: sí, sí.
3: també. Perquè, clar, tothom vol acabar molt bé, però després les intencions són bones, però de vegades és molt difícil.
0: Mm.
3: I
0: és
3: si ens perdíem sí. uns artistes, doncs era molt trist. I no ha sigut així. La cosa continua i estupendo.
0: La història és que La Bola Negra, la peli, és una història que entrellaça tres vides, no?, d'homes
3: sí.
0: gais
3: sí.
0: en tres èpoques diferents.
3: Sí. Sí, exactament.
0: 1932, el 37 i el 2017.
3: I el 2017, sí. I participen també la Penélope Cruz, que estava allà plorant emocionadíssima com si fos la seva primera pel·lícula, el seu primer èxit. La Glenn Close, que també una gran artista internacional que ha participat amb els Javis, super orgullosa, contenta. Guitarrica de la Fuente, que es va marcar allà uns balls. Bueno, és que va ser... Era com, em vull anar a Cans ja, a veure, que m'estic perdent, vull dir, sisplau. Va ser molt bonic. I després també teníem, bueno, la pel·lícula que també... Podem posar el tany o no dona temps de la...
0: Rapidíssimament.
3: Sí? L'Aitana Sánchez Gijón, que també va estar amb el Pedro Almodóvar.
0: Ah, sí, sí, sí, l'escoltem.
3: I escoltem el que va dir, que és molt graciós.
5: Se lo quería traer hoy aquí, pero no se ha dejado traer, no sé por qué.
6: We had to work extraordinarily hard together. And sometimes when he speaks, I don't fully understand what he has to say.
3: Bueno, el tema és que estava ella presentant també pel·lícula i va dir, bueno, és que no pot treure, el meu company no pot portar, Leonardo Sbaraglia no pot portar el mate i a mi no em deixen portar la bandera de Palestina, o sigui, la xapa de Palestina. Yeah. I ella ho va dir ja obertament tan tranquil·la i la traductora va dir, no sé ben bé què ha dit. Però la gent ho va entendre, perquè quan vols entendre ho entens, i tothom va aplaudir i escolta, també una mica de presència palestina a Cannes, em sembla molt bé i molt valent, i molt obligatori.
0: Doncs gràcies, Vanessa Hogarth, un divendres més.
3: Moltes gràcies a
0: vosaltres. Molt pendents del cas Isaac Andic, perquè aquí cada dia hi ha novetats.
3: Sí, sí, sí.
0: Així que divendres vinent més.
3: Que vagi molt bé, bon fin de.
0: Bon fin de. Aro Seren, el control. Llancem l'Ainer i anem amb la Irene.
7: Xavi Forni, amb Xavi Martínez.

0: I amb nosaltres la fantàstica Irene de Zumbila. Què tal? Bona tarda.
1: M'encanta entrar al Xavi Fornia sempre amb aquests aplaudiments de...
0: L'afició, l'afició...
1: Bueno, podria ser tota la colla de tècnics que hi ha ara mateix a la peixera. Jo crec que sonaria així, a veure, és molta gent, eh?
0: És brutal, eh? Mira, tenim el Genís Sabater, que ara és cantant. Tenim el Martín Noia, ell sempre ha estat artista.
1: El Pacho, una mica perjudicat.
0: Alejandro Pacho va sortir ahir i va d'empalme. La Mònica Ritruejo, el Jaume Tudela, el Cristian Estanescu, no sé qui més hi ha.
1: Sí. Amb el dorsal, tal.
0: Sí. Semblen els jugadors del Barça anant al sopar l'altre dia. A més, tenen la mateixa edat, més o menys.
1: Sí, correcte, correcte.
0: Bé, llavors què? Què? Tu te ressaca, també?
1: A veure,
0: l'Alejandro Pacho?
1: Que a veure, un moment, perquè, atenció, ahir vam anar de...
0: Ja. Ahir vam anar de... Some people like to roll, but moving at a
1: groove is gonna satisfy my soul, let's have a party. Vam anar de party, sí, senyor, també, o de...
0: De...
1: Ai, ai, ai. És que no estan atents, aquests. Estan dormint.
2: Hi ha molts tècnics, això és com...
1: Van a la festa, l'Aro.
2: Un treball i els altres miren, doncs home, molts tècnics i no passa res.
0: Estan distraient el pobre Aro, que és un professional que està concentrat.
1: Té 10.000 veus ara, ella, clar, saps? Moltes més de les habituals que ja té. No, i a més també jo potser hauria de canviar els meus referents pel que fa a les cançons de festa.
0: Home, perquè, sí, una
1: home,
0: mica.
1: Home, el Celebration, home, Irene. O sigui,
0: tenim a Bad Bunny a la ciutat i tu amb Celebration, però bueno, en fi, el que tu quieras.
1: Va, posa'm l'altre.
0: A veure. Ah, mira, mira.
1: Almenys aquestes més nostrades, més d'aquí...
0: Nostrada.
1: M'ha
0: agradat molt. Bé, llavors,
1: Xavi,
0: tu ahir...
1: A veure, a la Maria Jaume, que està cantant, sí, també la festa. Ara he agafat un referent modern i que també ha vingut a la Barrera del So.
0: Sí.
1: I és amb aquesta cançó i amb aquest disc que dedica també les festes majors del seu poble. I parlem de festes. Per què parlem de festes? Doncs perquè ahir vam assistir als Premis Ràdio Associació. I la veritat és que en aquesta casa estem, doncs, a topíssim. La 2CAT, per exemple, va recollir el Premi Ràdio Associació Audiovisual 1924. Escolta, Poblet va guanyar, això va ser molt maco, Exaequo.
0: Sí.
1: Amb Sense Filtres de RAC1, que competien ells dos a millor podcast i se'l va endur, doncs, la nostra companya, la Sílvia Tarragona. Després també aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà, que ha estat reconegut com a millor programa de ràdio local, que està coproduït per aquesta casa. En fi, bueno, una sèrie de premis i també una persona estimadíssima d'aquesta casa, de la qual ara en parlarem. Et faig 5 cèntims de com va anar la gala. Vam entrar, la veritat és que estava molt bé, va ser la Paloma.
0: Tu estaves nominada.
1: Jo estava nominada.
0: Clar,
1: sí,
0: clar.
1: Sí. No. Gràcies.
0: Home.
1: Són els únics aplaudiments que he rebut.
0: No. Però, escolta, que és que ja està nominada, això ja és un triomf.
1: Això és increïble.
0: De veritat, no. Sembla un tòpic, però és veritat.
1: I et diré una cosa.
0: Difícil,
1: nosaltres estàvem nominats, està molt bé, estàvem nominats a millor programa d'innovació.
0: És que mola molt aquesta categoria.
1: Que és molt guai, perquè realment, doncs, la Barrera del So està analitzant com està canviant la música i també el so i la música en relació a les noves tecnologies, a les xarxes socials, a les plataformes, la música en relació a l'art contemporani, a l'art sonor, vull dir que doncs coses molt interessants que realment penso, doncs, que teníem una nominació merescuda, clar que sí, en aquest Premi d'Innovació. I ens fa molt felices també de que qui es va endur el premi va ser la Cinta de Moebius, que és una proposta de Catalunya Música, que du molts anys, treballant de valent i que, doncs, posa de manifest la unió, doncs, claríssima que hi ha entre música i matemàtiques. I es dedica això al programa i, per tant, l'enhorabona. Un aplaudiment també per Catalunya Música des d'aquí, efectivament.
2: Irene, t'he de dir que jo sé el que estàs sentint ara mateix, perquè a mi l'any passat em va passar el mateix que et va passar, que t'ha passat tot aquest any. I és que l'any passat estàvem nominades al de nit amb la Sílvia Tarragona, amb la Mar García, sí, i tampoc ens vam endur el Premi Millor Programa de Ràdio.
0: Però un any després la Sílvia
2: sí que
0: s'ha guanyat, encara que fos per un podcast, però se l'ha endut.
1: A nosaltres l'any passat també ens van nominar un altre, que és molt graciós, perquè l'any passat ens van nominar a l'ARC, el Premi de l'Edició Directa, aquest, el RAC. I llavors jo dic, l'any que ve tocarà el CAR, no? Perquè seguim amb la combinació de lletres.
2: El CAR de Sant Cugat.
1: Exacte. I segur que tampoc ens el donen, saps? La terra. No, però...
0: No et veig jo fent atletisme.
1: No.
0: El car de Sant Cugat.
1: No, no, gaire, no. Doncs bé, us explico una mica com va anar la nit. Va ser una nit molt maca. Vam anar allà a la Paloma, que estava molt ben guarnida, que hi havia aquestes marquesines tan boniques que hi ha. Era una gala que estava presentada per Alberto i Joan Maria Pou. Joan Maria Pou, que una de les coses que es van queixar més és que allò típic, no? Van fer molt la broma de que sempre li diuen Josep Maria Pou, com l'actor.
0: Sí.
1: O l'Alberto, que potser doncs, ara no està tan primera fila televisiva, potser. I llavors doncs, explicava anècdotes de l'estil que jo, una persona del carrer, per exemple, doncs, un dia va arribar i li va dir jo et conec a tu, però tu no em coneixes a mi.
3: Home.
1: Diu, com te dius? Li va dir igualment. Però com et deies? Com era?
0: Bueno, tu ets famós, no? Tu, jo t'he vist a la tele, no?
1: Tu
0: ets algú.
1: Tu
0: ets algú.
2: Xavi, això t'ho diuen.
1: A tu et passa,
0: algú
1: això?
0: Algú cop m'ha passat de... Tu ets algú, no? Jo sí,
1: no. Home, sí.
0: Tu ets d'aquest món, no? Dic, sí, d'aquest sí, planeta.
2: Això és curiós quan puges a un taxi i et diuen la teva veu em sona. Oi?
1: A mi m'ha passat
2: això. A mi també,
1: això,
2: és increïble.
1: A mi també.
2: Però
1: jo em vaig quedar esturadíssima quan em va passar això, eh? Vaig dir, mare de Déu. Bueno, en fi. I llavors passen coses molt xules, com que hi havia molta gent, hi havia el fotocall, hi havia molt d'ambient, molta gent vinculada a la ràdio. Va haver-hi algú que em va fer un comentari que em va fer molta gràcia. Hòstia, es nota que sou els de la ràdio perquè parleu molt bé.
2: Una persona, gràcies.
1: Una persona del públic em va dir això. I
0: guapos, guapes...
1: Guapíssima la gent.
0: Tratges.
1: El nivell d'outfit era sobri, és a dir, no extremat.
2: I em va passar l'any passat amb això, també. Sí. Perquè jo penso que quan vas a un esdeveniment has d'anar bé, tampoc cal anar com els Oscars, no? Com si diguéssim.
0: Home, però... si vas al Liceu...
2: Exacte, si vas al... Jo l'any passat, per exemple, érem al Liceu, no era anar a la Paloma, no? I, bueno, doncs anava arreglada,
1: si
2: no?
1: Si anaves al Liceu, tu, escolta.
2: I hi ha molta gent que anava amb texans i verdos.
0: Jo que
2: penso,
0: no
2: hem perdut,
0: entendre,
2: jo tampoc, bé, diguem, perdut una mica...
0: Una cosa molt nostra, eh?
2: Sí, molt català, crec que és això.
0: És molt català, això.
1: I també...
0: De treure'ns com importància tota l'estona.
1: I també potser... Home, sí, això és bastant català.
0: Home.
1: També la gent de la ràdio, a vegades, doncs, tenim una... No ens, saps? Jo què sé, tampoc. Ara perquè sempre ens fiquen càmeres i tal, però el guapo és que no ens vegin,
0: això
1: saps?
0: Mola,
1: i podem anar amb samarretes guarres de grups de música que, saps, estan cremades d'estar esteses al sol quan deixes massa estona a la rentadora. Però vaja, en realitat va ser, doncs, això, com us dic, una gala molt... Va estar molt bé, sòbria, bonica. Vam tenir, per exemple, també el millor programa La gent de la Renaixença, que va estar prou bé perquè van estar doncs, reivindicant el paper del català, no? Que era doncs, la importància de poder tenir l'escola, per exemple, en català, 100%. No? Després es va... De fet, es va premiar també el canal català de RTV, la 2CAT, doncs per tenir l'objectiu de promoure la llengua catalana i reforçar la presència del català en l'àmbit audiovisual. El Bundó, per exemple, que va dir una cosa que em va agradar, que va dir la ràdio té l'estranya habilitat de sonar íntima malgrat és massiva. Després hi havia una proposta... Sí, la proposta que va estar premiada també de Signa IA, que és de la Universitat Pompeu Fabra, que és un projecte molt maco i molt interessant, on persones sordes, sordomudes, poden fer ràdio amb una veu sintetitzada per intel·ligència artificial, que és una cosa molt bonica, i molts projectes interessants. I per mi, potser, un dels moments estel·lars, i no és perquè ens toqui de prop, però penso que destacadíssimament un dels moments més importants i més destacats de la gala va ser el discurs que va fer la nostra estimadíssima Pilar Sampietro, que s'enduia una menció d'honor a la seva trajectòria i va dir coses com aquesta.
4: Amb aquesta menció torno a sentir esperança en la ràdio pública en concret, perquè si no hi ha mitjans públics crítics, no hi ha periodisme. Si no hi ha periodistes al carrer, no hi ha periodisme. I us he de dir que durant anys m'he sentit molt i molt sola en la ràdio ambiental. Ara que ens hem de reinventar com a periodistes, ara que la paraula periodista la disfressen de comunicador perquè hi entri de tot i sense filtre, jo us demano que retornem a l'ofici i ens deixem d'històries per distreure el personal dels temes que realment importen. Donem informació, expliquem per què la donem, aportem creativitat i donem ales també a la nostra curiositat. Expliquem per què la justícia ambiental, la salut del planeta, ha d'anar lligada a la justícia social, la salut de les persones i també als altres éssers que l'habiten. Així que en un futur proper, i espero que sigui més d'hora que tard, vull escoltar una ràdio que ens faci pensar, que ens activi, que ens tregui de la butaca de confort, que ens animi, que ens recordi d'on venim per no tornar a repetir el que sabem que no ha funcionat. Aquesta és la ràdio que vull. I ara, sorpreneu-me.
1: És que...
0: Sí, doncs,
1: enorme.
0: Pilar Sampietro, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Felicitats, enhorabona, Pilar.
3: Moltes gràcies.
0: Ai,
3: moltes gràcies, estic molt contenta i també ara escoltant-me, escoltant el discurs que vaig fer, és que tenia moltes ganes de dir tot això, eh? Sento,
0: sí.
3: Si he ferit, sí, sí. Però...
0: Això, no, això és una cosa que hem escoltat totes i tots en aquests darrers anys aquí a la redacció, les persones que hem tingut la sort de conèixer-te, que tu això ho has dit molt i sempre, no? Però clar, ahir molta gent es va assabentar de la teva mirada, jo crec que és molt necessari el que vas dir, eh?
3: Sí, i, que no, i la veritat, que no es perdi aquí la meva mirada, aquesta mirada de la que tu parles, no, Xavi? Que és molt important veure el periodisme des d'aquest prisma, des d'aquest punt de vista, incidir en aquests temes que preocupen i que ens ocupen. De veritat que quan jo vaig començar a treballar dins de l'àmbit de l'ecologia, d'això fa molt poquet de la meva carrera professional, eh? No pensem que sempre he fet això, ni molt menys, no? Però quan vaig començar a llegir, quan vaig començar a escoltar els científics i les científiques, quan vaig començar a interessar-me pel tema, vaig adonar-me de la magnitud de la situació en la que vivim i en aquest sentit els periodistes tenim una obligació, i és l'obligació de divulgar-ho i informar-ho i d'explicar realment en el moment en què estem en el planeta i en la situació que provoquem els humans en el planeta. Així que per mi sí, és molt necessari explicar aquesta mirada.
2: Pilar, per mi, ara ho escoltàvem, també vas dir una altra cosa que és clau i tan necessària al periodisme actual, i és que disfressem la paraula periodista de comunicador per fer-hi encabir persones
0: aquí entra tothom,
2: que es fan passar per comunicadors i que no ho són. És fantàstic, sí, Pilar. De veritat, sí, sí. Gràcies per dir-ho, gràcies per fer-ne palès, perquè estic farta d'escoltar gent als mitjans de comunicació, de veure gent a la televisió que s'està posant en un lloc on no és periodista, no té una mirada crítica, i gràcies per comunicar-ho. De veritat, crec que és molt important.
3: No, és que sí, és molt necessari. A la gent se li oblida, i a vegades et diuen pel carrer, diuen, tu ets periodista, i et miren com què... Hem de dignificar el nostre ofici, hem de dignificar la nostra feina. I amb la feina de periodista estic parlant també de tot el que envolta el periodisme i tots els companys i companyes que ajuden a empujar aquesta feina cap endavant, no? Però sí, és cert que darrerament hi ha hagut aquest concepte de comunicador, eh? Ara, i com ho comunico, puc dir-ho tot, mira, jajaja, i no... Darrere del que nosaltres donem i informem, darrere del nostre ofici, de la nostra professió, hi ha hores i hores de lectura, hores i hores d'estudi, hores i hores de preparació i també de comparar alguns temes per oferir-ho després al públic, a la gent, als oients, i com diu moltes vegades, que cada un de vosaltres us feu la vostra pròpia opinió, però ben informats i ben informades del que feu. Així que sí, defensem que som periodistes i deixem-nos estar de rotllos de comunicadors per distreure el personal.
1: Pilar, també vas tenir espai per anomenar moltes periodistes, vas anomenar periodistes dones que estan patint violència.
3: Sí, jo vaig voler compartir aquesta menció d'honor amb les nostres companyes periodistes palestines que han mort des del passat 7 d'octubre fent la feina que nosaltres fem aquí, que és informar del que ens passa i del que passa al nostre voltant, que finalment és el que fem, no? I per això, a Palestina en concret, moltes dones periodistes han mort, i vaig voler dir els seus noms, perquè és molt necessari identificar-les, verbalitzar-les, donar-los una persona com la que eren fins al moment de la mort i de la seva desaparició. I com elles també, les companyes periodistes de Llatinoamèrica, que viuen el mateix per informar de situacions que s'està vivint, moltes vegades ecocidis, a part de genocidis, provocats per tot el que ja coneixeu, i que perden la seva vida per informar de quelcom que és necessari informar, que és normal que s'informi. O que us he de dir d'altres països on la paraula democràcia s'amaga d'una manera que no tindria que ser, i treballant a la premsa lliure són tancades i rebutjades i maltractades. Així que la cosa està així a molts punts del món, i és necessari també explicar-ho, perquè nosaltres formem part també del seu coneixement i de la seva vida.
0: Pilar, la teva carrera sempre ha estat molt vinculada a la cultura i al medi ambient. Són dos àmbits que durant molt temps no han ocupat el centre de l'agenda mediàtica. Tu has tingut la sensació d'anar moltes vegades una mica a contracorrent?
3: Sempre.
0: Esgotada,
3: no? No, Xavi.
0: Esgotada d'anar a contracorrent, Pilar.
3: Sí, no, no. Ja Però contracorrent no seria la paraula, sinó perquè estic informant d'allò que sembla que no es vulgui saber i és realment el que visc, no? Quan jo ja feia el programa molt lluny de Manhattan, recordo que hi havia frases de persones que deien: per què portes aquesta gent tan rara? Rara què vol dir? Formen part del món de la cultura, igual que tots els altres. Que no és la cultura oficial i oficialista? És clar que no, som una ràdio pública. Tenim el deure d'obrir els micròfons a aquestes persones, a aquest tipus de música, a aquest tipus de poesia, a aquest tipus de creativitat. Jo en aquell temps fomentava molt i a més defensava la creativitat de tota mena, oberta, i per això feia els programes que feien. I llavors al passar a la cama, no, que deia, Xavi, del món del medi ambient, m'ha passat molt similar, però aquí encara pitjor, perquè encara m'he sentit més sola. Perquè ara dins del món de la cultura, mira, programes culturals sempre n'hi ha hagut, però programes ambientals i d'ecologia i de medi ambient, programes on es pugui escoltar els científics i les científiques explicar i parlar obertament dels resultats i les conclusions a les que han arribat després d'anys d'estudis, encara m'he sentit més sola i més rara. I si una mica, com tu dius, realment, potser sí que podríem definir-ho així, com a contracorrent del riu que ens porta.
1: Realment, Pilar, has estat un exemple per molts. Això no sé si d'alguna manera també fa un cert retorn o d'alguna manera compensa una mica aquesta soledat de la qual parlaves, perquè almenys hi ha hagut periodistes doncs, que hem pogut treballar a prop amb tu, que hem pogut veure com, per exemple, en un programa mediterrani de Ràdio 3, tu estàs parlant de propostes musicals i, òbviament, estem doncs, escoltant i reflexionant sobre l'estètica d'aquella música, però alhora estem comprenent d'on ve aquella música, perquè l'estem contextualitzant també doncs, en la seva situació política, històrica. No sé, per nosaltres estar a prop d'això i veure això està doncs molt exemplificador. Això de quina manera ho vius?
3: Jo ho visc com pensant que ha valgut la pena, com a mínim fer-ho, arriscar-me amb això. He de dir que igual no ho hagués pogut fer si no estava treballant a la ràdio pública en la que estava treballant, ojo, perquè he tingut molta sort de poder treballar aquí, la veritat, perquè no se m'han posat mai pals a les rodes per parlar d'un tema, per explicar un tema, per donar veu a una persona. I això ja sabeu que en altres mitjans és molt difícil poder fomentar-ho. Per tant, per això jo defenso la ràdio pública crítica i continuaré defensant-la. És molt important pel periodisme i per entendre tot el que vivim. I sí, és cert que un dels punts... Jo el que voldria és que... és que realment això continués de la manera en què ho esteu fent ara la gent jove o la gent amb la que jo hi he tingut més contacte, no? Finalment jo vinc també d'un aprenentatge d'altres que m'han ensenyat i del que he après. O sigui que realment és com un passa la roda sí. I passa la roda. Per tant, m'agradaria molt escoltar aquest tipus de ràdio i veure una mica la llavor de tot allò que jo considero important que s'ha de dir, que s'ha d'expressar i la manera en com s'ha d'expressar, que tu ho has dit molt bé, Irene, contextualitzant les músiques, contextualitzant les persones, per què creen, per què fan això. Avui, per exemple, estava fent un petit programa també amb la Sida Brahim, amb la cantant Saharaui.
1: Sí.
3: Sí, i dèiem, vale... és que, vale, una mica més enllà de saber què li passa al poble saharaui, per què no sentim la seva música? Per què no la fomentem aquí? Per què no està sonant com un tema igual que sona un altre tema de la música comercial d'aquí?
1: Però és que tu vas començar a posar, Pilar, tu vas començar a posar músiques a la ràdio que ningú posava, o sigui, que te les enviava i es posaven en contacte tu, els músics, directament, sí. Que era música que no havíem escoltat mai.
3: Sí, jo he estrenat, mira, el programa Mediterrani, per exemple, he estrenat un munt de bandes de la Mediterrània que no s'escoltaven. Jo tinc un exemple molt, molt clar i un referent per mi, que són els Masru Leila. El Masru Leila, ara, actualment, tot i que han tingut que deixar de tocar per problemes de censura, perquè el seu cantant era homosexual i va demostrar la seva homosexualitat en públic i la societat d'Orient Mitjà no ho va acceptar bé i els hi va tancar les portes. Alguns països no poden tocar. Els Masru Leila són libanesos. Ells van sonar per primera vegada aquí, a casa nostra, en el meu programa. Són una de les bandes més escoltades a tota la franja est de la Mediterrània. Tenen una força creativa immensa, no? I jo pues, em sento molt orgullosa de veure les portes a aquest tipus de bandes, no? I de veure'ls des del principi, que m'enviaven una maqueta. Jo tenia com a col·laboradora una noia libanesa que estava fent un màster aquí i em va dir, ai, puc venir a participar al programa, a posar-te música? Dic, tant que sí. I un dia em ve amb un caset i em diu, mira, aquests són uns amics meus de la Universitat Internacional de Beirut, els sentim a veure què tal? I eren els Masru Leila, i no només els sentim, els vam posar, vam parlar d'ells. Després d'un temps van venir a fer alguns concerts aquí a Catalunya, a la Sala Apolo, i molt més enllà han tocat absolutament per tot arreu. Vull dir tota Europa i vull dir també els països àrabs.
0: Això també és arriscar dia d'avui a la ràdio. Jo crec que és un llegat que deixes tu, Pilar, que t'agraïm moltíssim, i que hem après de tu i seguirem aprenent de tu, i que és un luxe haver pogut compartir uns anyets part de la redacció, d'altres més, oi, Irene?
5: Sí, molt,
0: Maria,
5: sí.
0: I que això, que estem molt contents, que t'ho mereixes tot, Pilar, i que moltes gràcies per ser exemple de coses que no estan massa de moda avui en dia, però que són les més importants de la nostra vida,
3: doncs
0: segurament.
3: Sí. Espero que tots tinguem un prisma similar cada cop més i que la gent jove s'apunti a aquesta manera de veure i d'entendre la vida. Gràcies a vosaltres per compartir-ho amb mi. Gràcies.
0: Pilar, enhorabona, felicitats.
5: Felicitats.
3: Adéu, Irene, adéu, Xavi. Petons a tothom.
0: Pilar Sampietro en directe al Xavi Fornia.
6: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.
0: Portem amb aquesta cançó que esteu escoltant en bucle des d'ahir a les 12 de la nit, que es va llançar oficialment a les plataformes de streaming. I estem molt contents perquè tenim avui el privilegi de poder compartir un moment molt maco, jo crec, a les seves vides, de dues persones que coneixem molt bé, perquè són dos companys de feina, i a part bons amics, que són el Martín Noia. Què tal, Martín? Bones tardes.
7: Muy bien, ¿qué tal?
0: El nostre fitxatge gallec de la temporada, que és un geni. Ell és productor, artista, des de fa molt de temps, i a part tècnic de so.
7: Sí.
0: I eres parte de la família de Xavi Fornia, no?
7: Òbviament.
0: I Geni Sabaté, una altra llegenda de Ràdio 4, encara que és molt jove. Què tal, Geni?
8: Bona tarda. Com estem?
0: Que tu has estat tècnic també d'aquest programa, sí, ets tècnic de l'Entrellat i de molts programes de Ràdio 4, sí, i també de Ràdio Nacional, però no sabíem que cantaves tan bé.
8: Jo tampoc, no. Clar que no. No, de fet, sempre he cantat a casa amb la guitarra, però era algo com molt personal, i hòstia, i sí que aprofitava les festes o quan estàvem acompanyat de col·legues i em fotia a cantar. Llavors ja era lo típic, hòstia, doncs no cantaves mal, però bueno, mai es donava l'ocasió, i amb el Martín, doncs mira.
0: Era una cosa com, diguéssim, molt vocacional, però en secret, una miqueta, no era una cosa que volies que sapigués, o sí? O t'és igual?
8: No, era simplement per mi.
0: Sí. Escrius?
8: No, o sigui, escriu el Martín, composa el Martín, jo ajudo amb melodia i el que sigui, però qui composa i ho fa tot és ell, és el capo. Jo dono idees o, jo què sé, tinc bona buida, llavors, pues anem fent.
0: Platja, brisa i mar, es diu aquesta cançó, sí, que avui escoltarem sencera ara, que és el dia de l'estrena. Martín Noia, ¿cómo se dio esa producción? ¿Y por qué Geni Sabaté? ¿Cómo surge todo esto?
9: Buah, tío, a ver, la canción la tenía escrita en castellano.
0: Sí.
9: Y bueno, que ya tenía...
0: Tenemos que decir que tú a nivel artístico eres Nai.
9: Sí.
0: Te pueden encontrar en Spotify como Nai. Sí.
2: Pero... Que se estrena el Janis, pero tú no es la primera vez que haces esto, ni mucho menos.
9: No, ya he trabajado con varios artistas antes. Uh-huh. Entre ellos Kenneth, que estuvo aquí en Xavi Fornia.
0: Sí. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo se da este Platja, brisa y mar?
9: Esto fue porque estaba él haciendo el mono con una guitarra y digo, en plan, tío, no cantas mal, cantas bien. Y en plan dijo, te voy a decir una canción y tal. Y como tenía esta escrita, dije yo, pues la traduzco al catalán, hago un par de arreglos y pa' él.
0: espectacular, no?
8: I ha sortit això. Sí, sí,
2: i a més és que enganxa moltíssim. O sigui, de veritat, la sents una vegada i és que ja tens el ritme. O sigui, és molt d'estiu, molt per aquest temps, no?
8: Sí, l'estructura és més aviat més comercial, amb estrofa, estribillo, l'estribillo bastant repetit, i ells són els ritmes també, el que prevalen més.
0: Té una mica l'ànima de Sitges, el Genís Sabater és de Sitges, sí, sí. Tu eres gallego, o sigui, sí. Hi ha mar per dar i regalar.
9: Hombre.
0: Llega pel verano.
9: Sí, hombre. O sea, es una canción así, pues, como que invierno no pega.
0: Vamos a escucharlo un poquito.
2: Mira, mira.

0: Doncs, enhorabona. Què?
1: Que em fa molta gràcia. Jo el Genís el conec. Ja, o sigui, jo,
0: sí, sí, quan... és que som família, al final.
1: Jo vaig arribar aquí a Ràdio 4 fa 5 anys i va entrar el Genís Sabater al cap de molt poc, no? Sí. I jo el Genís el conec des de fa molt temps i em fa molta gràcia sentir-lo cantar i sentir aquest fem-ho a poc a poc. Genís Sabater, m'encanta la teva veu.
2: M'agrada que t'agradi. Bueno, és que al final treballem aquí conjuntament, som un equip i passem moltes hores aquí currant i hòstia, això s'agraeix. I són moltes hores i que si pots fer massa menys, em sembla en castellà, doncs, clar, és molt més agraït tot.
0: Coneixem la
1: cançó millor. De l'estiu, eh? Xavi
0: cançó
1: Martínez.
0: De l'estiu, Estrella d'en va molt tard, ja. Sí. Però, de debò, enhorabona, eh? Us volíem donar l'enhorabona, més en el dia de l'estrena d'aquesta cançó, que ja està disponible a totes les plataformes de streaming, oi?
2: Sí.
0: Apple Music, Spotify, totes, Amazon totes. Music, totes.
3: Sí. I incluso si quieren ponerla sin historias de Instagram, ahí también está. O sea.
1: Sí, jo l'he buscat, sí. Jo l'he buscat i l'he trobat. Sí,
0: després posem una història, va.
1: I tant.
0: Platja, brisa i mar... Martín i Genís Sabater. Sí.
2: Es diu Nai.
0: Nai i Genís Sabater.
1: T'has de buscar un nom, Genís? Correcte. També una mica...
2: Bueno, ja m'agrada.
1: Geni. Que és així com guai.
3: Geni és. Geni és. Quería ponerle yo. Geni és, però dijo que no.
0: Felicitats.
2: Moltes gràcies, Xavi.
0: Valents.
2: Molt agraïts.
0: Coneixíem el Genís Sabater, modo artista, en els sopars de Nadal. I de... Sí. Ara ja el tenim.
1: Amb la guitarreta.
0: Fent cançons.
2: Sí, sí.
0: Tornem dilluns, no? Sí. Quin dia? Avui és divendres, no?
1: Sí, dilluns és segona Pasqua, recordem-ho, però encara que sigui festiu, nosaltres hi serem aquí, eh?
0: Hi serem. I demà, si voleu, a partir de les 4, també, a Ràdio Nacional, la versió de Xavi Fornia, però per tota Espanya. Gràcies. Ara us serem al control amb el Jaume Tudela i el Joel Sevilla a la producció. Ara us deixem amb el butlletí de les 4 i després l'entrellat amb Samantha Villar i tot el seu equipàs. Platja, brisa i mar. Fins dilluns, família!

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Arrenca el cap de setmana llarg de la segona Pasqua. Trànsit preveu que uns 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'operació sortida ja està en marxa i les hores més complicades s'esperen aquesta tarda. L'AP7 concentrarà les principals retencions i es recomana la C32 com a via alternativa. És per això que a aquesta hora connectem amb el Servei Català de Trànsit perquè ja comença a haver les primeres complicacions a les carreteres. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Ha començat l'operació sortida del pont de la segona Pasqua, avui a les 2, i ja tenim dos accidents a l'AP7 que estan produint fortes retencions. En el cas de Llinars del Vallès, en sentit Girona, un carril tallat per la col·lisió entre 4 turismes i ja hi ha 11 quilòmetres de lentitud. La cua arriba a la Roca. Ara mateix veiem per càmeres també una altra topada a Santa Perpètua de la Mogoda. En aquest cas, un camió s'ha emportat pel mig un turisme i en sentit Girona hi ha dos carrers tallats i ja mínim hi ha 7 quilòmetres a lentitud. Hi ha aturades també a Barberà, amb dos sentits a la marxa, Castellví de Rosanes, en aquesta AP7, sobretot en sentit Girona. Les rondes van molt carregades en amb dos sentits a la marxa i hi ha molta mobilitat, sobretot a la zona dels Vallesos, la C33 i la C58. Com sempre, demanar-vos molta precaució i que no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
0: Itàlia, el Regne Unit, França i Alemanya exigeixen a Israel que aturi l'expansió dels assentaments a Cisjordània. En un comunicat conjunt que acabem de conèixer, els quatre governs denuncien que la violència dels colons està, diuen, en nivells sense precedents i acusen l'executiu israelià de posar en risc la solució dels dos estats. Els líders europeus també reclamen que s'investiguin les acusacions contra les forces israelianes i que es garanteixi la rendició de comptes. A més, demanen a Israel que respecti l'estat quo dels llocs sants de Jerusalem i que aixequi les restriccions financeres contra l'autoritat palestina. El comunicat també posa el focus en el projecte urbanístic a la zona coneguda com a EU, prop de Jerusalem Est. Alerten que aquest corredor dividiria Cisjordània en dues parts i recorden que els assentaments israelians són il·legals segons el dret internacional. D'altra banda, l'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 12 els casos confirmats d'antivirus relacionats amb el creuer Ondius. L'últim positiu és un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i que després va ser repatriat als Països Baixos. La xifra de morts es manté en 3 i no s'ha registrat noves defuncions des del 2 de maig. L'OMS manté sota seguiment més de 600 contactes estrets en una trentena de països i demana als estats afectats que continuïn vigilant els passatgers durant tota la quarantena. Mentrestant, el Ministeri de Sanitat espanyol acaba d'aprovar flexibilitzar les condicions d'aïllament pels contactes sense símptomes i amb PCR negatives. Els últims 14 dies dels 42 de quarantena, els 14 espanyols evacuats a l'Ondius els podran passar a casa sempre que es garanteixi l'aïllament i la seguretat sanitària. Durant aquest període rebran controls diaris per part de Salut Pública. I encara en aquest context, el Consell Interterritorial de Sanitat ha aprovat els criteris per la distribució de 39 milions d'euros destinats al Pla d'Acció de Salut Mental i gairebé 18 milions per actuacions de prevenció del suïcidi durant el 2026. Les iniciatives hauran de prioritzar models d'atenció comunitària, prevenció en col·lectius vulnerables i pràctiques assistencials que afavoreixen l'autonomia i la dignitat de les persones. L'objectiu és avançar cap a una transformació del model d'atenció en salut mental. Els Mossos d'Esquadra han detingut el tercer implicat presumptament en la mort violenta d'un home en una masia de Reus dissabte passat. Des de Tarragona, Judit Huerta.
3: La detenció s'ha fet aquest dijous al voltant de les 8 del vespre a la zona metropolitana del Llobregat. Entre les hipòtesis agafa força el fet que l'homicidi pugui estar relacionat amb un conflicte patrimonial entre la víctima i els tres detinguts. Dimecres, el Tribunal d'Instància de Reus va dictar presó provisional, comunicada i sense fiança, per als dos homes arrestats el mateix dia dels fets. El cas continua sota secret de sumari. Recordem que els agents van desplaçar-se a una masia de Reus després de rebre l'avís d'una baralla al voltant de les 2 del migdia del dissabte passat. Un cop a la finca hi van trobar el cos sense vida i amb signes de violència de la víctima. Allà hi havia dos homes més de 46 i 79 anys que van intentar fugir quan van advertir la presència policial. Tots dos van ser detinguts per la seva suposada relació amb la mort violenta.
0: Gràcies, Judit. I pel que fa al temps, continuen pujant les temperatures, especialment a les comarques de l'interior. Els termòmetres marquen màximes de 36 graus a Lleida, 31 a Girona, 27 a Barcelona i 24 a Tarragona. Això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
4: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
5: Coneixeu el concepte d'evolució?
6: Sota sospita.
5: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
4: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
5: Podien parlar a través dels oceans.
6: Amb Laura González.
7: L'impossible. Per què la volen capturar?
8: És més intel·ligent que la majoria.
9: A Ràdio 4.
4: La millor companyia.
10: Al Territori Clandestí parlem de... cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
11: Acció comunitària. Triumph. Col·lectiva. Then repeat. Drets culturals. Then repeat.
10: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
12: Idees que cremen. No sé si m'explico.
10: Territori Clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Sáenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
1: Ràdio 4.

0: benvinguts a l'entrellat. Són les 4 i 7 minuts. S'espera que 600.000 cotxes surtin de l'àrea de Barcelona per aquest pont de la segona Pasqua a partir d'avui mateix. El Servei Català del Trànsit, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, establirà un dispositiu especial de trànsit per regular la sortida d'avui i la tornada de dilluns. Dilluns esperen que regressin 300.000 vehicles. Ramon Lamiel té tota la informació, és el director general del Servei Català del Trànsit. Molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Com s'està desenvolupant la sortida d'avui?
1: Bé, doncs sobre el previst, el trànsit principal el concentra l'autopista AP7, que és l'autopista que traslladarà tot aquest trànsit litoral nord i sud, i els focus de congestió en aquests moments, amb menys intensitat a la zona de Martorell, però ja comença a haver-hi alguna congestió, i a la zona de Parets endavant, fins a la Roca, i amb un accident que hem tingut per un encalç aquí a la zona de la Roca Cardedeu.
0: Uh-huh. A quines destinacions s'esperen que s'adrecin més els vehicles ara de cara a la sortida? Anem a la platja tots de cap?
1: És un cap de setmana llarg, és un cap de setmana que es preveu una mobilitat important, aquests 600.000 vehicles que hem dit, i és un cap de setmana que, després d'una certa contenció de mobilitat als anteriors caps de setmana, doncs hi haurà aquest repartiment per les zones de platja, per a la bonança també que farà durant tots aquests 3 dies.
0: De cara a la tornada, quin dispositiu tenen previst?
1: De cara a la tornada tenim previst carrils addicionals especialment i restricció de vehicles pesants. Carrils addicionals des del que seria Sant Celoni o Llinars fins a l'AP7 Nord, fins a la zona de Montornès, al sud des de Vilafranca fins a Martorell, i a la C32 des del que seria Llavaneres fins a Montgat. Aquests carrils addicionals ens donen més capacitat, ens ajuden molt, i també hi haurà restricció de pesants el dilluns especialment des de les 5 fins a les 10 del vespre.
0: Uh-huh. I també hi haurà controls aquests dies, oi?
1: Sí, aproximadament més de 1.000 controls que es faran de diferents tipologies, i nosaltres posem molt l'accent en no tenir accidents, tenir 0 víctimes aquest cap de setmana de segona Pasqua, com ja vam tenir per Pasqua, vam aconseguir tancar la Pasqua sense víctimes, i molt especial atenció als motoristes, i per tant els controls també aniran dirigits a aquests motoristes.
0: Bé, doncs és la informació del Servei Català de Trànsit, de mans del seu director Ramon Lamiel. Senyor Lamiel, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bona tarda. I els Premis Ràdio Associació de Catalunya van premiar ahir al vespre la nostra companya de Ràdio 4, Pilar Sampietro, la 2CAT, i el podcast Escolta Poblet, dels companys de Ràdio 4, Sílvia Tarragona i Pep Gorgori. D'Escolta Poblet, el jurat ha valorat un acurat muntatge sonor que ens fa entrar al cor del monestir de Poblet, veure la vida dels monjos i també amb persones de molts altres àmbits, lligant el passat amb el present. Sílvia Tarragona, molt bona tarda. La Sílvia Tarragona és una de les premiades amb aquest Escolta Poblet, juntament amb el seu company, en aquesta aventura del podcast, que és el Pep Gorgori, i la veritat és que ens fa feliços a Ràdio 4 en un any molt especial, en què a més s'està commemorant el 50è aniversari de la primera emissora en català. Sílvia Tarragona, et tinc aquí, molt bona tarda.
2: Soc aquí, bona tarda, sí. Samantha, tu i a tots els oients de Ràdio 4.
0: Felicitats, abans que res.
2: Gràcies. Bé, deixa'm donar-te a tu les gràcies per sempre estar al nostre costat i per donar-nos suport.
0: Home, només faltaria.
2: Gràcies. Només faltaria. Jo t'he de donar les gràcies. A la vida s'ha de ser agraït. I ja que estic amb aquest tarannà tan cursi a vegades per part meva, tot i que donar les gràcies per mi mai ho és, agrair també a la direcció de Ràdio 4 el suport donat. I estem feliços, Samantha, a dir-te el contrari seria, òbviament, una barbaritat, perquè no tenim cap motiu per no ser-ho, no?
0: Ja,
2: primer, perquè és un premi molt prestigiós, segona, perquè és el, i més important encara, perquè és el 50è aniversari de Ràdio 4, i tercera, perquè ens hi sentim molt ben tractats i a molt escala. Així, doncs, que moltes gràcies.
0: Pep Gorgori, molt bona tarda.
3: Hola, Samantha, molt bona tarda.
0: Com estàs tu, també, després de... fa hores, eh? Encara no fa ni 24 hores que us han aconseguit el premi.
3: Sí, jo crec que estic igual que la Sílvia, sobrepassats per tot el carinyo i pensant sempre que això va començar com un divertiment entre col·legues, que teníem ganes de fer ràdio una mica lliurement a la nostra bola i la cosa va anar creixent i hem arribat fins aquí, que ens fa molta il·lusió pel que això significa, no?, de poder des de la ràdio pública explicar aquest món de reflexió, d'introspecció, de silenci, de serenitat, del qual tenim tantíssim per aprendre, no?, en la societat contemporània.
0: Efectivament, i precisament ahir al vespre, quan recollíeu el premi, Sílvia, tu vas fer un discurs en aquesta línia, eh? Expressaves l'agraïment amb aquestes paraules.
4: Estem molt, molt bocabadats i estem molt sorpresos, perquè no ens imaginàvem que un podcast que parla de la fe, que parla de la capacitat de mirar cap endins, de pensar, d'escoltar el silenci, fos premiat. Primer de tot, deixi'm donar les gràcies a Ràdio 4.
0: Clar, Ràdio Sílvia, 4, la fe, no sé si mou muntanyes, Ràdio però 4, sí mou premis, eh?
2: Home, jo penso que la fe mou la vida, fixa't, Samantha, eh? En una societat en la que d'una manera deliberada tantes persones ruïnes, com diria en Julio Leal, el nostre subdirector, que com saps és valencià, fa que intentin apaivagar-te, intentin aclaparar-te, intentin menysvalorar-te. La fe amb tu mateix, la fe amb una creença, jo sóc creient, ho he dit moltes vegades, no tinc cap problema en confessar-ho, fa que també d'alguna manera penses que tot és possible, no? La fe pot ser, doncs, una creença religiosa, pot ser la fe en que tot anirà bé, pot ser la fe d'una professió i d'una vocació, que és la que exercim, la que estimem tots els que ara som a Ràdio 4, els que ens estan escoltant també, però especial i particularment en Pep i jo, que tenim la sort de veure la ràdio pública de la mateixa manera, no? I jo penso que aquesta fe ha mogut muntanyes.
0: És un premi, a més, que dèiem, arriba en un moment ideal per Ràdio 4, perquè estem celebrant el 50è aniversari, ni més ni menys, no? És com la primera cirereta, el primer llacet, no?, d'aquesta celebració.
2: Jo penso que sí, jo penso... Pep, per favor, Pep.
0: Digues, Pep, digues.
3: No, procedeixi, però fa molta il·lusió poder participar del 50è aniversari, efectivament, d'una ràdio que va emetre per primer cop en català a Catalunya i fer-ho parlant d'un lloc que és patrimoni de Catalunya, també, com és el monestir de Poblet. Hi ha una confluència de factors molt, molt bonica i, a més, connectant sempre el passat amb el present i amb el futur, perquè Ràdio 4 segueix sent pionera. Amb tu, Samantha, parlàvem fa uns mesos de la primera retransmissió que fèiem del concert d'any nou en català, sí. Doncs encara seguim innovant i seguim amb ganes de fer moltes i moltes aportacions des de la ràdio pública de Catalunya.
0: Sí, i us engresca això a fer més podcast? Teniu altres projectes, Sílvia?
2: Doncs, home, la veritat és que com dirien els clàssics, aquesta és una pregunta que no l'he podut respondre, però...
0: Bé, això vol dir que alguna cosa hi ha.
2: No, jo penso que el Pep i jo, ell està condemnat a suportar-me fins al final. Jo tinc 10 anys més que el Pep Gorgori, sóc una persona ja d'una edat, no direm interessant, però sí, ja començo a entrar a la maduresa, i ell sap que m'ha adoptat de per vida. Així doncs que amb el Pep Gorgori, d'aquí a on ell em digui. És a dir, pensa, Samantha, que aquest podcast va començar amb un regal d'aniversari, quan va ser un aniversari, tot dinant, el Pep em regalà la regla de Sant Benet, jo me'n vaig anar a casa, la vaig llegir, em vaig fascinar, i a partir del seu regal d'aniversari físic m'ha regalat aquesta possibilitat que és treballar amb ell i que és aprendre de la seva cura i de la seva responsabilitat professional, no?, també. Així doncs, que amb ell el que calgui fins al final. Deixa'm dir només una cosa, Samantha, i és que hem parlat molt i jo he agraït molt a la direcció de la casa, però a mi m'agradaria agrair-ho molt a l'equip del De Nit, perquè, esclar, pensa que han estat molts caps de setmanes d'hivern, que jo sortia de la ràdio el dijous, me n'anava anava a Poblet fins dilluns al dematí, diumenge a la nit. I he tingut el suport de tot l'equip del Danit, de la Mar Garcia, quan érem nosaltres, d'en Pau Robert, que és un amor, d'en Gerard Travé, ara d'en Julio Leal, d'en Jordi Malles, el nostre company de Control Central, que és un bon amic, és a dir que... i de tot l'equip de Ràdio 4, d'en Genís Sabater... No vull dir més noms perquè em deixo moltes persones molt joves, que respecten molt la ràdio pública, de les que aprenc jo cada dia i que han estat un suport fonamental per dir-nos al Pep i a mi alguna cosa que ens agrada molt sentir, que és palante, no? Així doncs que gràcies a l'equip del Danit.
0: Doncs Sílvia Tarragona, Pep Gorgori, felicitats, companys, a gaudir-ho i gràcies per ser aquí a l'entrellat. Una abraçada.
3: Gràcies a vosaltres. A tu, Samantha.
0: Adéu, bona tarda.
2: Una abraçada, gràcies, adéu.
0: Llevabas todo el pelo alborotado. Saben vostès que els divendres, quan arrenquem l'entrellat, ens agrada fer un repàs de l'actualitat televisiva. Avui podem tornar a connectar amb Carolina Ferrer. Carolina, molt bona tarda.
5: Què tal, Samantha? Quines ganes tenia d'escoltar-te.
0: Home, ben tornada de la travessa. Com ha anat? Estic ja viva, sabem que no viva. Pots explicar res, eh? Tot és
5: confidencial. No puc
0: confidencial,
5: explicar res de res,
0: però
5: només
0: ja et
5: diré que sí, que molt il·lusionada, molt contenta, més del que pensava, i poc més. No et podré contar res fins a final de setembre, principi d'octubre, que en principi és l'estrena de la travessa VIP.
0: I una bona experiència, doncs?
5: Molt bona experiència, un equip fantàstic i uns companys que s'han convertit ja en amics.
0: Bé, això és el millor, això molt és el millor. Ja per saber fins on has arribat de la competició, sí. Haurem d'esperar a la tardor pràcticament, eh? Però bé, sempre són bones experiències. A veure, Carolina, entrem en matèria. Què ha passat amb el Rosco de Passapalabra?
5: Bueno, la notícia televisiva de la setmana, sens dubte, del mes, diria jo, de l'any, és una història, aquesta del Passapalabra, que és un autèntic embolic judicial entre Mediaset i A3Media. Vaig a intentar resumir-te-ho, perquè és molt complicat. El més important, Samantha, és entendre que Passapalabra i el Rosco no són exactament el mateix producte des del punt de vista legal.
0: Empresarial.
5: Exacte.
0: Que pertanyen a productores diferents.
5: Sí, exacte. El concurs original és britànic, d'Alphabet Game, es deia, dels anys 90, pertany a una productora del ITV, val? Però aquella versió no tenia el Rosco final. El Rosco final se'l van inventar en el Passaparola, la versió italiana, i és creació d'una empresa holandesa, que es diu MC amb IF, no sé. Bueno, val? O sigui, la ITV tenia els drets de Passapalabra i MC i IF tenia els drets del Rosco. Durant anys pues ho han explotat com si fos un únic format.
0: Sí.
5: Val? Recordem que Passapalabra se metia en Telecinco amb Cristian Gálvez, però ITV, recordem, la productora original, va denunciar a Mediaset perquè considerava que Telecinco estava utilitzant el format sense llicència, val? Sense la llicència correcta.
0: Sí.
5: En 2019 el Tribunal Suprem va donar la raó a esta productora britànica i

0: de Passapalabra amb el Roberto Leal, però no pot emetre el Rosco. O sigui, tenen el programa original, però no poden emetre el Rosco. Però a totes coses que ha fet Telecinco,
1: què?
0: Pactar, o, bueno, més bé, negociar directament amb la productora que té el Rosco, amb esta holandesa, sí. MCIF, sí. Val? I ha comprat els drets del Rosco.
1: Mare
0: per
1: de
0: tant, Mediaset ja prepara un programa que no sé com serà, val? La primera part sobretot, però que sí que podran emetre tal qual el Rosco com el coneixem fins ara. Imagina't l'embolic. Em veig a Cristian Gálvez tornant a Mediaset
1: Boníssim.
0: A fer el Rosco. Boníssim. No sé com es dirà el nou passapalabra amb Rosco.
1: Li poden dir passapalabra o no ho sabem, això?
0: No sé, jo crec que ja canviarien per si de cas les mosques, perquè ja han tingut prou bastant problema
1: judicial. Sí, li diran caça la palabra i ja està.
0: Exacte, amb Cristian Gálvez i sobretot el Rosco, que és icònic, que és tan visual i que tot el món reconeix. Jo crec que això és la part important del programa. Veurem com es reparteixen les audiències quan una vegada s'estrena el programa en Mediaset amb
1: bestial.
0: El Rosco i en Antena 3 amb Roberto Leal, però sense el Rosco.
1: És boníssim, no? I una mica la venjança de Mediaset, no? Et vas endur el passapalabra, ara jo m'emporto el Rosco. Coneixent-los, deuen estar ja, han posat ja la maquinària en marxa per fer
0: Telecinco
1: el nou concurs.
0: Ha hagut de pagar una bona multa, Antena 3, a 3 Media, per la seva banda també, però crec que a Telecinco li sortirà més rentable si finalment fa el Rosco amb un altre
1: format. Proves prèvies diferents.
0: I li funciona en audiència, perquè ja sabem que la televisió és costum i la gent s'ha acostumat molt a Roberto Leal i a Antena 3 i a l'hora, no?, del passapalabra.
1: Però el Rosco és el Rosco, eh?
0: El Rosco és el Rosco. Veurem ahir. Buah, estic superimpacient perquè s'estrena. Espero que sigui a la mateixa hora.
1: Sí.
0: I veurem la competència real.
1: Que ens agrada, el salseig, eh? Que ens agrada el marro, com ens agrada el marro. Bé, escolta, el periodista i cineasta Carles Tamayo estrena nou documental de la seva sèrie Se nos ha ido de las manos. Aquesta setmana serà dimecres darrere de la revuelta. Saben que Se nos ha ido de las manos analitza a cada capítol temes que com a societat hem normalitzat però són molt qüestionables. Els capítols primers han estat sobre l'habitatge o la gran apagada.
2: Donde tú ves pisos, ellos ven unidades. Es como vamos a comprar este edificio con 17 unidades. Un bien raíz.
3: Ahora mismo tengo dos pisos junto con mi pareja. Hemos comprado tanto este que está aquí en Hospitalet como otro que tenemos en el Raval.
4: ¿Y el del Raval lo tenéis alquilado?
3: Lo tenemos alquilado, sí. A 650 euros.
2: Con las mismas características.
1: I dimecres que ve parlarà Carles Tamayo de la compra-venda de dades dels data brokers. Coneixes aquesta paraula, Carolina? Data brokers,
0: no? La conec gràcies als reels de Carles Tamayo.
1: Doncs mira, parlem amb ell ja. Carles Tamayo, molt bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda, com esteu?
1: Doncs encantades de parlar amb tu, perquè ara ens aclariràs que és un data broker, segurament, oi?
5: Sí, o sigui, és un univers que jo desconeixia, i de fet la gent de l'equip també, però cada dia, o sigui, no s'ha passat això que us comencen a trucar persones de publicitat i de cop saben el vostre nom, la vostra direcció...
1: Sí.
0: Clar, tenen totes les nostres dades.
5: Sí. Clar, exacte, nosaltres vam pensar, a mi em va començar a passar això, ho estàvem gravant, i era com, ostres, aquesta gent, com té tota aquesta informació meva? I llavors vam descobrir aquesta figura, que és el data broker, que són empreses que es dediquen a recol·lectar, comprar i vendre dades. I aquest és un negoci super lucratiu que desconeixíem. Aleshores, doncs, parlarem una mica de tot això.
1: Carles, escolta, el teu aterratge a Televisió Espanyola ha estat espectacular. T'ho esperaves?
5: No, bueno, fa il·lusió que m'ho diguis, la veritat. És que el problema és que nosaltres seguim gravant des que es va emetre el capítol, o sigui, l'1 i el 2, i tampoc no ens ha donat molt temps d'analitzar què tal ha anat, com ha anat. Jo imagino que ara que s'ha matat l'últim
0: capítol...
5: Ha anat
0: superbé, capítol, Carles. Carles, pues, et diré que d'audiència, de numeret, pues, tampoc és una grandíssima cosa. Bueno, té una mitjana en aquestes dues entregues d'un 9% d'audiència, que no estan gens malament, però té un target boníssim, entre 25 i 44 anys, i sobretot el milers de visualitzacions en RTV Play, en les xarxes de Radio Televisió Espanyola, en interaccions, en això sí que han notat una grandíssima pujada, i això és gràcies a tu i al boca orella i a tot el que sempre portes.
1: Clar. T'està agradant la tele, Carles?
5: És una pregunta complicada, eh? Clar, si nosaltres estem acostumbrats a treballar a internet o a Prime Video, per exemple, i clar, són uns ritmes molt, molt diferents. Clar, ara ens vam sumar al món de la televisió i sí que tenen uns ritmes molt més accelerats, i aleshores diem que ens hem estat habituant, i aquesta primera temporada sobretot ha estat per entendre

0: Exactament, què volien fer, com fer-ho, aleshores hem anat experimentant. I el guai és que també per part de Televisió Espanyola hem tingut una llibertat brutal en quant a temes a escollir, que els hem escollit nosaltres perquè ens semblen interessants, com tractar el tema, jo això estic molt agraït, perquè jo crec, si es veuen els capítols es veu que hem treballat de la forma que volíem treballar. O sigui, no hi ha hagut una persona de televisió tradicional dient-nos com havíem de fer un programa documental, sinó ha estat feu el que vosaltres feu i ja que esperem que agradi.
1: Però,
0: i, sí, pues,
1: Carles, així. Em sorprèn moltíssim que diguis que la televisió va més accelerada que internet, perquè jo tinc la sensació que internet va a tota castanya.
0: Clar, el tema d'internet és que jo vaig començar el 2019 i va arribar un moment que em vaig posar en aquesta voràgine de crear contingut a la immediatesa i tal, i vaig dir, jo això no vull. Jo vull fer contingut pausat, reposat i tal, i sí que em vaig muntar un sistema que jo penjava 5 vídeos l'any i tenia un any sencer per fer-los.
1: Yeah.
0: Aleshores, i a mi més o menys m'anava bé trobar algun patrocinador i tal, aleshores... Diguem que vaig sortir una miqueta d'aquest cercle i hem fet reportatges per YouTube que hem estat 3. Clar, com cazar un monstro per en vídeo van ser 4 anys de feina.
1: Ja,
0: i en aquest cas, si no s'ha ido de les manos, hem fet 3 capítols que vam començar a finals d'agost. Aleshores, clar, això, parlant amb gent de televisió, em diuen, no, això és moltíssim temps.
1: Sí.
0: Però el que estem acostumats nosaltres...
2: Clar, no, però... Per tant, tu no has notat tanta diferència, no?, en treballar per internet, per YouTube i per televisió. Respecten els teus ritmes, no?
0: Sí, sí, sí. Jo això m'estic molt, molt agraït. I el guai és això, el guai és que al final quan vam començar no sabíem exactament quin format faríem i jo amb el resultat final que hem tingut, amb això de muntar una empresa immobiliària, que ara just aquest dimecres el programa la transformem en un data broker. El problema que hem tingut amb els data brokers és que com és un món molt, molt, molt opac, hem intentat entrevistar gent de data brokers i tal, i tothom ens deia que no, ens tancava la porta, volia intentar eliminar les meves dades, que és algo que per llei s'ha de poder, vull dir, hem de deixar eliminar les teves dades si les té alguna empresa, i passaven de nosaltres, aleshores vam dir, vinga, anem a fer enginyeria inversa i anem a muntar nosaltres un data broker per entendre com opera. I això és el capítol.
1: Que interessant.
0: Com a premissa, clar, com a premissa rara, i estic content amb Televisió Espanyola que han dit, vinga, endavant, a veure què tal.
1: No, però és original, està molt ben pensat. I quan comences una investigació, què és el primer que busques, Carles? La història humana, la denúncia social, què busques?
0: És que cada tema al final té la seva forma, o sigui, com traiem nosaltres d'una forma una mica rara, entenc. Per exemple, en aquest cas, el tema dels data brokers. Jo començo a rebre tot de trucades, el que us deia abans, de gent que sap el meu nom, la meva direcció per vendre'm coses de publicitat i tal. Clar, i totes aquestes trucades jo les vaig gravant, perquè més estem a l'oficina i tal, i anem gravant tot. Llavors ho muntem i diem, ostres, vale, a partir d'aquí, quin és el següent pas? I aleshores diem que anem plantejant situacions i les anem gravant. Per exemple, hi ha un moment en què, quan ens fem ja data broker, diem, vale, anem a operar com un data broker, anem a recol·lectar dades regalant gasolina. Aleshores diem que la història està construint en muntatge. Aleshores hi ha moments que diem, ostres, aquí ara a mi personalment aniria bé trobar una persona afectada pues, sobre aquest tema, aleshores diem que anem trobant la història sobre la marxa. Work in progress, que sí.
1: Déu-n'hi-do. Escolta, clar, tu també és veritat que tens un estil com molt... que connecta molt amb la gent més jove, no? Aquest target de 25 a 44, perquè ho entengui també la nostra audiència, vol dir que això, que la gent entre aquesta edat, pum, connecta molt bé amb els teus reportatges. Carles, tu creus que el periodisme tradicional ha perdut aquesta connexió amb els nous públics?
0: Jo crec que no. És que sempre, des que vaig començar, és una pregunta que em fan amb el tema, si és com el món online, el món tradicional i tal, i jo crec que hi ha públic per absolutament tot. O sigui, a nosaltres, al final, el nostre llenguatge sí que és algo per... O sigui, és algo com molt més dinàmic i més per gent jove i així, però clar, també m'ha passat que de cop he trobat amb alguna persona, jo què sé, la meva veïna, que com ha dit, ostres, tu, va massa saco per mi, saps? Aleshores dic, bueno, al final, tots els formats estan bé en funció del públic al que van dirigits.
1: Ja, ja.
0: I sí que és veritat que el nostre va dirigit, el que dèieu abans, no? Que el target que ho ha vist més era fins als 45 anys, ara no me'n recordo.
1: De sí, de 45 ha dit. De 25 a... Què has dit, Carolina? De 25
2: a
1: 40?
2: De 25 a 45, sí, 45. Sí. O sigui, el sí. Bo, el que compra, el que en principi té poder adquisitiu. Sí.
1: El que volen tots els anunciants. Bo, la cosa és que està a Televisió Ostres. Espanyola que no té publicitat, però bueno...
2: Però com hem dit, que es veu per xarxes i tal, ahir sí que hi ha publicitat. Sí,
1: ah,
2: sí,
1: veus? Sí. Vine aquí. Ves. Escolta, Carles, i quin és el lloc més surrealista on t'ha portat una investigació?
0: El lloc més surrealista. És que al final hem fet moltíssimes coses bastant boges. Clar, vam començar fent reportatges de temes seques i coses així.
1: Sí.
0: I clar, en aquell moment jo era bastant, bastant boig, però ara la situació aquesta que us plantejava del nou capítol, de cop, en una gasolinera d'aquí d'Arenys, tancar la gasolinera per nosaltres i que regalar gasolina a tothom qui vingui a canvi de fer-los omplir un formulari de dades. Ai, que tot això era una situació surrealista. A més, es va col·lapsar tota la gasolinera, ja ho veureu, vull dir, es va col·lapsar tot, una cua que arribava fins a, jo què sé, 15 minuts caminant cap a la muntanya.
1: Que fort.
0: Va ser surrealista, la veritat.
1: Que fort. Carolina, vols preguntar-li alguna
2: que
1: cosa?
2: No, jo és que l'estava escoltant i estava escoltant les teves preguntes, Samantha, i em donen ganes de fer-te les preguntes a tu també, Samantha.
1: A perquè mi?
2: Entenc, Carles Tamayo, que Samantha haurà sigut una referent per a tu. No som tan grans, però tu ets molt jove. Per tant, no sé, Carles Tamayo, si t'has fixat en algun moment de la teva vida amb reporteres i documentalistes
1: del
2: tipus de Samantha Villar, que estic segura de que sí.
0: No, sí. Jo és veritat que jo mai he mirat molt la televisió, però jo sí que mirava molt a Jordi Évole, la veritat.
1: Clar.
0: Quan era petit, clar, Jordi Évole crec que va començar el 2008, i jo mirava molt a Buenafuente, llavors el vaig conèixer allà, i va Salvados, la veritat.
1: Com el Follonero, no?, a l'inici.
0: Com un referent, sí. Sí, però després va començar amb Salvados i tot això, i clar, a mesura, clar, jo quan vaig començar a venir a Salvados, quan era petit, que era com de broma, i després anava fent sèrio, a mesura que jo anava creixent i les meves inquietuds, diguem, eren unes altres.
1: Clar.
2: I algun 21 dies també t'hauràs vist,
1: no? No t'acaba de dir que no. 20...
0: Com no?
1: Si t'acaba de dir.
0: Sense creu, no vull... És que no he vist, però ho veuré.
2: No, és que no pot ser,
1: però fem més escarni? Vols que el...
0: És que no he vist... No, és que em sap greu, perquè mai he estat molt de mirar la tele, tampoc, però veus? Em saps. Com...
1: Ell
0: mirava
1: vale, vale. Ja
2: clar, perquè ella s'ha criat en YouTube. Ella s'ha criat en YouTube i en les xarxes. És que
0: sí, a més, perquè jo mirava Buenafuente per YouTube, que era l'únic que jo... Jo no coneixia youtubers ni res, vull dir, mai he seguit molt a cap youtuber. I jo l'utilitzava a YouTube només per mirar Buenafuente.
1: Clar.
2: Si mira, doncs pues Buenafuente, vas començar, abans de lo que, del teu programa ara en Televisió Espanyola, vas començar amb Buenafuente, en el seu Futuro Imperfecto. El que passa és que ha quedat això empantanat, no? Han fet com un KitKat, una pausa, i tu t'has muntat el teu propi programa. No sé si va néixer de tu o te ho van demanar des de Televisió Espanyola.
0: No, sí, va ser el res. O sigui, nosaltres vam acabar com a cazar un monstro. Van haver-hi moltes ofertes per fer reportatges, documentals i així, i jo sí que volia intentar amb el format aquest que ha acabat sent ocell de les manos, i jo mateix vaig proposar al Ramon Campos, que és el productor executiu, fer-ho a Televisió Espanyola. Televisió Espanyola va dir que sí, endavant. I paral·lelament, mentre anava fent tot això, al Terrat, sense que ho sapiguessin, sí que van venir un dia a l'oficina, això m'ha fet moltíssima il·lusió, va venir l'Andreu Bonafuente a l'oficina,
2: i
0: a demanar que sí, però jo estava tremolant. Perquè ja dic, jo és la persona que des que era petit, o sigui, jo no recordo el dia que vaig començar a veure l'Andreu, i clar, quan em van demanar de col·laborar, jo els vaig dir això, dic, ostres, jo estic fent un programa, anem com molt liats i tal, però clar, dic, em sento tonto, dient que no a algo que era un somni des que jo tinc, jo què sé, 8 anys.
1: Clar.
0: Aleshores vaig dir, hòstia, vale, fem una col·laboració, igual no cada setmana o 15 dies o així, sigui una vegada al mes, o sigui, al final va acabar sent. Però clar, perquè dic, és que no, jo no diré que no a col·laborar amb el Buenafuente.
2: El Buenafuente no para d'inventar-se altres formats, altres programes, amb altra gent, tot per no tornar, em penso.
1: Pobre Dan, no sé si
2: que està demanant
1: descansar.
2: Ja la jubilació. Escolta. Esperem que no, que torni.
1: Carles...
0: No, espero que no. Jo espero que el programa m'encantava més, el de Futuro Imperfecto. Intentava anar cada setmana de públic. I era superdivertit. És que m'encanta, us dic,
1: Carles, hi ha algun tema amb què encara somies fer un gran documental?
0: Lo guai del que nosaltres tenim... O sigui, hi ha moltíssims temes que anem treballant des de fa molt temps, en realitat. L'únic que simplement no s'ha acabat materialitzant en res i coses així. Però lo guai també del format que tenim és que qualsevol cosa de cop pot sortir dintre de 6 anys. I ara hi ha molts temes que sí que et podria dir d'ostres, doncs ja fa 3 anys vaig començar a gravar això, al final va acabar en la nada... Però de cop, a vegades, és com, ostres, doncs potser dintre d'un any, si hi ha una segona o una tercera temporada de Si no s'ha ido de les manos, de cop potser això ho recuperem. Aleshores, el guai és anar veient cada tema una mica què ens dona. I abordem cada tema des de zero, sense plantejar-nos res ni del format ni res. Simplement és com, vale, aquest tema, com l'explicaríem? O què explicaríem d'aquest tema? Què ens interessa a nosaltres a nivell personal?
1: Això és tan innovador, perquè habitualment a la televisió una de les primeres coses que et demanen és i el format quin serà?
2: Sí.
1: I tu li has de donar els elements de format. Doncs mira, hi haurà això i allò, altre, no? I ara pues
2: mira,
1: ja no,
2: depèn,
1: això s'ha esmiculat.
2: No? Depèn, clar,
1: està molt
2: depèn.
1: Bé, ara serà el que ens demani el cos, perquè és veritat depèn. Que hi ha com una certa musicalitat en els reportatges, no? D'això funciona, això no, això està rodó, això... Hi ha una cosa com intuïtiva que no saps definir i que si et donen la llibertat moltes vegades fas una gran feina. Carles Tamayo, dimecres que ve, els data brokers, després de la revolta, ho veurem, en el seu Se nos ha ido de las manos. Carles, enhorabona per l'èxit, que funcioni molt bé, molt bona sort i gràcies per ser aquí l'entrellat.
0: No, que va a vosaltres. I ara miraré 21 dies, que ens sap greu.
1: T'agradaran, t'agradaran, t'ho asseguro.
2: No, mira, Carles Tamayo, en el teu descans i en el de Samantha diré, perquè Carles Tamayo és d'una generació que segurament sempre veieu TV3, no? A banda de YouTube i tal, sempre han vist TV3. És que em va passar en la travessa amb Laura Escanes. Laura Escanes recorda perfectament els TNs i les connexions des de Washington
1: de Raquel Sans,
2: i a mi no en coneixia per a res, vull dir, que s'han criat normal, en TV3, que em sembla superbé, TV3 i en català, i a la resta, pues, no ens coneixen, però ahí teniu un munt d'oportunitats per reveure programes tan xulos com els de Samantha, que va ser un boom en el seu moment i una revolució en el tema reportatge.
1: Ja està, cariño.
2: No, és que, home, és que esta és una secció de tele i el teu programa 21 dies con Samantha Villar va ser la bomba.
1: Molt bé. Carles, gràcies, un petó fort.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Adéu. Adéu. Déu-n'hi-do.
2: No, és que és el present i el futur de la televisió.
1: Molt bé.
2: Com Carles Tamayo i com la nostra pròxima convidada.
1: La pròxima, amb aquesta ens divertirem amb la pròxima convidada. RTV Play i La 2 estrenen Lo que pasó, pasó. Un programa sobre el marro, de la crítica, de la crònica social i de la cultura pop, que el presenta Núria Marín. Els col·laboradors de Lo que pasó, pasó analitzen temes del cor des d'una visió crítica i social.
3: ¿Qué tienen en común Rosa de España y Georgina Lamarrach? ¿Y Tita Cervera? ¿Omar Montes y el Fari? Ni idea, pues si quieres te lo contamos.
4: Yo siempre digo que en televisión lo más escaso es la verdad.
5: Se está perdiendo la valentía de insultar.
6: Que las mujeres tenemos que tener todas una escoba para que seamos todas brujas.
7: Que no masculinidad, lo que pasa es que es mariquita.
3: Nos hemos reunido los mejores para entender qué tienen en común nuestras celebrities de ayer y hoy.
1: Les emissions de Lo que pasó, pasó comencen aquest diumenge 24 de maig a les 8 del vespre a RTV Play i després de zero drames, a La 2. Núria Marín, bona tarda.
8: Hola, què tal? Quina il·lu parlar amb vosaltres.
1: Sí, Com estàs? Estàs emocionada? Estàs emocionada per l'estrena?
8: Sí, la veritat és que estic supercontenta, molt emocionada, i a part és que fa una estona un company, el David Insua, sabeu què m'ha dit del programa? Perquè ha vist el primer episodi
1: sí.
8: I m'ha dit que sembla un programa de la BBC, tio. M'ha dit... I clar, jo m'he fet una mica de pipí a sobre de gust.
2: On es podrà veure, Núria? En RTV Play o en La 2 o com? Com és això?
1: Als
8: dos puestos, mira,
1: dos llocs,
8: sí, perquè per una banda comencem, hi ha una preestrena els diumenges a les 8 de la tarda a RTV Play i després a la nit s'emet a La 2.
2: Oh,
8: sí, que en aquest cas, aquest diumenge s'emet després del programa de Loles León, Zero Dramas.
1: I
8: sí,
1: Núria,
8: sí, o sigui que podeu triar.
1: Núria, has vist tots els programes?
8: Em queden dos per mirar.
1: Perquè està tot gravat, oi?
8: Sí, el vam gravar tot al febrer, que tu també vas intervens també. I sí, o sigui, ja està tot fet. Estan acabant d'editar algunes coses, però està tot gravat.
1: I ara que ja l'has vist, què és el que més t'agrada? Quan ja ho tens muntat i ho veus, què és el que més t'agrada de Lo que pasó, pasó?
8: Mira, dos coses. Per una banda, la reivindicació que es fa de que el cor es pot tractar de moltes maneres i que el cor també es pot alabar d'alguna manera, no? Que el cor també ens serveix com a excusa per parlar de coses més profundes com els canvis que hi ha hagut a la nostra societat, o no canvis, perquè hi ha moltes coses que no han canviat, i ens ajuda també a fer un anàlisi antropològic divertit del nostre país, tant a nivell històric i social. I d'altra banda també la confrontació entre diferents perfils de col·laboradors, que també m'ha agradat molt l'incorporar, perquè ara que estem en un món que sembla que la joventut es celebra d'una manera exagerada, com si la gent jove fos excepcional per ser jove, quan no té cap mèrit ser jove, perquè absolutament tothom és jove en algun moment de la seva vida. I també m'agrada... Clar, és que és veritat, és que ara és la joventut, hem de treure la gent jove. Un moment, jo no vull anar només a la gent jove, jo vull ser transversal i vull arribar a tothom. I crec que això s'està oblidant en molts àmbits de la nostra societat a nivell públic, no? I aquest programa reivindica perfils de gent amb més experiència, confrontant-los i posant-los al davant de gent molt més jove, perquè trobin que punts en comú o en contra, però que es puguin debatre i demostrar que tothom té cabuda en un mateix plató, tingui l'edat que tingui, perquè tots junts sumem.
1: Clar, i així surten aquestes combinacions de col·laboradors com Boris Izaguirre i Samantha Hudson, sí, o Soy una pringada, i jo mateixa, jo sóc de les veteranes.
8: Per exemple,
2: Txelo García Cortés, sí, bueno, tu estàs, i altres.
8: No, tu estàs entre mig, Samantha,
1: sí,
8: tu estàs
1: encara
8: entre mig, saps?
1: Gràcies.
8: Estàs entre mig. Sí, però que està guai, no? Sí. Perquè al final pues, tenim algú de 40 i algo, un altre de 20 i pocs, un altre de 70 com la Txelo García Cortés discutint-se amb la Soy una pringada, però després fent stories juntes i superamigues. Mm. Vull dir que això també és molt guai i que troben, sí, moltes coses en comú, perquè a Soy una pringada de cop i volta li interessa moltíssim el que està explicant la Txelo de quan ella va començar i del que ella vivia a la premsa del cor de quan ella va començar. I la Txelo flipa amb el que explica la Soy una pringada dels convidats que té al podcast i de com es diu la fama avui en dia a les xarxes i al món digital, que de vegades té un punt una mica surrealista, no? I la Txelo flipa, igual que flipa la pringada amb el que explica la Txelo.
1: Perquè, Núria, al final el que feu és com una anàlisi de com anem evolucionant a través del cor i del món pop, oi?
8: Sí, exacte. Bueno, al final, mira, al final la premissa del programa era aquesta cosa que es diu de que la història és cíclica i que la història es repeteix. Mm. Llavors dèiem, com podem demostrar que la història es repeteix? Doncs vam agafar el món del cor i la crònica social per veure com s'ha tractat al llarg del temps i veure quins patrons s'han anat repetint al llarg del temps o no, en què han canviat. Ostres. I en què no. I per això el programa es diu lo que
2: hauries
8: passó,
2: de posar-nos un exemple, perquè jo no ho acabo d'entendre, perquè jo pensava, jo dic, han de recórrer al passat del cor, perquè ara tampoc hi ha gran cosa, no?
1: No,
2: que ens posi un exemple.
8: Clar. Mira, per exemple, no? La cancel·lació. Avui en dia doncs, sempre parlem de la cancel·lació i ens pensem que la cancel·lació és una cosa pròpia de les xarxes socials i que neix amb Twitter i internet. Però és mentida. Abans que existís Twitter ja es va cancel·lar, doncs, per exemple, a Marc Flores i no existia Twitter. O es va cancel·lar a Carmen Martínez Bordiu perquè es va enamorar d'un altre senyor i li van prendre els fills,
2: sí,
8: i se la va cancel·lar i no existia internet, no? I com es cancel·lava abans? Es cancel·la igual ara, era pitjor que et cancel·lessin abans que ara, doncs veiem que això ja existia, però no tenia nom, saps? Mm. O, per exemple, com eren les divas? Divas. Doncs com era una diva dels anys 50 i com és una diva ara? Realment li podem dir diva a Aitana? És igual de diva a Aitana que Mònica Naranjo quan va començar, per exemple? Mm. I llavors anem analitzant aquestes coses per veure si hi ha hagut evolució, involució, o ens hem quedat igual.
1: Clar. Núria, i tu, que el teu llenguatge és tan directe i tant de xarxes, i tu t'has tallat ara que has de sortir a Televisió Espanyola, o no?
8: No, perquè el gruix de la meva trajectòria ha estat a televisió convencional. Mm. Jo, de fet, em faig TikToker perquè la tele està més complicada i em reciclo i em faig TikToker amb 40 anys, però amb una trajectòria, no?, al darrere. Al final, jo quasi, el meu llenguatge de xarxes deu més del que jo he après a la tele, que no passa al revés. El que passa és que sí que és veritat que estic molt acostumada ara a treballar a xarxes perquè és on treballo més, i sí que sento que puc incorporar coses que he après en aquests últims 4 anys de dedicar-me molt a les xarxes.
1: Per
8: no?
1: exemple?
8: Per exemple, parlar molt ràpid o el llenguatge més directe, a lo millor vaig molt més directe al gra. Mm. També sé molt bé doncs, aquestes coses així, doncs, de... ara, per exemple, no és aquestes frases de sentència màxima, no? Perquè ara tot ha de ser com... Has de pensar que tot ha de ser molt directe perquè la gent es concentre poquet, no?
2: Clar, i molt doncs, immediat, fer... Núria. Sí, Núria està al quite, o sigui, surt una notícia i de seguida es fa un vídeo, estigui on estigui. Tu vas amb tot el material, sí, amb les teues llums, sí, i et poses un fondo, sí, sí, sí, i allà que ho expliques, no? Avui mateixa, sí, has explicat que fa 22 anys del casament de Letícia i Felip,
1: sí, i el rei.
2: Sí, sí. I uau, no? Que sí, tu ja ho vas viure amb un royal salseo en el teu cap i sense saber el que vindria després, no? Que t'estàs com especialitzant.
8: Clar,
2: en les cases reials, no?
8: Bueno, és que m'encanta tot el tema cases reials. Sí que és veritat que jo intento estar al quite i informar ràpid, però moltes vegades també intento, com que ara hi ha molta gent que explica cotilleos a internet, doncs jo a vegades intento dir, jo ho deixo reposar de vegades una mica, si és algo molt heavy o és una cosa molt pum que acaba, per exemple, detenen a Jonathan Andic, sí que és veritat que informo al moment. Però segons quins temes, de vegades deixo reposar una mica i intento, em prenc unes hores per buscar-li un enfoque diferent. Mm. I això a mi em funciona molt bé, també.
1: Però unes perquè hores, volta... no gaire més, ja està.
2: Sí, unes no, hores. No, I ho fa superbé, ben documentada, molt ràpida. Jo em trec el barret, que no porto, però me'l trec igualment.
1: Clar.
8: Ai, gràcies.
1: Mira, Núria, gràcies. Núria, tu a la teva trajectòria no t'has tallat gaire. Al Cielo con ella explicaves això.
9: No acabamos en la cárcel porque en ese momento todavía se admitían cosas que ahora a lo mejor ya, pues... Pero éramos malos, éramos bastante...
10: Sí, tía, ¿tú te arrepientes de alguna cosa?
9: A ver, en ese momento eran los códigos que había, ahora no sé si volvería a hacer exactamente las mismas cosas, pero también estoy orgullosa de haber puesto a muchos famosos en su sitio, porque si yo algo tengo, es que me niego a blanquear a famosos, o sea, esto del periodismo blanco, estoy a favor del periodismo amable,
10: ¿sí?
9: Pero el periodismo tiene que ser molesto, y si eres blanco, blanqueas, y yo me niego a blanquear determinadas cosas, y hay gente a la que...
1: Núria, jo tinc la sensació que tu podries fer qualsevol tipus de periodisme, però que tu vas tirar pel cor, és així?
8: Sí, bueno, jo em vaig especialitzar en política, però a mi el que m'agradava era el cor, i però com que no hi havia... Però a mi m'agradava el cor, glamour, Hollywood i tot aquest rotllo, però no hi havia especialització de cor a la uni on jo vaig estudiar, sí que hi havia de política, i vaig trobar, jo em vaig proposar a mi mateixa demostrar que cor i política s'assemblaven molt, i de fet el meu treball de final de carrera va ser sobre Felip i Eva Sanum.
1: Mira.
8: I sí, sí, vaig presentar el treball davant d'un tribunal amb professionals de periodisme polític, estava Francesc Marc Álvaro en el jurat, vull dir,
1: i després, molt top. I després han vingut els debats polítics que s'assemblen al Sálvame.
8: Sí, sí, però sempre s'ha criticat el Sálvame, ja, els debats no, saps?
1: Sí, sí.
8: Bueno, i a mi sí que de vegades penso que de vegades dic, ostres, pues no m'importaria fer un format de cop i volta d'anàlisis d'actualitat mainstream, però des de la meva manera de fer, saps?
1: Boníssim.
8: Què vull dir? Però m'encantaria, o que em deixin moderar un debat polític, un debat electoral.
1: És que seria brutal,
8: sí.
1: Per què no?
8: M'agradaria molt.
1: Almenys trenquem, és audaç, la idea almenys és diferent.
8: Sí, a mi la veritat és que m'interessa molt l'actualitat, de fet jo faig salseo, però si tu em segueixes, el meu salseo sempre té un trasfons.
1: Clar.
8: O sigui, no em quedo només, sempre intento fer una lectura més social o una lectura amb una mica més de compromís que no només quedar-me amb la part frívola, i això també m'ha passat molta factura de vegades, eh?
1: Sí?
8: Sí, tot el que fa pensar de vegades molesta, perquè si te n'adones ara la societat o una mica els poders, els tres que manen, el que volen és que la societat sigui cada cop menys reflexiva i menys crítica.
1: Ja.
8: I clar, els comunicadors crítics molestem una mica.
1: I tant, i tant. Escolta, el primer capítol de Lo que pasó, pasó va de beefs, eh?
8: Sí, senyora.
1: Jo dic, ostres, aquest deu ser boníssim. Mira, el primer beef que m'ha vingut al cap, Carolina, tu te'n recordes aquell de que te pego leche?
8: Ostres, que bo.
1: És que ja hi havia beefs en la nostra època, no li deien beef, però superar allò, supera-ho, eh?
2: Contra el Miguel Borrell. Contra el ministre.
1: És que era increïble.
2: Que estava casat aleshores amb Isabel Preisler.
1: Home, és que això era increïble. Vull dir, avui dia hi ha més o menys beefs que abans.
8: Jo crec que hi ha més beefs a xarxes, però moltes vegades són artificials, saps? I són molt virals, però es passen de seguida. El que sí que s'ha incorporat ara és el beef entre senyors, que abans era menys habitual, no? Sí que és veritat que Ruiz Mateos tenia un punt trash, un punt friki,
1: sí.
8: I hauria estat un concursant de reality meravellós,
1: sí.
8: Però era estrany, no?, veure senyors barallant-se. Era més habitual veure senyores barallant-se, no?, les folklòriques, tal. I ara sí que s'incorporen beefs públics protagonitzats per senyors. Per exemple, Eres del Silencio van tenir beef, però com el seu nom indica, fue Silencio. Però clar, sí, és que no ens vam enterar.
2: I mira, i una cosa que no sabíem és que els integrants del Sopa de Cabra tenien beef, o tenen beef encara, treballant junts, encara ara tenen beef, però bueno, treballen junts i sense quasi problemes, imagina't.
1: Déu-n'hi-do.
2: Ho han explicat en un documental que s'està emetent per 3CAT també.
8: Sí, boníssim, boníssim.
2: Sí, sí, sí.
8: Però mira, ara que poses aquest exemple, Carolina, és molt guai, perquè justament ara també, o sigui, no es parla d'aquest beef, o no es parla d'aquesta manera, però sí que es parla de beef entre l'Eire
1: i
8: Amaya, de l'Oreja de Van Gogh.
1: Sí, sí, sí.
8: Sempre hi ha aquesta cosa, no?, una mica, les senyores es barallen més perquè entre elles... Però bueno, després tenim per compensar Andy Lucas, per favor, que ens vas donar, va ser fantàstic.
2: Aquí... I parlant del passat, un bif que jo vaig presenciar, que estava en aquell moment presentant A tu lado, entre Julián Muñoz i, ostres, com li deien al president...
1: Este...
2: Jesús
1: Gil?
2: No, president... Sí,
1: Jesús Gil, l'antecessor. Oh!
8: Ai, per favor.
2: Increïble aquell bif en directe, que es van dir de tot, es van insultar... Bueno.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, és que han passat moltes coses.
8: Tenim una història molt, molt entretinguda, eh?
1: Sí, sí.
8: Clar, i tot això, doncs imagina't, agafar-ho, recordar-ho, comentar-ho amb gent que ho va viure. És que és molt guai i té un valor, perquè també diu molt de nosaltres com a societat que passessin aquestes coses i sortissin per la tele.
1: Clar que sí.
8: Saps? O sigui, també ens ajuda a dibuixar qui som nosaltres com a país.
1: A mi...
8: I aquest era l'exercici que volíem fer.
1: A mi em sembla que el que passó serà un programa que realment entretindrà molt i que té xitxa, que té contingut i que, a banda d'entretenir, molta gent farà... Ah! Pues em pensava que això seria una cosa frívola i no és tan frívola.
8: No, exacte, aquest és el rotllo. Sí, sí, és que la gent, o sigui, és compatible consumir premsa del cor i ser una persona interessada, culta i, sí.
2: I
8: tenir interès.
2: I és compatible la premsa del cor, ah. Programes del cor amb Televisió Espanyola. Jo crec que sí. Telecinco se'l mirarà molt de reull
1: ja.
2: I tu, Núria Marín, es faràs una mica la botifarra?
8: No els hi faré la botifarra, perquè jo, mira què vols que et digui, no, és que jo sóc superfent amb això, vull dir, jo els hi desitjo...
2: Ho vas passar malament, però ja està passat, no? Lo que passó...
8: Clar, lo que passó, clar que ho vaig passar malament, perquè sincerament jo crec que sóc una molt bona professional i jo no vaig... O sigui, crec que va ser una sortida, jolín, dura,
1: sí.
8: Però no tinc rancúnia i jo els hi desitjo el millor per una senzilla raó, perquè a mi m'interessa que a la tele li vagi bé a totes les teles, perquè vull tenir moltes opcions.
1: Clar.
8: I si a una tele li va malament, doncs és menys opció.
1: Clar.
8: Llavors, i que l'èxit dels altres no és incompatible amb el meu, que és una cosa que vaig trigar molt a aprendre, però des de que l'he pres i l'he acceptat, estic molt més tranquil·la i visc molt millor.
1: Que bé. I no has necessitat teràpia com Jesús Vázquez, que ara ho ha explicat, que de la sortida de Mediaset ha hagut d'anar a teràpia.
8: Ja. Sí. No, a veure, no, perquè em vaig fer TikToker i m'ho vaig passar super.
1: Va ser la teva teràpia. El TikTok va ser la meva teràpia. Sí, boníssim.
2: Sí. Però entre nosaltres, Núria, què li haurà passat a Jesús Vázquez que no li hagi passat, per exemple, a Núria Marín o a altres?
8: No, això...
2: No? Què li haurà passat de gravíssim que ha hagut d'anar a teràpia, diu, que des de desembre fins ara, no?
8: Pues no ho sé, una desafecció, ja et dic que no tinc ni idea, o sigui, a mi també em va sobtar una mica perquè, al final tenia un contracte molt bo, vull dir que les condicions que teníem nosaltres...
2: Ha tingut
8: no
2: un contracte
8: comparar.
2: Milionari durant molts i molts anys, ha treballat moltíssim,
8: sí.
2: I es veu que ara, no sé, sentia estimat, però també igual això no és motiu,
8: però jo
2: no?
8: Crec
2: per
8: que
2: a sortir
8: aquesta,
2: tan escaldat, jo, no sé.
8: Clar, a veure, que igual ara altres coses, perquè jo què sé, li va arribar al cor d'una manera que jo què sé, però jo sincerament en aquesta professió hi ha una cosa que també he après, a part de lo de l'èxit, és que jo ja no espero la palmadita en l'espalda i aquest efecte que necessito és una feina. I al final la relació amb els teus jefes pues, és laboral i és empresarial i tu ets un treballador. Jo no et dic que no defenso que et tractin malament, però les relacions professionals s'acaben. I llavors, pues ja està, altra cosa mariposa.
1: Ja
8: ara ell està a Televisió Espanyola. Jo crec que aquí pot fer una gran trajectòria, és un professional al que li tinc moltíssim carinyo, és supervàlid, qualsevol cosa que faci Jesús Vázquez ho fa amb la punta de lo que ve ser una paraula que rima amb cebolla i ja està, i fantàstic.
1: Núria, que t'esperen a maquillatge per anar directo al grano, em diuen.
8: A directo al grano, sí senyora. Doncs
1: pues
8: sí,
1: corre, no arribis tard. Gràcies per ser aquí d'entrellat.
8: Gràcies a vosaltres, un besito enorme, noies.
1: Un altre.
2: Núria.
1: Adéu. A les 8 aquest diumenge, RTV Play, lo que pasó, pasó. I després, a la 2, quan acabi Zero Drames, pues allà també, lo que pasó, pasó. I més cosetes.
2: Ens queda un minutet per posar algun
1: tall.
2: Sí,
1: 5 minuts.
2: És que és boníssim, perquè, mira, Marcos Llorente, aquest futbolista negacionista, que va dir mil bobades en el hormiguero sobre l'exposició solar, sense protecció, les ulleres vermelles, les grogues, la seva manera de viure, que, escolta, també és respectable. El que hauria de dir és, jo visc així i faig tot això, però no ho dic per a que em copieu o tal, no? Tragueu les vostres conclusions. Però està bé que digui com, la, no? com vol fer les coses. Clar. Però en una cosa vaig estar d'acord de tot el que va dir, només en una, i és que ara, com hem dit, que vinc de la travessa, que vam acabar sí. les gravacions dissabte passat, estic molt d'acord, com dic, amb el que va dir en el hormiguero. Escoltem-lo.
11: Lo que dicen los especialistas es que el sol, el daño
12: bueno,
11: del sol...
12: Que depende del especialista, Pablo. Es que hay dermatólogos que no piensan como los otros.
11: Yo he hablado con la Asociación Española de Dermatología. No te...
12: Bueno, está bien.
11: Y dicen que el daño solar, y luego está humeadora, el daño solar es acumulativo. Y que entonces el 90%, eso sí que está demostrado, ¿eh? El 90% de los cánceres de piel vienen por los 20 años... De sol de la persona. ¿No estás de acuerdo en eso? No,
12: ¿cómo miden eso?
2: No, este no era, este no era, y no estoy de acuerdo amb això, este no era, no sé si em vaig equivocar al enviarlo. El que jo estava d'acord és que deia que fer exercici en excés és mal per al cos. Vull dir,
1: però això també ho diuen els metges. Sí, els científics també ho diuen, que els Ironmans això no és bo.
2: És que
1: fer maratons no és tan bo.
2: Clar, és que tot en excés ja sabem que no és gens bo, però vaja, jo ahir he arriscat la meva salut per la travessa.
1: Home, però per 15 dies no passa res.
2: Però clar, ara he de continuar, perquè sí, molt bé, dir, si ho fas bé. Un hàbit, sí, és bo, però clar, així de cop, pues, tampoc.
1: Escolta, que estrena programa Mercedes Milà, també.
2: Sí, es diu Me meto en un jardín. Sí. També l'he recomanem molt a Carles Tamayo. Jo crec que Mercedes Milà també és una referent per a tothom.
1: Clar que sí, i a lo millor
2: igual
1: tampoc
2: que,
1: la coneix.
2: No sé. Que Samantha Villar. Igual no la coneix, eh? Però ara és companya seva en Televisió Espanyola. Sí. Mercedes Milà estrena, com diem, eixe programa Me meto en un jardín. Abans va anar a La Revuelta. Sí. I vaig a triar el tall número 9 perquè al final va tindre bronca amb el broncano.
13: Pero es que me metí en un jardín en la primera, en la frente.
14: ¿Por qué?
13: Con David Uclés, ¿le conoces? Resulta que yo a él, al empezar a hablar con él, le decía, oye, David, yo lo siento, pero me regalaron tu libro este verano, empecé a leerlo y me aburrí como una mona. Al tener que hacer esta entrevista contigo, lo volví a coger, pasé páginas y de repente noté como un anzuelo de dorada.
14: Ah, bueno.
13: Que se me enganchaba en la garganta y desde ese momento hasta el final no lo pude dejar porque me entusiasmó. Que parece que no te lo vas a acabar nunca y lo devoras. ¿Sí o no?
14: Yo no me lo he leído.
13: No lo has leído, claro.
14: Yo no lo he leído, pero...
13: Yo lo que no entiendo es cómo haces un programa tú, de verdad.
14: No. No. Pero bueno, perdón.
1: Ay, Mara.
14: Esto no lo ignorando. Yo leo muchas cosas, ¿eh? Lo que no leo es en función de lo que viene aquí al programa, pero yo leo todo el rato.
13: Però i com no lees en funció un poc del programa?
1: I a partir d'aquí li cau una bronca al broncano.
2: Són dos maneres de veure el periodisme, de fer televisió, Mercedes Milà, que s'ho prepara molt.
1: Jo estic a favor de Mercedes Milà en aquest cas.
2: I broncano, que és més com el Carles Tamayo, que és més orgànic, que es deixa portar, que improvisa i que fan el que volen, que també està molt bé.
1: També és veritat que l'objectiu de broncano és un altre, és fer entreteniment, vull dir, no necessita conèixer, documentar-se moltíssim del personatge.
2: No, i a més ell sempre ho diu. I és una de les gràcies del programa perquè van a presentar una pel·lícula i no se les ha vist, van a presentar un llibre i no se ho llegeix.
1: I és la gràcia, també, no?
2: És la gràcia que té. Bueno, per acabar, i amb un somriure, per favor, Samantha, és que ahir en La Revuelta mateixa es va produir un moment entre Pedro Piqueras, que va ser el convidadíssim, boníssim, i un personatge que és molt familiar per a nosaltres, la nostra generació, Samantha,
1: sí.
2: I també s'ha fet molt popular ara per al públic de La Revuelta. Vinga, com va. És Don Pimpón.
15: ¡Ole! ¡Buenas noches, niños!
14: Don Pimpón,
15: ¡buenas noches, Pedro!
16: Igualmente, te veo como siempre. La verdad, ¿eh? No has cambiado nada.
15: ¡Hombre! Es que somos la vieja guardia, hombre.
14: La vieja guardia de Televisión Española. Claro, Don Pimpón, tú coincidiste con, por épocas, en los 80 tú estabas en Televisión Española, claro.
15: Ay, yo. Y yo también di las noticias.
1: Surrealista,
2: Fa molta Carolina. Gràcia, Don Pimpón, bueno, de l'època d'Espinete, i com el treuen allà tot, bueno, que tot vell, pobre, i...
1: Clar,
2: em fa molta risa. Pedro Piqueras és que no s'ho podia creure.
1: No, i tant. Boníssim. Moment delirant, efectivament. Carolina Ferrer, moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Un petó fortíssim. Ens n'anem a les notícies i quan tornem, Carme Ruscalleda, agafin paper i bolígraf perquè apuntem receptes. Fins ara mateix. Són les 5.
17: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda, és a punt de començar el cap de setmana llarg de la segona Pasqua. El Servei Català de Trànsit preveu que uns 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. De fet, l'operació sortida ja està en marxa i les hores més complicades s'esperen ara, aquesta tarda. L'AP7 concentra les principals retencions i es recomana la C32 com a via alternativa. Ens ho amplia des del Servei Català de Trànsit la Sílvia de l'Amo. Bona tarda.
18: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit, immersos en aquesta operació sortida de la segona Pasqua. Hem de dir que la situació a l'AP7 és especialment complexa arran d'una topada entre quatre vehicles a l'AP7 a Llinars del Vallès, en sentit Girona. Encara hi ha un carril tallat i són 16 quilòmetres els que hi ha de retenció. La cua arriba a Montmeló. En el cas de Santa Perpètua de la Mogoda han topat un camió i un turisme. Els vehicles s'han retirat ràpidament, però encara hi ha 7 quilòmetres en sentit Girona i també hem de dir que la P7 a la zona de Bàrbara, en ambdós sentits de la marxa, és molt complicada, ja que hi ha 5-7 quilòmetres aproximadament en cada tram. Aturades a Sant Cugat, també a Castellví de Rosanes, les rondes molt carregades en aquests moments i també els accessos nord, especialment la B30, el lateral de la P7 i la C58 i la C33 per entrar cap a Barcelona, a l'accés sud, destacar la A2 entre Jorba i Òdena, hi ha 4 quilòmetres, i també entre Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts. Circuleu amb molta cautela. Bona tarda.
1: Gràcies. I a banda de l'estat de les carreteres, acabem de conèixer una notícia de l'àmbit judicial. A Figueres, el magistrat ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi dolós i trencament de condemna per l'home detingut dimarts per la mort de la seva exparella. Recordem que dimarts, poques hores després que el jutge el deixés en llibertat, l'home hauria anat a buscar-la i l'hauria matat a ganivetades a plena llum del dia i al mig del carrer. Un cas que ha consternat la població i que reobre el debat sobre l'efectivitat dels mecanismes de protecció. Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a les víctimes de la violència masclista, així com al seu entorn. Són gratuïts, sempre estan operatius, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. De l'exterior, el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, acaba de traslladar el malestar del president nord-americà Donald Trump amb la posició dels aliats de l'Aliança Atlàntica sobre la guerra a l'Iran. Rubio, després de la reunió dels ministres exteriors de l'OTAN, ha criticat la negativa d'alguns països, entre ells Espanya, a que Estats Units faci ús de les bases que té al seu territori pel conflicte al Pròxim Orient.
19: That these bases in the region have provided us logistical options.
1: Ha dit Marco Rubio que aquestes bases aporten solucions logístiques que d'una altra manera Estats Units no tindria. I fins i tot ha qüestionat si els valors de l'OTAN continuen vigents quan l'ús d'aquestes bases s'està denegant amb un conflicte en marxa. És per això que ha emplaçat l'Aliança Atlàntica a seguir debatent sobre aquesta qüestió. I encara de l'àmbit internacional, almenys 6 persones han mort i 39 han resultat ferides arran d'un atac amb drons ucraïnesos contra una escola a la regió de Lugansk, ocupada per Rússia. Quan s'ha produït l'atac, hi havia més de 80 adolescents al centre educatiu i a aquesta hora continuen les tasques per mirar de trobar més supervivents o víctimes mortals. El president rus, Vladimir Putin, ha assenyalat que encara hi ha 15 desapareguts. La Generalitat ha aprovat els que seran els primers pressupostos de Salvador Illa 3 mesos després i en el segon intent llum verda en el Consell Executiu Extraordinari a uns comptes que parteixen amb 50.000 milions d'euros. Així ha traspassat la consellera d'Economia Alicia Romero el projecte de llei al president del Parlament Josep Rull.
20: Degut als acords que hem fet amb aquestes dues formacions polítiques, hem pogut habilitar més de 4.600 milions d'euros per fer front als compromisos 26-30 al que hem arribat amb ells.
21: Perquè el projecte de llei de pressupostos, tal com he dit, és la iniciativa legislativa amb una transcendència més gran i més àmplia de totes les que tramitem en el Parlament.
0: La mesa de la cambra ha admès a tràmit el projecte de pressupostos i la previsió és que quedin convalidats al Parlament a principis de juliol amb el suport d'Esquerra i els Comuns. I moment ara per la previsió del temps. Emet, Juan Carlos Piña, bona tarda.
4: Bona tarda. Avui a Catalunya pugen lleugerament les temperatures, que són significativament elevades per aquesta època de l'any, a la depressió central de Lleida. Arribarem a màximes de 36 graus a Lleida, 31 a Girona, 27 a Barcelona, 24 a Tarragona. Per altra banda, tenim un dia d'ambient assolellat, amb núvols d'evolució al Pirineu, sense descartar algun ruixat aïllat. És una informació d'AEMET.
0: Doncs això és tot. Més informació al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
17: Ràdio 4.
22: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
17: El Pla B, amb Toni Marín.
22: Compromesos amb la bona informació.
17: Sentit de viure, amb Manel Domínguez.
23: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.
17: Ràdio 4.

0: Continuem en directe a Ràdio 4, 5 de la tarda i 7 minuts. És el moment de saludar les nostres companyes. Carme Ruscalleda, bona tarda.
1: Bona tarda, com esteu?
0: Doncs encantades. Elisabet Carvajal, bona tarda també.
2: Bona tarda.
0: És la portaveu de majoristes d'aliments frescos de Mercabarna i ara sí, ja prenem bona nota de les receptes que ens suggerirà Carme Ruscalleda amb el producte més bo que tenim aquesta setmana. Comencem per la fruita, Elisabet.
2: Doncs comencem. Hem parlat de cirera. Ha començat la temporada amb molt bon producte. Us parlem sobretot de cirera de Lleida. Bones mides, car ferma i si el temps no s'espatlla, tenim molt bona campanya. Es preveu que hi hagi un 11% més de collita que l'any passat.
0: Déu-n'hi-do, eh? Molt bé aquesta campanya. Cireres.
1: Sí, correcte. I quina bona notícia, perquè llavors són els preus en conseqüència. Mm. Per tant, quan les anyades són així de generoses, això ho notarem també a la butxaca. Però tots estareu d'acord que és la fruita més bonica i és la més gastronòmica. És sí, ben millor que diu la cirereta del pagès. És maca, és glamurosa, és allò del patxà, no? Aquella cirera. Mm-hmm. Aquella cirera. O jo us recomano, si us agraden per postres, rentar-les, posar-les en un bol amb gel picat i quan les serviu, unes gotetes de licor d'anís a sobre. Mm. Que, no, que ni s'hi noti l'anís, però les acompanya d'una manera màgica. Sí que ho hem parlat altres vegades en aquest mateix programa, perquè, esclar, torna a venir la primavera i torna a venir les cireres, de què són bones els rostits. Boníssimes, perquè fan un suc vermellós i com que ells són tan petitons, dona temps per perfumar el rostit i ell es queda al punt de cocció. Però no us en esteu de... Si teniu una botelleta a casa d'aquelles de vinagre de vi, d'aquelles petitones, per exemple, d'aquestes que són de quart de quilo, traieu el pinyol, per exemple, a 8 cireres, 8 o 9 cireres, traieu el pinyol, les piqueu petites i les tireu a dins del pot del vinagre, aquesta botelleta de vinagre. Què passarà? Que les cireres es suaran, tacaran el vinagre, el perfumaran, el transformaran de sabor i de color i, bueno, el mireu utilitzant aquell vinagre perquè la vostra amanida serà molt diferent. Mm. Però jo us voldria fer memòria d'una... És d'una mena de licor per gent gran, que és un licor amb entremancs, l'origen és francès. Els francesos em diuen que és un licor per un noi gran i solter, que hi havia una senyora que el cuidava i li preparava això. Aquest licor hem de disposar d'un bocall gran, d'un pot gran, pot ser de ceràmica, pot ser de vidre, i amb tapa. I també hem de tenir un lloc a la casa que sigui fresc, de manera natural, fresc i fosc, sense soroll, per anar-lo guardant. I ahir aniran desfilant totes les fruites de l'any. Això és molt interessant, perquè l'estrenarem per Nadal. Ah. Per tant, aquesta peça que tenim, l'omplirem fins a un terç d'un alcohol que sigui de molta graduació. Un vodka, per exemple, que és blanc, que respectarà el color de totes les fruites. Per tant, ja l'omplim, ja d'entrada, un terç de l'alcohol. Llavors, què hem de fer? Han començat les maduixes, per exemple. Agafem 100 grams de maduixes, les ben rentem, traiem el capoll, les sequem i si posem 100 grams de pes net de maduixes, també hi afegim 100 de sucre. Hi ha cireres, perquè ja hi ha cireres, i fem el mateix. 100 grams de carn de cirera, ahir traiem el pinyol, les partim pel mig, és molt fàcil de treure el pinyol de les cireres, es tracta de fer-los un tall de dalt a baix i si li dones una volta com curicis una capseta, una de les parts surt i l'altra amb una cullereta petita treus el pinyol, per tant el mateix. 100 grams de carn neta de cirera, 100 de sucre. I el mateix farem amb altres fruites que aniran desfilant. Això s'acabarà ben bé quan les últimes fruites seran el préssec de vinya. I això ho guardem i el dia de Nadal ho estrenem. És un tutti-frutti meravellós. Mm-hmm. Aquell alcohol s'ha convertit en un licor dolç i ho servim amb una copeta i el tall que et toqui de fruita. Potser et tocarà un tall de préssec, potser et tocarà dos tallets de cirera. És una cosa molt romàntica, molt interessant, per fer memòria que ara és el moment de començar-ho.
0: Però això és impressionant! Que original i quina preciositat, per favor. I efectivament...
1: Ho és preciós i és bonic. Fa realment relació amb aquella persona que ho estrenes i comparteixes.
0: Que bé! Mira, això amb les cireres, però encara hi ha més fruita, oi?
2: Doncs sí, hem de parlar. Hem de parlar del Barcox, de Lleida, d'Alacant, de Tarragona. Bé de preu, molt bona temporada també. I destacar que ara el nabiu espanyol es troba en un moment òptim de sabor i a preus doncs, força moderats.
0: Jo em menjo cada dia, tu, amb el iogurt.
1: Sí, esclar. És que això ho hem de fer. Sí. Ho hem de fer perquè arriben en el moment just que et preparen el teu organisme i es diuen quina bona cara que fas, perquè fas aquesta comunió amb les fruites, n'estic segura. N'estic segura. No ens perdem aquests albercocs. També és fàcil d'obrir un albercoc, sabeu, es renten, no es pelen, si fa un tall de dalt a baix i si fas aquest moviment com que obrissis una capseta, una de les parts ja la tens neta i l'altra de seguida el tens. Jo us voldria invitar, em van parlar, em sembla molt, no sé si era la setmana passada, que una vegada el tenim net, fa com una cassoleta, que si volem fer un aperitiu divertidíssim, hi posem a sobre un picat o de llangonissa, o de fuet, o de pernil, i una volta de pebre, bueno, és un entrant, és com una tapita original i molt bona per aquest moment. Però jo us voldria invitar a que, mira que és fàcil de rentar-los, partir-los i treure pinyol, posar-los sobre una safata plana, sobre paper, per a paper de forn, engegueu el forn a 100 graus, la cassoleta sempre a l'aire i sense posar-hi res, ni sucre, ni oli, ni res, ni mantega, el poseu al forn a 100 graus una hora i mitja. Què passa? Que ell es va primant, que aquella cassoleta queda més plana i una vegada es fred o el guardeu. El guardeu a la nevera amb un tàper. Això ho pots prendre tant amb salat com amb dolç. Amb dolç és molt bo, boníssim. Aquestes galetes que són de teules, aquestes teules, et direm la marca, que són aquestes tries de Santa Coloma, una galeta de tries, i posem una peça d'aquestes que hem dessecat, que ha quedat ja pla. És una mena de confitura al natural d'ell mateix i plana. Hi posem un toc d'una nata muntada i al cim, ja que hi ha aquests nabius, pam, aquest bol de cirereta seria el nabiu. I això ho poses per postres com que sigui realment un divertiment de petifurs i triomfes, no saps pas de quina
0: que
1: manera.
0: Que bé, boníssim. Molt bé, bones idees amb la fruita. Hortalissa, Elisabet.
2: Doncs comencem amb el carbassó i la flor de carbassó, que de fet en tindrem durant tot l'estiu i ben bé doncs, fins a entrar l'octubre. I ara és moment també de descobrir, si no les coneixeu, doncs, els mini carbassons i les mini albergínies. Recordar que no són una varietat diferent, es cullen així, amb mida petita.
0: Què en fem amb
1: fem això? Memòria, sí, fem memòria amb, els carbassó, amb la flor de carbassó, que la podem menjar tan crua com cuita. I que no cal que, si no tenim ganes de fregir, no cal que fem una temporada i les fregim. També omplenades amb el que volem, plenes i escalfades al forn, també ella de seguida mor, és boníssima. Però sí que aquestes mini verdures és una varietat que elles ja són nanes, per tant, ens les mengem en un punt evolucionat, ja està en el punt òptim, però són precioses. Jo us voldria recomanar que per acompanyar una carn o per acompanyar un peix, que dius, mira, què hi posaria de guarnició? Això
0: molt
1: és ideal.
0: Bé,
1: sí que és important, és tallar-lo canal, amb tot el sentit, sense treure el capoll ni de l'albergínia ni del carbassó, marcant només per la banda de la carn una mica perquè sigui una mica d'auradet, posat llavors pla en una safata, aquí sí que hi posareu una mica de sal, una mica de pebre, una mica d'oli, perquè quan teniu el començar a taula per treure-ho calent, teniu el forn calent a 200 graus, l'entreu només 3-4 minuts, sortiran calents i al punt, i és una guarnició divertidíssima. Cada començar li es traurà el capoll, però servireu aquella mini albergínia que sembla realment una cosa d'una pel·lícula de Disney.
0: Clar, que maco, i tant. Més coses, Elisabet?
2: Doncs de proximitat del Baix Llobregat, el Maresme i també de Tarragona, ens arriba bona mongeta tendra de la varietat Perona.
0: Molt bé, això sí, sempre és boníssim.
1: Sí, en som fans. Això és bo, pensem de menjar-ho sortint de l'olla, a veure si ens en queda i ho guardem saltejat a la paella, és boníssim, però sortint de l'olla, és meravellós. Jo ja us vaig recomanar que ens agrada molt a casa i fem patata, mongeta tendra i ceba tendra. I hi dona un conjunt boníssim,
0: sí,
1: boníssim.
0: Sí, sí. Més cosetes, perquè també hi ha tomàquet, em sembla, oi?
2: Tomàquet, bon tomàquet, i a més, de proximitat, el tenim doncs, el verd de tota la vida, tomàquet madur, que el trobarem bé de preu, rosa, blau, arbastro, us continuarem parlant de tomàquets, perquè això acaba de començar.
1: Clar, són els protes, eh? Els protes de l'estiu ens els mengem amb sopes clares, amb sopes més espesses. Jo us voldria recomanar que funciona amb el tomàquet que més us agradi. Funciona amb un d'aquests de barbastro tupit, tallat a daus. Ara imagina que per cada comensal, amb un bol, hi poseu un terç d'aquest bol per menjar l'amanida. És una amanida de cullera, eh? Hi poseu un terç del bol, el tomàquet, a talls. A talls d'un parell de centímetres. Recomano sempre pelar el tomàquet. És més bo, és molt més bo. Per tant, aquest tomàquet el tenim a daus en aquest bol. Hi posem si tenim bescuits de forner, que és aquestes torrades tan dures, i si no, una torrada d'aquestes biscotes que comprem a casa, sí, hi posem ja, per exemple, un parell o tres, també a trossos, com de 2 centímetres. Si teniu ganes de treballar i feu una truita a la francesa, li poseu adeguets també dins aquest bol. I si no, una llauna d'aquestes individuals per cada un de tonyina posada dins és ideal. Uh-huh. Un bon raig d'oli, unes gotes de vinagre, unes olives verdes i negres sense pinyol, i això ben amanit, ben remenat, t'ho menges a cullerades.
0: Oh, clar.
1: És boníssim, perquè la textura, uau, ja m'hi veig.
0: Sí. Això et dona anys de vida, eh? Menjar amanides així, t'allarga la vida. Val, mirem què hi ha de peix, Elisabet.
2: Doncs comencem amb el rap, perquè segur que si heu anat a mercat ho noteu, perquè ens expliquen els majoristes de Mercabarna doncs, que ha sigut una setmana amb moltes captures. Ens arriba sobretot de l'Atlàntic, des de Galícia fins a Irlanda.
0: Bé.
1: Bueno, si n'hem parlat, hem fet moltes odes al rap, eh? El rap és aquell peix que agrada a tothom, no hi ha espines. La canalla per començar a menjar peix és ideal. Ens agrada la planxa, ens agrada friat i fregit, ens agrada en suquet. Jo voldria fer memòria, ja que ve la calor i sembla que això ja no té aturador, de recuperar aquella recepta clàssica del rap allagostat. I és que és ben fàcil, perquè a la mateixa peixateria ens trauran els lloms, que queda ben bé com una tira llarga, uh-huh, sense pell, sense espina. A casa el que hem de fer és lligar-lo perquè no perdi la forma. Uh-huh. L'amanim amb sal, amb pebre, l'amanim amb oli i amb pebre roig, que no sigui fumat i que no sigui picant, pebre vermell, sí, ben arrebossat, que ens quedi ben vermell. Sí que llavors, per cuinar-lo, hem de tenir un forn ben calent, 190-200 graus. El podem fer directament amb un oli, només regatet amb oli, amb una safata, al forn, i li tindrem 15 minutets només, el retirem, esperem que refredi, ho guardem, i això és el que deien llagosta de pobre, perquè és el rap allagostat que realment ho sembla. Si dieu, és que m'agradaria fer una salseta, doncs mira, quan el poses al forn sota i poses una ceba laminada finíssima, all laminat finíssim, també amanit amb oli, sal i pebre, ell en aquest quart d'hora suarà, la ceba es quedarà cuita, això ho passes per un colador fi i tens un suc natural boníssim. Per tant, el rap és ben bé un peix tot terreny.
0: Sí, senyora. Més cosetes, Elisabet.
2: Doncs bon moment de congre, un peix blau doncs força gustós i a preus raonables, ens arriba també de l'Atlàntic. I del mateix origen trobareu també un altre peix blanc i assequible, la bròtola.
0: Què faríem amb això?
1: Sí, doncs, evidentment, el congre i la bròtola, que és la... jo em sembla que és la molla de roquera, és un peix gros, sí, un suc que fa, sí, sí, que fa una bona tallada i fa un bon suc. Home, aquí heu de fer un peix amb suc, heu de fer unes patates a la cassola amb aquests peixos. La bròtola també té espines, però potser la que té més espines és el congre. El congre, si no fos tan espinós, seria un peix de la llista top. Les espines el fan una mica antipàtic. Però, noi, quan menges el suc hi ha la simpatia, hi ha aquelles antipaties, les hem llimades totes, eh? Per tant, tasteu-los.
0: Molt bé. I més cosetes?
2: Doncs, de piscifactoria us recomanem un clàssic, l'orada de granges mediterrànies, i de marisc, dir que som a plena temporada del musclo del Delta de l'Ebre i que ara mateix el trobareu ben ple i ben gustós.
0: Que bé. I ve de preu, clar, si és el moment...
1: Exacte, és el moment de fer musclades.
0: Sí,
1: de fer musclades, sí, de fer musclades. I que és tan senzill com tomàquet, tenir una bona tomàquet madurada, que dèiem que ja està començant, que ella sola vagi marxant, que vagi reduint vegetació, que faci salsa. Quan la tenim, que dius, ostres, mira que

0: que enganxa el musclo, que tot es trobi res, dos o tres minutets, gaudirem del sabor del musclo i d'aquella tomaca que li fa una abraçada marinera.
1: Sí. Deliciós, eh? Ja tenim ganes de provar-ho, això de menjar-ho, que és de temporada. Quan ve la calor, oi? Ja tenim ganes de menjar aquests musclos. Bé, carnisseria, què hi trobem?
2: Doncs aquesta setmana us parlem de vedella i un tall, doncs, premium, com és l'entrecot, però el trobem a preus força estables, per això us el recomanem. I pensem, per exemple, en agafar la peça sencera i preparar un bon roast beef per menjar fred. Què et sembla, Carme?
0: Això és un tall de primera categoria. Ja ho farem sempre amb el llom d'aquesta mitjana, amb el llom més net. Sí que el que hem de fer, perquè com que no té cap entrebanc de cap veta i de cap greix, perquè és ben bé el llom més net, hem de fer una marinada que pot durar just una horeta. I la marinada ben natural, sal, pebre, una mica de nou moscada i un vi sec que podria ser, doncs, un xerès sec. I aquí el deixem i el anem mullant, que ell s'impregni amb la safata. Sí que, a l'hora de cuinar-lo, jo sóc dels que defenso, escorrem d'aquest suc, l'escorrem, i en una paella ampla, que serà la que entrarem al forn, el ben marquem amb oli i greix, ben rostidet, que sigui, és bufó, ens agrada quan presentem la peça, que sigui ben ros per fora. El ben marquem i llavors ja retirem aquesta peça que l'hem tingut marcada a foc obert i tirem el suc per sobre d'aquesta marinada, i llavors sí que hem de tenir el forn supercalent, 210-220 graus. Li entrem. Hi ha una mesura orientativa, que quan el roast beef és maco que quedi rosat, que quan tallem no plori sang, sinó que sigui ben bé un plat cuinat, però en aquell punt rosa. Sí. La mida orientativa és, per cada quilo, 13 minuts. Ah. No sol fallar. Per tant, marcat, regat amb el seu suc, entrat al forn ben calent, 13 minuts, retirem. Esperem que relaxi. No el tallem mai en calent perquè a dins hi ha un trànsit de suc que perdríem sabor. Esperem que relaxi, que sigui allò que ell tevi xambrer, i llavors ja el podem presentar i és una meravella.
1: Oh, que bé aquest truc de 13 minuts per quilo de carn, eh? Això,
0: sí,
1: clau.
0: No, això és molt orientatiu,
1: molt
0: sí.
1: Molt bé. I per anar acabant, el l'aviram, Elisabet.
2: Doncs acabarem amb l'ànec. Us parlem tant de l'ànec mut, per fer doncs, que trobareu espassejat i desusat, com de l'ànec molar, ideal en confits, magrets i en foie gras.
0: Sí, bueno, aquest mut ara no ens en estem de fer rostits ara amb cireres, fer rostits amb els albercocs, ara és el moment. I el molar, jo us voldria engrescar a que compreu una peça de foie gras crua i us animeu a fer un mi-cuí, però a la sal, que és molt senzill. És molt senzill. Mireu, heu de comprar el foie gras. El foie gras l'heu de deixar a temperatura ambient perquè llavors notareu que és una peça tova, quasi bé com mantega. Com que ha quedat tan tou, us permetrà obrir-lo i treure unes venetes que hi ha a dins, com uns nerviets. Com que el producte ha quedat tou i el nerviet és dur, traureu com uns fils que són els nervis. Uh-huh. Sí que heu de tenir una gassa que les venen a la farmàcia, que són unes gasses grans com un tovalló. Aquesta gassa la dobleu, la poseu doble perquè tingui una mica més de cos i poseu el tall aquest ja net a sobre la gassa, per la part on vosaltres li heu fet aquesta mena de ferides retirant els nervis. A sobre aquesta gassa, que és com un tovalló, la maniu. Com que us el deixeu a menjar amb sal, amb sucre, amb una mica de pebre blanc i hi poseu unes gotetes d'un alcohol que us agradi. I aquí hi posa whisky. A mi no m'hi acaba d'agradar, però hi ha molts amants d'aquesta tècnica fer-la amb whisky. A mi m'agrada més un brandy o una mica de porto. Una miqueta, un filet, com que hi posessiu oli, per exemple.
1: Val.
0: Llavors, una vegada el teniu amanit, amb aquest mateix tovalló, l'emboliqueu, l'enrotlleu, feu com una mena de tub. Us ajuda aquest llenç de la gassa. Heu de tenir en compte que una vegada teniu això ja ha quedat com un tubo, heu de tenir una safata amb sal gruixuda a sota i el poseu a sobre, el tapeu amb més sal. I si heu fet un tub que el diàmetre aproximadament és de 6 centímetres, aquesta mena de torxón que es diu, hi estarà 12 hores a la nevera. Si dius, home, me l'he fet més gruixut, ha fet 7 centímetres, doncs 14 hores a la nevera, a la sal. quan ha passat aquest temps, serà fàcil treure'l de la nevera, retirar la sal. Com que hi tenim aquest llenç que l'ha protegit, es quedarà netíssim i ja teniu aquí un micui per presentar-la a la taula o diu, escolta, ens el menjarem demà, el ben filmes amb un film de cuina ben net i us encantarà.
1: Home, és que això és deliciós, eh? És que, uf, d'aquelles coses que sí, que és una delícia. Carme Ruscalleda, gràcies, com cada divendres.
0: Al contrari, al contrari.
1: Que vagi molt bé.
0: Bona

0: la setmana.
1: I fora mandra.
0: Sí, senyora, fora mandra. Mira si podem fer coses avui, eh? Que si roast beef, que si micuí, de tot, amb les frites. Elisabet Carvajal, gràcies també.
2: Adéu, bona setmana.
0: Molt bona tarda.
3: Informació, actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.

0: és que m'agrades un poc més que les croquetes, cantant. Sí, sí, però és que parlarem justament ara d'això, d'aquest plat que és que agrada a tothom, les croquetes, perquè a partir d'avui i fins dilluns, Barcelona acull el primer festival del Croqueta Crash al poble espanyol. Allà hi ha la nostra companya, la Marina Fernández. Marina, bona tarda.
1: Molt bona tarda. Doncs sí, aquí estic ja al Croqueta Crash, cobrirà en mitja horeta, més o menys, el públic i ja estan escalfant motors. Serà una tarda plena de música, de croquetes, com no, de beguda, de tallers. I aquí competiran 8 restaurants de la ciutat barcelonina per aconseguir el millor títol, el títol a la millor croqueta de Barcelona. Un premi que donarem nosaltres, que votarem nosaltres, els assistents.
0: Ah.
1: I per parlar una mica de tot plegat, ens acompanya aquí l'Arnau Puig de Llivol, el cap de projectes de Pleasure. Vosaltres vau fer l'any passat ja a Sevilla i ara atreu aquí a Barcelona. Per què Barcelona? Què us atreu de Barcelona?
2: Home, perquè Barcelona jo crec que és una capital, per dir-ho així, de gastronomia, on hi ha moltíssimes ofertes i un festival de croquetes hi ha de ser.
1: I aquí teniu croquetes clàssiques i de més innovadores, de més trencadores. Què ens trobem avui?
2: Us trobarà una miqueta de tot. Ara estem amb un que té una innovadora que és amb sípia calamar, n'hi ha altres amb ou fregit, n'hi ha altres amb trufa, clàssiques amb pernil, hi ha una miqueta de tot.
0: Croqueta d'ou fregit, diu? Bueno, això s'ha de provar,
2: ou fregit, sí. Ou fregit, sí.
1: Doncs mira, ara mateix jo aquí tinc davant dues croquetes que puc tastar.
0: Ah.
1: Estic amb la Martita, és la Martita Alcántara, que és la responsable d'aquest restaurant. Hola, Martita.
3: Hola.
1: Què m'has preparat aquí avui?
3: Pues mira, aquí tenemos la croqueta clásica, hemos hecho nuestra croqueta de jamón, que es emblemática, es la que todo el mundo pide, por la que la gente viene al restaurante a vernos, y esta vez hemos puesto una emulsión trufada. Y luego de croqueta rompedora hemos hecho una de sepia con tinta de calamar y le hemos puesto un poquito de alioli para que ya tenga un recuerdo al arroz negro.
1: Aviam, quina em recomanes començar?
0: Comencem per la clàssica.
1: Amb la clàssica, vinga,
0: mira,
1: va,
0: anem
1: a tastar-la,
0: Va.
1: Aviam si escolteu.
0: Va. Oh, ja el cruixent ja és increïble.
1: Uau.
0: Sí?
1: Uau.
0: Clar, perquè he dit que portava una emulsió de trufa, no?
3: Sí.
1: Haig d'agafar...
0: De tòfona portava una emulsió.
1: La tòfona, que faltava aquest toc. Uau.
0: Sí?
1: Està molt bo, li dona un toc.
3: Sí.
1: De debò, o sigui, està i el cruixent... O sigui, una croqueta és bona quan el cruixent és bo. I avui haig de dir que aquest cruixent és espectacular.
0: Que bé.
1: Marta?
0: El secret d'una bona croqueta, quin serà? A veure què diria la Marta o l'Arnau. Quin és el secret?
1: El secret d'una bona croqueta, Marta. Quin seria el secret d'una bona croqueta?
3: Bueno, yo... el secreto para mí ahora es reducirle la harina que se use... Y añadirle hojas de gelatina, porque de esa forma puedes dar una textura mucho más cremosa. Y entonces así cuando se fríe, pues queda una textura más tirando a líquida y no tan cemento Portland.
1: I, per exemple, el temps...
0: Ja t'entenc,
3: Hi havia un professor que tenia...
0: Ja, aquella consistència, clar, també... massa consistent. No, això no ho volem. Sí.
3: No volem.
1: Jo m'imagino que també els timings, el temps de cocció és... crucial, no?, per aquest plat.
3: Bueno, el més crucial és seguir la recepta i, bueno, posar les quantitats que s'han de posar.
0: Clar. Has de provar encara la croqueta innovadora, Marina.
1: Aviam. Era sípia?
3: Sípia, amb tinta de calamar i
0: alioli. I alioli, sí. Jo me'n recordo.
1: Aviam, a què em sabrà això,
0: A veure.
1: És com si haguéssim ficat una paella en una croqueta.
3: Però bé, òbviament.
1: Una paella no d'aquesta...
0: Un arròs negre.
1: Dels guiris que et fiquen a la Rambla. No,
0: no,
1: una paella bona. Una paella ben bona.
0: Clar, el que ella deia, no? Un arròs negre, no? Ha de recordar l'arròs negre.
3: Exacte, sí.
0: Déu-n'hi-do, sí, sí. Déu-n'hi-do.
1: I quan trigaran a fer una croqueta com aquesta?
3: Quan trigo? Sí. Home, de cocció depèn. Si fas molt tot quantes més, però potser una hora i després quan fa... bueno, per bolejar, pues, 3-4 hores, depèn.
0: Bé.
1: Doncs, Samantha, també t'haig d'explicar que en aquest festival
0: sí?
1: No només es ve menjar, sinó que també podem trobar l'amor.
0: Ah.
1: Oi que sí, Arnau?
2: Sí, el podem trobar.
0: I com serà això? L'amor en aquest festival de croquetes, just en el moment en què ens havien d'explicar com trobaríem l'amor gràcies a les croquetes, no em digueu que hem perdut aquesta connexió, perquè, clar, estem en el hype, eh? O sigui, en aquell moment en què dius digue'm com es pot aconseguir l'amor a través d'una croqueta. Jo tinc alguna pista, perquè ho han anunciat. A veure si el sentim. Hola, em sentiu? Va, intentem recuperar aquesta connexió. Em sentiu?
1: ara sí, sembla que us hem perdut.
0: És que parlàveu d'això i s'ha tallat totalment. Com es pot trobar l'amor a través de les croquetes, Arnau?
2: Home, l'amor a través de les croquetes, la manera de trobar-lo és provant-les absolutament totes. I amb això, a més, hem preparat el croquelover, que és un passaport que donarem a tothom perquè puguin anar a tots els restaurants, els hi segellin quan hagin provat totes les croquetes i entren en un sorteig d'unes entrades per a un concert que fem aquí al Poble Espanyol.
0: Ah, mira! I teniu una cosa que són les croquecites? Això és veritat? Ai, mira, veus? És que jo el que més m'interessa a mi en aquell moment és que en el moment que es trenca tallarà la connexió. Croquecites, és una de les activitats que anuncien en aquest festival de les croquetes de Barcelona. Aquest festival que està intentant trobar la millor croqueta de la capital catalana, que és el Croqueta Crash, que se celebra al Poble Espanyol. Aquest croquecites, volem saber com funciona, però clarament és una de les activitats i dels reclams d'aquest festival, que no només ofereix croquetes, és que també té una programació d'activitats i d'accions. Hi haurà música, òbviament també hi haurà beguda, hi haurà tallers per la família. A veure si aconseguim que ens expliquin això de les croquecites. Arnau, em sents?
1: Ara sí, ara t'escoltem de nou.
2: Doncs, ara sí que et sentim.
0: Què són les croquecites?
2: Doncs les croquecites és que tindrem un cupidó durant tots els dies de l'esdeveniment per totes aquelles persones que tinguin ganes de compartir una mica més amb les croquetes.
0: Mira que bé. Què et sembla? Bé, tindrem molts problemes. Jo crec que aquí el que està passant és que estem al Poble Espanyol.
4: Bona tarda, què tal? Com esteu?
1: Quina és la vostra proposta? Porteu una clàssica i una innovadora. Quina és la clàssica i quina és la innovadora?
4: Comencem la croqueta innovadora. Hem fet una molt xula de huevos fritos, ous ferrats, con chorizo.
1: Aquesta li ha agradat a la Samantha.
0: Sí. I clar, òbviament ara quan volíem sentir com la tasta la Marina, a veure si aconseguim en aquest últim minut de connexió que ens expliqui com és una croqueta d'ous ferrats i xorís. Jo estic convençuda que la nostra audiència difícilment haurà provat aquesta croqueta a dia d'avui, Croqueta d'ou ferrat i xorís. En fi, això és deliciós. I és una d'aquestes croquetes del Croqueta Crash, aquest festival de les croquetes que ofereixen 8 restaurants diferents de la ciutat de Barcelona que competeixen per guanyar aquest premi de la millor croqueta i que l'ofereixen al públic català. Croquecites, croquetes, música, ball, cites, connexió amb la gent, connexió sobretot amb la gastronomia catalana, aquestes croquetes, amb la tradició, les croquetes clàssiques, però també amb el present innovador i amb el futur, amb croquetes innovadores. No podrem reprendre aquesta connexió. Li donem les gràcies igualment des d'aquí a la Marina i també al coordinador d'aquest festival, a l'Arnau Puig de Llívol. Passen 5 minuts de 6:15 de la tarda. Està Barcelona bullint. Ha arribat Bad Bunny, però és que a més hi ha moltes altres coses.

Tres dones perden els seus marits per la Covid i es veuen obligades a viure juntes per poder sobreviure amb les seves eixugues pensions. Tot i això, amb el que ingressen no arriba per pagar les factures i s'han de buscar alternatives per guanyar-se un sou extra. Així és la comèdia que protagonitzen Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde a Pensionistes, de Gabriel Esparza, que va aterrar tot just ahir a Barcelona, al Teatre Apolo, i qui serà fins al 7 de juny.

0: estrellat. Són les 6 i 6 minuts de la tarda. I fa just una hora que ha obert les portes al Palau Sant Jordi, on Bad Bunny actua aquest vespre. Amb aquest concert a Barcelona, el porto-riqueny enceta una sèrie de 12 concerts a Espanya amb el seu tour Debí tirar más fotos. Marina Fernández a les portes del Palau Sant Jordi. Marina, hola, de nou. Mm.
1: Hola, bona tarda. Doncs ja estic més que a les portes, o sigui, he fet la cua amb la gent aquí, els he acompanyat gairebé a l'entrada, no he entrat més perquè els de seguretat no m'han deixat, però estic aquí amb un grup molt amable, amb la Caral i amb la Valèria, que venen amb les seves amigues, són d'aquí de Barcelona, i s'han oferit a parlar-nos, no?, de quanta estona porten aquí esperant amb aquesta calorassa que fa ara insuportable, oi que sí, Caral?
2: Sí, fa, la veritat que fa molta calor avui, però nosaltres no hem esperat massa. Sí, hem vingut aquí directes a l'hora justa i ja està.
0: Bé.
1: I d'on sou? De Barcelona, Barcelona?
3: De Barcelona, sí, som de Barcelona.
1: Heu anat a algun concert més del Bad Bunny o és el primer que veniu?
2: Bueno, jo el 2019 vaig anar al Xoco, que va venir, però així en una discoteca d'aquí a Barcelona, que encara no el coneixia ningú. Vaig
4: anar a Costa Rica. Samantha, t'estimo moltíssim.
0: Home, gràcies.
4: Guapa.
1: Quin és el teu nom?
4: Anne. Jo he estat a Costa Rica, allà a Golden.
1: I com, el vas veure allà a Costa Rica?
4: Sí, uah, va ser increïble, increïble. És que no sóc catalana, però estic intentant.
1: Molt bé, molt bé. L'esport és el que compta. I com va ser aquell espectacle? Explica, creus que estarà a l'alçada d'avui del de Barcelona?
4: Home, home, és clar. És clar, és clar, estem... seguro que sí.
1: Pots parlar en castellà si et sents més còmode, eh?
4: No, jo vull.
1: Molt bé. I avui què espereu d'aquest concert? Ho sabeu, la setline ja del concert?
4: Molt què?
1: La setline, l'ordre de...
4: Ah, sí, home, sí. Començarà amb la dansa i terminarà amb EO.
1: EO.
4: Es diu així,
0: bueno,
4: eh?
0: Se saben tot,
1: sí, sí, ho sé.
0: Molta gent.
1: Estem molt animades, no?
4: Home, clar, sí. Tenim les ganes.
0: I Marina, molta gent dirigint-se a l'Estadi Olímpic?
1: Buah, déu-n'hi-do, o sigui, està molt organitzat, millor que altres concerts. Recordo el de la Lady Gaga, estava molt més concentrat, hi havia una cua quilomètrica que feia vora al Palau Sant Jordi, però ara sembla que ho han dosificat molt millor i la gent no s'ha concentrat a les entrades, o sigui que sembla que hi ha més ordre en aquest concert de Bad Bunny.
0: I encara queda, encara queda fins que comenci el concert, aquest primer concert de Bad Bunny dels 12, que ha de fer entre Barcelona i Madrid. Marina, gràcies.
1: A vosaltres.
0: A veure aquestes noies si poden gaudir d'aquest concert. El primer debat venir a Espanya, ni més ni menys. 6 de la tarda i 8 minuts.

0: Parlem de cinema perquè avui s'estrena Cowgirl. És la història d'una pagesa, l'Empar, de 60 anys i la seva vaca, la fertilitat de la qual esdevé clau en la seva vida. És una comèdia romàntica protagonitzada per Isabel Rocati, Carlos Cuevas, el Pep Moner i Joaquim Climent, participada per Radio Televisió Espanyola.
1: No pot anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
2: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
3: No és més que una vaca. I ja està.
1: Tona és la meva vaca. L'única que me quede així, que no. No està.
4: El net de Micaela ha arribat a viure a sa casa.
5: Quina vaca més bonica, no? És que jo tinc molt bon rotllo, eh?
1: De rotllo sí que n'eten, sí.
6: Que la inseminació no funciona.
1: No me digues que és tan cert.
6: Deja que la monte un toro?
1: No. Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
6: Depèn.
1: Ai, Martín, fes el favor.
0: Cowgirl. Isabel Rocati, molt bona tarda.
7: Molt bona tarda.
0: Benvinguda a l'Entrellat. Pep Moner, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Quin gust tenir-te també aquí a l'Entrellat. I connectat des de València, un dels directors d'aquesta Cowgirl és Miguel Llorenç, que juntament amb Cristina Fernández Pintado ha dirigit la pel·lícula. Miguel, molt bona tarda.
9: Bona tarda, com esteu?
0: Mireu, jo el primer que vull dir de Cowgirl és que m'ha emocionat que aquesta pel·lícula parli de la comarca dels Ports, de Castelló, que jo no recordo haver vist cinema fet allà, i justament és la terra de la meva àvia. Imagina't, Miguel, a tu què et vincula amb aquestes terres?
9: Pues a mi em vincula el paisatge, la gent d'allà, la natura, les muntanyes, no? Tot això que és molt, molt visceral, em vincula a aquella terra, sí.
0: Uh-huh. Hi ha tan poc cinema que s'ha fet des d'aquestes comarques, oi? Jo no recordo pel·lícules.
9: Bueno, n'hi ha un mite, no? I molt important, que és Tierra y Libertad.
0: Que va ser un
9: moment molt important per a Morella, no? Que sí, és una mica la capital d'aquell lloc.
0: Sí. Clar, dels Ports, efectivament.
9: Sí.
0: Rodada també al Parc de Tinença de Benifassà, oi?
9: Sí.
0: Com va ser rodar per aquesta zona? Es coneixíeu, aquesta zona?
8: Jo no. No, gens.
0: Isabel, tu?
7: Jo només Morella. Havia pujat a veure la ciutat de Morella i també, sense enganyar-vos, havia pujat al Boixar un sol dia que tenia un amic, en Pau Descanse, que tenia una petita casa allà.
0: Uh-huh.
7: Però fa molts anys. Però no tenia consciència del paisatge, per dir-ho, de la zona. No, no la coneixia.
0: L'heu descobert? Ha estat una descoberta?
7: I tant.
8: Jo, sí. No només Morella com a ciutat, que és evident que és un reclam turístic, no? El paisatge, els ports. La dimensió d'aquella serra és enorme. Mm. Sí. No acaba la vista, perds la visió i encara hi ha les muntanyes, no?
0: Uh-huh.
8: I és una meravella, perquè a més d'una natura salvatge en certs moments, també hi ha com valls molt, molt suaus, molt bonics, no? Uh-huh. Molt fèrtil, hi ha un color molt, molt potent en tot. I els pobles que estan en els clots de les muntanyes, que són petitets, són preciosos i molt poc habitats.
0: Molt poc
8: a la tardor que hi érem nosaltres, doncs que hi havia 10, 12 persones vivint-hi.
0: Sí,
8: a l'estiu no, a l'estiu creixen fins a 200.
0: Amb els forasters,
8: però
0: clar.
8: Exacte, que tenen la casa allà, eh?
0: Sí.
8: Però, o gent d'allà que s'ha desplaçat per treballar i per viure en un altre lloc, però que manté la casa i va a l'estiu, no?
0: Quin bon lloc per situar Cowgirl, perquè efectivament són comarques que es van despoblant a poc
8: i
0: també es reflecteix, no? Això a Cowgirl, poca gent. Isabel, Pep, què us va atrapar d'aquesta pel·lícula?
7: Uau, moltes coses. A veure, a mi personalment, en part és el tronc, per dir-ho així, narratiu i emocional de la pel·lícula, i arrel d'ella dona la mà a un seguit de personatges molt, molt tendres i molt importants dintre de la narració, no? Com el Bernat del Pep, o el Ricky del Carlos Cuevas, o parlant del Joaquim Climent, el veterinari. Clar, a mi em va atrapar la història, primer com a dona i com a actriu, que fos una dona madura de la meva edat, que fos el centre emocional i narratiu d'una pel·lícula, d'un llarg, i després el contingut, òbviament, me va resultar molt, molt, molt interessant i un gran repte, sí.
0: I tu, Pep?
8: A mi em va agradar molt el guió d'entrada i també em va sorprendre molt que m'oferissin aquest personatge, perquè no me l'oferien normalment. I llavors m'hi vaig abocar perquè... I per un moment m'importava un pito engreixar-me, tenir panxa, tot això formava part d'aquest personatge, no? D'aquest personatge que viu allà, no? I que no està presumint de res i al contrari està suportant la seva soledat, portant la seva ramaderia i esperant el moment. El moment que tu ja saps,
0: que
8: ara podem fer spoilers,
0: no
8: esperant, saber esperar, no? És una cosa... Em va agradar molt, molt tot. I després, un cop en el rodatge, al lloc on rodàvem, l'equip, es treballava en molt poc temps, 5 setmanes, però no es notava, no es notava això. Fluïa molt el treball, no? I això... I després els companys són fantàstics. Jo vaig descobrir molts actors perquè a la Isabel la coneixia, al Carles també, a tots, la capçalera de cartell, jo els coneixia a tots, però hi havia tots aquests actors valencians que no coneixia, que són fantàstics.
0: Clar.
8: I llavors tot junt, per mi va ser un rodatge molt relaxat, jo no tenia la intensitat de rodatge que tenia l'Isabel, no? Jo tornava a Barcelona, descansava, anava allà, disfrutava del rodatge 4 o 5 dies, me'n tornava, tal, i era fantàstic,
0: sí, sí.
8: I ho vaig passar molt bé, molt bé.
0: Caugel parla de l'amor a partir dels 60, de les relacions intergeneracionals, de la dona al camp, de l'amor a la terra, oi?
8: Sí.
0: S'expliquen moltes coses,
7: sí,
0: en una història.
7: Exacte, Samantha, és el que dèiem, és dintre d'una narració aparentment simple, és de senzillesa de com està narrat i mostrat, però té molts fractals, sobretot de relacions. És una pel·lícula de relacions i de relacions amoroses amb diferents colors i tonalitats, com molt bé les has narrat, no? I jo trobo que està ahí la riquesa. La primera amb la vaca, amb Tona, és el motor que la seva necessitat d'embaràs en una vaca madura, també hi ha un paral·lelisme total en part, no? I la seva delicadesa al quedar-se prenyada i la necessitat ja de supervivència física i d'un somni, perquè la vaca és l'únic que li queda en part, junt amb un petit hort, per dir-ho així, d'un projecte personal i familiar, vinculat a una manera d'entendre la vida, la terra, el vincle amb una lleialtat de zona, de... I és el motor inicial d'aquest tronc que dic que com en espiral va obrint portes a altres relacions. Sí, sí.
0: I l'Empar és una dona amb molta resiliència, no? Perquè ha passat tràngols a la vida. No sé si estàs d'acord amb aquesta definició de l'Empar.
7: Sí, i tant. Ella parteix, a veure, la pel·lícula parteix d'una part, podríem dir-ne, que està com en un pou, està en un dol, està en un estat d'ofuscació, d'enfado, de tremendo enfado amb la vida i amb si mateixa. Hi ha un petit detall molt sutil en la pel·li, però és molt delicada i de sutil en detalls, en què en part no té un mirall al seu lavabo, ni per mirar-se a la cara quan es posa una cremeta o renta. No vol mirar-se a la cara. No. I partix d'ahir i ja... com diuen també que és un topicazo, però és cert, no, una vegada has tocat fons ja no tens més remei que pujar.
0: Clar.
7: I ahí comença la peli.
0: I clar, i la seva vaca, Tona, és això, és que ara és tot el que ella té.
7: En este moment sí, té 4, perquè depèn, ja fa a partir de la llet que li dona la vaca, ja fa formatgets i viu de vendre aquests formatges al poble, i un intercanvi de les seues verdures de l'hort. I ja dic, ella projecta en aquesta vaca, en Tona, algo més que una supervivència. Sí.
0: Pep, i clar, el teu personatge, el Bernat, ha voltat el món, torna al poble. Per què va marxar del poble? No és una cosa que s'expliqui.
8: Mm-hmm. Sí, s'explica, sí.
0: Ah, no me'n recordo, doncs.
8: Home, sí. A veure...
0: Sé a on va anar.
8: Ell...
0: Abans parlàvem de la memòria.
8: Jo penso que sí que s'explica...
0: Subtilment, no?
8: La senyora, aquí present, decideix ajuntar-se, casar-se amb una altra.
0: Ah, és per això? Ah, jo no vaig entendre que havia marxat per això.
8: Sí,
0: mira que ho parleu, és veritat.
8: I llavors diu, l'altra, i per què te'n vas anar? Perquè
0: sí,
8: no podia.
0: Sí.
8: Jo havia de salvar-me, també.
0: Clar.
8: I aleshores se'n va a Mèxic amb una mal davant del darrere.
0: Sí.
8: I el que passa que és un senyor llest, evidentment, són intel·ligents i amb habilitats.
0: Sí.
8: I fa fortuna a Mèxic, aprèn a ser ramader.
0: Clar.
8: i torna, i al final torna ja per acabar la seva vida en el seu poble, no? Sense saber que es trobarà amb la situació que es trobarà,
0: sí, sí.
8: Però decideix tornar.
0: Escolta, Miguel, clar, la vaca Tona doncs ocupa una peça crucial en aquesta història i s'ha de rodar amb una vaca. Com es fa per rodar amb una vaca?
9: Pues amb paciència, el primer moment, no? I, bueno, nosaltres contem sempre, no?, que rodar amb animals és una cosa difícil si vols que un animal faça exactament el que tu vols, no? Uh-huh. Però si tu estàs obert a lo que l'animal te proposa, pues és una altra cosa, no? I nosaltres vam fixar aquesta estratègia, no?, de estar atents a lo que la nostra enorme vaca Tona, que el seu nom en realitat és Canela, Canelita, ens proposava, no? I vam descobrir algunes estratègies que ens contava el propietari i la propietària, no? Com és que, bueno, quan li fiques un soroll del mugit d'una altra vaca o d'un altre bou, pues elles reaccionen, es giren i tal, no? I, bueno, a base d'estes xicotetes coses, no?, d'estes petites truquets, no?, pues van poder pillar tots estos gestos de la vaca, no? Sí, sí, bàsicament va ser.
0: Però després hi ha un moment a l'inici de la pel·lícula, Isabel, que tu t'abraces a la vaca. Oh, jo, sí, dic, mare meva!
7: Sí, sí.
0: Mi, jo no sé si ho hagués pogut fer.
7: Jo, mira, ahir justament parlant que fèiem un col·loqui en València en una preestrena, Miquel va dir algo que em va fer curiositat. No sé si recordes, Miquel, que dius, Isabel, jo crec que no és conscient
0: de lo que va fer
7: en ese plano, eh?
0: Sí, sí, sí.
7: No, i jo lo que sí recorde és que jo estava molt còmoda i molt tranquil·la. Molt tranquil·la.
0: Sí. Però clar, igual la vaca pesa 500
7: no,
0: quilos.
7: No, era 600, exactament.
0: Veus? Clar,
7: sí, sí.
0: És que...
7: No, realment, si ho mire fredament i ho pense, sí, sí, me posava una situació que estava d'esquena a la paret, o sigui, només que haguera empenyat una mica la vaca, a mi m'empotra la paret. No l'havia pensat.
0: I tu no ho pensaves, Miquel?
9: No, bueno, Isabel ens va regalar tot, no? Va ser un regal treballar amb ella i ens va regalar amb una entrega absoluta, una confiança plena en les propostes que l'EF

0: veritat. Ja, ja, ja, ja.
1: Tu tens cultura rural, de tractar amb animals, Miquel?
2: Jo tinc una cultura, o sigui, ho tinc après, saps? A mi sí que és un entorn que m'agrada molt, he treballat molt en el món rural, hem fet documentals, és un lloc... La meua primera pel·li gran que va participar Isabel va ser El l'arbre de les cireres, de Marretxa, no? I ja era una pel·li rural. I, bueno, jo sí que tinc un vincle ahí molt fort amb el paisatge i amb el món natural, no? I sí, em sent molt a gust.
1: Clar. Parlem de la llengua, Pep, perquè t'han fet parlar tortosí, no?
3: No, tortosí no, perquè tortosí, perquè jo estava casat amb una tortosina. El meu segon matrimoni va ser a Tortosa.
1: Mira.
3: Però no, és que no era tortosí.
1: No? Miquel, quin dialecte
3: és? Era morellà.
2: És la parla dels ports. És la parla dels ports, que és veritat que és una parla molt particular. Jo crec que és molt difícil per a un actor. Jo sóc incapaç de reproduir l'accent d'allà. Sóc absolutament incapaç. No?
1: Però el claven, eh?
2: Sí, ho claven.
3: Jo ara em costaria, fantàstic. Perquè ara me'n recordo. Va passat dos anys.
1: Te costaria, Sagal? Sagal, te costaria?
3: Ara... Ah, de vegades...
1: Al meu poble parlen
3: de vegades m'hi costaria.
1: De vegades, eh?
3: De vegades.
1: De vegades.
3: De vegades m'hi costaria. Però... Perquè és com el valencià, però de cop i volta es fa com castellà.
1: Sí.
3: És una...
1: El agente, diuen, no?
0: I català de oriental, eh? O sigui, perquè té finals que no són... Per exemple, cantar, allà podries dir cantar.
1: Sí.
0: Que això a València no es diu cantar, es diu cantar.
1: Clar.
0: El final se de res, allà dalt n'hi ha un.
3: No.
0: És complicat, és un complex, és mixte, és diferent, és únic.
2: I amb una entonació una mica aragonesa, no?
3: Sí.
2: És molt mestís, és una parla molt mestís.
1: Perquè ja està a tocar de l'Aragó, de Terol.
0: Sí, total.
2: Sí, allà n'hi ha un pic que es diu un cim, que es diu el Tossal dels Tres Reis, que precisament és perquè és la confluència dels tres territoris, no? Del País Valencià, de Catalunya i d'Aragó. I està ahí.
3: Està molt bé, perquè quan tu fas això, el mateix accent, la mateixa manera de parlar, està influint en el personatge.
1: Total.
3: A la música, a la gestualitat, perquè et comporta, no? És com... És tot, no? Jo recordo una pel·lícula de Xema Andalús, també, argentina, feia un metge de Sevillà, i clar, em va transformar el personatge. Quan deia mentides, es deia Andalús, i era fantàstic. et canvia la cara. Ja, que sí! és una altra... T'ajuda, no? I això va estar molt bé, que realment la proposta fos aquesta, no?
1: Clar.
3: De parlar amb l'accent d'allà.
1: Clar.
3: Perquè ajuda molt.
1: Cowgirl és una pel·lícula amb molta tendresa, amb molta llum. Jo diria que és una pel·lícula que fa tenir esperança en la vida. Oi que sí?
0: Sí. Ho parlàvem una miqueta abans, que quan es comença des del fons només pots que pujar cap a la llum, però només puja en part, hi ha un retrobament cap a la positivitat, per dir-ho així, cap a la felicitat pròpia de tots els personatges.
1: Sí, no? Una segona oportunitat per tothom.
0: Per tothom, per tots els personatges, almenys centrals de la pel·lícula. Per a tots hi ha un canvi, hi ha com un amor cap a ells mateixos. Hi ha com una mirada nova de renovació i un sí a la vida.
1: I personalment...
3: Hi ha una frase que m'ha escrit un amic meu avui, que coneix molt el cinema, i diu... T'ho dic perquè és molt... En resum, és un d'aquells títols lluminosos, de bon rotllo, que et fan sortir del cine millor de com hi has entrat.
1: Sí. Mm. Això ara se li diu una feel-good movie.
0: Sí, mira...
1: Oi, Miguel?
2: Sí, això de ficar nom a tot, no? Pues sí. Jo te dic, en molts llocs estic dient que igual hauríem acunyar un nou gènere, que és un gènere vitalista, no? Perquè jo crec que és una pel·li que nosaltres plantegem per a intentar ser una mica més feliços i almenys... buscar eixa felicitat, no? És com un impuls per a trobar la felicitat. Jo crec que és un poc el viatge de tots els personatges, no? De moltes soledats que s'uneixen a través de la història d'una vaca, a través del significat de la vaca, que no solament és eixe significat de la família per al personatge d'en Parc, sinó també és un significat de lo salvatge, no? D'allò que està més d'endins de cadascú de nosaltres. I jo crec que el que ens uneix a tots és l'amor, no? És,

0: És tot tipus d'amor, com deia abans Isabel, no? I també una idea d'amor que a mi m'interessa molt, que és l'amor de la comunitat, de fer comunitat, no? De fer poble, d'estos vincles que existeixen als pobles, que són més difícils trobar a les ciutats, a les grans ciutats molt menys, i que són meravellosos, i jo crec que és una de les coses que, no sé, jo pense que ens fa ser una mica més infeliços, no? Clar. Jo crec que moltes d'aquestes malalties mentals que tenim tots avui, que estem molt a soles, molt perduts, jo crec que és precisament per això, no? Per la soledat de viure en un lloc on hi ha molta gent però ningú et fa cas.
1: Clar, no? Clar. Mm-hmm. És un cant a les segones oportunitats, també, Cauguel. Jo no sé si personalment vosaltres creieu en les segones oportunitats o si n'heu viscut alguna a la vida.
2: Jo he viscut moltes vides.
1: Sí?
2: I ara estic vivint a la quarta.
1: A veure, explica'm això.
2: No, jo és que penso que la vida, jo sempre em van preguntar, tu què penses de la vida? Jo m'he de reinventar.
1: Com quatre vides? Quina és la primera?
2: Jo he tingut tres matrimonis.
1: Sí.
2: Però a més, no és només pel matrimoni, per les parelles que he tingut, sinó pel tipus de vida que portava cada moment que m'ajuntava amb una persona, que hi ha sigut sempre un canvi radical de la meva vida, no? I era el que tocava. I quan jo faig repàs de la meva vida, no sé ben bé qui sóc, però ho sóc tots. Mm. M'entens? I ara mateix comença una altra vida. No t'explicaré per què. Però comença una altra vida.
1: No m'expliquis per què, però m'explica'm...
2: I segueixo sent jo d'una altra manera. Ja. I ara et diré una cosa. Recuperaré l'amistat. Aprofundir en les amistats. Perquè la família m'ha apartat bastant d'això.
1: Ja.
2: M'he dit que la família, els meus fills seran sempre allà, eh? Mm. Vull dir, això és... Viuen amb mi. Vull dir,
1: però és veritat que la vida, quan però, cuides els fills, a vegades està lluny.
2: Ara estic en una fase de la vida, que deu ser l'última, dic jo, no? ja em toca.
1: La penúltima,
2: Però què és això de reinventar-se, no? Mm. I aquesta pel·lícula m'ha donat un optimisme sobre les coses que, de veritat, eh? Vull dir... que penso que funcionarà per aquí i estic molt content. Em llevo content. Mira per on.
1: I tu, Isabel, has tingut segones oportunitats?
3: Jo, fixa't, més que nomenar-lo així com una segona oportunitat amb aquest títol, però sí que sóc conscient, i en això estic molt d'acord en el que diu Pep, és que se n'anem renovant, tal com les cèl·lules de l'organisme, dius, cada 7 anys som totalment diferents, som totalment diferents moment a moment, quasi, però... Esto ja és extremat. Però sí, jo me reconec molts canvis a la meva vida i perquè hi ha decisions que a vegades no som conscients en el moment de la importància que tenen, però ens porten cap a nous descobriments. I jo també sóc de l'opinió que realment que anem cap a un autodescobriment realment les persones, però que hem de treballar-nos-lo una mica. No és que ja només per el fet de complir anys ja se'ns posa una claredat mental i cada vegada som més senzills i sabem trobar l'essència. Això s'ha de currar. Jo que tinc la sensació, estem en un món i una societat molt, molt difícil, estem bombardejats absolutament per una quantitat de soroll que ens ennuvola molt la ment i hem de fer un treball de trobar silenci intern, d'escoltar-nos i aquest treball jo confio plenament en esta escolta i en esta estima personal i això és el que ahí és on crec que a partir d'ahí surten les segones, terceres, quartes oportunitats, com diu el Pep. O sigui, se n'anem renovant perquè la vida sempre ens traspassa fins a l'última alè. Tenim vida, i la vida és molt potenta. Entonces, hem de fer la nostra part, que és escoltar-nos, deixar-li espai, treure-li sorollet, netejant-se, i entonces, buah, la vida està ahí, parla.
2: Sembla que estigui en una classe de terapeutes.
1: Has
2: no?
1: vist? Sí, només he preguntat, per segones oportunitats. Però és que és veritat, dona per pensar i molt, i aquest feel good, no? Aquest sentir-nos bé amb Cauguel, doncs sí que és veritat que t'anima, no? A fer el que vulguis fer a la vida i sempre hi ha una nova oportunitat. Menció especial a la banda sonora de Clara Pella, Miguel. A més, és que la vam tenir fa uns dies aquí a l'entrellat parlant del seu nou disc, de Nuca. Com ha estat treballar amb ella?
0: Una meravella. Treballant Clara, que és un talent desbordant, que és una creadora brutal, no? Absolutament brutal, pues és una meravella. Nosaltres li proposàvem un U i ella ens donava un 100, no? És fantàstica. I jo crec que va enganxar molt bé l'essència que nosaltres vam plantejar en les nostres converses abans de rodar, inclús. I jo crec que va ser prou lliure per a anar construint en molt poquet, amb molta tendresa i amb molta senzillesa, una banda sonora molt, molt gran, molt gran, que ompli molts racons dels paisatges i de les emocions, no? I jo, bueno, va ser meravellós, realment. Jo crec que el resultat és fantàstic. El tema final és un regal, no? És un regal d'ella i d'Eva Fernández, que l'interpreta, i va ser fantàstic, sí, sí.
1: La vas escollir per la seva sensibilitat, perquè jo la trobo una de les compositores i intèrprets més sensibles del panorama musical.
0: Sí, sí, nosaltres, jo era escoltant de la seva música des de fa molt temps i va ser un impuls, no? Jo no sabia que havia ja fet alguna banda sonora, eh? Quan vam contactar amb ella jo pensava que no havia fet ninguna cosa i bueno, assumia el risc, saps que el cinema és exigent en la duració dels temes perquè, bueno, s'ha d'ajustar molt, no? És una mica... esclau del temps del muntatge, no?
1: Sí.
0: I bueno, això condiciona una mica als creadors musicals, no? I jo pensava que, bueno, potser ella no estava acostumada a aquesta disciplina, però pensava també que el que ens donaria era molt més que aquest risc, no? Mm. Després vam descobrir que no n'hi havia cap risc, i ella es va entregar i ens va facilitar molt, molt, molt, molt. Sí. Va ser meravellós, eh? Quan li fèiem alguna xicoteta correcció, ella s'enganxava al piano i en una impro, en el mateix moment, eixia... una peça meravellosa.
1: Quina,
0: no?
1: Barbaritat.
0: Va ser fantàstic, sí, sí.
1: Escolta, per anar acabant, tinc curiositat per saber per què el nom en anglès. Vaig pensar Cowgirl com a contraposició a Cowboy, o què?
0: Pues sí, realment és això, no? Jo crec que és una mica, tenim que trencar imatges. La peli, he de dir-te que és una peli obertament feminista, no? És una, encara que jo sóc la meitat de la direcció i sóc un home, no? Però em sent molt més a prop, sens dubte, de l'esperit feminista, i jo crec que devíem fer aquesta... El guió original ens proposava este nom, nosaltres el vam debatir si deuríem canviar-lo, i vam decidir que no, perquè era una manera de trencar estereotips, no? El cowboy és un home fort, un home solitari, un home que lluita contra la vida i que és supervivent, i pensaven que una dona deuria tindre aquests mateixos atributs i superar la vida i millorar-la, no? Millorar aquesta imatge de solitud, perquè en part no és una dona sola, és una dona molt acompanyada, és una dona que sent eixe moment de solitud, però no és una dona que està sola. I aquesta sensació, com deia abans, de comunitat, d'acompanyament, de cuidado, no?, d'entendre'ns un als altres en un moment com este que estem vivint tots, en una societat absolutament desnortada, podríem dir, no? Pues jo crec que esta proposta ens anava molt bé, mantindre aquest nom i una mica trencar estereotips, sí, encara sí, que és un nom anglosaxó i bueno, però ens pareixia oportú.
1: Bé, Isabel Rocati, Pep Moner, Miguel Llorenç, enhorabona per aquesta Cowgirl. S'estrena avui mateix, la tenen la nostra audiència a les sales de cinema de tot Espanya, i la veritat és que és molt recomanable. Sortiran estimant la vida, que això avui dia també ho necessitem. Sí. Miguel, gràcies.
0: Moltes gràcies, Samantha.
1: Isabel, Pep, moltes gràcies.
3: Gràcies a tu.
1: Que vagi molt bé. Gràcies.

0: Doncs aquest desviament de la curiositat no només l'he viscut des de l'experiència d'usuari, que tu també t'ha passat, sinó és que és aquesta cosa de... Un moment, si he entrat a TikTok un segon per veure una recepta de cinnamon roll sans que em pugui fer jo a casa, tranquil·lament, per què he acabat veient un senyor rus que restaura campanes medievals a Eslovènia? Això està basat en fets reals. Per què ha passat això? Doncs tot això està estudiat.
1: Campanes medievals a Eslovènia.
0: O sigui, és increïble, no sé per què. De sobte entres, hi ha una... Primer hi ha un senyor asiàtic que fa una tetera, tal, i de sobte, campanes medievals. Què? Doncs això està molt estudiat. TikTok funciona amb un sistema de recomanació que observa què mires, quant temps t'hi quedes, si ho acabes, si ho comparteixes, si tornes enrere, si passes de llarg, si pauses, perquè hi ha molta gent, Josep Maria, deixa el mòbil, perquè aquestes noies, amb poca roba, potser no has d'estar pausant aquest mòbil. I clar, i et construeix una pàgina de per a ti, no?, que diuen, el per tu, que no és tan per tu com temps privat de la teva capacitat per sortir d'aquí. És gairebé un segrest el que fa a TikTok. Sí. O sigui, a TikTok li és igual, als teus interessos, TikTok vol la teva atenció, així que t'ofereix una cosa i et diu: he vist que has dubtat 0,7 segons davant d'un vídeo sobre com fer un cau de formigues amb una impressora 3D? Doncs ara et mostraré vídeos sobre el tema fins que et treguis un màster en enginyeria aplicada a l'entomologia. És una mica això.
1: Ja.
0: Vale? I avui farem això, una secció construïda com a curiositat de tour. Ara començarem a parlar d'una cosa, després d'una altra.
1: Fantàstic.
0: Com a TikTok.
1: Molt bé.
0: I per començar, em pots dir un número a l'atzar de l'1 al 100?
1: El 100? 52.
0: Perfecte. Pues està bé, 52, però no preferiries el 73?
1: És que anava a dir el 7 al principi.
0: Ah, sí? 73?
1: Però, perquè quan dius d'1 a 10... tens la tendència cap al 7. Exacte. Quan has dit a 100 he dit 70, però he dit no.
0: Doncs això és exactament el que fa la IA. No sé si sabies, és una cosa que circula molt per internet, que és que si li demanes a ChatGPT un número aleatori de l'1 al 100, moltíssimes vegades, anava a dir sempre, però moltíssimes vegades et diu 73.
1: 73, eh?
0: Ho podem provar en directe. Algú que tingui ChatGPT, si vol comprovar-ho...
1: Vinga, ara mateix entro aquí, va.
0: Doncs,
1: ChatGPT.
0: Has de dir-li, pots dir un número a l'atzar de l'1 al 100?
1: No el tinc aquí, eh?
0: Perfecte.
1: Digue'm un número de l'1 al 100. Vinga.
0: A l'atzar.
1: Li hauria de posar veu, no?
0: Bueno, ara, no.
1: Igual ens ha sentit i diu 52, eh?
0: Bueno, a veure què diu, a veure què diu.
1: De l'1
0: al 100. Vull fer la prova en directe.
1: Vinga, no triguis molt a pensar, que a vegades... A veure, cercant un... 62,
0: ostres,
1: diu.
0: Ostres, ara m'ha sorprès, això,
1: ens ha sentit segur, ja veuràs. Ha fet entre 52 i 73.
0: Ho van provar diverses persones, i jo ho vaig provar també, i vaig dir, dime un número aleatori de l'1 al 100, perquè a vegades a la IA li has de parlar en castellà, no? Perquè si no
1: és per això.
0: I et va dir 73. I em va flipar perquè aquest suposat atzar, la IA hagués decidit majoritàriament escollir aquest 73.
1: Ja.
0: I llavors, mirant de saciar la meva curiositat, no?, vaig voler saber quin és el procés lògic que segueix per arribar a aquesta resposta, i li vaig preguntar per què aquest número. I em va començar a donar una resposta molt educada, molt de màquina, que ha fet un màster en cada bé, dient que per una elecció aleatòria, que jo no hi havia un motiu especial, i dic, però un moment, diuen que sempre que et demanem un número aleatori dones el 73. Això no és aleatori, hi ha d'haver algun motiu.
1: Molt bé.
0: I aquí es va treure la careta i em va dir, jo no trec números a l'atzar com ho faria un dau físic.
1: Ah.
0: No tinc una font de l'aleatorietat pura. Hòstia, això m'ha donat com una mica de...
1: un ictus, no?
0: Exacte. El que faig és generar la resposta més probable segons el context. Quan algú em demana un número de l'1 al 100, el model tendeix a triar números que no siguin extrems, com l'1 o el 100, que no siguin massa rodons, com el 50, el 10, el 75, que semblin prou aleatoris, o sigui, és la simulació de l'aleatorietat, i que tampoc siguin massa petits, i això em va semblar molt interessant, que no tinguin connotacions culturals fortes. És a dir, que no siguin polèmics...
1: 69,
0: que no siguin polèmics per segons quines coses. Exacte.
1: Mira!
0: Això ho evita. I dins d'aquest rang, números com el 32, 37, 42, 68, no el 62, aquest m'ha sorprès, i el 73 acostumen a aparèixer força perquè els humans també els percebem com a aleatoris creïbles. O sigui, ens està fent una simulació d'aleatorietat. O sigui, decideix el 73 perquè la IA està generant una resposta que encaixa amb el que nosaltres esperem que sembli aleatori. I nosaltres, que som molt llestos, caiem a la trampa.
1: Efectivament.
0: I després la IA em va demanar a mi un número a l'atzar, que això em va semblar com molt maco.
1: I quin li vas dir?
0: I jo li vaig dir que després d'aquella conversa la meva tria no podia ser atzarosa.
1: Clar.
0: Perquè, clar, havíem parlat de molts números.
1: Tan condicionada.
0: I el primer que m'havia vingut al cap és el 42, perquè vaig llegir la novel·la de La guia de l'autoestopista galàctico, que això, si algú ho sap, el 42 és un número molt important en aquesta novel·la, que no desvetllaré. Demostrant així que els humans tampoc som lliures i tampoc som atzarosos. Per tant, li estic demanant una màquina, una cosa que jo no he sigut capaç de fer.
1: Clar.
0: I parlar amb una IA, o sigui, podria estar tota la tarda parlant amb la IA,
1: sí,
0: com pots veure,
1: tota
0: podria explicar tota la conversa.
1: Hi ha gent que es passa dies.
0: Sí, sí, sí. Hi ha gent que només parla amb la IA.
1: Sí.
0: No, dic, home, ventila una mica, parla amb gent, surt de casa. Doncs això és com entrar en una backroom.
1: Què és una backroom?
0: Exacte, això és la pregunta que volia que fessis. Perquè aquesta backroom ens portarà a un desviament de curiositat.
1: Ah.
0: I què anirem ara mateix? Les backrooms són un món meravellós. Són una llegenda urbana d'internet.
1: Uh-huh.
0: Ojo, això, eh? Són com un laberint format per sales buides, aparentment abandonades, que et porten a altres sales i per les que vas transitant t'hi perds i finalment t'hi veus atrapat inevitablement. És una cosa molt creepy, vale? Aquesta idea neix de les famoses creepypastes.
1: Què és això? Exacte. De què, com parles avui? Com parles avui?
0: Això és TikTok, és això? Això és TikTok, vale? Ara, un altre concepte, creepypastes,
1: creepypastes.
0: Què és això? Doncs aquí ens hem de fer, hem de desviar una mica més. El concepte de la creepypasta no és una pasta italiana que fa un senyor que et mira raro, no?
1: No,
0: no és això. La creepypasta ve de copy-paste, o sigui, és allò
1: sí.
0: Es va copiant i es va enganxant altres... Són textos que la gent copiava i enganxava a fòrums, però en versió creepy o terrorífica. Vale? Aleshores, són com històries curtes, inquietants, sovint anònimes perquè s'ha perdut el creador d'aquesta història, que circulen per internet com si fossin llegendes urbanes digitals reals.
1: Wow.
0: O sigui, com si la gent... D'aquí surt una llegenda urbana que es diu Slenderman, que aquesta va... O sigui, aquí no entrarem.
1: No me l'expliques, eh? No entrem.
0: No, perquè si no ja estaríem...
1: Què és Slenderman?
0: Altra... És que ens desviaríem massa.
1: No, no farem.
0: Ens desviaríem massa.
1: Va.
0: Tornem a les backrooms. Sí. El mite de les backrooms neix el 2019 a 4chan.
1: 4chan sí que me'n recordo. Una mena de foro cotxes, no?
0: Exacte, és el primer foro cotxes,
1: sí,
0: per entendre's.
1: Correcte.
0: Doncs amb una imatge molt concreta, una sala buida, groguenca, no sé si et sona la imatge, moqueta humida, semblava com moqueta humida, llums fluorescents, parets de paper pintat com d'oficina abandonada,
1: sí.
0: Una cosa molt estranya, vale? I algú afegeix la idea que si surts accidentalment de la realitat, o sigui, si tu estàs aquí i en aquesta paret surts, pel que sigui, pots acabar en aquest espai infinit. I és un laberint de passadís i habitacions buides on no hi hauries d'estar. És el que es diu un liminal space. Els espais liminars, no? Que són llocs de pas. Són un passadís d'hotel buit, un pàrquing subterrani buit, també. Allò que dius, hòstia, estic sol completament aquí. I fa com un mal rotllo, no?
1: Ja.
0: Per exemple, una escola de nit. És com,
1: sí,
0: això
1: sí.
0: Està ple de gent al matí i ja. De nit fa mal rotllito.
1: Sí.
0: Una piscina municipal sense ningú... I així podríem seguir, no?
1: Molt bé.
0: O sigui, per exemple, entrar en un centre comercial sense ni una ànima i fins i tot sense Casa de les Carcasses, per exemple, que diries, no, això és raro, això no pot estar passant, no? Doncs espais que normalment estan plens de vida, però que quan els veus buits et fan pensar aquí ha passat alguna cosa o està a punt de passar alguna cosa. No mola gens, no? La gràcia és que les backrooms no fan por perquè siguin impossibles, fan por perquè hi ha alguna cosa versemblant en elles. O sigui, tots hem estat en una backroom sense saber que estem en una backroom.
1: Ja.
0: I aleshores, o sigui, no saps, o sigui, saps que no estàs en una dimensió paral·lela, però fa mal rotllito.
1: Ja.
0: No? I la cosa es va fer totalment viral quan un joveníssim Kane Parsons, conegut com Kane Pixels, el 2022 agafa aquesta idea i fa un vídeo de found footage, o sigui, d'imatge trobada. Saps com el projecte de la Bruja de Blair?
1: Sí.
0: Doncs fa això. Fa com un vídeo a YouTube i es diu backrooms directament.
1: D'acord.
0: I és algú que s'ha perdut en aquestes backrooms, ha entrat accidentalment i no n'ha pogut sortir mai. I aleshores comença a crear un lore, comença a crear un munt de coses. Bueno, fins al punt que s'ha fet tan viral que A24, la productora, ha fet la pel·lícula amb aquest noi, que era molt jove, i ara és molt jove encara, vull dir, em sembla que té 22 anys, i està dirigint la seva primera pel·lícula, que es diu Backrooms, i que si veus el tràiler, flipes, perquè és terrorífic.
1: Mira!
0: És terrorífic. I així podríem estar tot el dia.
1: Així podríem estar fins...
0: Si vols, podria anar tirant del fil, però és que...
1: I amb això has ocupat els teus últims dies.
0: Bueno, sí, constantment. O sigui, he començat a parlar del desviament de curiositat i he acabat en una backroom, que és exactament això mateix, aquest guió és una backroom de la que...
1: De efectivament. O sigui,
0: en sortim i no en podem, o sigui, no en podem sortir ja d'aquí.
1: Ullà l'Esteve, gràcies per conduir-nos per les backrooms.
0: Bon cap de setmana.
1: Igualment,
0: tothom,
1: bona setmana, adéu. Ja està, l'hem fet l'entrevista d'avui amb el Cristian Estanescu, que normalment no hi és, però avui sí que hi era. El Pau Robert, el Genís, també hi era? Sí, no? El Pau Robert, el Genís Sabater. És que clavem circulant i a vegades dic, o sigui, no sé si era avui, ahir, el Tomàs Gómez, la Natàlia Sánchez, la Marina Fernández, Aitor Caminero i jo mateixa, Samantha Villar. Comença ara el Pla B. Bon cap de setmana, gràcies per escoltar-nos i fins dilluns.

0: Bona tarda, són les 7, l'hora de començar a Ràdio 4, al Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal, senyores, senyors? Molt bon vespre, com estan? Gràcies, com sempre, per fer-nos costat. Posem a caminar aquesta nova edició del Pla B de Ràdio 4 en aquest divendres que obre un llarg cap de setmana per molts, sobretot barcelonins, que podran fer 3 dies de festa i que més veuran com les temperatures d'estiu marquen el tarannà d'aquest cap de setmana. De fet, ara mateix ja hi ha força problemes en força punts de la nostra xarxa viària de gent que ha sortit ja amb ganes de gaudir d'aquests 3 dies. La gran fotografia del dia avui a Catalunya té dos clars protagonistes, el president del Parlament, Josep Rull, i la consellera d'Economia, Alícia Romero. I al mig, el resultat de l'entesa entre socialistes, Esquerra i els comuns. Els pressupostos de la Generalitat entren a la seva fase final abans de ser aprovats en la tramitació parlamentària. Parlem d'uns comptes de 49.162 milions d'euros, gairebé 50 milions més, amb una despesa que creix una mica per sobre del 22% respecte als darrers pressupostos aprovats, és a dir, els del 2023. En parlarem amb calma dins la nostra tertúlia i tot plegat mentre segueixen sense arribar a un acord el govern amb els sindicats de l'ensenyament. Dimarts, de fet, s'han tornat a citar per reprendre el diàleg i on a nivell estatal les investigacions entorn la figura de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero continuen situant-se com a gran assumpte informatiu del dia. Avui hem sabut que la investigació de l'UDEF es va requisar el contingut d'una caixa forta de Zapatero, així com mòbils i també diverses agendes. Tot plegat en el dia en el que el govern espanyola continuen reiterant la confiança amb l'expresident, mentre que la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, demana explicacions immediates. I això mentre la número del Partit Popular a Brussel·les, Dolors Montserrat, ha demanat avui a la Comissió Europea que investigui el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En parlarem de tot plegat a partir de 2:15, un cop l'Andreu Vinyes ens hagi posat al dia de les informacions més importants d'aquest 22 de maig. Obrim l'edició vespre. Andreu Vinyes, què tal? Bon vespre.
2: Bon vespre, Toni.
0: Per on arrenquem avui, Andreu?
2: Doncs mira, molt atents amb una darrera hora de l'àmbit econòmic, perquè l'empresa perfumera catalana Puig s'ha desplomat més d'un 13% a la borsa després del trencament de les negociacions amb Estée Lauder per una possible fusió. En una setmana les accions acumulen pèrdues de gairebé el 12,5%.
0: Caram, ara ens expliques tot i en prenem nota. Gràcies, Andreu. Ara ens trobem a 2:15.
2: Exacte, fins ara, Toni.
0: Fins ara.
1: Edició Vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
2: Bon vespre. A banda de les indicacions econòmiques, complicacions viàries de l'inici de l'operació sortida de la Pasqua, de la segona Pasqua, cues destacades a la P7 amb retencions de fins a 17 quilòmetres entre Llinars i Parets del Vallès en direcció a Girona. Altres trams afectats cap a Tarragona. També les rondes de Barcelona han acumulat diverses incidències. Entre avui i demà es preveu que uns 600.000 vehicles sortint de l'àrea metropolitana. És per tot plegat que connectem amb el Servei Català de Trànsit. Com se circula a aquesta hora? Principals incidències, Sílvia Lam, hola.
3: Bona tarda de nou des del Servei Català de Trànsit. Continuem immersos en aquesta operació sortida de la segona Pasqua i seguim parlant de la P7. En aquests moments, de nord a sud, tenim les següents retencions. A P7, entre la Roca i Mollet, en sentit Girona, gairebé 10 quilòmetres. També a Barberà, 3 quilòmetres en sentit nord. I ja en sentit sud, tenim aturades a Santa Perpètua de Mogoda, hi ha 3 quilòmetres, 3 a Barberà, també a la zona del Papiol hi ha aturades en sentit Martorell, 4 quilòmetres més, i entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal, 9 quilòmetres. No hem d'oblidar-nos de les avaries de camions al Perelló i a l'Ampolla, que n'hi ha hagut una de nova. L'àrea metropolitana segueix carregada, les rondes van millorant a poc, però segueixen estant molt i molt aturades. Tenim especials retencions a la part nord, sobretot al lateral de la P7, la D30, a la C17, la C31, a Mollet i Badalona, i especialment a les vies del Vallès, C33 i C58. A la part sud, destacar sobretot la 2, a Jorba i a Molins, però esperar també, i especialment, la sortida per la D23 a la zona del Papiol i cap a Martorell. Demanar-vos a nou que no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
2: Gràcies, Sílvia de l'Amo. Per el retorn dilluns s'habilitaran carrils addicionals a la P7 i la C32. Es restringirà també la circulació de camions a la tarda. Els Mossos d'Esquadra faran més d'un miler de controls durant aquest pont. Un cap de setmana llarg, acompanyat de bon temps, que portarà a les carreteres, com estem veient, a màxims, tal com alerta també el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
4: Farà que surtin de la conurbació metropolitana, l'anell metropolità, que en diem nosaltres, 600.000 vehicles. Torno a repetir, 600.000 vehicles. És la quantitat de vehicles més important en què portem d'any.
2: Més enllà d'aquesta operació sortida, el govern ha registrat al Parlament de Catalunya uns pressupostos rècord de 49.162 milions d'euros pel 2026, un 22,8% més que els últims comptes aprovats. La consellera Alícia Romero defensa uns comptes ambiciosos i amb accent social pactats amb Esquerra i els comuns. Els pressupostos inclouen més inversió en salut, educació, habitatge, drets socials, així com plans de barris i suport als petits municipis. El debat parlamentari començarà a principis de juny. Des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre, José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Jordi Mañas a control central, Eric Sobrevia a la producció, us saludem. Ara els titulars més importants del dia amb Laura Monill. Educació i sindicats continuen bloquejats en la negociació salarial després d'una nova reunió sense acord.
5: El departament planteja nous complements per docents de centres de màxima complexitat, treballs de recerca i cotutories, però descarta augmentar el complement específic general. Els sindicats rebutgen la proposta perquè reclamen millores salarials universals. Iolanda Segura, USTEC.
6: Uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines, per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta.
5: Les parts es tornaran a reunir dimarts i, si no hi ha acord, es mantindran les mobilitzacions i possibles noves protestes.
2: Tensió al panorama polític per la imputació de l'expresident Zapatero. El govern manté el suport davant les crítiques de l'oposició.
5: Sumar demana explicacions i demana als populars presentar una moció de censura en comptes de qüestionar la coalició de govern, mentre el PP creu que l'actual PSOE està relacionat amb el cas Plus Ultra.
7: Assumir su responsabilidad de Estado y aunque sea por estricta dignidad, presentar una moción de censura.
8: Al final, Pedro Sánchez ha convertido al Partido Socialista en un partido en donde se equipara ser socialista a ser comisionista.
2: El Tribunal Suprem rebutja suspendre la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol malgrat els recursos presentats per la Comunitat de Madrid, Vox i associacions.
5: L'alt tribunal avala mantenir el procés després d'escoltar els arguments de totes les parts. El govern espanyol ha defensat la legalitat i l'interès públic de la mesura i ha detallat que ja ha rebut més de 549.000 sol·licituds. De moment, gairebé 92.000 s'han admès a tràmit. El procés es mantindrà actiu fins al 30 de juny.
2: I el jutjat de Figueres ha decretat pressupost provisional i sense fiança pel detingut per presumptament matar la seva exparella aquest dimarts.
5: La causa està oberta per homicidi dolós i trencament de condemna. El sospitós tenia un ordre d'allunyament per maltractaments que, segons la investigació, va incomplir abans d'assassinar la víctima ganivetades en una plaça de Figueres. Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a la violència masclista.
2: I en esports estem a punt d'encetar un cap de setmana amb dues cites que podrien ser històriques pels equips de casa nostra. Jorge Agüero, bon vespre.
0: Bon vespre, i totes dues són demà. La primera podria valer un títol, la Champions League femenina. Demà, 6 de la tarda, Barça Olímpic de Lió a l'estadi Ullevål d'Oslo, la capital de Noruega, i no un títol, però quasi bé tan important perquè es tracta d'una permanència a l'elit del futbol espanyol. És el premi que pot assolir demà el Girona a les 9 de la nit en el seu enfrontament contra l'Elx en una final per la permanència. Franjaverds i gironins estan plegats en la classificació i se salvarà qui guanyi. En cas d'empat, recordem, l'equip de Mitchell baixaria a segona divisió.
2: Pel que fa al temps, Catalunya ha assolit avui els 35 graus per primera vegada aquest any, concretament als municipis de Ponent i de l'interior sud, com ara Torroja del Priorat o Albesa, a Serós, i les temperatures encara poden pujar una mica més. Calorada prematura que es mantindrà força dies. Previsió meteorològica de cara a demà, Juan Carlos Piña.
9: Demà dissabte a Catalunya continuarem amb calor, amb unes temperatures significativament elevades per aquesta època de l'any, sobretot a la depressió central de Lleida. Les temperatures se mantindran en poques variacions i arribarem a màximes de 35 graus a Lleida, 31 a Girona, 25 a Barcelona i Tarragona. Per altra banda, tindrem un dia d'ambient assolellat, encara que al Pirineu durant la tarda se formaran núvols d'evolució sense descartar ruixats aïllats.
2: Són les 7 i 9 minuts del vespre.
1: Edició vespre. Andreu Viñas.
2: Estàvem pendents de la reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació. Continuen, de moment, enrocats en les qüestions salarials. La mesa sectorial d'avui ha acabat sense acord després que els representants dels docents rebutgessin la nova proposta de govern. Laura Hurtado.
10: Educació es tanca incrementant més enllà de l'acord al complement específic, però s'obre a crear tres nous complements. Un per a tots els docents de centres de màxima complexitat, un altre pel treball de recerca i un darrer per les cotutories. També preveu augmentar el 50% de l'import d'altres complements singulars. Els sindicats, però, reclamen millores universals per a tots els docents i rebutgen frontalment la proposta. Ignasi Jiménez, secretari general de Millora Educativa, i Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
11: Hem presentat una proposta que afectava en aquest sentit a 7 complements. Afectava més de 100.000 docents del conjunt del sistema educatiu català.
6: No és una proposta acceptable. És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta.
10: Dimarts que ve tornaran a reunir-se i, si no hi ha acord, es mantindran les mobilitzacions. Si el conflicte s'allarga més enllà del 5 de juny, la darrera jornada de vaga, els sindicats no descarten fer acció durant el període de les proves Pau o la visita del Papa.
2: També ha estat nova jornada de vaga educativa al País Valencià, amb milers de docents, famílies i estudiants omplint el centre de València per protestar contra la política educativa del govern valencià. La mobilització arriba en plena ruptura de les negociacions entre sindicats i conselleria després que la consellera Carme Ortí abandonés dilluns la taula de diàleg només 10 minuts després de començar la reunió. Protesta que ha recorregut al centre de la ciutat entre crits contra les retallades i en defensa de l'escola pública. Sindicats segueixen acusant a Educació de no concretar recursos ni millores, mentre la conselleria assegura que reprendrà les converses quan rebi una nova proposta sindical. Demà hi ha convocada una nova manifestació a València. També ho hem sabut aquesta tarda. A banda de conèixer xifres, el Tribunal Suprem ha rebutjat aturar el procés de regularització extraordinària de migrants, com havien sol·licitat la Comunitat de Madrid, Vox i altres tres associacions d'ultradreta. Rosa Quitllet.
12: Sí, bon vespre, ho fa després d'escoltar els arguments tant dels contraris al procés com del govern espanyol, que per defensar les garanties, legalitat i interès públic de la regularització ha aportat xifres al Suprem. El govern ha rebut més de 549.000 sol·licituds de migrants que volen acollir-se al procés de regularització extraordinària que es va posar en marxa el mes d'abril. D'aquestes sol·licituds se n'han admès a tràmit gairebé 92.000, menys del 20%. Vox i Azteoir, entre d'altres, parlaven de danys irreparables en la gestió pública, mentre que la Comunitat de Madrid calculava que 250.000 persones noves se sumaran als seus serveis i demanaven temps per adaptar-los. Amb tot, està previst que el procés de regularització acabi el 30 de juny.
2: Més qüestions. En plana d'habitatge, només una de cada 10 joves d'entre 16 i 29 anys s'està emancipant actualment a Espanya. Ho diu el Consell de la Joventut. És el mínim històric registrat i els qui viuen sols destinen gairebé tot el seu sou, un 98%, a pagar el lloguer. Àlex Eloi.
13: Sí, l'accés a l'habitatge s'ha convertit en un dels principals factors d'empobriment de la joventut. El risc de pobresa entre joves que viuen de lloguer es dispara del 25,9% al 43% després de pagar la mensualitat. Dels 1.191 euros que de mitjana cobra un jove, n'ha de destinar 1.176 a pagar el lloguer. Andrea Henry, presidenta del Consell de la Joventut d'Espanya.
14: Que ya no sirve con trabajar, que ya no estamos hablando de el mérito personal o esta idea que tenemos de, bueno, no te podrás emancipar porque no tienes un buen trabajo o porque no tienes un buen salario. No es verdad. De hecho, la vivienda está convirtiéndose en el principal factor de sobreendeudamiento o de pobreza, empobrecimiento de la generación más joven, de las personas jóvenes, y además es que la edad media de emancipación ahora mismo sobrepasa los 30 años.
13: Pel que fa a la compra, un jove ha de dedicar més de 14 anys de salari íntegre per adquirir un habitatge, una situació que obliga molts a decantar-se pel mercat de lloguer i compartir habitació. Des del 2022 aquesta tendència s'ha disparat més d'un 85%.
2: Gràcies. Per cert, que Madrid es prepara per una nova gran mobilització pel dret a l'habitatge. Aquest diumenge, 24 de maig, col·lectius socials, el sindicat d'inquilines o inquilinos de Madrid han convocat una manifestació contra l'encariment dels lloguers i les dificultats d'accés a un habitatge digne. La protesta recorrerà al centre de la capital sota el lema "L'habitatge ens costa la vida". Abaixem els preus. El relleu, per cert, l'agafarà el sindicat de llogateres i altres col·lectius amb una altra manifestació a Barcelona el proper 6 de juny.
1: Edició vespre.
2: Us ho hem anat explicant aquestes darreres hores, aquests darrers dies. El govern ha aprovat aquest divendres els que seran els primers pressupostos de Salvador Illa, 3 mesos després, i en el segon intent, llum verda al Consell Executiu Extraordinari, a uns comptes que parteixen amb 50.000 milions d'euros, una despesa, un 22% superior respecte als anteriors pressupostos aprovats el 2023. Palau de la Generalitat, Lorena Ens, bona tarda.
15: Sí, les grans xifres són les mateixes que els pressupostos del febrer, 50.000 milions de despesa i una inversió de 4.100 milions d'euros. L'executiu no ha modificat les xifres perquè ja en aquell projecte es va reservar 900.000 milions que no es van adjudicar a cap partida per destinar-los a la negociació amb Esquerra i Comuns. Una xifra que ascendeix als 4.600 milions fins al 2030. Alicia Romero, consellera d'Economia.
16: Al 893 milions d'euros que se sumen als acords que ja teníem i que comportaran més recursos per dedicar a les polítiques públiques del país.
15: És un pressupost que, de moment, no dona resposta a les demandes dels docents, però que, com defensa Romero, és viu i es podrien modificar els recursos més endavant. Amb la llum verda assegurada a la seva tramitació, Salvador Illa podrà imposar el seu propi segell un cop quedin aprovats previsiblement a principis de juliol. Josep Rull, president del Parlament.
17: Aquest ple se situaria al voltant del 2 de juliol.
15: La primera prova de foc dels comptes serà el 4 de juny en el debat a la totalitat. Ara els grups disposen de 10 dies per presentar esmenes i la setmana vinent els consellers es filaran en comissió per explicar les partides dels seus departaments.
2: Dues de les formacions implicades, Esquerra i Comuns, preveuen que aquests seran els únics comptes de la legislatura i una oportunitat, diuen, per atendre i apujar els salaris dels mestres. Ho ha dit Jessica Albiach, dels Comuns a Ràdio 4, i també Jordi Albert, d'Esquerra.
18: La consellera d'Economia, l'Alicia Romero, quan parlava amb vostè, i va dir el pressupost és viu i en principi n'hi ha marge. Mm-hmm. Per tant, jo crec que n'hi ha més, no tant un problema econòmic, sinó un tema de voluntat.
19: Per tant, la tramitació parlamentària d'aquests pressupostos també ha de permetre donar resposta a les necessitats per tal que es tanqui un acord.
2: Uns comptes que s'aproven...
19: No s'hi valen excuses.
2: Uns comptes que s'aproven malgrat la negativa de la resta de grups. Salvador Vergés, de Junts, Joan Garriga, Vox, Juan Fernández, Partit Popular i Laura Vega, de la CUP.
20: No són uns pressupostos per Catalunya, com ens volen vendre, sinó que són uns pressupostos pel PSC.
21: Estem davant d'una discrepància total i absoluta del model del Partit Socialista i els seus socis.
22: I sense algú prioritari per a la nostra formació política per Vox, que és aplicar la prioritat nacional en tots els temes i sobretot amb els serveis públics.
23: Govern i socis han fet allò que s'esperava d'ells, sense massa entusiasme fora de l'escenificació. I creiem que és una oportunitat perduda.
2: De moment, cap grup polític ha anunciat que aportarà els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que podria demorar el tràmit per aprovar-los unes setmanes. Bé, la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero també ha marcat l'actualitat política de la setmana. A l'espera de la seva compareixença davant el jutge el proper 2 de juny, el govern central reitera la seva confiança en Zapatero, mentre els partits insisteixen en reclamar explicacions. Núria Alcalá.
24: Sí, a l'espera de l'aixecament del secret de sumari que podria produir-se en els propers dies, Moncloa insisteix en reclamar que es deixi treballar als tribunals i reitera la confiança en Zapatero, ho ha dit el ministre de Justícia, Félix Bolaños, de visita avui a Barcelona.
25: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios que dan lugar a la investigación y a que sea citado como investigado el presidente Zapatero.
24: Mentre continuen les reaccions dels socis, des de sumar demanen explicacions a l'expresident Zapatero, però eviten fer trontolla al govern de coalició. La vicepresidenta Yolanda Díaz insta, de fet, el PP a presentar una moció de censura en lloc de demanar als socis la retirada dels suports a Sánchez.
7: Assumir su responsabilidad de Estado y aunque sea por estricta dignidad presentar una moción de censura.
24: Mentre la popular Carmen Fúñez vincula l'entramat del cas Plus Ultra a l'actual executiva del PSOE.
8: Al final Pedro Sánchez ha convertido al Partido Socialista en un partido en donde se equipara ser socialista a ser comissionista.
24: El PP estén la seva ofensiva. Avui ha demanat a la Comissió Europea que investigui el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
2: Recordem que la Policia Nacional en els seus registres al despatx de Zapatero han localitzat una caixa forta, agendes, llibretes i material informàtic. Els agents de l'UDEF s'han endut també el telèfon de la seva secretària, de la secretària de Zapatero, Maria Gertrudis Alcázar. Han fet còpies d'ordinadors i altres documentacions. La investigació intenta aclarir aquestes possibles irregularitats en l'ús dels fons públics destinats al rescat de la companyia aèria. Bé, doncs la líder dels Comuns, Jessica Albiach, també ha anunciat a Ràdio 4 que el partit estudiarà les informacions que estan apuntant que la presumpta trama vinculada a Zapatero hauria pactat també comissions del 3% al voltant del projecte del Hard Rock de Tarragona. Assegura que no li sorprèn que hi hagués comissionistes vinculats al macroprojecte.
0: Darrere sempre d'aquests megaprojectes, d'aquests pelotazos urbanístics, perquè acaben sent pelotazos urbanístics, sempre acostuma a haver històries rares de comissions, d'interessos empresarials, quan se barreja pel mig, no? Tantes empreses, tantes històries estranyes.
2: I ha recordat que els comuns van provocar la caiguda del govern de Pere Aragonès precisament per la defensa del Hard Rock. Alerta mèdica a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Detecten 9 casos de dermatofilosi, una infecció de la pell vinculada fins ara al contacte amb animals. L'estudi apunta que també es podria transmetre entre persones, especialment per contacte estret durant relacions sexuals. Anna Banyeres.
3: Els 9 casos de dermatofilosi diagnosticats a Barcelona entre el desembre i el març apunta que podríem estar al davant d'una dermatosi bacteriana amb un comportament diferent en haver-se confirmat per laboratori que la causa de la infecció és el contacte íntim i sexual i no per associació amb els animals. Cap dels 9 pacients, tot homes, havien tingut contacte amb bestiar ni ha viatjat a zones tropicals on aquesta bactèria és endèmica. Segons el doctor Juanjo González, estaríem al davant d'un canvi de patró de transmissió en el bacteri de la dermatofilosi.
4: Tiene unas características observables por uso de recursos, de nutrientes, de condiciones de crecimiento que pueden hacer pensar que estamos ante una nueva especie bacteriana dentro de este género, del género Dermatophilus, que probablemente o pueda estar más adaptada a la infección en humanos y a la transmisión también entre personas, más que las cepas que clàssicament se han identificado en animales.
3: I tot i que de moment es tracta de casos lleus i poc freqüent amb resposta favorable al tractament antibiòtic que no ens ha d'alarmar. Si es recomana als professionals vigilar les lesions a la pell en persones amb alta exposició sexual per facilitar el diagnòstic i tractament.
2: També us expliquem que a la República Democràtica del Congo les morts sospitoses per Ebola s'eleven ja a 177 i els casos a 750, però l'Organització Mundial de la Salut tem que l'abast de l'epidèmia sigui en realitat molt més gran. Clara Ontañón.
5: Tedros Adhanom, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, ha explicat que el brot s'està expandint ràpidament.
9: The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo is spreading rapidly. Previously, WHO...
5: I que el risc a escala nacional ha passat de ser alt a molt alt, tot i que a escala mundial es manté en risc baix.

0: positius, tots ells relacionats amb el creuer Ondius, i la xifra de morts es manté en 3 de moment. Laura Monill, bon vespre.
1: Bon vespre, sí. L'últim positiu d'antivirus confirmat és un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i que després va ser repatriat als Països Baixos. L'OMS recorda que manté sota seguiment més de 600 contactes estrets en una trentena de països i demana als estats afectats que continuïn vigilant els passatgers durant tota la quarantena. I precisament en relació a aquest aïllament, a casa nostra el Ministeri de Sanitat ha aprovat flexibilitzar el protocol de seguiment de l'antivirus. Per tant, les 13 persones que viatjaven a l'Ondius i que estan aïllades al Gómez Ulla de Madrid podran passar els últims 14 dies de quarantena a casa si continuen sense símptomes i amb proves PCR negatives. Sanitat recorda que el risc per la població general és baix, però demana extremar les precaucions.
0: Bé, doncs precisament per fomentar la investigació també en l'àmbit de la salut, administracions, universitats públiques i centres de recerca han creat la comissió institucional que ha de vetllar pel desenvolupament del projecte La Ciutadella del Coneixement. És a Barcelona, on es preveu que s'instal·lin els principals centres de ciència, recerca i divulgació del país. Maite Boada.
2: La Ciutadella del Coneixement té ja alguns projectes en marxa, com ara l'antic Mercat del Peix, on es preveu que s'instal·li el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. L'Institut de Biologia Evolutiva i l'Àgora Barcelona pel Benestar de la Societat començaran obres aquest mes i han de finalitzar-les al desembre del 2028. Des de Madrid arribarà també la Biblioteca de l'Estat, on, segons el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, Madrid resol un dèficit històric amb la ciutat.
3: I ho fem, i ho farem, apostant per un equipament modern, sostenible i plenament obert a la ciutadania.
2: En total, en aquest cèntric espai de Barcelona, en 18 hectàrees, hi treballaran 2.000 investigadors. Les administracions, universitats i també institucions privades invertiran 500 milions d'euros.
4: Edició Vespre. Andreu Viñas.
0: Els activistes de la Global Sumut Flotilla comencen a arribar als seus països d'origen després de 3 dies de detenció il·legal per part d'Israel. És el so que ens arriba de l'aeroport de París, Charles de Gaulle, on han aterrat una quarantena d'activistes francesos. Els 44 espanyols arribaran demà, 18 els catalans que són a Turquia encara està previst que arribin demà a la terminal 2 de l'aeroport del Prat a la 1 del migdia. Eloi Sadurní, el nostre company, ha pogut parlar amb un d'aquests membres. Bon vespre, Eloi.
5: Bon vespre. L'activista de 21 anys, Manaya Lasnier, descriu un tracte vexatori i violent des que l'exèrcit israelià va abordar fa 5 dies la seva embarcació carregada d'ajuda humanitària que havia d'arribar a Gaza.
6: També hi havia armes reals. De fet, es va disparar amb armes reals sense mover-ho per destruir les càmeres i els aparells electrònics. Per al qual, mentre estàs de caps al terra, amb les mans darrere al cap, en una posició d'estrès, amb militars apuntant amb armes reals i va sentint disparos de fons, no és una situació gaire agradable, la veritat.
5: Un cop a la presó, el membre de la flotilla recorda una violència per part dels militars que sovint tenia l'objectiu de desubicar-lo.
6: 12 vegades de cel·la se'm va canviar i cada vegada era agafar-me, manillar-me, cap en avall, cridant-me, fent algun cop de puny, tornar a ficar de genolls. Que em quedi a genolls jugant 20 minuts, tornant-me a canviar de cel·la, una altra vegada el mateix, que et treuen d'aquí, et pesen, et tornen a portar una cel·la diferent amb gent diferent. La intenció era sempre de desubicar-nos, de no saber on estàvem.
5: Lasnier ho explica a Ràdio 4 des de Turquia, a l'espera de viatjar juntament amb una quarantena de companys a Espanya. Es preveu que demà arribi a l'aeroport de Barcelona, 6 dies després de les detencions il·legals.
0: Pau Alemany, bon vespre.
7: Bon vespre.
0: De l'exterior també us expliquem que els Estats Units estudien un pla B amb intervenció militar per reobrir l'estret d'Hormuz en cas que continuï el bloqueig de l'Iran.
7: Tot i que les negociacions de pau avancen lentament, en paraules del secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, el país planteja mesures per reobrir-lo conjuntament amb membres de l'OTAN. Però sense matisar a quins països es refereix. Avui mateix hi ha hagut una nova reunió entre Iran i Pakistan per seguir amb les negociacions.
0: Donald Trump rectifica i enviarà finalment 5.000 soldats a Polònia.
7: Una setmana després d'haver cancel·lat l'enviament, el president dels Estats Units justifica la decisió per la bona relació amb el president polac d'ideologia conservadora. Secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, n'ha celebrat la decisió.
0: Mirem cap a Cuba, on milers de persones s'han manifestat a la capital en contra de la imputació dels Estats Units a l'expresident Raúl Castro.
7: El president del país, Miguel Díaz-Canel, ha encapçalat la marxa que ha finalitzat enfront de l'ambaixada estatunidenca. A més, el govern cubà difós un vídeo

0: vídeo en to burlesc a les xarxes on Marco Rubio apareix representat com una marioneta. Per la seva banda, els Estats Units justifiquen la imputació a Raúl Castro, de 94 anys, per ordenar l'enderrocament de dos avions civils en 1996.
1: I Rússia acusa Ucraïna de matar almenys 6 persones a la ciutat ocupada de Lugansk.
0: L'atac s'ha produït amb drons i ha impactat en una residència estudiantil on hi havia adolescents d'entre 14 i 18 anys. Més enllà de les 6 persones mortes, hi ha 15 desapareguts i gairebé 40 ferits.
1: A Figueres, el magistrat ha acordat finalment la presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi dolós i trencament de condemna per l'home detingut dimarts per la mort de la seva exparella. Anem a Girona, Gemma Esteve.
2: Segons fonts de la investigació, el presumpte agressor, de 48 anys, acumulava nombrosos antecedents per violència domèstica i havia estat a la presó per trencar ordres d'allunyament amb altres parelles. En aquest cas, la víctima també l'havia denunciat per maltractament i entre dissabte i dilluns va ser detingut dues vegades per agredir-la i incomplir l'ordre d'allunyament. Dimarts, poques hores després que el jutge el deixés en llibertat, hauria anat a buscar la Kimberly i l'hauria matat a ganivetades a plena llum del dia, un cas que ha consternat la població i que reobre el debat sobre l'efectivitat dels mecanismes de protecció.
1: També hem conegut més detalls sobre com ha funcionat el pla contra la multireincidència impulsat pels Mossos. En principi, ha reduït un 40% els delictes en els autobusos de Barcelona el primer trimestre de l'any. Sergi Bassoles.
3: Entre les bandes desarticulades, una integrada per 35 persones, la majoria d'un mateix nucli familiar. Avis, pares i fills cometien furts conjuntament als autobusos de Barcelona. Intendent de la Guàrdia Urbana, Juan Guzmán.
4: Hi havia persones de 16 fins a 75 anys. Perdó, queda una mica de broma, però tot queda en família.
3: Tant aquest grup criminal com els altres quatre desarticulats en el marc del Pla Campai Bus contra la multireincidència, els detinguts actuaven sempre aprofitant aglomeracions o distraccions. I en quant a les seves víctimes, explica l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, sempre buscaven un determinat perfil.
5: Dones, turistes, persones d'edat avançada o persones amb mobilitat reduïda.
3: En el que portem d'any, 85 multireincidents que havien convertit el furt en els autobusos de la ciutat comtal en el seu modus vivendi han estat detinguts. La pressió policial del Pla contra la multireincidència en els autobusos de la capital catalana ha permès reduir enguany un 40% els delictes en aquest mitjà de transport respecte al mateix període de l'any anterior.
1: Darrer dia de competició al Festival de Cannes, encara amb la ressaca de l'estel·lar estrena de la pel·lícula dels Javis, enviada especial a Cannes, Conxita Casanova.
6: Avui els Javis, Javier Ambrós i Javier Calvo, han dit que són aquí per posar llum a la foscor i que el seu repte és apropar la figura de l'Orca a la gent jove. Ahir varen rebre 18 minuts d'aplaudiments que els apropen al palmarès i avui han definit com a màgica l'experiència que estan vivint a Cannes. Avui es tanca el concurs amb la projecció de les dues últimes pel·lícules de competició, les dues de directores, L'aventura soñada, de Valérie Gresbach, i de Birthday Party, de la francesa Lea Misius.
1: I falten, aquesta hora, 29 minuts perquè comenci a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el primer concert de la gira europea de Bad Bunny. Allà tenim la nostra companya, Agnès Batlle.
7: Sí, tot a punt per viure un dels moments més esperats dels últims mesos, sobretot pels primers de la fila, que porten hores i alguns dies aquí a les portes de l'estadi esperant sota un sol de justícia. Pel que he estat veient, Andreu, els seus fans aplaudeixen l'evolució que ha fet i sobretot el compromís en defensa de les seves arrels.
8: És una figura superimportante para entender la cultura pop d'hoy en día.
9: Jo crec que a nivell musical és... Bueno, el Michael Jackson de l'actualitat.
10: Lucha por los derechos de los latinos.
9: Sí, doncs jo crec que ha estat una persona molt valenta perquè al cap i a la fi ha tingut sempre un context polític molt, molt complicat amb Estats Units, amb tot el que hi ha.
11: El otro día, por ejemplo, estaba Lamine Yamal con la bandera palestina. Tienen como una voz y no tienen miedo para hablar por lo que está bien y eso es algo admirable siempre, aparte de todo el talento que tienen y lo que hacen.
9: I ara, bueno, ha fet una evolució, reggaeton, però jo crec que toca tots els àmbits.
12: Al final nosotros evolucionamos con él, ¿no? Hemos pasado del rap que empezó a esto tan mundial que está haciendo. No sé, yo lo veo como único, como mágico. Le está ganando toda la música en inglés, que es lo internacional. Quiero estar delante del todo y lo más cerca posible. Lo va a petar, oi?
7: Per davant els esperen dues hores i mitja d'un show carregat de nostàlgia, festa i cultura reivindicativa en una escenografia molt caribenya i coreografies més treballades que mai. Enrere queda aquell Benito que va anar a Lleida fa 7 anys a 15 euros l'entrada amb consumició. En menys d'una dècada el porto-riqueny torna a Catalunya convertit en un fenomen global. Demà repeteix aquí l'estadi i tot seguit l'esperen 10 concerts al Metropolitano de Madrid.
13: Un verano en Nueva York, Nueva York!
1: Doncs els fans ja comencen a estar dins de l'estadi olímpic per viure una jornada marcada per la calor. També la paciència alerta, sobretot, d'estafes a les entrades de Bad Bunny a Barcelona. S'han conegut uns quants casos. Toni.
14: Sí, avui he llegit un diari que deia o recordava el moment en el qual les entrades a Bad Bunny costaven 15 euros, perquè no el coneixia ningú, és veritablement.
1: A Lleida. Ens ho explicava, sí, l'Agnès Batlle i també les nostres companyes Pepa Sant Genís ens explicaven aquesta anècdota que la recordaven, precisament. Sí,
14: quan
1: sí,
14: has
1: sí,
14: pagat
1: sí.
14: per anar avui, tu, Andreu?
1: Doncs jo no pago per aquestes coses. 0 euros.
14: 0 euros, molt bé. Que tinguis un molt bon cap de setmana. Gràcies, Andreu.
1: Igualment, Toni, adéu-siau.
14: Ara passen 3 minuts de 7:45. Aquí estem, edició de divendres del Pla B de Ràdio 4. És més que probable que ens escoltin avui des del cotxe. Déu-n'hi-do l'embolic que tenim a molts punts de la xarxa viària. Després marxarem fins al Servei Català de Trànsit en un dia en el que la tertúlia parlem de pressupostos, parlarem de José Luis Rodríguez Zapatero, com no pot ser d'una altra manera, però també tindrem la mirada internacional del conflicte d'Ucraïna i també del que està passant als Estats Units, amb tot un seguit de titulars que són de veritat molt interessants. En uns instants marxarem fins a Polònia i també ens acompanyarà la nostra gran Anna Bosch per donar-nos la visió del que està passant en aquests moments als Estats Units. Però abans de qualsevol altra cosa, com fem tots els dies aquí al Pla B, parlem d'esports.
15: Esports.
14: Jorge Agüero, què tal? Bon vespre, Jorge.
16: Molt bona tarda, Toni.
14: Déu-n'hi-do el cap de setmana que tenim pel davant, especialment, Jorge, amb dues cites imprescindibles, totes dues demà, amb el Girona i, sobretot, amb el Barça femení.
16: Comencem per aquesta. Demà dissabte, 6 de la tarda, Estadi Ullevall d'Oslo. És una final de la Champions femenina i la juguen el Barça i l'Olympique de Lió, que entrena precisament un ex del Barça com és Jonathan Giraldez. Fa poca estona han finalitzat els parlaments de la prèvia del partit. Enviat especial a la capital de Noruega, Josep Capel, bona tarda, què han dit?
17: Què tal? Bona tarda. Doncs sí, ja ha acabat el Barça la sessió preparatòria, les rodes de premsa d'Alexia, de Hansen i de Pere Romeu. Diu Romeu que és optimista respecte a Paredes i la pròpia Hansen i la participació de totes dues en el partit de demà. En principi, Paredes titular, Hansen d'inici, jo aposto que estarà a la banqueta. Ha explicat Pere Romeu que arriba molt bé a aquesta final, ha dit que té molt mèrit el que ha fet l'equip aquesta temporada amb tantes lesions i tantes jugadores joves que han sortit i sobretot ha explicat també quines podrien ser les claus de la final. Anem a sentir-lo.
18: Crec que l'equip ha crescut molt, no només a través d'aquella final, sinó a través de tota la temporada. Veig un equip més madur que la temporada passada, veig un equip amb major capacitat per canviar coses durant el partit que la temporada passada i crec que arribem en un bon punt, que prefereixo arribar així que no generant dubtes.
17: També ha parlat de Giraldez. De fet, ara mateix l'Olímpic de Lió s'està entrenant sobre la gespa de l'estadi del partit de demà, l'Ullevall Stadium, i ha explicat que està feliç de jugar contra el Barça, el seu exequip, que sempre és un privilegi, i també ha explicat quina creu ell que són les diferències entre l'equip que va dirigir fa dues temporades i el d'ara mateix.
19: Bueno, hi ha jugadores que són diferents. Crec que al final és important el perfil de la jugadora que tens a la plantilla per poder adaptar diferents situacions del model de joc. Fins i tot a la meva experiència ja cada temporada era diferent perquè el perfil de davantera, no? Per exemple, que teníem era un perfil diferent. Ara mateix tenim un perfil molt diferent en Payor i crec que al final el que no ha canviat és la identitat.
17: Un Giraldez, per cert, Jorge, que s'ha mostrat ambiciós, no ha estat d'acord amb la seva jugadora Renard, la veterana que ha dit que li dona el paper de favorit al Barça i diu que no, i que no venen aquí a conformar-se amb jugar a la final, sinó que evidentment venen a guanyar-la al Barça, el que li desitja el millor en tots els dies, menys en el partit de demà.
16: Curiós aquest resumament entre Giraldez i el Barça. Gràcies, Capel.
17: Fins ara.
16: 6 de la tarda, recordo, Toni, Barça-Olímpic de Lió, un partit que, per suposat, explicarem al Tablero Deportivo de Ràdio Nacional d'Espanya.
14: Lògicament, aquesta és la primera de les cites de les que parlaves, Jorge, amb possibilitat d'un títol. La segona, el que pot arribar a suposar és alguna cosa tan important o fins i tot més, no?
16: Una permanència en l'elit del futbol espanyol i evitar, sobretot, fer passos enrere. El Girona de Mitchell demà es juga en tot o res, un caixa o faixa, rep l'Els, que és qui marca la salvació amb 2 punts més als blanquivermells. Només els hi val guanyar l'empat aquí salvaria és els franjaverds. Estuani arriba entre cotons, mateixa situació que Daily Blin i Alejandro Francés a l'eix de la defensa. Mitchell té força clar el seu discurs.
20: Jo crec molt en els meus jugadors. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec en el meu equip, només. No puc pensar altra cosa, molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
16: A banda de Girona i Elx, també estan implicats en la lluita per la permanència el Mallorca, l'Osasuna i el Llevant. L'únic que no depèn de si mateix és l'equip balear. L'Espanyol, pel seu costat, està salvat i una carambola fins i tot podria donar-li un bitllet per a la propera Conference League. Manolo González ha parlat fa una estona.
0: Mañana dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos, sobre todo, repito, para la afición porque se lo merece y para todos los que estamos trabajando en el día a día del club.
16: Recordem aquí també demà 9 de la nit, darrera jornada de Lliga, 9 partits alhora, a partir, com dic, de les 9 de la nit, tots amb Europa i o el descens en joc.
14: Un d'aquests també serà el València-Barça, sense res en joc pels de Hansi Flick, afortunadament.
16: Sí, sí, més aviat aquí el Barça on té posat el cap és en l'any que ve. De fet, la notícia d'aquesta tarda és la més que probable renovació d'Andreas Christensen per dues temporades més, i el futur és on també té al cap l'etern rival, el Real Madrid, on avui s'ha confirmat la sortida d'Arbeloa i també la crida a les urnes perquè l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat la seva voluntat de plantar-li cara a Florentino Pérez en l'avançament electoral convocat fa dues setmanes per l'encara president. És molt cridaner, Toni, per cert, que l'hagi hagut d'avalar un banc canadenc i un altre andorrà després de la negativa que ha rebut Enrique Riquelme per part de diverses entitats espanyoles.
14: Francament, és curiós i dona a pensar, efectivament. Parlaves d'Arbeloa, un altre dels que tampoc segueix a la banqueta ara, ja ho sabem, és Pep Guardiola, no?
16: Sí, era un altre secret a veus dels darrers dies i que avui s'ha confirmat l'adeu del tècnic de Santpedor de la banqueta Citizen després de 10 anys i un grapat de 20 títols, entre els quals hi ha 6 Premiers i una Champions League, la del 2023. Abans d'acomiadar-nos, Toni, deixa'm també que recordi dues cites més per aquest cap de setmana i ja fora del futbol. La primera la tenim en marxa, és la Final Four, perdó, de l'Eurolliga de bàsquetbol, amb una semifinal espanyola entre Real Madrid i València que s'encetarà de seguida a les 8 del vespre, i a la final ja saben que els hi espera l'Olympiacos, que s'ha carregat l'actual campió, el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevičius, per 79-61. La final aquí serà diumenge, la segona cita, també és una altra Final Four, però en aquest cas de la Copa del Rei de Futbol Sala, a Càceres, demà Cartagena-Valdepeñas a les 12 del migdia i a les 4, i per Teledeporte Barça-Jaén, aquí també la final serà diumenge.
14: Molt bé, gràcies Jorge.
16: Una abraçada.
14: Una altra ben forta, bona tarda. 20 minuts i arribem a les 8 del vespre. I no hi ha flor del taronger sense la fred del febrer. Avui és divendres, com deia aquell, i el cuerpo lo sabe, no? I el que ha de saber el cos és que no és un divendres qualsevol, perquè és l'avançada d'una setmana en la que hi haurà una cosa molt xula. Vostès saben, i si no ho saben, ho han de saber de manera immediata, que els dissabtes i diumenges a la nit, aquesta casa emet un programa que és brutal. Jo li deia a la Irene de Sombila l'altre dia, hola Irene, com
21: estàs? Què tal, Toni, què tal?
14: Que estic enganxadíssim a la barrera del so, que és una altra manera, efectivament, i està molt bé. A més, l'hem de donar l'enhorabona per ser finalista amb els Premis de Ràdio Associació de Catalunya. Enhorabona, eh?
21: Moltíssimes gràcies. La veritat és que va ser tota una sorpresa i nosaltres encantadíssimes.
14: Ho entenc perfectament. El que nosaltres estem encantats és que el dijous vinent el Pla B serà molt curtet, durarà només 30 minuts.
21: Sí, us trec una mica d'espai, eh?
14: Encantats de la vida, tu no t'amoïnes, però ens n'anem de festa. Ens n'anem de festa a la nau. Explica'ns una mica què passa el dijous de la setmana vinent, Irene.
21: Doncs mira, quasi que seguint amb el vocabulari esportiu que estàvem tenint ara, doncs ja estem amb totes les sessions preparatòries per fer realitat aquest Acústicament Fest 2026, que no és res més doncs, que un festival on convidem a quatre de les millors bandes que han passat pel programa, per la barrera del so, per l'espai Acústicament, i el que fem doncs, és una festa, és quatre actuacions meravelloses que aniran precedides també d'entrevistes. Per tant, no només és un festival de música, sinó que també podràs veure com es fa un programa de televisió i de ràdio en directe. Tot això obert als oients.
14: Lògicament, els que vulguin anar poden fer-ho. Crec que s'han de reservar entrades, no? Tinc la sensació.
21: És facilíssim, vas a la pàgina web de Ràdio 4 i allà hi ha un formulari, t'inscrius i rebràs una entrada doble per a veure a quatre artistes que són increïbles.
14: No, fantàstic, i a més si algú no pot veure-ho, que sàpiguen que efectivament farem la retransmissió en directe a través de Ràdio 4, també a la nit hi haurà un programa especial a través de la 2CAT.
21: Efectivament, a través de l'estreaming de RTV Play i del web de Ràdio 4, també en retransmissió en directe per Ràdio 4 per l'antena, i després un programa especial de la 2 per veure, mira quins artistes, la Júlia Colom,
14: sí,
21: la Magalí Sare, Amazònia, que estem escoltant, i també Hipnosi, que serà la manera d'acabar la nit amb una festa apoteòsica, perquè jo no sé si els coneixes a Hipnosi, però t'haig de dir que jo estic una mica preocupada per ser, diguéssim, la conductora d'aquest espai.
14: Per com acabaràs la nit, no?
21: Perquè és gent, bueno, és gent perillosa, és gent que et ve disfressada d'enciam, de col, d'astronauta, de gomets, de natació, és una cosa totalment boja i no sé com acabarà.
14: Ho descobrirem dijous, en qualsevol cas, a la barrera del so, a la nau del Poblenou, és fàcil. Vostès es connecten a la pàgina web de Ràdio 4, demanen invitacions i se'ls envia de manera immediata aquesta invitació doble per gaudir d'aquesta nit, l'acústicament fest de la Irene de Sombila.
21: Vindràs o què?
14: I tant. I t'escolto demà, també. I diumenge.
21: Gràcies, així m'agrada. Els dissabtes i diumenges a les 11 i el dijous de 8 a 10.
14: Molt bé. Només aquest, això sí. Gràcies, Irene.
21: A vosaltres.
14: I enhorabona, insisteixo, per el premi, perquè en realitat ser finalista dels premis de Ràdio Associació són ja de per si tot un premi.
21: Gràcies, Toni, i a més que de part teva té molt valor. Merci.
14: Moltíssimes gràcies. Senyores, senyors, 2 minuts i arribem a 3:15. Ens agrada aquesta sensació de que ens estem apropant al cap de setmana, ens agrada parlar de música, ens agrada deixar-nos endur d'alguna manera per la mateixa sensació que ben probablement comparteixen molts conductors, moltes conductores ara mateix que estan marxant de la ciutat comtal per tal de gaudir d'aquests 3 dies de festa, aquells que puguin fer-ho. Ja els dic ara que nosaltres estarem en directe aquí el dilluns perquè no és festa a tot Catalunya i faltaria més, dit d'una altra manera, no? Però és veritat que abans de connectar amb la platja, amb la brisa i amb el mar, que molts van a buscar, per exemple, aquest cap de setmana. Abans de tot això, hem de recordar quines són les notícies de la setmana. Avui llegíem un article que m'ha cridat molt l'atenció, crec que era La Vanguardia, en el que es parlava del conflicte d'Ucraïna, en el que darrerament estem una mica com més allunyats, no? Segurament l'actualitat internacional és tan potent que ens obliga a mirar en altres direccions. Es plantejava aquest article si d'alguna manera Zelensky està començant, no a guanyar la guerra, però sí a regirar una mica la situació, perquè hi ha dues qüestions que són ben evidents, no? Que efectivament amb els drons Zelensky està bombardejant alguns punts ja fins i tot de Moscou, i que d'altra banda, encara que sigui de mica en mica, però estan començant a recuperar alguna part del terreny que havia assolit l'exèrcit rus. Anem fins a Polònia. Polònia, que també és notícia, després ho parlarem, perquè efectivament Donald Trump ha anunciat que arribaran 5.000 nous soldats a Polònia en contra del que havia dit fa unes setmanes. Ha canviat d'opinió Donald Trump? Com pot ser? Kania Boislav, periodista polonesa, reportera a zones de conflicte i autora del podcast El Mundo en Llamas. Kania, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, ¿cómo están?
14: Pues contentos de escucharte de entrada y con ganas de conocer tu opinión sobre este artículo que leíamos hoy y el momento actual en el que se encuentra el conflicto entre Rusia y Ucrania.
2: Decir que Putin está en este momento ganando la guerra es una simplificación extremadamente peligrosa. Ajá. O que Putin que está perdiendo la guerra, o sea, si decimos que está ganando o que decimos que está perdiendo, cualquiera de los dos conceptos serían una simplificación muy peligrosa. ¿Por qué? No se puede decir que Rusia está ganando claramente la guerra, pero tampoco se puede decir que Ucrania está ganando la guerra. En este momento lo que está pasando es que Ucrania ha logrado, gracias al desarrollo de la tecnología en los últimos 4 años, que sus drones tengan un alcance mucho más grande, por lo tanto están llegando hasta Moscú inclusive, bombardeando infraestructura estratégica que es muy importante para ellos, para poder frenar un poco. Por otro lado, Ucrania en ningún momento ha podido recuperar los territorios que han sido ocupados desde el principio de la guerra. Por otro lado, hay un costo muy grande de soldados en Rusia. Todo esto nos da una especie de pantallazo a que estamos en una guerra, como lo venimos diciendo desde hace casi 2 años, una guerra que se ha estancado en Ajá. este momento, en el cual los dos intentan mantener sus posiciones. Putin, para decir que ganó la guerra, no necesita ocupar Kiev. No es para él en este momento importante decir he llegado hasta la capital de Ucrania y la he ocupado, por eso he ganado. Para él es importante seguir manteniendo estas posiciones. Por otro lado, la única victoria que el pueblo ucraniano podría aceptar es recuperar las tierras ocupadas, algo que en este momento parece un sueño absolutamente imposible de alcanzar. Yeah. Entonces, decir que Putin está perdiendo la guerra es, como lo decía al principio, simplificar muchísimo una situación que en este momento está en un punto casi muerto.
14: Claro. El artículo en cuestión no decía que Putin esté ganando la guerra, sino más bien que tampoco ni la está perdiendo ni la está ganando. Un poco en la línea de lo que comentabas tú hace un instante, ¿no? Yo recuerdo, Hani, al principio, cuando empezamos a hablar porque estalló el conflicto, que decíamos que una de las cuestiones que le podían pasar factura a Vladimir Putin eran las imágenes de los ataúdes en Moscú. Efectivamente, uh-huh. Ahora estamos hablando de muchas bajas en el ejército ruso. Eso le puede pasar una factura importante, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que las facturas que le pasa a nivel internacional no le pasan a nivel local. No hay que olvidar que, como todo político, lamentablemente, muchas de las cosas que hace Putin que nosotros no entendemos, no las hace para nosotros, sino que las hace para su sociedad, para su público local. Entonces, este desfile posible de ataúdes, no sabemos ni siquiera si el pueblo ruso ve esto que nosotros quizás vemos. Hay una enorme falta de fuerza humana, por llamarlo de alguna manera, en los dos ejércitos. Ucrania en este momento tiene un problema gravísimo de personal militar, porque le falta infantería, le falta rotación, le falta gente, y eso en este momento es mucho más importante que la cantidad de drones o tanques que ellos puedan tener, porque las áreas conquistadas o las áreas retenidas donde están reteniendo al ejército ruso no tienen gente para seguir luchando.
14: Caramba. En fin, es una situación que, por mucho que miremos hacia otros lados, continúa produciéndose a diario. Imagino que ahí se nota, ¿no?, como efectivamente la atención internacional ha variado, ¿no? Ahora tenemos encima de la mesa toda la situación en Oriente Medio, tenemos la situación en el Líbano, ahora se está hablando de Cuba, venimos de hablar de Venezuela. Desde luego eso se debe notar, ¿no?
2: Sí, y me permito una ironía, todo en manos de un presidente que dijo que venía a ganar el Nobel de la Paz.
14: Ya. Y que no lo ganó, efectivamente, ¿no?
2: Y que no lo ganó y que iba a terminar con la guerra de Ucrania en 48 horas, ¿se acuerdan ustedes? Sí, sí. Que dijo que cuando sea presidente va a terminar con la guerra de Ucrania en 48 horas. Sí, en realidad Polonia está mirando para todos los puntos de conflicto, pero obviamente el punto que más nos preocupa siempre es Ucrania, porque somos vecinos.
14: Claro.
2: Y más con los cambios justamente de Donald Trump, si saca el ejército norteamericano de Polonia, si lo deja, y todos los días son noticias diferentes. Esta semana ha sido muy caliente justamente por ese tema, porque todo el mundo estaba esperando a ver qué decide Trump, con qué piernas se levanta y si los soldados se quedan o se van.
14: Ciertamente.
2: Y tampoco esto que haya dicho que sean 5.000, el lunes nos podemos despertar con otra noticia, esta es la verdad.
14: Incluso podemos irnos a dormir esta misma noche con otra noticia.
2: Totalmente.
14: Hania Wojcicki, siempre es un placer saludarte, un abrazo bien fuerte, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias.
14: Hasta luego, buenas tardes. Com sempre, per ordre d'arribada, Alberto, com estàs? Bon vespre.
4: Molt bon vespre.
14: És interessant veure com el món ha girat, eh? És a dir, que fa escassament uns mesos estàvem totalment pendents del que estava passant amb Ucraïna, de Kiev, de les decisions de Moscou, de la defensa davant de Rússia, i ara estem mirant en altres direccions, eh? Com si ja s'hagués acabat un conflicte que continua. Ara ho hem vist exactament igual.
4: Bueno, no és que ara estigui exactament igual, però sí que és cert que, clar, la novetat informativa va tapant l'anterior, no? Clar. Això ens passa en tots els àmbits, no? I en qüestió de guerres, doncs, també, no? No sé quants anys fa ja que va començar l'invasió del Putin sobre Ucrània.
14: Quatre anys,
4: no? Per tant, doncs, bueno, els avanços ara són molt menors, els canvis són inferiors, hi ha nous conflictes per tot el món, cosa que ho hem de lamentar, però jo crec que una cosa no hem d'oblidar, independentment de la nova estratègia que té el Zelensky, que òbviament té ara més armament que no pas al principi, ara es pot defensar que al principi no ho podia fer, i entenc que és legítim, d'alguna manera, intentar defensar-se, resistir, i no hem d'oblidar l'origen d'aquesta guerra, Al final, això va ser una invasió invasió absolutament desmesurada i desproporcionada del Putin, que el responsable és el Putin, no és el senyor Trump. Bueno, i per tant, des d'aquí, jo el que m'agradaria, òbviament, que pogués haver un acord de pau, i demanaríem la implicació més forta de la Unió Europea, per, ja que el Trump no ho està aconseguint, des d'Europa hauríem de fer un esforç per aconseguir trobar una pau definitiva.
14: Estem a 8 minuts de les 8 en punt del vespre. En qualsevol cas, després obrirem els micros a l'opinió sobre tot plegat, perquè efectivament Donald Trump és notícia avui també per altres qüestions. No? Hem vist un titular que ens ha cridat l'atenció, que creix la dissidència dels legisladors republicans per la guerra de l'Iran i els fons pels golpistes. També hem sentit molt a parlar sobre Cuba. En les darreres hores anem a parlar amb una de les persones que més en sap d'aquestes qüestions, la nostra companya Anna Bosch. Com estàs, Anna? Bon vespre.
3: Hola, bon vespre.
14: Sempre un plaer escoltar-te, no? Què està passant amb Donald Trump i què està passant amb aquesta retirada, segons aquests articles, d'una part del seu recolzament per part d'alguns legisladors republicans?
3: La pregunta és si és una cosa momentània, una cosa d'un parell de vots, d'un parell de projectes de llei, o és l'inici de que, d'alguna manera, de que els congressistes republicans facin la seva feina, que és votar en consciència i posar per davant els interessos del país, posar per davant la independència del Congrés per damunt de la lleialtat a Donald Trump. Fins ara, en aquest gairebé any i mig que porta de segona presidència, Donald Trump ha aconseguit una cosa que no havia aconseguit cap president, i és doblegar completament el seu partit i que ningú li dugui la contrària. Ho fa a base d'un xantatge polític, que és, si no em dones la raó, després, i ho acaba de fer aquesta setmana, quan tu vagis a la reelecció del teu escó, faré tot el possible perquè perdis el teu escó. I llavors aquesta setmana hi ha hagut, aquests dies, hi ha hagut hi ha hagut dos senyals que diuen que potser això s'està acabant. Un és que hi havia una esmena que havia presentat l'oposició demòcrata per obligar Donald Trump, una, a donar per acabada la guerra de l'Iran, o bé demanar, tal com exigeix la Constitució, demanar l'autorització del Congrés per continuar la guerra. Yeah. I llavors els republicans que controlen la Càmera han retirat la votació. La votació no s'ha fet perquè van arribar a la conclusió que no tenien prou vots propis per tombar aquesta esmena de l'oposició. I l'altre és el que tu deies fa un moment. L'altre és aquesta proposta que té a mig país esfereït, que és crear un fons públic d'uns 1.800 milions de dòlars, que és més o menys el mateix en euros, per recompensar aquelles persones que, segons Trump, els demòcrates van jutjar indegudament, i entre ells els que van assaltar el Capitoli i d'altres amics i aliats de Donald Trump. I això no ha tirat endavant, i hi ha hagut uns quants republicans que han dit que no votarien a favor. Llavors, ja et dic, la pregunta és saber si això és una qüestió de dues o tres votacions, o que els republicans comencen a veure que la guerra és impopular, que la gent està de molt mal humor perquè puja el preu de l'energia, puja el preu de la benzina, i diuen, si continuem recolzant incondicionalment Donald Trump, perilla la nostra reelecció al novembre.
14: Efectivament, les enquestes de popularitat de Donald Trump han caigut de manera molt potent als Estats Units. Anna Bosch, que sempre és un gust escoltar-te, moltíssimes gràcies,
3: De res, bona tarda, bon vespre.
14: Una abraçada ben forta, gràcies. 3 minuts i arribem a les 8 del vespre. Assumpta Cros, com estàs, Assumpta? Bon vespre.
5: Bon vespre.
14: Hem parlat molt de Donald Trump. Ara feia dies que no parlàvem de Donald Trump.
5: Sí, sí.
14: Què et sembla, això que ens resumia perfectament Anna Bosch?
5: Home, jo m'agradaria veure aquesta realitat com una flor que faci estiu, vull dir, que prosperi. De fet, té tot el sentit, perquè si realment va perdent popularitat, cada atzagaiada d'aquestes que es treu de la màniga és molt ofensiva i comença a ser bastant generalitzada, sembla, però jo no conec de prop la realitat nord-americana, però em fa l'efecte que comença a ser bastant general. Per exemple, fa 4 dies va fer aprovar, o pretenia fer aprovar, si no m'equivoco, un decret, o no sé com l'anomenava, que l'eximia a ell de ser jutjat per Hisenda, per delictes d'abans, durant i després del seu mandat. És que, dius, a veure, un moment, és que això, qui s'ho pot empassar? D'aquesta manera, és descarnat. Aleshores, si volen recuperar una mica la credibilitat democràtica del seu país i de fora, jo crec que hi ha d'haver-hi republicans que es revoltin.
14: És veritat que l'actualitat d'aquests dies, aquí, a casa nostra, a Catalunya, a Espanya, ens ha fet desviar una mica l'atenció, però efectivament, Miquel Prats, què tal? Bona tarda, Miquel.
6: Bona tarda, bona tarda.
14: I benvingut un dia més, ho dic perquè també ens va acompanyar ahir. Dic que el que veiem és evident, és que el món continua girant i continua girant a tot ritme.
6: Mira, és que les dues intervencions que hem tingut ara, tant la de...
14: La Tania Boislav com l'Anna Bosch.
6: Com l'Anna Bosch, tenen com a, jo entenc, com a mínim comú múltiple o diguéssim en comú el fet de que en el món que vivim ara hi ha com situacions que ens semblen disruptives, però un cop aquesta situació ja l'hem interioritzat, necessitem passar de pantalla. És a dir, jo diria que a Ucrània doncs, deuen estar empatats, no? si diguéssim que digui una cosa, i com ja estan empatats, doncs diguéssim que els que hem de seguir l'actualitat, doncs busquem una altra cosa. A Iran també sembla com que, ja sé que no, la guerra encara li queda, però ja ho tenim assimilat. I Trump, per barrejar les dues coses, és el desencallant d'aquestes coses, però que fa com el Lampedusa, no? Ho canvia tot, però perquè tot continuï igual.
14: Gisela Navarro, com estàs, Gisela? Bon vespre.
8: Bon vespre.
14: Què dius?
8: Jo penso que tenim aquí com una sorpresa i tenim també una esperança. La sorpresa en el tema, ajuntant els dos temes, com feien ara, la sorpresa del tema d'Ucraïna, perquè crec que quan va començar aquesta invasió, aquest conflicte, tothom pensava, per la diferència de dimensió dels dos països, que Rússia... En dos dies acabaria amb Ucraïna. Mm-hmm. I realment el tema ha donat molt de sí i la defensa ha estat molt bona i ara el canvi de Zelensky com una microatac, no? Un microatac, doncs li està donant la volta. I pel que fa al Trump, jo crec que és un tema d'esperança perquè tots tenim l'esperança que els seus se'l mengin. Però crec que estem encara una mica lluny de que els seus reaccionin amb suficientment força com perquè el Trump, o sigui, tremoli una mica. Crec que l'electorat de Trump encara és molt fort i no hi ha una alternativa. A política has de tenir un pla B, mai millor dit, per fer aquest salt. I crec que estem una mica, malauradament, una mica lluny d'això.
14: En política i a la vida, sí. I a la vida també. Cal tenir un pla B sempre. Olga Hiralgo, com estàs, Olga? Bon vespre. No vull deixar cap opinió per després, perquè efectivament després ja anirem amb altres assumptes, però sí m'agradaria conèixer també una mica la teva sensació.
22: Agafo una mica el fil que deia Gisela, no? Que estem una mica lluny. Jo espero que el novembre no estigui tan lluny, perquè recordem que hi haurà les eleccions de mig mandat, i aquí doncs a veure també quin panorama ens trobarem llavors, perquè realment estem als moments més baixos de descrèdit del Trump dins del seu partit, dels republicans, i bueno, aquí encara diguem que queda partida. I parlant de partida, també a vegades hi ha la sensació aquesta, no?, de que Ucraïna doncs és un taulell d'escacs que estan jugant entre Washington i Moscou, i al final doncs jo crec que aquí hauria de parlar el que defensem sempre, no?, sobirania dels pobles i el dret internacional, que no les pressions que puguin haver-hi de l'exterior.
14: És interessant el que dius, perquè efectivament diem ara arriba el novembre, però és que del maig al novembre aquí pot passar absolutament de tot. I tot allò que passi ens ho explicaran els serveis informatius. Ara a les 8:01 és el moment de connectar amb la nostra companya Laura Monell. Què tal, Laura? Bon vespre.
23: Bon vespre, Toni.
14: Arriben les notícies de les 8 amb una cita amb demà al matí, no?
23: Exacte. Demà sobre la 1 del migdia es preveu que aterrin a Barcelona la 20a d'activistes catalans a bord de la Global Summit Flotilla que Israel va detenir il·legalment aquest dilluns. L'activista de 21 anys, Manaya Lasnier, ha descrit en declaracions als nostres micròfons a Ràdio 4 com l'exèrcit israelià els ha maltractat durant els 3 dies que han estat empresonats amb l'objectiu, diu, de desubicar-los.
24: 12 vegades de cel·la se'm va canviar i cada vegada era agafar-me, manillar-me, cap en avall, cridant-me, fent algun cop de puny, tornar a ficar de genolls, que em quedi a genoll jugant 20 minuts, tornàvem a canviar de cel·la, una altra vegada el mateix, et treuen d'aquí, et pesen, et tornen a portar una cel·la diferent amb gent diferent. La intenció era sempre de desubicar-nos, de no saber on estàvem.
23: L'organització de la Global Sumut Flotilla recull que més activistes han patit agressions com humiliacions sexuals i lesions amb l'ús de tàssers i bales de goma. En aquest mateix sentit, s'han referit part dels activistes de la flotilla que han aterrat aquesta tarda a l'aeroport de París, Charles de Gaulle. Han relatat algunes escenes d'abusos i humiliacions, diuen, arran de la seva detenció il·legal. Yasmine Escolar és una de les activistes franceses. Qui ha explicat que l'exèrcit israelià forçava a ella i les seves companyes a passejar manillades per la presó a la vista dels periodistes, una pràctica que ha definit com a deshumanitzadora. Parlem ara de política internacional, perquè als Estats Units tenim un nomenament i una sortida. D'una banda, el president del país, Donald Trump, ha fet oficial el relleu a la Reserva Federal. Kevin Warsh substituirà Jerome Powell després de mesos de discrepàncies amb Trump per la política monetària i els tipus d'interès. Trump col·loca així, al capdavant de la Reserva Federal, una persona de confiança.
7: I want Kevin to be totally independent. I want him to be independent and just do a great job.
23: Però li demana que sigui totalment independent. D'altra banda, també hem dit que hi ha hagut una sortida, doncs ha estat la de la directora d'intel·ligència dels Estats Units, Tulsi Gabbard.
9: Tulsi Gabbard is resigning from her post.
23: Així ho anunciaven fa tot just uns minuts a Fox News. Gabbard ha presentat la seva dimissió pel càncer d'os, diu que li han detectat el seu marit. I abans d'acabar, Toni, mirades a l'Estadi Olímpic de Barcelona, on comença aquesta hora el primer concert de la gira europea de Bad Bunny. L'expectació per aquest concert ha anat creixent en les darreres hores amb els voltants de l'estadi, a Montjuïc, plens de fans.
10: És una figura superimportante para entender la cultura pop d'hoy en día.
11: Sí, doncs jo crec que ha estat una persona molt valenta perquè al cap i a la fi ha tingut sempre un context polític molt, molt complicat amb Estats Units, amb tot el que hi ha.
12: El otro día, por ejemplo, estaba Lamine Yamal con la bandera palestina. Tienen como una voz y no tienen miedo para hablar por lo que está bien y eso es algo admirable siempre, aparte de todo el talento que tienen y lo que hacen.
23: El cantant de Puerto Rico aterra a Barcelona amb el David Tirar Más Fotos World Tour i la següent parada és a Madrid.
14: David Tirar Más Fotos World Tour, es diu?
23: Sí.
14: Impressionant.
23: Com el darrer disc.
14: No, no, molt bé. Laura Morell, moltíssimes gràcies, com sempre, gràcies.
23: A tu.
14: Bon vespre. Les 8 i 5 minuts. Hem actualitzat ràpidament informació d'entrada per saber si aquesta calor continuarà o fins i tot anirà a més. Connectem amb la EMET. És una crònica de Joan Carles Pinya. Què tal? Bona tarda, Joan Carles.
25: Bona tarda, què tal? Demà dissabte a Catalunya continuarem amb calor, amb unes temperatures significativament elevades per aquesta època de l'any, sobretot a la depressió central de Lleida. Les temperatures se mantindran amb poques variacions i arribarem a màximes de 35 graus a Lleida, 31 a Girona, 25 a Barcelona i Tarragona. Per altra banda, tindrem un dia d'ambient assolellat, encara que al Pirineu durant la tarda se formaran núvols d'evolució sense descartar ruixats aïllats. És una informació d'EMET.
14: Gràcies, Joan Carles Pinya. Marxem ara a fer un cop d'ull a com tenim la situació a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Sílvia de Lamo, bona tarda.
26: Bona tarda. En aquests moments la situació viària va millorant molt a poc, però encara hi ha retencions en aquesta sortida de la segona Pasqua a la Roca del Vallès, en sentit Girona 5 quilòmetres, amb un tornès 5 quilòmetres més, i entre Castellví d'Arsanes i Castellbisbal cap a Martorell, 8. Millora perquè ja s'ha pogut retirar el camió avariat a l'Ampolla, en sentit Castelló, i a 6 quilòmetres. També milloren les rondes, tot i que encara hi ha mobilitat, i a poc a poc també van el que són les retencions al voltant de l'àrea metropolitana. Encara aquesta situació diària es complicarà demà, encara s'allarga l'operació sortida fins les 2, i per tant us demanem que us mantingueu informats. Molt bona tarda.
14: Gràcies, Sílvia. Bona tarda a les 8 i 6 minuts.
27: A Ràdio 4 estem canviant el concepte de programa despertador.
28: De dilluns a divendres, de 6 a 8 del matí, bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
27: No prometem miracles, però t'assegurem que això és el que més s'hi acosta.
28: Bon dia i bona sort, el despertador que t'explica què està passant, amb informació clara, històries que atrapen, els col·laboradors més desitjats i una mica de soroll
27: del bo. Perquè el món ja és prou complicat. Fem-ho fàcil. Continguts amb criteri, humor quan toca i zero fum.
28: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó. Cada matí de 6 a 8 a Ràdio 4.
29: En temps d'uniformitat, de relats a cop de piulada,
0: i bona part de l'energia informativa l'emprem en verificar el que és o no mentida, tens una cita. Faristols, el programa d'actualitat política i parlamentària, dissabtes a les 2:05 PM i al web, quan vulguis, a Ràdio 4.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
14: Són les 8:07 PM. Avui comentem l'actualitat aquí al Pla B de Ràdio 4 amb Miquel Prats, antropòleg i membre de la FAP, Assumpta Gros, filòloga, exvicerectora de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de l'Executiva Nacional de Junts, Albert Fernández Santiveri, conseller del districte de Sarrià-Sant Gervasi del Partit Popular, Gisela Navarro, diputada del Partit dels Socialistes de Catalunya al Parlament, i Olga Hidalgo, consellera portaveu d'Esquerra Republicana a Gràcia. Les 8:08 PM, hi ha una fotografia del dia que avui està pel damunt de la resta. Les portades, si parlem de Catalunya, és la fotografia dels pressupostos, d'aquella fotografia en la que hem vist el president del Parlament, Josep Rull, amb la consellera d'Economia, Alicia Romero. Jo pensava que seria un pendrive, com ja havíem vist en alguna ocasió, però no. La consellera ha optat per un llibre, perquè en realitat és pràcticament un llibre, que són els pressupostos que ara arribaran a la seva tramitació parlamentària, després d'una setmana en la que hem assistit primer a l'acord amb Esquerra Republicana de Catalunya i després a l'acord amb els comuns. Estem parlant d'uns pressupostos potents, tinc la xifra per aquí, estem parlant de gairebé un 20% més de despesa respecte als pressupostos de l'any 2003. La xifra en total d'aquests pressupostos és potent, 49.162 milions d'euros. Estem parlant de gairebé 50 milions més amb, com dèiem, una despesa que creix per sobre del 22%. Imagino, Gisela, que satisfeta amb tot això, no?
8: Molt contenta. Molt contenta perquè, bueno, ja ho has dit tu, fa molts anys que no tenim pressupostos, això vol dir que la vida va pujant i tu no tens aquests diners que van pujant per fer política pública. I, bueno, és un bon moment per donar aquest salt, per consolidar aquest augment pressupostari i per posar les eines que necessitem per posar tot en marxa. O sigui que, evidentment, molt feliç.
14: Assumpta, com ho veus tu?
5: Jo sóc molt crítica amb aquests pressupostos. Primer, amb el mateix concepte de que donem per tant estupendo que en tota una legislatura hi hagin uns pressupostos, que és el que està passant i el que passarà, perquè tothom ja diuen, els socis de govern del Partit Socialista, que evidentment són els últims que s'aprovaran, que no pensen aprovar els de l'any que ve perquè hi haurà eleccions. O sigui que això, que comencem a donar per bo tots plegats, que això pugui ser així de manera natural, a mi no m'agrada, I després, si te'ls analitzes i te'ls mires, bé, aquest augment té a veure també molt amb la inflació, vull dir que s'hauria de veure exactament què s'hi guanya de veritat, i després és que hi ha moltes coses que a mi em sembla que no són els que responen als problemes que realment s'estan manifestant de manera descarnada en aquests moments en aquest país, poc ambiciosos. No s'ha abordat seriosament el tema del dèficit fiscal, no hi ha cap enfrontament seriós amb el govern espanyol per reclamar el que se'ns deu, no hi és, i aleshores tot l'altre ja m'estalvio el comentari sobre el tema del tren orbital i aquestes coses que són a 15 anys vista, etcètera, i que a més depenen d'Espanya i no d'aquí, tot això m'ho estalvio perquè seria encara més crítica, però inclús quan s'aborden els problemes d'aquí, crec que no hi ha massa res tangible, començant pel tema dels mestres, de les rodalies, dels metges, dels pagesos, s'haurà de veure. És a dir, si efectiva, o la vivenda, o els grans problemes del país, jo crec que no hi ha prou ambició per abordar-los.
14: Alberto, què et sembla? Com ho veus?
4: Bé, al final és evident que els pressupostos és la llei més important que s'aprova des de qualsevol Parlament. És cert que portàvem temps sense aprovar uns pressupostos. És cert que altres instàncies, com l'Estat espanyol, Espanya, doncs fa molts anys que anem funcionant sense pressupostos i aquí no passa absolutament res. Inclús el mateix partit, que avui se n'alegra d'aquests pressupostos, ens diuen que no tenir pressupostos a Espanya no passa res. Però al final, en definitiva, evidentment, els pressupostos és un bon instrument per aplicar unes polítiques. Jo crec que més que jutjar els diners, els imports, es tracta de per què destinen amb aquests diners, que és el que a mi em preocupa. És evident que des del Partit Socialista hi ha una cessió i una submissió absoluta a Esquerra Republicana, potser una companya d'Esquerra Republicana, potser ens hauria de dir que m'imagino que estarà molt contenta, no? I a nivell de l'Estat, doncs, bueno, les circumstàncies que hi ha del president d'Espanya, el senyor... Anava a dir Zapatero. El senyor Pedro Sánchez està en una condició d'absoluta delicadesa, a més amb el que està passant aquests recents dies, i al final tot són pagar a canvi de mantenir el seu suport a Madrid, no? I tot pivota, avui en dia a Espanya, a fer el pagament als grups que donen suport al senyor Pedro Sánchez per seguir aguantant i sobrevisquent de forma antinatural a la presidència d'Espanya, no? I per tant, i concretament en el que em deies, no? Jo crec que no resolen les solucions ni les prioritats que des del meu parer serien oportunes. No s'ataca el tema d'incrementar la competitivitat, amb el tema de vivenda, amb el tema de donar suport, doncs, als més desfavorits, amb els temes que són necessaris, amb el tema de seguretat. Tenim un greu problema amb el tema de seguretat. Hi ha un descontrol absolut amb la immigració. És a dir, no s'aborden aquells temes que són els que més preocupen a la gent i, per tant, per mi sempre són insuficients de cara a les polítiques que estan previstes de fer.
14: La Gisela ja vol intervenir, però s'haurà d'esperar una miqueta. Deixeu-me només que comenti una dada, perquè em sembla important amb el que estem dient. Els acords als que s'ha arribat amb Comuns i amb Esquerra Republicana representen un valor de 893 milions d'euros aquest any. Ho dic perquè em sembla que és una dada important. Miquel, després l'Olga, i a continuació sí, hi ha la Gisela, i entrem en segon torn de paraules. Sí.
2: A veure, jo crec que hi hagi pressupostos és bo, vull dir, és bo, i em sembla que hi hagin uns pressupostos recolzats per partits d'esquerres, des del meu entendre, és bo, més que res, perquè si tu decideixes que els pressupostos marquen una política, doncs em sembla bé que les polítiques siguin d'esquerres. Això és la meva opinió personal. Què passa? Que els pressupostos, i això alguna vegada ja ho hem parlat, no deixen de ser una entelèquia, vull dir, és una cosa que es posa en un paper, en un Excel, i marca una línia. De lo que es posa en el paper a lo que realment succeeix és diguéssim, un tema d'estudi quasi esotèric. Vull dir, no sempre es compleixen diguéssim, lo que a l'inici no sempre es compleix al final. Respecte al... Això no, crec que la companya dels socialistes i d'Esquerra ho hauran de parlar elles, no? Però a mi aquesta, diguéssim, aquesta cançoneta de que Esquerra tira de PSOE, que PSOE tira d'Esquerra, jo, sincerament, a part de ser d'esquerres, em sento molt nacionalista i independentista, així, i crec que aquests pressupostos, des del punt de vista nacional català, no són els millors pressupostos. Vull dir, una altra cosa, ja et dic, que des del punt de vista d'Esquerra pues, interpretem que hi haurà polítiques correctes, però des del punt de vista nacional, estic completament d'acord amb la Olga, l'Assumpta, sí, que els noms és un problema que tinc, amb l'Assumpta, en el sentit que no són els millors pressupostos des del punt de vista de Catalunya.
14: Jo faria que la gent anés pel carrer, sí, amb l'enganxina del CDO,
2: però
14: jo
2: tinc un problema greu amb això,
14: el passapalabra, jo faria, sí, això. Olga, sí.
22: Bueno, jo per mi, començant que per mi política és arribar a acords, doncs sí que fa anys, com dèieu, doncs que no teníem aquests pressupostos, 3 anys, jo crec que aquí es parlava dels reptes que hi ha a la vida quotidiana, etc. Jo crec que és millor solucionar-los amb uns pressupostos aprovats que no sense. Jo crec que no és per sostenir un partit, en aquest cas doncs el PSC, sinó que nosaltres hem agafat la responsabilitat de mirar doncs per la gent, per la gent que no arriba a final de mes, que al final poses, doncs, almenys parlant de la part que em pertoca, diguem, com a Esquerra, un acord que posa 500 milions addicionals a educació, que poses 250 milions addicionals a salut, amb un pla de salut mental també, que poses al català 50 milions anuals pel tema digital, però que també no només es queda a Catalunya, sinó que també s'impulsa el català en tot el domini lingüístic del català, des d'Alguer fins a tots els països catalans. Que poses... I això parlant dels pressupostos en si, perquè l'acord va una mica més enllà i nosaltres tenim aquest acord, diguem, extrapressupostari, que implica doncs, aquest consorci d'inversions per fer aquest seguiment i decidir-ho des d'aquí de Catalunya, més de 500 milions per l'Agència Tributària de Catalunya, que això ajudarà i permetrà, doncs esperem que ben aviat, cap a la tardor, esperem doncs, poder gestionar aquest IRPF directament des d'aquí de Catalunya. Hi haurà també el tren orbital, que això també doncs, dona equilibri a tot el territori, Després hi ha el pla de pobles, 400 milions a invertir en pobles en municipis de menys de 5.000 habitants, que això són gairebé més de 700 municipis, 730, si no vaig errada. Totes aquestes mesures jo crec que el que fa és que millora el dia a dia de la ciutadania i també una planificació cara al futur, perquè no podem anar posant pedaços al dia a dia i no planificar. Jo crec que aquí doncs, hem posat aquesta ambició nacional, evidentment, podria ser molt més si els haguéssim fet directament nosaltres, però no és el cas. I estan a l'oposició, sent el tercer grup parlamentari, doncs contents de la feina feta.
14: Ara sí, Gisela.
8: Bé, jo, sobretot, agafant les paraules que deia l'Olga, mira, hi ha una cosa que és una realitat aplastante total, i és que només en un espai d'acord pot haver-hi un progrés de qualsevol mena. Ho dic perquè... aquí és un tema molt polític, el PSC ha governat i no, Esquerra ha governat i no, Junts ha governat i no, el PP en aquest cas Catalunya no l'ha governat mai, però en Espanya sí. Ho dic perquè tant el PSC com Catalunya, o sigui, tant el PSC com Esquerra Republicana són partits que hem hagut de cercar aquest tipus d'acords per avançar, i quan Junts fa aquesta reflexió, que m'estimo molt a l'assumpte, però li he de dir que Junts és l'únic partit de Catalunya que mai ha aprovat uns pressupostos no sent govern. Per tant, aquesta filosofia de criticar però mai aportar quan tu no ets el que mana, crec que és una mica lleig, perquè es demostra el sentit de país i el que estimes a un país que evolucioni quan no tens moltes coses a guanyar i encara hi ha així apostes i aproves uns pressupostos. El meu partit ho ha fet, Esquerra Republicana ho està fent ara i Junts no ho ha fet mai. I ja, per callar ja, però no m'hi puc estar quan deia, no, des del Partit Popular que estàvem, no recordo quina paraula has dit, Alberto, com que estàvem com sotmesos a, no, als moviments independentistes i que bueno, ara el PP, ara mateix el PP no pot treure gaire pit de submissió perquè clar, ha fet pactes amb Vox, amb totes les comunitats autònomes, amb uns lemes que fan tremolar la resta de persones, no? Per exemple, la prioritat nacional, que és una cosa que està doncs, molt sobre la taula i que doncs, això fa por.
14: Doncs està molt clar qui té les dues següents paraules. Primer l'assumpte i després, efectivament, l'Albert. Sí, assumpte.
5: A veure, jo aquesta confusió que sempre hi ha entre Junts i altres èpoques en què Junts no existia, cuidado, perquè no és veritat. És a dir, nosaltres som molt joves com a partit. Per tant, això de que no... pactem, evidentment que pactem. El que passa és que, fixa't, sí que som l'únic partit, però és que som l'únic partit independentista que queda. L'únic partit independentista. I, per tant, com a únic partit independentista, tenim d'entrada una ambició nacional catalana que creiem que aquests pressupostos no tenen, que no serveixen ni pel dia a dia, que estan recuperant... Bueno, és a dir, que Esquerra Republicana va prometre en la seva pròpia militància que donaria suport al PSC a la investidura i, si de cas, als pressupostos, si es complia la cessió de l'IRPF, si es complia no sé què cosa, que no s'han complert, i una vegada i una altra s'ha anat retrocedint amb l'ambició fins que hem arribat al tren orbital, que és una proposta del PSC de fa 15 anys i que ara s'ha tret algú d'un calaix per veure si cola. Home, no fotem. És a dir, no fotem. Nosaltres estem molt d'acord en pactar. Efectivament, estic d'acord que la política és un pacte, però pactar quan creus que és possible. Hem estat intentant pactar amb el PSOE, nosaltres, durant un any ben bo, a Suïssa, amb intermediaris, i no compleixen.
8: Assumptar si no voteu ni els suplements de crèdit.
5: És que no compliu. És que no compliu. Per tant, no donarem suport a la gent que no compleix.
8: Com a mantra queda molt bé, però no és real.
5: Home, i tant que és real.
14: A veure, Albert, sí.
4: Sí, per aquí han dit que Junts és l'únic partit nacionalista o independentista.
5: No, independentista.
4: No sé com ho he dit. Jo, sincerament, Assumpta, us veig els tres molt independentistes, inclús el PSC del senyor Illa. Però, bueno, bromes a part, però que ho sento. No? Al final, l'Illa s'ha convertit en el més gran nacionalista que hi ha a Catalunya. Sí. Però, bueno, en fi, és una opinió personal. La Gisela em deia, no?, em criticava els pactes que teníem amb Vox. Miri, jo no sóc de Vox, per tant, jo els lemes...
8: Millor d'Esquerra.
4: Els lemes marketingians que utilitzi un partit que no és el nostre, no seré jo qui els hagi de defensar. Però sí que li vull dir una cosa, Gisela. Miri, nosaltres hem fet uns pactes, òbviament. Dos coses li vull dir. En primer lloc, aquests pactes que nosaltres hem firmat i hem escrit, si vostè em diu una sola cosa que estigui fora de la llei, me la diu, perquè el que sí amb aquests pactes hi ha que sempre els acords que estan signats, sempre dintre de la llei. I segon punt, home, que des del Partit Socialista ens critiquin amb qui pactem des del Partit Popular, quan vostès que van dir que no dormirien per les nits si pactaven amb Podemos, no és que hagin pactat amb Podemos, és que hem pactat amb tothom, amb independentistes de tots els colors, amb Bildu, amb aquells que encara no condemnen els atemptats d'ETA, inclús amb aquests vostès són capaços de pactar i d'anar-se'n a dormir tranquil·lament. Per tant, home, lliçons de pactes del Partit Socialista poques, Gisela.
14: 8 i 22 minuts, quan l'Assumpta Cros ha dit que Junts era l'únic partit independentista que queda, lògicament la Olga Hidalgo doncs, ja ha aixecat immediatament. Però immediatament. Digues,
22: sí,
14: Olga.
22: Totalment en desacord. O sigui, nosaltres, evidentment, el nostre objectiu és la independència d'aquest país, però mentrestant, doncs, la gent ha de viure. Vull dir, hem d'intentar doncs, que amb la millor qualitat possible. D'aquí aquest acord també dels pressupostos. Pactes, és que

0: no només de ciutats com pot ser Barcelona, sinó de país, doncs els hem posat sobre la taula també intentant doncs, millorar. Hi ha molta conya també amb la línia del tren orbital, un projecte que fa anys que està pendent, que el 2040 estarà complert, però anirem per parts, que ja s'ha començat a treballar amb el projecte, que el primer tram serà de Sabadell a Granollers, que farà aquesta connexió no sempre radial amb el Barcelona al centre, sinó que connectarà grans ciutats, Vilanova, Martorell, Granollers, Sabadell, Terrassa, Mataró, que just en una zona on la indústria del país també és important, que estalviarà doncs, temps, que potenciem també el transport públic, que són inversions que fa molts anys que no es fa cap inversió i que això no va en detriment de les inversions que s'ha de fer, evidentment, a Rodalies. Han començat a fer obres a R2, Sud, a la R3, bueno, diferents línies, que això no, que quedi molt clar que és un projecte a banda de totes aquestes inversions i millores que tenim pendent. I després, a la tardor, doncs, el tema del model de finançament, de l'IRPF, de la condició del FLA, tot això ja anirem veient com evoluciona i nosaltres estarem a sobre doncs, evidentment perquè es compleixi.
1: Recordem que ara comença una cosa molt interessant des de tots els punts de vista, que és la tramitació parlamentària dels pressupostos, que és quan coneixerem realment ja no el que són els acords, els que s'ha arribat amb Comuns i amb Esquerra Republicana, sinó en realitat també el gruix del que va preparar, en aquest cas, la Conselleria d'Economia sobre aquests pressupostos. Miquel, què et sembla, què dius?
2: Jo agafo una de les idees que s'han anat deixant per aquí, no? En el tema de que hi hagin pressupostos és un exercici de pacte, de voluntat, de voluntat d'entesa, no? I no estic d'acord en que Junts no participi, no recolzi, perquè en el govern Frankenstein Junts hi era, vull dir que en el sentit de que Junts, a vegades, allò que deien de la puta i la Ramoneta, no? Però vull dir que no vull entrar amb l'assumpte amb cap polèmica, en el sentit de que Junts suposo que té una posició política i quan li interessa doncs participa i quan li interessa no participa, no? Però vull dir que, torno a insistir, la idea de que és important que hi hagi uns pressupostos, però que, insisteixo en la idea, que no deixa ser un esquelet que ja veurem cap on va.
1: Algú més vol dir alguna cosa sobre el tema o passem pàgina? Sí, Gisela,
3: digues. És que em fa molta gràcia, perquè és una cosa que repeteixen molt els diputats d'allà al Parlament de Junts, i de renegar dels governs de Convergència de 40 anys dels darrers 50, i la majoria d'ells han sigut consellers, diputats de fa 30 anys... O sigui, jo crec que això és una mica lleig de renegar de tot el passat. Alguna persona hi haurà que acaba d'arribar i s'hi pot sentir una mica diferent, però és el mateix partit amb un altre nom i això ja està.
4: Això és el que no és veritat, no. Jo, precisament, sóc un exemple vivent, això.
3: Assumpte, ets l'única.
4: No, perquè no hi seria, Junts. No és veritat. Junts és un partit nou, té un líder que no té res a veure amb el que és la Convergència Clàssica, perdona. És un senyor que fa molts anys que està exiliat gràcies, entre altres coses, al suport que va donar el Partit Socialista a tota la política repressiva que hi ha hagut en aquest país durant anys. Per tant, no sé com dir-t'ho, només per aquesta raó podríem no votar mai res en els socialistes. El que passa que no estem ancorats en el rancor i estem d'acord amb que el país ha de fer coses i, per tant, fem coses i votem moltes coses a favor. Una altra cosa és els pressupostos. Els pressupostos és, diguem-ne, donar el sí en aquell govern. Nosaltres creiem que és un govern nefast per Catalunya el que hi ha en aquest moment i, per tant, no donarem suport a aquests pressupostos. Ara hem aprovat moltes coses. Per exemple, s'ha anat aprovant la llei, jo crec que fa dos dies, no? Es va aprovar la llei del tercer sector. Nosaltres presentem propostes que vosaltres, per cert, de defensa del català, que resulta que ni Esquerra Republicana vota a favor a vegades, però bueno, s'aproven. Vull dir, es van aprovant coses. Ara, clar, no em digui... I després, ningú renega dels anys de Convergència. Simplement diem que no és el mateix partit, que és el que no és. És veritat que hi ha molta gent que prové de Convergència, però bueno...
1: Semblava que el tema havia acabat. Tinc tres paraules demanades. Ara mateix tinc tres paraules demanades i tots m'han dit com si fos molt breu el que volien dir. Ja ho veurem, perquè no me'n refio gens de vosaltres. Albert, sí,
5: no, jo vull felicitar l'Assumpta perquè la veritat que ho fa molt bé, i posa moltes ganes a intentar justificar la diferència entre Junts i Convergència. Jo crec que Assumpta que tindràs molta feina, perquè si surts al carrer et costarà una mica. El senyor Puigdemont, que més que exiliat va ser un senyor que va donar un cop d'estat i va tindre que marxar al maleter d'un cotxe. Sí. Te'n recordes qui li va posar dit? El senyor Artur Mas, te'n recordes el senyor Artur Mas? Sí. De quin partit era? Home, volia desvincular Junts de Convergència...

0: Bueno, jo t'animo, però diguéssim que realment és molt complicat i molt difícil per fer un canvi de nom. Sou els mateixos amb un altre collar, però home, ningú se li escapa d'on ve cadascú, d'on ve el senyor Puigdemont, on estava el senyor Puigdemont, d'on era l'alcalde, de quin partit era l'alcalde. Home, no és un nouvingut, ni ningú de... La majoria de vosaltres no sou nouvinguts, vosaltres sou hereus d'unes polítiques i d'unes accions que va començar l'Artur Mas derivant amb el Puigdemont i així van acabar, no?
1: Com el PP d'AP, Vull dir...
0: Sí, exacte. Exactament.
1: Sabem el que és AP,
0: Què és AP?
1: Què és AP?
0: Què és?
1: Pues, home, compte, era la majoria dels càrrecs franquistes van anar per AP.
0: No.
1: Ah, no? Aliança Popular, no? No. Manuel Fraga, no?
0: Aliança Popular, quan neix Aliança Popular? En quin any?
1: Pues, suposo que després de la transició, durant la transició... Però Fraga estava allà o no?
2: De veritat.
1: Ah, vale, no, perquè a veure si...
2: Perdoneu un moment, ho dic...
0: I els alcaldes de Convergència on estaven?
2: Em feu cas un moment, ho dic perquè és un meló potser, que ja és massa... O sigui, una cosa és fer un... una part i l'altra és ara anar a la història de la democràcia. Olga, sí, què volies dir?
3: Dos puntualitzacions. Primer, que Esquerra, està clar que en 95 anys doncs, continuem sent Esquerra i que a vegades aquests canvis d'imatge és com si pintes una habitació i dius, mira, tinc una casa nova. Jo crec que ni dins de Junts tots ho creuen, que són un partit diferent i fora encara menys. I el tema del català, de fet es referia a lo del reglament d'estrangeria de Madrid i nosaltres estem treballant doncs, perquè el català sigui un requisit, no un mèrit, i a més la 2 no té suficients places per cobrir la demanda doncs, d'aquest any de regularització. O sigui, és que clar, també s'han de fer propostes doncs, realistes i que realment doncs, puguin tirar endavant.
2: Gisela, sí.
4: No, com ha mencionat també l'assumpte del tema del català, crec que és un altre exemple del que està fent Junts ara de fugir de qualsevol espai d'acord. Hi ha un gran espai d'acord que te pot agradar més o menys, que es diu Pacte Nacional per la Llengua, i és un gran pacte social, polític, que aplega moltíssima gent amb criteris diferents, amb esperits diferents i segurament amb postures molt diferents davant del que pot representar la llengua o no dintre del nostre país. I Junts no està aquí tampoc. No li sembla suficient. Llavors, no li sembla suficient, però quan va governar 40 anys, recordo, 40 anys dels 50 darrers, no va fer molta cosa més.
5: Home, a veure, jo no vaig votar mai el senyor Jordi Pujol, jo. Però reconec l'importància de la seva obra de govern i reconec la importància en el que és armar l'arquitectura de la Catalunya moderna i de sostenir la nació en els seus pilars fonamentals, per descomptat. És a dir, que aquí ningú renega d'aquesta història, ni d'aquesta tradició. Una altra cosa és que és un altre partit amb un altre tipus de plantejament global, que sí que hi ha molta gent que no. El que passa que és veritat, i teniu raó en una cosa, que com que tota la premsa i a tothom li sobra tant aquest partit, tothom li fem tanta nosa, tothom té molt interès en intentar que sigui Convergència. Uns per anar-hi a favor, els altres per anar-hi en contra. Però per favor, que sigui una cosa identificable, reconeixible, no tan radical com figura que Junts, perquè Convergència tothom ho entén. Tothom vol que sigui la dreta catalana. No, doncs resulta que ara no volem ser això. És veritat que hi ha gent que sí, hi ha gent que no, perquè hi ha diferents tendències. Però, de moment, convivim i convivim amb bastanta tranquil·litat.
0: Aviat es dirà Aliança Catalana.
5: Ja està. No, per a nada. Això sí que és inequívoc. I si no, no, Parlament, tu saps molt bé. Hi ha un senyor que es diu Agustí Coromines, hi ha una senyora que es diu Enatu Domingo, etcètera. Hi ha una sèrie de gent allà que deixa molt clar la diferent, diguem-ne, imatge que pot tenir Junts en aquests moments.
2: Ara mateix passen 2:45 de nou, la veritat. Una de les coses que a mi em meravellen d'aquest programa, de veritat, és cap a on van els debats, no? Perquè a ben segur, si algú em diu avui de què parlareu, aquest tema jo no creia que formés part, però ha estat una xerrada interessantíssima. Com ho serà, segur, aquest altre meló que ens té a tots una mica, ostres, contra les cordes, no? Esperant saber, efectivament, què ha passat. Parlo a José Luis Rodríguez Zapatero. Lògicament, amb tot el que aquesta setmana hem conegut, que és la decisió de l'Audiència Nacional d'imputar-lo, haurem d'esperar, crec que és el 2 o el 3? El 2 de juny, per escoltar la declaració de l'expresident del govern. Estem veient el suport total per part del govern, de la Moncloa, per ser més exactes, dient que de moment només hi ha acusacions i no hi ha cap mena de prova, però fins i tot avui, des de Sumar, s'han demanat explicacions de manera immediata. la veritat és que ens diuen que l'esquerra, en aquest cas el socialista, el socialisme, i és fàcil d'entendre, està una mica en xoc. Jo no sé com ho veus i com ho portes, tu, Gisela.
4: Jo t'ho podria explicar des de diferents vessants. Òbviament, des de la personal i des de la política. Des de la personal, pues, estic més que en xoc, perquè per mi Zapatero és el referent, potser, no et dic de per què estic a política, perquè estic abans de que Zapatero fos president, però molt poc abans, i per mi ha estat una guia de moltes coses. Llavors, personalment, pues, estic molt desfeta, i evidentment, personalment, jo crec que és una persona innocent. Ara, evidentment, ara la justícia ha de fer la seva feina, i políticament estem molt tocats, evidentment, perquè si és mentida és molt greu, i si és veritat també és molt greu.
2: Allò per que tant, va dir Rufián l'altre dia, no?
4: Rufián ho deia.
2: Sí, sí.
4: Pues, té tota la raó. O sigui, qualsevol dels escenaris per nosaltres és molt greu, i el que hem de fer per coherència política també és esperar que la justícia faci la seva feina i veure quina és la resolució final.
2: Albert.
0: Bueno, jo crec que ja és la, com diuen, la gota que com el vaso, no? I el senyor Zapatero no és només un expresident, que també és la primera vegada que s'imputa un president d'Espanya per temes de corrupció, la primera vegada. Dos, lo més greu no és només que és una persona que dintre de la seva activitat hagi presumptament comès alguna sèrie de delictes, sinó que per haver comès aquests delictes necessitava imperiosament estar intrínsecament lligat a la Moncloa, al govern d'Espanya. I per això el senyor Pedro Sánchez i tota la bateria de ministres van sortir a defensar a ultrança el senyor Zapatero, no? Què vol dir això? Home, que no només està implicat el senyor Zapatero, sinó que està implicat tot el govern d'Espanya, i per tant, evidentment, anirem veient com evoluciona, però aquí hi ha un auto d'un jutge molt seriós, com deien, de 80 i pico pàgines, on explica molt detalladament tots i cadascun dels delictes presumptament que s'han comès. Per tant, les mesures ja se'ls han bloquejat les seves comptes, d'amb ell, de les seves filles, etc. I, home, hi ha uns pagaments de... Cada dia hi ha notícies noves, no? De dos germans venezolanos que feien pagaments de 500.000 euros a l'empresa de les filles. És molt evident quina és la circumstància, és molt evident que s'han comès una sèrie de delictes, i què més ha de passar perquè aquesta legislatura s'acabi, no només per part del senyor Pedro Sánchez, sinó també són corresponsables, si no prenen mesures, tots els partits que li donen suport, Junts inclosos, l'esquerra, l'extrema esquerra, els socialistes. És a dir, al final, això sembla més un quadre d'interessos per preservar el poder, però, home, jo crec que més ha de passar en aquest país perquè definitivament es convoquin eleccions generals i es doni la veu als ciutadans.
2: Miquel Prat, sí.
1: A veure, quan entràvem per la porta, l'Assumpta i jo veníem parlant de teatre, perquè ahir va anar al teatre, l'Assumpta.
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: Què vas anar a veure? Deixa'm...
5: Dinamarca.
2: I bé? Molt bé. Tanquem parèntesis.
1: No, no, no. I és que m'ho posa a huevo, perquè hi ha una... A Hamlet hi ha una frase que diu alguna cosa fa podrir, olor a podrit a Dinamarca, no? Em sembla que va així la cosa. I la veritat és que, per moltes simpaties que jo pugui tenir pel senyor Sánchez, perquè és una persona que no em com malament, o Zapatero en el seu moment, realment estic d'acord amb l'Alberto, hi ha una acumulació de coses podrides a Dinamarca que fan una certa ferum. Jo ja et dic, no sempre estic d'acord amb l'Alberto, vull dir, això ja ho sabem, però sí que és veritat que aquesta acumulació... Una altra cosa és l'esmena a la totalitat que has fet de tots els partits junts, però bueno... T'ho compro, suposo, com a argument del partit, però sí que és veritat que jo, si fos socialista, no estaria còmode aquests dies.
2: Olga, què dius?
3: Bueno, és una notícia, doncs, preocupant. De fet, malauradament, l'Estat espanyol, doncs, no és el primer cop també que jutges, doncs, fan política en lloc de justícia. I llavors aquest descrèdit ens dona, doncs, certa prudència, sí que els indicis, doncs, bueno, són bastant clars, sembla, però caldrà, doncs, que es resolguin els fets. De fet, això fa anys també que ho estaven anunciant, especialment després del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, tota la repressió que els estàvem avisant, que és que tard o d'hora els arribaria també a ells. Sembla que ha arribat, veurem què diuen ara el dia 2 de juny, que dèiem, i per la part d'Esquerra, doncs, també contents de formar part d'un partit amb 95 anys d'història, com deia abans, i sense cap cas de corrupció, cosa que ni el PP ni el PSOE, doncs, poden dir avui en dia.
2: Assumpte, sí.
5: Jo, en part, estic d'acord amb el que acaba de dir ella, és a dir, a veure, si jo em cregués la justícia espanyola, tindria bastant més clar el que passa, que no pas ara, eh? Que hi ha hagut segurament una diguem-ne, una investigació prospectiva, és molt possible, perquè s'ha fet s'ha fet a nosaltres, després s'ha fet en l'entorn del Sánchez, s'ha fet a tothom que s'ha apropat, entre altres coses, en el Puigdemont, per cert. Vull dir que, en fi, és veritat. Ara, és lleig, és molt lleig el que va sortint. Vull dir, no fa bona olor, com deies molt bé tu. Tant si és l'origen d'aquests diners és realment il·lícit, il·legal, com si no, és a dir, igualment, és a dir, que un expresident del govern es dediqui a fer de comissionista, encara que sigui legal, a mi no m'agrada. És a dir, tot plegat és lleig, crec. Ara, és clar, si tu te'n vas a mirar què fa el Felipe González i te'n vas a mirar què fa l'Aznar i el gendre de l'Aznar, és que tot plegat. És a dir, jo crec, i aquí estic una mica d'acord amb el Vicent Partal, que això fa dies que ho diu, s'està descomposant per minuts el règim del 76 i del 78, per minuts. És a dir, els dos grans partits de la transició estan a tots dos absolutament, diguem-ne, corruptes, molt corrupts i amb molt poca il·lusió per part de la gent que els ha de votar. I aleshores el problema és clar, és que què passa? Pues que surten boxos, surten partits que, no sé, vull dir, l'esquerra del PSOE ja va intentar-ho, però ja ha tornat a caure i ara ens està passant que tenim l'extrema dreta i això és més perillós.
2: Sí, Albert.
0: Sí, jo crec que passarà el mateix que ha passat, per exemple, amb el cas Ábalos, amb el cas del de Navarra, no me'n recordo el nom, de l'altre número 2... Del Santos Cerdán, exacte, no? Primer van començar, primera notícia, no? Imputat el senyor Zapatero, la fachosfera, el lawfare, tal. Saps com acabarà això? Jo este senyor ni lo conocía. I, home, assumpte... Ja, és evident que la corrupció és una lacra, eh? Abans has fet una oda de reconeixement al pujolisme, eh? El Pujol i tota la seva família estan imputats per precisament precisament per corruptes. Home, el propi Jordi Pujol es va declarar culpable públicament,
5: No, de tenir diners negres, segur.
0: No. Ell es va autoinculpar, eh? Vull dir que, bueno, ell va dir que soy un corrupte i tal, i ara per un tema d'edat i per un tema que té 95 anys, si no m'equivoco, tal. És una lacra per tothom. Però aquest cas és absolutament diferencial a qualsevol altre. És el cas més greu, és probablement el fet més greu de la història de la recent democràcia d'Espanya en els darrers 40 anys. És a dir, un president del govern que s'ha dedicat de forma a corrompre, a rebre diners i el que és més greu, amb connivència necessària del govern d'Espanya. Per això el president d'Espanya i els seus ministres surten a defensar-lo, perquè, com va dir l'Ábalos l'altre dia des de la presó, si cau Zapatero, cau el partit sanchista. I tot el partit sanchista, jo no crec que la democràcia estigui en risc, ni molt menys. Aquí té una solució molt fàcil: convocar eleccions, donar la veu als ciutadans i regenerar, i el partit sanchista ja no s'aguanta per enlloc.
2: I un dia d'aquests, quan sortim una mica de tots aquests discursos, que acaba de dir l'Albert una cosa que a mi m'ha semblat molt interessant, que és el partit sanchista. Existeix d'una banda el Partit Sanchista i d'una altra el Partit Socialista? Ho dic com a reflexió externa, a tot això que estem dient ara. Un dia en parlarem d'aquesta qüestió, però no. Em sembla un tema que és molt interessant. Gisela, no sé si vols afegir alguna cosa.
4: No, perquè escalaré la dimensió i crec que no cal.
2: No? Molt bé, parlem una mica del tema de l'ensenyament. Ho dic perquè hem acabat la setmana sense fumata blanca. Estem tots mirant la xemeneia de la Generalitat com si fos allò, no?, l'esperança de que hi hagi una fumata blanca que acabi amb el que són dies i dies i dies de sense classe dels nanos. Ara tenen uns quants dies seguits perquè entre les festes, un dia de lliure disposició, més les jornades de vaga convocades en alguns casos. Avui m'explicaven d'un nano que no anirà a classe fins dijous de la setmana vinent. En fi, tenim això d'una banda i tenim, lògicament, el que són les preocupacions dels docents per arribar al que són els seus objectius, no? Olga, com està seguint tota aquesta història?
3: Bueno, jo seguint-ho també a partir de la meva neboda i la meva germana, aviam, aquest dia te la pots quedar, aquest dia no. Aviam, nosaltres hem defensat sempre que l'acord ha d'arribar, evidentment, doncs, a la taula sectorial entre el govern i els sindicats. Nosaltres hem posat el nostre granet de sorra, no?, amb aquests 500 milions addicionals, que també, doncs, educació permeti, doncs, resoldre i arribar a acords i poder, doncs, avançar, perquè el que està clar és que tard o d'hora, i esperem que més d'hora que tard, doncs, haver-hi un acord. I en acabar aquest tema de les vagues, no només pel fet de les vagues, sinó perquè realment es resolguin, doncs, totes les demandes que hi ha.
2: Clar. Què vols seguir, Assumpta? Sí.
5: Sí, perquè és que ho volia lligar amb allò que dèiem abans del pressupost. És a dir, a veure, jo crec que això, aquest moviment de mestres, com el de metges, han posat sobre la taula, i com els dels pagesos, que, vist des d'un altre punt de vista, han posat sobre la taula un problema gravíssim de la nostra societat. Eh? No són, jo ho veig diferent que altres lluites sindicals que hi ha hagut o que hi han pogut haver. Posen de manifest un problema estructural gravíssim en el que es troba Catalunya en aquests moments, que és que està dimensionat tot l'estat del benestar per 8 milions de persones, ai, per 6, i en som 8. Això està clar. I està fent aigües. És que jo crec que és molt greu el que està passant. Està fent aigües. No és que vulguin una mica més de sou o no sé què, un mestre més a la classe, no. És que no poden entomar el que està passant amb una immigració bastant desbocada i sense control, almenys fins ara. A més, per tant, amb molts nanos que arriben matrícula viva, superant ràtios, això els mestres, i els metges exactament igual, però en el territori de la salut. Aleshores, això s'ha d'agafar, aquesta problemàtica, s'ha d'agafar amb més ambició, més de base, i més entenent que això és així, i no un problema que es resol posant uns milions més, o amb una taula de negociació sobre el salari, i no. És un tema que s'ha d'abordar com un problema de país estructural, d'un canvi de situació que necessita una cosa més ambiciosa. I per això també deia jo que els pressupostos no acabaven de ser això, perquè s'han d'abordar aquests temes i no és fàcil de resoldre.
2: M'han demanat ràpidament la part... És breu el que voleu dir? Ho dic perquè sí. Tinc ganes de... No tant, no? Doncs espereu un moment. A veure, sí.
0: Bueno, aquest és un símptoma més del que parlàvem abans, no? Tenim pressupostos que incrementen, però que realment no solucionen els problemes reals de la gent, no? I sí que estic d'acord amb el que deia ara l'Assumpta, és que hem passat d'una comunitat autònoma de 6 milions a 8 milions, i per tant, jo crec que des de l'esquerra hi ha por o hi ha complexa afrontar els problemes reals. L'Assumpta ho apuntava, el tema de la immigració, el tema de... Bueno, pues hi ha problemes, i això afecta, aquesta sobrepoblació afecta a l'ensenyança, afecta a la sanitat, afecta a la vivenda, afecta a la seguretat, i aquests són els problemes que més estan patint els veïns i veïnes de Catalunya, no? I per tant, sense agafar, com es diu, el toro per les banyes i posar plantejaments reals i solucions reals al problema real, clar, quan ja volem amagar tot això, no, que vingui tothom, aquí no hi ha cap problema, dret a acollir, clar, llavors no estem abordant realment el problema de veritat, no? I fins que no posem, o sigui, és impossible solucionar un problema si l'anàlisi previ no és l'adequat, i crec que des de l'esquerra no es fa una anàlisi adequat.
2: Miquel, sí.
1: Sincerament, no em ve de gust entrar en aquest tema. Vull parlar del conflicte de l'educació, no? Que els treballadors, dels mestres, perquè ens entenguem, tenen dret a reivindicar millors condicions, totalment. Jo sempre ho dic, treballo en un ambulatori, els metges demanen un augment de salari, tot i que darrerament, en els últims, diria, 5 anys, ja n'hi va haver-hi algun, però bueno... Però el que més demanen és condicions de treball, no? En el sentit de més minuts per visita, i els metges, a les escoles interpreto que es funciona igualment. Que l'escola és complicada? Segur. Jo no sé si m'agradaria ser professor en una escola, vull dir, això... Però la veritat és que, tal com estem avui, i les declaracions que he vist de segons quins representants dels mestres, ens espera un final de curs lamentable, i aquesta idea jo ja l'he repetit alguna vegada. En tot aquest totum revolutum tenim allà a les criatures.
2: Sí.
1: I no ho sé, però també tornem a Dinamarca, també fa una miqueta d'olor a podrit, perquè jo no sé com començarem l'any que ve, perquè és que si d'aquí 15 dies acaba el curs i això no se soluciona, potser al setembre tornem a estar així. Vull dir que, a part de totes les consideracions, que no vull entrar, Toni, crec que el curs ens està quedant bastant lleig.
2: Gisela, l'Olga, i crec que no tindrem gaire temps més. Digues, sí.
4: Bueno, intentaré ser molt sintètica perquè és un tema molt polièdric, evidentment, i hi ha moltes coses que podríem haver estat parlant tota la tarda d'aquest tema. Estic d'acord amb tot el que s'ha dit, començant per l'assumpte que començava dient que hi ha una manca estructural d'eines, totalment. Per tant, el que ha fet d'alguna manera aquest govern és començar a posar sobre la taula noves eines mitjançant millores salarials, mitjançant molts milions d'euros perquè la inclusiva sigui, l'escola inclusiva, aquella que inclou a tothom, sigui una mica més real o que s'acosti a la necessitat. Un seguit de millores. Ho dic perquè els darrers 20 anys hi han hagut, per moltes coses, que no vull entrar, abandonament estructural, diguéssim, d'eines, i ara s'ha de resoldre, però que ningú entengui que això es pot resoldre amb un exercici pressupostari o amb un acord o amb una decisió d'un any. S'han mobilitzat més de 2.000 milions d'euros, que això, i una mica més, perquè aquests dies hi ha hagut millores, que això és més d'un terç de la totalitat del pressupost d'educació a tota Catalunya, i evidentment això ha d'anar a millor, a millor, a millor. És un punt d'inflexió per anar a millorar, però no es podrà millorar tot d'una tangada, per entendre'ns. Ho dic perquè els profes, els docents, jo sóc docent, jo he sigut molts anys docent de secundària i sé molt bé el que és estar a l'aula i sé que és molt complicat, però han de redimensionar també el tema de les vagues, perquè el que no podem fer és oblidar l'alumne i els seus drets, respectant absolutament el dret que tenen els docents, que és evident i que és evident que necessiten millores. Però hem de trobar un equilibri entre tots, perquè si no també ens farem mal.
2: Olga, sí.
3: Sí, que l'assumpte deia això, que no hi ha qüestió de posar milions. Bueno, recordem que són els nostres mestres els pitjor pagats de tot l'estat espanyol. Sí, sí. Això, clar, o poses diners o no cauen del cel. Llavors, doncs, també aquesta situació d'ara és producte també de les retallades d'un passat. No direm de quin partit, perquè al final ja no sé quin era, quin nom s'havia de dir.
5: Si entrem en aquest tema són dues hores, perquè clar, és una època, és l'Angela Merkel... No, són els 25.000 milions que van i no tornen, per exemple.
3: Amb el nou model de finançament tindrem 4.700 milions més cada any i esperem que algun dia puguem veure la independència i puguem gestionar tot allò que nosaltres generem.
2: Estem a 10 minuts de les 9 en punt de la nit. Deixeu-me dir, quina tertúlia tan interessant avui, amb punts de vista tan sumament discrepants, però com ens agrada això de fer conviure la diferència, perquè és així com creix l'opinió. Jo sempre dic, ningú té tota la raó, ni ningú està equivocat del tot. Amb la qual cosa agafem pinzellades de cadascun dels vostres testimonis, i això ens ajuda a créixer, no? Una mica a tots plegats. Va, saludem el Toni Mata en un instant per tal de posar-hi el colofó perfecte aquesta tarda, en la que alguns estan disfrutant. He demanat música a Bad Bunny perquè m'han dit que t'agrada molt l'assumpte de tu, el Bad Bunny, no? No t'agrada, no és veritat? Mira'l. Jo l'havia demanat per després, però ja està bé. Ja me'l posen ara. Anireu al Bad Bunny o tu, Albert, què? Ets pro Bad Bunny o tu?
0: Hòstia, jo no soc molt de Bad Bunny. Jo fa pocs dies vaig estar a l'Estadi Olímpic, però sí, veient l'último de la fila, que és molt més el meu estil.
2: L'altre dia algú m'explicava que s'havia anat a tots els concerts de l'último de la fila, fins i tot els dos de Barcelona, una mica l'estil Miquel quan se'n va recórrer el món amb el Bruce Springsteen.
0: Bueno, jo la setmana passada vaig anar a Nova York a veure Bruce Springsteen.
2: Sou molt pesats, eh? Ja. O sigui,
5: en sèrio?
2: Sí, sí. Oh. No, jo tenia una amiga fa temps que se n'anava de gira amb el Bruce Springsteen i anava veient tots els concerts.
0: Era però, Toni, aquí m'heu fet escarni moltes vegades per aquest tema, eh?
2: Jo sóc
0: el primer. I tu dedo senyala el camí, a vegades.
2: El mío. Jo sempre ho dic, els fans de Bruce Springsteen, els quals us estimo molt, però feu molta mandra. Vull dir, però és una visió estrictament personal, no?
0: Bueno, però a Nova York tampoc està malament.
2: Sí, però hauries d'haver... Jo vaig coincidir,
0: si fos per anar a Cuenca, vale, però no a Nova York. Jo també m'hi anava, eh?
2: No només estic d'acord amb tu, sinó que jo un dia m'hi vaig apuntar i aquí va néixer la meva opinió. És a dir, me'n vaig anar de concert amb tot un grup de fans de Bruce Springsteen a Dublín. Meravellós. Dublín és una ciutat fantàstica.
0: Sí, meravellosa.
2: Era una cosa? Perquè jo tinc el disc de l'any 73, l'edició especial, que té un surco más que la otra. Era veure qui la té més llarga, em perdoneu. L'expressió tota l'estona era exactament això, tota l'estona. Insuportables. Va, ara sí. Toni Mata, com estàs, Toni? Bon vespre, bona nit.
6: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla B i fans del Bosc. Com esteu?
2: Va, estem molt bé. I debat de Bani hauries d'afegir també, no?
6: Sí, senyor, segurament estaria bé, sí.
2: Molt bé. Molt bé. A veure, el colofó del dia, on el situes avui?
6: Va, jo avui us vull posar el colofó de tertúlia una mica acollonit, perquè he descobert, sense adonar-me'n, que sóc mala persona. No aparco fora de les línies del cotxe, baixo la brossa quan toca, reciclo, pago els meus impostos i no discrimino ningú per raó de gènere, origen o creença. Cedeixo el pas a l'ascensor i ajudo gats a creuar el pas de vianants i baixo àvies dels arbres. Però no n'hi ha prou, perquè porto una creu de culpabilitat que em fa immoral, brut i mala persona, Toni Marín. De tant en tant, confesso, m'agrada menjar carn. No m'ataqueu encara. Avui he dinat una amanida de cigrons i salmó, per tant, no sé en quin escalafó social estic. Pot ser que encara hi hagi esperança per a gent com jo, o potser no, perquè el cap de setmana passat, amigues i amics, vaig fer una barbacoa i vaig rostir un pollastre, unes botifarres i un entrecot que tenia el gruix d'unes catiusques del 45. I això està molt malament, Toni Marín. Si menges carn, avui en dia ets mala persona perquè estàs destrossant el planeta. No en tinc els motius molt clars, però és el dogma que ens està caient al damunt. Avui parlo d'aquest tema perquè a Estats Units cada cop hi ha més gent que té la síndrome alfa-gal i això ha destapat les teories conspiranoides. Aquesta síndrome fa que aquestes persones siguin al·lèrgiques a la carn de mamífers i, per tant, no en puguin menjar perquè tenen símptomes que enriuten tot un celíac llepant la taula de massa d'un forner. És una síndrome que ja afecta 450.000 persones en els Estats Units i ha augmentat ràpidament els darrers anys. Com pot ser que vagi de pressa? Doncs mira, perquè sabeu que hi ha una paparra que està descontrolada i que la propaga. Una paparra que xucla la sang i t'inocula aquesta proteïna que es diu alfa-gal. No em digueu que això no té tots els ingredients per convertir-se en desinformació viral? Doncs efectivament, és un èxit. Les xarxes estan plenes de gent parlant de la paparra, de Bill Gates, de la OMS i de no sé què més. Però el fotut és que hi ha uns investigadors de la Universitat de l'Oest de Michigan que van publicar un article que jo me l'he mirat on, escolta, diuen, és que això no està tan malament. Potser el que hauríem de fer, deien aquestes persones, és modificar aquestes paparres genèticament perquè siguin més resistents, s'escampin i piquin a més gent per així forçar a més persones a menjar, a deixar de menjar carn, perquè menjar carn està malament. I aquest és el tema. Quin cague, eh? Diuen que és una obligació moral escampar aquesta síndrome pel bé del planeta. Han vingut els vegetarians, Toni, a per nosaltres. Portem anys fent acudits del tofu i de les salsitxes de barbotures i ara, mira, ens la tenen jurada. Jo estic acollonit, Toni Marín, però si hi ha un argentí que ens estigui escoltant, ara mateix deu estar plorant. Que quilombo, ya no podem ni comer carne. Eh? Amigues i amics, la humanitat porta tota la seva existència pràcticament menjant carn. Experiència francament millorada des del descobriment del foc. Ara una paparra i la lluita contra el canvi climàtic amenacen la nostra alimentació ancestral. Jo només veig una opció. Hem d'acabar com sigui amb aquestes paparres. O sigui, que tothom amb màniga llarga perquè no li piquin, un bat de béisbol i molta atenció. Ens juguem un entrecot i amb això jo no faria broma.
2: M'agrada molt això de la catiusca del 43. No sé per què, però a mi la paraula les catiusques és una cosa que m'agrada molt sempre. Toni, que tinguis un bon cap de setmana. Moltes gràcies.
6: Igualment, fins dilluns.
2: Que vagi molt bé. Te recordes de les catiusques, Assumpta?
5: Tenia.
2: Tu en tenies, de catiusca?
5: I tant.
2: Ah, sí?
5: Home, sí. I impermeables d'aquells de plàstic, també.
2: També, eh? Sí, sí. Impermeable de plàstic encara en tinc jo, per la moto, no? Que és superbé. Clar. Fareu bona aquests dies? Margeu? Com ho organitzeu, això?
0: No, aquí no ens donen mai festa, nosaltres, eh?
2: No?
0: 24-7.
2: De veritat?
0: Sí, sí, tant.
2: Però què heu de fer?
0: Mira, nosaltres...
2: Tens congrés o alguna cosa?
0: El diumenge tenim una reunió de la Junta Directiva de Catalunya per la convocació del Congrés del Partit Popular de Catalunya.
2: Déu-n'hi-do, eh?
0: Diumenge al matí.
2: Xinga.
0: Si no saps què fer, estàs convidat, Toni.
2: Ai, just el diumenge. Mira, si fos dissabte.
0: O quasi que m'envingui amb tu, eh? Quasi que m'envingui amb tu. Vine. La muntanya.
2: No, jo t'asseguro que tu passaràs millor.
0: Seguríssim, seguríssim.
5: Sí, nosaltres tenim una jornada municipalista.
2: També. Quan? El diumenge, també?
5: El dissabte.
2: El dissabte. Jornada municipalista. Sí. Tu què tens?
7: Tinc fons? Actes de partit.
2: Tens actes de partit, de debò?
7: Sí, tot el cap de setmana. Porto molts caps de setmana i treballant tot el cap de setmana.
2: Però, i tu, Olga, també?
8: Dissabte, coses de districte, sí. I anar a veure l'Europa
3: l'Europa, a veure si passem a l'ascens.
2: Anar a veure l'Europa i és una altra història.
3: També,
2: eh?
3: També, i el comiat d'una pastisseria ideal de centenària que ha de tancar perquè no té relleu.
2: Clar, Miquel, per això no estàs en política, tu, no?
1: No, jo no, jo no. Jo disfrutaré, si puc, dels tres dies complets.
2: Sí, eh?
1: Sí, sí.
0: És l'únic intel·ligent.
2: Home, sí, és... Sí. Perdona, no te n'oblidis de mi.
1: No, tu treballes dilluns, doncs.
2: Això és veritat, però no per decisió pròpia.
1: Ja.
2: Sí, però nosaltres només fem festa quan és festa a tot Catalunya, cosa que em sembla molt lògic, sí, no? Sí. D'altra banda, però el que us agrada un acte de partit, eh? És una cosa, de veritat, eh? Ho penso des de sempre.
7: Agafes color, et poses moreno perquè són al carrer.
1: No, és que jo crec que un dia, Toni, hauríem de parlar suposo que els que esteu aquí, pues, algú cobreu legítimament, eh?
2: No,
1: em refereixo en el sentit d'aquesta vocació que jo, com a part del moviment veïnal, del qual m'estoy quitando, comporta, és una cosa que jo crec que s'ha de tenir en compte, eh?
2: És per això que a mi em fa ràbia quan es parla malament de la política.
5: Sí.
2: Perquè per mi la política és un exercici de responsabilitat, d'entrega. Ho dic de debò, eh? Sí.
1: Vull dir que
2: I entenc que entre tots hauríem de millorar la imatge de la política, la de tots els polítics i totes les polítiques, eh? Seria fantàstic, perquè en realitat és molt injust quan es parla de determinades maneres, no? És gent que s'entrega. Això, el que deia l'Albert ara fa una estona, 24/7, i això no, ni pluges ni res, no? No,
0: jo, encara que la gent no s'ho cregui, hi ha una bona part molt vocacionada, eh?
2: Absolutament.
0: Molt,
1: completament. No, d'acord. Jo crec que sort...
0: I malauradament hi ha algú que ho desprestigi, evidentment. Va. Tenim pomes podrides a tot arreu, però la majoria de gent de tots els colors que jo he conegut...
2: Tots,
0: de tots els colors, sincerament,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí.
0: El 90, més del 90% és una cosa molt vocacional que ho paga la família, els amics, etc. Bueno, i no estem molt ben vistos, però bueno.
2: Si canvieu d'opinió, us voleu venir al Berguedà a fer una barbacoa, esteu convidats. Haureu de regar carbassons, això sí, eh? Escolteu-me, aquest ha estat un plaer. Com sempre, Miquel Prats, Assumpta Cros, Albert Fernández Santiberi, Gisela Navarro, Olga Hidalgo... No trigueu gaire en tornar, sisplau. Moltes gràcies. Bona nit.
7: Gràcies.
2: Les notícies de les 9. Una pausa i de seguida arriba el Pla Z, el Pla B de Ràdio 4.
8: Són les 9. Ràdio 4. Serveis informatius. Bona nit. El 44% dels vehicles previstos han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona fins les 8 del vespre. Són en concret 263.000 vehicles dels 600.000 que s'espera que abandonin la zona fins demà dissabte a les 2 del migdia per la segona Pasqua. La tarda ha registrat complicacions, especialment a la P7, que ha arribat a acumular fins a 40 quilòmetres de retenció en ambdós sentits a la marxa i en diversos trams. Les complicacions s'han generat per alguns accidents de poca gravetat i també avaries. Una situació que ja ha millorat molt, així que connectem aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit per conèixer com evoluciona l'estat de les carreteres. Sílvia Del Amo, hola.
9: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. La situació ha millorat molt i en aquest inici vespre ja de la segona Pasqua ja no hi ha retencions a la P7. Encara això sí, algun punt de lentitud a la C25 arran d'un accident entre dos vehicles a Sant Bartomeu del Grau, sentit Vic, un carril tallat, i a la C32 Argentona, en sentit Blanes. De moment, això és tot. Bona nit.
8: Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous un menor d'edat a Rubí, al Vallès Occidental, acusat de dues agressions sexuals, segons ha pogut confirmar Ràdio 4. El dispositiu de recerca integrat per les policies locals de Sant Cugat i Rubí, Mossos i Unitat de Drons va localitzar el presumpte agressor sobre 6:15 de la tarda en una zona boscosa. L'acusat ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. Notícia que hem conegut fa uns minuts i que tanca una setmana marcada per la violència masclista, on tres dones han mort en mans de les seves parelles o exparelles al conjunt de l'Estat. De fet, aquesta tarda el jutjat de Figueres ha decretat presó provisional i sense fiança pel detingut per presumptament matar la seva exparella a ganivetades en plena via pública aquest dimarts. La causa està oberta per homicidi dolós i trencament de condemna. El sospitós tenia un ordre d'allunyament per maltractaments, un fet que hauria de posar en alerta el sistema, segons ha explicat en declaracions a televisió espanyola a Catalunya, Anna Berga, sociòloga de la Fundació Pere Tarrés.
10: Quan sabem que hi ha hagut una ordre d'allunyament que ha estat doblement trencada, això d'alguna manera ens ha de posar en alerta, perquè sabem que les violències masclistes tenen aquesta escalada, no?
8: Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a la violència masclista. Són gratuïts, sempre estan operatius, no deixen rastre a la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. Segons un comunicat de l'Hospital Charité de Berlín, un ciutadà nord-americà infectat amb el virus de l'Ebola rep tractament en aïllament en aquest centre. El diagnòstic confirma la variant Bundibugyo. El pacient presenta símptomes pronunciats, però assenyalen que no es troba en estat crític. La seva dona i els quatre fills, considerats contactes del risc, estan en quarantena preventiva. Les proves inicials no han detectat infecció en cap d'ells. El Charité és la instal·lació d'aïllament més gran d'Alemanya. D'altra banda, també de l'àmbit internacional, els Estats Units estudien un pla B amb intervenció militar per reobrir l'estret d'Hormuz en cas que continuï el bloqueig de l'Iran. Tot i que les negociacions de pau avancen lentament, en paraules del secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, el país planteja mesures per reobrir-lo conjuntament amb els membres de l'OTAN.
11: We also have to have a plan B. And plan B is what if Iran refuses to open the straits? What if Iran decides we refuse to open the straits? We're going to own the straits and we're going to charge tolls for it.
8: Això sí, no ha matisat amb quins països es refereix. Avui mateix hi ha hagut una nova reunió entre Iran i Pakistan per seguir amb les negociacions. I en aquest context, demà dissabte, sobre la una del migdia, es preveu que aterrin a Barcelona la vintena d'activistes catalans a bord de la Global Summit Flotilla que Israel va detenir il·legalment dilluns. L'activista de 21 anys, Manaya Lasnier, ha descrit en declaracions als micròfons de Ràdio 4 com l'exèrcit israelià els ha maltractat durant els 3 dies que han estat empresonats amb l'objectiu de desubicar-los.
12: 12 vegades de cel·la se'm va canviar i cada vegada era agafar-me, manillar-me cap en avall, cridant-me, fent algun cop de puny, tornar-me a ficar de genolls, que em quedi de genolls jugant 20 minuts, tornar-me a canviar de cel·la, una altra vegada el mateix, et treuen d'aquí, et pesen, et tornen a portar una cel·la diferent amb gent diferent. La intenció era sempre de desubicar-nos, de no saber on estàvem.
8: L'organització de la Global Summit Flotilla assenyala que més activistes han patit agressions com humiliacions sexuals i lesions amb l'ús de tàssers i bales de goma. Això és tot de moment. Més informació al portal web rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
13: Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marí.
2: Avui, David, m'ha cridat molt l'atenció una notícia d'aquelles que dius, aquesta és la meva notícia. Saps què ho diu jo profundament a la vida?
0: Què?
2: Anar conduint i que algú s'enganxi pel darrere.
0: Oh!
2: Els mataria. Dic els, perquè normalment sempre són homes els que fan aquesta
0: sí,
2: cosa.
0: Sí.
2: És horrorós. Saps que es posen diàriament 17 multes per això?
0: 17 multes?
2: 17 multes.
0: O sigui, quina necessitat d'enganxar-se tant, no?
2: Sí. No sé. Amb cotxe. Perquè si...
0: Si fos amb un altre tema, no, sí, està bé.
2: No, podria
0: bé,
2: entendre una mica més. No, sí, hola, més... Glòria Galiano.
14: Per això mereix multa, jo no ho sabia.
2: Home, clar.
14: Si ho arribo a saber, jo el que faig és frenar una mica de més perquè s'enganxin més.
2: Ja.
14: I així em cago la mare.
2: És veritat. Oh, quin mal rotllo. També deixeu-me que us digui que a mi, Ferran, la gent que toca el clàxon...
14: Oh!
0: Sí.
2: La gent que toca el clàxon...
14: Per no res.
2: Jo, no sé, ordenaria un canvi a la Constitució.
15: Me'n recordo quan vaig estudiar el carnet que deien no solo en caso de emergencia.
14: Clar.
15: N'hi ha alguns que viuen
2: no,
15: a
2: vinga, vols, no? Sí, no, vale. Què, Vanessa Cogart? Hola, Vanessa.
16: Hola, bona nit. No, que de vegades passa que el que deia la Glòria, però que tu t'estan tan al darrere que hi ha una mica d'espai i dius, bueno, m'estic agobiant, és una mica endavant, perquè igual és un semàfor, no? I va el cotxe i es torna a enganxar.
2: Sí, sí.
16: Però és que això passa a les cues, també.
2: A les cues.
16: Oi, que, però a les cues de peu, o sigui, caminant també passa.
2: La gent se
16: t'enganxa. Fent... Sí, sí gent... però a més, sí. Hi ha una mica d'espai, llavors tires més endavant, ho hem dit que vull que passi l'aire la pel gent... darrere. I l'altra, bam, enganxada al cul.
14: Enveix el teu espai personal.
16: Sí.
0: A mi no m'agrada gens quan se m'enganxa...
16: Notes l'alè a l'orella.
0: Quan se m'enganxen caminant pel carrer, que tens algú al darrere, jo, de vegades, renego fins i tot i llavors m'aturo i deixo que passi
16: sí.
0: I llavors jo segueixo perquè no suporto sí. Que se m'enganxin.
2: I tu, Olga, tu t'agrada que se t'enganxi o no?
17: Em molesten més les motos que em fan pitar els sensors. clar, el cotxe té els sensors, llavors les motos es posen a Barcelona, ui, en concret, ah, pegadites.
2: Ah, perquè tens un cotxe modern, d'aquests de sensors.
17: I el sensor...
16: Bueno, ja tots els tenen, eh?
2: Moderna... No, no.
17: Comença el sensor. Tu.
2: Jo me'n recordo quan vaig anar a Granada, que em va agafar un... Em vaig adonar que tenia el Covid, i vaig haver de llogar un cotxe, perquè en aquell moment era impossible venir ni amb tren ni amb avió, i em van portar un cotxe modern. Jo tinc un cotxe antic. No, i el meu cotxe és analògic i no té ni pitos, ni sensors ni res, i va molt bé, i penso seguir amb el meu cotxe perquè m'agrada molt, d'altra banda, el meu
16: cotxe és molt pesat, pita tot el rato,
2: era horrorós, i sí, jo anava insultant tota l'estona al
16: tota
2: cotxe, però deixa'm en pau,
16: jo he contractat la meitat dels pitos, es pot fer, perquè
2: què dius?
16: Jo tinc un Toyota i que també, bueno, també té pitos, però llavors si tu pagues molt, tens tots els pitos del món, però jo he pagat una mica menys i així no m'atabala tant.
2: Ah, però els pitos es paguen?
17: Sí, quan més prestacions tens, més pitos,
2: més pitos.
17: I el meu l'altre dia em va salvar perquè va frenar el cotxe sol, eh? Anava despistada i el cotxe em va frenar i no em vaig emputrar amb el de davant. De milagro.
2: Déu-n'hi-do.
17: Això també ho fan.
18: Ho diu rient.
2: A tu, Ferran, et sona molt els pitos, el cotxe? O...
18: El meu cotxe és com el teu. Deu tenir 15 anys i no té pitos. El meu té finestres i puja i baixa.
2: No, però Maribela no crec.
18: Les darreres sí, encara.
2: Ah, sí?
18: La veritat? Sí. Això, perdona, encara es fa... L'altre dia et puja un taxi que tenia a tot arreu d'aquestes de les antigues i et dic, me gusta mucho, i em va dir, és un Dacia, on los hacen así?
2: Els Dacia,
18: encara. Serà el següent que em compraré.
16: Ui! Jo no diré res, diuen que... Bueno, no dic res, jo.
19: Et vaig a dir una cosa. Aquests de la manivela no s'espatllaven gaire, els de la...
2: Bueno, perdona. Jo tinc uns amics que estaven a casa seva quan va haver-hi l'apagada i els va agafar amb... Tenen persianes d'aquelles que es pugen i es baixen elèctricament.
16: Uau!
2: Val? I es van quedar amb les persianes totes baixades.
16: Oh.
2: I sense possibilitat d'aixecar-les.
16: Pues jo les trencaria. Jo les trenco, però trec la persiana. Allà, tota la pandèmia tancada, no? Jo les trenco.
2: No hem dit la pandèmia.
19: L'apagón.
16: Ah, l'apagón. És que a mi em va passar algo similar a la pandèmia, però ho vaig carregar i ho vaig pujar, clar, home.
2: Ah, perquè t'ha passat també això.
18: A la pandèmia.
16: Només amb una, sí, només amb una, però és una... que és la porta que va del menjador a la terrassa, però és com gran, o sigui, hi ha més llum, però aquella era com que et donava una bona vista.
2: Clar.
16: I llavors va, bueno, el meu germà i jo...
2: Entre els dos veu pujar,
16: sí,
2: la persiana.
16: Sí, perquè jo em vaig trencar el menisco, llavors va venir el meu germà, que no podia, però va venir per cuidar-me. Al final cuidava jo amb ell. Clar. I vaig dir, mira, això no val. O vens a ajudar-me, o però jo, clar, fer dos dinars, dos sopars, i no... I dos rentats, no. Al
2: perquè
16: final,
2: el teu germà no cuina, no res.
16: No fe... Ara sí, el vaig ensenyar i superbé. Ho saben fer igual bé que jo, que les noies ho fan. Si els ensenyes, ho fan igual de bé.
2: Però quina tonteria de comentari acabes de fer. És a dir...
18: Comentari...
16: No, home, no, perquè ja, a veure, vosaltres no, perquè sou molt moderns, però hi ha molta gent que avui en dia el noi no para ni a la taula. Això passa avui en dia.
19: Encara
16: passa.
18: Encara passa, deu passar.
16: Sí,
18: però...
16: Sí. Però no vosaltres sou molt progres, però la vida real encara li costa una mica.
18: No hi ha res més antic que et diguin progres,
2: sí,
18: saps?
16: Pues soc molt antiga, soc superantiga.
2: Sí, a continuació dius, però és xupiguai, encara també ho acabes d'arrodonir molt
19: ja,
2: més.
19: Ja soc gran, però a mi la meva mare, que em vaig portar el primer nòvio a casa, i el noi normal diu, vaig a buscar aigua, perquè tenia set, dic, està a la cuina, molt bé, carinyo. I la meva mare, deixaràs que vagi ella a buscar l'aigua? Sí.
2: Clar.
17: Sí, eren comentaris de iaia. Sí.
19: La mare, al·lucinant que ell es posés un got d'aigua al sol.
16: Jo tinc amics que porten les camises a la tintoreria per no planxar-se ni una camisa.
2: Bueno, perquè no han descobert el que jo li vaig regalar a la Glòria. Va bé, allò?
19: Va bé, però per camisa de traje...
2: No, per camisa
19: i
2: no.
19: Dir una cosa...
2: És un esprai que tires i ja no has de planxar.
17: Ah, sí?
18: Jo no en diguis.
2: Sí, sí.
19: Va, però
16: això,
19: va bastant bé.
16: Deu ser tòxic.
2: No parlem tots alhora, sisplau.
19: Va bastant bé. Sobretot quan tens una cosa que està a l'armari, per exemple, ara que ve l'estiu,
16: sí,
19: i treus aquella bolsa de que tens allà des de l'estiu passat, i
2: escolta'm, he vist que a l'IKEA venen una cosa, potser no hauria d'haver dit a l'IKEA, però és allà.
19: Com
2: una cosa que s'infla...
18: Ah, sí, ho he vist, això.
16: Eh?
2: Com una cosa horrible, o sigui, perquè dius, i això on ho poses?
19: Un maniquí.
2: És com si fos un maniquí que li poses la camisa i aleshores s'infla molt.
16: Sí.
2: Per
16: planxar-ho, no?
2: Però és horrorós, allò, no?
19: No sabia que ho feien aquests llocs suec, però això fa anys i anys que... Es...
2: Ah, sí, eh?
19: De fet, algunes tintoreries antigues tenien una cosa així.
2: Caram.
17: A veure, m'ha curto, sí, tengo el cerebro cortocircuitado. Com que un esprai...
16: Què està passant?
17: Cortocircuitado.
2: Després et passo la marca.
17: Sí?
2: Sí, sí.
17: I no has de posar res.
2: No, has d'estirar una mica.
19: Ni que sí.
16: T'has de concentrar i ho fa tot. Sí.
17: Cortocircuitat.
2: Va, anem a fer un petit, anem a fer un petit sumari del nostre programa d'avui. David Balaguer, a què dedicaràs els teus minuts?
20: Jo dedicaré els meus minuts a parlar-vos i a fer-vos una pregunta. Sabeu que darrerament m'agrada preguntar-vos coses. Per què plorem les persones? Però no per quines coses serioses plorem, sinó per les coses banals que ens fan plorar.
2: Ai, que bé.
20: Perquè a tots ens passa, no?, que hi ha coses que són ximpleries que ens fan plorar.
2: El que m'agrada a mi.
20: Oh!
2: El que m'agrada a mi, allò, ben plorat.
16: És una teràpia.
20: Una plorada. No?
16: Et quedes super a gust.
2: Una bona plorada.
20: Sí,
16: és com el sexe.
20: Jo quan era petit, saps que em feia plorar? Això se m'ha passat, per sort. Però quan algú li queia... Una vegada vaig plorar perquè a una persona li va caure l'entrepà de l'esmorzar de l'escola.
2: Sí.
20: O sigui, allò típic que estàs al pati, et foten un cop. Li va caure l'entrepà i em va fer pena que s'hagués de jupir agafar-lo i que aquell entrepà ja no servís per res. I em vaig...
16: Ai, no, en sèrio, no m'ho puc creure.
2: I
20: llavors vaig pensar, hòstia,
16: jo pensava que anaves a plorar de riure.
20: No, que coi, em va fer pena, tu.
19: Era més bona persona, el David és bona persona.
20: Era molt bona persona,
16: això. És un bocata, Tampoc, però li va caure ja marcapasso.
20: No siguis dolenta,
2: és a saber la de temps que feia aquell nen no podia menjar.
16: Ai, calla.
20: Em va fer pena, tu. Però no, aquest no és el tema que jo... O sigui,
16: però això és paral·lelitzar.
20: No parlaré d'aquest plor. Em parlaré d'una altra, perquè tot va lligat a una notícia que us llegiré.
2: Molt bé. Tot va lligat a una notícia. A tu, Vanessa, t'agrada plorar?
16: A mi... sí, cada cop ploro menys. Això crec que és dolent, perquè sóc més insensible, sóc més freda, més dolenta.
2: Ja.
16: No.
2: A la que veig una pel·li una abans mica... Abans era així. Jo ploro de seguida, m'encanta plorar. Sí. Més.
16: Hi havia una pel·lícula grega que vaig plorar tant, perquè era és que no me'n recordo, era molt bona la pel·lícula, però és que era molt maca. Perquè us explico, era l'àvia que parlava grec i no entenia l'anglès. Llavors era... un anglès, un americà que es casava amb una grega que ja parlava. Llavors, al final de la pel·lícula, o sigui, hi ha un xoc cultural increïble, però clar, jo l'he viscut amb el meu pare australià i la meva mare catalana. Llavors, em veia molt reflectida amb històries que els americans flipaven amb els grecs i els grecs, bueno, els grecs, alegria, alegria, ja està, eh? Però què passa? Arriba un moment que aquella dona no entén res i parla en grec, però està feliç. I m'es posa a plorar com una magdalena, perquè dic, que bonic, no entén res, però s'entenen perquè s'estimen tots, i això és molt bonic.
19: L'amor és un idioma.
16: Sí, però és veritat. Em vaig posar a plorar com si hagués vist, no sé.
2: Jo estic a punt de posar-me a plorar, però per motius completament diferents. Ferran, tu què?
18: Mira, avui us vull parlar d'olors i ansietat.
2: Olors i ansietat?
18: Sí, teniu alguna olor que us doni bon rotllo, que us calmi? Sí. Doncs avui parlarem de la que realment funciona.
2: Ah, sí?
18: Sí, després us desvelo.
2: Olors...
18: Olors, que us relaxin.
20: Molt bo aquest tema, eh?
2: Sí, està bé, està bé. I tu, Vanessa?
16: Mira, jo... De Grècia, ens anem a Alemanya.
2: De Grècia...
16: Jo us parlaré d'un terme, d'una paraula que he descobert nova que m'ha agradat molt, que es diu, però s'utilitza en qualsevol... És internacional. Schadenfreude.
2: Ah.
16: Això algú dirà millor que jo, segur. Schadenfreude.
2: Schadenfreude.
16: I que és el plaer o satisfacció davant la desgràcia aliena.
20: Oh,
19: hosti.
2: Ah,
16: això és interessantíssim.
2: Quan t'agrada que l'altre se la fa.
16: Quan disfrutes, sí. Molt. Llavors, és molt enrevessat. No vol dir, jo us ho explicaré després, no vol dir que sigui a males persones, perquè tothom li ha passat això.
2: Sí, sí.
16: Té que veure amb la justícia.
2: jo només... hi ha una cosa que em fa riure i no ho puc evitar, que és quan algú no veu un vidre.
19: Home!
2: Ho sento.
16: Ja,
2: I deixeu-me dir que m'ha passat a mi, també.
16: Sí.
2: Que et sents idiota.
16: Sí.
2: No, perquè et sents idiota. O sigui, és que xoques.
19: L'altre dia, aquest lloc on anem tu i jo moltes vegades, aquest bar d'aquí de prop...
2: Sí?
19: O...
2: Sí, algú que es va...
19: O el nas.
16: Quin mal.
2: Quin mal, Jo no puc evitar-ho, aquí em fa risa. Olga, i tu què faràs?
17: Jo vull parlar de lleis reals que estan en aplicació o que tècnicament estan en aplicació i que són absurdes i que continuen en vigor.
2: Ah, molt bé, això està molt bé.
17: Només
2: ens falta saber de què s'enfada la Glòria.
19: Jo m'enfado perquè avui m'he enterat del que era l'efecte Badoc i llavors ja he començat a mirar perquè m'he preguntat... Bueno, la gent que està mirant coses que no ha de mirar i que, a més, avui en dia... fan més que mirar.
2: Posa'ns un exemple.
19: Mira, l'altre dia va haver-hi uns senyors a sota casa meva, que es veu que havia fet alguna cosa dolenta, va venir la policia i es va detenir. Clar, van posar-li una sirena, un rato i tal, això, quarts de quatre, eh? Bueno, pues, jo no volia sortir, però va sortir la meva companya de pis, mira, i estem mirant. Me'n va fer sortir a quarts de quatre del matí a mirar com detenien uns senyors... al·lucinant, la meitat de la gent des del balcó en pijama gravant.
2: Tothom mirant.
19: Gravant! Gravat, no mirar el que ja em sembla malament, no! Gravat!
2: No t'enfadis encara, dona.
20: Estàs apagant molt aviat.
2: Relaxa't, posem-li una mica de música.
16: Hem mirat tots els rellotges en aquest moment, eh?
2: Estic buscant com un boig la llista, perquè me l'han donat, de les cançons que he demanat, però no la trobo. O sigui que... Això és el Bad Bunny.
20: No. Ah, avui hi ha concert del Bad Bunny.
2: No, ara mateix.
20: És ara ja?
2: Sí, sí.
20: A les 9. Oh, a les 9, no. Comença?
2: Em sembla que era a les 8.
19: Ah.
2: Em sembla que era a les 8. Mira.
19: Què pot ser?
2: Què, us agrada Bad Bunny o no?
16: No.
2: No, a tu, Vanessa?
16: Sí, abans no, però ara ja sí.
2: Ah, sí, a tu,
16: ho
2: Ferran?
16: Ho he entès tot.
2: No, a tu no.
18: Desgraciadament ho entenc.
2: Sí.
18: Comprenc el fenomen, però no el comparteixo.
16: No ho entens, no ho entens.
20: No, mira, sí,
2: a tu
20: no
2: tampoc,
16: no.
2: I
16: a
2: la Glòria crec que tampoc no gaire, no? No? Bueno, com no sé a l'ordre de les cançons, perquè no tinc el llistat, és fallo meu, això, posa una, Martín, a veure quina cançó surt. A veure, mira.
20: És la meva, aquesta.
2: A veure.
20: Però l'inici enganya.
4: Earth to Mars Lander, report status, enganya. Please.
21: Mars Lander here.
20: Hem d'anar bastant més enllà, eh? Però això és la meva... un dels meus amors platònics.
2: Ah, sí?
20: Un dels meus amors platònics. És la meva, oi, Glòria?
19: No, si vols, no comença així.
20: Si comença, l'entrada és molt llarga. Aquesta.
2: Ah! Oh.

0: M'agrada tant Britney Spears.
1: És veritat, eh?
0: I la gent ha estat tan injusta, o la vida ha estat tan injusta amb aquesta noia.
2: I tant. Molt,
0: molt. Sí, sí. Nascuda per triomfar, una estrella, una dona magnífica i tot el que li ha passat. Però jo escolto molt a la Britney Spears i les seves cançons. I miro molts vídeos seus per YouTube.
1: Sí, sí.
0: Home, aquest videoclip m'encanta.
2: Fa una mica d'angoniada.
3: Sí, perquè ara.
2: Perquè ella penja uns vídeos...
0: Mira, mira.
2: És mític, eh?
0: Ningú balla com aquesta tia.
1: És una cançó molt xula. Sí, sí.
2: Ara, pobra, penja uns vídeos des de casa seva, que es veu, s'intueix una casa molt gran, però com a mig buida, ella sempre al mateix lloc, posada, vestida d'una manera surrealista, perquè no t'ho podria dir, o dir-me tot unes malles.
4: Però ho veus tant el que li ha passat.
2: Fent uns balls, bueno, pobreta.
0: Ha tingut molts problemes de salut mental.
1: Ara que estàs dient això, l'altre dia em va aparèixer, saps allò que a TikTok et van passant vídeos?
3: Sí.
1: No? Que normalment no mires, sí, sí. I si no, no tornen a sortir. Jo vaig aturar-me una mica perquè no donava crèdit. Què li ha passat a Letizia Sabater?
3: Ah, sí,
2: tampoc que no la veig.
1: Jo feia molt de temps que no la veia. Vaig acabar en el seu compte de TikTok.
4: Sí, ja guanya pasta, fa el que sigui pasta.
1: No, no, i deixa'm dir-te que s'ha inventat un personatge que li va bé, que li surt bé...
4: Però s'opera el cos d'una manera...
1: Però pobreta meva.
2: Sí, sí. L'últim que sé ja fa temps és que es va operar el six-pack.
3: Sí,
2: es va posar...
1: Sí, abdominals.
4: La tableta de xocolate.
1: Ja.
2: Feia molta angúnia.
1: Bueno, seria per compensar allò dels llavis, perquè tenia uns llavis que arriben mitja hora abans que ella.
4: Fa una paròdia de si mateixa i li funciona, perquè la convidaven a programes per enriure-se'n d'ella. I és tan llesta que acabava rient-se'n ella d'ells i tots... Però què passa? Arriba un punt... que ella juga amb el seu personatge, però se l'està menjant, perquè està ple de... omple, guanya pasta. A l'estiu, tot és ella. O sigui, la contracten per tots els pobles del món i es forra.
1: Cada any treu la seva cançó, aquella que és horrible.
4: La del verano, xalxipapa, totes aquestes. Però és que ella, al final, a mi em fa una mica de por, perquè també ara treu villancicos, també fa villancicos i tot.
2: Però va fer una paròdia, o com li vulguem dir, de Frozen, que era Fronfe.
1: Sí. Fronfe.
4: És molt cançó,
5: però
4: sí que fa una mica de por, perquè això no pot anar, no sé, esperem que acabi bé.
3: Nosaltres la vam contractar en un cumpleaños d'un amic nostre que feia 50 i va venir, i va ser una mica show, eh?
1: Home.
3: Jo ja no volia riure, no. O sigui, no volia participar. Ja sé que ella és divertida, que volia fer aquell espectacle, que la gent se n'enrigués, que fessin bromes, però al final dius, cal. Ja. És veritat que és pasta, eh? Però cal.
1: Ja
4: no cal.
1: Ferran, olors, dius?
0: Olors, sí. És que he trobat un estudi molt guapo, passa que només serveix per a les dones.
1: A veure.
0: Vale? O sigui, ho han fet només amb parelles heterosexuals i amb les dones. Però si hi ha olors que a vosaltres us relaxen, resulta que hi ha una olor que a les dones els relaxa més que cap. Ara se'm tiraran les dues a sobre, esteu preparats, eh?
4: No.
0: Que és l'olor de suor de la samarreta de la teva parella.
2: Però això no relaxa, això posa aquest xonda.
3: Exacte.
0: Això amb estudis encefalogràfics, ara us diré a la universitat perquè evidentment la tinc apuntada.
1: És igual, home.
0: University of British Columbia.
1: Ah, a Columbia, doncs és seriosa.
4: La meva és de Córdoba.
0: Amb parelles heterosexuals, amb grups de 100, fent proves encefalogràfiques, posant tres tipus de samarreta, una neta, una d'un desconegut i una de la parella. I el de la parella demostra cerebralment que les dones es relaxen.
3: Això és antropologia, eh?
4: És que és el que anava a dir, que no ho ha descobert ni aquesta gent ara amb aquest estudi, ni tu. Això fa molts anys que se sap.
0: Jo, per descomptat, no ho he descobert.
1: Quin mal rotllo.
4: No, però vull dir...
1: Vanessa, com li parla així, pobra, quin mal rotllo.
4: Jo perquè estic guerrera, és divendres. No, però dic amb carinyo. El dolent és que perquè em cau bé, perquè com que em cau bé, jo sense voler em dono aquesta... No sé la paraula. Sí, aquesta cosa. I el pobre...
2: Confiança.
4: Aquesta llicència... Jo lliure, no, però t'ho dic en sèrio, que està molt bé, però que justament diuen que ens posem colònia per tapar l'olor corporal. Això és tant homes com dones, eh? No, això de les dones també passa al revés. Però què passa? Que ens posem una olor corporal que a sobre la que ens posem nosaltres, en teoria, tapa les feromones i tota la testosterona que està a la suor.
1: Un segon, què vols dir, Glòria?
2: Vull dir, és que clar, estic pensant, jo t'he dit en seguida, això posa catxonda. Clar, és que suposo que si és de les dones cap als homes, l'olor de suor del teu home, que t'agrada, o sigui, parlem d'una suor d'una persona que t'agrada.

0: M'ha sorprès perquè generalment les olors fortes de suor
1: a mi em tiren, no, enrere,
0: a mi em tiren bastant
2: clar,
0: enrere.
2: No diu quin nivell d'olor forta, diu clar, samarreta usada. Ah, ja. Tu tens avui...
1: Una samarreta usada no té per què ser necessàriament de suor, no? Vull dir...
2: Bueno, pone,
1: no.
2: Posa
0: però clar, queda impregnada de la suor.
3: Sí. Esteu pensant en algú que no es dutxa fa una setmana.
4: Clar, a veure, per exemple, una persona que es dutxa habitualment, és a dir, cada dia suposar, per molt que sui, no fa una pudor a la seva bullida. Ja. Saps què vull dir? I si la roba que es posa cada dia després de dutxar-se és neta... Saps? Ara, ja. O sigui, aquella pudor que nosaltres sentim al metro a vegades és de persones, us ho vaig a dir, que no es dutxen cada dia. Ai. I que home, no es posen roba neta cada dia.
3: Clar, jo no són feromones, allò és brutícia pura i dura. No,
0: el que està clar és que cadascú té la seva olor corporal. Hi ha olors més fortes, olors que són menys fortes, i sí que és veritat que hi ha olors corporals que et poden atrapar molt i atraure molt, eh?
5: I això passa, sí. Hi ha un gest molt masculí que quan vaig estudiar biologia, bueno, antropologia en temes de les relacions i del sexe, que fan els homes, que és posar-se els braços, aixecar les axil·les, posar les mans darrere, i aquest símbol és un tema de ligoteo.
3: Perquè et digui una miqueta el flair.
5: El flair.
1: Sou molt rares i dieu coses molt estranyes.
3: No, està igual.
1: A veure, moment, Genís, ens poses una de les cançons que han escollit aquesta gent que avui no tinc...
4: Que posin la meva.
1: Posa la de la Glòria, sí? Pot ser això? Mira, aquesta és la cançó que ha escollit la Glòria. A veure, aquesta cançó són el Genís, el qui canta és el Genís, és ell.
0: Ah.
1: I el Martín,
0: sí, que van venir la setmana passada.
1: Que entri un moment el Martín, va. Que l'altre dia va parlar el Roger, que entri el Martín, perquè hem flipat molt amb aquesta cançó que es diu Brisa... No, Platja, Brisa i Mar.
4: Exacte.
1: Mira el Martín.
6: Hola,
1: Martín.
6: ¿Qué tal?
1: Va, enhorabuena, primero, ¿eh?
6: Muchas gracias.
1: Suena súper bien esto.
6: Muchas gracias.
1: He flipado con la voz de Genís,
6: sí, sí,
1: ¿eh?
6: Sí, sí.
1: Pero muy bien, ¿no?
6: Muy bien. Sí, yo cuando lo vi haciendo el mono con una guitarra, dije, tío, tenemos que hacer algo.
1: Pero todo esto, ¿cómo empezó? Porque tú eres, además de técnico de sonido, eres productor musical.
6: Sí, era músico, me pasé a la producción musical y ahora, bueno, como técnico.
1: Y muy bien. Veo que música de todo tipo.
6: Sí,
1: que...
6: sí.
1: Sí, ¿eh?
6: Sí, generalmente electrónica, por lo que suelo hacer, pero... Me gusta también la música urbana.
1: Yo tengo ganas de escuchar la electrónica, ¿eh?
6: Sin problema.
1: Tengo ganas. Esta canción podría ser perfectamente canción del verano, ¿eh?
6: Pues, no sería malo, pero a ver...
1: No, sona súper
4: bé. A mí me sona aquellas típicas de l'estiu que fan anuncis per la tele de cerveses.
1: Sí?
4: Sí, prop rumbeta.
3: Enganxat.
4: Està súper de moda la rumbeta.
1: És que és molt guai. Hoy lo habéis colgado en... Ha salido hoy, ¿no?
6: Sí, ha salido hoy, sí.
1: En Spotify.
6: Sí.
1: Pero fíjate lo que es la cosa, que yo me he anat a buscarla... per posar-me-la per demà, anar-la escoltant al cotxe, i m'ha creat molt l'atenció perquè és que s'enganxa la primera.
4: És molt, sí, sí. És molt happy song. És una cançó que et dona bon rotllo.
3: Bueno, i treballada, bé. També. És natural, però es nota que hi ha qualitat aquí. Que...
5: Té molt bon rotllo, és platxeta,
0: sí. Birra... Sí. Transmet això,
5: xiringuito.
1: Bueno, està molt bé. I mira, anem a escoltar una mica... Escolteu com canta el Genís, mira. Brisa i mar,
0: posa foc aquest lloc. Brisa i mar.
1: Sabeu a qui em recorda una mica molt llunyà i amb tota la... Us en recordeu del Manel Josep? De l'Orquestra Plateria?
4: Ah, bueno, potser sí.
1: També amb el tipus de música, eh?
4: Sí, perquè fem rumbeta una miqueta, sí.
6: A mi me recorda a Javi Medina.
1: A Javi Medina? Sí. Ah, pot ser, sí senyor. Bueno, enhorabona als dos, eh?
5: Bravo,
1: eh? Fem un aplaudiment, no?
6: Muchas gracias.
3: Bravo!
1: Un concert, sí, eh? Enhorabona, sí senyor.
0: Un concert previst o no? Això ho sabem. No?
1: Teniu concerts previstos o no encara?
4: Acaben de treure la por.
6: No, de momento no, pero estamos abiertos a cualquier cosa.
1: Un viernes noche en, a qualsevol lloc, no? Vinga, enhorabona. Ah, que guai, no?
5: Que guai,
0: la és que sona molt bé.
1: Hi ha molt talent en aquesta casa.
5: Que maco.
3: Molt.
1: Està molt bé. Jo vaig flipar amb la veu dels Genís. De veritat. És allò típic que veus, treballes cada dia amb una persona que no saps que també...
6: Canta.
1: Cantant.
0: És que això és una cosa molt bonica quan treballes amb gent que no saps els seus dons ocults.
3: I no va fermant.
0: I quan els descobreixes...
3: Sí, quins... que no és un presumit, un xulo... No, ell va al seu rotllo i resulta que és un artistazo.
0: Exacte.
1: M'agrada molt el tema dons ocults. Crec que el David acaba d'obrir un altre meló molt interessant.
4: Tu quin do ocult.
0: Dons ocults.
1: No. Ferran, parla'ns dels teus dons ocults.
7: No sé quins són els meus dons ocults.
1: Aquí li hauríem de preguntar, perquè, clar, un de si mateix no pot dir quin és el seu don
0: ocult. Exacte, no. No ho pot dir.

0: Bueno, no, perquè queda molt lleig.
1: Sí.
2: Home, sí.
1: No, avui home. Sí, va.
0: Tu ja. Quin don ocultens?
2: No te pareix una cosa
1: lleig? Jo no tinc dons.
0: Tu no tens
1: dons? Jo soc simpàtica i ja està.
3: No, jo sí, cartomància, dibuixo...
0: Cartomància.
1: No, i a més... Jo faig poesies xules.
4: La cartomància.
0: Què és cartomància? Home, que tira les cartes del tarot. Clar,
3: no, paraula, sí. Quedava millor cartomància.
4: Bruja, vaja.
0: Bruja.
1: Soc molt flexible.
0: El que se viene a llamar una bruja.
3: No? Té tota la vida.
2: T'he de dir que no m'estranya que et portis bé amb el Ferran, perquè sí. Avui li dic jo... Dic el Toni tan mono, dic, perquè ell que sap de tot i després viu en un món paral·lel que no coneix aquesta cançó del Bab Dani. Diu ell, quina cançó, quin Dani?
1: Quin Dani? Quin Dani?
0: No ens entenen.
5: Perquè jo sóc un senyor dels anys 20 atrapat en aquest moment.
4: No, la vida. I perquè pots estar vivint en aquest moment, però que hi ha coses que no les coneixes.
1: No passa res, no passa res.
2: Que saps que jo,
4: que arriba el dia, aprens la lliçó i ja no te'n tornes a oblidar.
2: Que saps que jo, quan et passa això, et venen ganes d'abraçar-te.
4: Tu ara... Tot això va començar un dia a la redacció d'un altre mitjà de comunicació amb la Glòria, però jo de sobte vaig preguntar qui és Rafa Mora? I ell es va aixecar tot emocionada, em va abraçar i em va dir, és que ets maco. Perquè no sabia qui era Rafa Mora. Ara cada vegada que veig a Rafa Mora...
5: Recordes el dia aquest de l'abraçada. No, però això dels dons ocults està molt bé, perquè, clar, l'Olga, per exemple, no?
4: Sí.
5: Ella és com és... i no saps coses seves, i llavors et diu això de la cartomància.
1: Sí. Flipes.
5: I a mi m'agrada molt el tema de la cartomància. Clar, llavors automàticament ja t'atrapa.
4: Ja.
5: I això pot passar amb els diferents dons que hi ha, no, per sí. Aquí, per la taula.
4: Clar.
1: Mira, jo...
5: Coses que no saps de la gent, que dius, hòstia, això potser m'atraparia.
1: He pensat en dos, dic, algun tinc que tenir, no?
4: Clar.
1: Doncs sí, en tinc dos, per començar.
4: A veure.
1: Mira, sóc superflexible. Que no, això no... Bueno, no? Anava a dir, no ajuda a ningú, o sí, o sí,
5: bueno,
1: saps?
5: Mental o físicament.
1: Mira què et dic, mira.
4: Ai, mira. Oi, l'està torçant.
3: És laxa.
1: Però si vols... Flexible.
4: Flexible, això és de plàstic.
1: Perdona, sóc flexible perquè puc fer jo l'espagat del Pino Puente, el puente des d'arriba.
4: Fas l'espagat?
1: Sóc una mica gimnàstica.
4: Fas
1: l'espagat? Sí, faig tot això jo. Oi que no t'ho esperaves?
4: L'espagat em fa mal, a mi.
1: Pues sí, ho faig molt bé, treia molt bona nota. Soc molt flexible i elàstica i gimnàstica.
2: Això li diuen hiperlaxa.
1: Sí, hiperlaxa. Soc hiperlaxa també. I llavors també soc poeta.
4: També ets poeta?
1: Sí.
5: Això m'agrada molt.
4: Però fas poesia?
1: Sí. Des de superpetita. Tenia 12 anys i escrivia unes poesies tristes i romàntiques que dius i què li agafa amb aquesta
2: nena. Tu escrius bé. Perquè jo t'he vist coses que has escrit tu per vendre unes coses dificilíssim de vendre i tu enviaves uns mails.
1: Jo deia,
2: és que he rebut un mail que em sap greu dir-te que no, però està tan ben explicat.
1: Que digues, va, vinga.
4: Per què fas notes de premsa amb poemes?
1: També.
4: Seria bonic.
1: Faig unes introduccions.
4: És una idea.
5: Sí.
1: Home, una mica, o sigui, sempre ho enllaço amb algú espiritual, amb algú que tothom li toca, amb algú humà. Tinc molta empatia, jo.
4: Molt bé,
1: jo
4: està molt bé.
1: Jo crec que és el que em fa escriure, que a mi li diu bé, o sigui, que connecto amb la gent.
4: Molt bé. Ferran, tu m'has dit que no tens dons ocults, eh?
5: És que, i si en tinc... Mira, estava pensant un que no té cap gràcia, que tinc la capacitat de dormir-me a qualsevol banda.
4: Ah! Sort, això, eh?
1: No és un directe,
5: hi ha gent
1: no, això,
5: ara? Hi ha gent que ho enveja molt.
1: Sí,
5: home,
1: sí,
5: això és un home. Però home, jo em trec les ulleres, fico el front aquí, us asseguro que en 5 minuts estic rompent.
4: Jo tinc molta enveja, això.
5: Sí, pues...
4: A mi em fa molt, la Galiano és una mica
5: jo
4: així, també.
5: Sí, també, eh?
2: Jo pujo amb un xat transport.
5: Sí, però,
2: el bus, home,
5: dorm. De peu m'he dormit jo, Glòria,
2: el bus.
5: Jo? Sí, senyora.
2: A mi jo. És que jo no dormo perquè lluito per no dormir-me.
5: Igual. Sí que és un... Això sí que és un...
2: Els autobús, jo als aeroports, o sigui, no veig mai com s'aterrissa un avió. Perquè jo estic dormint encara fins que quan desperto del sotrac.
4: O sigui, a mi això em fa molta enveja.
2: I a vegades he arribat a confondre de... Encara no hem despegat, perquè confonc l'aterratge amb l'allerament. O sigui,
5: doncs, és un do claríssim, aquest, eh? I molt envejat, eh?
4: Molt
5: envejat, perquè...
4: Olga, deies lleis absurdes que continuen vives?
3: Sí, vull parlar de coses curioses de legals. I volia dir-vos que... Comencem per Suïssa i després ja baixem a Espanya. Suïssa, no pots tirar de la cadena a partir de les 10 de la nit.
4: Ah,
2: bueno, és veritat.
3: Està en vigor.
1: Que bo.
3: I això a vegades
4: si
3: molesta,
4: eh? Si t'agafa una cosa a mitjanit...
3: Pues no pots.
2: Has de fer-ho, no, exacte, l'has de deixar allà.
3: No pots, cubell o alguna
2: però, clar,
3: cosa.
2: És que és veritat, això ho sé jo, perquè una amiga meva, que bueno, la noia que viu amb mi, ha viscut molt a Suïssa, els seus fills han estudiat i tot. Clar, viuen molt en cases. O sigui, cases que viuen quatre veïns. Què passa? Que són cases que estan cases de fusta, que es diu que se sent molt.
4: Ah, clar.
5: Però sí.
2: Perquè
5: però
2: jo a casa meva no sento la cisterna del veí de dalt.
1: Però a Suïssa, com que hi ha els rellotges, pues a l'hora d'anar al lavabo, tots van a l'hora abans per no tirar la cadena massa tard. Oh, bueno, oh, pues seguim, un...
4: Aquest és dels meus de final. Ha sigut horrorós, però
1: aquest
4: horrorós.
1: A veure, és que tu sabies el que anava a dir i m'has deixat dir-ho, eh?
3: Va, més coses. Al Regne Unit és il·legal morir-se dintre del Parlament. Da, o sigui, no aneu al Parlament a morir. Al Parlament del Regne Unit, tu pots morir allà.
4: Dius, espera, no, deixa que sabem que m'estic morint, no?
1: Però està bé.
6: És una llei molt tonta, perquè si et mors, t'és igual.
3: Pues ara, això. Espera, que a l'Alabama està prohibit conduir amb els ulls vendados.
4: Jo crec que aquí també. Però... jo crec que aquesta és una norma internacional.
5: Això hauria d'estar prohibit.
1: Però a Las Vegas no.
3: A Las Vegas no.
6: La Vanessa pot, perquè li pita tot.
4: Ah, clar.
1: Llavors, no, amb ell i a mi tot no, perquè no he pagat tant. Ah, a mi em fes, soc més pobra.
4: Ella té el model inferior.
1: Clar, jo no, jo no.
3: A Ohio no es pot embolicar. No, o sigui, no puedes emborrachar els peixos. No pots.
4: Com?
3: Sí.
6: Es pot emborratxar un peix? És una pregunta.
1: I tant. Tots els animals s'emborratxen.
4: Jo vaig emborratxar un periquito.
2: Home, no fotis.
4: Sí? Era petit i no sabia el que feia. Però era Nadal. Es deia Maria Teresa.
3: Ai, pobreta.
6: És que de petits s'han fet disbarats amb els de les
4: mascotes. I jo li vaig posar una miqueta de cava i va morir.
1: Volia,
4: va, morir.
1: Volia celebrar amb ell, també.
4: Ella era, es deia Maria Teresa.
1: Ah, perdona.
3: Maria Teresa,
1: quan
2: jo, era petita, hi havia, no sé on era, en un poble, una carpa que bevia galeta amb un porronet que li donaven aigua. Així sortia el peix, sortia de l'aigua i bevia.
3: Doncs pues mira, no es pot ajudar,
2: això. I molta gent a veure-ho, això.
3: No, aquí no està prohibit. Però espera, que a França està prohibit dir a un porc Napoleón. No pots dir-li...
2: No pots batejar-lo com a Napoleón.
4: No. El porc no, eh?
3: El porc no.
4: Però si tens un altre bitxo,
3: un gos, sí.
4: Un
3: gos pot ser Napoleón.
6: El fill també, però el porc no.
3: A Florida, per exemple, si tu vas en banyador no pots cantar, perquè consideren falta de decoro.
2: Ah, sí. Ah. Cantar no.
3: No, cantar no. Altres coses sí.
2: La pregunta amb aquestes coses és què carai deuria fer... Passar? Perquè ha sortit aquesta llei.
1: Clar, algú va passar, segur.
3: Bueno, no. Segurament és un tema d'essència pública. I espera, que a Tailàndia...
1: Però si vas en banyador, si estàs al mar, a una piscina...
3: No pots cantar?
1: És que és absurd, perquè estàs en un lloc ja com d'esbarjo, no? Si estàs en banyador...
4: Clar, clar.
3: I no et dediques a cantar.
1: Jo una cançoneta en un moment així, no?
6: Sí, sempre és agradable, que el del costat de la platja comenci a cantar.
4: Home, perdona, i tant.
3: Sí.
4: Òpera.
3: A Tailàndia...
6: A la platja queda fantàstic, sí.
4: Jo t'estàs ficant, no? Sí, sí. Sole mio. No?
3: I la gent mirant...
4: Lo sole mio a la platja té tot el sentit.
6: Quadra totalment. Sí.
4: No?
1: Bueno,
3: Tailàndia no pots... és il·legal sortir sense roba interior. Ara, com ho comproven? No ho sé.
4: Ja.
3: Clar, que seria una... Japó està prohibit ballar després de Japó, eh?
2: Perdona un moment, és que ara... estic intentant visualitzar Tailàndia.
1: Clar, jo també.
2: Com va la gent autòctona?
3: Sí.
2: Que, vull dir...
3: Però amb roba interior.
2: Com uns draps... Allò, no, que porten...
4: A Tailàndia, a Bangkok, la gent va vestida normal, eh?
2: Sí, però vull dir que aquesta llei no té pinta de ser d'aquest segle.
1: Ja. No.
3: No, està en vigor. Tot el que estic dient està en vigor.
2: Bueno... Deu ser una llei
1: clar,
2: antiga, digo jo.
5: Aniria... Sí, però això no es pot controlar.
1: Deu ser una llei
2: impossible.
1: Primera.
2: És que potser no es posaven, no, perquè, per exemple, a Xina, fins fa poc, els nens petits no portaven bolquers, portaven uns pantalons oberts pel mig i... Tot avall, t'ho juro. Això l'any 2000 i poc, eh?
3: Pues per això...
2: I a Mollós que abans no es posaven...
4: Jo havia viscut molt feliç sense aquesta informació.
2: Sí.
4: Fins al dia d'avui, eh?
3: Però espera,
4: espera. Ara d'aquí un moment farem Espanya. Anem a posar una mica de música, vinga.
5: A qui li toca?
4: El Ferran, per exemple?
6: No ho sé.
4: No, busquem-les.
2: Ferran.
4: És que avui no tinc el llistat.
2: Has perdut els
4: papers. He perdut els papers.
6: Ni recordo quina et vaig passar.
4: Doncs mira, és aquesta la cançó del Ferran. Mira.
7: El primer dia de vacaciones, una siesta ilimitada, rascarse los cojones, disfrutar haciendo nada, follar en una fiesta, o saberse la respuesta, la piel de gallina recordando el gol de Iniesta.
4: Què és això, Ferran?
5: No recordo el nom, però per mi és la cançó de... És mi canció de verano. Sempre que arriba el bon temps...
4: Es diu És gratis.
5: És gratis.
4: És gratis.
2: Però no sé què banana, bananera... No sé què de la banana...
5: És la típica cançó que m'arriba, que algú m'envia, i que sempre em recorda que ve l'estiu.
4: És xula.
5: I a més, té aquest bon rotllista, saps? Sí, sí. Té aquest bon rotllo de tot de coses que són gratis i que no li donem valor. No?
4: Està molt bé.
3: Pues sí.
4: Està molt bé.
5: Vaig pensar que amb la calor que venia quadrava bé.
4: Sí. Està molt bé.
1: Sempre em sorprèn, aquest noi.
4: Escolta'm,
5: sí. Coses gratis.
4: Què era això? Que no som males persones si riem de les desgràcies alienes?
1: Sí, bueno, riem. Bueno, pots riure. És que t'alegres. O sigui, és alegrar-se això del... De quan algú li passa algun malament, té que veure, és molt bo, amb el sentiment de justícia. Perquè, o sigui, primer que consideres que aquella persona el que li ha passat s'ho mereix. Llavors te n'alegra, sense voler... Tothom li passa i ningú diu perquè no és bonic. Llavors, si ho sents millor, treure-t'ho de sobre, sentiment negatiu. Però també és una mica catàrquic, no? També et cura una mica. Llavors, què passa? Que amb les persones que et cauen bé, això és evident, no? Però les persones amb empatia et sap més greu.
4: Clar.
1: Posar-te content per una desgràcia.
4: Clar.
1: Però les que et cauen malament és com... És que s'ho mereix.
4: Ja.
1: És que s'ho mereix. I això no és dolent, no és dolent. Té que veure... Posem això en un sentit de justícia universal. Però això està dit per psicòlegs.
3: Karma.
1: Perquè han fet un estudi... No, no, no és el karma, és el sentiment de dir... Pues una mica, si a mi no m'ha passat, aquesta persona que és pitjor que jo, pues tampoc li té que passar algú bo. Llavors, tots... És una mica això... Hi ha un... Jo he viscut amb companys...
4: Perdona, això no sé el principi d'un cabroncete de
6: això
4: tota la vida.
6: Pensant tot
1: bueno, això és el que tothom pensa, però aquí... perquè no saben aquest estudi que s'ha fet a la Universitat de Córdoba.
4: No serà la de Colòmbia, també? La...
1: Córdoba, sí. Córdoba, Espanya. Però és molt interessant aquí han fet l'estudi, perquè ho han fet a nens de 10 i 17 anys, nens i adolescents, i té molt sentit, perquè, clar, una persona gran pues, ja s'ha intoxicat amb, amb les experiències vitals, amb desgràcies pròpies. Clar, un nen, pues, amb la millor part de la vida, pues, no li han passat tantes desgràcies.
4: Clar.
1: Llavors, té l'instint ja d'alegrar-se de quan l'altre no li surt bé.
4: Ja.
1: I això és... No, no. Però té que veure... Bueno, això és el que... No, no.
2: Si no, l'estudi aquest, aquest senyor...
1: Són ells,
2: el Bullol senyor que ha fet l'estudi, també mira que ho han fet, perquè...
4: Potser sí, ah,
2: vull dir, perdona. Bueno,
5: i aquí el que passa és que les desgràcies...
1: És molt humà. No és cabroncete, és dir... Si una persona és antipàtica, dius, doncs pues per antipàtica, toma, t'ho maleixes.
4: Sí, jo estic d'acord, és humà. Quan a tu et cau algú malament... Pel que sigui, si li passa algú xungo, no que es mori, o li passa una desgràcia...
6: A
4: una tonteria, doncs hi ha un et fots... Que, no, que seria la teoria del et fots.
1: I et busca, i té que veure, és el que vull dir, que no, és molt fàcil, tampoc, o sigui, és això i punto, no va més. Però aquest et fots té que veure amb la justícia, per tu és just que es foti, s'ho mereix.
2: Ja.
1: O sigui, no vols que li vagi malament, perquè
4: això,
1: sí, és perquè ha d'haver un equilibri...
4: Un moment, una pregunta.
1: Busques un equilibri en el món.
4: Vanessa Cogar, aquest és un estudi financiat amb els diners de tots? És a dir,
6: segur!
4: S'han dedicat diners...
1: Pels cordobesos, segur.
4: S'han dedicat diners a fer això, està molt bé.
5: També el que passa és que les desgràcies, clar, hi ha magnituds diferents de les desgràcies, clar.
1: Però...
5: I llavors n'hi ha que són autèntiques banalitats que no són desgràcies, en realitat. O sigui, per exemple, amb el tema del futbol, no? Que és un tema, que és un tema molt, molt habitual en el qual tu te n'alegres de les desgràcies alienes, hi ha gent que pateix moltíssim pel futbol i en realitat alegrar-te'n d'una desgràcia així
2: no passa
5: res,
2: és una
5: banalitat total.
1: Sí, aquí parlem una mica de les coses una miqueta més light.
3: Jo he pensat en una fluixa. Hi ha una dona que no suporto i el grup de dones la van fer fora del grup. Buah! Que placer.
1: Vas dir, ara.
4: El grup de dones, o sigui...
6: Tu imagina't.
4: Quina
6: mandra. Hi ha un grup de dones?
4: Quina mandra.
6: On van treure una dona?
1: O sigui, però veus?
4: Quina mandra.
3: No. És que és insuportable.
1: Però tema justícia.
4: Un segon.
3: És insuportable, aquella dona.
1: Però tema justícia. Ella deia, aquesta dona no es mereix estar en aquest grup de dones guais.
4: O sigui, ja ho hem entès.
1: Hi ha un equilibri.
4: Sí, ja t'hem entès la teoria. Deixa-ho córrer.
3: Justícia.
4: Ho hem entès molt bé. No perquè ens ho hagi repetit 34 vegades.
1: No veig reacció a les vostres...
2: Perquè no estem d'acord,
1: Ah, vale, per què no? Ara m'agrada saber per què.
4: No, espera un moment. Sabem més millor altres coses. No, que jo... estem a 3 minuts de 3 quarts de 10 i si no ens dona temps. Què anaves a dir, David?
5: No, anava a dir que admetem les coses com són i qui no... Aquí, per exemple, que ens dediquem al tema dels mitjans de comunicació i així, alguna vegada no ens hem alegrat quan algú ha fet unes audiencietes dolentetes?
1: I tant.
4: Doncs mira, jo...
5: De vegades això ha arribat a passar, eh?
1: No
4: doncs
1: som...
4: jo amb això no.
5: Quan algú amb qui rivalitzes o algú que no et cau bé del tot ha fet uns numerets dolents...
1: I tant.
2: Jo és que tinc una teoria i no espero que sigui Santa Teresa de Calcuta, eh? Però jo dic que les persones que jo odio, quan aquest poc ho diu, no és la paraula odiar.
5: No és la paraula, no.
2: No, ja... m'agraden, sí. Que triomfin molt i que em deixin en pau.
1: Això és veritat,
4: jo amb això estic totalment d'acord amb tu.
2: Quan més triomfen, més en pau et deixen.
1: Això és veritat.
5: Oi, sí.
4: Va, posem una mica de música, la de la Olga, per exemple. A veure quina és la cançó que ha escollit aquesta setmana. L'Olga avui és més misteriós que mai. Mira, és aquesta. Sí, ara acabo de visualitzar l'Olga pel carrer, saps allò, ballant? Un cop va veure que havien fet fora del grup de dones a la senyora insuportable.
3: Totalment.
4: Perquè és una cançó molt de... La
1: veig,
4: Exacte,
1: En plan...
5: M'agrada molt
2: aquesta. Avui, quan l'he vist escrit, dic, jo no la coneixo, i em diu la Sònia. Sí, sí que la coneixia. No, ja dic, no, sí que la coneixia. No sabia com es deia.
3: Aquesta cançó és supermotivadora. Jo em deixo la veu, perquè jo vull... Sí, K-pop, les guerreres, però clar, dels meus nebots, al final la cançó se t'enganxa. I em deixo la veu, perquè jo crec que agafo el top d'ella.
4: Home, sí, és el teu don ocult.
1: És molt Olga, aquesta cançó.
5: Aquesta és difícil de cantar.
3: Sí, sí, però a vegades en el cotxe jo sento que l'agafo.
5: Això passa de vegades.
4: David Balaguer, va, anem amb el tema, no?
5: Sí, és que, mira, va lligat amb el tema que fèiem referència fa un moment, el tema del futbol, perquè hi ha un altre estudi, és un altre estudi aquest, eh? La ciència ha conclòs que hi ha tios, és més masculí que femení això, hi ha tios que ploren i pateixen més pel futbol que no pas per una ruptura sentimental. Això és molt fort.
4: Això ho veus, això es veu.
5: Sí, sí, però... Que una ruptura sentimental, doncs home, et pot afectar, però que la superes en dos dies i que, mira, no passa absolutament res i que no t'amarga un dia... o no t'amarga els dies, i en canvi les derrotes del teu equip de futbol o una mala temporada del teu equip de futbol, que baixi a segon el teu equip, qualsevol cosa així, hi ha gent que li afecta moltíssim i que plora.
4: Però ho veus, o sigui, l'altre dia quan el Barça va guanyar la Lliga, bueno, o sigui, al davant de casa meva hi havia un grup de nois que se'ls hi anava la vida.
5: Sí, sí, sí.
4: O sigui, era la millor notícia de totes les notícies mundials, perquè d'altra banda et permet viure-ho amb altra gent tan malalta com tu.
2: Exacte.
3: I puja, no, però... i puja la natalitat.
5: Però llavors jo, llegint...
4: La natalitat puja?
3: Sí, sí, sí, hi ha estudis...
1: Llegint això... Era una casa, el dia següent,
4: era una
1: això.
4: Acudit, era un acudit dolent.
6: Sí, sí.
4: Era un acudit dolent que no me n'ha sortit, perquè era com si està pujant la...
3: La nata. Sí.
5: Acudit de tres quarts.
4: Ho he reconegut jo.
5: No cal
4: que em fustigueu perquè ho he reconegut jo.
3: És l'hora del Toni.
5: Doncs un sempre es pensa això, que... crec que tinc superades moltes coses del passat, doncs no, perquè jo ara que m'aproximo als 50, resulta que aquest any que l'Espanyol, jo soc de l'Espanyol, les coses van anar molt bé en un principi i de sobte va començar la davallada aquesta, hòstia, és que ho he passat malament,
4: patia,
5: tu.
4: Eh?
5: Ho he passat malament, i dius, ja. Però com pot ser? Llavors, he recordat llegint això que jo he arribat a plorar pel futbol. Ara es va fer 20 anys d'un famós gol de l'Espanyol, del gol de Ferran Coromines, que ens va salvar de baixar a segona divisió l'últim minut d'un partit, o quan s'acabava el partit, no sé si recordes aquest gol, o el recordeu, i jo he plorat, i llavors us volia preguntar per quines banalitats heu plorat.
4: Mira,
5: vosaltres. Perquè és una banalitat plorar.
4: Digui, jo no vaig arribar a plorar, però jo que no sóc futbolero, veient una vegada la final de Wembley, el gol de Koeman...
2: Bueno,
4: vas
2: plorar?
4: Ni vaig
2: estar... És que va ser molt èpic, allò.
4: Però és que era... Bueno, clar, és que allò ho estàvem vivint tots. Ah. O sigui, la cosa és que aquell gol el vam viure alguns així i no hem tornat a viure cap altre gol així. Mentre que hi ha gent en el futbol que... cada...
5: Tot ho viu així, sí.
4: Ho viu tot així.
5: Sí, sí,
2: jo, tinc una, jo tinc un exemple de cosa molt banal que em feia plorar, que era un anunci de Freixenet, que cantava Alejandro Sanz, ella, i sortia un primer plano d'aquella model gallega dels anys 90 tan guapa. No
5: Inés, Inés Sastre?
2: No, una gallega, és igual.
3: No, és igual,
2: una noia guapa. I li queia un llagrimot per aquí, per la galta, mentre sonava aquesta cançó, i no sé què, del Freixenet i tal. I jo... bueno, que era sentir...
5: Això passa, sí.
4: A mi m'encanta plorar les pel·lis.
2: En 30 segons jo estava plorant, però...
4: Jo, bueno, a mi em fa gràcia, jo miro a vegades pel·lis amb els nanos que quan arriben determinades escenes es giren cap a mi i sempre em troben.
2: Jo també ploro molt.
6: Em passa
4: el
6: igual.
4: Que m'agrada un plorar d'aquests.
2: No em fa gens de vergonya.
5: No, Coco. L'has vist, Coco?
4: Coco.
5: Sí. Coco. Fa plorar Coco.
4: Home, perdona. Sí, sí. Però jo puc plorar amb gost. Saps?
2: És a dir,
4: jo sóc de plorar, sí. A poc que es pugui plorar...
1: Home, amb gos vam plorar
4: ploro.
1: Tots.
4: Després apagues la tele i em costa molt plorar. Però amb la tele jo em deixo anar. La tele, el cinema. Sí.
3: A mi em costa molt plorar, eh?
2: Jo no.
3: Sí. Suposo que també, perquè he creat com una coraza, sí, perquè si no estaria plorant en tots els casos xungos
1: jo plorava
3: que poden
1: molt.
3: Aparèixer. Però és com costa.
4: Però t'imagines un moment que et toquen a judici.
3: I plores.
4: I està allà, la teva advocada està plorant davant el jutge.
3: M'ha passat amb dues companyes que han començat a plorar en ple judici escoltant a la seva clienta, eh? Sí. I llavors et quedes... És que no pots fer-ho. No pots empatitzar tant.
4: No, és veritat. No, i que, home, que a veure, que som humans tots,
3: clar,
4: eh? És a dir, no us ha passat mai en directe, això?
2: De què?
4: A mi m'ha passat. Està fent una entrevista i que el contingut de l'entrevista sigui tan sumament bèstic que hi hagi un punt en el que t'emociones de debò.
1: A mi m'ha passat un cop.
4: I que em tremolava la veu, pensava que em posava a plorar en directe.
1: A més, se'm trencava la veu i menys mal que vam continuar.
4: Clar. Va. Ai, posem una mica de música. Què et falta la cançó de la Vanessa, no? Em sembla? Vinga, aquesta és la de la Vanessa.
6: Està revivint la Vanessa,
4: Està millorant.
6: Està millorant molt.
4: Està millorant.
5: Està millorant.
1: Mira.
6: Qui canta això?
1: Mira, The Weeknd, i es diu la cançó Save Your Tears, justament.
3: Save Your Tears.
1: Sí.
4: Molt bé.
1: Guarda les llàgrimes per un altre cop. Jo, per si un cas hi ha algú que no sap anglès, jo...
4: No, molt bé.
5: Molt bé. És molt bo aquest tema, també.
4: Sí, que és
1: gràcies.
5: Grans eleccions, avui. No, però,
1: ploraré d'emoció, em fareu plorar.
4: Veus? Però has d'entendre que quan la cançó val la pena, ho diem.
5: Exacte.
1: Perquè ara
4: quan no ens agrada, no és que vulguem molestar-te.
2: Antonio Marín.
4: És perquè són dolentes.
2: Fes el favor. Sou dolentes. Fes el favor, perquè clar, tu puja de la bèstia i llavors passa el que passa.
4: No, però ella, de tant en tant, escull cançons com aquesta que estan bé.
1: No. Cada setmana em dieu que us agrada la cançó que he portat. Per què us heu molestat a escoltar-la 2 segons?
6: Porta 3 setmanes molt bones,
4: 3.
1: Mira, un dia us aniré...
4: Recorda fa 4.
1: No, perdona, jo portaré les de fa 4. D'una a una, i no sap... D'una a una i dirà, ostres, que bona, que és aquesta Vanessa.
4: Que bona,
1: Faràs això, ja veuràs. Ja veuràs. Em tocava pringar.
3: El llistat.
1: Perquè soc tova. Soc tova i rebo.
4: Mira, no saps com m'agradaria tenir aquí la gravació de quan va passar allò.
3: El llistat de Spotify.
4: La teva cara, no? Però veus, si ets una persona previsora que grava les coses...
1: Vaig tenir que anar a teràpia.
4: Després, al moment en qüestió, tens el document.
2: Perdona,
1: em va fer teràpia la Glòria.
2: Perdó, igual la Olga ho té gravat al seu mòbil.
3: Podria ser que
2: la grava tot. Mira, jo després de veure aquests senyors en pijama, una senyora amb un camisón que vam veure coses que no calien veure. I ella, senyora... Per què vol gravar una cosa a 50 metres de nit allà baix?
4: Perdona, això on era?
2: A Sants.
4: Clar, ho dic per aquella gent que s'acaba d'incorporar, és que la teva veïna...
2: Uns policies van amb una moto, suposo, que l'havien fet allà, l'havien reduït, i estava el de la moto a terra, ells amb les sirenes, bueno, en fi. Quarts de 4 al matí, t'ho dic, quarts de 4. I jo vaig sortir, perquè la meva companya de pis, sortim a mirar. A mi m'hem pujat allà, policia, però mentre no truquen a la porta, deixem en pau. Però cap a fora, al balcó. Sortim al balcó, tothom en pijama, una cosa horrible. Però tothom amb el mòbil gravant aquesta situació absurda que dius, per què vols tenir gravat això? Per què? A més, jo dic, que jo també... Jo s'ho explicant-ho després del cap de setmana amb una gent jove. Dic, aquell, perquè ho vols, no s'ho veure res. Diu, perdona, els mòbils d'ara graven de puta mare. Clar, és que jo ara entenc per què la gent vol un telèfon, un mòbil, perquè li dic telèfon encara, imagina't, que val més de 1.000 euros. Per què? Per tenir una càmera bona. Per què vol la càmera bona? Per gravar com la policia deté el nom desconegut al carrer. Que clar, amb el mòbil no es veu això, no es veu res, tot negre i contento fer flash amb pincel a tot. Mare de Déu! Clar, tenen aquests telèfons que pots posar aquí una cosa que fa zoom. Perquè jo no vull gravar això. Per exemple, l'efecte Badoc, autopistes, resulta que la gent ja va a poc per mirar. Tota la vida això, que tampoc ho entenc, hi ha hagut un accident, senyora, tiri, passi, corri. Pues ara es veu que l'efecte Badoc ha duplicat i és horrible perquè la gent passa gravant.
3: Olo.
2: Que jo dic, per què cony vols, perdoneu-me, un vídeo des de dintre del cotxe de tu fora un senyor que ha tingut un accident? No ho puc entendre.
3: Tota la raó.
2: Ara, partit de futbol. Nen jugant, jo entenc que el teu fill juga a futbol i t'agrada molt. Graves un rato, perquè graves un partit important. Tot el partit de totes les setmanes. Per favor, home, què em faràs de totes aquestes hores de nen jugant a futbol malament? Perquè el teu fill juga a futbol malament. Malament. Perquè si tu després t'ho posessis a casa, editar-ho, i guardessis aquells 10 segons que el nen ha fet un canyo en el coral de davant, o aquells 10 segons que ha rematat amb el cap miraculosament i ha caigut la pilota, pam! No, tu fots tot el rato que el nen perd la pilota, vinga, morir avall! Per una cosa horrorosa, tu vinga gravant-ho. No sé per què, ells ho graven. Ai, bona manera. perdó meu. I llavors, la gent se'n va, per exemple, a un restaurant i et fan un vídeo des del lavabo, que m'he passat, jo estic al lavabo i se'n diu una senyora que parla fora, una noia. Surto i em diu, ai, otra clienta que estava usant el lavabo. Que estava fent un vídeo per TikTok dins del lavabo.
4: Ja.
2: Per l'amor de Déu, home, no, no, no. Perdonem-me, no, anem bé. Perquè tot això, jo li dic a aquesta gent jove, que jo li dic, esclar, dic, és que no ho sé, perquè volen veure això després de casa, no ho mires mai. I diu, és que ets una innocent, això no és per mirar-s'ho, això és per penjar-ho.
4: Clar. És que jo t'estic escoltant tota l'estona i estic pensant, si en lloc de el que t'envolta un dia mires TikTok,
2: bueno, però,
4: veus tot això?
2: Perdó. Llavors, vaig més allà. Perdoneu-me, si ja gravar-ho, per mirar-t'ho tu, em sembla de tontos, però no dic de gilipolles, penjar-ho, perquè un altre s'ho miri, i tu mirar-t'ho d'un altre que ha penjat, això és de, no tens vida. Yeah. No tens vida, no. Fes alguna cosa perquè estàs mirant. Com una veïna de no sé qui ha penjat, com ha gravat a un policia detenir a no sé qui, a no sé qui, de cantonada de Barcelona. Què cony t'importa? Quina emoció té això?
4: Ja... Yeah.
2: Un accident amb un tros d'autopista.
4: Yeah.
2: Un lavabo d'un restaurant al que no aniràs mai, per la mort de Déu.
4: Bueno, jo crec que ja et pot relaxar.
3: Afecta,
4: ja crec que et pot relaxar. De tota manera, jo crec que és tan habitual això que està dient, no? Si mires la... Que estava mirant a l'hora.
3: No, estava pensant ara en dos casos que s'han gravat, gravat elles amb la seva pròpia detenció. I dir-me en el calabozo. Em tinc gravat, tot. Tot ho he gravat.
1: Que bo, és boníssim. Però com
4: t'ha
1: donat la vida.
4: T'està detenint la policia i tu estàs gravant això amb el mòbil?
1: I dius, a veure si han fet alguna infracció i podem redenunciar, no?
5: Però si tu comences a mirar les xarxes, sempre et sortiran vídeos de coses que han passat per Barcelona.
4: Sí, sí, sí.
5: De 34 persones que han gravat coses com aquesta de Sants.
6: Sí. I Barcelona peligrosíssima i todo fatal.
5: Això passa cada 2 o
1: estan obsessionats,
5: des dels balons, un vídeo des de diferents angles, perquè ho han gravat 400 persones.
2: Jo veig molt un concurs a la tele, és igual, que graven pel carrer, vale? I llavors veus que darrere del que estan gravant, perquè no poden evitar-ho, hi ha gent amb el mòbil gravant com la gent... Per què vols un vídeo en el que es veu un senyor fent un concurs pel carrer?
4: Ja... Yeah. Mira, bueno,
6: és el món que ens ha tocat.
2: Il·lusió de què?
1: Fa il·lusió, no ho pues sabem.
6: Ara heu de pensar que el Bad Bunny està actuant ara mateix. Home, i tots els que estan allà estan així.
2: Això, ràdio, això també, que dius, mare, no puc entendre. Sí,
1: sí. Tinc alguna cosa que dir, que vull dir-ho. No me vull anar sense dir-ho.
4: Va, digues...
1: Jo vull... Espera, podia anar a veure el Bad Bunny.
4: Perdoneu un moment.
6: Endavant.
4: Vanessa, digues això que vols dir que no vols marxar sense dir-ho.
1: Doncs, jo vull... Podia... I potser hauria d'haver anat al concert de Bad Bunny.
5: Oh.
1: Però he preferit estar amb vosaltres.
4: Ah, jo t'ho agraeixo molt. No. Però també podries haver anat i podries haver entrat des d'allà.
1: Ja, ho hagués volgut, això.
4: I tant.
1: Doncs jo he preferit venir aquí.
4: No t'agrada massa Bad Bunny.
1: A veure, m'agrada la seva música. Alguna sí. I m'agrada la figura, el que vol dir, perquè apoya molt a la gent del poble i a la gent solidària i a la gent pobra, i tot això m'encanta. A la justícia, que ell creu. Però tampoc per anar a un concert amb el Bad Bunny, amb tanta gent...
4: Aquí està el quid de la qüestió. És a dir, a mi em poses la cançó que abans ens han posat...
1: És de les millors.
4: I a mi em poses aquesta cançó i diu, ah, doncs està xula.
1: Està bé.
4: Una altra cosa és pensar en tot un concert...
1: Tot un concert.
4: No, de Nueva York.
1: I amb tota la penya ja esbojarrada.
3: A mi em costa entendre-la a vegades. Ja. I mira que aquesta música l'entenc perquè m'agrada el salseu aquest. Però
5: és un tema per un dia, eh?
4: El què?
5: Sí. Parlar d'això, d'anar a un concert només per una cançó.
4: Ai, no, quin rotllo.
5: Però és que potser hi ha alguna cançó concreta, no dic de Bad Bunny, d'algun altre intèrpret, que t'agradaria veure en directe, però t'hauries de menjar tot el concert, que no t'interessa per
4: res.
5: No val
4: la pena. Doncs,
5: perquè això l'altre dia deia, diu, venen els gente de zona, sabeu qui són? Els de Puerto Rico me lo regaló.
1: Aquesta
5: cançó, que a mi m'encanta.
1: A mi m'encanta, també.
5: I a mi m'agradaria veure-la en directe, però penso, anar a veure aquests tios, que no conec cap altre tema i que tota la resta no m'interessa per res.
1: Però
5: veure aquest tema en directe, a mi m'agradaria.
4: I podríem organitzar el concert de les cançons úniques.
1: Oh.
4: No.
3: Un artista, una cançó.
4: Seria una mica car, no? Perquè hauries de pagar molts caixers, però...
3: Per cert, Eros Ramazzotti ve a Madrid. Era un Ramazzotti.
1: Podem fer alguna cosa solidari, que amb les entrades ho donem amb algú. I si no cobren.
4: Què dius?
1: Que ells no cobren, a fer alguna cosa solidari.
4: És que parleu quatre alhora.
1: Però és molt interessant el que t'estic dient.
4: I no puc entendre res del que dieu.
1: Fer el concert de les cançons úniques. Els cantants que vinguin en plan solidari sense cobrar.
4: Ah, molt bé.
1: L'entrada, perquè a l'entrada ho donem els diners recaudats amb alguna fundació bonica.
2: Si venen sense cobrar, voldran cantar la cançó que tenen que llançar aquell trimestre.
1: Però és un tema solidari.
4: Bueno, ja tenim això, eh? Ja s'ha acabat. Feu festa vosaltres el dilluns o no?
3: No, Toni,
6: tinc fills,
3: no.
6: És obligat.
4: No, jo tampoc. Ah, no. Tu fas festa?
1: No, jo tinc tele. O sigui, em diuen el dia que tothom té festa, em fan treballar a mi.
3: No. Però no és festa tot arreu, veritat?
2: Vull Barcelona.
4: No, és Barcelona.
3: Sí, però...
5: Jo faré festa.
4: Tu faràs festa?
5: Però aquest cap de setmana tinc moltes coses de feina.
4: Ah, sí?
5: Sí.
4: Treballes el cap de setmana?
5: Treballo, bueno, sí, aquest cap de setmana.
4: Ah, molt bé. Ai, et vaig veure l'altre dia al Col·lapse.
5: Sí.
4: Molt bé, no?
5: Hi aniré, potser.
4: Que bé, no?
5: Hi he anat dues vegades ja a veure què passa.
4: Fantàstic.
5: I aquest cap de setmana faig el podcast.
4: Sí.
5: A Roses el dissabte i a Manresa el diumenge.
4: Que m'han dit que ho tens ple de gent, allò, no?
5: No ho sé, ja ho veurem.
4: Bueno, tant de bo. Et veig veure tu que ho deies. O sigui...
5: S'han de dir aquestes coses.
1: Que bo.
4: Escolteu-me, que ha estat un plaer, com sempre. David Balaguer, que vagi molt bé. El podcast, igualment. La feina.
5: Gràcies.
4: I tot plegat.
5: Gràcies, Toni.
4: Vanessa Hogar, un plaer, com sempre.
1: Igualment.
4: Olga, ens hem quedat sense les notícies
3: farem
4: horribles
3: més,
4: en Espanya.
3: No et preocupis, és el tema de les sombrilles.
4: Dit, les notícies horribles a Espanya? No, era ben
3: no,
4: bé això.
3: No, però és molt ràpid, és el tema de les...
2: Segons,
4: Ferran, sí. Gràcies, com sempre.
5: A vosaltres.
4: Glòria Galeano, un plaer. Genís, Martín, enhorabona per la cançó. Senyores, senyors, tornem dilluns a les 7. A Ràdio 4, més pla B, que acabin de passar un molt bon... I el comencin, un molt bon cap de setmana. Adéu.
8: Són les 10. Ràdio 4. Serveis informatius.
9: Bona nit. La vintena d'activistes catalans embarcats a la darrera missió de la Global Summit Flotilla aterraran demà dissabte a Barcelona després del segrest de les embarcacions en aigües internacionals per part d'Israel dilluns passat. En declaracions a Ràdio 4, l'activista Manaya Lesnier ha explicat les agressions i humiliacions que han patit durant la detenció israeliana i com va ser l'abordatge dels vaixells.
10: També hi havia armes reals. De fet, es va disparar amb armes reals sense mover-ho per destruir les càmeres i els aparells electrònics, però igual, mentre estàs de caps al terra, amb les mans darrere del cap, en una posició d'estrès, amb militars apuntant amb armes reals i vas sentint disparos de fons, no és una situació gaire agradable, la veritat.
9: Serà demà dissabte sobre la una del migdia quan arribaran els activistes. Aquesta és la darrera hora d'aquest divendres 22 de maig, que també ens deixa d'altres titulars. El govern ha aprovat els que seran els primers pressupostos de Salvador Illa. Tres mesos després, en el segon intent, els comptes parteixen amb 50.000 milions d'euros després de l'entesa amb Esquerra Republicana i els Comuns. Alícia Romero, consellera.
11: Amb les negociacions hem incorporat aquests quasi bé 900 milions en polítiques públiques determinades que han demanat tant Esquerra com els Comuns per millorar el pressupost i per incorporar els seus accents.
9: Educació i sindicats continuen bloquejats en la negociació salarial després d'una nova reunió sense acord. El departament planteja nous complements per docents de centres de màxima complexitat, treballs de recerca i cotutories, però descarta augmentar el complement específic general. Els sindicats, a la seva banda, rebutgen la proposta perquè reclamen millores del salari universals. Yolanda Segura, USTEC.
12: Uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines, per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta.
9: Les parts es tornaran a reunir dimarts i, si no hi ha acord, es mantindran les mobilitzacions i possibles noves protestes. Atenció al panorama polític per la imputació de l'expresident Zapatero. El govern manté el suport davant les crítiques de l'oposició. Sumar demana explicacions i demana als populars presentar una moció de censura en comptes de qüestionar la coalició, mentre el PP creu que l'actual PSOE està relacionat amb el cas Plus Ultra.
13: Assumir su responsabilidad de Estado y aunque sea... por estricta dignidad, presentar una moción de censura.
14: Al final, Pedro Sánchez ha convertido al Partido Socialista en un partido en donde se equipara ser socialista a ser comisionista.
9: Zapatero compareixerà davant el jutge el proper 2 de juny. El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol, malgrat els recursos presentats per la Comunitat de Madrid, Vox i associacions. L'alt tribunal avala mantenir el procés després d'escoltar els arguments de totes les parts. El govern espanyol ha defensat la legalitat i l'interès públic de la mesura i ha detallat que ja ha rebut més de 549.000 sol·licituds. De moment, gairebé 92.000 s'han admès a tràmit. El procés es mantindrà actiu fins al 30 de juny. I el jutjat de Figueres ha decretat presó provisional i sense fiança pel detingut per presumptament matar la seva exparella aquest dimarts. La causa està oberta per homicidi dolós i trencament de condemna i el sospitós tenia un ordre d'allunyament per maltractaments que, segons la investigació, va incomplir abans d'assassinar la víctima a ganivetades en una plaça de Figueres. Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a la violència masclista. I abans de marxar, atenció a la informació esportiva. Demà dissabte, dues cites imprescindibles. A les 6 de la tarda, a Oslo, el Barça s'enfronta a l'Olímpic de Lió amb l'objectiu de guanyar la seva quarta Lliga de Campiones. L'any passat van caure a la final contra l'Arsenal, però el tècnic Pere Romeu té més bones sensacions de cara a demà.
15: Veig un equip més madur que la temporada passada, veig un equip amb major capacitat per canviar coses durant el partit que la temporada passada i crec que arribem en un bon punt.
9: I l'altra cita serà a Montilivi a les 9 de la nit, el partit entre el Girona i l'Elx. Només li val la victòria a l'equip de Mitchell per evitar el descens a segona.
16: Clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans.
9: I acabem amb la previsió del temps. A Emet, Juan Carlos Piña, bona nit.
17: Què tal? Bona nit. Demà dissabte a Catalunya continuarem amb calor, amb unes temperatures significativament elevades per aquesta època de l'any, sobretot a la depressió central de Lleida. Les temperatures se mantindran amb poques variacions i arribarem a màximes de 35 graus a Lleida, 31 a Girona, 25 a Barcelona i Tarragona. Per altra banda, tindrem un dia d'ambient assolellat, encara que al Pirineu durant la tarda se formaran núvols de evolució sense descartar ruixats aïllats. És una informació d'EMET.
9: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv.cat. Bona nit i bon cap de setmana.
18: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Radio 4. Ara comença Metròpoli amb Xavi Collado.
1: Bona nit, benvinguts i benvingudes a l'edició 2283 del Metròpoli. Salutacions de Xavi Collado. D'alguna manera, ara comencem el cap de setmana. La ràdio en directe des de Roc Boronat 127. El taller de músics aquesta nit ens porta com a protagonista la Júlia Cruz. Una mica més tard parlarem del nou treball discogràfic d'en Xico. Tot fins la una en punt de la matinada aquí a Ràdio 4.

0: El taller de músics aquesta nit ens porta la cantautora, actriu, professora Júlia Cruz, que ens presenta el seu tema Fred, un nou single que amplia i consolida aquesta línia sonora, però també ens parla del seu projecte de futur més proper. Júlia, benvinguda, bona nit.
1: Moltes gràcies, bona nit, com estàs?
0: Molt bé. Explica'ns en primer lloc la teva relació amb el taller de músics.
1: Doncs mira, jo vaig començar el taller amb un projecte que és el Cabal Musical, que és una beca que t'ofereixen diverses formacions i després la possibilitat de gravar un EP. I amb ells vaig fer el meu primer treball i a partir d'allà, doncs ara estem treballant junts moltíssim i estic molt contenta, la veritat.
0: A dia d'avui ens presentes el que és el teu single, no? Un tema que es diu Fred. Què és Fred?
1: Fred és aquesta sensació que es queda quan tens la sensació d'abandó, no vol dir que sigui un abandó, però aquesta sensació d'abandó, de hi ha alguna cosa que s'acaba i et quedes, no?, perduda dins d'aquest món enorme, doncs aquesta sensació li vaig posar Fred i la cançó desgrana una mica aquest sentiment de, ostres, jo ara què faig, no?, amb aquesta buidor.
0: Un tema que va veure la llum per Sant Jordi el dia 24 d'abril. És l'avançament d'un àlbum?
1: No és l'avançament d'un àlbum. És una cançó que jo tenia penjada des de feia temps i tenia ganes de gravar-la. Llavors la vaig gravar i la vam publicar com a single, com a lié a un proper treball. Però sí que és veritat que estic treballant en temes nous i en poder gravar un disc més endavant. El que passa és que a nivell econòmic encara he d'estalviar una miqueta més.
0: Escoltem, Fred, vinga. El papa

0: Parlaves del cabal musical. Què és el cabal musical?
1: El cabal musical és un programa que té el taller de músics, que és com per impulsar artistes emergents, o ja siguin cantants, cantautors, grups... O sigui, ha passat gent de moltíssims estils, amb moltíssims missatges, i és això, és un programa que és pel Besòs, per gent que està vivint al Besòs, i t'ofereixen doncs, un acompanyament a nivell de formació, com més en el món de la indústria, no? Com funciona la indústria, alguna classe de composició, classes de cant... O sigui, et fan una mica de formacions del que vindria a ser tot el ventall de necessitats que tens a l'hora de començar un projecte.
0: Sí.
1: I després fan una cosa molt important, que és que t'acompanyen a gravar el teu primer EP. Llavors, ho financien ells, t'acompanyen tant en pensar les idees, els conceptes, la tria de les cançons, et graven un videoclip i t'acompanyen a llançar-ho. Llavors, diguem-ne que t'impulsen al món de la indústria musical amb un producte de molta qualitat i amb un acompanyament molt proper.
0: I tu et vas presentar, evidentment.
1: Jo em vaig presentar, evidentment, sí. Fa molts anys d'això, és molt fort.
0: Clar. Escolta, a banda del que estem parlant, d'aquesta cançó Fred, jo recordo que ara fa doncs, 2 anyets ja, que vas passar per aquí per presentar el que era l'EP, no? L'EP Deixa'm Caure. Com ha funcionat fins al dia d'avui aquest EP?
1: Ha funcionat molt bé.
0: Sí.
1: Hem fet molts concerts amb aquest repertori. És veritat que dins del repertori hi ha moltes cançons que no estan gravades, perquè, com deia abans, gravar és una inversió econòmica molt gran, però estem fent molts concerts amb les cançons de l'EP i amb d'altres temes propis que ja gravarem en algun moment, i ha anat superbé. O sigui, jo estic molt contenta del recorregut que ha tingut. Hi ha una cançó, per exemple, que ha passat una cosa que em fa molta il·lusió, que la vaig cantar amb un quartet de vocal de Lleida, que es diu Quartet Immortality, i ara la canten al seu repertori. O sigui, sí que sento que ha tingut un viatge molt xulo i que, de fet, no s'ha acabat, no? Encara els temes els cantem al directe i funcionen molt. Sí, és un EP que crec que hem apretat i hem explotat moltíssim.
0: Quina és la cançó que canta ara el quartet al seu repertori?
1: Deixar-me caure.
0: Deixar-me caure, la que dona títol a aquest àlbum. Escolta.

0: corazón.
1: Júlia, què és el que vas voler transmetre amb aquest Deixar-me caure?
2: Deixar-me caure és una cançó que parla d'aquesta sensació de no ser suficient quan estàs coneixent algú, no? Jo vaig tenir una parella que era ballarina, era superassertiva, no fotia mai a parir a ningú, no? Era com estupenda. I llavors en aquell moment a mi em va sortir aquesta sensació de no ser prou. I aquesta és com la presentació del tema, Deixar-me caure, però després hi ha una resposta superxula que parle d'aquest acompanyament per part de la meva parella, de les amigues, no? O dels amics, de podem acompanyar-te en aquesta sensació i fer-te veure que és una sensació que és normal que t'acompanyi perquè tots tenim les nostres coses i les nostres històries, però que seria xulo que et poguessis sentir vàlida, no? Llavors, sí, m'agrada molt la segona part de la cançó, que és aquest mimo, és aquesta empenta de forma molt col·lectiva, no? Del teu entorn, de la teva xarxa, que t'impulsa a sentir-te supercapaç i supervàlida i mereixedora d'aquest amor que t'estan donant.
1: I creus, Júlia, que s'ha de deixar caure en algun moment de la vida alguna persona?
2: Doncs no ho sé, és una pregunta interessant. Jo sí que tinc la sensació de que de vegades s'han de deixar caure projectes, per exemple, no? O s'han de deixar caure vincles. Les persones m'agradaria no deixar caure a ningú, però els vincles de vegades sí que hi ha relacions que no funcionen, no? I de vegades ens fiquem allà de cap en què allò ha de ser. I sí, de vegades cal deixar caure les coses pel seu propi pes i segurament agafin un camí diferent al que estan agafant ara, no? De vegades com rendir-se o sí, deixar-se caure, deixar-se endur per aquesta energia que ens empenya és important. El cos...

0: Quina és la formació, Júlia, que t'acompanya als concerts?
1: Doncs depèn. Tinc moltíssima sort, això sí que ho dic. Tinc una sort immensa de comptar amb grans músics i amics que m'acompanyen. Quan vaig a duo, normalment vaig amb l'Abraham Lojo, però l'Abraham també té el seu projecte i té molts bolos. Llavors, també vaig amb el Manuel Fuentes, que és el primer guitarrista amb el que vaig tocar, que és meravellós i m'acompanya molt amb les produccions dels temes. I quan no pot el Manu, vaig amb l'Adrià Pagès. I a la formació a banda que estem acabant de perfilar, perquè ara sí que venen bastants bolos a banda, estaran el Gabriel Macià a la percussió i els Pats, que és el que ha estat sempre a la banda, el Ramon Macià, que són germans de Lleida, els teclats, que també és músic de la banda de sempre, i s'afegeix la Irene Garcés a la guitarra, que també és una guitarrista estupenda i és de Lleida. Llavors farem banda full equip de Lleida i en tinc moltíssimes ganes. Comencem els assajos en breus i tinc moltes ganes.
0: Les teves cançons són molt personals?
1: Sí. Mira, m'he ficat un repte, que és començar a escriure des d'un altre lloc, perquè quan miro les cançons que tinc escrites, sí que és veritat que n'hi ha algunes com d'esperançadores i com envoltades d'una cosa bonica i amb alegria, però molt sovint composo des de la tristesa, no? Quan estic contenta i eufòrica, no trobo tants moments per composar. M'agrada, doncs, anar a la muntanya, sortir de festa, estar amb els meus amics. Llavors estic començant a treballar per poder trobar moments de composició des d'un altre lloc, no des de la necessitat de necessito treure'm això de sobre, sinó des del desig d'explicar alguna cosa concreta. Llavors estic treballant molt en això. Les dues coses són molt personals, però sí que sento que vull agafar una línia una mica diferent. Continuaré fent cançons íntimes que parlen de coses com vertebrals importants per mi, però sí que és veritat que m'agradaria afegir aquesta part més, podríem dir, macarra o més lluitadora, no?, que hi ha en mi.
0: Les teves composicions plantegen aquest recorregut, no?, per l'exploració emocional, però, clar, tenen lletres que aborden qüestions íntimes, universals, com, per exemple, l'autoconcepte, la por a ser estimat o la por al comiat. Tu tens por al comiat?
1: Ui, moltíssima. És que abans, quan has dit lo de deixar caure, a mi em costa moltíssim deixar anar les coses. Soc molt de quan m'aferro una cosa, m'agrada apostar-hi, llavors els comiats em costen. Em costa molt quan gent propera a mi o els meus familiars moren, no? Per exemple, els meus avis, que eren molt grans ja, és igual, el comiat em costa molt. O em costa molt quan vaig a passar uns mesos a una ciutat o a un país diferent, acomiadar-me de la gent allà, tinc drames immensos, però és una cosa que des de petit em passava. Els meus pares, ai, els meus avis, eren de Barcelona i quan venia a Barcelona al Nadal m'ho passava superbé i recordo cada cop que pujàvem al cotxe, tinc la imatge de passar per davant del portal de casa dels avis, que era el carrer Calàbria, i plorar desconsoladament cada cop que marxàvem. No és un tema històric en la meva vida de que em costa molt acomiadar-me.
0: És important, saber acomiadar-se.
1: Ho sé, estic aprenent.
0: Has parlat de la por del comiat quan un deixa aquesta vida, no? Clar, és complicat, però és que tots passarem per aquest tràngol, no? De marxar un dia, que sigui lluny, però hem de marxar, estem de pas.
1: Sí, és veritat, i cada cop vaig entenent més això, no? A mesura que, doncs, ara vaig venir a viure a Lleida fa uns anys, em vaig acomiadar de la ciutat, no? I vaig canviar de feina, no? I em vaig acomiadar d'una cooperativa on hi treballava i ho sabia molt a gust. M'acomiado de projectes, m'acomiado de vincles, de les amigues que tenia allà, que ara ja tenim un vincle diferent perquè ja no és una cosa tan present. Sí que estic aprenent que és veritat que no passa res i tot es fica a un altre lloc. Però el berrinxe del comiat encara el tinc. Sento que tornar a la infantesa al moment del comiat m'agafa aquesta plorera molt difícil d'aguantar, no? Sí, drama.
0: Hi ha cançons amb l'EP Deixar-me caure que són especials, suposo, per tu, no? El nom més bonic, quin és el nom més bonic?
1: El nom més bonic és el nom del meu germà petit, que es diu Joan. Jo vaig composar aquesta cançó perquè el Joan i jo érem de petits inseparables. O sigui, el Joan era el meu defensor al pati del col·le. Quan jo tenia por per les nits, perquè he tingut molta por de nit, me n'anava a dormir al seu llit, no me n'anava al llit dels pares. Teníem un vincle superfort. Llavors, clar, jo em vaig passar per una adolescència complicada, diguéssim, vaig marxar de casa. I el nostre vincle, clar, els nostres camins es van separar. I quan ens retrobem és preciós, però és veritat que ell va viure molts anys fora, lluny, i no li agrada gaire el telèfon mòbil i no sabia com fer-li arribar el missatge de és que m'és igual tot, és que t'estimo, és que ets el primer, no? I li vaig composar aquesta cançó per explicar-li, i és xulíssim quan ve als bolos i la canto, tenir-la allà. Abans ploràvem molt els dos, ara ja ens hem acostumat, no? I ja no plorem tant, però és molt bonic poder-li explicar això cada cop que faig un concert, no? A ell i a tota la gent que escolta aquestes cançons. És igual, perquè ens comuniquem diferent, entenem la vida diferent, entenem els vincles diferent, però l'essència és la mateixa de sempre, que és la meva persona preferida del món.
0: Què et va dir la primera vegada que la va escoltar?
1: Ui, es va abrumar molt, perquè és veritat que és una cançó intensa, perquè jo soc bastant intenseta, i li va agradar molt, perquè és veritat que de vegades ens costa dir les coses, explicar les coses de forma tan, tan íntima i establir aquesta conversa on puguis dir aquestes veritats que són tan denses. Llavors, amb una cançó, crec que es rep diferent i la va rebre molt bé, li encanta. Li encanta.

0: El tema fred, que és el que presentes aquesta nit, Júlia, té alguna cosa a veure, algun vincle amb l'EP Deixar-me caure?
1: Parle bastant del mateix, no? Parle dels comiats, també, i és un comiat que m'ha costat molt acollir. Llavors, té molt a veure també com a nivell estètic. Viatge molt entre el que vam fer aquell EP i el que estic intentant trobar, però és veritat que hi ha una base acústica, que són les guitarres, que m'acompanya sempre, però hem seguit jugant amb tot aquest món electrònic que vam jugar a l'EP, els sintes, les veus processades, no? Sí, jo crec que té molt a veure tant a nivell de temàtica com a nivell d'estil o estètic.
0: Júlia, ens quedem en fred aquesta matinada a Ràdio 4. Gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres, Júlia Cruz.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada molt forta.

0: Metrópoli, amb Xavi Collado.
1: Ràdio 4.

0: Xico, benvingut, bona nit.
1: Hola, què tal? Com esteu?
0: Bona nit. Cantant, músic, productor de Castellbisbal. Xico, què vens a presentar aquesta nit?
1: Pues avui vinc a presentar el meu nou àlbum, que es diu Listen, i això, parlar un rato del disco.
0: Quina és la filosofia d'aquest àlbum?
1: Fer el que m'ha donat la gana i fer el que m'ha sortit, sobretot durant aquest any, el que m'ha sortit de dins. M'agradés més o menys així al principi i això m'era més igual. La filosofia principal, sobretot, era com no posar-me barreres i seguir el que em sortia.
0: És a dir, que és molt personal, llavors.
1: Sí, tota la meva música en general sempre ho ha estat i aquest àlbum sobretot, sí, sí.
0: Estem parlant de que és un àlbum que està entre la cançó pop i la voluntat, d'alguna manera, de trencar límits.
1: Uh-huh.
0: De quina manera has gravat l'àlbum?
1: Com tota la música que faig, l'he gravat a la meva habitació.
0: Sí.
1: No sóc molt d'anar a estudis i tal, i em mola fer-ho tot a casa meva, amb l'ordinador que tinc i tot. I aquest disc m'ha sortit molt així, experimentant, provant beats que tenia per allà i provant sons nous i tal, i vaig acabar veient que tenia 10-11 cançons per fer un àlbum, que totes sonaven molt coherents i vaig decidir emmarcar-ho així.
0: Afortunadament tot ha canviat molt. Ara, des de casa, sense problema, amb un home studio, podem fer virgueries, cosa que fa uns anys això era gairebé impossible.
1: Sí,
0: et dona llibertat, no?
1: Òbviament es poden fer moltes coses. Sempre es notarà quan un disc és d'estudi, saps? I a mi m'agrada molt també quan treballo com a productor, doncs, tenir més recursos i poder anar a estudis, saps, a treballar. Simplement és com que jo he trobat alguna mica el meu espai segur, saps, a l'habitació per produir la meva música, i com es tracta d'algú personal i d'algú que ve d'una manera inesperada, com la inspiració, saps, com que de cop dic, hòstia, tinc una cançó. M'he acostumat a fer-ho a casa meva a les hores que jo vull i és molt més còmode que en un estudi.
0: Clar. Hi ha coses diferents amb aquest àlbum respecte als anteriors EPs que has publicat, per exemple, Sol, Blau o 22?
1: Uh-huh.
0: Hi ha diferències?
1: Sí, és una mena, és una evolució natural, jo crec. Potser sí que el so és una mica més cru, més trencat, i hi ha punts així una mica més de bogeria extrema, però ja ho havia deixat entreveure amb coses anteriors, i crec que és això, és com una evolució molt natural.
0: I al final, si tinguessis que definir en poques paraules de què tracta aquest àlbum, com seria?
1: Pues com diu el títol, jo crec. Listen, escolta l'àlbum i deixa't portar, ja està.
0: Són 11 temes que has publicat. Per què 11? Hi havia més que han quedat fora o no?
1: Sí, sempre queden fora.
0: I per què queden fora aquests temes? Perquè no t'agraden, no enganxen en aquest moment amb la filosofia de l'àlbum?
1: Bueno, no estaven del tot acabats, potser no em convencien, i me'ls guardo per més endavant. Alguns m'encaixaven més que altres i vaig acabar trobant com aquest setlist i aquest ordre, que és el que més em quadrava, saps, per fotografiar com el moment aquest vital. Listen.

0: Sí, que estem escoltant, Baby, no ho sé. Quina és la història del tema? Com va néixer i com ha evolucionat?
1: Mira, em va sortir així una cançó més animada, més romanticona, que no acostumo a fer-les, i em feia gràcia també com mostrar aquesta cara.
0: Mm. Parles d'amor amb les teves cançons?
1: Sempre.
0: Sempre?
1: Sí.
0: És
1: sí,
0: el
1: sí,
0: que
1: sí.
0: mou el món?
1: Sí, òbviament. I tant, i tant. Per suposat. I sobretot crec que els artistes i a la penya que fem cançons hi ha moltes maneres de parlar-ne, però crec que sempre parlem d'amor, saps? I sempre està allà darrere.
0: T'agraden les col·laboracions amb un àlbum?
1: Sí, tant.
0: Què és el que aporten?
1: Pues, diferents punts de vista, diferents colors, i crec que és super, super important.
0: Ara també és més, de la mateixa manera que gravar a casa, i és més fàcil fer col·laboracions. Fa uns anys era gairebé impensable, no? Les companyies, les editorials s'havien de posar d'acord i moltes vegades no s'arribava a bon port. Ara ho teniu més fàcil, no?
1: Sí, en el meu cas super senzill. De fet, ja la col·laborava amb l'Ultra, la va gravar ella a casa seva i me la va enviar. Vull dir, sí que és molt senzill i jo sempre a favor de col·laborar, i tant.
0: De la teva música, quina part és important l'audiovisual? Fins a quin punt fer un videoclip és important?
1: Pues mira, a mi mai m'ha agradat molt aquest... sempre m'ha fet com mandra, potser fer videoclips i tal, però des que vaig conèixer el Souto, que és qui ha dirigit el videoclip així més potent de l'àlbum, que es diu Pogos, o des que treballo amb l'Oriol Colomer, que també és qui ha portat la part audiovisual i la part d'imatge i de concepte de l'àlbum, li he pillat molt el gustillo i crec que és molt important per desenvolupar com tot l'univers, saps, de l'artista i de l'àlbum i de l'imaginari que estàs generant, saps?
0: I busques tu la identitat d'aquest videoclip o deixes...
1: A mi m'agrada rodejar-me de penya que m'inspira i de gent que sap sobre això, saps? No em mola tampoc... Crec que és un error com voler pilotar-ho tot. Crec que és molt important això, com juntar-se amb gent que controli de cada cosa que vols fer. Sí que potser els aporto la idea principal de vull fer un vídeo que sigui així. T'ho deixo a les teves mans, saps? I el Souto, per exemple, va dirigir el videoclip de Pogos i ho va fer superbé. O l'Oriol va dirigir el de You and Me Baby i ha fet moltes portades i moltes històries i també ho ha dirigit superbé i des d'un punt de vista que jo no hagués arribat, saps?
0: De vegades no és fàcil, no? Transmetre la cançó amb un videoclip, amb imatge. I algunes vegades el que sents o les sensacions que reps d'una cançó no són les mateixes que la del videoclip.
1: Jo crec que aquí està com la màgia del bon director, saps? I de l'equip que hi ha darrere audiovisual. I en el meu cas, ja fa un temps que treballo amb el Souto i de veritat que és un espectacle. Vull dir, és boníssim, és superfàcil treballar amb ell i crec que és dels millors directors del país, sens dubte.

0: Estem escoltant Tinc reservat el cel. Quina és la història?
1: Doncs pues no hi ha gaire història. No? Són moltes de les cançons aquestes de l'àlbum les he fet com tirant paraules al micro, així improvisant sobre la cançó i anant filant com una història, saps? I aquest és el cas. Anava dient coses i frases que venien pel cap i em va quedar la cançó així. Potser sí que té un aire... Jo vinc de baix, saps? Vinc de treballar-me les coses des de fa temps i a poc pues, vull arribar, saps?
0: Amb el món de la música tens referents?
1: Sí, òbviament. Quins són serien? Importantíssims.
0: Quins són?
1: Tinc molts. The Prodigy sempre m'ha inspirat molt. Playboi Carti també moltíssim. I per aquest disco, tota la nova onada com de l'under així americà també m'ha inspirat molt. El Che, a Los Amazon, el Two Hollies també, que potser ja no està en under. Són sonoritats i penya que això m'han inspirat moltíssim per fer aquest disco. Mm.
0: A banda dels concerts a diferents sales, tu ets una persona també de festivals, no?
1: Sí.
0: Primera Sound, sí. Ara també pròximament a la Cruïlla. Uh-huh. És a dir, que és una bona manera de donar a conèixer la música dels artistes del país.
1: Sí, crec que sí, crec que és guai, que hi ha molta gent, hi ha molta varietat d'estils allà i sempre s'ajunten com energies molt guai, saps, en els llocs aquests, i és molt guai estar al Cruïlla, la veritat, és que sempre ho havia somiat.
0: I hi ha artistes, quan venen aquí, que diuen que els festivals sempre hi són els mateixos. Què opines, tu?
1: Sí, pot ser.
0: Sí, no?
1: Al final, la part del mercat aquesta més d'artistes i de trepitxeus i tal, sempre estarà, sempre hi haurà aquella gent. Però, bueno, hem de lluitar perquè també hi hagi espais pels artistes més alternatius, potser, o que tenim propostes més diferents, i en el meu cas pues, està bé que cada any tinc alguna oportunitat d'aquestes per ensenyar el cap per allà.
0: Sí, abans parlàvem de col·laboracions amb d'altres artistes. Hi ha un àlbum, Sacrificis, que vas tenir moltes col·laboracions, no?
1: Sí.
0: Unes col·laboracions molt importants.
1: Sí, sí.
0: Ho tenies ja conceptualment pensat, que aquell àlbum seria amb col·laboracions? O van sorgir després?
1: No, van sorgir perquè fent la cançó com que em demanava que hi hagués... que sortís aquella persona, i per sort, amb Sacrificis en concret, sobretot, era molt amic de totes les col·laboracions i va sortir superfàcil, la veritat.
0: Mm. Com veus el món de la música ara mateix al país?
1: Bé, el veig bé. Hi ha varietat, hi ha de tot. Sempre hi ha el que comentàvem abans dels cartells i tal, doncs sempre hi haurà els grups que estan allà dalt. Però crec que hi ha bastanta gent interessant i hi ha coses per escoltar xules, la veritat. Mm.

0: Estem escoltant On Estan, expliquen la història.
1: No ho sé, és, no? És lletra que tenia per allà nostàlgica amagada, amb beats i amb un beat així com molt enèrgic i molt nostàlgic també i com emotional. I em venia de gust fer una cançó també com trista però animada i potent alhora, saps?
0: Hi ha cançons que no poden faltar al teu repertori?
1: Sí, sens dubte.
0: Quines serien?
1: Totes les del nou àlbum, segur.
0: Segur?
1: I, no sé, de Sacrificis sobretot. De Blau sí que en toco, crec que no en toco cap, però de Sacrificis toco bastantes. Sí, sí, Sacrificis, Lo Nostre, Gràcies al Sacrifici, crec que són temes que han d'estar allà.
0: De quina manera treballes? Com és la teva pauta diària a l'hora de treballar, de composar, de gravar?
1: Amb el meu projecte en concret sóc bastant d'anar estirant el fil, de posar-me quan tinc coses a dir, quan m'han passat coses i quan he acumulat vivències, pues, escric molt també i tal, i no tinc una pauta ni una rutina de treball ni res. Quan estic inspirat m'hi poso i si surt algú guai, si no, no passa res.
0: Xico, i per tu la música què és?
1: Uf, per mi ho és tot, és la meva vida. Sens dubte, sí.
0: És a dir, que una part molt important de la teva vida és música. No entendries la vida sense música?
1: En el meu cas, zero. Zero. O sigui, no, sempre m'he identificat molt amb la meva cara més artística fins al punt d'acabar dedicant-m'hi i com abocant tota la meva vida i tota la meva energia i el meu entorn a la música i a les meves produccions, i a la meva guitarra, i a la meva habitació, i a escriure, i a tot el que té a veure amb la música. Així que no, sense música jo crec que no seria ningú.
0: I el dia que vas decidir dedicar-te a la música, tenies aquell dia un pla B per si de cas?
1: No.
0: No. És a dir, havia
1: no
0: de
1: tinc,
0: funcionar...
1: No tinc, avui en dia, vull dir...
0: Havia de funcionar sí o sí, no?
1: Totalment. De fet, vaig deixar d'estudiar, i vaig deixar la feina, i ho vaig deixar tot, de molt adolescent, i... La veritat és que cada any m'ha anat millor a poc, i a nivell laboral també com a productor estic molt content perquè m'està anant molt bé, estic com liderant projectes guais i la gent confia en mi, així que jo què sé, tiraré fins on arribi això, la veritat.
0: Fins al final. Uh-huh. Per què és complicat dedicar-se a la música en aquest país?
1: És complicat, però per mi... Jo sempre he trobat oportunitats, sempre he vist que la gent ha confiat en mi, que hi ha música a fer, hi ha gent amb ganes de fer música i si tu treballes bé i ets fidel al teu so, t'acaben trucant, sí.
0: Mm. Hem de dir que el Xico, a banda del que està presentant aquesta nit, és el bateria del grup Ginestar. Mm-hmm. És molt diferent la música que feu a Ginestar que la que tu portes sí. Personalment. Has volgut fer doncs, aquesta separació dels dos estils?
1: Bueno, jo sóc molt... Sí, sóc moltes coses, jo, saps? També sóc molt popero i sempre hi ha aquesta marca a les meves cançons i fa temps que amb el Pau de Ginestar vaig connectar molt amb la seva manera d'escriure i de fer cançons i ens vam entendre molt produint també i des de fa un temps, doncs, això, estic produint també la seva música i els seus àlbums. Ara estem acabant el nou àlbum que farem, que l'estic produint jo també. I és molt guai, la veritat, currar amb ells, molt.
0: A banda, abans parlàvem de la música, però la música en català també està passant per un bon moment.
1: Sí.
0: I amb molta, i molts grups.
1: Sí, totalment. Crec que jo, de fet, jo em referia a la música en català, en general. Crec que sí, que estan sortint coses noves, està sortint gent jove, sobretot, que és superimportant, els joves i els més joves de tots, que són qui manen al final i qui marquen la línia a seguir, i crec que hi ha bastanta gent, o sigui, que és guai.
0: I una de les coses que estan molt bé és que aquesta gent jove està molt preparada.
1: Sí,
0: cada vegada
1: i
0: més,
1: tant.
0: Cada vegada més.
1: I amb coses a dir i sí, sempre al barco.
0: Clar que sí. Doncs, escolta, gràcies, Xico, per venir a Ràdio 4 aquesta nit.
1: Merci.
0: Gràcies.
1: Gràcies.

Arribem a la una de la matinada i posem el punt. I final, el Metrópoli torna la propera matinada de dilluns a dimarts a les 12 en punt de la nit amb la rumba catalana. Protagonista, Muchacho i Judit Neddermann. Que tingueu molt bona nit, un bon cap de setmana. Salutacions, com sempre, des d'aquests micròfons d'en Xavi Collado.

0: Hola, amics del cine, molt bona tarda. Com esteu? Nosaltres aquí emocionats, com cada setmana, perquè hem quedat i ens hem de trobar amb vosaltres a aquesta hora de la tarda aquí a Ràdio 4, fusionats absolutament amb el Festival de Cannes, que no ens deixa viure en el millor dels sentits. Anem-hi, doncs. Al festival tenim no només tres pel·lícules espanyoles a concurs, sinó també una premiere mundial, Cannes Premiere, una pel·lícula de Maria Martínez Bayona. Bona tarda, Maria.
1: Hola, bona tarda.
0: Que ve acompanyada del seu productor, Adrià Monés. Bona tarda, Adrià.
2: Bona tarda.
0: Què tal? Com us està sentant tot això del Festival de Cannes?
1: Pues molt bé. Estem molt contents, sí, sí. Ho vam saber com a l'últim moment, no? I va ser allò inesperat, però molt guai. Estem gaudint la bona notícia ara.
2: Home, han sigut molts anys de treball i feina, sobretot la Maria, i va ser un bon final de festa, quasi final de festa.
1: Quasi final de festa, sí.
2: La Maria té el vestit preparat per anar a Cannes i tot, que està enviant-ho avui.
1: No el tinc preparat encara. Estem en procés.
0: Clar, Cannes s'ha d'anar com cal, no? Millor debut no es pot tenir, no, Maria?
1: La veritat és que no, vull dir, Cannes és com, no sé, la meca, no?, del cinema d'autor, i és un somni i un privilegi estar allà. I amb la primera pel·lícula encara més, és a dir, sí, és que no és surrealista.
0: És curiós que el títol de la pel·lícula sigui The End of It, no?
1: Esperem que no sigui The End of My Career.
0: És tot el contrari, no?, del
1: sí.
0: que estem ara comentant i celebrant.
1: Sí, sí, sí. Esperem que sigui el començament de moltes més.
0: Esperem. Escolta, expliqueu-me qui va venir aquí, qui va anar aquí. Va ser la Maria la que li va presentar el projecte a l'Adrià Monés, o Adrià, tu tenies controlada la Maria i li vas proposar alguna cosa? Ens expliqueu el perquè de tot plegat.
1: Sí, sí. Ja ens coneixíem d'abans. Jo crec que ens vam conèixer ja fa anys, uh-huh. a través de la Mar Vilà, una amiga, uh-huh. I com que ja volíem treballar junts, no? Llavors ja vam estar parlant i vam enviar el guió. I jo crec que va anar funcionant així. Però ja ens coneixíem i ja volíem treballar junts.
2: Sí. L'origen va ser... Jo fa uns anys vaig veure els curs de la Maria i em van encantar, a través de la Mar, que ens va presentar. I per mi és dels primers curs, ja sé, Maria, què vols fer, el que tu vulguis. I realment em va semblar que tenia una barreja de talent i ambició i com tractava el gènere, que m'agrada moltíssim. I vam començar a desenvolupar un projecte, no? Que és
1: sí.
2: amb una idea d'un projecte.
1: Sí, sí.
2: Llavors, la Maria tenia The End of It, també com a projecte que ara és la peli, i després també estem en un altre projecte, una altra peli, que esperem
1: sí.
2: que també sigui
1: sí, sí.
2: la continuació, perquè som molt fans de la Maria Fasten.
0: Quina meravella.
1: Sí, sí,
0: escolta,
1: sí.
0: jo l'altre dia ens vàrem fixar en l'Adrià Monés perquè vas presentar tres pel·lícules al Barcelona Film Fest, no?
2: Tres a Cannes, dos al Barcelona Film Fest.
0: Dos a Barcelona Film sí. Fest. Vas presentar Hermanos, uh-huh. de les germanes Colás, uh-huh. Rodríguez Colás, i també vas presentar The Birthday o El Anfitrión, no? Com es va dir la pel·lícula que va venir a presentar Willem Dafoe. Quin luxe, tenir el Willem Dafoe. Sí. Quin sopar més xulo, no?, que van fer.
2: Sí, és un luxe tenir Willem Dafoe, i també això que vingui a fer l'alfombra vermella al carrer Verdi i veure un actor tret amb els grans directors, no, allà en els cines, que són uns cines que són com casa nostra, no, per la gent que són de Barcelona i que ens agrada el cinema. O sigui, va ser un luxe tenir-lo, i també la pel·li amb la Carol i la Marina, amb les directores de Xavales, la seva nova pel·li, amb tots els adolescents. Va ser un cap de setmana molt estrany.
0: Uh-huh.
2: Va ser una barreja Willem Dafoe un dia i el dia següent amb tot d'adolescents quinceañeros que ens ensenyaran a fer selfies. Era com... El cine és això, no? Un dia una cosa i un dia una altra.
0: Era un target diferent, no? Diguem. Sí. Sí. De cop surt aquest nom, Adrià Monés, i em diu, el convido al Va de Cine, perquè em sembla que estaves fent una tasca interessant que valia la pena ressaltar, i em diu, vindrem la Maria Martínez Bayona, no?, que ens n'anem a Cannes amb una pel·lícula. Les coses són així, no? De sobte, tot comença a encaixar.
1: Sí,
0: podríem dir-ho així.
1: Jo crec que en la vida, en general, si treballes i fas les coses... Esperem que bé, les coses suposo que s'encaixen, no ho sé. Vull dir, a veure, Fasten va amb tres pel·lícules a Cannes aquest any. Vull dir,
0: Quines són les altres dues, Adrià?
2: Les altres dues són La Más Dulce, que és una pel·lícula de Laila Marrachi, que és una història que passa al sur d'unes treballadors marroquís a Huelva, que treballen amb les maduixes, i l'altra pel·lícula és un documental que es diu Rehearsals for a Revolution, d'una directora iraní que es diu Pega, i que és una història a través del seu arxiu familiar, que ella és directora i els seus pares també, explica la història d'Iran i diverses revolucions fallides fins a que espera sigui l'última revolució.
0: Que interessant. Veig que totes són dones, eh?
2: Sí, no sé, ho fan bé, les dones, sí. Són bones directores, sí, sí. Sí.
0: I mereixen oportunitats, com la cara té a les mans la Maria, no? I parlant de la pel·lícula The End of It, és una pel·lícula de ciència-ficció?
1: És de ciència-ficció.
0: És curiós, no? Sí. Perquè sembla que l'òpera prima a vegades acostuma a ser una pel·lícula més senzilla, no? Entre cometes, t'has complicat molt la vida?
1: M'he complicat molt la vida, sí. És ciència-ficció, és drama...
0: I li has complicat els productors.
1: Vull complicar la vida a tothom, aquesta pel·lícula. Realment no ha estat una pel·lícula fàcil en cap dels sentits. Però també és una pel·lícula molt híbrida, és a dir, ciència-ficció és un drama familiar, hi ha humor, hi ha absurd, és a dir, és una pel·lícula que té molts tons i es mou per... Jo crec que va per llocs que no t'ho esperes. És una mica difícil de catalogar en aquest sentit. Però sí, m'he complicat la vida totalment amb això.
0: És una pel·lícula amb un repartiment internacional. Ara parlàvem de Willem Dafoe, però el teu repartiment no té res a envejar, també.
1: Sí, tenim la Rebecca Hall, a la Noomi Rapace, a la Benny Feldstein, a Gael García Bernal. Sí, un repartiment increïble, increïble. Va ser un privilegi poder treballar amb ell. És també un repte, no?, per posar-te davant d'actors d'aquest calibre i estar allà. Però és gent molt, molt professional i molt abocada, gent que realment ho dona tot.
0: I se saben el guió.
1: La majoria sí, la majoria se'l saben.
0: I no ens ho peguen amb els mobles, no?
1: Jo no, això no, són molt gràcils tots,
0: no?
1: Sí.
0: Que deia, s'ha de ser un actor ha d'anar a rodar, sí, amb el guió sabut i sense ensopegar amb els mobles,
1: els
0: no?
1: Els mobles també, no, tenim sí, controlat, però no va bé.
0: Les marques, no? Continuament i marques, els rodatges?
1: Depèn de l'actor i depèn de l'escena, depèn de moltes coses. Hi ha escenes tècniques que necessites i ajuden i n'hi ha d'altres que no té sentit. Llavors jo crec que has d'anar adaptant a l'energia de tot el que hi ha, el que està passant allà.
0: I aquesta pel·lícula necessitava un gran pressupost, necessitava molts mitjans. Això m'ho dirà el productor, no?
2: Sí, bueno, la Maria també ho sap, que necessitava clar, una òpera prima, una pel·lícula de ciència-ficció, amb el que necessitava, a Espanya és impossible de finançar. Llavors hem hagut de finançar en anglès, també, la Maria va estudiar a Londres, llavors també a la BBC, hi ha hagut també diners que han vingut d'americans, a US, a través de Mediapro, hi ha hagut com un finançament que era impossible aixecar aquesta pel·lícula només a Espanya. Tu dius als finançadors una òpera prima que és ciència-ficció i tothom és com? I aquí la Maria ha sigut molt valenta també i és una gran directora d'actrius també. Com veieu la Rebecca Hall, jo crec que la gent al·lucinarà amb el paper que fa, que jo crec que és la millor pel·lícula de la Rebecca, està increïble. I això és un gran mèrit de la Maria, no? Perquè és bona actriu, però també ha aconseguit crear un personatge, no? Escriure'l i dirigir-la.
1: Sí, bueno, també la Rebecca és increïble, o sigui, jo crec que és una actriu que és allò... ho pot tocar tot, té tot l'espectre, no té... por anar a llocs que són més foscos. Realment era un repte per ella fer aquest personatge perquè la van posar en tots els estats físics possibles, des de prostètics, aigua, fang, tot. O sigui, va ser realment, ho va haver de donar tot físicament. Però bueno, jo crec que era un personatge que també és complex i era interessant per
0: I
1: ella.
0: I déu-n'hi-do el meló que obriu, no? Perquè la pel·lícula toca el somni de tants milionaris, que és la... el desig d'eternitat, no? De poder seguir aquí a la Terra, no?
1: Bueno, és un somni o no, o és una trampa? Vull dir, aquest és el punt de partida de la pel·lícula. Vull dir, si arribem a aquest moment que podem eternitzar-nos per sempre, poder anar reparant el nostre cos i l'envelliment es converteix en una espècie de malaltia crònica, però després què fem amb viure? Si no hi ha la mort, què fem amb el viure? Com ens sentim vius? I així és com se sent la protagonista, que no... té una vida molt privilegiada i molt normal, molt segura, però no hi ha res que l'estimuli, no hi ha res que la faci sentir viure. viva. I bueno, la pel·lícula segueix una mica que a la seva necessitat de deixar una marca, de significar alguna cosa i de sentir-se viva.
0: Encara. Gràcies per venir. Gràcies.
2: Gràcies.

0: Hem començat amb el twist de Pulp Fiction, inoblidable twist que ballen John Travolta i Uma Thurman, i no per casualitat, perquè arriba Daphnis Baldut i li fa Diana el que ha estat una de les grans figures d'aquest festival de Cannes, John Travolta.
1: John Travolta, sí senyor. Avui li fem Diana a aquesta estrella de Hollywood, aprofitant que ha passat per Cannes amb el seu debut com a director. També, si la setmana passada estàvem parlant d'Anna Clotet, que també debutava com a actriu, ens estem posant tots els actors i directors
0: a usurpar.
1: Per què serà? Pues perquè expliquem millor les històries, jo, què vols que et digui? Perquè al final la figura del director és prescindible.
0: És fàcil, és fàcil.
1: Ja ho veus.
0: Ho pot fer qualsevol.
1: Tira que te vas. Encara que continua molt actiu en la seva carrera com a actor, John Travolta, la veritat és que fa uns quants anys que no el veiem en un paper realment destacat, ni a la gran pantalla ni a la petita pantalla. Són aquestes coses incomprensibles que passen al nostre ofici, que no saps exactament per què, però que gent que ha tingut un nivell d'estrellisme immens també pot caure de cop i volta en l'oblit durant un temps. No és la primera vegada que li passa a John Travolta. De fet, amb Pulp Fiction també d'alguna manera se'l va considerar una mena de recuperació de l'estrella que havia estat ell als anys 80, no? Bueno, són aquestes coses que realment no importa la jerarquia que hagis pogut assolir, que en un moment donat pots quedar-te amb el cul a l'aire.
0: Això ho deia Ventura Pons.
1: Ah, sí? Pues
0: no?
1: Mira,
0: no? Amb el cul a l'aire?
1: Bueno, això una mica...
0: Era una expressió molt de Ventura Pons,
1: potser
0: no?
1: Sí, potser sí. Potser li escau, si més no li escau.
0: O era Francesc Bellmunt, o era Carles Mira.
1: A veure, o tu mateixa o jo. Vull dir, això també és una expressió que l'anem dient tots a tort i a dret.
0: Els que està bé recordar també de tant,
1: sí, senyora,
0: en tant, perquè formaven part d'una època molt important del
1: important,
0: cinema Catalunya.
1: I que
0: també, sí,
1: van significar un pas endavant i que van obrir moltes portes a gent com la que tenim a dia d'avui. Vull dir que no se'ns oblidi, perquè tampoc fa tants anys que no hi són. Vull dir que potser sí que els hauríem d'anar recordant de tant en tant.
0: I tant.
1: Bé, doncs sembla que John Travolta, conscient d'això que passa, doncs l'estrella d'aquestes pel·lícules com Gris, com Pulp Fiction, com Fiebre el sábado noche, no?, ha decidit fer un nou salt a la seva trajectòria. Travolta s'ha associat amb Apple Original Films, que porta aquest any aquesta pel·lícula, aviam si la sé dir bé, Propeller One Way Night Coach, un drama aventurer que ell mateix va escriure fa 29 anys, ojo, i que va publicar com a novel·la, tot i que mai no es va atrevir a portar-la més enllà per fer-ne una adaptació cinematogràfica fins ara. La pel·lícula treu profit de la passió eterna de John Travolta pel món de l'aviació. L'actor porta volant des dels 15 anys i va treure la seva primera llicència de vol amb 22, que es diu ràpid. A més, és col·leccionista d'avions. Sembla ser que l'home a casa seva n'hi caben uns quants, perquè els té allà. Vull dir que, bueno...
0: Té un aeròdrom a casa.
1: És fortíssim, és fortíssim. I ell mateix explica sobre el tema dels avions. Diu, tot va començar quan tenia entre 4 i 5 anys. Les línies d'avions que sortien a l'aeroport de La Guàrdia, a Nova York, passaven volant molt baix, a molt baixa alçada, a prop d'on jo vivia, a Nova Jersey. L'avió creuava exactament sobre casa meva, així que em vaig enamorar de debò d'aquelles meravelles. Volaven a 600 metres d'altura, més o menys, i per mi pràcticament fregaven casa meva. Sempre em preguntava on aniran i qui hi haurà a bord d'aquest avió, què deuen menjar, si era de nit, com dormirien, i tot això em fascinava. No molt de temps després, la meva germana, Ellen, es va matricular a la universitat i la portàvem a l'aeroport. I després, quan ella mateixa va començar a endinsar-se en el món de l'espectacle i continuàvem portant-la a l'aeroport perquè havia d'anar a fer teatre o espectacles de nightclubs, vaig començar a veure amb emoció l'espectacle de l'aviació. Vaig barrejar els dos mons en la meva ment i vaig convertir en alguna cosa i els vaig convertir en alguna cosa màgica. I així va començar tot, diu John Travolta sobre la seva fascinació aquesta tan bèstia. Aquesta és, doncs, la passió del guanyador del Globus d'Or i doblement nominat a l'Oscar. Aquesta és la seva passió i també la seva família, els seus fills i la seva dona, l'actriu Kelly Preston, que va morir víctima d'un càncer de mama, cosa que evidentment va produir també un daltabaix a la seva vida, com és comprensible. I he recollit unes paraules que ell diu sobre el dol i la pèrdua que m'han atrapat. Sí, particularment. Diu... Vaig aprendre que plorar algú, viure el dol, és una cosa personal. El dol és individual i experimentar el teu propi viatge és el que et pot sanar. Això és diferent del viatge d'una altra persona. El més important que pots fer per ajudar un altre quan estan ells en ple dol és permetre'ls que el visquin i no complicar-ho amb el teu. M'explico? Diu, digues que perds algú i als funerals estàs molt trist i se t'acosta una altra persona que se sent encara més trista. I llavors no deixa prou espai perquè visquis el teu dol. altrament seran dos vaixells anant en picat cap al fons, no? Aquesta és la meva experiència. Perquè encara que és genial tenir companyia, algunes vegades es converteix en que els estàs ajudant tu a ells en comptes de posar-te a treballar per superar la sensació de la pèrdua i del dol. És a dir, resumint, deixem espai a cada persona perquè visqui les coses com li doni la real gana, en general.
0: My way.
1: La conclusió a la que jo...
0: A la seva manera, no?
1: Sí. Sembla, però, que amb aquesta pel·li ell ha pogut recuperar una mica l'energia, a sentir-se bastant realitzat i que, doncs, ser pacient té les seves recompenses, perquè, clar, 29 anys amb aquesta història al cap i finalment portar-la a la pantalla, suposo que deu haver estat un camí brutal per ell, no? La pel·lícula la podrem veure, els que no són privilegiats com la Conxita Casanovas, la podrem veure, que ja l'ha vista, la podrem veure a Apple TV a partir del 29 de maig i estarà bé veure com dirigeix algú que porta 70 pel·lícules com a actor a les seves esquenes.
0: I que ha perdut una mica de cabell. Bueno, jo prefereixo recordar Joan Travolta de Fiebre el sábado noche.
1: Això ens passa a tots,
0: ball.
1: Però tu ja saps que a vegades
0: podríem
1: entrenyo...
0: Podríem acabar amb la música no de Fiebre el comentar, sábado noche.
1: No es poden comentar els físics, Conxita. Rebràs haters. Rebràs haters. Quedes avisada.
0: Però em quedo amb el Joan Travolta de gris.
1: Tu queda't amb el...
0: Sempre que la queda't, posen la torno
1: ja...
0: a veure.
1: No estem per posar-nos tiquismiquis. Queda't amb el que puguis, eh?
0: Aquell tupé. Gràcies. Damnis, moltes gràcies.
1: Fins la setmana que ve.
0: Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4 i volem parlar d'una pel·lícula, Pizza Movies, que està, diria que arrasant, no?, pel que vam veure al Barcelona Film Fest. Bona tarda, Carlo Padial.
2: Què tal? Com va?
0: És l'autor del... Com ho diríem?
2: De la pizza.
0: De la pizza. Sí, que té molt bons ingredients, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Has vingut molt ben acompanyat de Desiree de Fez. Bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda, Conxita.
0: Guionista de la pel·lícula, sí. Companya crítica, també, que s'ha desdoblat. Ara ens parlaràs, Desiree, d'aquest desdoblament. I de Judit Martín, protagonista de la pel·lícula. On t'has deixat Alberto Romero, Judit? Bona tarda.
4: Molt bona tarda. Bueno, me l'he deixat... No sé, me l'he deixat, pobre home, perquè bastant... No sé com pot estar a tantes bandes, també, aquest home.
0: És veritat, eh? Tots esteu, sou persones molt ocupades, però ara... us centreu en la pel·lícula, clar, i en la promoció. És, com dèiem, Pizza Movies, entrant directes al tema, una pel·lícula feta entre amics?
3: Bueno, ho vols parlar tu o no?
2: No, tu mateixa.
3: No, és una pel·li feta entre amics, però no entre amics en el sentit de som uns col·legues que fem pel·lis, sinó de gent que ens coneixem des de fa molts anys i que ens dediquem a coses de cinema i que compartim coses que ens agraden molt, com l'amor per la comèdia, pels actors de comèdia, per un tipus molt específic de comèdia, i ens hem unit una mica per fer aquesta pel·li una mica que va una mica en paral·lel a com es fa el cinema actualment, no? Una pel·li com que sentim molt propera, molt personal, que hem fet amb un equip més petit del normal, però no és aquesta cosa com d'uns amics que han volgut fer una pel·li, sinó de gent que portem treballant a la professió des de diferents angles 20-30 anys i que hem volgut aquest plaer, no?, d'agafar aquest moment i dir, ara fem aquesta pel·li molt personal i que ens uneix una mica més.
0: Qui encén la metxa de Pizza Movies?
2: Bé, jo crec que diferents coses. Per una banda, l'Alberto i jo ja vam fer Algo Muy Gordo el 2017, la pel·lícula que està a Netflix, que la podeu recuperar si no l'heu vist, i ens vam quedar amb la sensació de que volíem repetir, de que volíem fer una col·laboració més i de que podíem donar més. I això jo crec que es va afegir al desig de treballar amb la Judit Martín, que jo vaig tenir la sort de tenir-los, tant Alberto com amb ella, unes sessions a la meva sèrie Doctor Portuondo, la sèrie que vaig fer per Filmin, i allà vaig veure el potencial enorme que tenia la Judit per ampliar-ho en forma d'un vehicle còmic com jo crec que és Pizza Movies. Llavors es va unir això, el desig de continuar treballant amb Alberto i veure que havíem de sumar la Judit, i ja la tercera qüestió que es va sumar va ser aquesta idea de fer una comèdia molt divertida, molt petiteta, molt lliure, però que funciona molt bé, amb moltes bromes, sobre la precarietat cultural, sobre la pèrdua de rellevància del cinema, però fer-ho amb molt de carinyo i fer-ho amb moltes bromes i parlar de temes molt seriosos, però amb una forma gairebé de fàbula de Frank Capra, per dir-ho d'alguna manera. I d'aquestes tres coses va sortir Pizza Movies.
0: Judit Martín, per al·lusions, no? Que bonic, no?, el que deia Carlo Padial, aquest potencial havia d'esclatar d'alguna manera en el cinema, no?
4: Home, la veritat, jo encara estic en el plano de, la, de lo irreal, eh? Una mica, estic una mica, cada cop vaig assimilant el que està passant, però sí que és veritat que és com... Com tot ha anat tan lent, en el fons, no? Des de que el Carlo em va dir «Hòstia, hem escrit una pel·li i ens agradaria que fossis tu la prota amb Alberto». Des de que arriba aquest primer impacte, xoc, que dius, bueno, del dicho al hecho puede haber un trecho muy largo, que realment hagi acabat passant, jo encara estic compaint les coses, la veritat. No sé, jo estic supercontenta i... No sé, encara, o sigui, no sé, és que no sé, és que estic molt contenta, és que no puc dir una altra cosa.
0: El primer plano, no?, cinematogràfic, sí, sí. Això imposa, no?
4: Sí,
0: encara
4: sí,
0: que
4: sí,
0: una
4: sí.
0: Sigui actriu i que hagi fet moltíssima televisió.
4: Sí, sí, aviam, és que no sé jo com... Perdoneu que el micròfon
0: no
4: va
0: sé fent. Què passa amb aquest micròfon que se'n va cap avall.
4: No li interessa el que hablo, el que digo. Bueno, a ver un momento. No, la cosa és que...
3: Has d'anar.
4: És un boicot. Que me tengo que ir haciendo pequeño. Bueno, la cosa és que sí, que sí. Saps què passa? Que a mi no... Com tants actors, suposo, no sé... a mi no m'agrada veure ni a tele, ni a xarxes, ni enlloc. Vull dir, que és raro que jo em vegi tal. I quan... Clar, veure'm a sobre el cine ja va ser mega impacte. I més després, com després d'un any i pico d'haver-ho rodat, que tampoc te'n recordes ben bé de tot. Bueno, pues és igual. Però bueno, ja està superat.
3: A més, la Judit va fer una cosa que és bastant punk, que nosaltres vam estrenar la pel·li a Màlaga i ella no havia vist la pel·li i va fer tota la promo del dia abans de veure la peli, perquè volies veure-la com a primer impacte en un cinema amb gent i amb públic. I no era molt problemàtic, perquè és veritat que és una peli que està rodada d'una manera quasi cronològica, sí, no? Sí, tot sí. I que hi ha algun salt o així, però,
2: no,
3: que pots tenir com una percepció molt gran de com és la peli. No ens preocupava això de cara a la promo, però clar, jo pensava en ella, que la primera vegada que veu la peli és al Festival de Màlaga, a un teatre gegant, amb públic que no som nosaltres, vull dir, que no és el nostre entorn, al nostre món, o sigui, era gent de tot tipus i no s'havia vist encara i la pobra va, bueno, cortocircuito.
4: Però ja abans, vull dir que estava super nerviosa i tu deies, jo crec que mai t'he vist, no, ni em veuràs tan nerviosa, estaves realment, però és que a més tot el tema del Festival de Màlaga, jo què sé, sí, també és que el Festival de Màlaga és muy peripuesto, no? Vull dir que tot el tema de l'alfombra roja, tots els protocols que hi ha, el cotxe que te deja ahí, que espera, que no... una cosa que va generant una tensió que era, vull dir, que era totalment desproporcionada. Tots els preludios hasta que se projectó la peli era com una, saps, una antesala molt heavy, que va generar encara molts més nervis, i dic, jo col·lapsaré, o sigui, me voy a desmayar. Però bueno, aguanté.
0: M'agrada aquesta... que hem obert ja la conversa, la tertúlia, sí. I la pregunta seria, la riuen igual a Màlaga, Pizza Movies, que a Barcelona?
2: Doncs és molt bona pregunta, perquè per la nostra sorpresa, entenc que ho dius perquè per la teva experiència increïble ho hauràs comprovat, que les pel·lícules funcionen diferent a diferents ciutats, a diferents tipus de festivals. Pizza Movies funciona molt bé a totes les ciutats on s'ha projectat, però la gent riu a llocs molt diferents. A Màlaga reien d'unes coses, a Barcelona van riure sí. d'unes altres, i ahir a la nit a la preestrena de Madrid també
3: ser,
2: reien
3: sí.
2: d'unes altres coses. Hi ha algunes que són comunes, eh? Però i per mi era molt sorprenent. A Màlaga al·lucinàvem, hòstia, per què riuen amb això? I amb allò, i a Barcelona reien amb unes altres coses. És bastant màgic, això. És jo crec una mica com aquesta qüestió tan maca del cine, no? Com que al final és l'espectador qui completa la pel·lícula, no? I la completa a la seva manera, no? No com tu vols, evidentment.
3: Sí, i nosaltres també teníem una mica aquesta por de... No només és una pel·li que nosaltres sentim molt...

0: vam convidar a gent que no tenia res a veure...
1: Vam omplir l'arribau a tope.
0: Clar, però vam convidar a les mamàs al col·le, o sigui, a les mares del col·le que van amb els meus fills a classe, les noies de la cafeteria on anem cada dia a esmorzar, vull dir, gent que no pertany al mateix, i a totes... Els va agradar molt, i el que deien, que a nosaltres ens emocionava molt, era és que és muy bonita, i són personatges que se quieren, i n'hi ha molt d'afecte entre ells, i jo crec que també una cosa que fa que connecti un públic tan variat, i no ho dic perquè estiguis tu, Judit, però és que la Judit i Alberto li posen un ànima a aquests personatges que et dona igual si són oficinistes o si són periodistes, crítics, o són persones, vull dir, que estan fent intentar tirar endavant.
1: És que fan màgia amb els personatges.
0: I són molt humans, i jo crec que aquesta és una mica la clau de la connexió amb gent que no té res a veure amb el cinema, ni amb la comunicació, ni amb la crítica, ni res.
2: Sí, també suposo perquè en aquest sentit és veritat que tant Alberto com jo treballem. O sigui, l'humor el fem molt des de la ternura, que l'humor viene a veces
0: es
2: desde...
0: És molt humano, ¿no?
2: Sí,
0: humano.
2: Des de la humanitat i des de sentir des de la fragilitat, un poco, ¿no? Vull dir que això tenim... O sigui, això potser sí que ho tenim en comú.
1: És curiós perquè no és xiste fàcil... Però sí que entra fàcil, no?, amb el públic.
3: Sí, és el que et comentàvem, com que per nosaltres era molt important fer una pel·li que parlés d'aquests grans temes, però que ho fes d'una forma molt directa, molt senzilla. La pel·lícula és increïblement senzilla. Essencialment és una comèdia romàntica d'una parella amb problemes que fantaseja amb obrir un negoci bastant estúpid, no?, com una pizzeria dedicada a la història del cine, on cada pizza està representada un actor, una actriu, una pel·lícula, i amb aquesta forma tan de fàbula, tan senzilleta, parles de moltes coses, però el que sí que volíem era que es pogués veure com una comèdia, com diu la Desiree, molt, molt directa, i sobretot per nosaltres era molt important que les bromes estiguessin molt presents, perquè jo crec que estem molt habituats últimament a comèdies que diuen que són comèdies, però en realitat no rius, i no hi ha bromes, en realitat. És aquesta cosa com de refugiar-te una mica com amb suposats subgèneres, com la comèdia dramàtica.
1: O la comèdia romàntica. A mi sempre m'ha fascinat allò de la comèdia romàntica.
0: I on està la comèdia, vull dir? Està la part romàntica, però la comèdia no.
1: El romance el veus, però la comèdia...
3: Nosaltres volíem que les bromes estiguessin. Per mi era superimportant, això. I en part perquè teníem un grup de còmics, començant per l'Alberto i la Judit, que els hi havies de donar aquest material, no? Llavors estem molt contents d'haver fet una pel·lícula que jo crec que per això funciona també en públic, perquè té les bromes i a la vegada hi ha un grau d'identificació molt gran, perquè jo crec que són tot problemes amb els que crec que hi ha diverses generacions que s'estan identificant, no? Que és aquest món post-Covid on tots tenim la sensació una mica de...
1: De final d'etapa, sí, no? Sí. Una mica també, no?
3: L'estranyament, no? Una mica també.
1: De que coses estan canviant, sí. Altres canviaran, no? Sí. Que estem com damunt d'un canvi constant, no? I continu.
0: I la cosa aquesta que jo crec que tots trobàvem una mica a faltar, tant com a autors com a espectadors, un tipus de comèdia que no fos cínica, fosca... I jo crec que això també és el que fa que connecti molta gent, que de cop vas a veure una pel·li que és agradable, que parla de problemes, perquè realment parla de coses que són molt importants, com els cuidados, no?, tant als grans com als petits, o la tot el que té a veure amb els problemes psicològics, parla també de precarietat, però que ho fa d'una manera des d'un punt lluminós. Vull dir, no volíem treure tot el que fos cínic i tot el que no hi anés directament a aquest punt d'amor que es tenen els personatges. I jo crec que el que ens ha passat a tots els passes en públic i així és que tothom diu que bonita, no? Surs del cinema com amb ganes de parlar, amb ganes de viure, no? I per nosaltres això és un piropazo, clar,
1: és una pel·lícula que va fent complicitats, no? Pel que estic veient, sí. També que...
0: Nosaltres...
3: Sí, i la gent surt molt inspirada, surt molt contenta, és una pel·li positiva. Jo crec que estem en un moment tan lleig, amb tants problemes, tothom està tan emprenyat amb raó, que crec que l'últim que vols, almenys jo, és veure una pel·li, tot i que m'ha agradat molt, però una pel·li del Rubén Toslun on tots són uns desgraciats, tots s'odien, tots s'enganyen.
1: Però em va guanyant palmes d'or,
3: No, i a mi m'encanten.
0: No, i som molt fans, però l'alternativa, clar.
3: Però ha creat com un patró de comèdia molt cínica i molt destroyer, del que de vegades a mi personalment com a espectador em

0: Satura, com Succession, White Lotus, tots són sèries molt que estan superbé, però són molt fosques i tothom s'enganya i ja, aquí no, aquí és una cosa com molt inspiradora i jo crec que necessària en un, en, jo crec que la reacció que està tenint la gent al veure-la té a veure una necessitat de trobar-te en un col·lectiu, no? Trobar-te en algú com és la sala i riure de coses que sentim com properes i que són problemes amb els que tots ens identifiquem, no? I això ha estat sempre la funció una mica de la comèdia, des de l'Screwball Comedy fins avui. Jo crec que últimament no ho veies molt amb comèdies fetes aquí i jo crec que això és el que està generant com aquesta reacció tan positiva, que jo reconec que a mi m'ha sorprès molt, no m'esperava.
1: Sí, sí, però sí. Sobretot és veritat això, el tema de que la majoria de comèdies es basen molt també en com això, no? El cinisme aquest d'enfotre tant d'un perfil de persones. És una mica un bullying, pues, esto vamos a reírnos de los ricos.
2: Exacte,
1: és com
2: sí.
1: Vamos a meter hòsties, saps? Hòstia, però és una mica això, no? Com en riure tant d'un perfil de persones. Em dona la sensació. I aquí la risa ve d'una altra cosa, ve d'un
2: altre tipus. Dia,
1: del
2: no?
1: dia a dia, sí. De les situacions...
3: És que has dit una cosa interessant, perquè hi ha un matís entre riure i en riure tant, no?
2: Total.
3: També és veritat, això.
2: Sí.
3: Sí.
2: Nosaltres ens estimem molt a tots els personatges de la pel·li, o sigui, això no... Jo crec que es pot dir moltes coses de la pel·li, però realment l'amor que hem tingut per cada un dels personatges de la pel·li, o sigui, això era una cosa per nosaltres importantíssima, sí.
3: Carlo Padial té una manera particular de narrar, de fer cine, no? L'altre dia m'ho deien en un dinar de premsa, sí. I preguntant per la pel·lícula em deien això, és que té una manera especial, particular, una mirada, no? Diferent, també.
0: Bé, jo crec que el que ho fa especial o poc freqüent és que crec que m'he atrevit, però no perquè sigui valent, sinó perquè no tinc alternativa, no sé fer-ho d'una altra forma, m'he atrevit a trobar la meva veu fent cine. És a dir, jo crec que la major part de gent es presenta amb una primera pel·lícula ja totalment acabat per por a no encaixar en el mercat. Estem en un moment on ja les òperes primes són com cartes de presentació per poder assumir els propers... I jo no faig cine així. Jo faig cine des de... Jo em fico com en una mena d'habitació fosca, no sé ben bé què sortirà d'allà. Normalment el que em motiva a voler fer una pel·lícula és una pregunta més que una cosa que sé i és una búsqueda per mi i pel camí jo crec que si vas veient tot el que he fet, que no només inclou les pel·lícules, també hi ha sèries, també hi ha documentals, també hi ha moltíssimes peces per online i per televisió, el que veus és una persona que va buscant la seva veu i que no té por a provar coses. Jo no tinc por a equivocar-me o a fer una pel·lícula molt arriscada i que no m'acabi de sortir. Però més que res perquè els directors i directores que a mi m'agraden i que admiro són així. Pots veure el seu viatge a les pròpies pel·lícules. I ara està tot tan marcat pel mercat, per encaixar en el mercat, que aquests camins tan macos que podies apreciar abans, ara no els veus ja. I jo crec que perds moltes coses, perds l'aparició d'una veu original, no? I llavors en el meu trajecte jo crec que pots anar veient com jo vaig provant coses i, per exemple, a Pizza Movies de sobte doncs, em presento amb una comèdia molt blanca, molt afectuosa, que no té absolutament res a veure amb les meves primeres pel·lícules, on hi havia una qüestió molt més hermètica, molt més de llenguatge, molt més d'experimentació humorística. Aquí no, aquí em presento amb una cosa molt... Inclús no té res a veure amb Doctor Portuondo, que era una sèrie molt psicològica i on el text semblaven obres de teatre, no? Aquí és una pel·li realment molt desprovista de tot, no? Amb una posada en escena molt, molt senzilla.
3: L'àngel del guió, no?
0: Sí.
3: També haurà tingut alguna cosa a veure, no?
0: Bueno, i els actors, i els muntadors, també, l'Overmida i el Jaume Martí, per exemple. Jo crec que s'ha ajuntat un equip de gent que tothom ha portat, això ho dèiem ahir també, que tothom ha portat la seva visió de l'humor. I la Judit ha portat aquesta cosa molt física, molt expressiva i que ens venia superbé. Alberto ha portat la seva capacitat per la rèplica, per aquesta cosa tan... La Desiree té aquesta visió tan brutal de la comèdia aquest coneixement tan increïble, el Carlos de Diego, la seva intel·ligència a l'hora d'estructurar, i jo sempre sóc, de fet, el més experimental de tots. De vegades, això m'ho deia en una altra sèrie que he fet ara per TV3, el subdirector, que és un mestre absolut, el Lluís Galté, em deia, és la primera vegada que tinc un director que va més lluny que jo, o sigui, com que és el que li has de frenar, per dir-ho d'alguna manera. Però jo sóc bastant així, és a dir, no tinc por a provar coses o a ficar-me en llocs que potser no van enlloc. Crec que el maco del cine és això, és intentar trobar la teva veu, no? I jo crec que en Pizza Movies, modestament, crec que hem trobat una cosa xula. Crec que hem trobat una manera de fer humor cinematogràfic molt... molt maco, no? Molt emocionant.
3: Molt directe, sí. Molt de debò. La Judit Martín també tampoc té por, eh? Tu et llences sense xarxa, amb un bon guió, això sí, no?
1: En aquest sentit, a l'hora d'improvisar això, sí. Vols dir? No, la veritat que no, és el que més m'agrada, de fet. A mi el que em fa pànic, molt de pànic, és haver-me d'aprendre un text, realment. Em fa molt de pànic. De fet, a la pel·li, o sigui, els diàlegs no estan escrits fil per randa per entendre'ns, sí que evidentment hi ha un guió, però no havíem de dir les paraules exactes, excepte al final, que hi ha tot aquell speech que faig al final, i a mi això... Vull dir, me'l vaig aprendre tant... Sí, me'l vaig aprendre com el credo, per entendre, perquè em feia pànic quedar-me en blanc. O sigui, clar, és que jo sí que m'he criat, diríem, teatralment, com a actriu, com li vulguis dir, fent impro. Clar, jo no he fet teatre de text, he fet molt poca cosa. I quan he fet coses de text ho passo fatal. És el que m'angoixa moltíssim.
2: No, però jo recordo que ja la primera vegada que vas fer tot el speech aquest ja et va sortir bé. Jo no sé després si es va repetir moltes vegades, però ja la primera era, però si ja
3: la
2: és perfecta,
3: era bona.
2: Però molt fort, perquè a més era un moment molt intens i clar, no venies de tota la història com a la peli, no? Clar, era el dia que rodava només això i vaig aquell dia a rodatge, vaig flipar, o sigui, ho vas fer amb una facilitat i tothom plorant, o sigui, és que va ser molt guai, o sigui, realment la Judit la veus treballar, més de veure-la a la peli, la veus a rodatge. Els rodatges són un rotllo, són molt avorrits, però amb ella és com, vale, no, o sigui, és que estàs veient com la creació d'alguna cosa molt, molt bèstia en directe, mola molt. Sí.
3: Deciré la crítica a favor, no? Suposo.
2: No sé,
3: hi ha alguna,
2: jo no sé.
3: Alguna susceptibilitat.
2: La pel·li està feta amb tot l'amor possible per la crítica de cinema, vull dir.
3: Que s'ha de jugar una mica més, no?
2: S'ha de fer...
3: A mi, Pizza Movies em sembla que convida a jugar, sí, en tots els aspectes.
2: És que no pot ser crític i no ser una mica autocrític, també. És que no tindria cap sentit, però bueno, que no està fet amb una intenció ni de venjança, perquè jo continuo treballant com a crítica, vull dir, i crec en la crítica. De fet, crec que fan més mal moltes vegades aquestes opinions que tenim els crítics de... És que ja a nadie li interessa lo que hacemos. Això, que a mi això sempre... I segurament ho he fet, alguna vegada. Això sí que em sembla anar en contra de la crítica, quan els mateixos que la fem, de cop és com que no li donem la importància o el valor, o la donem per perduda. Que una pel·li així, que jo crec que és una reivindicació en realitat de què passa quan has sigut crític i t'agradava el que feies i t'han canviat les peces, no? I de cop no pots fer-ho com tu feies i com t'agradava. Vull dir, va més d'això que no pas de... I està fet amb molta estima, la pel·li surt amb molts cameos de crítics, d'amics nostres que són crítics amb els que he treballat durant 20-30 anys i amb molt de carinyo i amb molta guassa, o sigui, però segurament a algú no li agradarà, això és normal, vull dir, això, si tu parles d'un col·lectiu, no sé si es pot parlar com a col·lectiu, però dels crítics, en aquest cas, segur que algú s'enfada, això passarà, o sigui, és normal, però està fet amb molt d'amor, vull dir, que no hauria de passar.
3: Per acabar, algun acord amb alguna pizzeria? Heu tancat algun acord?
0: Doncs la distribuïdora
2: a
0: Contracorriente,
2: sí.
0: Que distribueix la pel·li, tenia la iniciativa, sí, de fer com un acord amb una cadena de pizzeries. No sé en què quedarà això.
2: Ah, però sí?
0: Sí, sí.
2: Bueno,
0: sí,
2: tothom...
3: Quan... Era una pregunta totalment innocent, eh?
0: No.
2: I quan surt... El que sí que ens ha passat és que, clar, nosaltres teníem com la fantasia de que després de cada passe regalar pizza, però és molt difícil de, ja no per una qüestió econòmica, sinó de logística, vull dir, tenir a festivals que són tants, el públic és tan ampli, no pots tenir tantes pizzas, però ahir ens va tornar a passar que tothom deia, hauria sigut perfecte
0: si la gent si deia, seria pizza. Increïble tenir un tros de pizza al sortir. Sí, era clar. Molt raro, sí.
3: Pizza Movies, indiscutiblement pel·lícula per aquest cap de setmana, per anar al cinema i fer una pizza després o abans, també.
2: Sí.
3: Carlo Padial, Desiree de Fet, Judit Martín, moltíssimes gràcies per venir als estudis de Ràdio 4.
2: A tu.
0: Moltes gràcies, Conxita.
3: Va de cine a Ràdio 4. Anem a fer un dúplex en Barcelona des del Festival de Can Borja Nández. Molt bona tarda. Volem un cinema a la xarxa dels teus potents perquè aquests dies tens material, no? Bona tarda.
4: Bona tarda, Conxita. Doncs sí, una setmana més al cinema a la xarxa i, com no podia ser d'una altra manera, aquesta setmana el Festival de Cannes està ocupant gairebé tota la conversa cinematogràfica a xarxes. S'està parlant bastant de les pel·lícules, però sobretot s'està parlant de les estrelles que estan desfilant pel festival i al seu pas estan deixant alguna que altra polèmica. Com, per exemple, Demi Moore, que és membre del jurat, no ens oblidem, i que està sent el centre de totes les mirades per diverses qüestions. La primera és que ha cridat molt l'atenció als usuaris per la seva aparença física. Una fotografia en què es veu aixecant els seus braços ja acumula, atenció, 30 milions de visualitzacions, que es diu aviat. I molts usuaris s'alarmaven per la imatge, fent incís en que estava excessivament prima, com per exemple la tuitera Anita Saltiel, que deia el següent: «Crec que el panorama s'està quedant pitjor que el dels anys 2000». O d'altra banda, l'usuària Fernanda Imamura manifestava això altre: «No està bé comentar sobre el cos dels altres, però sí que necessitem mirar de forma més crítica aquesta cultura de la primesa. Això no són braços tornellats, són braços extremadament aprimats que han perdut greix i massa muscular». La cosa és que Demi Moore no va ser només viral per això, sinó que a la primera roda de premsa va parlar sobre la IA i va causar bastant enrenou. Va dir el següent: «La IA ja és aquí. Per tant, lluitar-la és lluitar en una batalla que perdrem. Per tant, trobar maneres de treballar amb ella és un camí valuós que hem de poder prendre». De seguida, les seves paraules es van tornar molt virals i han despertat tota una polèmica. La gran majoria de veus eren crítiques amb les seves declaracions, com per exemple l'usuària Cathy Delaney, que la criticava durament dient això: «Ja estic farta de l'argument de com és aquí, ja no es pot lluitar, no té cap sentit, no ajudes i dones suport a una tecnologia àmpliament destructiva només perquè ja és aquí». En la mateixa línia, el tuiter JJ Ellis deia això: «La IA no és inevitable, qualsevol que digui això és que té una participació financera en el seu èxit i està tractant de veure un retorn de la seva inversió». Alguns fins i tot feien broma amb que ho deia davant de Park Chan-wook, un cineasta que a la seva última pel·lícula era molt crític amb la tecnologia. Això apuntava l'usuari Dolorean comentant que Demi Moore dient això amb Park Chan-wook just al seu costat és l'elecció més estúpida que he vist fer en molt de temps. No va veure No Other Choice? En aquest debat, que és el debat d'actualitat a la societat, també va entrar el cineasta Peter Jackson, director del Senyor dels Anells i un dels premis honorífics del festival d'aquest any, i es va mullar dient que la IA no li desagrada i que per a ell és només un efecte especial. La gent, com no podia ser d'una altra manera, se li va llançar a sobre i li va caure de tot. Guillermo del Toro també es va pronunciar, en el seu cas, en contra de la IA i va exclamar cridant: «Maleïda siguis IA». I com veieu, doncs, és un tema que seguirà donant molt de sí. I seguint amb els debats polèmics, també a la roda de premsa del jurat, el president Park Chan-wook, al contrari de Wim Wenders a la Berlinale, va dir el següent: «No crec que la política i l'art hagin de dividir-se. Crec que és un concepte estrany pensar que estan en conflicte entre si». Unes declaracions que en general han estat bastant aplaudides pels usuaris a xarxes, com l'usuari Talion Film, que deia això: «Ets el més gran del món». D'altra banda, l'usuari Bailey també anava en la mateixa línia. I aquí està el per què és el millor. Alguns altres podrien aprendre d'ell. També s'ha parlat molt a xarxes de l'aparició de la icònica Jane Fonda a la catifa vermella, on portava el mateix vestit que va portar la pel·lícula Clute, que va ser la pel·lícula, si recordeu, que li va atorgar el seu primer premi Oscar. I com veiem, cinema i moda sempre van de la mà. I res, Conxita, aquesta setmana seguirem molt pendent de la conversa a xarxes sobre Cannes. Fins la setmana que ve.